0: amb Neus Miró, Vanessa Freixa i Cris Camarena. A Lluïsa Mateu ens farà escoltar el diàleg i la vida dels que viuen als parcs naturals i la pressió que significa pensar en urbanitzar-los o reduir la gestió de preservació. Per això ens acompanyarà també Xavi Jiménez del GPEC. Perquè aquesta és una emissió sonora que alerta sobre els efectes de la crisi climàtica. Segueix-nos a les xarxes, escolta'ns en podcast o ara mateix que comencem. Heu conegut en els nous programes de Vida Verda, en aquesta nova temporada, com preocupa la pressió al nostre territori de macroprojectes dissenyats a molts quilòmetres de distància del lloc on es preveu instal·lar aquestes noves macrogranges, macroparcs eòlics, noves macroindústries o, de nou, mines a cel obert. I sempre en territori rural, no urbanitzat i cimentat. Aquest nou impuls, que continua considerant la zona rural com a espai per ser conquerit, per ser construït, per ser colonitzat, sense pensar en la vida que batega i no només la humana. Ens hem allunyat tant del nostre concepte de natura com a humans, que hi pertanyem, que hem perdut la capacitat de dialogar o entendre els altres elements vius com a iguals i donar-los el valor que els correspon i que assegura la vida. Avui, però, volem fer-vos un canvi de mirada. Rurals i de muntanya intenta explicar-vos com mantenir una ruralitat viva i activa. Ha de significar evitar tres emergències que tenen molt clars els sectors agraris actuals. L'emergència demogràfica a la zona, l'emergència climàtica i l'emergència alimentària. Cinc cooperatives de les Terres de l'Ebre s'han posat a treballar per identificar el que falla al sector rural ebrenc i com revertir la mancança de relleu, assegurar l'habitatge, assegurar cultius, garantir també el dret a la infància, la joventut i l'envelliment rural dignes. I dues dones molt lligades al món rural de muntanya han volgut també mostrar els coneixements que s'han de reaprendre. Com caminar per la muntanya, com connectar amb respecte amb els éssers que hi viuen, com apreciar senders, boscos, els llacs, els cims, i fer-ho amb aquesta altra mirada. El resultat serà, en definitiva, donar a les terres de la vall i de muntanya el valor que mereixen, per dignificar-les, perquè elles són el nostre aliment i també el nostre refugi. I us les vull presentar. Una d'elles és Neus Miró. Hola, Neus, benvinguda.
1: Hola, molt bones.
0: La Neus és sòcia, cofundadora de FITES, de Terres de l'Ebre, que és una de les cooperatives dels que us he parlat, forma part de Som Ruralitats. Gràcies per estar aquí, per explicar-ho.
1: Gràcies a nosaltres.
0: Neus. També tenim a Vanessa Freixa. Hola, Vanessa.
2: Què tal, Pilar?
0: La Vanessa encara a les muntanyes. Donaràs una visió i una ullada del que estàs veient ara mateix mentre parles amb nosaltres.
2: Sí.
0: La Vanessa és il·lustradora, és defensora de la sobirania alimentària, és autora d'un llibre, Ruralisme, la lluita per una vida millor, de la que hem parlat sovint al programa, ara també del llibre de les muntanyes catalanes. Vanessa, gràcies per estar aquí.
2: I a tu, com sempre.
0: La Cris Camarena, que és l'editora, precisament, del llibre de les muntanyes catalanes, de Samana Books. Hola, Cris.
3: Hola, Pilar, gràcies.
0: La Cris és del sud, perquè l'editorial, la vostra editorial i vosaltres veu patir i molt fort els efectes de la Dana. Tindrem ganes que ens expliquis com esteu ara mateix, que comenceu un altre cop. Jo no sé si dir la vida, o tu ens explicaràs. I així, doncs, amb aquest panorama que hem situat avui en el programa, Neus, jo crec que hauríem de començar amb tu, perquè ens expliquis com aquestes cinc cooperatives que formeu part de Som Ruralitats us preocupa molt tant la situació que heu decidit fer una diagnosi. I què esteu comprovant amb aquesta diagnosi? Què esteu començant a comprovar?
1: Bueno, d'entrada, nosaltres sempre ens inspirem al ser territori de perifèria, no? Connectem molt en les situacions de les vulnerabilitats i com...
0: Per què dius territori de perifèries?
1: Territori de perifèria, ens sentim a la perifèria del centre de poder urbà, d'on se prenen les decisions, perquè històricament Terres de l'Ebre hem tingut esta sensació d'estar a lluny de tot arreu i que ningú mos tingués en compte més enllà de el que comentaves tu, de colonitzar els recursos naturals propis del territori. I de fet, encara ara i avui, el 70% de l'energia que es produeix a l'Ebre és per alimentar l'àrea metropolitana de Barcelona. És a dir, ara estem aquí en aquest estudi i estem connectades a la xarxa, segurament dels reactors

0: nuclears que estan treballant a l'Ebre. I això ha anat acompanyat, i és un greuge, i és que a vegades ens costa molt, i és lo som ruralitat surt d'aquí, eh? Que a vegades tenim la sensació que som percebudes des de la perifèria i som percebudes des de la crònica de la queixa, de que estem instal·lades a la queixa. I, clar, objectivament tenim elements vitals, experimentals, dades que ens fan estar a la queixa perquè encara no hi ha un impacte que revertisca aquí. I llavors, lo som ruralitats, en part, vol fer aquest esforç, que m'ha après molt també des de la perspectiva feminista, no? Perquè hem socialitzat el patriarcat fins a cert punt que tenim que objectivar i justificar i documentar-ho tot. I ara ens sentim així, des de la perifèria, i som ruralitats, el que vol al final és ajuntar-nos cooperatives, o sigui, connectem molt també els valors de l'economia social i solidària, sí. Entenem que és l'economia que pot transformar els territoris i que podem aportar a la societat justícia i equitat econòmica, social, intercultural, feminista. Ho concebem així i ens hem ajuntat així per a plantejar el repte i objectivar en quin estat està avui Terres de l'Ebre des de la perspectiva que ens preocupa que cada vegada més fills i filles de Terres de l'Ebre tinguin que anar a fora a estudiar, a fora a tindre oportunitats laborals, oportunitats educatives, perquè el territori encara no les està oferint, i l'impacte que té això en les regions més rurals del territori, que sobretot és a la zona de la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, l'impacte és que són les dues comarques més envellides i sobreenvellides de Catalunya. Són les dues comarques en les que tenen una previsió per IDESCAT de creixement poblacional al 2035 més baix. Són les dues comarques que estan tenint un degoteig d'abandonament de terreny agrícola, de matriu agroforestal, més bèstia. En un context territorial, que és Terres de l'Ebre, què tenim? Som reserva de la biosfera, per tant, tot el territori en si és la reserva de biosfera més complexa de la península Ibèrica, perquè té dos parts naturals
1: de la península Ibèrica,
0: la més complexa de la península Ibèrica, perquè tenim en 3.300 quilòmetres quadrats, des d'ecosistemes de muntanya alta i zones de desert, en el delta de l'Ebre, en molt poc espai. I entremig la matriu agrària, que és la que fa de connector biològic, i l'agricultura a Terres de l'Ebre, la pastura a Terres de l'Ebre, és un reservori de biodiversitat. No només de patrimoni conreat i patrimoni històric, sinó que és clau per a mantenir la biodiversitat del país.
1: Tant com expliques, Neus Miró, que en les darreres hores hem rebut la informació de que un altre pastor deixa la pastura.
0: Sí, sí.
1: No? I així el degoteig de...
0: És constant, sí, sí. És constant.
1: Aquest abandonament que s'ha, com a mínim, de revisar. Jo sé que la Vanessa, aquesta diagnosi que la Neus està fent, ja la porta fent des de muntanya fa temps, Vanessa?
2: Sí, a més m'encanta sentir-la perquè penso cada vegada hi ha més veus potents dels territoris rurals amb discursos més centrats que realment estan marcant que les coses canviaran. O sigui, ja és un tema de reivindicar una veu que fa temps que ha estat, en aquest cas, silenciada, o que s'ha autosilenciat justament per una càrrega de prejudicis i mil coses que s'han posat a sobre, no? I que demana ara d'estem aquí i demanar aquesta centralitat, justament, no? Vull dir, són territoris de perifèria, però són territoris que demanen centralitat perquè a partir d'ara i en el que vindrà, justament aquestes centralitats són les que són necessàries per al funcionament mateix intern. O sigui, hem de reforçar tots aquests nuclis locals de manera, no, que tinguin una resiliència pròpia per justament poder-se sostenir-se com a mínim en lo essencial, que és moltíssim, no, perquè és el que ens garanteix la vida i el que ens aporta el benestar, no? Llavors, sentir aquestes veus, aquests discursos que generalitzen, marca un canvi molt, molt fort. I això és molt positiu, no?, respecte al que necessitem.
1: I tan positiu, i entenem, Vanessa, que publicar per un públic familiar un llibre entenedor com el que vosaltres heu fet, el llibre de les muntanyes catalanes, pot afavorir aquest canvi de mirada des dels més petits fins ara, no?, que ja creixin amb visió Neus Miró, visió Vanessa Freixa. I a partir d'aquí potser la vida en aquesta part del món serà una mica més digna.
2: clar, és com intentar recuperar una mica l'estima per la veritat de les coses, per dir-ho així, no? Vivim en un món que s'emmiralla molt, gaudeix, admire, però no pot ser des del cor, no? Més des del tenir, del poder dir, no?, que hem estat, però que no hem viscut gaire bé les coses, no? Vivim en un món de molta superficialitat, d'un consum constant de totes les coses i, naturalment, de l'entorn.

0: òbviament, no? I fins i tot el fet de fer muntanya ha acabat i pot acabar sent d'aquesta manera, no? Mm. El llibre el que vol és posar atenció, no?, o apuntar, de tornar-nos a mirar la muntanya com una necessitat vital, com un lloc on hem d'anar amb respecte, on l'hem de passejar des de l'estima, des de l'atenció, amb la calma necessària, per conèixer el màxim que podem, per poder-nos moure en el medi de la manera més segura possible, però sobretot gaudint-la de veritat, mirant-la, sentint-la de veritat, no passar ni corrents, no estar ni sense gaudir-ho de veritat, sinó que sigui una experiència profunda i que realment ens aporta els beneficis que ens dona estar en voltes de la natura, òbviament, per descomptat, no?
1: L'experiència profunda, i això només és possible si al darrere hi ha una editorial que hi creu en tot això, mm-hmm. És important, i aquesta és Sabana Books, que a més té Pantera, que ja porta temps incidint mm-hmm. en els més petits, aquesta visió del món amb coexistència amb tots els éssers vius, Cris? Però hi resulta sí. que editorials com vosaltres us veieu copsades per situacions com la d'Anna, producte també de la nostra emergència climàtica, Cris?
2: Sí, sí, totalment. Nosaltres vam pensar en aquesta col·lecció en octubre de l'any passat. Vam voler començar amb les muntanyes catalanes i les muntanyes del País Valencià. Ho posarem en marxa amb la Vanessa, amb l'Anna Montgai, aquí en el País Valencià amb el Josep Villarroya i amb el Pau Baix. I ens vam llançar a organitzar-ho tot per atraure el crowdfunding, que és algo que fem molt sovint. Tenim una comunitat de lectors que ens segueixen des de fa anys. I ho vam llançar en octubre i va ser el mes en el que va ocórrer aquí en el País Valencià la terrible Dana. I clar, tot això es va parar. L'atenció de la gent no estava en xarxes socials per a comprar llibres, sinó en la supervivència. I vam veure que no anàvem a poder aconseguir l'objectiu, però increïblement la gent es va volcar, ho vam comunicar, vam dir que sense ajuda dels nostres lectors no podríem tirar endavant, i va ser com una metàfora també del que estava passant en el carrer amb la inundació, i la gent es va volcar i es va ajudar, sí. i acabarem aconseguint aquest Verkami. Però igualment la destrossa de l'enquadernador de llibres i tal, van perdre més de 4.000 llibres, que era la campanya de Nadal, i ens va fer molt de mal econòmicament. Com a petita editorial que som, igual que nosaltres a qualsevol altre comerç i negoci petit, ja ho sabem tot el que va passar, i bueno, aquí estem subsistint encara i amb molta força per a fer aquests llibres que continuaran amb Galícia, amb Euskal Herria, i amb, és una col·lecció que volem fer per això, per aproximar a les famílies a la natura, que és una cosa que nosaltres sempre diem, que en realitat no volem vendre llibres, volem que la gent connecte amb la natura, que és la base de tot.
1: I és molt important
2: que sigui així. El llibre ha d'acompanyar aquest camí, però en realitat al final l'objectiu és som natura, que és com el nostre eslògan, diguem, i hem de tornar a canviar la mirada i reconèixer-nos com a un element més de la xarxa de la vida.
1: Per això nosaltres hem decidit que vosaltres, aquestes tres dones, fóssiu les que participéssiu en aquest espai, demostrant realment que sí que existeix aquesta visió i que ara sí s'ha d'activar per posar-la a on ha d'estar. Neus, aquesta escolta activa, mm-hmm. que dèiem, no? Aquesta oportunitat i també transformació, que són els tres punts base d'aquests Som Ruralitats, la unió d'aquestes cinc cooperatives mm-hmm. a les zones del sud, sí. les Terres de l'Ebre.
3: Les Terres de l'Ebre. I afegiria també la intercooperació.
1: Intercooperació,
3: és a dir que, bueno, suposo que els ecosistemes socials i els ambientals, la interconnexió dels petits forma part de l'essència mateix de la vida. I Terres de l'Ebre també, venim també d'un històric de dinàmiques sociopolítiques molt clientelars, per dir-ho així, que ens han anat dividint entre el territori, i per tant el fet de que avui estéssim intercooperant cooperatives agràries que històricament, sociopolíticament, han estat vinculades més al clientelisme polític, i que estéssim intercooperant en cooperatives de treball associat que

0: històricament han estat més vinculades a l'altre espectre polític, diguem-ne, això a les zones rurals té molt de pes encara, no? Tot això, tu ets d'estos dels altres, aquesta segregació, diguem-ne. Que ara poguéssim estar intercooperant junts és una de les forces que no havíem explorat fins ara. I el fet de reconèixer-nos com a parts del puzzle, com a peces del puzzle, és un fet que és bastant singular i que ens ha permès, en aquest cas, per exemple, les cooperatives agràries. Nosaltres, en el procés d'escolta activa, hem anat a visitar totes les cooperatives agràries de Terres de l'Ebre, que en són un quasi 30, i m'han obert la porta 20. Les altres no.
1: 10 han dit que no, però què passa? Hola, 10 cooperatives que no heu obert la porta.
0: No, pues bueno, pues són altres dinàmiques que hi ha, perquè és cert que dins
1: del... És un bon número aquest, o...?
0: És un molt bon número, perquè a més, Terres de l'Ebre també som el territori que té més cooperativisme a tot Catalunya per tot això que han comentat abans,
1: exactament,
0: no?
1: Exactament, ja ho
0: per tant,
1: imagino.
0: És un molt bon número. La cosa és que ens acabem trobant en aquest procés d'escolta activa que a priori tenim concebudes les cooperatives agràries fa 100 anys com a agrupació d'homes que articulaven unes organitzacions per a col·lectivitzar les pràctiques agràries i tal. Este és un pilar que s'ha anat desproveint en el pas del temps perquè la centralitat de l'agricultura ha anat perdent paper econòmic, paper social i paper de dinamització dels territoris rurals. I ara s'estan quedant molt buides de contingut, buides de massa crítica, però alhora els pobles petits... està l'Ajuntament i la cooperativa. És l'única institució de l'àmbit privat de l'economia social que hi ha al poble. I la cooperativa té secció de crèdit perquè no hi ha cap banc al poble. I al poble, la senyora Paquita, de 92 anys, va a la cooperativa a passar la pensió cada mes.
1: Totalment, sí.
0: I la Laia l'atén a la cooperativa i si hi ha uns dies que no la veu vindre a la cooperativa, truca a sa filla, que està a Barcelona, i li diu: «Veigues, que la Paquita fa dies que no ve i em preocupa no sé quantos, perquè sempre ve i m'explica lo de la medicació i no sé quantos seguintos». Ah, vale. O si no, la Olivia està pendent de l'agrobotiga, que fa dies que no ha vingut el senyor Ramon. Vaig a portar-li jo la llet. És a dir, les cooperatives agrícoles avui
1: ja
0: estan transcendint
1: un paper
0: comunitari, un paper que estan transcendint allà on no arriba l'administració pública, perquè les perifèries mos queden lluny, com sempre hem dit, i a l'hora de centralitzar serveis d'atenció a la gent gran no arriben als pobles petits aquests serveis. Pues la cooperativa agrícola s'hi està trobant que està fent aquests serveis. Llavors, des del Som Ruralitats i en aquest procés d'escolta activa, volent-les posar al centre i no perdre, òbviament, el dinamisme de serveis ecosistèmics que presten les cooperatives agrícoles, mantenint el paisatge heterogènic, que és el que ens fa previndre dels grans incendis forestals, per cert, comilla, que ara ens va passar a Paüls aquest estiu,
1: sí, sí.
0: I ara pues, des de FIT estem en un altre projecte, intentarem fer un reportatge en drons, perquè és que es veu tan clar a les zones de Paüls on estaven pasturades i les zones de Paüls, en totes les freixes on s'estaven treballant les oliveres, allí la llengua de foc no ha entrat.
1: Heu escoltat el que acaba de dir la...
0: Literal.
1: Ho teniu clar, això, que acaba de dir? Doncs és molt important que es digui amb tots els punts i totes les lletres per demostrar com realment sí funciona una fórmula de treball i d'acció dins de la natura, com és la pastura i també com és el treball a les oliveres que estaves explicant, sí, per evitar aquests focs de sisena generació que ara els que estem abocant. Però, Vanessa, a les muntanyes també ho viviu, això. Mira, saps què m'agrada molt del vostre llibre? Que doneu aquest canvi de mirada i dieu: les muntanyes què som? Les muntanyes qui som? I això del qui, Vanessa, és molt important per la muntanya.
2: Bueno, clar, però és que és com... És el que parlava abans la Cristina, no? Al final tots som part del mateix, no? És aquesta relació que hi ha entre tots els éssers, inclosos en aquest cas la muntanya, no? Com d'altres cultures originàries que tenen claríssima aquesta vinculació, tractant-les com a entitats en elles mateixes i, per tant, donant-los el respecte que es mereixen com a elles mateixes. Vull dir, al final no són espais d'ús i de transformació, si són espais de convivència que generen unes interdependències molt clares i que, naturalment, no, la cura d'uns és la cura dels altres, que això és el que hem d'entendre, de fet, no? La cosa és que, darrerament, naturalment, la muntanya cada vegada està més massificada, com a tot arreu, per el que dèiem abans, perquè acaba sent també una treva de consum, perquè sí que és positiu, no?, que es considere que el teu temps llibre el pugues passar en aquests espais.

0: espais, l'altra cosa és com ho fem això, de fet, no? I com ho estem fent en els darrers temps, i de nou amb molta frivolitat moltes vegades, no? Llavors, no és un tema de voler experimentar l'espai, la cultura que l'envolta, les persones que l'habiten, comprendre les seves problemàtiques, empatitzar-hi i d'aquesta manera tenir doncs, més coneixement, un coneixement molt més global i centrat, sinó el que fem és una mirada molt superficial d'un espai, quedant-te amb una idea pròpia sense voler aprofundir com en la majoria de les coses que fem, no? Que passem de puntetes i ja ens està bé, no?
1: Clar que sí, i de fet, si aquesta mirada fos d'aquesta manera, segurament ara en zones afectades per la Dana no passaria el que està passant. D'aquí a molt pocs dies, un any després, Cris, eh? Mm-hmm. I continueu amb la situació.
2: Sí, sí.
1: No s'ha aclarit res aquí, eh?
2: És un cacau, que diguem, per aquí, pel País Valencià, i és molta impotència per veure com s'ha gestionat tot. I una de les coses que enllaça amb el tema de la ruralitat, curiosament els pobles més afectats estan en l'àrea metropolitana de València i són pobles grans, és a dir, no és zona de pobles petits, rurals i tal, però el concepte de ruralisme o ruralitat al final és com un constructe social, no? És algo mental, perquè al final tots som rurals. Tots hem nascut de la terra, diguem. I a mi m'agrada molt el que diu Vanessa sempre de ruralitzar la vida, no? I és la guia que tenim una mica en l'editorial Sabana Books, que és descolonitzar les ments, ruralitzar la vida, ruralitzar el missatge i no solament fer que els petits lectors connecten amb la natura. El que més ens interessa en l'editorial és incidir en els adults, perquè som els adults els que ens hem desconnectat. Els nens ja neixen totalment connectats amb la natura. Aleshores, la tasca que tenim des de l'editorial és aquesta. I el tema de la Dana, pues, tot i que les poblacions són grans, estan abandonades per les institucions. Si això hagués passat en València capital, seria una altra cosa. Hi hauria molta més atenció i molta més ajuda. Vull dir que no és el tamany de la població, sinó el prejudici i el privilegi que hi ha al darrere de tot.
1: Uh-huh. Neus, veus, escoltaves a la Cris, ruralitzar la vida és una bona frase, una bona definició per intentar que d'aquí a molt poc la perifèria sigui, sigui l'altra.
3: Sí, centre des de la perifèria estaria bé. Ser centre des de la perifèria, sí, sí, i m'ha agradat escoltar la Cris en este concepte de ruralitzar la vida perquè, perdó, en les ruralitats ara teníem també esta cosa de mentre se ruralitzen les polítiques públiques nosaltres hem de fer alguna cosa, perquè algun rato s'acabarà ruralitzant les polítiques públiques, però van a un altre ritme i a una altra cosa. Llavors, sí.
1: Vull que, en molt breu, perquè ens queden molt pocs minutets, vale. Us vull aprofitar, em diguis, sí. Aquests dos projectes que esteu fent per ruralitzar precisament activament i evitar aquesta perifèria de la que ja no volem tornar a parlar.
3: Molt bé. Bueno, en principi, pues, per una banda, els dos grans reptes que té les zones rurals a Terres de l'Ebre i a tot el país és la manca de relleu agrari o la dificultat de relleu agrari. Està transcendint que el model familiar de relleu agrari s'ha trencat, fills i filles ja no volen dedicar-se a pagès per tot el que ja podem intuir i saber, i per altra banda el repoblament. Tenim els pobles rurals que cada vegada pues, ja està vivint menys gent i s'estan perdent molt de capital social i humà. Llavors, en aquests dos grans reptes han pensat un pilot a la zona de la Terra Alta, que és on hi ha els indicadors de despoblament més gran, i com mirar de sistematitzar que la cooperativa agrària transcendeix que més enllà de la producció pròpiament dita agrícola, sinó que ja que està prestant de manera invisibilitzada i no valoritzada serveis d'atenció a la comunitat, podem imaginar que la cooperativa agrària pot prestar serveis d'accés a habitatge? Pot la cooperativa agrària fer una crida als seus socis i sòcies que tots tenen habitatges perquè fills i filles no estan vivint i... No? Tothom als pobles té l'habitatge que hereda de la família. Pot la cooperativa agrària mobilitzar tot això? Hem anat fent un pilotatge al voltant de la cooperativa agrícola de la Fatarella, van fer esta crida i van aparèixer 10 claus de pis.
1: Sí, I està començant a funcionar.
3: I estem, sense pensar-ho, doncs ja s'està dinamitzant. Disponibles, perquè si ho gestiona la cooperativa, jo estic tranquil·la. Ara, jo tinc 70 anys, si m'he de ficar a llogar i no sé què, doncs no. Però bueno, és com pegar-li la volta al calcetí.
1: Veus, Vanessa, això? I aleshores pensa en les muntanyes, aquesta zona que ara té tantes segones residències i que de cau... I llavors

0: perden perquè ja no tenen ni la capacitat per fer-ho, ni l'energia per fer-ho, no? És molt intel·ligent, és una estratègia superbona que en aquest sentit, no, entitats que estan arrelades i, com deia ella, no, que donen confiança a la població local, puguen fer aquest servei. Aquí sí que existeixen cada vegada més cooperatives d'habitatge, entitats que estan treballant en l'habitatge cooperatiu, però evidentment, si no es posa aturador, com de moment no hi és, no, en aquest cas el que està passant és, ja no és un fre ni dels joves ni dels no tan joves, és que persones que venen a treballar de manera estable en aquestes comarques no poden instal·lar-se, tot i en aquest cas aquest despoblament perpetu. Nosaltres som la comarca amb la densitat més baixa de Catalunya, són 7.000 persones amb una superfície enorme, no? I sempre hi ha aquest estancament, a més amb una comarca que té una cosa, que té una dependència superlativa a l'activitat turística, i això naturalment es traspassa a que, en aquest cas, els representants polítics tenen també molts lligams amb l'activitat turística i, per tant, s'entra en aquest bucle, no?, que no pot sortir, de no poder pensar una estratègia que vagi més enllà d'aquest model, no? Per una part de la població important se'n beneficia, no?, de justament aquests prejudicis que a la llarga no només toquen amb un tema de repoblament, sinó naturalment a l'estabilitat i a la millora de serveis públics i socials que van per la mateixa població permanent, que no acaba permetent que vingui població nova, no? Llavors això, clar, és un cercle molt viciós, no?, i molt perjudicial, que el que fa és que no només hi ha un estancament en la població, sinó una cosa més important també de vegades, no?, que és un estancament en les idees i en l'estratègia del joc, perquè no es pot evolucionar. Una evolució natural, són territoris molt conservadors que tenen una raó, naturalment, perquè sempre s'ha considerat que s'hi jugava en la supervivència, però aquest conservadorisme naturalment s'ha transformat, no?, en aquest període on el capital té una importància capdalt i justament passa per sobre del fet de preservar aquells béns naturals que té l'entorn, que són la seva riquesa, que són en aquest cas naturalment entorn, la terra, la cultura, i a partir d'aquí, no, generar, no, un nou espai a habitar de la millor manera possible, no? I això ara mateix està totalment tapat, no?
1: Aquestes són les dones rurals i de muntanya. Jo espero que les torneu a escoltar un altre cop. Ara recupereu. Un cop les heu escoltat, torneu-les a escoltar. Tot el que diuen, tot el que han dit avui. Us agraeixo molt que les tres hagueu estat aquí, hagueu donat les vostres idees i sobretot el vostre treball que esteu fent i que és tan important per sortir de l'entrelet en el que ens trobem. Neus Miró, gràcies. També gràcies a la Vanessa Freixa. Ja sabeu aquest llibre de les muntanyes catalanes, molt important. Gràcies, Vanessa.
0: Merci a vosaltres per donar justament difusió.
1: I a la Cris Camarena, gràcies per Setmana Books i la feina que feu, tot i la Dana, i com us va destrossar tota la feina que havíeu fet. Els ulls ben oberts perquè no torni a passar.
0: Gràcies,
1: Cris.
0: Gràcies.
1: Fins aviat. Gràcies.

0: Vida Verda, amb Pilar Sampietro.
1: Escoltàveu fa un moment a Menut, Terra d'Argila, era el seu tema, el seu treball discogràfic que ens du cap a les Terres de l'Ebre, i això és el que volem fer avui. Farem un repàs als parcs naturals, a la seva situació concreta, ara sabreu per què, però donarem la benvinguda a una persona que ens du directament el so, la vida i el diàleg dels altres éssers que nosaltres comparteixen al planeta, que és a Luisa Mateu. Hola, Luisa.
2: Hola, bon dia.
1: A l'estiu t'ha anat molt bé de gravacions, em sembla, eh? T'hem pogut seguir per les xarxes.
2: Molt, molt no he gravat, però he escoltat molt i mirat també, i ha estat bonic.
1: I sobretot sí. Has contactat amb molta gent que preserva, estima i divulga la situació, i sobretot aquests paratges i aquests espais naturals que encara estan lliures de moment, creuem els dits, de cimentació, com dèiem
2: aviam,
1: al principi.
2: Aviam el que dura. Hem de lluitar.
1: Una d'aquestes zones és el Delta de l'Ebre. Fixa't que ens n'anàvem cap enllà, precisament gràcies a la Neus Miró i tota la feina que estan fent.
2: Sí.
1: Som ruralitats, aquestes cooperatives agràries. Però el Delta de l'Ebre en concret, per què sí que és un lloc molt ric, sobretot ara, que és la tardor, que comencen les migracions un altre cop dels ocells i deu estar ple de flamencs?
2: Bé, bueno, els flamencs, afortunadament, des de fa ja anys nidifiquen, eh? Però tot i així el flamenc es mouen molt i tal, però ara sí, ha d'estar ple de flamencs amb el seu croc-croc-croc-croc aquest que fan. I ara comença, sí, estan arribant, passant ocells en migració i aviat tindrem ocells hivernant. I jo us he dut una gravació, però, de l'agost, del mes d'agost, que és encara una colònia de cria de bernats i d'esplugabous, d'ardeits, no? Que hi ha l'encanyissada, la llacuna de l'encanyissada.
1: I l'encanyissada, precisament, que és la major llacuna en dimensions del Delta de l'Ebre. És un espai molt, molt important de zona humida, protegida, i a més una zona que està dins de la propietat de Sea Over Life, em sembla.
2: Bueno, Sea Over Life té un espai, crec que sí, bueno, és una estenda encanyissada, no és ben bé l'encanyissada, però sí, el Delta té un espai, sí. Però això forma part del parc natural, esclar.
1: Que sigui part del parc natural és important perquè realment tots aquests éssers puguin viure més tranquil·lament, amb menys pressió. Per tu, què significa una zona protegida com aquella? Què ha de significar, Luisa?
2: Ha de significar que no hi hagi activitats que malmetin el territori, l'entorn, perquè que l'entorn es mantingui en bones condicions és essencial per la supervivència de la fauna i flora, clar. I tot va lligat, no? Aleshores, que, per exemple, en una llacuna com l'encanyissada, la presència de l'aigua en bones condicions, això és molt important, fa uns anys va haver uns problemes, és a dir, l'aigua, l'entorn del canyissar, els arrossars que envolten, és a dir, tota la vida que hi ha al Delta de l'Ebre, una suporta l'altra. No és imaginable que desaparegui una i no afecti a l'altra.
1: Mira, anem a escoltar un d'aquests fragments gravats per Luisa Mateu a l'agost, a l'encanyissada, al Delta de l'Ebre. Pareu orella bé i us ho deixem un moment.

0: Estem escoltant una diversitat d'ocells increïbles.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, a més és molt dens, no? En una colònia són molt actius, se senten els adults que entren i surten, i aquí a l'agost ja estan els pollets, ja estan crescuts, i també són molt sonors, eh? Per això us he posat d'aquest fragment, perquè és molt... O sigui, anant per la pista, caminant per la pista, ho sents, això. A part que els veus, com es mouen, que entren i surten, sobrevolen, i s'escolten molt bé.
0: Podeu imaginar que aquesta zona no estigués protegida a hores d'ara? Què hauria passat amb tot això, amb tota aquesta riquesa que ja no podríem escoltar, ni de la que podríem viure, perquè tots estem lligats, no?
1: Sí.
0: Doncs això podria passar... Esperem que no, eh? Però la veritat és que les entitats naturalistes i ecologistes estan alertant de que a partir del 29 d'octubre d'aquest any, és a dir, dintre de molt pocs dies, molts parcs naturals de Catalunya poden perdre més del 50% del personal tècnic i administratiu. En alguns casos, gairebé el 100%. Aquesta és una dada que ens ha posat els
2: que
0: coneix bé, precisament, aquesta banda i del Delta de l'Ebre, i també la situació que és el president del GPEC, el Xavi Jiménez. Hola, Xavi, benvingut.
3: Molt bon dia, moltes gràcies per invitar-me.
0: Gràcies per estar aquí, Xavier. Escolta'm, què està passant amb els parcs naturals? Per què aquesta situació ara de pèrdua de personal? Vosaltres, els ecologistes, us heu plantejat què passa?
3: Mira, això deriva d'una contractació que es va fer ara fa 3 anys, bàsicament perquè la situació dels parcs era molt precària. El que es va fer va ser un reforç a partir d'una contractació de, en aquest cas, 38 tècnics que anaven als parcs, més 12 tècnics que anaven als serveis d'oficines, serveis territorials del Departament de Polítiques Ambientals i Medi Natural, vale? Que és on pengen els parcs.
0: Sí.
3: Bàsicament, aquesta contractació es va plantejar com una contractació per reforçar doncs, les estructures que tenien els parcs i la direcció general. El que passa és que les estructures eren tan nimbades, tan precàries, que aquest personal, aquestes 38 persones a parcs, van acabar agafant tasques estructurals, són vitals, estan fent tasques que són importantíssimes als parcs, no? Era un contracte que quan s'ha de fer ja se sabia que era de 3 anys i ara s'acaba el contracte. I, per tant, aquestes 50 persones, 38 dels quals estan als parcs, van al carrer. Clar, el problema és que aquestes persones, degut a la situació dels parcs, han acabat agafant tasques que són primordials, tasques que quan ells marxin quedaran penjades, no? Estem parlant tasques, doncs, de preservació de la biodiversitat, millora dels hàbitats, gestió de les comunitats vegetals, estem parlant de l'ús públic, o sigui, estem parlant també de tema administratiu, estem parlant de temes importants, estructurals, de les quals depenen el funcionament dels parcs, no?
0: Perquè, Xavier...
3: Estava parlant, per exemple... Digues.
0: Sí, precisament, si hi ha la reducció de tot aquest personal, pot significar sí. Que es tingui la sensació de que el parc natural o les zones protegides ja no són tan necessàries ni importen tant?
3: A veure, els parcs naturals i les zones protegides són necessàries, importen i haurien de ser més importants en el que és la gestió del nostre país, no? Sí que és veritat que, clar, marxarà gent que fa tasca important i marxarà gent que provocarà que aquestes tasques que estan fent es deixin de fer, no? Això no vol dir que els parcs no siguin importants. El que sí que indica és que la protecció de la natura, la gestió de la natura, al nostre país té poc pes, té poca importància. I es deriva en que tenim els parcs amb poc personal, es deriva en que ara marxarà personal que encara deixarà els parcs més precaris, però també es deriva en que, per exemple, som un país on no tenim conselleria de medi ambient des de l'any 2010. O sigui, el 2010... la conselleria de Medi Ambient era incòmoda, bàsicament perquè és una conselleria que intentava doncs, que les coses fessin més ben fetes, que els impactes ambientals les tinguessin més presents i, per tant, poguessin qüestionar certes actuacions, o sigui, en definitiva, posava pals a les rodes a certes actuacions del propi govern. I el 2010 es va finiquitar la conselleria de Medi Ambient a Catalunya. Fa ja un temps que tenim l'Agència de la Natura de Catalunya aprovada pel Parlament, però no la tenim implementada ni funcionant. Per tant, tenim unes estructures que es dediquen a la conservació de del medi natural, de la natura, molt precàries del país. I això és un reflexe de que el nostre govern, el nostre país, doncs, els temes ambientals, temes de conservació del patrimoni natural, la biodiversitat, no tenen molt de pes.
0: Doncs,
3: i ara traduiran que els parcs quedant molt minvats. Per tant, doncs és un reflexe d'aquesta situació estructural de país.
0: Una situació estructural doncs, que ha de canviar i que s'ha de reforçar per entendre que, i aquí gairebé acabem amb tu, et deixem ja perquè estàs enmig d'espais naturals, Xavier, la situació serà greu sobretot al nord, a les zones preservades, sobretot gironines, perquè els parcs crítics a l'Albera, capçaleres del Ter Freser, podrien perdre la totalitat de personal. Aiguamonts a l'Empordà, Montgrí, més del 60%. Cap de Creus i zona volcànica de la Garrotxa, també reduccions molt importants. I això, aquests números sí que fan patir. Vosaltres espereu, Xavier, que es pugui arribar a un acord, que puguin entendre que això no es pot reduir, que hi hagi una solució?
3: A veure, s'ha pressionat molt. Nosaltres ara farà unes poques setmanes vam tenir una reunió amb els serveis, aquest cas la Direcció General de Polítiques Ambientals, i se'ns va assegurar que es buscaven solucions per solventar la situació. Les solucions no ens les creurem fins que no les tinguem, perquè a vegades les solucions a l'administració són molt lentes. Sí que és veritat que per la tipologia d'aquestes contractacions sembla ser que aquestes 50 persones no poden ser renovades, però sí que es podria tornar a treure les 50 places i que es tornés a presentar personal. ¿Vale? Per exemple, el que es havia previst és que aquestes 50 persones, quan acabessin doncs, la seva feina dintre l'estructura de la pròpia Generalitat, de la Direcció General, podien passar a formar part de l'estructura laboral de l'Agència de la Natura, que es preveia que ja estaria constituïda. Com que l'Agència de la Natura no està constituïda, aquestes persones no es poden incorporar a estructures per seguir fent la seva feina. Per què no està constituïda l'Agència de la Natura? Doncs, bueno, perquè alguns sectors, en aquest cas, i ho hem de dir amb les paraules, el País Rural, que és una estructura que s'ha constituït doncs, teòricament per defensar el món rural, però que es dedica bàsicament a ficar pals a les rodes a les polítiques ambientals del país, s'hi oposa. I com que s'hi oposa, el lobby de la fusta, el lobby doncs, de certs sectors, el sector primari, estan fent mans i mànigues perquè l'Agència de la Natura no tiri endavant. Per tant, és, bueno, ja et dic, és el reflexe de quina situació tenim al país,
0: sí, realment,
3: que és molt precària, de l'espai natural, de les estructures en què teòricament l'administració hauria de votar doncs, en aquest país perquè gestionessin, conservessin la biodiversitat. Penseu que quan parlem de biodiversitat no només és signar un conveni per protegir l'Amazonia, és protegir la nostra fauna, les nostres espècies botàniques, els nostres espais naturals, i tenim una responsabilitat directa molt important que no estem executant.
0: Queden encara molts racons i rerefons d'una fórmula agrícola que s'hauria d'abandonar, que hauria de ser del passat, per entendre aquesta connexió entre agricultura, gestió i natura, i tirar endavant tota la situació. Xavier Jiménez, nosaltres t'agraïm molt com a president del GP que hagis posat els punts sobre les is i sobretot ens hagis donat la visió de com de fràgil està la preservació de la natura a casa nostra. Gràcies, Xavier.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Vinga, fins aviat. I nosaltres aquí a Luisa continuem perquè la situació és dura i difícil. Volíem expressar-ho també.
1: Sí, sí, ho és, és garrifós.
0: No, i gràcies a tu per dur-nos els sons que ens porten cap al nord, eh? I així ens anem cap a la Serra de Beaumort, que és una muntanya del Pallars Jussà dins d'un parc natural,
1: sí.
0: Entenc, no?
1: A la Serra de Beaumort és una reserva de caça, de fet, allà, i us l'he volgut portar perquè ara és una època, és la brama dels cérvols.
0: Sí.
1: Ara hi ha gent que hi va cap allà a escoltar-lo i a viure aquesta experiència amb la natura, i per això us l'he volgut portar perquè, bueno, és...
0: Doncs clar, doncs aleshores escoltem la brama dels cérvols, no? És un clàssic ja dins l'espai de la Luisa Mateu aquí a Vida Verda, escoltem-la. Aquesta que escolteu és la brama dels cérvols a Beaumort, en aquesta muntanya calcària a la Conca de Dalt i al Pallars Jussà, i que s'engloba dins d'un gran parc natural que és super immens i que agafa molt del territori de muntanya, d'alta muntanya. I la gent se'n va allà a escoltar-los, precisament sí. A Luisa, perquè hi ha uns guies que t'ajuden a entendre com escoltar-los, com separar-te d'ells, com visionar-los d'una manera adequada.
1: A més, l'altre dia vaig veure a la televisió, no sé si a la televisió, una altra pantalla d'aquestes, que la gent comentava l'experiència, no? Perquè sembla ser que van escoltar de matinada,
0: sí,
1: que ha de ser molt bonic, veure allà la sortida del sol, etc.
0: Ah, llaves molt dureta, molt d'hora,
1: sí, sí, i a més ara deu fer molt de fred, o sigui, si aneu, abrigueu-vos bé.
0: Sí.
1: I aleshores la gent explicava l'experiència de l'escolta, que és el que és bonic, però es queixaven que no els veien els animals. Clar, aquesta és la cosa, els animals estan per allà ficats i el que és bonic és escoltar com es desperta el bosc i la brama, com bramen aquests animals, no?, els mascles. És a dir, és una experiència sobretot d'oïda, més que... Per això a mi m'agrada. Per això a mi m'agrada posar-ho a la ràdio, perquè és el que és la ràdio, no?, l'escolta.
0: Mira, ens fa treure molts elements de nosaltres mateixes com a éssers humans, com a persones que, si no, no trauríem, no?
1: Sí, sí.
0: Perquè... quina possibilitat hi ha de poder explicar què sents o com et sents quan escoltes la brama d'uns altres éssers com són els cérvols?
1: Sí, sí, sí. L'escolta activa o conscient, que es diu...
0: l'escolta conscient.
1: Sí, obre com una mena de... Activa les sensacions, unes emocions, diem, si estàs allà escoltant realment. I aleshores el fet d'escoltar amb unes condicions de poca llum ajuda molt, no?, a que tu et concentris i estiguis escoltant i tu t'imagines i, en fi, t'obre la porta a la imaginació d'una manera extraordinària. No?
0: No, són aquests paisatges sonors que la ràdio tenim oportunitat també d'oferir-vos.
1: Sí.
0: Per què us traslladeu? Directament, per exemple, a un altre lloc necessari de preservar, com és el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Allà hi ha Alins, Tor, Espot, Esterri d'Àneu. Situeu-vos en aquest lloc.

0: Que hi sou, ja? Jo sí, jo sí.
1: Però estem fent ràdio, com aquell dia que vam fer el programa al bosc, doncs sí, igual, eh, Luisa?
2: Sí, sí, sí.
1: El Parc Natural de l'Alt Pirineu, mira, qui refila aquí?
2: Aquí tenim, sobretot el més protagonista, és un tord, tord comú, ha cridat de fons el picot negre, que és una de les espècies allà estrelles, diguem-ne, hi ha de fons...
1: Què?
2: Hi ha de fons també, ara hem sentit el picot negre, hi ha una griva, hi ha merenga petita, pinroig, hi ha altres ocells de bosc. Estem al bosc de pi negre.
1: Aquesta és la població, eh, no humana, que existeix en un parc natural. Si no fos parc natural, ja us dic jo i us diu la Luisa que no existiria, almenys amb tanta diversitat.
2: No, exacte, és una pèrdua. Quan anem perdent l'entorn, anem perdent biodiversitat, i bueno, ja sabeu que aquí a Catalunya tenim una pèrdua de biodiversitat molt important. Es parla d'uns percentatges esgarrifosos en 20 anys.
1: Doncs sí. Per això és tan important que es mantinguin els llocs de treball i la cura que s'està tinguent a través dels parcs naturals, de persones que han volgut dedicar la seva professió precisament a fer el que molts éssers humans no fan, per altra banda. Així que la balança estigui una mica ben equilibrada perquè continuï la vida a la Terra. A Luisa Mateu, nosaltres hem volgut donar aquesta visió sonora, una visió sonora que continua i que és necessària perquè els parcs naturals continuïn endavant.
2: Clar, no? I aleshores hem d'apreciar-ho perquè ara sortim molt a la natura. No, anem a caçar bolets, que es diu, anem en bicicleta, anem a caminar, anem a fer, jo què sé, mil coses a la natura. Sembla que la natura és l'espai on hem d'anar.
1: Sí, hem de sortir. Però no la tenim en compte.
2: Però en canvi,
1: fem totes aquestes activitats.
2: Exacte, fem activitats, però l'activitat essencial, que seria la d'apreciar la natura, la d'observar-la, jo demano escoltar-la, sembla que això va una mica en segon terme, no? Jo el que demano és aquesta estima

0: la natura de apreciant-la, coneixent-la i anant a caminar tranquil·lament o no caminar, estar, és a dir, però coneguem la natura com és, no només pensem en les activitats que podem fer, que està molt bé, però
1: respecte, que és molt
0: de respecte, que és l'important. Sí.
1: Gràcies,
0: i no només els parcs naturals, la natura en general, el nostre entorn.
1: També a ciutat, ho hem explicat moltes vegades amb la Luisa Mateo en aquest programa. I ho tornarem a fer en la propera edició que vinguis aquí, que serà molt, molt, molt aviat. Gràcies, Luisa.
0: Gràcies a tu.
1: Mira, parlant de muntanyes, aquí teniu a la Ali de Sants, Ara Muntanya. Ara Muntanya. És que aquesta és una gravació d'una promoció que la mateixa Lídia Sanz va fer amb un grup col·lectiu de músics i de gent que treballa precisament a muntanya per preservar-la. Amb ella us diem adeu. Esperem que us hagi interessat, però tornem molt aviat aquí a Ràdio 4, al Vida Verda. Fins aleshores.

0: L'Altra Ràdio, amb Cim Tuniqui.
1: Benvingudes, benvinguts en aquesta edició especial de l'Altra Ràdio de Ràdio 4. L'estem fent en col·laboració amb la Societat Catalana de Comunicació de l'Institut d'Estudis Catalans per celebrar no els 45 anys de l'Institut d'Estudis Catalans, en té més, sinó els 45 anys d'aquest programa genuí de ràdio pública, 45 anys de l'altra ràdio, Ràdio 4, tal com recordem en el programa de tant en tant. Pel que fa als nostres continguts, coincidim amb el vers de l'any 1947 de Josep Vicenç Foix. Josep Vicenç Foix té un vers que diu «M'exalta el nou, m'enamora el vell». I amb això, amb els continguts del programa, també coincidim. Avui tindrem coses del passat, però moltes coses del present i, sobretot, també del futur. La benvinguda més cordial a l'edició d'un 14 i 15 de juny de l'altra ràdio, que és la número 2604.
2: Buenos días. Tengan todos ustedes.

0: Authentic Latin Beats.
1: Pero si quieren saber un poco más de qué se trata...
2: ¡Arranca y vámonos!
3: Aquesta edició especial de l'Altra Ràdio l'estem fent la tarda del dijous 5 de juny a la Sala Coromines, com us dic, l'edifici de l'Institut d'Estudis Catalans, carrer del Carme de la ciutat de Barcelona. Les més sinceres gràcies a totes les persones que amablement us heu apropat en aquesta sala, que ens acompanyeu en aquest dia significatiu per l'equip de l'Altra Ràdio. Un programa nascut a Ràdio 4 l'any 1980, fet sempre amb un gran equip de col·laboradores i col·laboradors. Un programa que és coral, ho segueix sent. En aquesta temporada hi ha 30 persones que participen al mes a l'Altra Ràdio i, a més, els companys sempre a la part tècnica. Programa que ha rebut una desena de premis en 45 anys, com el Premi Nacional de Comunicació de la Generalitat de Catalunya a la categoria de radiodifusió de l'any 2019. Però avui no hem de parlar de nosaltres, hem de parlar de coses, com us dic, contemporànies, amb algun petit toc del passat. Hem de parlar avui de com ha anat el 8è Congrés Internacional de Recerca en Comunicació. Ho farem amb el catedràtic Francesc Fondevila. Amb Lluís Senyor, de la revista Trípodos, parlarem de la primera trobada de revistes científiques en català i conversarem amb quatre dels grans referents de la divulgació tecnològica a Catalunya: la Xantal Llavina, la Mariola Dinarès, l'Arbel Cuesta i en Josep Maria Ganyet. Tot això fent mano a mano avui amb Alejo del Peral, sempre un plaer fer ràdio amb l'Alejo del Servei Exterior, la seva salutació i la meva, Sintoniqui, a la direcció i presentació.
4: L'Altra Ràdio Vintage, amb en Sintoniqui. L'Altra Ràdio Vintage, sempre Ràdio 4.
1: L'Altra Ràdio Vintage.

0: I abans de rebre en els nostres invitats, obrim el programa escoltant fragments històrics de la ràdio a Catalunya. Tots procedeixen de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, projecte participatiu que trobareu a arxiuradio.uab.cat. I ja que estem un programa especial, serà l'únic aspecte revival que avui podreu escoltar, hem triat quatre fragments. Són de programes que van obrir camí en la divulgació de la informàtica, l'electrònica, les telecomunicacions o els videojocs. El primer és de Ràdio 4, de la nostra emissora, de l'any 1985. La qualitat de so és una mica defectuosa. El programa Electronics.
1: Bon dia, o gairebé bon migdia. Comencem ara aquí a Ràdio 4, aquest programa que anomenem Electronics. I Electronics és, evidentment, un programa per parlar de l'electrònica, de la imatge, del so, dels ordinadors, de totes aquestes coses que ens fan més fàcil la vida, o a vegades la compliquen també, i que funcionen gràcies a l'electrònica. Salutacions ben cordials al començar el programa de Marc Fiter a les vies de so, d'Àlex Fiter a la conducció tècnica del programa i d'un servidor, Josep Maria Bax.
0: Sembla estrany que el gran Josep Maria Bax, un dels millors radiofonistes que ha tingut Catalunya, fes un programa de tecnologia amb un equip que, evidentment, també li donava suport a la nostra emissora Ràdio 4. El segon fragment és del nostre programa, mes de novembre de l'any 1987.
2: L'altra ràdio, de Ràdio 4, no únicament pensa en els oïdors de carn i os. Els oïdors fets de circuits integrats també hi tenen el seu apartat, el Digitext. El Digitext de l'altra ràdio, una revista digital amb informació sobre el món de les comunicacions. I recordeu que cada primer diumenge de mes, el Digitext us ofereix la programació completa de Ràdio 4. L'altra ràdio. Cada diumenge a la mitjanit, la radioafecció, el diaxisme i les comunicacions a l'abast de tothom. Edita i presenta Sintoniki. Col·laboren Àngel Argemí i Xavier Cacho.
0: Recordar, l'altra ràdio entre el maig del 1986 i el juny de 1990 va emetre un centenar de Digitext, la primera revista telemàtica feta en llengua catalana. Suposava que vam poder transmetre 2.000 pantalles d'ordinador o planes digitals amb informació relacionada amb la radiodifusió internacional, les telecomunicacions i la programació de Ràdio 4. Es van fer emissions del Digitext per ordinadors Spectrum, Commodore, MSX i Amstrad. Ens mantenim encara l'any 1987, però anem ara al mes de novembre i el dia 14 d'aquell mes a la cadena COPE s'escoltava el programa Sábado Chip. Començava d'aquesta manera.

0: hemos venido a molestar, no estamos aquí para dar la paliza. No nos mueve el afán de lucro ni el lucimiento. Ni la vanidad, lo nuestro es el vicio lo nuestro. Ahora hemos arraigado el vicio del silicio y nuestra única obsesión es ponerlo a tu servicio. Al silicio y no al vicio, ni mucho menos. Deja la revista, que es mía, que me la acaban de regalar, el Amstrad User. Déjamelo, que es mío, hombre. Bueno, vosotros sabéis que nuestra cita con la informática es cada sábado y os podemos prometer y prometemos que cuando nos entra el mono, a la altura del miércoles, es difícil resistir sin esa dosis de silicio y de vicio. Así que estamos aquí a tu servicio. Al fondo a la izquierda.
1: I acabem amb un altre dels grans programes d'informàtica d'aquella època, de finals dels 80. Bienvenido, Mr. Chip. Bienvenido, Mr. Chip, programa que, a més d'informar sobre informàtica, organitzava un concurs escolar a tot l'estat espanyol sobre informàtica, amb grandiosos premis d'aquella època. Va començar a la nostra corporació, va començar a Radio 5, però ben aviat va passar després a Onda Cero. Escoltem com començava l'edició del 26 de maig del 1990.
2: Emissió número 34.
3: Hola. Muy buenos días, aquí estamos un sábado más, un sábado brillante y fresco, bueno, al menos a estas horas aquí en Madrid. Estás sintonizando, ya lo sabes, Radio 5 de Radio Nacional de España y en este momento comienza... Bienvenido, Mr. Chip, la emisión de divulgación informática que dirige Pedro de Miranda
4: y que presenta Pilar López.
3: También colaboran en el programa Benigno Moreno en el control de sonido, Antonio Blanco y Jesús Huetos en emisiones, Adolfo Muñoz en la realización, aquí en Madrid. Y hoy en Tortosa, Barcelona, Tudela y Pamplona, nuestros compañeros técnicos y locutores. Hola a todas y a todos.
5: L'altra ràdio.
6: A Ràdio 4. D'Alaska andant, s'enfansant
1: a Mercadal. Saludem ja el nostre primer invitat, que és el catedràtic i doctor Joan Francesc Fondevila, president de la Societat Catalana de Comunicació de l'Institut d'Estudis Catalans. Benvingut, Joan Francesc. Les més sinceres gràcies per aquesta nova col·laboració des de la Societat Catalana de Comunicació, que compleix 41 anys. Amb l'altra ràdio i doncs el que ens has de sintetitzar és com ha anat aquesta vuitena edició del Congrés Internacional de Recerca en Comunicació que heu celebrat en el dia que nosaltres estem fent el programa.
7: Doncs primer, moltes gràcies a vosaltres també per la col·laboració, que ja està esdevenint un clàssic, eh? Ja portem
1: segona
7: unes quantes
1: fem,
7: edicions.
1: Eh?
7: Sí,
1: per
7: això, i esperem que es prolongui en el
1: temps. Tant de bo.
7: I bé, el Congrés és el Congrés de referència en recerca sobre comunicació en català, en tot el que són les terres de parla catalana, i modestament anem creixent. Aquesta vegada hem aconseguit la major xifra de comunicacions presentades, al voltant d'una seixantena, i el nombre d'universitats i centres de recerca que participen també estan per sobre d'altres anys, estaven 35, que és una xifra que recull centres i universitats de diversos països, tant europeus com d'altres continents, vull dir que estem contents com ha anat. De fet, tant és així que hem hagut de créixer i portar a terme dos dies. Sempre hem fet un dia i en aquest cas són dos.
1: Èxit, per tant, de participació, qualitat, evidentment, d'aquestes institucions universitàries que hi participen. Principals temes que esteu tractant?
7: Sobretot, un que ja es dona per descomptat, la intel·ligència artificial, però no per se com a objecte d'estudi, sinó aplicat a entorns de comunicació, en la creació de continguts, tant radiofònics, televisius, en periodisme, i també en la vessant ètica de com aquesta creació de continguts s'ha de portar a terme.
1: Alguna idea clau que ara ens puguis traslladar, que hagis escoltat a la jornada d'avui?
7: Sí, sobretot intentar establir unes línies ètiques de control controlar sobretot fake news, intentar que la intel·ligència artificial aporti en positiu, però que no pugui transgredir el missatge. I de fet, més endavant el company Lluís us comentarà que en l'àmbit de creació d'articles científics també s'ha de controlar extraordinàriament l'aplicació de la IA, perquè sempre, evidentment, l'article ha de ser collita pròpia i això també pot generar alteracions.
1: algun altre aspecte, intel·ligència artificial per una banda.
7: També l'ús, per exemple, de la banda ampla per suportar tota la càrrega de streaming, transmissions en viu i ús d'intel·ligència artificial que està creixent.

0: Ah, perquè i això per tant també hi haurà en un moment determinant moviments que també ho estan alertant de l'extraordinari consum d'energia que suposa tot plegat, no? Hi ha, igual que hi ha moviments que critiquen aspectes de la societat capitalista o de determinades qüestions a mitjan de transport, de consum, tot el digital no es veu, com deia Negroponte, tot és, diem-ne, no són àtoms, no? Són bits, però clar, darrere hi ha un consum energètic que algú també comença a posar en qüestió si realment fa falta o és necessari.
1: És així, de fet sí que s'està intentant portar molts servidors a zones nòrdiques, oceàniques, per tal de minimitzar l'efecte de l'escalfament dels grans servidors, però certament s'ha d'anar en compte. I també s'ha matisat el factor de la banda ampla garantida, especialment necessària per a mitjans de comunicació. Aquí no pot fallar, i el dia del blackout vam tenir-ne sort a la ràdio, especialment. Aleshores, aquí sí que s'ha parlat del Service Level Agreement, del Comitè d'Information Rate, que són els percentatges que els operadors garanteixen per als mitjans i les empreses, conceptes que són més tècnics, però és que avui dia la comunicació va de la mà de la tecnologia, de les telecomunicacions, de la informàtica. És a dir, que ha quedat molt clar que la comunicació navega en aquestes aigües.
0: Si algú vol conèixer les activitats de l'Associació Catalana de Comunicació Científica de l'IEC, a on ho podem trobar per internet?
1: Això a la pàgina web nostra. De fet, també hem creat una pàgina específica del Congrés i allà penjarem les presentacions.
0: Doncs donem l'adreça.
1: Sí, sí, és la ssc.iec.cat i després el Congrés és /Congrés.
0: Doncs felicitats per aquest èxit.
1: Moltes gràcies.
0: En aquest cas, en el president, el catedràtic i doctor Joan Francesc Fontdevila, al capdavant d'aquesta Societat Catalana de Comunicació de l'Institut d'Estudis Catalans. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a
0: vosaltres. Tant de bo, com deies, que aquest tàndem que estem fent des d'un parell d'anys ençà el puguem mantenir durant moltes més temporades.
1: I tant, gràcies.

0: Com ara apuntava el doctor Joan Francesc Fondevila, en el context del Congrés Internacional de Recerca en Comunicació s'ha celebrat la primera trobada de revistes científiques en català. Saludo, ja ho apuntava ara, en el doctor Lluís Anyó, de manera més formal, professor de comunicació audiovisual de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, editor assistent de la revista de comunicació Trípodes. Benvingut, en el teu cas, Lluís, per primera vegada a l'altra ràdio. Gràcies per participar-hi. Aquest ràpid resum, potser abans d'entrar una mica més en concret amb la intel·ligència artificial aplicada a les revistes de comunicació i de caire universitari. Resum d'altres temes que hagin aparegut en aquesta primera trobada de revistes científiques en català.
1: Doncs ha estat una trobada molt fructífera, perquè ens hem trobat per primera vegada les revistes que treballem en l'àmbit català i hem pogut parlar de diversos temes on nosaltres hem après molt, nosaltres mateixos, al compartir el coneixement. Per exemple, l'impacte acadèmic i social que tenen les revistes, sobretot ens preocupa aquest aspecte de l'impacte social. Hem parlat també de tots els processos editorials, ens hem compartit experiències respecte d'aquests processos, en concret del tema de les revisions, que és un tema que les revistes acadèmiques evidentment estem obligades a portar a terme, revisió dels manuscrits que ens arriben per garantir la qualitat d'aquests manuscrits quan es converteixen en articles.
0: Jo he escoltat també una part significativa d'aquesta jornada que s'ha fet justament abans que estiguem fent el programa. També destacaven una sèrie de responsables d'aquestes revistes que són escrites en llengua catalana, com ni que siguin professionals de la universitat, gent que feu recerca, gent que sou professionals, professors titulars, professores titulars en molts casos, es necessita una alta dosi de voluntarisme. Jo crec que això, malauradament, en quantitat de coses de la llengua catalana segueixin així, no només a les revistes científiques, sinó en qualsevol aspecte de la societat on costa molt, a vegades, a fer negoci en català o que costa molt de tirar projectes de caire cultural en llengua catalana. No? Això també era una de les qüestions que posaven en evidència algunes responsables, no?
1: Sí, hi ha una qüestió relacionada amb, diguem, l'àmbit de la dedicació que tenim a les revistes, que molt sovint és una dedicació molt voluntarista, en el sentit que ens agrada ser-hi, disfrutem fent aquesta feina molt relacionada amb la recerca, però al mateix temps els mitjans en què comptem sovint són escassos. També tenint en compte que són revistes molt sovint d'accés lliure, és a dir, són revistes gratuïtes.
0: Sí, que no es fan per fer negoci, evidentment, són des de les universitats.
1: Hi ha algunes revistes que en diríem depredadores, que són una altra història, però les que ens hem trobat aquí són totes revistes
0: serioses
1: d'accés obert.

0: cert que prioritzem la recerca.
1: I abans d'acomiadar-te, ja ho deia també en Joan Francesc Fondavila, ha sortit el tema de la intel·ligència artificial aplicada específicament a les revistes científiques. Quin resum ens pots fer? I tu, des de Trípodos, també, si heu fet algun tipus ja de prospectiva sobre quin ús hi preveieu.
0: Jo ara pensava, si em permets, quan feies el resum, diguem, d'aquest revival que has fet, començant pels anys 80, sempre penso, hi ha aquestes paraules clau, diguem, que podríem dir, no? Ja es parlava d'electrònica, de digital, amb els primers ordinadors personals, i ara, evidentment...
1: Domèstics. Fem el matís, no? El personal va venir després perquè era molt car, el personal computer, i existia a l'època, però a les cases eren domèstics, aquells del caset.
0: És veritat, els Amstrad i tots aquests. Doncs ara, evidentment, la paraula que tots tenim, el concepte i la preocupació és la intel·ligència artificial. En el nostre cas, aplicada als processos editorials i a la publicació d'articles acadèmics de les revistes. Quins límits fixem? Com els regulem? Som conscients que no podem obviar que la intel·ligència artificial ha arribat, està aquí, s'utilitza, i és bo que s'utilitzi per fer recerca, però en quines condicions?
1: Jo he sentit, crec que era una intervenció teva, que una possible utilització seria per una ajuda a la traducció, no? Que després potser validar aquella traducció, però veure d'alguna manera que per aspectes de traducció podria tenir ja una primera utilització sota supervisió de persones, evidentment, no?
0: Sí, hem estat d'acord que no podem utilitzar la intel·ligència artificial per fer recerca, perquè la intel·ligència artificial faci la recerca, perquè és contradictori, la recerca la fan humans, és inherent a la recerca que siguin els humans que la fan. Una altra cosa és que la intel·ligència artificial sigui una eina que podem utilitzar, per exemple, en fer traduccions.
1: Molt bé, doncs agraïm avui al doctor Lluís Anyó, de la revista Trípodos, que també s'hagi quedat una estona i que hagi estat el nostre programa Llarga Vida, revistes científiques de gran qualitat. Trípodos, qui ha participat, Obra Digital, Platcom, Universitat de Vic, Anàlisi, Universitat Autònoma de Barcelona, Comunicació de l'Associació Catalana de Comunicació. Llarga vida en aquestes revistes i encara més en la nostra llengua, la llengua catalana. Moltíssimes gràcies, fins una altra.
0: Moltes gràcies.
2: La informació, el coneixement i el saber audiovisual tenen un nom: L'Altra Ràdio. La tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom.
1: Recuperem avui indicatius del passat de L'Altra Ràdio amb aquest saltimbanqui. Una mica saltimbanquis de les zones sí que hem estat durant aquests 45 anys a Ràdio 4 i esperem seguir podent fer el saltimbanqui tecnològic en aquesta ràdio pública, parlant d'allò que ens agrada, del món de la tecnologia i de la cultura audiovisual. Volem celebrar, com ja us deia, els 45 anys de L'Altra Ràdio a l'hora de presentar el nostre sumari en companyia de quatre persones que són referents en la divulgació de la tecnologia a Catalunya. Un plaer que avui participin al programa l'Albert Cuesta, la Mariola Dina, en Josep Maria Ganyet i la Xantal Llavina. Us presento primer els nostres invitats i ràpidament hi entrem en conversa. L'Albert Cuesta, que el tenim aquí al costat de la Mariola Dinarès, per les persones que esteu justament assistint en aquest enregistrament de L'Altra Ràdio, enginyer tècnic de telecomunicacions, amb això coincidim, Albert, jo també soc enginyer tècnic de telecomunicacions, vam estudiar al mateix centre en aquest cas, amb algun any de diferència, si mi no faig la memòria, actualment col·laborador del Diari Ara, del butlletí de la GCMA, als matins de TV3, a les mañanes de Ràdio Nacional d'aquesta casa i a la Revolució 4.0, precisament, de Catalunya Ràdio. Albert, un plaer que estiguis al programa, benvingut.
3: Encantat d'estar aquí.
1: La Mariola Dinarès, que la teniu aquí al meu costat, periodista, divulgadora, creadora de continguts audiovisuals, experta en l'àmbit digital durant força anys, va ser companya a Ràdio 4, ha estat parlant una bona estona amb el gran Alejo del Peral, recordant programes que han fet conjuntament, i els últims anys, ho sabeu prou bé, al capdavant del pop-up de Catalunya Ràdio. Mariola, benvingut.
4: Molt emocionada d'estar aquí. Benvinguda. I m'agrada molt això que comences amb els talls antics, perquè jo no sabia que el Bax havia fet això d'electrònica.
1: Senyor Bax, va fer de tot, de ràdio satírica, humorística, informativa.
4: Molt bé.
1: Jo crec que és un dels grans radiofonistes, potser d'aquells 20 noms significatius de la ràdio a Catalunya del segle XX, un és Josep Maria Bax, no? Passant per moltes emissores, entre elles Ràdio 4, però sobretot també Ràdio Joventut. Després ens acompanya en Josep Maria Ganyet, la persona que està més lluny d'aquest qui us està parlant, enginyer informàtic, director de Mortensen, professor de comunicació audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra. Un plaer també Josep Maria, que ens acompanyis.
3: Un plaer, un plaer.

0: Vingut per primera vegada també a l'altra ràdio, i la Xantal Llavina, que podrem escoltar però enregistrada, algú dels que esteu assistint i esteu veient que mancaria una de les persones, perquè en el moment que estem fent aquest programa està fent classe a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna. La Xantal Llavina és periodista, divulgadora de tecnologies de la informació i la comunicació, productora executiva, conferenciant, i actualment és la directora del Revolució 4.0, programa on precisament l'Albert Cuesta n'és un dels seus col·laboradors, programa de Catalunya Ràdio 3CAT, un programa excel·lent com el pop-up de la Mariola Dinarès. Una altra de les característiques de l'altra ràdio, ja que estem, mirem-nos al maric, sempre hem parlat de programes a totes les emissores, no hem tingut mai mania de fer-ho, jo crec que aquest és també un bon punt del nostre programa de Ràdio 4 i d'aquesta emissora, que mai ens ha posat cap objecte, cap, en aquest cas, objecció a que ho hagin fet. Revolució 4.0 en antena des de l'any 2017, que també està dit aviat. Comencem escoltant doncs a la Xantal Llavina, que ens explica com i quan va començar la seva trajectòria periodística dins de la divulgació i la informació tecnològica.
1: Tinto un plaer ser amb vosaltres en aquest aniversari. Felicitats. I dir-te que jo vaig començar el meu cas quan va néixer les xarxes socials, 2009-2010, que apareix Facebook, que és el rei llavors de les xarxes. Primer començo a esbrinar, després també em vinculo amb el món de l'empresa, de les startups. Jo vaig estudiar empresarials i periodisme i veia que els mitjans de comunicació no parlaven d'aquestes empreses tecnològiques ni parlaven de les xarxes. Llavors és com vaig començar a parlar amb els directors del periòdico i del diari El Punt Avui, de parlar de temes tecnològics, i vam començar amb la secció xarxa social El Punt Avui i després amb una secció que es deia El Talento Digital al periòdico de Catalunya. I és que no fa tant que, de veritat ho dic, ara sí que es parla molt de tecnologia i de tot el que passa a les grans empreses tecnològiques, però ocupava, si ho saps bé, Cinto, un espai poc destacat en els diaris.
0: Poc destacat al món de la tecnologia, mica en mica hem anat d'espai, hem anat guanyant espai tant d'antena com dels mitjans escrits. Breument, molt sintèticament, una mica els vostres orígens. Albert, crec que tu comences fa 45 anys escrivint sobre giradiscos.
2: Sí, 40... abans ho pensava. Em sembla que em vaig anticipar un any a l'altra ràdio, perquè vaig començar a escriure sobre coses que s'endollen l'any 79. I efectivament escrivia sobre tocadiscos.
0: Amb el món de l'IFI, que en aquell moment tenia, diguem-ne,
2: sí,
0: molta tradició.
2: I de vinil.
0: En quin mitjà?
2: Es deia la revista del Sonido i aviat es va canviar per Ifimania.
0: Ifimania.
2: Sí, i de fet la cosa, aviam, jo crec que portar tant de temps parlant sobre això m'ha permès doncs veure com neixen i moren moltes tecnologies, cosa
0: tant
2: que et dona context. Vull dir que
0: està claríssim.
2: Jo he vist néixer i morir el CD, per exemple, però els vídeos, la digitalització del contingut, internet, els
0: tot
2: mòbils...
0: Tot això en parlarem ara.
2: Sí,
0: molt bé,
2: saps?
0: Sí, sí. Evidentment, és que tenim una edat, hem anat veient aparèixer i desaparèixer multitud de tecnologies. Tu, Mariola, en el món tecnològic, com t'hi endinses?
3: Jo Ràdio 4, realment, perquè fèiem un programa despertador amb el Joan Arenyes, que es deia Què està passant. Ell feia la música, jo feia les píndoles d'informació, vam començar a veure que en allà es podia parlar de coses digitals, si ens avançàvem a dir el que deien als Estats Units, érem els primers en dir-ho. No sé, vam començar a veure que hi havia molta informació sobre internet.
0: Quin any parlem, aproximadament?
3: 2002.
0: 2002 a Ràdio 4.
3: 2002 o així. I clar, llavors vam començar a fer càpsules d'informació i vam acabar fent un programa que es deia Està passant, cada dia,
0: d'acord,
3: de 5 a 6 de la tarda, parlant de què es parla a internet i coses d'aquestes.
0: A més, també dins de Ràdio 4 havíeu portat molta cosa de xarxes quan hi havia Ràdio 4,
3: clar,
0: les primerenques, no?, que us dedicàveu a fer una mica de community manager.
3: És que després
0: oi?
3: Vaig integrar-me a l'Interactius
0: de
3: Ràdio
0: emissora,
3: Televisió Espanyola,
0: oi?
3: I llavors va ser el moment aquell en què havies d'anar darrere els programes que et donessin, clar, contingut per
0: posar-lo
3: a internet, perquè ningú el volia posar.
0: Déu-n'hi-do, per tant, estem parlant també de 23 anys llargs,
3: sí,
0: de tradició ja tecnològica de la Mariola Dinarès. I en el teu cas, Josep Maria, quan i com comences?
4: El 82, a l'institut del meu poble, Targa, van comprar un ZX81, un Sinclair ZX81, que això als més joves us sonarà molt, molt estrany, però tenia una K de memòria.
0: I en aquell moment a Tàrrega també sonava igual d'estrany.
4: Jo crec que tot arreu. I amb allò fèiem matemàtiques, i recordo que fèiem vectors, matrius, i els vespres ens quedàvem a programar doncs algun videojocs molt simples, vull dir píxels. I a partir de llavors vaig dir, ostres, això és molt divertit, jo volia estudiar física, i vaig veure que hi havia una cosa que es deia informàtica, que la feien a la Politècnica i a l'Autònoma. I a mi, com que era de Lleida, em tocava l'Autònoma, doncs cap a l'Autònoma, i no hi havia ni facultat. Érem un apèndix de matemàtiques, i que quan els matemàtics al matí deixaven la facultat lliure, a la tarda hi podíem anar la resta. I així va començar tot.
0: Grans tecnòlegs, però que alhora s'han endinsat en el món també de la divulgació. Repassem una mica el que ja volia fer l'Albert Cuesta, l'evolució tecnològica dels últims 40 anys. Per exemple, l'altra ràdio,

0: de la TDT, del món digital de la televisió, com es anava implementant. Des del 2010 vam començar a parlar d'intel·ligència artificial i des d'un 2018 de supercomputació, per exemple, amb la col·laboració regular al programa del Barcelona Supercomputing Center. En el teu cas, Xantal, quines tecnologies consideres que han marcat tendència en els últims 40 anys?
1: Mira, tecnologies que han marcat tendència en els 40 anys, jo diria que internet és la revolució fundacional, no? Que va canviar com ens informem, no? Com treballem, com ens relacionem, no? I per tant també una altra cosa és el telèfon i els smartphones, no? Que ens van posar el món a la butxaca. Jo crec que ja ara fa 20 anys, no? Que teníem, quan jo anava a la facultat, teníem els primers mòbils, que explicava algú l'anècdota, no? Quan els primers mòbils ens amagaven, no? Com quan parlàvem per telèfon, ara un mòbil és el més habitual del món, no? I també, i ho fem tot també a través del mòbil, no? I les xarxes socials també crec que han canviat la comunicació, no? I ara, evidentment, la intel·ligència artificial, que m'apassiona, Cinto, que ens obliga a repensar-ho tot, eh? Perquè si vam estar parlant aquests últims anys de la revolució digital i com afectava la salut, l'educació i l'empresa, doncs ara estem parlant com la intel·ligència artificial ens afecta en aquests sectors i es planteja nous dilemes ètics i socials, però la IA ens canviarà molt.
0: En el teu cas, Josep Maria, d'aquests 40 anys que coneixes tu també ben a fons, què podem destacar? Segur que coincidim amb el que ha apuntat la Xantal, però des de la teva visió, quin seria dos o tres tecnologies de clar impacte?
2: No descobrirem res, o sigui, tirarem d'acadèmia. L'ordinador personal, després connectar els ordinadors, internet, si vols la web, però bueno, és una aplicació més d'internet, el mòbil, posar-te internet a la butxaca, i després les xarxes socials i ara la intel·ligència artificial. Jo crec i potser, si vols, el corrent de fons, que ho uneix tot, és que hem passat de parlar de tecnologies i de si una és obsoleta o l'altra és més potent o té més ampla de banda o no, a parlar inevitablement de poder i de geopolítica. Ara, avui, parlar de tecnologia és parlar de poder.
0: Clar, com seria ara la intel·ligència artificial, no? La Xina versus els Estats Units, els
2: exactament.
0: Controls de les xarxes socials, sí. En aquesta qüestió, que sembla que a més són a vegades empreses privades, en la casa de la Xina ja seria una altra qüestió, que estan per sobre, diguem-ne, de l'ordre.
2: Estan competint amb els estats.
0: Estan, no? competint,
2: estan
0: amb competint amb els estats. Una molt bona un bon afegit d'en Josep Maria Ganyet. En el teu cas, Mariola, alguna que puguis destacar per sobre d'alguna altra? Coincidim amb el resum, però com ho veuries?
3: No, jo parlant una mica de la ràdio, no? Ja que estem, per exemple, fent una cosa d'exterior, clar, la digitalització va ser un canvi brutal pel nostre dia a dia, no? Treballar a la ràdio analògica, a la ràdio digital, ho va canviar tot. L'arribada d'internet, clar, a nivell de producció, de convidats, de contactar amb la gent, abans, no? Abans es fitxava les productores perquè eren majoritàriament dones, que tenien una agenda plena de contactes i se l'amagaven allà pany i forrellat, no? Clar, ara sembla estúpid això, no? Clar, el tema de la digitalització, és que des dels rebs i tot això, i després les xarxes socials a nivell de canals que estan competint amb les grans, bueno, que són, jo pensava que amb l'època hippie pensava, les xarxes socials seran un bon canal per fer periodisme ciutadà. L'època hippie dèiem això, que no sé què, i ara es veu que realment les xarxes socials, el poder que arriben a tenir, jo dic, vigilem perquè que la intel·ligència artificial no ens passi el mateix que ens ha passat amb les xarxes.
0: Hi ha el concepte bé, no?, de periodisme ciutadà amb la telefonia mòbil, quan va començar la telefonia mòbil a extendre's, no?, moltes qüestions
3: totalment.
0: Que encara estan totalment presents. Hi ha una cosa interessant que apunta la Mariola, evidentment igual que la Xantal i en Josep Maria Ganyet, i és el món de l'àudio, com en aquests 40 anys, gràcies a programaris com l'Audacity, s'ha socialitzat la creació de continguts. Quantes escoles catalanes estan creant continguts amb els mestres, amb aquelles dones, moltes són dones que estan allà, amb nens i nenes, creen els seus continguts sense cap tipus de problemes i gràcies a internet alhora es poden fer escoltar arreu del món.
3: Bueno,
0: no?
3: Amb el tema de l'àudio també un apunt, que el Cuesta és un crac de l'àudio, que t'ho digui, del seu passat, que també ens hem acostumat, s'ha democratitzat tot molt, però també no hem sigut prou curosos amb tot el que sona a la ràdio, eh? Que ha arribat un moment ja que tirem directament un vídeo que se sent fatal
0: no
3: per YouTube.
0: No sé si tan purista
3: i això és una cosa que jo trobo faltant.
0: Que
3: o sigui,
0: també trobaries
3: el purisme de l'àudio. Això
0: de la qualitat.
3: Això l'Albert està d'acord amb mi, segur.
0: Amb digital treballeu menys 18 dBs, màxim menys 6 dBs.
3: El MP3 comprimits.
0: Cal també intentar tenir qualitat de so. Tu, Albert, amb quines tecnologies et quedes?
4: Espera, deixa'm abans que m'agafi amb això que ha dit la Mariola. En realitat, la meva posició

0: És que, en general, la tecnologia permet que la música es gravi cada cop millor, però que també s'està escoltant cada cop pitjor perquè els altaveus que fa servir la gent no estan a l'alçada en absolut. Dit això, tu, per reprendre el fil de les tecnologies d'aquests 40 i escaig anys, home, aviam, a mi, evidentment, la digitalització del contingut, primer del contingut escrit, després del contingut sonor, després del contingut audiovisual, llavors, internet, naturalment, com deia el Josep Maria, la possibilitat de que una cosa que està allà tu puguis accedir des de qualsevol altre lloc. Bàsicament això, i més que els smartphones, el mòbil, perquè el mòbil en si, perquè pels seus efectes socials, perquè abans, quan parlàvem dels telèfons fixes, la gent trucàvem de casa a casa, és a dir, i en cada família hi havia una sola persona que podia parlar amb una altra persona, amb una altra sola persona d'una altra casa. En el moment en què tothom portava un telèfon a la butxaca o al bolso o al cotxe, ja la comunicació, les trucades van ser de persona a persona, i això crec que va ser un canvi social important. Després aquí vas afegir internet mòbil i llavors tot això ja ha explotat. Spider-Man, Spider-Man, enhanced genetics,
1: Spider-Man, superhuman kinetics, Spider-Man. La cultura audiovisual té un nom a Ràdio 4, l'altra ràdio.
2: Edició especial de l'altra ràdio l'estem fent en col·laboració de la Societat Catalana de Comunicació, la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Celebrem els 45 anys de l'altra ràdio, estem recuperant ràfegues antigues del nostre programa, no d'aquesta temporada, acompanyats en aquests instants de quatre referents a la divulgació en la tecnologia a Catalunya, l'Albert Cuesta, la Mariola Dinarès, en Josep Maria Ganyet i la Xantal Llavina. Parlem ara una mica dels canvis dins del nostre gremi, del periodisme tecnològic, potser en els últims 25 anys, ja no dic anar tan enrere, 25 anys d'aquest segle XXI. Tu, Xantal, com ho veus?
3: Jo crec que el periodisme ha canviat molt des de quan jo vaig començar a estudiar periodisme, perquè hi havia pocs canals de televisió, pocs diaris, i ara vivim en un món globalitzat on hi ha milers i milers d'emissors. És a dir, ara tothom pot tenir un podcast, ara tothom pot tenir un programa a internet, no? Per tant, abans els missatges, no?, era molt emissor-receptor, ara hi ha milers i milers d'emissors i, per tant, també milers de receptors i la competència és més forta. Jo crec que també hem canviat en el món de la tecnologia, que primer parlàvem del periodisme dels gadgets i del periodisme de la tecnologia, i ara estem analitzant, no?, una mica més també com expliquem i com ens afecta aquesta tecnologia. Però sobretot destacar que ens hem globalitzat. Jo no sé què direu a la taula vosaltres, si això és positiu o no positiu per la societat. Sí que tenim més oferta que mai i més comunitats que mai, però jo crec que hem de, sobretot, preservar el bon contingut davant de tanta competència.
2: Un dels aspectes, ara ho afegeix jo, molt positius d'aquests anys, el periodisme tecnològic, ara ho heu escoltat, la Xantal Llavina, ara cedia la paraula a Mariola Dinarès, és la incorporació de dones, diguem-ne, en periodisme tecnològic, amb divulgació, cosa, diguem-ne, que un parell de dècades enrere gairebé era absolutament inexistent, si no del tot, i si anéssim a l'inici de l'altra ràdio, encara era més dificultós de trobar dones en aquell gremi del periodisme. Tu, Mariola, com ho veus? Alguna qüestió significativa del nostre
4: sí.
2: gremi d'aquests últims anys?
4: Jo, estem fent com una mica de balanç, però a mi m'agradaria parlar una mica de l'ara, no?
2: Sí, sí.
4: I ara actualment jo sempre dic que sigo molt sincera, no?, i molt transparent. Jo m'enfado, diríem, amb els meus homòlegs de la ràdio convencional, moltes vegades, perquè sempre titulen en negatiu el tema tecnològic, no? O sigui, amb l'alarmisme, amb la por, perquè es busca una mica el clickbait i llavors sempre es va com a la contra. No cal ser, jo sempre dic que sóc tecno-optimista, però vull saber els riscos i no, tampoc cal ser, o sigui, una fanàtica de tot el que està passant, però sí que és veritat que a vegades m'agrada, doncs, fer el periodisme tecnològic de valor, no?, amb el talent que hi ha a Catalunya, amb les coses que s'estan fent, amb la gent bona i sobretot preguntar-li les coses a l'expertesa, vull dir, no al cunyadisme, no? Vull dir, una mica això és...
2: Bon apunt,
4: és amb el que estem ara.
2: Si l'altra ràdio he dit és un programa coral d'extraordinaris divulgadores i divulgadors, no?, la gràcia del programa és tota la gent que en sap, que ve al programa i que ho divulga, Doncs jo crec que aquest factor en comú també en molts altres programes també així és, més enllà del que saben les pròpies responsables dels programes o en aquest cas aquell mateix que us està parlant, que no és gran cosa. Albert, com veus tu una mica el nostre gremi periodístic tecnològic? Home, tu que toques, que estàs a molts mitjans a més,
0: sí,
2: perquè tu ets un home orquestra tecnològic.
0: Sí, imprès, digital,
2: sempre hi vas tu
0: ràdio...
2: o ja tens algun, diguem-ne, algoritme que fa d'Albert Puig també
0: encara,
2: ho sé.
0: Encara no.
2: Avui sí que et podem tocar i donem fe que estàs aquí.
0: Sí, li he demanat al Josep Maria que m'ajudi a entrenar un
2: però encara no està entrenat.
0: No.
5: Tot i que
0: tenint en compte que els algoritmes són tan bons com les dades amb les que els alimentes, jo amb 40 i escaig anys tinc moltes dades per alimentar-lo, vull dir que un algoritme realment que em vulgui
5: fer un bon model.
4: Però no ets el mateix patró sempre, eh?
0: Sí.
4: No ets el mateix patró.
0: Bueno, això ja en parlarem. No, aviam, coses que dius, el gremi, ostres, és interessant separar el periodisme de la premsa, és a dir, perquè una cosa són els professionals i l'altra són els mitjans. Els mitjans, en general, estan bastant fotuts, els que més no els tradicionals, perquè s'han disparat diverses vegades al peu amb el seu model de negoci i això doncs, ha fet que el periodisme estigui en precari. I el periodisme, jo diria que la informació... també una altra distinció, informació i propaganda. És a dir, jo sóc dels que encara insisteixo a fer informació, però estic en un oceà, em sento ofegat en un oceà de propaganda que és informació de part. O sigui, que hi ha molta gent que parla sobre tecnologia, però el que ha vingut allà és a vendre el seu llibre.
2: I tu parles des del teu punt de vista com a expert en tecnologia
0: que ho divulgues. Jo crec que bàsicament el que porto és context.
2: És
0: a dir, perquè tothom està molt pagat del que ell fa, però vull dir, probablement això en un altre àmbit ja ho vam veure fa 25 anys.
2: Bon mateix,
0: dit això, i una altra cosa que ha passat amb la informació tecnològica des del punt de vista del receptor de l'audiència és la futbolització. És a dir, i suposo que això passa, a part de la informació esportiva, també passa amb la de gastronòmica, amb la política i amb la d'automoció, per exemple, que és a dir que la gent que t'escolta, si no li confirmes els seus propis biaixos, o sigui que s'ha comprat si no li dius que el telèfon que s'acaba de comprar és el millor, llavors t'insulten directament, perquè a la gent li sap més greu que li toquis la seva elecció tecnològica que la seva mare, diguéssim.
2: Sí. I
0: això a mi sempre m'ha preocupat molt, i llavors he arribat al punt de posar-me filtres, mecanismes per no haver d'escoltar determinades tonteries per part de l'audiència.
2: Josep Maria, alguna última reflexió del nostre gremi?
5: Sí, jo crec que, i també des d'una mirada present, és més necessari que mai. O sigui, no tot el que és, no tot el que és últim és bo, per definició, i llavors jo crec que aquesta feina que fa l'Albert i que a vegades li costa a algun amic, amb el sentit de fer amics, és més necessari que mai. O sigui, ell ha dit la paraula clau, que és context. Abans heu parlat de periodisme ciutadà. O sigui, periodisme ciutadà no és algú que penja un vídeo. No, això són dades, això s'ha de contrastar, s'ha de validar, i ha de passar per algú que no sigui part implicada amb allò que està passant, amb aquella manifestació veïnal, si tu vols. Algú que sigui extern i pugui veure les dues cares, no? Això diu fer periodisme. Llavors, per tant, jo crec que aquesta feina és més necessària que mai, i el que sí que ja no cal és explicar el que passa a la xarxa o explicar les últimes tecnologies, com el flash del que acaba de sortir, com el pescaclics, aquest que dèiem, en català tenim pescaclics, és una paraula que vaig crear jo.
4: He dit
5: clickbait.
4: Mira que sempre penso en tu.
2: Pescaclics.
5: Sí, i això és un model pervers del fet de que Google i les xarxes hagin agafat els nostres usuaris, no? O sigui, que ells siguin els que ens els administren. Per tant, hi ha molta feina per fer. O sigui, els que esteu en aquesta taula, que estem en aquesta taula, crec que no se'ns acabarà mai la feina. Altres que ens la paguin.
2: Ja que surt el pescaclics, dediquem una estona del programa a parlar precisament de la presència del català a les tecnologies contemporànies. En el cas de l'Albert Cuesta, des de la Fundació.cat, que ara ha esdevingut en accent obert, doncs defensa el català en el món digital, i és l'Albert Cuesta el coordinador de l'Aliança per la Presència Digital del Català. Parla'ns breument d'alguna de les iniciatives que heu impulsat amb èxit en aquests últims anys.
0: Home, això de l'Aliança va néixer en resposta per apagar un incendi, que és que l'any 2022 Google va decidir, no va decidir, va acabar invisibilitzant el català als resultats de les cerques web. I dic que no va decidir perquè se'ls va escapar, o sigui, no era una cosa volguda, sinó que van tocar algun interruptor, i això va afectar, entre altres coses, que el català no es veia prou bé. Llavors ens vam ajuntar 10 entitats de defensa del català, amb l'àmbit digital i amb l'àmbit social, i vam documentar que hi havia un problema, vam fer un informe molt tècnic, amb col·laboració de 600 empreses i tot això, que ens explicaven les dades de les seves webs, i li vam poder demostrar a Google que tenien un problema que no sabien que tenien, i ens van dir, ostres, disculpeu, no era una extensió, ara ho arreglem. Al cap van tocar un botó i al cap de 24 hores el problema estava resolt. Això, aquest mecanisme de documentar els problemes amb dades, és el que apliquem a l'Aliança i a la Fundació.cat, i l'estem intentant també traslladar.

0: altres àmbits com el català als cotxes, el català als electrodomèstics, el català a les xarxes socials, el català a les plataformes audiovisuals, en cada cas amb col·laboració d'unes o altres entitats que s'hi belluguen.
1: Cal felicitar en aquesta aliança per la presència digital del català, també activitats que es fan sense ànim de lucre, activitats que es fan en favor de la nostra llengua. Xantal, tu com veus la presència del nostre idioma a les tecnologies contemporànies?
2: Jo crec que la presència del català encara és una mica insuficient, no? Necessitem més català a les interfícies, no? A la veu dels assistents, a plataformes d'allà, tot i que he de dir que jo que faig servir ara molt el ChatGPT amb la intel·ligència artificial o el Perplexity o altres, amb el ChatGPT parlo català. Per tant, amb aquesta IA hi ha moltes interfícies que sí que utilitzen el català, no? Hi han haver-hi iniciatives com AINA que van apostar, no?, per això, però encara ens queda algunes assignatures amb les grans empreses tecnològiques perquè el català sigui més present. Jo me'n recordo a LinkedIn, per exemple, no? una campanya que van fer per LinkedIn en català, encara no s'ha aconseguit, no? I, per tant, hi ha algunes xarxes que els costa apostar pel català i això ho necessitem.
1: Josep Maria, el teu punt de vista sobre l'aspecte del nostre idioma en aquest univers digital?
3: S'ha fet molt, però és com diu l'Albert, això no és una feina que no s'acaba mai, és com anar en bicicleta, si pares caus. Llavors, i especialment per exemple en els models, els grans models de llenguatge, que que ChatGPT, Perplexity o Llama parlin català no vol dir que parlin en català. Els referents acostumen a ser anglocèntrics traduïts, i com que ens ho diuen en català, ostres, ens sona molt bé, i diu, això és català, però els models no són això. Jo us aconsello que feu una prova, que aneu a ChatGPT o a Gemini de Google i li demaneu que us dibuixi una casa, i veureu com els patrons d'aquesta casa que us dibuixarà seran perfecte, però són patrons nord-americans o...
0: No et dibuixaran una masia.
1: Bon exemple.
3: No et dibuixaran una masia.
1: Sí, sí, un molt bon exemple. Mariola.
4: Mira, jo parlaré dels creadors de contingut en català, no? Perquè sí que és veritat que a mi tota la meva trajectòria...
1: Ara tenim la llista, no? Llista.cat.
4: Sí, que de la Fundació...
1: De la Fundació, un projecte interessant que en vam parlar ara fa
4: aquesta
1: poques setmanes.
4: Aquesta primavera estan passant moltes coses amb el tema dels creadors de contingut en català. Jo em mou des de la meva primer dia que vaig entrar a la ràdio, em mou el català, vull dir que és una de les coses. Jo vull tenir una vida digital plena en català i llavors vull que hi hagi creadors de contingut també en català, no buscant la quantitat, sinó buscant la qualitat i les comunitats petites, no anem a la quantitat.
0: Deixa'm dir que la primera classificada del rànquing de tecnologia de la llista és la Mariola Dinarès.
1: Doncs és veritat, ho vaig veure, Mariola, felicitats, que amb un apartat de la llista sorties tu la primera.
4: Mariola, estaràs
0: content
4: una cosa.
1: Entrem als últims 5 minuts d'aquest programa especial i m'agradaria conèixer ara, d'una forma tan breu, algunes de les eines tecnològiques actuals que feu més. Per què us resulten útils o us resulten atractius? No? Josep Maria, deixem ara per tu. Allò que sí que t'és útil.
3: És molt útil el ChatGPT, com tothom, tots el fem servir, el que passa que les de conèixer les limitacions i les costures. I altres models, per generar música també en feia servir.
1: Si tenim temps, encara n'afegirem més. En el teu cas, Xantal, quines eines tecnològiques d'avui fa servir més?
2: Mira, jo crec que hi ha ara una histèria digital amb la IA i utilitzo molt ChatGPT, la versió de pagament, és aquesta que val 23 euros al mes. Jo la recomano per treballar, tot i que penso que l'IA és un ajudant i sempre al nostre cervell i és el que ha de treballar i el que nosaltres hem d'acabar escrivint, però sí que és una ajuda, un suport. Utilitzo també Perplexity, que ens dona fonts. També, per curiositat, el xinès, el DeepSeek, tot i que en el meu cas m'ha donat moltes més errades. I, evidentment, doncs, treballo amb WhatsApp, amb grups de WhatsApp, treballo de forma online, també utilitzo molt les xarxes socials per connectar amb la meva audiència, tant a Twitter, segueixo ara X, a Instagram, LinkedIn. Jo t'he de dir que la xarxa social que més m'agrada i la més neta avui en dia és la laboral, LinkedIn, però que crec que utilitzar i ja serà normal. I crec que al final deixarem de googlejar i estarem tots a la IA, acabarà sent Gemini, que és la seva IA generativa.
1: En el teu cas, Albert, alguna cosa que necessites gairebé a diari, que trobes que sí que t'és útil?
0: Mira, jo em defineixo com a més tecnòleg que tecnòfil, vull dir que jo no sóc un adoptador
1: compulsiu
0: de tecnologia, llavors faig servir les coses que em van bé pel dia a dia.
1: No és un
0: llavors
1: early adopter, allò
0: que deien. Sí que ho sóc, perquè ets d'estar al dia de moltes coses.
1: Però per saber-ho, per saber divulgar-ho, però no necessàriament per utilitzar-ho.
0: Perquè a diferència de molta gent que diu que divulga sobre tecnologia, jo no parlo de coses que no he provat.
1: Provat. Llavors, però no vol dir que tu al dia a dia ho hagis d'utilitzar.
0: Jo crec que la gent considero que els lectors són prou intel·ligents com per saber llegir el catàleg si el que necessiten. Bueno, total, que jo faig servir la IA no per crear, sinó per filtrar la quantitat enorme de fonts que haig de seguir.
1: D'acord.
0: I el que faig servir també són molt aplicacions agregadores de serveis per no haver d'anar a obrir 47 icones per fer determinades coses, sinó que obrir-ne només dues o tres. I el que faig servir també molt és filtres que eviten que les tecnològiques em rastregin.
1: Molt clar, bé. Interessant, eh? Interessant, persones intel·ligents, persones en criteri, evidentment, els nostres invitats en el programa d'avui. El teu cas, Mariola.
4: Mira, tot i que molta gent que entrevisto em diu que el mòbil té els dies comptats, jo és una de les coses que actualment faig servir
1: tu
4: més.
1: Tu no et veus amb l'anell aquest, diguem-ne, que jo porto, que és un anell que ve del meu avi, via, diguem-ne, electrònica, no, via novedosa.
4: És evident que la internet estarà per tot arreu i ens estarem comunicant amb altres coses i que això és com una mica obsolet.
1: Home, és que jo crec que la comunicació servei, en aquest cas servei total terminal, semblarà pròpia dels propers 20 anys vista, tranquil·lament,
4: però
1: semblaria,
4: actualment,
1: no?
4: És que estic editant tots els vídeos i tot ho estic fent amb el mòbil. Actualment hi ha un munt d'aplicacions que ja tenen la IA integrada i que et fan les coses de forma ràpida, tant en forma
1: de... què edites, per exemple, els vídeos? Digue'm, quin programari t'agrada?
4: Jo faig el CapCut i l'InShot, per exemple. És el
1: CapCut?
4: Cas, sí, en el cas de les xarxes socials.
1: InShot,
4: sí.
1: Per xarxes socials.
4: Però, per exemple, jo què sé, també faig servir a vegades Opus Clip perquè m'agafi un moment viral o com el, això, o Happy Scribe per traduir pels subtítols, que és una empresa catalana. No sé, és que hi ha tantes coses ara, és brutal.
1: I finalment tu també hi poses la veu i la sapiència.
4: Clar, no.
1: Tot i que tens equip humà molt bo. Tens una comunicadora que treballa en el teu equip.
4: Mira, a mi
1: que estaria bé de dir el seu nom.
4: Júlia Estals, a mi m'agrada treballar.
1: Que demostra que hi ha continuïtat a nivell de la joventut en el camp de la comunicació.
4: M'agrada molt fer equips intergeneracionals, intergènere, interclasse i intercomarques. O sigui, tot, barreja.
1: Josep Maria, volies fer alguna punt més?
3: Sí, una eina que us recomano, que tot i ser de Google no la promociona gens, que és el Notebook LM.
4: Ah, sí.
3: Notebook LM, tal qual.
1: D'això en van parlar els companys d'ICVPC a uns quants programes a l'altra ràdio.
3: És una meravella, sobretot per documentar-vos i per treballar amb la vostra informació.
1: Que és aquest que et permet establir diàleg, per exemple,
4: per
1: a ti,
4: un
1: podcast directament. Ens van
3: dir. Sí, però això és molt espectacular, però és poc útil. El que és realment útil és que quan tu li fas preguntes, només consulta el contingut que tu li has posat. Si tu estàs estudiant Història de Grècia, li poses tots els llibres que tinguis, PDFs, l'entrada de Wikipedia, i llavors li pots dir que et faci una línia de temps, que et parli dels personatges més rellevants o d'un periòdic que t'ho expliqui. I només treu informació d'allà. Si li preguntes per la Lady Gaga, doncs et dirà, no tinc informació.
4: No
3: ho sé, no ho tinc.
1: Bona eina, repetim-la.
3: Notebook LM.
1: Doncs amb aquesta clara voluntat divulgativa, amb aquest producte tecnològic, tanquem gairebé el programa especial de l'Altra Ràdio. Gràcies de veritat a l'Albert Cuesta, la Mariola Dinarès, en Josep Maria Ganyet, la Xantal Llavina, per haver compartit aquests minuts de ràdio. Felicitats de veritat per la vostra excel·lent feina d'informació i divulgació del món de la tecnologia contemporània.
4: Felicitats i per la seva generositat.
3: I per molts anys.
1: Gràcies en nom de l'equip que fa possible aquest programa. I fins aquí aquesta edició especial, com us dic, de l'Altra Ràdio. Celebrem 45 anys de l'Altra Ràdio, Ràdio 4. Estem molt contents de poder-ho dir. Gràcies, de veritat, per la col·laboració de la Societat Catalana de Comunicació de l'Institut d'Estudis Catalans per fer-ho possible, per haver-nos permès fer-ho en aquesta excel·lent sala. Gràcies a tots els que heu vingut a acompanyar-nos i, sobretot, gràcies als qui ens escolteu. Alguns fa poc, alguns des de fa molts anys. Siguin pocs, siguin molts els anys que escolteu l'Altra Ràdio. Gràcies, de veritat, per la vostra escolta i per l'estima que teniu per aquest genuí programa de ràdio pública. Sobretot, com sempre diem, molt bona ràdio.

Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: Lletra lligada, amb Maricruz Hernández.
1: Hola, famílies. Benvingudes al darrer programa de la temporada, la dotzena de la història del Lletra Lligada. Ens fa molta il·lusió veure com hem anat sumant mares, pares, docents i a tota la família en aquesta xarxa en la que tant de bo hagueu trobat un suport, un espai on sentir-vos acompanyades. A l'estiu seguirem en antena per escoltar de nou alguns dels convidats i dels continguts que hem tractat durant aquest curs mentre anem preparant la nova temporada. Però encara hem de concentrar-nos en el que passarà en aquests propers 54 minuts. Seguirem parlant d'emocions amb la Cristina Gutiérrez, que ens proposarà més dinàmiques per fer en família. També ens visitarà l'Alba Padró amb una secció molt especial de lactància materna dedicada a aquestes setmanes de calor. Recollirem mites sobre mares i criatures lactants. Veurem què és veritat, què no ho és, i ens donarà uns quants consells per alletar durant l'estiu, per transportar, si us cal, la llet extreta d'un cantó cap a un altre i resoldre dubtes molt essencials, com ara si al bebè li molesta el clor o la sorra per prendre el pit. I ara el que farem serà obrir consulta amb el doctor Pepe Serrano, que ens parlarà sobre la pell dels infants a l'estiu. Comença Lletra Lligada. Obrim la consulta sobre salut infantil i juvenil de la mà, com sempre, de la Societat Catalana de Pediatria. Avui per parlar de la pell dels infants a l'estiu. Doctor Pepe Serrano, benvingut.
2: Què tal? Molt ben trobats, com sempre.
1: Com estàs?
2: Divinament. Si no entrem en detalls, divinament.
1: El Pepe sempre diu, això també és un clàssic, de l'estiu, i de l'hivern. El Pepe sempre diu, si no entrem en detalls...
2: És que si no entrem en detalls, estan fantàstics tots.
1: Doncs vinga, no hi entrarem, perquè ens hem de concentrar en la pell dels infants, que ens interessa molt. És veritat que a principis de temporada ja vam dedicar una secció a parlar de la pell, que a més és l'òrgan més extens del cos humà, que això és una qüestió que ens oblidem molt sovint, i dels més delicats també quan parlem d'aquest grup de la població. Això ja ens ho vas deixar clar llavors, però avui ens centrarem especialment en l'estiu, en aquelles patologies que poden derivar-se d'aquests mesos de calor, en els que és molt important també que la protegim del sol. És una època en la que, Pepe, hi ha més consultes per part de les famílies sobre aquest àmbit, sobre la pell?
2: Sí, hi ha més consultes en general relacionades amb el tema pell, si el podem considerar un tema, perquè hi ha més exposició i perquè els nens també estan més deixats anar, no van a l'escola, tomben més pel carrer, el bon temps incita a que estiguin fora de casa, i llavors hi ha més exposició d'aquest òrgan que, com tu molt bé dius, és el més gran i el més extens del cos humà, i per tant les consultes que es generen amb relació a això, doncs, són habitualment bastant més importants a l'estiu que a l'hivern.
1: Precisament per això el doctor Pepe Serrano havia vingut acompanyat, com està fent habitualment també aquesta temporada de Lletra Lligada, d'una col·lega de professió que és pediatra especialitzada precisament en dermatologia infantil, és la doctora Marta Arroyo. Benvinguda.
3: Bon dia.
1: Bon dia, moltes gràcies. Esclar, estem en un moment, ell deia, d'alguna manera els infants estan molt més desmadrats. És veritat que passen molt més temps a l'aire lliure, no? Les famílies fan moltes més activitats, i no sé si precisament per això les desprotegim més o no les protegim la suficient, no? De vegades, si vas a la platja, a la piscina, tens més en compte aquesta protecció de la pell. Però si fem activitats a l'aire lliure, encara que sigui al camp, al bosc, no? D'estar també exposats al sol, potser aquí ho perdem més de vista?
3: Pot ser sí, però també és veritat que cada vegada els pares són més conscients de la importància de la protecció solar. I si no és amb cremes, és amb gorres, o és amb barrets, o és amb samarretes especials, jo crec que cada vegada som més conscients de la importància de la protecció solar, tot i que no anem a la platja, no? que anem a la muntanya, per exemple.
1: És veritat també que jo hem parlat alguna vegada amb el Pepe, no? Quan parlem de la pell, que sí. Sempre, i el Pepe sempre posa l'èmfasi d'escolta, un nen no és un adult tan petit. En el cas de la pell dels infants, entenc que també és més immadura, més fina que la dels adults, per tant, es danya amb més facilitat?
3: És clar que sí, es danya amb més facilitat, és més fràgil, i té menys protecció, com si diguéssim, natural, que la pell dels adults. De fet, jo, a la meva experiència, les cremades que he vist més importants, a part de les cremades que he vist quan treballava a l'hospital, són les cremades solars, amb petits, amb bebès i amb nens per sota de l'any, perquè la pell és molt, molt, molt fràgil.
1: I això és degut a que potser no li posem aquesta protecció solar... És a dir, també és difícil, no entenc, amb criatures molt petitones, de menys d'un any, hi ha productes al mercat per protegir la seva pell?
3: Hi ha productes que es posen a partir dels 6 mesos, però jo penso, a la meva experiència, jo penso que per sota d'un any portar els nens a la platja jo no ho indicaria.
1: És a dir, la recomanació seria que no hi hagués aquesta exposició al sol, no, diguem, és a dir, que no ens els emportem
3: no. I si has de platja. Si has de portar-te el nen perquè has de sortir o fer una passejada, que sigui una passejada a la tarda, amb una protecció però de filtres físics, o sigui, amb un barret o amb
4: un parasol
3: o coses d'aquestes, perquè és molt perillós, perquè està el vent, està la ultravioleta, que amb els nens tenen poca protecció. Tenim en compte també que la superfície corporal dels nens en relació amb el tamany del nen és molt més ampla que els adults. I llavors la deshidratació, que com conseqüència de la incidència del sol a la pell, és molt, molt més important. Molt més ràpida i molt més important.
1: Aquesta reflexió que ens fa la doctora Arroyo, Pepe, és important també tota la informació que ens donava, però sobretot recordar això del raig ultravioleta, que de vegades són enganyosos, que tu quan veus el típic dia de núvol, no?, que tens la sensació de cau i que vés a estar a la platja, a la piscina, perquè no patim tanta calor, però en canvi estem exposant igualment
2: la
1: pell al raig.
2: La llum ultraviolada traspassa els núvols i no veiem el sol, però el seu efecte que pot fer sobre la nostra pell és igual de dolent que el del dia, o pràcticament igual de dolent que el d'un dia solar, depenent del tipus de núvol que hi hagi, fins i tot podria fer un efecte lupa i ser encara superior. Hem de tenir en compte també que quan estem a prop d'alguna superfície que sigui reflectant, per exemple el que és neu o una piscina o la platja, aquell reflexe de la llum ultraviolada en aquella superfície duplica gairebé la quantitat de llum ultraviolada que estem rebent. Per això quan anem a la muntanya a esquiar, per exemple, ens posem morenos amb molta més facilitat, perquè tenim la llum ultraviolada que ens arriba des de dalt i des de més a prop, perquè estem a més alçada, més la que es reflexa en la neu, i això sovint no es té en compte. El nen que posem a la vorera de la platja o que posem al marge d'una piscina, aquell infant està rebent pràcticament el doble de llum ultraviolada. I, com hem dit al començament, el fet que estigui núvol no evita que la rebi. Per tant, molt en compte amb això, perquè els dies núvols o fins i tot els dies molt rúfols, l'impacte d'aquesta radiació ultraviolada pot ser igual de dolent.
1: La doctora anava que fent que sí amb el cap, perquè imagino que després veieu les conseqüències també a la consulta.
3: És que
1: no?
3: Despista molt, els dies amb núvols despisten molt, perquè no sents la calor, però clar, la llum hi és allà i la radiació també. És el que ha dit el Pepe.
1: Quan ja són una miqueta més grandets, quines són les recomanacions? Allò quan ja tenen 2-3 anys en endavant.
3: Les recomanacions són posar protecció solar. Les proteccions solars per nens de 2 anys o més són proteccions solars que poden ser físiques o químiques. A mi les proteccions solars de les cremes físiques, el que es diu una protecció física...
1: La crema, per entendre'ns, no?
3: Sí, crema que té unes substàncies que no s'absorbeixen, sinó que queden com un filtre fora de la pell. Aquestes són molt segures, no s'absorbeixen i s'han de renovar cada 2-3 hores. Gairebé totes avui són waterproof, o sigui que es poden banyar i són molt segures. Ara, és veritat, has d'estar
1: reaplicant,
3: jo penso que igual seria una bona idea posar una alarma, ja sé que posar una alarma a la mare o el pare per recordar-nos que això s'ha d'aplicar, perquè després ets a la platja i tots sabem, no?, que si el xiringuito, que si les patates...
1: A més, fa mandra, el nano no vol, perquè no li fa mandra que l'untis amb aquella crema...
3: Que m'estic banyant, que no vull, que estic jugant... Llavors això, i si els pares ho fan amb els nens, vinga, tots ens posem la crema. Ja. Pues això jo crec que és un pequeño truquito que bueno, ho pots fer com un joc, no? Vinga, ens posem la crema i tal. I jo crec que els nens ho faran una miqueta, passaran per l'art una miqueta millor que si només és el nen, no? Perquè tota la família s'ha d'implicar.
1: Això és evident, és a dir, que l'exemple de l'adult marca moltíssim, i si tu al final ho veus de forma cultural, no? Que a casa teva...
3: Vinga, ens posem la crema, i tu pues, no vas a ser l'únic que no es posa la
1: Exacte.
3: Crema. Tu estàs dintre de la teva tribu, la teva tribu fa, tu també. Sí, és que a pediatria hi ha moltes coses així, com l'alimentació, com moltes coses així, que si es fa en tribu ja està, no hi ha cap problema.
1: És un hàbit que adquireixes i que ja et queda a més, no?
3: Sí.
1: Gravat, diguem.
3: Sí, sí. A vegades les coses són així de fàcils.
1: Escolta, i les cèl·lules dels infants, és veritat que produeixen menys melanina que la dels adults? I això vol dir menys protecció?
3: Sí, produeixen menys melanina i és menys protecció. Bueno, pensa que els bebès, no, són molt blanquets, no?
1: Sí.
3: I a mesura que nosaltres es fem grans, anem adquirint el nostre fototip, que es diu, el nostre to de base de la nostra pell. Hi ha fototips, que es diu, no? El tipus de foto de melanina que vols. Una persona del Senegal i una persona xinesa no tenen el mateix fototip, no? I aquest fototip s'adquireix al llarg del primer any, del primer 1 o 2 anys.
1: Anem a posar-nos, perquè jo crec que també és important, m'agradaria que amb tu poguéssim, i amb el doctor Serrano, poguéssim parlar de com tractar precisament les cremades, en aquest cas, derivades de l'exposició al sol. Perquè de vegades potser no entenem prou el que vol dir una cremada. És a dir, potser, Pepe, li donem poca importància a aquest vermelló que ens queda després d'haver estat exposats al sol. I això vol dir que la nostra pell ja està, no?, posant-nos en alerta.
2: Clar, és que les cremades solars, igual que la cremada de foc, té diferents graus, diferents estadiatges. La vermellor de l'exposició solar perllongada que tenim per la tarda als adults i els infants encara més, perquè hem estat sense protecció tot el dia tombats allà a la platja o al xiringuito, doncs allò és una cremada grau 1, que seria l'equivalent a la cremada que tu et fas, com per exemple quan apagues un llumí amb dos dits, que després pot ser que tinguis aquells dos dits vermells,
1: sí,
2: però ni t'ha fet bullofa, ni t'ha fet ferida, però et molesta. És a dir, és una cremada grau 1 que ja es té que tractar com a tal, ja és una patologia. A partir d'aquestes de grau 1, doncs ja hi ha tota la magnitud de l'espectre que hi vulguem trobar, però ja és una cremada a tractar. Com la tractem? Doncs, en principi, hidratant la pell i, sobretot, vigilant que allò no vagi a més, perquè aquella pell està lesionada i ja no és per la molèstia que pugui generar, per la més facilitat que tingui d'infectar-se, sinó que aquella pell també té més capacitat per perdre líquid, i en un ambient calorós a l'estiu és més fàcil que apareixi una deshidratació, més probable com més extensa sigui la cremada i més probable com més petit sigui l'infant.
1: Per tant, encara que veiem que només té una petita vermelló, que l'endemà ja anirà menys i que s'anirà potser agafant aquell color més bronzejat, més moré, diguem, tot i així no ens hem d'oblidar de rehidratar, és a dir, de posar aquestes cremes solars que hi ha post-exposició solar, diguem,
2: sí,
1: les cremes hidratants.
2: O una crema hidratant sense més,
1: no caldria.
2: Perquè les que fan a vegades les hidratants post-solars, per
1: sí,
2: així dir-ho, jo diria que no tenen cap més avantatge que una mica aliviar la molèstia que tinguem, però mèdicament, diguem, no aporten massa més que una hidratant. Lo important és que aquella pell estigui ben hidratada perquè tingui la capacitat de regenerar-se una mica més ràpid que si no en féssim res. I l'important és que si, com tu has dit, aquella cremada el dia següent no la veiem que està millor, doncs consultem amb el nostre servei de pediatria de confiança, o si estem a la platja, el primer que ens recomanin, perquè no sempre tenen per què anar millor. Si hi ha alguna part que la pell s'ha cremat més, pot ser que aquesta bullofa que no hagi aparegut en primera instància es vagi generant, o pot ser que hi hagi una pell per sota de la capa superficial que hagi quedat malmesa i doni la cara al cap d'unes hores. Per tant, 1, hidratar, i 2, vigilar. No sempre d'un dia per altre millora allò.
1: És important, doctora Arroyo, recordar que la pell té memòria, que és una cosa que ens dieu molt vosaltres des de dermatologia, que la cura que tinguem ara de la pell dels nostres fills i filles després tindrà un premi o una conseqüència d'adult.
3: Sí. Les exposicions solars sense protecció, sense la protecció adequada, que són al llarg de tot l'estiu, deixen memòria, i això s'ha demostrat que és un risc per les lesions malignes de pell a l'adult. A veure, no, que no cunde el pànico, no?
1: No, però està bé saber-ho per saber que, és a dir, no, les criatures són el nostre tresor, per tant, és important que invertim clar, aquest temps de prevenció.
3: És un daño acumulatiu. Yeah. O sigui, jo ara que estava, si me permites hablar en castellano,
1: sí,
3: ara
1: tant.
3: Que estava hablando Pepe de las quemaduras estas, el eritema solar, que decimos que es la quemadura de primer grado, yo ahí también llamaría la atención en otra cosa, es decir, si tu hijo tiene una quemadura, aunque sea de primer grado, vale, le pones lo que sea, pero ya sé que es muy de sentido común, pero tienes que pensar qué ha pasado para que ese niño tenga esa quemadura. O sea, son cosas como muy elementales de sentido común, pero un poco hacer la retrospectiva y decir, a ver, le puse crema, no le puse crema, se la volvimos a poner, nos la hemos puesto todos, hemos renovado la puesta de crema en la playa, ¿qué ha pasado? Un poco hacer eso, porque si se observan esas pequeñas cosas probablemente no volverá a suceder.
1: A més, hem de tenir en compte que aquella pell que ara s'ha posat vermella també està molt més vulnerable, no?
3: Claro.
1: Si la tornem a exposar al sol,
3: claro.
1: Potser ho hauríem d'evitar. I què passa amb aquells infants que es posen directament morenos, que es broncegen? Aquests us tenen més fàcil o al revés? Precisament no tenen aquesta alarma que els adverteix que potser s'estan exposant massa al sol.
3: Aquests infants, per lo general, tenen un fototipo, lo que hemos dicho,
1: sí.
3: una piel natural, un grado, una impregnación, como si dijéramos, de melanina en la piel. La melanina es un protector, es un fotoprotector natural. Entonces hay personas, hay niños pues que tienen una piel ya más morenita, lo que,
1: sí.
3: ¿no? Y entonces estos niños les da el sol y enseguida ya producen la melanina, sale de las células de los melanocitos y entonces protege la piel, porque ya ellos de por sí ya tienen una piel con melanina. Las personas de africanas, ¿no? Que tienen un fototipo muy elevado, las personas negras, de color negro, podríamos decir, pues estas personas es muy raro que se quemen. No quiere decir que no tengan que usar protección solar, pero es muy raro que se quemen porque ya tienen una protección que es la melanina natural. Muchas veces estas personas, ahora que empezamos a tener, ¿no? Personas de todas las razas, de todas las etnias en nuestro país, pues estas personas muchas veces se confían y aparecen por quemaduras solares, pero claro, es que a lo mejor han estado 7-8 horas cada día a pleno sol y bueno, pues se confían porque nunca se han quemado y vienen con quemaduras, sobre todo los bebés.
1: Tinc entès també que a la consulta és molt habitual les cremades en general, és a dir, que és un dels accidents domèstics, diguem, habituals, és a dir, quan ja no parlem del sol, si parlem de cremades, ara que parlem precisament de com tractar-les, de com afrontar-les, quan es produeix una cremada, ja sigui perquè es toca un líquid calent, no? Ara que això que dèiem, els nanos van més corrents d'un cantó a l'altre, nosaltres ens relaxem perquè estem de vacances, de vegades les famílies es despisten més, uh-huh. no? Un emplatge que deixes un moment encesa perquè piquen a la porta i te'n vas i ja està la criatura per allà. Tot aquest tipus de cremades, com les hem de tractar?
2: Jo et diria que qualsevol cremada, que sapiguem del cert que és una cremada, que vagi més enllà d'una vermellor, la té sí. que veure un professional. Perquè a la que surt bullofa, allò té un risc molt elevat de sobreinfectar-se. Primer, perquè la pell està exposada a tot i és la nostra barrera contra la infecció, per tant, hem trencat aquesta barrera, i segon, perquè, a més de tot això, està lesionada, amb la qual els seus components pròpiament específics per la defensa estan malmesos. Per tant, qualsevol cremada, sigui solar o sigui d'aquesta planxa que ens hem deixat engegada, Déu no vulgui, que vagi més enllà d'una vermellor, la té que veure un professional, perquè depenent d'on sigui, depenent de les circumstàncies que s'ha fet, depenent de com s'ha fet, fins i tot el tractament i com s'encara té que ser diferent amb alguna circumstància que d'altres, depenent de la zona anatòmica també, la bullofa aquella de vegades es recomana, depèn d'on sigui, petar-la, de vegades el que es recomana és ni tocar-la perquè estàs trencant l'última capa de protecció que queda. Si és, per exemple, en una zona interdigital, s'ha d'anar amb molta compte perquè allò té molta facilitat quan cicatritzi a enganxar-se la pell del costat. Per tant, hem d'anar amb molta cura quan hi ha alguna cremada que va més enllà d'una vermellor, i la recomanació, jo diria, sens dubte i de forma clara, és consultar un professional.
1: I, per tant, evitar aplicar-hi pasta de dents, vinagre...
2: Per
1: com,
2: descompte.
1: Com riuen els nostres pediatres.
2: Sí, no, clar.
3: Les llegendes urbanes.
2: Clar, és que ja et dic que fins i tot pels professionals, depenent d'on sigui, depenent del tipus, depenent del grau, a l'enfoc és diferent. Imagina, per comptes de fer tot això, que està en mans d'un professional, descartar tot això i de cop i volta posar-hi pasta de dents, doncs què vols que et digui? Pasta de dents, que a més la composició pot ser absolutament diferent d'una a l'altra. No, no. Els remeis casolans aquí,
1: com a molts
2: altres llocs, aquí no funcionen. Sí, d'entrada, aigua freda primer, perquè refreda la cremada, i si aquella cremada encara està fent efecte en profunditat per l'efecte calor, trenques aquest estat d'escalfor de la pell, segons perquè dona un cert grau d'alleugeriment de la molèstia que pugui fer, i tercer perquè estàs fent un rentat per arrossegament d'aquella superfície que s'ha malmès. Però més enllà d'aquí, observació i tenir clar que no la podem tractar a casa amb qualsevol remei casolà, ni que ens ho digui el xat GPT.
3: En tot cas, cobrir-la.
1: Ah, sí?
3: ¿No? Cubrirla hasta que la vea un profesional, porque las quemaduras pican, sobre todo las de primero o segundo grado, las quemaduras pican mucho.
1: Y hem d'evitar que rasquen els infants.
3: Y es que las uñas también de los niños en vacaciones, esto también es una tontería, pero es que son la fuente de muchas infecciones, por rascarse picaduras de todos los bichos que hay, y también a muchas veces, ¿no?, estas quemaduras de primer grado, las que no llevan bullofa, pero a veces pican, y entonces con estas uñas, pues que los chavales pues las ponen en tierra, a cualquier sitio, si no están bien cortitas, pues a veces pues son donde residen las bacterias que luego infectan las heridas o las quemaduras en este caso. Por lo tanto, lavar con agua y jabón suave una quemadura, ponerla una bendita y llevarla al profesional sanitario. Sí, sí.
1: Són les recomanacions que ens dona la doctora Marta Royo, que és pediatra especialista en dermatologia infantil, que ha vingut acompanyada amb el doctor Pepe Serrano, i el coneixeu, obrim sempre la consulta de pediatria amb ell i amb les recomanacions de la Societat Catalana de Pediatria, que avui estem dedicant precisament a parlar de la pell dels infants a l'estiu. I aquests últims minuts no voldria que marxéssiu, ara que la doctora Royo parlava de bitxos, d'aquests bitxos a les picades, parlàvem també del vinagre. Jo mirava per allò els mites que hi havia aquests dies, no?, sobre la salut infantil i juvenil, i veia precisament el vinagre és meravellós, Pepe, la quantitat d'aplicacions que pot arribar a tenir si busques, com tu deies, en el xat GPT o a internet, no? Per exemple, contra les picades de medusa.
2: A mi personalment el vinagre on més m'agrada és el gazpacho. Fora d'aquí, més enllà del gazpacho, no li trobo masses aplicacions.
3: Sí, per a la cal de les lavadores també funciona bastant bé.
1: Per tant, res.
3: Què
1: hem de fer, Marta, amb una picada de medusa a la platja d'entrada?
3: Vale, lo primero que hay que entender es qué es lo que produce la picadura de medusa, ¿no? Las medusas no te pican. Las medusas tienen una serie de sustancias en unas cápsulas, y estas cápsulas son las que te transmiten a la piel, y cuando se abre la cápsula es una sustancia que produce mucha urticaria, es decir, mucho picor e inflamación en la piel. Hay diferentes tipos de medusas. Es decir, si a nuestro hijo le pica una medusa, pues lo primero que habría que hacer sería ir al puesto de socorro, que, bueno, llevar al niño, pero también ellos tienen la información de los tipos de medusas que en ese momento hay en el agua. No es lo mismo una medusa que otra. Evitar sustancias que pueden aumentar la apertura de estas cápsulas. Son sustancias como el agua dulce, la orina, que también es una leyenda
1: clásica,
3: urbana,
1: sí.
3: El amoníaco diluido y el vinagre diluido. Por lo tanto, yo no sé si en alguna ocasión alguien ha visto que con vinagre mejoraba la picadura de una medusa, pero en principio irritaría mucho más la picadura de una medusa, ¿eh? O sea que yo lo desaconsejaría completamente.
1: I en el cas de les picades d'abelles, de vespes, aquí quina és? Perquè durant molt de temps hi va haver com una mena de debat entre si s'havia de treure el fibló o no s'havia de treure. Ara em sembla que la recomanació és que sí, no? Que es tregui.
2: Si es pot treure, es treu, però també hem de tenir en compte que com menys burxem allò, millor, perquè clar, allà hi ha una ferida petita que si per treure el fibló hem de burxar molt, doncs el que estem fent és engrandint la ferida aquella. Si és una picada d'una vespa o d'una abella, que són molestes i doloroses, sí, potser el tema principal no és si traiem el fibló o no, sinó que és alleugerir la molèstia, i si estem parlant d'un infant, com ha dit la Marta, evitar que es grati sense mesura. Aquí sí que podríem també posar, abans de fer qualsevol altra cosa, també una crema hidratant per intentar alleugerir. Posar-hi fred també fa que la inflor i la molèstia baixin. Un paquet de pèsols congelats a sobre d'una picada sempre fa que s'alleugeri. En el primer moment sembla que sigui més molest, però després fa que la inflor baixi i la molèstia, per tant, també. Per tant, jo en el cas de picades d'aquests insectes habituals que tenim per aquí, potser el més important no seria si traiem o no el fibló. Ja. No estem parlant, per exemple, d'una paparra, o no estem parlant d'una altra cosa, on el tractament sí que és absolutament diferent.
1: I d'entrada no cal fer una consulta amb el pediatre si no veiem que hi ha una reacció, sí, més important, que ens podrien dir que una al·lèrgia?
2: Un mosquit, per gran que sigui, una abella, una vespa, si en 24 hores veiem que va millorant, aquí jo no recomanaria una consulta, no sé que veiéssim, doncs això, que les primeres hores o el primer segon dia allò se'ns en va una mica de mà i agafa un aspecte que no seria el desitjable o que no seria l'esperat, però vaja, ja ens en donaríem compte.
1: Perfecte, doncs hem fet un bon repàs i us agraeixo que avui hagueu compartit i obert aquesta consulta que hem mantingut durant tota la temporada i que avui tanquem, Pepe.
2: Bueno,
1: últim,
2: doncs,
1: programa del curs escolar nostre.
2: A tall de tancament, i amb això que has dit tu ara, amb la millor de les intencions, diria que ai, potser la millor de les intencions no és sempre la millor de les solucions. Aquest seria el tancament de cara a l'estiu.
1: Li agraeixo especialment avui a la doctora Marta Arroyo que ens hagi acompanyat, que ens hagis dedicat un trosset de les teves vacances, per obrir
3: gràcies
1: també consulta amb el Pepe. Bon estiu.
3: Gràcies, igualment.
1: Bon estiu, Pepe, i espero retrobar-te a partir del setembre.
2: Home, per descomptat, millor que mai.
1: Que
2: moltes gràcies.
1: Passem llista, ja ho saps, eh?
2: I tant, i tant. Ho tenim present, ho tenim present. Moltes gràcies i molt bon estiu també per vosaltres i per tots els oients, per descomptat.
3: I per tots els nens. Bon estiu.
4: Lletra lligada a Ràdio 4 amb Maricruz Hernández.
5: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
6: Paraules de nens.

0: són ells, poden... Tu saps el que és trobar l'autenticitat de cada nen i nena davant dels teus ulls? És brutal.
1: A mi em fa molt enveja la feina que tens,
0: ja,
1: perquè no?
0: Pots postenir-la, perquè tinc la millor feina del
1: món. Exacte, jo crec que sí, jo crec que sí. I precisament la nostra protagonista d'avui ha sortit d'aquests dies de colònia.
0: Sí, és l'Anna, d'11 anys, i m'ha agradat molt, l'he escollit perquè quan la vaig sentir vaig dir, aquesta serà l'última, perquè no sabia com acabar, clar, no? Sempre és allò, és important la que comences i la que acabes. I l'Anna ens va dir... Escolteu, perquè és important aquesta frase. He descobert que sóc una persona graciosa, riallera, amable i bona persona. I em va emocionar perquè no estava parlant d'una nota, ni d'un èxit, ni d'una medalla. Estava parlant d'ella mateixa. Sovint preguntem als nanos, no?, què saben fer, però molt poques vegades ens preguntem qui són. Mm. I l'Anna, enmig d'un estiu ple de joc, reptes, amistats, aventures, doncs ha començat a descobrir una cosa molt important, i és que quines són les seves qualitats.
1: I per què és tan important aquest descobriment que ha fet?
0: Perquè una de les competències emocionals més importants és l'autoconeixement. L'autoconeixement és la capacitat de mirar cap endins i reconèixer qui sóc, què sento, què necessito, quins són els meus punts forts, quines coses, no sé, encara he d'aprendre. I això sembla molt fàcil, però no gens, ni nosaltres, sinó jo, per exemple, jo dic aquesta frase i moriria de vergonya.
1: Oh,
0: no? Jo dic, és com que sóc graciós, jo no ho diria perquè, ui, no gosaria, no sigui que pensin que sóc, què sé, no?
1: A veure, que sóc molt prepotent, clar.
0: Exacte, exacte. Sí. Llavors crec que reconèixer qui sóc, que sento, que necessito, quins són els punts forts i quines encara... Doncs penso que és superimportant. A més, coneixem millor els nostres fills que nosaltres mateixos. Sovint sí que veiem tot el bo que tenen ells, yeah, però nosaltres ens quedem una mica enrere. Sí, sabem que els agrada menjar, sabem tot per nosaltres, i així que preguntar-nos, no, què m'agrada de mi, què porto als altres o què faig bé, és important. Per això la frase per mi de l'Anna és tan valuosa per aquesta última píndola de la temporada, perquè no estava esperant que algú, la mà amb el papa o un educador, monitor, li digués sí qui és, sinó que estava descobrint ella mateixa, l'Anna, i això és brutal. Vull dir, quan els adults coneixem a la feina, per exemple, que necessitem reconeixement constant, quantes vegades a la feina, si necessitem que, ai, que bé, i si no m'ho dius és que no faig bé la feina, ostres, que amb 11 anys ja comença ella a reconèixer el seu propi valor, uau.
1: Això per l'autoestima que tu sempre ens dius, no?, que també és una eina importantíssima i una barrera precisament per protegir-nos, no?
0: De vegades, són unes arrels brutals.
1: Clar, que aquesta nena estigui regant d'aquesta manera i que probablement va dir aquesta frase d'una manera molt natural, molt senzilla, és meravellós. I aquí entrarien els talents?
0: Exacte, perquè a la granja ja saps que parlem sovint dels talents perquè tots els infants en tenen i tots, sí, nosaltres. El problema és que moltes vegades només considerem talent allò que dona resultats visibles. Canta molt bé, ser molt ràpid corrent, no sé, o jo què sé, treure molt bones notes, sí? Però hi ha talents que no surten a les notes ni pengen medalles. Hi ha infants que tenen un talent brutal per escoltar. Altres que són generadors d'estat d'ànim positiu, són generadors d'alegria. Altres que tenen un do per l'empatia, per la bondat i per ajudar els altres. O d'altres que són capaços de cohesionar qualsevol grup d'una manera fascinant, que siguin grans i petits, amb diferents edats.
1: Això és un talent
0: espectacular.
1: Són talents
0: brutals que entenc per la vida. De fet, de paraula talent ve del llatí talentum, que inicialment era una unitat de valor molt preuada, però amb els anys va passar a significar una riquesa personal, un tresor que cadascú porta dins. I a mi m'encanta aquesta idea, no?, que els talents són tresors que ja tenim, encara que de vegades necessitem temps per descobrir-los i fer-los florir.
1: Clar, perquè sempre, i això les mares i els pares hem de reconèixer que ho fem sovint, no?, que sempre assenyalem allò que no fan bé els nostres infants, els nostres fills i filles, i en canvi costa molt veure les coses bones que tenim o que tenen, en aquest cas.
0: I estic segura que ara, si els oients els pregunto què no t'agrada de tu, segurament faràs una llista llarga.
1: Sí.
0: En canvi, si et dic, vale, digue'm tres qualitats teves que t'encantin, potser trigaries una estona, no?
1: Sí, d'entrada faria vergonya.
0: Ens han ensenyat a detectar errors, però sempre a reconèixer els encerts, les coses bones, i això és un problema perquè no podem estimar allò que no coneixem. Com estimar-nos si no tenim ni idea del tresor que som cadascú de nosaltres? Això tan valuós, aquell talent, aquell talentum que tenim a dins. Anna, doncs, va descobrir que era riallera, que era amable i que era bona persona. Pot semblar una frase senzilla, però darrere hi ha una gran competència emocional, que és la capacitat de valorar-nos, sentir que sense sentir-nos superior als altres, atenció, eh?
1: Sí, és el que dèiem, sense aquesta prepotència,
0: sense,
1: no?,
0: aquesta prepotència.
1: Et valores tu, però no menyspreen els altres.
0: Clar, no sóc millor que tu, no, simplement, exacte, jo dic en què sóc bona. Quan un infant identifica els seus talents, passa una cosa meravellosa, i és que deixa de comparar-se tant i deixa de voler ser com els altres i ja comença a preguntar-se, vale, què puc fer jo o què puc aportar jo en aquest grup? I aquesta pregunta canvia moltes coses.
1: I és d'aquell moment en què

0: Arriben els deures, avui deures finals de la temporada de Lletra Lligada amb la Cristina Gutiérrez. Aquests deures que ens han de servir per entrenar precisament aquestes capacitats, aquestes habilitats que són tan importants.
1: Dos deures, eh?
0: Posa cara com de... Perdoneu-me, però avui toquen dos.
1: Agost és molt llarg, tenim coses que fer, dos deures. Vale? La primera...
0: Vinga.
1: Sí? La motxilla dels talents. Aquests són els primers deures. Dibuixarem una motxilla amb una cartolina, amb un paper, i cada membre de la família, els papes, mames també, escriviu o dibuixeu cinc coses bones que porteu dins vostra.
0: És la nostra motxilla, com si estiguin
1: personal,
0: veient per dins.
1: Parlo de qualitats, parlo d'habilitats, actituds i talents, no coses que tens. Soc ros, soc guapo, no, me vesteixo bé, no.
0: Sí,
1: coses
0: escoltar...
1: que un és. Exacte. I després ho compartim en família, sí? A més, podem veure, perquè potser el fill papa, però tu també això, i que ens comencen a dir coses boniques als nostres fills que nosaltres no ens adonem.
0: Mentre no ens diguin, vols dir mama?
1: Bueno, també podem parlar, a veure, què és per ell o ella, escoltar, què significa per cadascú, per exemple.
0: Vale. Sí? Sí, perfecte, la motxilla dels talents.
1: I després fem el mirall de les qualitats. Els ensenyem en un cercle, un dia, una tarda, un matí, quan vulgueu, i cada persona del cercle, cadascú, diu una qualitat positiva de la persona que té a la seva dreta.
0: Val.
1: Val? Només hi ha una condició, hi ha de ser una qualitat real i concreta, no vol dir ets molt bo, sinó, per exemple, ets molt amable i fins i tot quan algú perd els nervis, jo què sé.
0: Val.
1: Vale?
0: Coses molt concretes, coses perquè no sembli que és un concepte buit de...
1: Exacte, t'ho estic dient perquè ho estic dient.
0: Ja.
1: Veureu com moltes vegades els altres detecten talents que nosaltres encara no hem descobert.
0: És veritat, això m'agrada, perquè ens ajuda a mirar-nos amb uns altres ulls, perquè és el que diem, abans parlàvem de l'amabilitat, precisament sovint som poc amables amb nosaltres mateixos.
1: I perquè, a més d'això, ens recorda una cosa molt important, Maria Cruz, que és que els infants no necessiten sentir constantment que són perfectes, només necessiten descobrir qui són. I quan un infant com l'Anna és capaç de dir soc una persona graciosa, rellera, amable i bona persona, està construint una base que l'acompanyarà tota la vida, perquè quan coneixes els teus talents, deixes de buscar tant la teva vàlua fora i comences a trobar-la a dins, i aquest és un dels descobriments més importants que una persona pot fer. És aprofitem, penso que hem de poder aprofitar l'estiu per començar a entrenar-ho, no?
0: Jo crec que sí.
1: Sí?
0: No, famílies, no hi ha excuses, A més, és fàcil, és un joc a poder compartir en aquestes tardes o matins, a vegades d'avorriment, mentre no aneu a la piscina o a la platja, o de camí, fins i tot, a algun viatge que estigueu fent, alguna destinació,
1: a l'avió, que són molt llargs, els avions.
0: Per exemple, amb aquestes hores que ens hi passem allà dins, quan sortim de viatge, meravellós, m'encanta. Doncs et desitjo que tinguis un final de curs a la granja meravellós amb aquests infants, que et segueixin nodrint per dins i després... per fora la llibreteta, perquè vagis apuntant totes les
1: coses
0: que ens portes.
1: Al setembre més.
0: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un curs més.
1: Portem 13?
0: Començarem la 13a temporada al setembre, si tot va bé.
1: Molt bé.
0: Per tant, 12 temporades entrenant les emocions.
1: Déu
0: n'hi do. I ens pots posar una mica, no?, una medalleta d'un...
1: Ja teniu més de...
0: Home, plau, alguna cosa així,
1: en comparació a vosaltres i als oients, ja teniu un bon nivell. En comparació, si obres la tele, veureu que la cosa, ells no tenen tant nivell com vosaltres.
0: Doncs l'hem d'aprofitar, sobretot no baixeu el llistó ara aquest mes d'agost. Entreneu, trobareu totes les píndoles, només posant paraules de nen. En el podcast del programa hi ha una etiqueta especial precisament per aquestes píndoles d'educació emocional perquè les pugueu treballar amb facilitat. I hi ha moltes d'aquests deures que ens ha donat la Cristina al llarg de les temporades que les podeu reciclar, aprofitar, és a dir, no cal que passin a l'hivern, la primavera, a l'estiu les podeu posar en pràctica. Així que endavant. I Cristina, mil gràcies per seguir amb nosaltres.
1: A vosaltres. Gràcies.
2: A mi m'agrada Lletra Lligada.

0: que estem a l'estiu, no cal que us ho recordi, que patim de molta calor. A la ràdio no, perquè estem amb l'aire condicionat, però molts de vosaltres sí, si potser esteu recuperant aquest podcast o escoltant-nos en directe des de la platja. Bé, ara aquestes hores, si és en directe, ja no passeu tanta calor. Però vaja, diguem que tots som molt conscients del que suposa la calor, l'estiu, les altes temperatures. I avui ho volem portar precisament al terreny de la lactància materna. Ja sabeu que quan escolteu aquesta sintonia en el Lletra Lligada, vol dir que ens acompanya l'Alba Padró, que és consultora internacional de lactància i logopeda. Alba, bona tarda, benvinguda.
1: Bona tarda, quina calor.
0: T'anava a dir molta calor allà fora?
1: Buah, és horrorós.
0: Sí?
1: Sí, sí, horrible, horrible.
0: Doncs jo ara estic pensant també en aquestes mares que tenen les criatures enganxades a la panxa, eh?
1: Aquella suoreta...
0: El pit, que quan et desencatges allò...
1: Sí, ho hem viscut, es nota.
0: Exacte, exacte. Es nota que també hem estat mares lactants. Així que hem pensat reunir algun bon grapat de mites, de dubtes, de preguntes relacionades precisament amb això, no? Amb aquesta temporada d'estiu i la lactància,
1: va,
0: perquè segurament sorgeixen molts dubtes i a més complica també potser la lactància. La primera, que ja sabem que és l'estrella de sempre, que ho hem parlat desenes de vegades amb l'Alba aquí, però si hi ha alguna despistada que s'acaba d'incorporar, benvinguda a Lletra Lligada, doncs que tingui clar també aquesta premissa, i és si està donant, té una criatura molt petitona, de pocs mesos, està donant el pit, i de moment només fa lactància exclusiva, convertir-li, oferir-li també a la criatura aigua perquè no es deshidrati.
1: Que hi ha molta por, amb aquestes colors. Dius, com en tindrà prou amb el pit o amb el biberó? És molt fàcil. Teta, teta, teta, teta, teta, només teta.
0: És la millor hidratació que podem oferir-li.
1: I tant. Sí. Amb la criatura mamant obtindrà tota l'aigua que necessita, més tots els nutrients que necessita, i s'han fet estudis amb climes càlids. Anava a dir, aquí no tenim un clima càlid, però potser ja això està canviant.
0: Sí, ara ja fins jo diria ja Noruega.
1: Correcte. I s'ha vist que si les criatures mamen a demanda, estan hidratats i estan perfectes. I a demanda vol dir de la mare i de la criatura. És a dir, si la mare sospita que aquesta criatura no necessita un extra, oferim el pit.
0: Allò que notes que plora massa, que està inquiet...
1: Que està incòmode, que... teta a la boca.
0: Mai és massa.
1: Mai és massa, exacte, mai és massa.
0: Això és important també, que de vegades tenim aquesta lluita contra la demanda. I quan diem a demanda, és a demanda. Vol dir que quan la criatura o la mare volen.
1: I més a l'estiu, O sigui, és el moment en el que les famoses 3 hores i coses per l'estil ens n'hauríem d'oblidar totalment, perquè sí que hi ha un risc de deshidratació important si donem aquesta teta...
0: Són rigorosos.
1: Exacte, de nou, cada 3 hores, 10 minuts, oblidem-nos d'això a l'estiu.
0: Segur que també has sentit milers de vegades allò de que si entres al mar o a la piscina amb l'aigua molt freda, se't pot tallar la llet.
1: I tant fa por, eh?
0: Hi ha una base científica real?
1: No busquis que no hi ha res. Però com que ens fa tanta por, com que hi ha tant desconeixement de com funciona la lactància, hi ha un punt que aquestes coses te les diuen, no? I entres en pànic. No em puc mullar, no em puc banyar, el mar...
0: Ves que sempre preserves la salut del teu infant.
1: Totalment.
0: Per tant, davant del dubte...
1: Clar, però no. Banyeu-vos, fiqueu-vos a la piscina i al mar per nosaltres, que ho diu. Cap mena de problema. El fred no afecta la producció de llet, ni farà que la llet es talli, ni que li passi absolutament res. Tota la normalitat del món.
0: I la sal, la sorra de la platja,
1: tot.
0: Exacte, el clor de les piscines, això pot incomodar, pot perjudicar la lactància, perquè potser la nostra criatura no vol seguir mamant...
1: Jo no he vist moltes criatures tiquismiquis, la majoria, teta amb sorra, la devoren igualment.
0: Supervivència.
1: Exacte, tot cap a dins. En realitat no hauríem de fer res especial. Si volem posar-nos una mica d'aigua fresqueta, allò per treure la sorreta o aquell gust de clor, si és que és molt potent, o l'aigua aquesta salada, no? Que al final tens tota la pell com tensa, una miqueta d'aigua que tinguem i ja està. Però en realitat a les criatures, a la gran majoria, els és absolutament igual.
0: Feia un moment parlàvem de la lactància a demanda, és a dir, d'oferir el pit tantes vegades com calgui, però no sé si durant l'estiu precisament canvien aquests patrons per allò que tu deies, no? De que si tenim por de que es deshidrati, doncs donem-li. Potser no sé si faran preses més curtetes anar hidratant-me i durant moltes hores.
1: Totalment. Al final, com que la lactància funciona d'aquesta manera, que no només és per menjar, hi ha una part importantíssima d'hidratació. I el que comencem a notar tant de dia com de nit, compta amb això, perquè a les nits ens pensem que no, però això de dormir i despertar-te, no?, enganxat també de suor, marat de suor, i és molt desagradable pels adults, doncs imagineu pels nens, i recordem que els nens termorregulen molt malament. Els hi costa molt tant escalfar-se com refredar el seu cos. Per tant, és molt important i és molt habitual que hi hagi una freqüència molt alta de, no?, xarrupets, una miqueta. 2 minutets, i m'espero, i al cap d'una estona torno a demanar. No és que no tinguin gana, és que necessiten beure, no? Com fem nosaltres, que portem l'ampolla d'aigua o que anem a la nevera amb més freqüència per beure una miqueta. Fan exactament el mateix.
0: I si hi ha una criatura que no demanda, és a dir, que durant la nit dorm 6 hores seguides, convé despertar-lo a la nit?
1: Clar, aquí tindríem que tenir en compte el pes, amb quin pes estem, quina edat estem, com més petits són, més vigilància hem de tenir, i hi ha un truc. M'agrada molt perquè sempre traiem trucs. Quan una criatura es deshidrata,
0: sí,
1: el primer que apareixen als bolquers són unes taques de color ataronjat que es diuen orats.
0: Però és... quan dius que apareixen unes taques, és com de la caca? O
1: no, del pipí. El pipí deixa unes taquetes per concentració, que són molt habituals, per exemple, els 2 primers dies. Sabem que els nens recent nascuts, 2-3 dies de vida, presentaran aquestes taquetes. És normal, és fisiològic. Però amb nens més grans, a vegades 4-5 mesos, que algun hi ha que dorm tota la nit, ens podem despertar al matí i descobrir, ui, unes taques. I són unes taques que no són d'aquest color com la sang, tan vermell, tan potent, i que tampoc les podem retirar. Estan com incrustades al bolquer.
0: Ah.
1: Sí, si busqueu orats, una imatge d'orats, és claríssim com són, no? Tenen un color entre això, rosat, teula, és un color així. Són nens, això, que ens passen moltes hores dormint, no?, que tenim la sort de que dormin molt bé, però a la vegada no mamen. Per tant, aquests nens sí seria interessant despertar-los i oferir una miqueta per assegurar-nos l'hidratació, perquè ens està dient que ens estem quedant una mica curts d'hidratació.
0: Després, relacionat precisament amb la llet i aquesta preocupació que tenim, no?, de que estigui en bon estat, diguem, de salut, que no se'ns talli, que no passin totes aquestes coses, hi ha també el dubte a l'hora de transportar-la.
1: I tant.
0: Perquè, és clar, tenim mares que potser estan treballant també a l'estiu, la parella o els deixes amb els avis, s'emporten la criatura a passejar a la terrasseta, a la platja, a la piscina, i s'emporten, per tant, la llet que s'ha extret hores abans la mare o que ja té conservades. Com podem fer un bon transport que no posem en risc, diguem, la salut d'aquesta criatura, que es conservin les propietats, que no es faci malbé?
1: Que hem de dir que, si podem, l'envàs més important és la teta. Aquest, si la podem portar posada, millor que millor.
0: Si va la mare, no pensem en envasos.
1: Exacte, ja la tenim. És veritat que potser aquí, el nostre, no?, a Catalunya, la nostra àrea, no és tan habitual, però sí que hi ha mares que en el moment de sortir de casa a l'estiu, doncs els fa més vergonya treure el pit. Al final, a l'hivern, entre que et tapes una miqueta, dissimules, no es veu tant, però a l'estiu, entre que anem amb el tirantet, que el vestidet és finet... Llavors aquí hi ha moltes mares que els fa por i doncs, trec la llet i la porto extreta. Com tu dius, si l'hem de portar extreta hem d'optimitzar aquestes condicions en el transport. I això passa perquè sí o sí estigui en fred, amb aquestes bosses isotèrmiques especials portarem plaques de gel o gel mateix, i si no fes tanta calor, perquè ara estem a límits bastant insospitats, aguantaria unes 12 hores. Reduïm una mica, reduïm a 4-6 hores i anem canviant, si és necessari, aquestes plaques de gel o el gel de dintre,
0: ja, no,
1: perquè la llet es mantingui. Exacte. És massa.
0: I la forma de conservar-ho, és a dir, aquests recipients en els quals hem de posar aquesta llet que transportarem, ha de ser d'alguna mena especial?
1: Farem servir els que fem durant l'any, tranquil·lament, de vidre, de plàstic o de silicona, sempre amb d'ús alimentari. A vegades a casa podem aprofitar, i ja saps que jo sóc zero pro compres, a mi això d'anar a comprar m'agrada.
0: És la dona de reciclatge.
1: Exacte. Si tenim algun recipient a casa, per exemple, un pot que va molt bé, tipus, és el de marmelada, amb aquesta boca ampla, que les rosques no són de plàstic, no són metàl·liques, són de plàstic, perquè el podem netejar bé i el podem reutilitzar.
0: Perquè, perdona, el problema de les metàl·liques és que a vegades s'oxiden.
1: Clar, hauríem d'anar amb compte. La podem fer servir una o dues vegades, però és veritat que si no anem amb cura es poden oxidar, llavors ens les traurem de sobre i les llançarem. Però amb tapes d'aquestes que són de plàstic no hi ha cap mena de problema per fer-ne ús durant tot el temps, això fins que es trenquin, perquè evidentment s'acaben trencant, però van molt bé per conservar la llet. I després, evidentment, si voleu anar a comprar, podeu anar a comprar bosses i recipients
0: ben
1: específics.
0: Ben boniques, de colors,
1: exacte,
0: ornamentades.
1: Amb dibuixets.
0: Bé, nosaltres ara el que farem no és anar de compres, sinó entrar en la nostra biblioteca particular.

0: l'últim títol que posem, que incorporem en aquests prestatges especials d'aquesta biblioteca tan bonica que ens està quedant, i hem d'afegir aquest últim títol, Alba, que ens has portat amb un llibre...
1: Amb un llibre.
0: Acabat de sortir, un conte.
1: Sí, me'l van enviar fa molt poquet. És veritat que avui us farà una mica de trampa, perquè no és 100% lactància.
0: Però el que ens interessa són llibres, contes, històries que reflecteixin escenes relacionades amb la lactància, també.
1: Ho tenim.
0: Ah!
1: Ho tenim.
0: És veritat. Perquè és que, precisament, parlant, Alba, una de les coses que ens costava més, sí, que això ens ho deien les famílies, era que explicaves el conte a la criatura que havia vist mamà a casa o prenia el pit, el germà, la germaneta, i que, en canvi, quan veien els contes, es trobaven en què l'avi donava, o la mare o el pare donaven el biberó, i no hi havia aquesta referència a la lactància. Per tant, pot ser un llibre d'aventures que no tingui res a veure amb la lactància, però que hi hagi, diguem, alguna escena relacionada amb l'alletament.
1: Doncs
0: com has titulat?

0: aquest llibre.
1: Avui us porto un conte molt especial perquè la seva autora la conec personalment i es diu Mi pequeño hermano vikingo.
0: Oh, o sigui que va de vikings la cosa.
1: Va d'un superviking, va d'un supernen que es diu Martín, que ha començat la vida, ara ja té 3 anys, sí, però va començar la vida amb molts reptes perquè té una síndrome estranya, que és la síndrome de Noonan.
0: De Noonan, síndrome, sí, de Noonan, a què consisteix?
1: És estranya, perquè no és d'aquelles habituals que sentim. Doncs mira, és una afectació que s'estima que passa a un d'entre cada 1.000 i cada 2.500 naixements i té una sèrie de característiques, jo em centro en la lactància, que fa que aquests nens tinguin més dificultats per créixer, sobretot, són nens que tenen talla i molt poquet pes, talla petita, molt poquet pes, els hi costa, per tant, molt créixer, però a més va associat amb dificultats per mamar. Hi ha una hipotonia, hi ha unes dificultats de coordinar aquesta succió i aquesta deglució i aquesta respiració, a vegades hi ha afectacions a nivell cardíac que també dificulten la lactància. És veritat que cada nen amb un síndrome és especial, cada un és únic i no podem fer-los tots iguals, però sí que és un síndrome força desconegut, altres que se'n parla molt més, i en aquest cas doncs no és així, i jo crec que és un llibre on això, apareix la lactància en un moment molt determinat, que és un entorn hospitalari, però m'agrada perquè ens explica que fins i tot els nens que neixen amb dificultats, amb patologies, amb síndromes estranyes, poden mamar i neixen per intentar-ho. I si les seves mares tenen un bon recolzament, tenen informació i estan segures i volen fer-ho, per suposat, els nens no deixaran de mamar.
0: Aquesta reflexió que fas ara també és important, o puntualització també, no? De que necessiten després també aquest suport, perquè la mare, imagino que ja està prou atabalada, col·lapsada amb aquest diagnòstic que ha rebut de la seva criatura, com davant d'una dificultat a l'hora de mamar, es concentri en allò, perquè si no té el suport necessari, el que primer atendrà serà aquella síndrome, no?
1: Clar, a més en aquest cas, com sempre és, com que és la mare la que produeix llet, és molt fàcil pensar, doncs, clar, tot depèn de la mare en aquest cas, i són criatures que tenen un creixement molt, molt lent. En el llibre la seva germana ho explica molt bé, perquè és la protagonista també d'aquest conte, i explica com aquesta il·lusió per rebre el seu germà tot el temps que va estar en una unitat de cures intensives pediàtriques, fins que va arribar el diagnòstic, i com el Martín ha anat superant tots aquests reptes que li posa la vida, però perquè ell és un viking, però la seva família també.
0: Que bé, doncs n'alegrem moltíssim, un petó i una abraçada enorme al Martín i a la seva família, i la recomanació, famílies, per vosaltres. Aquest llibre infantil que es titula Mi pequeño hermano vikingo, escrit per Patricia Guanche Delgado, il·lustrat per Lady Majareta, m'encanta aquest nom, aquesta il·lustradora no la coneixia, Lady Majareta, i publicat per Dash Book. És l'últim títol de la temporada, la vinent, continuarem donant guerra, seguirem parlant de lactància materna, si l'Alba Padró ens torna a acceptar la seva vida.
1: Si en vols, aquí serem.
0: Compromís davant del micròfon i davant tant de les famílies del Lletra Lligada, eh?
1: I tant, només faltaria.
0: Això queda registrat per sempre, eh?
1: Fet.
0: Mira que t'estic donant l'oportunitat, eh?
1: No, d'aquí no em mous.
0: Doncs mira, et faré un regal.
1: Va.
0: Acomiada tu el programa. Posa el punt final musical.
1: Hi ha moltes cançons de lactància i maternitat que m'agraden molt, però n'hi ha una que és especial perquè em va arribar molt abans de ser mare, i jo la cantava sense entendre massa de què anava tot allò que cantava la cançó, sí, i de cop i volta, que és un clàssic, us he de dir, que ara direu, vinga, va, és la cançó de sempre, però quan vaig ser mare vaig entendre molt més del que deia, no? Que és
0: quina
1: una cançó
0: és?
1: Que es diu Mi pequeño tesoro,
0: De presuntos implicados,
1: de la Soledad Jiménez.
0: No et penses, perquè és una cançó que per nosaltres ens porta molts records i la tenim com molt present, però potser ja no vas de generacions de
1: potser
0: mares,
1: sí,
0: i pares
1: que no la coneixen.
0: Que no la coneixen, sí, tant, tot i conèixer ara la carrera en solitari de la Soledad Jiménez.
1: Sí.
0: Doncs amb Mi pequeño tesoro t'acomiadem, esperant retrobar-te al setembre, que gaudeixis moltíssim de les vacances i
1: gràcies
0: de l'estiu.
1: Igualment.
0: Doncs així posem el punt final a una temporada més compartida amb vosaltres. De part de tot l'equip del Lletra Lligada, avui el control tècnic amb el Jaume Bernet, us agraeixo la confiança i us desitgem que passeu un feliç estiu amb les vostres criatures. Ens retrobem al setembre, famílies. Mi pequeño tesoro se haya escondido.

Ei, família, com esteu? Us dono la benvinguda a un nou programa del Pop d'Abans Molava Més. Avui amb la primera part d'un doble episodi dedicat a un dels grups més importants de finals dels 70 i de la dècada dels 80 que segurament coneixereu. Una banda formada al sud-est de Londres l'any 1977, curiosament per quatre músics del nord de Gran Bretanya. Els germans Mark i David Knopfler, tots dos guitarristes, el baixista John Ilsley i el bateria Pick Withers. Sota el nom inicial de Café Racers, de seguida van anar per feina i van gravar una maqueta de 5 cançons per enviar-la al segell MCA, però aquests els van rebutjar. També van enviar la cinta al presentador del programa Honky Tonk de la BBC Radio London per demanar-li consell. Però aquest va flipar tant amb la música que va posar regularment una de les cançons al seu programa. Això va captar l'atenció del segell Vertigo, que els va signar, i al febrer de 1978, el grup, ja amb el seu nom definitiu de Dire Straits, ja estaven gravant el seu primer àlbum. Només 3 mesos més tard en sortiria el primer avançament, precisament la cançó que sonava regularment a la BBC Radio London, una grandíssima cançó que demostrava l'enorme talent instrumental de la banda, especialment del cantant Mark Knopfler, però no amb la veu, que era bastant ensopidota, sinó amb la seva guitarra elèctrica Fender Stratocaster, de la qual treia un so molt característic gràcies a la seva peculiar manera de tocar-la amb els dits, no pas amb pua, i amb què decorava cada silenci entre frase i frase de veu en figures de guitarra molt creatives i de gran talent, i a més, ho rematava tot amb un parell de solos que no només demostraven la seva habilitat, sinó també la seva originalitat i creativitat amb les 6 cordes. I la lletra de la cançó no es quedava enrere, una lletra que explica fil per randa amb molta gràcia les característiques de cada un dels components d'un suposat grup de jazz anomenat Sultans of Swing.

Sultans of Swing, el primer single de Dire Straits, una cançó que està considerada una de les millors de la història segons diverses publicacions i que forma part del Saló de la Fama del Rock and Roll com a una de les 500 cançons que van donar forma a aquest estil. I el solo de guitarra de Mark Knopfler figura al número 22 de la llista dels millors solos de la història segons la revista Guitar World. Tot i això, quan va sortir, el single va passar força desapercebut, sense entrar a cap llista de vendes. La BBC, per exemple, al principi no va posar la cançó, ja que tenia molta lletra. No va ser fins al cap de 6 mesos que Sultans of Swing va començar a tenir èxit, fins a arribar mica en mica al número 8 al Regne Unit i al 4 als Estats Units. L'èxit de la cançó també va catapultar l'àlbum de debut de la banda fins al número 5 al Regne Unit, al 2 als Estats Units i a dalt de tot a Alemanya, Austràlia i França. Un disc titulat senzillament Dire Straits i que començava amb aquesta Down to the Waterline.

Després de l'èxit del seu disc de debut, Dire Straits van passar de girar pel Regne Unit a fer un tour per Europa i posteriorment Estats Units, on van fer ni més ni menys que 51 concerts en només 38 dies i amb totes les entrades exaurides, gràcies sobretot a l'èxit de Sultans of Swing, que va captivar el públic nord-americà en gran part per la lletra, escrita i cantada al més pur estil Bob Dylan. Un Bob Dylan que, per cert, els van a veure quan van tocar a Los Angeles i va quedar tan impressionat que va convidar Mark Knopfler i el baterista Pete Withers a tocar el seu següent disc. Els Dire Straits, per la seva part, també van començar a preparar el següent àlbum, que es va enregistrar el desembre de 1978 a les Bahamas, va sortir el juny de l'any següent i va arribar a dalt de tot de les llistes a Alemanya, Espanya, Nova Zelanda i Suècia. El Regne Unit va pujar fins al número 5 i als Estats Units es va quedar a l'onzena posició. L'èxit d'aquest disc segurament es devia a l'expectativa que s'havia generat gràcies a l'èxit de Sultans of Swing. De fet, el primer single extret del disc tenia un tempo, uns acords i un so molt semblants a aquesta cançó. Parlem de Lady Rider.

Lady Writer, el primer single d'avançament del disc Communique, el segon de Dire Straits, no va arribar gaire amunt a les llistes de cap país. I és que, tot i sonar semblant, no tenia la brillantor de Sultans of Swing. I, de fet, les crítiques de l'àlbum van ser força negatives, apuntant bàsicament això, que sonava molt semblant al primer disc, però sense gaire creativitat. Perquè us en feu una idea, una altra de les cançons destacades del disc és la que va ser cara B del single de Lady Writer, una cançó senzilla que no està gens malament, però tampoc vindria a ser una gran cançó. Comença suau i va pujant mica en mica fins a acabar en un moment prou interessant amb la guitarra de Mark Knopfler decorant un instrumental al doble de tempo del que venia sent la resta d'aquesta Where Do You Think You're Going?

No deixa de ser curiós que en ple apogeu del punk, de les cançons amb distorsió, tres acords, agressivitat, immediatesa, apareguessin Dire Straits amb el seu so net i polit, el seu talent com a instrumentistes i les seves cançons elaborades de força minuts de durada. I això ho van portar més enllà encara amb la gravació del seu tercer disc, titulat Making Movies i publicat l'any 1980. Un disc que va suposar el primer canvi important dins del grup, ja que les tensions entre els dos germans Knopfler es van tornar insostenibles i David va acabar abandonant la banda en plena gravació. Tot i això, els va quedar un àlbum molt millor que l'anterior. Va rebre molt bones crítiques, amb cançons més llargues i elaborades encara, entre les quals destaca La Calenceta, una cançó espectacular, amb moltes parts, diversos canvis de ritme, molts ganxos, un solo final marca de la casa de Mark Knopfler i una introducció en què agafa prestat el Carousel Waltz del musical Carousel de Rodgers i Hammerstein. Gaudiu d'aquest temacle anomenat Tunnel of Love.

Regne Unit. Només va triomfar a Itàlia i Espanya, assolint les posicions 7 i 11 respectivament. Potser amb els seus 8 minuts de durada era massa llarga per triomfar com a single. La que sí que va triomfar al Regne Unit i Irlanda, als llocs 8 i 5 respectivament, va ser el següent single extret del disc, una cançó basada en un bonic arpegi de guitarra amb ressonador i inspirada en la relació fallida de Mark Knopfler amb Holly Vincent, la cantant d'un grup que no va tenir gaire èxit i que va portar el compositor a pensar que l'estava utilitzant per fer-se famosa. Mark Knopfler, però, va ser discret i no va donar noms. Bé, sí que va donar noms, noms ficticis, ja que per protagonitzar la història va adoptar els personatges de Shakespeare, Romeu i Julieta.

Després de la publicació del disc Making Movies, que inclou aquesta Romeo and Juliet, Dire Straits van incorporar el guitarrista Hal Lynch per substituir David Knopfler, i també van fitxar el teclista Alan Clark, veient la importància que tenia el piano en aquest disc, una importància que es va mantenir, o fins i tot va augmentar, al següent àlbum del grup, el quart ja, el seu disc més exitós fins llavors, ja que va ser número 1 a diversos països, inclosos el Regne Unit, Austràlia, Nova Zelanda, Noruega o Itàlia, i va arribar fins a la 19a posició als Estats Units. Va vendre més de 2 milions de còpies en les primeres 6 setmanes i va rebre molt bones crítiques. El seu single d'avançament és una de les meves cançons preferides, i això té molt de mèrit si tenim en compte que la lletra és parlada. Però és que la música és una meravella, començant amb una preciosa melodia de guitarra clàssica sobre un coixí d'arpegis de piano i un teclat eteri que continua mentre Mark Knopfler recita amb veu calmada. I a mitja cançó, quan el cantant o narrador, hauria de dir en aquest cas, diu el títol de la cançó, aquesta canvia completament. Una nota repetitiva de baix i els xals de la bateria creen una base ben misteriosa, amb petits detalls de percussió aquí i allà. Mica en mica van entrant elements, una timbala, una guitarra clàssica, una d'elèctrica, la guitarra elèctrica de cop es dispara, la banda s'uneix quan menys t'ho esperes a contratemps i la cançó arrenca. El piano deixa anar un parell de frases senzilles, però perfectes, i la banda l'acompanya a les notes finals. De cop, baixa tot i tornen a repetir més o menys aquest instrumental perfecte. Una mostra de com amb elements espaiats i jugant amb els silencis es pot fer un passatge trepidant. Si la coneixeu, ja deveu haver deduït que he intentat descriure com he pogut en paraules el que passa a Private Investigations.

expenses.

plane at work.

Aquesta Private Investigations que tant m'agrada va ser el primer gran èxit de Dire Straits al seu Regne Unit, ja que va arribar fins al número 2, i altres com Bèlgica i Països Baixos fins i tot van capçalar les llistes tot i la seva durada i tot i ser parlada. I no és l'única cançó d'aquest àlbum que em sembla una meravella. La cançó que obre el disc no es queda enrere, i menys pel que fa durada. Si Private Investigations passa dels 6 minuts, aquesta dura més del doble, sobrepassa els 14 minuts. Quina bogeria! Però quins 14 minuts? Tota una muntanya russa de trossos cantats i trossos instrumentals, pujades, baixades, detallets, ganxos... Una cançó que, tot i la seva durada estratosfèrica, està considerada una de les millors de la banda i que explica una història al més pur estil Bob Dylan un altre cop, basada en una carretera de Michigan per la qual viatjaven Dire Straits quan Mark Knopfler va començar a escriure la cançó, Telegraph Road. I amb aquesta èpica Telegraph Road posem punt i final a la primera part del doble episodi dedicat a Dire Straits. Ens veiem a la segona part amb molts dels èxits més importants d'aquesta banda britànica. Fins llavors, moltes gràcies.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
0: Bon dia, obrim aquest matí de Ràdio 4, edició estiu, amb la protagonista absoluta d'aquestes últimes hores i pràcticament de tot l'estiu, que és la calor. Catalunya i bona part de la península viuen una nova onada de calor que arriba al seu punt més intens entre avui i demà. Entre alguns punts del país, els termòmetres podran acostar-se als 40 graus, mentre que en altres zones de l'estat fins i tot superaran els 40 o els 45. I el pitjor de tot això és que la calor no marxa quan es pon el sol. Les nits tropicals i fins i tot les nits tòrrides en alguns indrets dificulten molt el descans i augmenten riscos per la salut. Tot està provocat per una massa d'aire càlid i sec que procedeix del nord d'Àfrica i que també arriba carregada de pols en suspensió. Les autoritats mantenen els avisos per temperatures extremes i recorden la importància de mantenir-se hidratat i evitar les hores centrals del dia. A més, el risc d'incendi forestal continua sent molt i molt elevat. La bona notícia és que aquest episodi sembla que té data de caducitat. Segons les previsions, a partir de divendres començarà a entrar un aire més fresc que farà que baixin les temperatures. Farà calor, però no aquests 40 graus. Ara bé, la baixada serà molt lenta i en alguns sectors encara es mantindrà durant el cap de setmana. Avui ens preguntarem com està afectant aquesta nova onada de calor al nostre dia a dia, què ens espera durant les pròximes hores i quan podrem tornar per fi a obrir les finestres a la nit. Li preguntarem en uns minuts al meteoròleg Jordi Miralles, tot seguit, però abans ens informem. Informació de servei. I justament el que volem conèixer en profunditat és això. Quin temps farà avui des de l'EMET? Juan Carlos Piña, bon dia.
2: Bon dia, què tal? Durant aquest matí a Catalunya, temps estable, però durant la tarda creixeran núvols d'evolució al Pirineu i al sud de Tarragona, sense descartar tempestes, precipitacions dèbils i fortes ratxes de vent. Les temperatures diurnes avui baixen a tota la comunitat, excepte al Pirineu, on es mantenen sense canvis. Se queden les màximes als 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona, 32 a Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a l'interior de Girona i de Barcelona i a la província de Lleida. És una informació d'EMET.
0: I ens interessem també per la situació a les carreteres. Des del RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
3: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres destacant aquest accident de la AP7 a l'altura de Sant Julià de Ramis, que en direcció Girona continua tallant un carril de circulació. Per altra banda, també tenim un vehicle avariat a la C58 que encara es troba al voral entre Ripollet i Barberà del Vallès en direcció Sabadell. Per últim, també destaquen la congestió intensa en tot el vessant Besòs, sobretot en tot el nord de la Trinitat, que deixa de retruc afectacions als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també hi ha força lentitud a la AP7 en sentit Tarragona, a l'altura de Montmeló durant un quilòmetre i també al tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia. Ara, però, hem de saber què passarà avui aquí al matí de Ràdio 4 edició estiu. I començarem parlant d'això, justament de la calor. Ho hem avançat abans amb el nostre meteoròleg, amb el Jordi Miralles. Li preguntarem quina calor farà i quan podrem començar a refrescar-nos una mica més. A l'agenda cultural que us portem cada dia entrevistarem el Pablo Giori, ell és codirector de l'Experimental Photo Festival, un festival de fotografia que no us podeu perdre aquests dies. Visitarem un altre racó misteriós de Catalunya amb la Lorena Amo i ja passades les 9 del dematí ens visitarà el Vicent Sant Clemente com cada dia. Parlarem del procés de pau a Filipines. Ha pogut entrevistar una dona que ha estat clau en aquest procés. I cap a 9:45 del matí us recomano que us quedeu, perquè vull que escolteu la història d'una dona, que és l'Adèle Mirabet, és una dona transsexual, que va començar a fer la transició amb 55 anys. Ella diu que la seva vida fins aquell moment va ser una mentida i que ara vol desmuntar-la amb veritats. Ens ha dit que li podem preguntar qualsevol cosa. Ella fa molt activisme i li preguntarem sobre tots els temes, tots els dubtes que tinguem i coneixerem la seva història. I ja encarant la recta final del programa, parlarem amb el Guillem Rius, és ell és director artístic del Festival Camp de Mart a Tarragona. Parlarem d'aquest festival que se celebra aquests dies a les Terres de Tarragona i, a més, ens visitarà una

0: col·laboradora, l'Anna Soler. Ella és arquitecta i durant tot aquest estiu ens parlarà de la capitalitat de Barcelona com a capital mundial de l'arquitectura. I ja cap al final del programa agafarem la màquina del temps, sempre ho fem i viatjarem fins a l'any 1971. Ens preguntarem què va passar aquell estiu i ja, per anar tancant, ens visitarà el nostre col·laborador del Cor, el Santi Mayfriend. Ell ens parlarà de les portades que han sortit avui dimecres, actualitat del Cor, i a més ens parlarà d'un fet històric que va passar fa uns anys també a l'actualitat del Cor. Tot això i molt més al matí de Ràdio 4 edició estiu. Abans, però, ens hem d'informar. Comencem aquest informatiu. I us expliquem que Carles Puigdemont denuncia a Espanya davant la Comissió Europea per no aplicar la llei d'amnistia, després que la setmana passada el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés el gruix de la norma. Jordi Vila, bon dia.
1: Bon dia. La defensa de l'expresident ha presentat una denúncia davant l'executiu comunitari per incompliment, diu, del dret europeu. Considera que el Tribunal de Comptes espanyol està obstruint l'aplicació de la llei d'amnistia, malgrat el dictamen favorable del Tribunal Europeu al perdó judicial. En l'escrit elaborat per l'advocat Gonzalo Boye, el qual ha tingut accés Ràdio Televisió Espanyola, Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig reaccionen a la decisió del Tribunal de Comptes de no aplicar l'amnistia a una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats en relació a les despeses del procés. El document explica que han sol·licitat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament la mesura de gràcia. L'acusen d'estar duent a terme una estratègia obstruccionista i neguen que les despeses del procés es financessin amb fons procedents del pressupost comunitari. Per això demanen a la Comissió que obri contra el Regne d'Espanya el procediment d'infracció previst en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea per incomplir la sentència europea que avala l'amnistia.
0: I el Tribunal Constitucional estudiarà el 22 de setembre el primer dels recursos dels líders del procés contra la negativa a aplicar-los la llei d'amnistia.
1: El Tribunal de Garanties esperava el pronunciament de la Justícia Europea, que, recordem, va avalar el gruix de la norma.
2: Bon dia. Sí, el ple del Constitucional estudiarà la tornada de vacances al recurs d'empara de Jordi Turull, a qui el Suprem va decidir no aplicar l'amnistia perquè entén que el delicte de malversació pel qual està condemnat no és amnistiable. El Constitucional es pronunciarà per primer cop al respecte després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no s'oposés a una llei nacional d'amnistia. En els següents plens s'aniran resolent els recursos de la resta de líders del procés, entre ells el de l'expresident Carles Puigdemont. Tot i que els doni la raó, recordem, l'última paraula sobre l'aplicació efectiva de l'amnistia la tindrà el Tribunal Suprem. La sentència europea de la setmana passada ha obligat els tribunals espanyols a moure fitxa. D'una banda, el Tribunal de Comptes encara espera per aplicar l'amnistia una trentena d'excàrrecs del govern per les despeses del procés, entre ells Artur Mas i Carles Puigdemont. L'òrgan fiscalitzador ha donat 10 dies a les parts perquè es pronunciïn al respecte. La Fiscalia ho veu innecessari i reclama una aplicació preferent i urgent de l'amnistia i que se'ls extingeixi la responsabilitat comptable. D'altra banda, la defensa dels 12 CDRs acusats de terrorisme també han sol·licitat formalment a l'Audiència Nacional l'aplicació de l'amnistia després de l'aval del Tribunal de Luxemburg.
1: Doncs gràcies, Núria Alcalà.
0: I d'altra banda, un jutge de Barcelona ha denegat l'amnistia a 8 manifestants independentistes que van participar en una protesta contra un acte de societat civil catalana a la Universitat de Barcelona.
1: El jutge desvincula l'acte del procés i els imposa 2 anys de presó per un delicte contra els drets fonamentals amb l'agreujant de discriminació per motius ideològics.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, protagonitzarà aquest matí la darrera sessió de control al Parlament del curs polític. Estarem pendents,
1: La jornada quedarà eclipsada per la seva compareixença prevista per aquesta tarda per retre comptes sobre el relleu al capdavant de la cartera de drets socials. Lorena Enns, bon dia.
3: Bon dia. Si el president tractarà de tancar el curs polític al Parlament, esvaint els dubtes sobre una remodelació més àmplia del govern. A punt de complir els 2 anys de mandat, Salvador Illa traslladarà la seva confiança als seus consellers davant les crítiques de l'oposició. En una compareixença a petició pròpia, el cap de l'executiu defensarà el canvi puntual de drets socials, propiciat per motius personals a l'exconsellera Mònica Martínez Bravo. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
4: Ell ja ha traslladat la seva confiança amb els consellers i ha explicat la raó d'aquest canvi i ha dit a més que és un canvi puntual de canvi de la persona que ho lidera, però no de polítiques. Per tant, això ha estat traslladat.
3: Precisament, la conselleria de Paneque és una de les que ha estat sota el focus, especialment dels socis. La portaveu, però, reitera el seu rebuig a fragmentar-la. En una jornada parlamentària que s'espera llarga, intensa, el president tancarà files amb la configuració actual de l'executiu. Una foto a la qual

0: A partir del setembre es reincorporarà la figura de la consellera de Salut després de 3 mesos de baixa per una fractura de peroné.
1: I encara el Parlament, el veto a la compra especulativa d'habitatge, haurà d'esperar, sembla, a la tardor.
2: No només perquè Junts i Partit Popular recorren la mesura al Consell de Garanties Estatutàries i el dilaten, sinó perquè la majoria d'esquerres no ha aconseguit desbloquejar encara la fórmula legal per limitar-la. Elena García.
3: I és que la majoria d'esquerres ja ha assumit que la llei dels comuns pactada amb el govern saltarà de l'ordre del dia del ple, perquè Junts i PP la impugnen a garanties estatutàries. I els del BIAC fixen que la limitació de la compra de pisos per especular estarà validada a la tardor. Cid i Roldán.
4: Missatge molt clar aquest quadripartit de la patronal, que no se'n sortiran. Que a la tardor tindrem llei de compres especulatives.
5: El Parlament no té competències per regular els contractes de compra-venda mitjançant el planejament urbanístic.
3: Esquerra defensa que la restricció legal sigui robusta i aplicable. I com el PSC posa el tall en els grans tenidors.
6: Perquè pensem que no es pot tractar igual a una persona que té 3 habitatges que una persona que en té 15 o 20.
3: Mentre que el sindicat de llogateres vol incloure els petits propietaris amb fins a 5 habitatges en la limitació i amb la CUP veta que aquesta quedi en mans dels ajuntaments vega.
7: Sense les esmenes que hem presentat de forma conjunta amb els comuns, no és una llei que faci que l'habitatge sigui un dret.
3: Mentre Junts i PP apuren termini per frenar la llei.
1: En paral·lel, la Societat Civil Catalana de Pneumologia... La Societat Catalana de Pneumologia, volíem dir, valora molt positivament la nova llei antitabac aprovada avui, justament pel Consell de Ministres.
2: Considera que ampliar els espais exteriors on estarà prohibit fumar millorarà la salut col·lectiva sense perjudicar la restauració. Doctor Alejandro Frino.
8: Y para la salud pública genera un beneficio impresionante, medible en millones de euros. El humo hace daño no porque esté concentrado, hace daño porque es humo. Cuanto más concentrado es, más rápido hará daño.
1: I d'altra banda, el Gremi de Restauració s'oposa frontalment a aquesta nova llei antitabac que prohibeix fumar a les terrasses.
2: El director de l'entitat, Roger Pallarols, ha titllat la mesura de desproporcionada i ha demanat als grups polítics al Congrés que frenin el projecte. El sector argumenta que la prohibició perjudicarà els negocis i considera que el consum de tabac a l'aire lliure no és un problema social. La patronal de l'oci nocturn i la restauració, FECASARM, també s'hi oposa frontalment i alerta que és una mesura que perjudica el sector i provocarà pèrdues de clients i problemes de convivència als locals.
1: Malauradament, aquest estiu és un estiu també marcat per la violència masclista. 3 dones han estat assassinades a Espanya en només 24 hores.
2: La delegació del Govern contra la Violència de Gènere del Ministeri d'Igualtat va confirmar com a violència de gènere 2 d'aquests casos registrats dilluns a Antequera, Màlaga i a Alameda de la Sagra, Toledo. La policia continua investigant els detalls d'un tercer assassinat a Benajavís, també a la província de Màlaga, i no descarta cap hipòtesi. De fet, ja són, atenció, 31 les víctimes de la violència masclista a Espanya des de començaments d'any i 32, si s'acaba de confirmar l'últim assassinat. Aquests últims feminicidis han activat les alertes dins el govern de Pedro Sánchez, que ha convocat un comitè de crisi per al proper dimarts 28 de juliol amb l'objectiu d'analitzar aquests últims casos de violència extrema contra les dones.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 21 anys relacionat amb la mort a trets d'un menor de 15 el passat 2 de juliol al parc de la Pegaso, al barri de Sant Andreu de Barcelona.
2: Ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en seu parlamentària.
9: S'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el parc de la Pegaso.
2: En la segona detenció relacionada amb el cas, l'altre detingut continua en presó preventiva. La investigació continua oberta. La consellera d'Interior ha assegurat també que els darrers 7 tirotejos amb víctimes mortals a Catalunya estan relacionats amb el tràfic de drogues.
1: I detingut també un monitor de 23 anys del casal esportiu del Wind Tortosa per una presumpta agressió sexual a 2 menors.
2: L'arrestat està sent investigat per una agressió consumada i una altra en grau de temptativa. Tortosa Esport, l'apartat de les seves funcions, i el cas s'ha comunicat a la Direcció General de Protecció a la Infància i l'Adolescència. La investigació policial continua oberta.
1: 9 ferits, un dels quals han estat crític després de la volcada d'una furgoneta a Maials, al Segrià.
2: La furgoneta va volcar a la carretera C-12. Els afectats són 4 homes i 5 dones, 4 han patit lesions menys greus i altres 4 lleus. El nouè està en estat crític, però no estem per la seva vida. 4 dels afectats han estat traslladats a l'Hospital de Móra d'Ebre i els altres 5 a l'Arnau de Vilanova de Lleida.
1: I també els expliquem que el govern ha aprovat aquest dimarts un primer paquet de mesures urgents per donar suport als particulars, comerços i operadors econòmics afectats per l'esvoranc

0: vinculat a les obres de l'L9 del metro al barri del Putxet. Sílvia Paner, que és la consellera portaveu.
1: Són unes mesures que volen pal·liar fins que es determinin les quantitats econòmiques definitives que es puguin detraure, no? dels diferents procediments administratius a les persones afectades mentre no es determinin les indemnitzacions definitives.
0: I en plan internacional, el Parlament francès ha aprovat de manera definitiva la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Amb aquesta mesura, el país es converteix en el primer estat de la Unió Europea a aplicar una restricció d'aquest tipus.
2: La normativa fortament impulsada pel president Emmanuel Macron té com a objectiu principal protegir la salut mental dels adolescents i combatre els dissenys addictius de les plataformes digitals. Començarà a aplicar-se a partir de l'1 de setembre, coincidint amb el nou curs escolar. Que fa als menors de 15 anys que ja tinguin un perfil obert online disposaran de 4 mesos de marge per tancar-lo. La nova llei francesa que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys ja no deixarà que aquest col·lectiu pugui crear nous comptes a partir de la seva entrada en vigor. La nova regulació també inclou un enduriment de l'ús del telèfon mòbil dins dels instituts.
0: I als Estats Units, la Fiscalia proposa que el judici contra l'expresident veneçolà Nicolás Maduro i la seva esposa, Cilia Flores, comenci el juny del 2027.
2: Aquest dimecres tots dos compareixeran en una nova visita davant un tribunal federal de Nova York per començar a definir el calendari del procés. La defensa presentarà els primers arguments al setembre, mentre que la Fiscalia preveu lliurar bona part de les proves al novembre. Maduro, acusat de conspiració per narcotràfic i narcoterrorisme, es declara innocent i continua empresonat des del gener en una presó federal de Brooklyn després de ser detingut a Caracas.
0: I encara als Estats Units, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha reconegut que no té autoritat legal per executar l'ordre de detenció de la Cort Penal Internacional contra el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.
2: Tot i això, ha reiterat que no és benvingut a la ciutat i ha demanat al govern federal dels Estats Units que sigui qui faci complir aquesta ordre. Mamdani ha qualificat Netanyahu de criminal de guerra i ha defensat que ha de respondre davant la justícia internacional. El primer ministre israelià té previst viatjar al setembre a Nova York per participar en l'Assemblea General de les Nacions Unides. Per la seva banda, el president Donald Trump ha assegurat que Netanyahu no serà detingut sota cap circumstància mentre es trobi en territori nord-americà.
0: En plana esportiva, parlem de futbol, perquè el Barça presentarà oficialment aquest dimecres el seu darrer fitxatge, l'extrem alemany Karim Adeyemi, que arriba del Borussia Dortmund.
2: Ho confirmava ahir el president blaugrana Joan Laporta a la seva arribada a Barcelona des de Nova York. Adeyemi porta diversos dies a Barcelona i ja ha parlat amb l'entrenador Hansi Flick. A la Lliga Femenina, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de la davantera Mirari Uria per reforçar l'ofensiva de la propera temporada.
0: I més enllà del mercat de fitxatges, aquest dimecres l'Espanyol acaba la seva estada de pretemporada a Navata, després de golejar ahir el Pau francès 4-0 en un partit amistós. Qui s'enfronta avui també en un amistós són el Girona i l'Olot.
2: En bàsquet, el club blaugrana ha anunciat el seu sisè fitxatge per la propera temporada. Es tracta de l'aler estatunidenc Stanley Humude, que signa fins al 2028. D'altra banda, els nord-americans David Duke i Pauli Cap es desvinculen del Manresa. I hem conegut els resultats del sorteig per les semifinals de la Supercopa Endesa, que tindrà lloc a Badalona els dies 19 i 20 de setembre. El Joventut s'enfrontarà al Baskonia i el Barça jugarà contra el València.

0: en plana cultural, hem de lamentar que ha mort l'escriptor Josep Vallverdú, referent a la literatura infantil i juvenil en català, i pare del gosset Rovelló, el clàssic que ha acompanyat generacions de lectors catalans des de finals dels 60.
1: Nascut a Lleida, home de lletres catalanes, ha mort amb 103 anys i deixa enrere una obra amb més de 300 títols publicats que van des de la novel·la fins a la poesia o el teatre, passant per les memòries o la literatura de viatges. L'any passat va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del seu clàssic.
0: I la seva trajectòria, Jordi, ha estat reconeguda amb nombrosos premis.
1: I tant, entre els quals destaca el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el 2000, o el Premi Nacional del Ministeri de Cultura, el 1982, la Creu

0: de Sant Jordi de la Generalitat el 1989 o el Premi Jaume Fuster dels Escriptors de la Llengua Catalana el 2012. En un missatge a les xarxes socials, el president Salvador Illa ha lamentat la mort de Vallverdú i ha posat en valor el seu llegat literari.
1: I tant, el Rovelló, com el recordem.
0: I tant, sí.
1: Per aquesta sèrie, sobretot, que vèiem tots quan érem petits. I acabem aquest informatiu, moltes gràcies, Jordi, amb els Pets, perquè actuaran al Festival del Tinglado.
0: M'encanten els Pets.
1: A Vilanova i la Geltrú. I mira, aquesta és una de les meves cançons preferides.
0: A veure,
1: dels Pets. Es diu S'ha acabat.

0: l'inici, aquests dies ve una nova onada de calor. Ja no sabem per quina onada de calor de l'estiu anem. Afecta bona part del país. Temperatures que ja s'han acostat als 42 graus al País Valencià i també a moltes zones de Catalunya. Segons la previsió, l'episodi arribarà al punt culminant demà dijous. I els termòmetres, però sembla, diuen que començaran a baixar a partir de divendres. Li volem preguntar al meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
1: Hola, Maria, bon dia.
0: Ara ho dèiem, eh? Seran dies complicats. Ja no sabem per quina onada de calor de l'estiu anem. Què és el que ens hem d'esperar aquests dies?
1: Doncs mira, hem d'esperar calor, com tu bé deies, podem tenir temperatures. Demà dijous arribaríem al sostre d'aquesta onada de calor i estaríem parlant d'entre 39 i 41-42 graus. Pla de Lleida, també Terres de l'Ebre. A la resta de l'interior, al voltant dels 34 a 38 i a la costa de 32 a 34. Per tant, calor, calor assegurada, calor intensa i, a més, mira, si més no a l'interior, durant les nits pots descansar una mica millor, però vaja, a la costa temperatures mínimes de 23 a 26 graus fan que sigui difícil de passar no només durant el dia, sinó també durant la nit. Tot això amb sol, 4 núvols a la tarda a les comarques del Pirineu i també, com avançaves, a partir de divendres baixa una mica la temperatura, però, esclar, Maria, baixar de 42 a 38-39, doncs tampoc és que ens solucioni gaire la cosa. Per tant, de cara a divendres baixen les temperatures, després dissabte tornen a baixar una miqueta més i podríem parlar que entre dissabte i dilluns aproximadament tindrem temperatures normals per l'època de l'any. Què significa això? Doncs 28-29 a la costa, quan sortim de la costa i ens anem cap als 30 i pocs, i comarques del Pla de Lleida 34-35. Això serien les temperatures normals per l'època de l'any. I això estarà amb nosaltres entre dissabte i dilluns aproximadament. I a partir de dimarts de la setmana que ve tornen a pujar les temperatures i mapes que hem consultat fins al dia 5 d'agost ens indiquen que les temperatures continuaran sent doncs, com les que hem tingut aquestes últimes setmanes. Per tant, a gaudir una miqueta de la calor normal de finals de juliol, entre dissabte i dilluns aproximadament, perquè a partir de dimarts torna a pujar la temperatura, i pensa que l'últim dia que a Catalunya vam tenir temperatures una mica per sota de la normal va ser el passat 12 de juny. Des d'aleshores, cada dia hem tingut més calor que la que tocava.
0: I és la tònica que ve, no? Perquè ja hem vist que fa unes setmanes l'Observatori Fabra va superar els registres històrics, més de 42 graus pràcticament a Barcelona. Aquesta és la tònica que ens espera, sobretot aquests pròxims estius?
1: Mira, ara seria una mica agosarat parlar dels propers estius en aquest sentit, és a dir, no vol dir que haguem d'ara d'assolir els 40 graus a Barcelona cada estiu, no creiem que hauria d'anar per aquí la cosa, però, per exemple, mira, durant molts anys a la ciutat de Barcelona el rècord de temperatura era de l'any 82. Vam haver d'esperar fins al 2003, és a dir, 21 anys per trencar aquell rècord, és a dir, van passar molts anys. I després, des del 2003 fins ara, hem trencat el rècord unes quantes vegades. Per tant, ara els màxims de temperatura, que abans doncs, t'havies d'esperar 20 anys doncs, per trencar aquell rècord, doncs ara, en 2-3 anys, s'acaben passant. Per tant, vol dir això que l'any que ve tornarem a tenir un estiu com el d'aquest any? No ho podem pas assegurar. Que podria ser fins i tot pitjor, ara per ara, previsions a un any vista no les tenim ni molt menys, però que la tònica general és que els estius seran més calorosos del que venia sent fins a un temps, això està pràcticament assegurat.
0: Més calorosos i més llargs, perquè, com deies, no, l'últim dia que vam tenir una temperatura que s'espera normal, no, per l'època, va ser una mica per sota, va ser el 12 de juny, i també aquests últims estius estem veient que això s'allarga cap al setembre i una mica ben entrant l'octubre, també. Això és el que hem d'esperar. No sé si els models a llarg termini diuen això.
1: Sí, mira, de fet, en una situació normal, de fa un parell de dècades, posa-li 3 o 4 dècades, doncs quan tenies els màxims de temperatura sempre al juliol o l'agost, i la cosa estava en el període de la canícula que va del 15 de juliol al 15 d'agost, sabies que aquí tindries els dies més càlids de l'any. Clar, és que ara estem tenint dies de més de 30 graus ja al mes de maig, i fins i tot estem tenint aquests rècords de calor algunes vegades al mes de juny. A finals del mes de juny és quan estem trencant rècords de temperatura. I per altra banda,

0: graus. Sobretot també fa, recordo que l'any passat es va assolir una de les nits més caloroses al centre de la ciutat de Barcelona. Clar, això també és molt complicat, diuen els experts, perquè no deixa descansar, o sigui, és, durant tot el dia tens pràcticament el cos en alerta, tant al migdia, a les hores de més calor, però a la nit tampoc es pot descansar bé amb aquestes calors.
1: Sí, sí, i de fet aquesta, és a dir, abans, per exemple, a la costa nits tropicals en tenies unes quantes al llarg de l'estiu, però és que ara hi ha nits tropicals, i allà on no tenies nits tropicals o eren comptadíssimes, eren les comarques de l'interior. És a dir, que Lleida, per exemple, tingués una nit tropical, és a dir, que no es baixés dels 20 graus, doncs passava molt pocs dies al llarg de l'estiu. Doncs ara això és un fet bastant habitual i cada matí, quan consultem les temperatures mínimes, doncs, esclar, mínimes de 20, 21, 22 graus a comarques de l'interior és una cosa que no es veia. Per tant, a la costa sí que estàvem una mica acostumats a aquest no dormir tan bé durant les nits, però és que ara llocs on no era habitual, que era doncs, l'interior, doncs, ho estan visquent, i és també una miqueta, no direm la novetat, però sí una cosa que s'havia vist molt poques vegades, i fins i tot parlar, per exemple, de nits roents com a Portbou, de mínimes que no han baixat dels 30 graus, doncs això que no havia passat mai doncs ha passat aquest estiu i ha passat també aquests dos últims estius mínimes de 28-29 graus. Això també era una cosa mai vista i ara l'estem visquent. Com que és una cosa que l'estem veient des de, doncs vaja, podríem dir que des de l'entrada del segle, aquests últims 20 anys, i que s'ha accentuat aquests últims 3-4 estius, doncs que pugui ser això ja una cosa habitual, doncs malauradament sembla que la cosa anirà per aquí. Potser sense trencar rècords cada any, però sí amb molts dies de calor intensa.
0: Jordi Miralles, meteoròleg, moltes gràcies per acompanyar-nos. Si hi ha alguna tronada de calor, que estem segurs que sí, i haurem d'aguantar aquestes temperatures, tornarem a fer una trucada. Moltes gràcies.
1: Cap problema, Maria.
0: Una abraçada. Nosaltres seguim aquí a l'estiu a Ràdio 4, són les 8:32. Ara és moment per repassar la nostra agenda cultural.

0: Carla Vinyegas, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Maria.
0: Mira, molt bé. Tu què tal?
1: Molt bé. Estaves parlant ara de la calor que fa, però és entrar aquí a l'estudi...
0: Ai, s'està fresquet,
1: fresquet. S'està molt bé.
0: Tenim molta sort nosaltres, la veritat. La veritat és que tenim molta sort, que sempre ho diem, que treballem en un lloc privilegiat, és un refugi climàtic, també.
1: I tant.
0: I els que ho passen malament són aquelles persones doncs, que, malauradament, no tenen accés a aquests refugis o que han de... anar a refugis climàtics com són les biblioteques, com són els CAPs, els centres d'atenció primària, els CUAPs, no? Totes aquestes zones que són refugis climàtics, també zones verdes de les ciutats on realment sí que es passa malament, totes aquelles persones vulnerables. Parlem de l'agenda cultural, perquè no sé si és gaire fàcil fer l'agenda cultural aquests dies, perquè clar, les activitats a l'exterior és complicat.
1: És complicat, però mira, avui... Barcelona es converteix en la capital mundial de la fotografia experimental.
0: Ostres!
1: Fins a aquest diumenge 26, la ciutat acull la 7a edició de l'Experimental Photo Festival, una cita internacional que reuneix centenars d'artistes, fotògrafs, d'investigadors, estudiants, procedents de més de 40 països.
0: Durant aquests 5 dies hi haurà exposicions, conferències, tallers, activitats repartides per diferents espais, com el Centre Cívic Pati Llimona, la Galeria Borsí, el Lab Now Espacial, i tot això es troba al districte de Ciutat Vella o l'Experimental Hub al carrer Llull del Poblenou, molt a prop d'aquí de la ràdio.
1: Doncs en només 7 edicions el festival s'ha consolidat com un dels grans referents internacionals de la fotografia experimental, com deien, una proposta que defensa una idea molt clara. La fotografia és molt més que donar-li el botó d'una càmera, o en aquest cas el botó del nostre telèfon mòbil. També és experimentar, investigar, cometre errors, sobretot, i a partir d'aquí articular noves formes de crear imatges.
0: Volem saber quins són els trets diferencials i característics de la fotografia experimental, que és això, si és només per professionals, o nosaltres també la podem fer, i li preguntarem al codirector de l'Experimental Photo Festival, el Pablo Chiori, que ens acompanya. Bon dia, Pablo.
2: Bon dia, què tal? Molta gràcies per la presentació. Jo crec que ja ho he explicat, ho heu explicat molt bé.
0: Moltes gràcies.
2: Molt bé.
0: Avui inaugureu la 7a edició d'aquest festival. Quan vau començar el projecte, no sé si us imaginàveu que acabaria convertint-se en aquesta cita de referència internacional perquè aplega a molts artistes de més de 40 països.
2: Sí, realment quan vam començar va ser una crida molt petita, vam fer una pàgina web, un Instagram,

0: Això va ser el 2019 i vam començar a veure que la gent s'interessava i aquell primer any vam fer sold out, o sigui, vam vendre totes les 120 entrades que teníem en 3 mesos abans del festival. Realment va ser una bogeria pensar que hi havia tanta gent de tot arreu que va plegar la idea i que va acabar venint, i va ser un festival fantàstic. Això va ser, la primera edició va ser al gener del 2020, i per això sempre diem, ja sabeu vosaltres com va acabar aquell any, que som el millor festival del 2020 perquè també vam ser l'únic.
1: Clar, perquè no hi va haver molts mesos per poder fer festivals, però perquè encara, per qui encara no us conegui, què és exactament l'Experimental Photo Festival i amb quina idea va néixer?
0: Mira, és un festival que va néixer amb la idea d'un grup de fotògrafs d'aquí de Barcelona de poder aplegar tota aquella gent que no som tants en realitat a tot el món. Hi ha una gent aquí, una gent allà, uns altres en una altra banda, però no hi ha com un centre o no hi ha com un grup o no hi ha com una escola que tu diguis, saps, no sé, tots els fotògrafs experimentals estan a, no sé, a l'escola danesa o una cosa així, no. Sinó la intenció era poder crear aquest hogar, aquesta casa, i aconseguir una data, una cita cada any perquè la gent pugui venir a casa nostra i conèixer el que estem fent. La intenció, al final, és poder-se trobar. Per això, si algú ve al festival i té aquesta oportunitat, veurà que tot és horitzontal, no hi ha grans noms i petits noms, nosaltres paguem a tothom de la mateixa manera i volem aquesta horitzontalitat. Per això també proposem activitats que van des de les 10 del matí fins a les 11 de la nit, perquè fem conferències, tallers, i després fem inauguracions d'exposicions, anem a sopar tots cada nit, i és un moment per crear col·lectivament. Jo crec que la filosofia més important que té el festival, més enllà de poder fer les coses amb les mans, és aquesta horitzontalitat i convivialitat, diguem-ne, que genera. Per això a vegades no li diem festival, a vegades li diem com colònies d'estiu, saps? Perquè al final estem 5 dies junts, i quan estàs 5 dies junts amb un grup de gent mai saps què pot passar.
2: Pablo, perquè quan sentim la paraula experimental, potser algú que ens escolta pot pensar, escolta, això és una cosa molt especialitzada, és una cosa que potser no entendré. Què és el que entenem? Què és realment la fotografia experimental?
0: A veure, quan parlem de fotografia en general, parlem d'una fotografia que està industrialitzada. ¿Vale? Van venir Kodak, totes aquestes grans marques, i van agafar una invenció d'una gent al segle XVII i la van fer indústria. ¿Vale? El que fa la fotografia experimental en realitat és recuperar tots aquests procediments històrics i contemporanis que s'han anat inventant en aquests 200 anys, 250 anys, i que van per fora, diguem-ne, del que seria, com tu deies al principi també, a fer una càmera normal, analògica o digital amb un clic, o fer amb un mòbil. El que intentem és recuperar totes aquestes tècniques manuals que s'han anat deixant de banda, diguem-ne, perquè no funcionaven per la indústria, i el que intenta la fotografia experimental en aquest sentit és recuperar totes aquestes tècniques i que la gent pugui fer fotografies, que pugui crear les seves pròpies imatges sense haver-se de gastar 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000 euros amb una càmera professional com a tal. Hi ha mil maneres de fer imatges. Nosaltres tenim documentat 144 tècniques, que són maneres molt diferents de fer, tant de crear càmeres com de crear pel·lícules, com de crear negatius. I a vegades, en molts casos, són coses molt simples, són coses ecològiques, són coses que es poden fer amb nens, com el cas de la cianotípia, o càmeres que es poden fer directament amb una llauna de cervesa o amb una caixa de sabates. Són coses que poden ser molt simples. Per això no, diem que és una cosa que realment, si tu mires simplement un vídeo a YouTube, podries crear la teva pròpia càmera amb una despesa molt baixa i creant imatges d'alta qualitat.
2: Perquè ara ho deies, no? Crear una càmera amb coses que tenim per casa ens sembla bastant curiós, no? És una cosa que no tenim al cap en un moment on els mòbils s'omplen la nostra rutina diària i agafem una foto i agafem el mòbil i fem fotos i qualsevol, entre cometes, es pot convertir gairebé en fotògrafs, no? Què aporta la fotografia experimental en un moment on tot és tan immediat? Perquè també has de gastar un temps fer aquestes càmeres que deies ara amb les teves pròpies mans.
0: Correcte, sí, tu ho has dit perfectament. Agafa fotos. Tu amb una càmera industrial, diguem-ne, o amb un mòbil, el que fas és agafar una cosa que tu veus a la realitat, ¿vale? Perquè tens com un previsualitzador, o sigui, si tu estàs mirant la pantalla del mòbil, el mòbil t'està ensenyant el que tu capturaràs, ¿vale? El que tu agafaràs de la realitat. Per això nosaltres no parlem de capturar la realitat, sinó realment de crear-la. Per exemple, si tu fas amb una càmera, amb una caixa de sabates, tu no tens un previsualitzador, no saps com sortirà aquesta imatge, no? I això et permet, d'alguna manera, crear a partir de l'incertesa i descobrint com va funcionar la tècnica, que no és una tècnica estable, sinó que és una tècnica que a vegades pot funcionar d'una manera o d'una altra. I això crec que té molt per aportar en el món d'avui, perquè al final ho tenim tot predit, saps? O sigui, la tecnologia, la ciència i com ha avançat el món et permet predir tot, tots els passos de totes les coses, tot el que s'ha de fer. La fotografia experimental, en aquest sentit, et permet recuperar tota una sèrie de procediments fotogràfics no estandarditzat, que dona aquest punt especial de treballar amb l'error, amb fer moltes pràctiques, amb provar, amb jugar, amb dir a veure què passarà si faig això, i al mateix temps recupera una cosa que és molt important, perquè sempre ho hem dit, la tecnologia, la fotogràfica, està molt preocupada per aquesta tecnologia, no? Que la tecnologia ho faci tot, fer un clic i no cal fer res més, no? La fotografia experimental recupera l'artista com a persona central dintre d'aquesta pràctica artística, no? Que no és ja només fer clic, sinó tens la possibilitat de recuperar-ho tot, de fer-ho tu, de decidir-ho tu, de prendre decisions, d'equivocar-te, que això és una cosa que cada vegada més, amb l'art més industrial, està perdent potència, no? Recuperar a l'artista com a tal.
1: Inevitablement t'he de preguntar, Pablo, per la intel·ligència artificial, que està revolucionant el món i també el de la imatge, el de la fotografia. O sigui, ara tu mateix, no, li preguntes al ChatGPT que et creï qualsevol imatge i fins i tot, no, al principi jo ho podia veure molt clar quan estava creada una imatge per intel·ligència artificial i ara cada vegada em costa més. Com veieu vosaltres aquesta irrupció?
0: A veure, per nosaltres, per una banda, jo crec que és una eina molt potent, molt, molt, molt interessant per crear imatges. Hi ha gent a la nostra comunitat, evidentment, que això no li interessa gens, perquè estan més interessats per processos analògics i tal, però és una eina molt, molt potent, no tant per crear imatges, perquè nosaltres el que dèiem, no volem dir-li a un ordinador, no volem dir-li a un telèfon que ens capturi l'imatge, no? Volem crear-la nosaltres, però sí que hi ha moltes possibilitats de formació. Això ja és una revolució com quan va néixer la Wikipedia i per primera vegada en 50 anys tu podies trobar en Wikipedia una explicació de com fer, per exemple, una càmera estenopeica o alguna imatge, no, diferent al que t'estava proposant la indústria. Per això jo crec que és una revolució molt gran que té coses bones i té coses dolentes i com sempre passa amb aquestes tecnologies, vull dir, al principi també la gent, hi havia gent en contra de la impremta. Vull dir, saps, totes aquestes revolucions tècniques han anat creant problemes, solucions, adaptacions. Des del nostre punt de vista, finalment jo crec que això accelerarà molts processos i també al final el que ens està passant a partir de la pandèmia i tota aquesta digitalització excessiva que tenim més enllà de la intel·ligència artificial és que la gent torni a voler agafar coses, saps? A dir, molt bé les pantalles, molt bé tot, però vull
1: tornar al
0: fer
1: passat,
0: alguna cosa... Sí. Bueno, o tornar al cos, també, saps? Hi ha un punt d'agafar una càmera que sigui pesada, poder fer les teves coses, saps? Trobar una manera realment de fer alguna cosa en el teu cos estigui implicat en fer, saps? Jo crec que això, la intel·ligència artificial ho potenciarà encara més, la gent jugarà amb això una temporada i després dirà, home, vull fer jo també alguna cosa, saps, que no ho faci tot la màquina. Jo crec que serà una anada i una tornada, o sigui, avançarem, tornarem, decidirem amb què ens volem quedar i així anirà avançant la tecnologia.
2: Pablo, per acabar, bona part de la programació de l'Experimental Photo Festival és gratuïta. És important que qualsevol persona, encara que no sigui fotògrafa, s'hi acosti, no?, i descobreixi o intenti descobrir una mica aquest univers.
0: Efectivament, podeu venir perfectament. Nosaltres tenim totes les conferències al Pati Llimona, avui dimecres, dijous, divendres i dissabte, de 10 a 7 de la tarda, són totes gratuïtes, vale? En anglès i castellà amb subtítols, o sigui que no hi haurà cap mena de problema. I totes les inauguracions de les exposicions, vam inaugurar dilluns, dimarts, avui inaugurem també amb Lluís Estupiñán, un artista català molt interessant, aquí també al barri gòtic, a l'Abnau, i demà tenim una inauguració també gratuïta, com dèieu vosaltres, al Poble Nou, a l'Experimental Hub, seu de Mechal Factory, on tenim una exposició col·lectiva molt interessant també sobre els límits, que això també està vinculat a la intel·ligència artificial, entre els límits, entre el que seria el documentalisme i la fotografia experimental, no? Com poden conviure aquestes dues branques que semblen tan diferents, com poden conviure. Per això, totes les nits, inauguracions d'exposicions gratuïtes i durant el dia les conferències podeu venir i participar sense cap mena de problema al Centre Cívic Pati Llimona. I després, si us interessa fer tallers, perquè tenim molts tallers també, això sí que és una cosa de pagament i sí que s'hauria d'entrar a la web, fer una inscripció i tot. Però pel tema conferències i exposició, tot és gratuït.
2: Pablo Jori, codirector de l'Experimental Photo Festival, moltes gràcies per acompanyar.

0: acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: Una abraçada. Aquest experiment, el Fotofestival, que comença avui i estarà a Barcelona fins al proper diumenge 26. Seguim amb l'agenda cultural, Carla.
2: Sí.
0: Hem parlat del que hi ha a Barcelona, aquest festival que no ens podem perdre, i ara anem cap a les comarques gironines. Avui arrenca una de les festes majors més tradicionals de l'Alt Empordà.
2: Parlem de la Festa Major d'Espolla, que se celebra fins al dilluns, dia 27 de juliol. El tret de sortida serà aquesta tarda a les 6 amb el Memorial Joan Cos, pintor i dibuixant del municipi. Amb uns tallers, ara que parlàvem de tallers, doncs més tallers amb tallers de tècniques de pintura per a totes les edats.
0: I durant els pròxims dies també se celebra el Mercat de les Puces amb objectes de segona mà, amb una trobada gegantera, concerts, sardanes i de tot.

0: I el que sentim, Carla, és la James Bond Versions. És un dels plats forts que arribarà dissabte a 11:45 de la nit, que amb la DJ Anna Gisbert posarà a ballar a tothom amb clàssics del pop-rock dels anys 80 i 90, no?
1: Sí, jo aquesta, no m'ho vull perdre,
0: aquesta
1: Maria.
0: Festa major, si esteu per les comarques gironines, no us la podeu perdre. I marxem cap a Lleida. Carla, aquests dies va de sardanes, això. A les Terres de Ponent, avui arrenca també una altra festa major, perquè l'estiu és època de festes majors, eh?
1: Concretament, al municipi de Belianes, a l'Urgell, la celebració s'allargarà fins aquest diumenge, també, i arrencarà amb una tertúlia literària conduïda per l'autora Marta Vives, que també presenta el seu nou llibre, Tens la força de les coses. El programa de les festes inclou el tradicional pregó, concerts, sardanes, cercavila, espectacles familiars, correbars... de tot. Sí, no ens ho podem perdre.
0: Tot el que hi ha en una festa major, bàsicament,
1: exactament.
0: No?
1: Sí.
0: I anem cap a Tarragona, acabem marxant fins a l'Alt Camp, perquè avui comença també una de les cites més esperades al municipi de Bràfim. Més festes majors?
1: Més. I una mica, doncs, que hi ha una festa major, no?, el que dèiem.
0: Exacte.
1: El tret de sortida serà aquesta tarda, 6:45, amb l'inici oficial de la festa, que anirà acompanyada del pregó i de la tradicional remullada, que això va molt bé amb aquestes calors,
0: i tant,
1: la veritat.
0: I aquest any tenim sort que podem fer-les, perquè no estem oficialment en sequera, hem de vigilar amb l'aigua, això ho sabem sempre. No podem aquí anar malgastant l'aigua, això no ho hem de fer mai, menys en època de canvi climàtic amb la calor que fa, però...
1: A diferència d'altres estius...
0: A diferència d'altres estius, la remullada aquest any es pot fer, que a vegades no s'havia pogut fer, però hi ha més programació, en aquesta festa major.
1: Exacte, el que dèiem abans, no? Cercaviles, gincanes, activitats infantils, concerts i moltes propostes per a totes les edats, Maria.
0: I això passa a Tarragona, però aquí a Barcelona hem dit que hi ha l'experiment al Foto Festival, però també a l'agenda musical, el nom propi és el de Chayanne.

0: Palau Sant Jordi, Carla.
1: Doncs sí, l'artista porto-riqueny torna aquesta nit al Palau Sant Jordi amb el seu Bailemos Otra Vez Tour 2026, un concert que començarà avui a les 9 del vespre.

0: El públic podrà gaudir d'aquests èxits que sentim ara. Torero, que això no falta a totes les festes majors.
1: Aquí també.
0: Això sempre. I tots els casaments. Salomé, Dejaría Todo, Un Siglo Sin Ti, combinats tots amb els seus temes més recents, no, Carla?
2: Davant la gran afluència prevista, TMB ha habilitat un servei especial d'autobusos llançadora entre la plaça Espanya i el Palau Sant Jordi, abans i després del concert.

0: Ja estem ballant, eh, Carla? Ja està. Crec que encara queden algunes entrades per anar a veure el Chayanne. Per tant, si algú vol anar-lo a veure, aquesta nit a les 9 del vespre al Palau Sant Jordi, que és un artista intergeneracional, també.
1: Li encanta tothom.
0: El Chayanne. Jo crec que sí, no? I som tot temes que coneix tothom i que, com deies, doncs, l'Ajuntament de Barcelona ha habilitat, sempre que hi ha concert al Palau Sant Jordi, habiliten aquests autobusos llançadera, no?, per poder accedir. Per tant, si preferiu la fotografia, el Fotofestival, si no a Chayanne, i si no podeu fer les dues coses, perquè el Fotofestival dura fins diumenge.
1: Clar.
0: Per tant,
1: o
0: us apunteu.
1: Fins i tot anar aquesta tarda i després al concert.
0: Exacte.
1: Si tens la tarda tot arreglada.
0: Ja, us estem oferint aquí a Ràdio 4 cada dia aquests plans que no us podeu perdre amb l'agenda cultural de la Carla i també amb els racons misteriosos que ens porta la Lorena Amo cada dia, que hi ha molts oients que ens han dit que els agrada molt l'espai de la Lorena, eh? Que, a més, s'endinsen en aquests racons misteriosos de Catalunya que ens proposa. Hem parlat de l'estació de metro de Rocafort, hem parlat del Liceu. De moment ens quedem a Barcelona i avui seguim a Barcelona perquè la Lorena ens porta una història de la ciutat, de la Barcelona més fosca, que si no la coneixíeu crec que és molt interessant i que a més està al centre de Barcelona, els llocs que podeu visitar, està al Raval. Després sortirem, eh? Això són racons misteriosos de tota Catalunya, no només de Barcelona. Amb la Lorena recorrerem tota Catalunya durant aquest estiu explicant alguns dels llocs més misteriosos, aquests racons que podeu visitar. Anirem a Girona, anirem també a les Terres de l'Ebre, cap a Lleida, cap a l'Empordà, marxarem per tot arreu. De moment, però, com dic, ens toca quedar-nos a Barcelona i parlar de la vampira d'aquesta ciutat.
2: Benvinguts als racons misteriosos de Catalunya. Avui ens endinsem als carrers del Raval. A l'estiu, aquest barri és un univers ple de terrasses i multiculturalitat. Però a principis del segle XX, una sola dona va fer que tota Barcelona tanqués les finestres amb pany i forrellat. Parlem d'Enriqueta Martí, batejada com la vampira del Raval. El 1912, la policia va entrar al seu pis del carrer Ponent, avui Joaquim Costa. El que van trobar allà va horroritzar tot un país. Enriqueta segrestava nens de famílies humils, però no només això. Exercia de curandera per l'alta burgesia barcelonina. Amb les restes de les seves víctimes elaborava pocions, ingüents, xarops, que venia als rics per curar malalties com ara la tuberculosi o per aconseguir també l'eterna joventut. El mite diu que els soterranis del Raval encara guarden el ressò dels gemecs d'aquells petits. Però la història real és quasi pitjor que la llegenda urbana. Enriqueta va ser detinguda gràcies a una veïna xafardera que va veure una nena per la finestra. Va morir a la presó abans de ser jutjada. Va ser linxada per les pròpies companyes del centre penitenciari. Avui en dia, el carrer Joaquim Costa és famós pels seus bars moderns, per alguns portals antics que conserven aquesta atmosfera de la Barcelona més negra. El passeig del Raval, al capvespre, és un pla perfecte per l'estiu. Però quan passegis per Joaquim Costa i vegis els balcons antics, pensa en els secrets que amagaven aquelles parets fa poc més de 100 anys. Vigila amb qui et creues aquella nit. Fins demà.

0: llegenda que ens ha portat la Lorena Amo, una història molt fosca de la ciutat de Barcelona, entre la llegenda i la realitat, perquè és una història que va passar de veritat. I la Lorena ens convidava a visitar, a passejar per aquests carrerons de la ciutat de Barcelona i a recordar també la història i les històries, perquè no és l'única que s'hi amaguen també. Pel carrer Joaquim Costa, ens deia ella, que és una zona, doncs, que, com comentava també, és una zona molt freqüentada, és una zona de bars moderns. Jo la coneixia, aquesta història. Carla, no sé si tu la coneixies.
1: No.
0: Jo, com a bon amant del true crime, de les històries de crims, de la història de la crònica negra...
1: A mi em costa una mica el true crime,
0: no, normal,
1: perquè després no dormo per
0: les nits. És normal. No és per tothom. Però jo la coneixia i la veritat és que és una història molt interessant que també ens recorda el nostre passat, no? Aquest passat més fosc de la ciutat de Barcelona. Nosaltres arribarem al butlletí informatiu de les 9 del matí, ens informem, i seguirem després aquí, al matí de Ràdio 4, edició estiu. Ens visitarà d'aquí uns minuts, després del butlletí, el Vicenç San Clemente, que ja sabeu que ve cada dia. Avui parlarem d'una dona que ha estat pionera en un procés de pau a Filipines. Ara parlarem amb el Vicenç, que ha pogut mantenir una conversa amb la Míriam Coronel, i tot seguit també ens visitarà una dona molt pionera, que tenim moltes ganes, Carla, de rebre-la aquí al matí de Ràdio 4, edició estiu, perquè l'Adel Miravet és una dona transexual que va començar a fer la transició amb 55 anys, que la vam conèixer a través de les xarxes socials i que vam dir, aquesta història l'ha de conèixer tothom, perquè és una dona molt forta, una dona que sempre ha tirat endavant, tot i que no ha estat gens fàcil, i ens ho explicarà. Després, cap a les 10 del matí, una mica més tard ja, parlarem amb el Guillem Rius, del Festival Camp de Mar de Tarragona. I a més, segurament tu, si truques al matí de Ràdio 4 d'edició estiu, ja et direm de quina manera, ja et direm com, has de respondre una petita pregunta. Potser també et pots endur dues entrades per aquest Festival Camp de Mar, les estarem sortejant. Avui també ens visitarà l'Anna Soler, que és arquitecta, és la nostra col·laboradora d'aquest estiu, ens parlarà de Barcelona com a capital mundial de l'arquitectura, perquè aquest estiu ho estem repassant cada dia, s'hi fan moltes coses a Barcelona. I ja a la part final del programa començarem a la màquina del temps, pujarem aquesta màquina del temps per anar cap a l'any 1971. I després ens visitarà el Santi Mayfriend, ell és periodista del Cor, és històric, un històric periodista del Cor. Ens parlarà de les portades que han sortit avui, aquestes revistes del Cor als quioscos, i a més també ens parlarà d'un fet històric que va passar demà, fa uns quants anys, a la crònica social d'aquest país. Ens actualitzem, arribem al butlletí informatiu de les 9 del matí i ara tornem.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Un nou robatori de cable afecta la xarxa ferroviària catalana per segon dia consecutiu. Avui la incidència s'ha produït a la Sagrera, a Barcelona, i les afectacions s'estan produint als trens d'alta velocitat.

0: que circulen entre Barcelona i Girona. Segons Adif, els trens poden experimentar diversos endarreriments mentre que els tècnics treballen per solucionar la incidència. Aquest segon robatori s'ha produït l'endemà d'un altre robatori de coure que ha obligat a aturar la circulació de trens de Rodalies entre les estacions de Lleida i la plana de Picamoixons. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, visita aquest dimecres les zones afectades per l'incendi de la Mierla a Guadalajara, que ha cremat 30.000 hectàrees a la Serra Nord de la província. Sánchez acudirà al punt de comandament instal·lat a la localitat de Tamajón, acompanyat del president de la comunitat de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, on es reuniran amb els equips que coordinen l'emergència. Després, Sánchez compareixerà davant els mitjans de comunicació. Per aquest motiu, el president espanyol ha suspès la seva participació en un acte a Madrid. L'incendi, que continua actiu en fase d'estabilització, s'apunta al seu origen a tasques agrícoles. En paral·lel, pendents d'un altre foc a Guadalajara, a 130 quilòmetres de la Mierla, a Celes, amb gran potencial, que ja ha cremat 1.700 hectàrees afectades i 6 municipis evacuats. I aquest migdia, minut de silenci per les dones assassinades per violència masclista, dues en menys de 24 hores a mans de les seves parelles. Rosana, de 45 anys, a Toledo, morta pel seu marit, ara detingut i davant els seus tres fills, i Maria, de 29 anys i mare de dos nens. En el que portem d'anys, hi ha hagut 31 dones assassinades per homes amb els que tenien o havien tingut relació. Recordem que el 900-120-120 és el telèfon d'atenció a les víctimes i al seu entorn. Carles Puigdemont denuncia Espanya davant la Comissió Europea per no complir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia. La denúncia l'ha fet amb els també exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. L'escrit reacciona a la decisió del Tribunal de Comptes espanyol de no aplicar la mesura de gràcia i de donar 10 dies a les parts per aportar nova informació, malgrat haver estat aquest tribunal qui va presentar les qüestions prejudicials al TJUE, que la setmana passada va donar la raó a Puigdemont i a la trentena d'exalts càrrecs investigats per l'1 d'octubre. Gonzalo Boyes, l'advocat de l'expresident, n'ha parlat a Ràdio Nacional.
1: No solo es innecesario, sino que es directamente contrario a lo que el jueves pasado dictaminó el TJUE. Es decir, el Tribunal de Cuentas no es que se esté inventando un trámite, es que está actuando justo en sentido contrario a lo que literalmente dice el TJUE que ha de hacerse.
0: En aquest sentit, demana al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament la mesura de gràcia. I aquest matí, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, compareix al Senat per parlar del cas Koldo, però també ho farà del cas Leire. Ho fa una setmana després de comparèixer com a testimoni a l'Audiència Nacional. Està citada pel Partit Popular per a respondre pels missatges que va intercanviar amb Leire Díaz, missatges que van coincidir amb l'obertura de la causa contra Begoña Gómez, en els que Díaz comentava a la presidenta dels socialistes que podia reconduir els atacs a Sánchez i que podria donar la volta a tot com un mitjó. En seu judicial, Narbona va assegurar que coneixia Díaz des de 2017 com a militant, però va negar conèixer res sobre la suposada trama que s'està investigant i que buscaria desmantellar les causes judicials contra el PSOE o contra el govern de Sánchez i el seu entorn. I en la política internacional, els Estats Units han arribat a un acord amb l'Aràbia Saudita que permetrà a aquest país àrab tenir un programa nuclear civil i li obriria la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir les relacions dels dos països en un context marcat per la tensió de la guerra de l'Iran. Aràbia Saudita és un dels aliats de Trump al Golf Pèrsic. I el món de la cultura plora la mort de l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, pare de Rovelló, el clàssic de literatura infantil que ha acompanyat generacions de lectors catalans des de finals dels anys 60. Les primeres reaccions del matí, el president Salvador Illa, que ha expressat a la xarxa social X el seu condol a la família i als amics, ha assenyalat que la seva mort ens deixa un buit difícil d'omplir, però que tenim la sort de comptar amb un llegat immens per les lletres i la cultura catalanes. Recordem que Vallverdú moria aquest dimarts amb 103 anys. Joana Cendra.
2: Referent de la literatura infantil i juvenil en català, deixa més de 300 títols publicats entre novel·les, memòries, viatges, contes, traduccions, poesia i fins i tot teatre. L'any 2023 es va celebrar el centenari del seu naixement amb nombrosos actes i activitats per tot el territori. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet tota una icona de la literatura catalana. La trajectòria literària de Josep Vallverdú va ser reconeguda amb nombrosos premis i distincions, la majoria pel seu vessant d'autor de literatura infantil i juvenil. Destaquen el Premi Andersen, el Crític Aserrador de Literatura Infantil i Juvenil, el Premi Nacional del Ministeri de Cultura o la Creu de Sant Jordi de la Generalitat l'any 1989. L'any 1983 es va crear a Lleida el Premi d'Assaig que porta el seu nom.
0: Doncs fins aquí aquest bloc de notícies. Més a la sintonia de Ràdio 4 a les 10.
3: Ràdio 4.

0: Ràdio 4.
1: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

0: Bon dia de nou, iniciem la segona hora del matí de Ràdio 4, edició estiu, amb el Jaume Tudela i el Gorka Delgado a les vies de so, perquè tot soni molt i molt bé. I aquesta hora, ho hem avançat abans, ens visita, com cada dia, el Vicenç Clemente. Vicenç, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ho hem dit abans, aquests dies, a la Casa Àsia de Barcelona, han convidat a una persona única i tu has pogut parlar amb ella.
1: Sí, es tracta de Míriam Coronel Ferrer. Va ser la primera negociadora en cap femenina en signar en un país un acord definitiu de pau. És experta en processos de pau.
0: Mm-hmm. És filipina, ella va néixer el desembre del 59, després d'anys de guerres, el 2014 va signar un acord definitiu, de pau, com dèiem, amb el Front Moro d'Alliberament Islàmic. Va entrar a la universitat en plena dictadura de Ferdinand Marcos el 1986. Marcos es veu forçat a sortir del país després de que el poble filipí sortís al carrer, amb el que es va conèixer com la Revolució del Poder Popular, liderat majoritàriament per dones, i més tard el president Aquino li demana justament a la Míriam Coronel que s'uneixi al panell per la pau que estava negociant amb el Front Moro d'Alliberament Islàmic, un grup armat de Mindanao, perquè
1: Mindanao,
0: Filipines no controlo gaire, que volia formar part d'una regió autònoma. I després Vicenç va signar la pau.
1: Sí, és així. Tres de les quatre signants eren dones. I finalment es va aconseguir crear una regió autònoma abans Samoro. Avui és una realitat, la regió autònoma, i hem volgut conèixer la història de Míriam.
0: Mm-hmm. Ell és molt optimista, no?, sobre el paper de les institucions internacionals.
1: Sí, però el que més em va sorprendre és que, així conclou l'entrevista, és amb la força que té la societat civil, que podem tenir cadascú dels ciutadans si ens mobilitzem.
0: Però els conflictes actualment continuen encara al sud-est asiàtic, a Myanmar, a les forces armades i als grups prodemocràtics, a Tailàndia amb la insurgència separatista al sud del país, a Bangladesh també amb la crisi humanitària, a Filipines encara hi ha tensions territorials al mar de la Xina meridional contra la Xina per la sobirania amb les illes...
1: Sí, aquí...
0: O sigui, hi ha encara conflictes.
1: Sí, aquí hi ha una cosa que, clar, és que nosaltres, no tot el món passa al voltant de la Casa Blanca.
0: Clar.
1: El sud-est asiàtic, i ella m'ho va remarcar, és importantíssim, no? I en aquests moments hi ha un conflicte latent al mar de la Xina, entre a les illes, entre Xina i Filipines. I aquesta setmana va acabar malament la cosa. Aquesta setmana va haver-hi un enfrontament entre forces filipines i forces xineses, cosa que aquí ni es coneix, no?
0: Mm-hmm.
1: Però, vaja, et dona molta esperança que una persona com Míriam Coronel Ferrer, que és... una persona, ja et dic, d'uns 66 anys, baixeta, molt petita i tal, que tingui tanta força per haver liderat processos de pau, no?
0: Clar, l'única dona al món que ha liderat un procés de pau, o de les poquíssimes dones al món, no?, que han
1: sí,
0: liderat
1: sí.
0: processos de pau.
1: I a més amb la dificultat de trobar-se amb cultures diferents perquè s'enfrontaven amb un moviment islàmic.
0: I tu vas anar, Vicenç, a la Casa Àsia a parlar amb ella. Ara sentirem aquesta conversa doblada per tu i per la Carla Villegas, també, perquè era, evidentment, una conversa en anglès. Però la Casa Àsia, Vicenç, ens explicaves abans fora de micròfon que ha tingut diferents seus a Barcelona. Què és el que ha passat? Perquè és un lloc que, per la gent en general, no és molt conegut, però porten gent de molta importància, gent molt interessant.
1: No, interessantíssim. Tota la trajectòria de la Casa Àsia fins ara, des de principis de l'any 2000 fins ara, no han parat de portar conferències interessantíssimes, no? El problema és que és una associació que pertany a l'Ajuntament, a la Generalitat, al Govern de l'Estat, i té seu a Barcelona, mm-hmm. i és molt important. Però, clar, ha anat variant de seus increïblement. La primera era una meravella, que era el Palau Baró de Quadres, a la Diagonal 373,
0: wow.
1: amb un edifici modernista, i d'allà van marxar fora. D'allà els van enviar a Sant Pau, a l'Hospital de Sant Pau, amb el pavelló Sant Manuel de l'Hospital de Sant Pau. I d'allà van marxar fora. I van venir aquí, molt a prop de Roc Boronat, de la Ràdio 4, a l'edifici de la Comissió Nacional de la Competència, al carrer Bolívia.
0: Uh-huh.
1: I ara estan en un lloc que es diu a la Capella dels Infants

0: orfes.
1: Ostres.
0: Al carrer Elisabet. I la capella és molt petita. I això d'una institució tan gran com la Casa Àsia, que estigui amb una capelleta dels infants orfes, que recordem que és on es deixava, saps que deixaven els nens que abandonaven, els passaven per una espècie de torn i els entregaven a les monges, això a l'edat mitjana, no? Doncs estan amb aquesta capelleta del carrer Elisabets esperant una seu definitiva, que se suposa que serà el Palau de Pedralbes. Esperem que les institucions estiguin a l'alçada i li donin un bon local a la Casa Àsia.
1: Totalment, perquè abans ho has dit una cosa que m'ha semblat molt interessant, i és que el món no gira al voltant de la Casa Blanca, no? Que és una cosa que aquí a Europa, aquí a Catalunya, a Espanya, ens costa una mica d'entendre, perquè hi ha processos de pau, hi ha conflictes a zones que d'Àsia, del sud-est asiàtic, que són molt importants i que no tenim aquesta idea, no? Des d'aquí una mica.
0: Sí, sí. Demà jo proposo, si voleu, parlar d'una revolta que està succeint en aquests moments a la Índia, que és la revolta de les paneroles.
1: Ostres.
0: Saps què és les paneroles?
1: Sí, les cucaratxes, no?
0: Ja parlarem d'això.
1: Va, demà parlarem de la revolta de les paneroles a la Índia, però ara tenim moltes ganes de sentir aquesta conversa, Vicenç, que vas mantenir amb la Míriam Coronel. I no ens facis spoiler, però segur que va ser molt interessant. Vinga, l'escoltem.
2: Thank you very much for receiving.
0: Gràcies per rebre'ns. Si és tan amable, ens pot explicar per què i quan va decidir dedicar-se a treballar per la pau?
3: When and why?
4: Quan i per què? Sap, nosaltres vam passar per una dictadura i durant aquell període hi va haver molta violència. També va ser una època de molta resistència i moltes persones van optar per la lluita armada contra la dictadura. Jo era una d'elles. Era a la universitat quan em vaig incorporar a la resistència. Però després de la revolució del poder popular del 1986, que va obligar el règim a abandonar el poder, vaig canviar la meva manera de veure les coses. Vaig pensar que la millor manera d'afrontar el conflicte i de construir una democràcia no era a través de la violència. Va ser una presa de consciència. Precisament aleshores va començar el moviment per la pau a les Filipines, molt orientat a trobar solucions pacífiques als conflictes armats del país. Aleshores teníem diversos conflictes armats. Un moviment separatista al sud, entre la minoria musulmana, i també el Partit Comunista, que combatia el govern. Aquell període també va estar molt marcat per diversos processos de pau que no van funcionar gaire bé, fins fa relativament poc.
0: Dedicar-se a lluitar pel procés de pau va ser una decisió motivada per la seva ideologia, per la seva religió?
4: No, crec que sobretot va ser fruit d'una anàlisi de la situació. Després de la revolució del poder popular es va obrir un espai democràtic, el pas d'un règim autoritari a una democràcia imperfecta, si es vol dir així. Però que ja no era una dictadura, oferia oportunitats per resoldre els conflictes de manera pacífica. La guerra havia costat massa vides, massa recursos i massa oportunitats per molta gent. Calia trobar una altra via. Així vaig convertir-me en activista per la pau i també en investigadora sobre la pau dins del món acadèmic. La meva feina consistia a reunir persones, fer recerca i elaborar propostes polítiques sobre com posar fi al conflicte armat. Probablement va ser això el que va fer que m'incorporessin com una de les negociadores del govern a les converses de pau amb el Front Moro d'Alliberament Islàmic.
0: I pel fet de ser dona, perdoni si la pregunta la considera inadequada, va ser un problema per negociar amb els musulmans?
4: En un principi sí que ho va ser. Fins i tot el president pensava que potser no funcionaria. No perquè estigués en contra de les dones, sinó perquè creia que l'altra part potser no estava preparada per a negociar amb un equip liderat per una dona. I, de fet, amb altres dones formant-ne part. Finalment, però, va confiar en nosaltres i tot va anar molt bé. Al començament hi havia resistències perquè pensaven que ells no podien discutir amb dones. Tot i això, les negociacions van ser molt dures i vam acabar signant un molt bon acord.
0: Avui en dia hi ha una regió autònoma, oi?
4: Sí, ja n'hi havia una, però no tenia plenes competències. Ara n'hi ha una de molt més autònoma, tot i que encara està en procés de transició. La implementació de l'acord ha estat molt lenta. El vam signar el 2014 i ara som al 2026, i encara estem desplegant molt dels seus elements, inclòs el desarmament dels combatents del Front Moro d'Alliberament Islàmic. Només a finals d'aquest any hi haurà les primeres eleccions per passar d'un govern de transició a un govern autònom escollit democràticament. Coming from a transition government to one that's an
3: elected autonomous government in the region.
0: I encara hi ha alguns grups més petits vinculats a altres conflictes, fins i tot a l'estat islàmic.
4: Sí, un dels grups formava part inicialment del Front Moro d'Alliberament Islàmic quan vam reprendre les negociacions el 2010, però van perdre la confiança en el procés i se'n van separar. Encara avui continuen combatent el govern i algun dels seus membres estan aliats amb grups extremistes violents que s'identifiquen amb l'Estat Islàmic o, anteriorment, amb Al-Qaeda i tenen una agenda diferent. Encara existeixen aquests nuclis, però crec que si aconseguim consolidar aquest procés cap a una autonomia real, podrem trobar millors solucions per afrontar aquests altres grups. The transition from real autonomy to real autonomy.
0: I think we will be able to find better solutions to be able to deal with these other groups. And you are És optimista respecte al futur de la democràcia a les Filipines?
4: Tenim una societat civil molt viva i això marca una gran diferència. Disposem d'una Constitució democràtica, tot i que la classe política continua funcionant molt a través del clientelisme. La corrupció és un problema molt important, però és una societat molt dinàmica, amb una política molt activa. Hi ha un espai perquè persones provinents de moviments socials o activistes puguin arribar a la política, encara que sigui molt difícil. La força de la nostra democràcia rau en les nombroses organitzacions comunitàries i de la societat civil, compromeses tant amb el procés de pau com amb una agenda democràtica molt més àmplia.
0: And also the broader democracy agenda. Mm-hmm. Com veu la situació internacional respecte a Palestina?
3: In respect of Palestine, for example.
4: A diferència dels nostres veïns d'Indonèsia i Malàsia, de majoria musulmana i molt implicats amb la causa palestina, a les Filipines la societat potser no ha estat tan mobilitzada. Sí que tenim organitzacions de drets humans molt compromeses i estem molt satisfets que l'Estat espanyol mantingui una posició tan clara en aquesta qüestió. Alhora, les Filipines han defensat la solució dels dos estats a les Nacions Unides, però també mantenen bones relacions amb Israel. No hem prohibit l'entrada de persones implicades en el genocidi. De fet, alguns utilitzen les nostres illes com a lloc de descans, fet que també ha generat controvèrsia. En qualsevol cas, el govern continua compromès amb el multilateralisme i amb el dret internacional. Necessitem el dret internacional, especialment davant la situació al mar de la Xina meridional, on també hi ha amenaces a la nostra sobirania. Where there are also
0: threats to our sovereignty. El dret internacional està en perill?
4: Moltíssim. Estem veient un menyspreu absolut pel dret internacional i especialment pel dret internacional humanitari en la manera com es desenvolupen les guerres. La situació de les Nacions Unides, que haurien de liderar aquesta defensa, és molt preocupant. Però també busquem motius per l'esperança. Els trobem en les mobilitzacions arreu del món contra el genocidi, en les protestes a favor de la democràcia i contra la corrupció. A molts països asiàtics hi ha una resistència molt forta davant l'autoritarisme. La guerra civil en Myanmar, el moviment juvenil a Bangladesh o el moviment multisectorial contra la corrupció i a favor de la pau al nostre país. In Bangladesh, and of course in our country, our multisectoral movement against corruption
0: and also for peace, to sustain the peace process. Then, do you think... Creu que hi ha motius per l'esperança?
4: Sens dubte. Si ets una persona compromesa amb la pau, no et pots permetre perdre l'esperança. Tot i que la guerra és molt present i assistim a una cursa armamentística preocupant. Precisament per això hem d'unir-nos, per resistir aquesta escalada militar que està desviant recursos que haurien de servir per combatre la pobresa i construir la pau.
0: Però ara, per exemple, els Estats Units estan en contra del Tribunal Penal Internacional.
4: Sí, del Tribunal Penal Internacional. Nosaltres tenim un expresident implicat en la guerra contra les drogues, durant la qual van morir milers de persones, que actualment és a la presó. És una qüestió complexa, perquè la societat està molt polaritzada respecte a aquestes figures polítiques, però molts de nosaltres donem suport al fet que es faci justícia per a les víctimes de la guerra contra les drogues.
0: I què és el que pot fer la Unió Europea?
4: La Unió Europea representa els valors i les normes internacionals, però em temo que no sempre ha estat coherent. Es veu clarament en la diferència de tracte entre Ucraïna i Gaza o en el conjunt de la qüestió palestina. Aquestes contradiccions existeixen. També és responsabilitat dels ciutadans europeus escollir dirigents democràtics. Sabem que els líders democràtics i progressistes no es conformen amb mantenir l'statu quo, sinó que aspiren a transformar-lo. És cert que la política interna varia molt d'un país a un altre. La derrota d'Orbán podria ser un motiu d'esperança, però també és evident que els moviments de dreta tenen molta força en altres indrets d'Europa. Per tant, el panorama és molt divers.
0: Fa uns anys, pels que teníem als Estats Units com un model, què ha passat?
4: Per nosaltres, els Estats Units mai no han estat un model perfecte. Vam estar sota domini colonial nord-americà i vam patir discriminació. També vam veure com saquejaven la nostra economia tant durant el període colonial com després, a través de les dinàmiques de l'imperialisme i de l'economia global. Dit això, els Estats Units també són un aliat en alguns aspectes. Som un país petit i davant determinades amenaces les decisions no són fàcils. Però el millor és mantenir bones relacions amb tothom. Al capdavall, els governs passen i els presidents canvien. Per això cal pensar més en una política progressista que no pas en la figura concreta d'un dirigent. Aquest és també un repte per al poble nord-americà.
2: Again, that's a challenge to the American people.
0: And quina recomanació faria? Què podem fer els ciutadans corrents a favor de la pau i la justícia? Tenim eines?
2: They have or we have tools?
5: Oh yes, of course.
4: Sí, i tant. Allà on sigueu, feu sentir la vostra veu. Podeu expressar les vostres opinions a les xarxes socials. Abans els diaris eren el principal canal, però avui hi ha moltes altres eines. Sovint la gent pensa que cal ser algú important per defensar la pau, però això no és cert. Allà on sigueu, organitzeu-vos. És a través de la força col·lectiva que les veus són escoltades. Per això és tan important que la ciutadania s'organitzi als barris, a les escoles i a les comunitats, i després es connecti amb altres xarxes, tant nacionals com internacionals. Només així ens podrem protegir millor i fer més forta la nostra capacitat d'incidència.
0: Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Vicenç, molt interessant aquesta entrevista que has tingut amb la Míriam. No sé què és el que més et va cridar l'atenció de tot el que et va dir, perquè és que hem de dir que és una entrevista pràcticament exclusiva. O sigui, no ha parlat per gairebé cap mitjà, la Míriam.
0: No, ens la va donar a nosaltres, a Ràdio 4, i després en va fer una per la mateixa Casa Àsia. Però cap més. i aleshores hem de dir que és una persona única, bastant única al món, no? A mi em va sorprendre el seu optimisme. Quan nosaltres sortim després de si hi ha guerra a Iran, si no hi ha guerra a Iran, si de l'estret d'Hormuz, si com es troba avui... i fa un dels seus 18 tuits diaris el president dels Estats Units.
1: Ai, sí.
0: I en canvi ella diu, acaba dient que la gent té poder, que pot protestar, mobilitzar-se primer localment i després internacionalment. I després també jo li vaig dir, home, i com ha acabat una mica Nord-Amèrica, no? Quan abans era una, per nosaltres era com un exemple de democràcia, i ella em va dir, perdoni, és que Nord-Amèrica va ser el país que ens va colonitzar a nosaltres.
1: Clar,
0: després de ser colonitzat per Espanya, van ser colonitzats per Estats Units, no? Uh-huh. I ella tampoc ho veu com un model, no?
1: Uh-huh.
0: I això, que el món és molt més ampli que no pas Lafayette Square i la Casa Blanca.
1: I per això també és important tenir aquests espais. Ara parlaves també, i parlava la Míriam, del poder de la gent, i demà parlarem d'una altra cosa que també és del poder de la gent, no? D'aquesta revolta de les paneroles que està ben a Índia, que això també demostra el poder de la gent. Demà en parlarem, Vicenç.
0: I sobretot és gent jove.
1: Exacte, molt important.
0: Un càrrec del govern va dir que tots aquests joves que estan pel carrer, que tal, que eren paneroles. I de cop i volta van dir sí, ho som. I van començar a formar un moviment i el primer dia 22 milions de persones es van apuntar al moviment.
1: Ostres, clar, 22 milions de persones, atenció, perquè clar, estem parlant de la Índia, que és el país més poblat del món, i que, per tant, la gent també té molta, molta capacitat de revolta. Demà en parlarem. Vicenç, moltes gràcies.
0: Bon dia.
1: I nosaltres seguim aquí al matí de Ràdio 4, edició estiu. Estem preguntant a tots els companys d'aquesta casa, un dia li preguntarem al Vicenç també, quina és la seva cançó de l'estiu, aquella cançó que el recorda aquests estius que van passar, poder quan eren més joves, poder ara, quina és aquesta cançó que els trasllada a un oasi, d'aquestes vacances, d'algun moment de la seva vida, que quins records els hi porta al cap, què els hi ve a la ment quan pensen en estiu, i avui li preguntem a la Sílvia Tarragona. Sílvia, quina és la teva cançó de l'estiu?
6: Bon dia, Maria, com estàs? Primer de tot, gràcies per la proposta. La veritat és que m'heu obligat, en el bon sentit, és clar, a recordar quines són les cançons de la meva vida, quines cançons fan estiu i quines peces porto al cor. I una d'elles és aquesta, Hopeless Devoted to You. És, com saps, una de les cançons que forma part de la banda sonora original de Grease. Recordo perfectament quan la vaig anar a veure amb els meus pares. Els papàs eren grans amants del cinema i anàvem dos cops a la setmana, i quan tenia 9 anys, imagina't, tu encara no havies nascut, veure Olivia Newton-John i John Travolta cantar aquesta cançó em va deixar absolutament, com t'ho diria jo, impactada i aclaparada. És una peça que amb els anys ha anat guanyant força, perquè des d'un punt de vista musical és preciosa, perquè ara a més si mires a Instagram veuràs que el més nou i el que està de moda és veure noies molt joves que són a platges californianes bé, i que estan ballant aquesta cançó, és un must als Estats Units, i a mi em fa molta il·lusió oferir-te-la. Per què? Doncs perquè, home, parla d'alguna cosa que ara no seria òbviament políticament correcta ni aconsellable, no? Que és que una dona molt jove de 15, 16, 17, 18 anys digués que està absolutament enamorada d'un noi i és devota d'aquest noi, perquè les devocions han de començar i acabar en un mateix. Però com a imatge i com a sinfonia i com a meravella musical és fantàstica. Així doncs, que gràcies per fer-me entrar al túnel del temps, que passis un feliç estiu, tant tu com els teus oients, i fins la propera. I ja ho saben, escoltin molt a Olivia Newton-John. Bon dia.
1: Ai, quina il·lusió sentir a la Sílvia, gran mestra i gran veu d'aquesta casa. Tenir la sort de treballar amb ella és fantàstic, va ser fantàstic el de nit, i tenim moltes ganes d'escoltar aquest Hopelessly Devoted to You, que a més també és una de les cançons preferides meves, de la meva vida, de la història de la Sílvia, i també de la meva, i segur que de molts de vosaltres que ens esteu escoltant.

0: Estàs escoltant el matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: També amb la Carla Villegas, amb el Jordi Vila, amb la Sílvia García del Pozo, amb el David Alcalde i amb a la producció i també amb el Joel Sevilla i a les vies de so amb el Gorka Delgado i amb el Jaume Tudela i tots vosaltres que ens esteu escoltant. Això ho fem entre tots, ja ho sabeu. Ara mateix teníem ganes d'explicar-vos una història perquè els periodistes tenim una sort i és que a vegades quan veiem una història, ja sigui per xarxes socials, llegint un diari o veient un vídeo, tenim la sort de que quan algú ens crea l'atenció, quan veiem una història i la compartim, no només la compartim amb els nostres amics, amb aquelles persones que creiem que els hi pot interessar aquesta història, sinó que tenim la sort de poder compartir-la amb tots els oients, amb tots els que ens escolteu. I jo crec que és una sort perquè, a més, també podem conèixer persones que d'una altra manera doncs, seria molt més complicat fer-ho. I l'Adel Miravet és una d'aquestes persones, perquè després de més de 50 anys vivint d'una altra manera, la va portar una profunda crisi personal a descobrir la seva veritable identitat. L'Adel és una dona trans i va iniciar un procés de transició que l'ha convertit en un exercici de valentia, des del meu punt de vista, d'autenticitat i també de molt activisme i de pedagogia. Ha estat molt temps implicada en l'activisme, en el voluntariat, acompanyat a persones al final de la vida i ara reivindica la importància de viure des de la veritat i de viure sense por. Adel, bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
1: Moltes gràcies per acompanyar.
2: Aquí estic.
1: Ara ens ho explicaves també fora de micròfon. Tu dius que has nascut dues vegades.
2: Sí, dues vegades. El que passa que s'ha d'aclarir una miqueta. Jo als 9 anys ja sabia que era diferent. Que aquest és el tema. I vaig néixer als 67, que no facin comptes, tinc 59, i es dona el cas que fins als 15 anys, normalment, bàsicament, jo crec que era com no binari, vull dir, vivia les dues identitats molt bé, no? Però quan vaig anar a l'institut vaig tenir que decidir.
1: I tu ja amb 9 anys ho sabies, però sí, dius que no comences a la transició fins als 55.
2: Sí, sí, sí.
1: I com és la teva vida fins aquell moment?
2: Va, doncs jo, una de les coses que tinc molt clar és que, ho he reflexionat moltíssim, eh? És que jo, com que tinc sempre la meva vida, diguéssim, la meva identitat sexual molt clara, no he preguntat moltes coses.
1: Clar.
2: I jo anava per la vida sabent que em passava alguna cosa, però fins i tot ho veia normal, saps què vull dir?
1: Clar.
2: Però jo sempre dic que el 2006 tindria que haver donat un pas i dir-ho perquè el 2006 vaig saber que jo era diferent del tot.
1: I durant molts anys vas construir la teva vida, la teva vida familiar, la teva vida personal, professional, i no sé si hi havia senyals que avui, ara ho deies, interpretes potser d'una altra manera.
2: Sí, clar, per exemple, jo quan feia acompanyament a pares i mares que havien perdut fills, a Fundació Companya Caneva, jo soc terapeuta també, i jo feia acompanyament i teràpies. I jo m'adonava que amb els homes feia teràpia i era una cosa normal. Però amb les dones tenia una empatia diferent. I no una empatia per la pèrdua, era una empatia de gènere. Ara ho entenc. Ara entenia el punt, la coma, els silencis, les llàgrimes, ho entenia tot. I emocionalment va ser un terrabastall per mi. En aquella època, vaig estar 9 anys fent-ho, i va ser l'inici potser més conscient del que va acabar de passar després, no?
1: I has explicat que això va venir, aquest punt d'inflexió, a través d'una crisi molt profunda.
2: Sí.
1: Com recordes aquell moment en què et preguntes qui sóc? Bueno, tu ja t'ho havies preguntat, sinó en què vas decidir qui era realment.
2: Clar, perquè jo la meva parella, que vam deixar-ho aquest agost, vivim juntes, però vaig aquest agost, té una casa a Natxà, que és a la Franja, i jo sempre he anat arreglant una mica en mica, i un dia vaig anar a arreglar el solatge de baix de tota la bodega, i em vaig marejar, vaig quedar rodant per les escales. No em podia aixecar.

0: Ah, i estava sola, eh? Al cap de molta estona, va, vaig aixecar, vaig anar cap a casa, vaig dir, bueno, ja he acabat, me'n vaig. I un dia em truquen del CAP dient que amb l'edat que tenia, que ja feia temps que no anava, fem una revisió, van fer una revisió. En aquell moment jo no ho sabia, pesava 130 quilos.
1: Wow.
0: Ara peso 88, eh? 130 quilos. I van mirar i diu, tens que fer això, tens que fer allò, molt bé, fan anàlisis i em diuen, l'electrocardiograma ha sortit bé. Sí, tal qual. I jo dic, hòstia, que bé. Uh-huh. Dic, el meu pare va morir de tal d'acord i els meus dos germans han tingut una, també han tingut de tal d'acord. Diu, uh-huh. Com diu vostè? I em va escoltar, diu, ha d'anar a la cardiòloga.
1: Ostres.
0: I a la cardiòloga em van trobar una angina de pit. I em va fer anar a fer una prova d'esforç, que va sortir horrible, i de la prova d'esforç vaig anar a fer un cateterisme. I quan vaig arribar allà, jo la segona que em feien, i van trigar un munt, i va venir la infermera a dir, escolta'm, trigarem perquè dues urgències, tal, perfecte. I vaig començar a fer-me preguntes. Vaig entrar en xoc.
1: En aquell moment,
0: en aquell
1: allà,
0: moment,
1: a l'hospital.
0: Estava allà estirada en el llit i vaig pensar, qui sóc? No ho sabia. Què sóc? Tampoc. I la pitjor va ser, què em passa, que després de tants anys no acabo de ser feliç del tot. Em van fer la prova, no em van posar cap estent, m'estava perdent pes, molt bé, i vaig sortir d'allà bé d'una manera, però amb una crisi d'identitat. Això va ser el maig, uh-huh. I l'octubre vaig tenir la revelació definitiva.
1: Tu, quan vam contactar, li vas dir a la Carla Villegas. Carla, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
1: Que et podíem preguntar de tot.
0: De tot, sexualment, de tot el que tu vulguis.
1: I per què t'obres tant? Perquè també és molt complicat obrir-se tant.
0: A veure, jo crec que això també és una qüestió generacional.
1: Clar.
0: Si jo m'he tirat 55 anys vivint una mentida, jo me la vull carregar. I les mentides s'arreglen o s'acaben amb les veritats. Per tant, no tinc cap problema de parlar del que sigui.
1: Abans parlaves de la teva parella, que també ha estat al teu costat durant tot aquest procés.
0: Sí.
1: Clar, entenc que ha sigut un suport molt clau en el teu camí, també.
0: Sí, a veure, jo he tingut diversos, diguéssim, persones que m'han ajudat. Per exemple, Tati, Angie, després altres noies que m'han acompanyat des de l'inici, abans de saber-ho la meva parella, la meva germana, i després, al final, ella. Ella, quan portava 22 anys, un dia agafo i li dic que sóc una dona. I va ser un xoc per ella.
1: Clar.
0: I llavors, quan portava ja 25 anys, l'agost de l'any passat, es va seure i li vaig dir, perquè la veia patir molt, perquè ella de què som, perquè jo, a mi no m'agraden les dones, tu ets una dona. I jo li vaig dir, mira, fem una cosa, de moment vivim i fes tu el que vulguis. Jo tinc que dir que estic en un procés de dol, per això, perquè són 25 anys i jo me l'estimo, ella també a mi, però va ser molt dur. Molt dur perquè ella ho ha passat molt malament i no deixa de ser bastant cru, perquè és que ella tenia, és una persona molt coneguda, i tenia que lidiar on estava, al poble, amb la família, i això és molt complicat.
1: Clar, tu ets d'un poble.
0: Sí, a l'illa.
1: Ets de l'illa, sí. Que els que som de poble, jo soc de Caldes de Montbui.
0: Molt bé.
1: Al final ens coneix tothom, o sigui, la gent de tota la vida del poble ens coneixem. I si un procés de transició és molt complicat, dur-lo a terme a qualsevol lloc del món, alguns més que d'altres, evidentment, en un poble encara ho és més. Perquè tu vas decidir exposar la teva transició públicament a les xarxes, molt aviat, però no tan aviat dins el poble.
0: Jo m'explico, aviam. A veure... La meva parella li feia molta por que em fessin mal. I llavors a mi m'enfrenava a l'hora de vestir-me i tot això. Em vestia femenina, però no vestia ni en vestits ni res, no? Però no ho feia perquè no volgués que jo em vestís com jo volgués, sinó perquè tenia por que em fessin mal. Llavors, què vaig fer? Dic, mira, vaig pensar, això ho tinc que trencar jo, d'alguna manera. I vaig començar, doncs, a fer petits canvis, a parlar amb persones. Jo penso que he estat en política.
1: Clar.
0: Jo he estat implicada amb entitats del poble. Clar, jo no sóc una persona que viu a un poble, està amagadeta en una casa. O sigui, em coneix tot Déu, no? I llavors un dia, ella no estava i dic, mira, s'ha acabat. I a la festa major, que serà ara, em vaig posar un vestit negre, doble capa, i vaig pujar al poble i vaig anar a sopar al poble sola. I a partir d'aquí vaig començar ja que la gent em veiés com jo soc. O sigui, tothom ho sabia, però ningú es feia encara la visió present de que jo era una dona.
1: I a partir d'aquí què et vas trobar? De tot, suposo.
0: Bé, jo crec que hi ha molta gent que, del col·lectiu que confon les mirades amb la transfòbia. No, hi ha mirades que són mirades de sorpresa. I això no les pots evitar. Ni pots evitar la relació.

0: reflexions ni que parlin de tu. Vull dir, jo no puc queixar de l'ella. Tothom m'ha tractat molt bé. Només una persona m'ha fet transfòbia de l'ella. I són 10.300 habitants, només un. Per tant, també com que he fet una pedagogia...
1: Molt important.
0: A les xarxes, arreu, i he parlat amb totes les persones més o menys més diguéssim, més properes al nucli del poble, doncs m'han entès perfectament. Llavors he fet una feina d'integració bastant important, no?
1: Clar, tu ara deies, tenia por que em fessin mal. Sí. Clar, això és molt trist. Sí, o sigui, les persones trans viviu amb aquesta por, realment.
0: Mira, jo, per exemple, avui a les xarxes ja he tres insults només començar pel dematí.
1: Clar.
0: Això és per començar.
1: Tu t'exposes molt a les xarxes. Fas directes per fer aquesta pedagogia que deies ara, no? I la gent t'insulta, i jo t'he vist alguna vegada en directe, tu el que fas és... Aquesta conta la bloquejo.
0: Clar,
1: ho dius molt tranquil·lament.
0: Clar. Bueno, és que tinc un camí espiritual important, clar. I a mi tant se m'han fot moltes coses, no? Però puc assegurar que... jo faig una cosa a les xarxes, que és aixecar-me els pits, faig moltes vegades, cada vídeo... I la gent em pregunta per què ho fas. Dic que és un acte de rebel·lia.
1: Clar.
0: Per què? Perquè vaig fer dues publicacions criticant el Trump i l'Abascal, vaig rebre 800 insults, vexacions, amenaces, i tot el que vaig rebre no tenia res a veure amb la política, sinó amb la meva identitat de gènere. Em deien de tot, no? I llavors vaig dir, saps què? Dic que és una part significativa d'una dona als pits, no? Doncs ara que en tinc, cada vegada que la meva salutació cap a aquestes persones és aixecar-me els pits. I per això ho faig, no? I és una manera de, diguéssim, de tornar-los el que encara no m'han dit, però que em diran. Vull dir, avui ja et dic que cada dos partits tinc insults, o em diuen Manolo, em diuen Travelo, em diuen... Mare no sé què, on diuen quan suba a Vox se te va acabar i coses d'aquestes, no?
2: I la majoria d'aquests insults creus que et venen per part d'homes?
0: La immensa majoria. Mira, les dones, jo això ho he vist, les dones que són aquelles feministes que som TERF...
1: Això t'anava a preguntar intenten, branca del feminisme.
0: Sí, intenten tombar-te d'una altra manera, fent-te una reflexió sobre la teva feminitat. Això és una cosa... I es nota molt quan parla un home o una dona, perquè molts tenen comptes amb nom de dona, però se'ls veu molt.
1: Que són homes.
0: Sí. Són homes, vull dir...
2: Sí, s'amaguen sota el nom d'una dona.
0: O sigui, jo els hi podia dir travestis, no? Clar. Aquesta gent, jo, perquè, clar, si s'amaguen darrere d'això, doncs n'hi ha molts que ho fan. A mi m'han tirat els tejos. Alicia no sé quantos, i després resulta que és un tio, m'envia la foto d'un tio, no? O sigui...
2: Mare meva.
0: O sigui, és així, llavors... No saps mai, però sí que hi ha una cosa que és la manera de fer diferent la femenina que la masculina. La femenina t'intenta més des de la part emocional i tombar-te mentalment, i l'altra són més d'insultar-te i de faltar-te el respecte directament.
1: I tu que fas tanta pedagogia, què els dius a aquestes dones que pensen que tu no ets una dona com ho soc jo, com ho és la Carla, o com ho són dones que sí que han nascut dones?
0: Jo els diria el següent. A veure... Jo no que em senti dona, és que jo tinc consciència de dona.
1: Clar, és que tu ets una dona, sempre ho has sigut.
0: Sempre ho he estat. Jo els diria moltes coses, els diria que un home no vol fer-se una vaginoplàstia, un home no es vol posar pits, un home no va vestit de dona pel carrer. Això no ho fa una dona. I els travestis ho fan quan surten de festa, però perquè no són dones, són travestis, però les dones, com, no ens canviem el nom i el sexe, ni fem mil coses, ni ens hormonem, ni agafem crisis emocionals, ni síndromes premenstruals, ni com la menopàusia que tinc jo ara mateix. Vull dir, a veure, entén-me, és que les coses són així. I tinc patologies d'una dona. Jo tinc perill d'osteoporosis, demà passat vaig a fer-me la mamografia perquè en tenen que fer controls. Tinc, per exemple, atacs d'enfado, perquè hormonalment estic així, i després també, per exemple, tinc insomni. Avui m'he aixecat a les 3:30 del matí, i ja no he dormit més. I això, tot això, és formar part del tema hormonal. I això és molt de dona. I jo ho faig perquè vull. O sigui, les dones biològiques, diguem-ho així, us toca.
1: Clar.
0: Però jo ho feia per decisió.
1: Perquè tu vas decidir hormonar-te, també. Sí, comences un procés d'hormonació que tampoc és fàcil.
0: No, jo quan vaig...
1: Perquè hi ha moltes dones trans que no s'hormonen.
0: Exacte.
1: Diguem-ho, també, és molt important.
0: Jo quan vaig anar a Trans i Badalona, va ser molt curiós, perquè quan vaig arribar, vaig explicar tot, estava tot molt clar. Em diu, bé, què vols fer? Diu, perquè pots ser dona sense fer-te res.
1: I tant.
0: O fer això, fer allò, o anar a un lloc a vestir-te de dona. No, jo ho vull tot. Si sóc una dona, sóc una dona, jo ho vull tot.
1: Clar.
0: Vull dir, i vaig començar des de... Bueno, ja porto 3 anys i 3 mesos, porto d'hormonació. I porto 2 anys de bloquejador de testosterona i porto 3 mesos de progesterona.
1: I hi ha moltes coses i moltes persones que, com deies, ara t'han ajudat en aquest procés.
0: Sí, sí, sí.
1: I una d'elles també és la poesia, perquè tu ets poetessa.
0: Jo sóc poetessa, sí.
1: I com t'ha ajudat en aquest procés, la
0: poesia?
1: Mira,
0: primer és per reconèixer la meva feminitat completa. Reconèixer emocionalment. I després, totes les poesies que jo faig, bàsicament parlen del camí emocional, no parlen d'altres coses. I això és un acte d'autoconeixement, però també perquè vull ensenyar al món que, a fi de comptes, que el tema de físic està molt bé, però que on realment està el terrabastall és a dins.
1: Que això la gent no ho veu.
0: No ho veu. És que diu, és que tu te sientes... Jo me sento árbol. No, t'estàs equivocant. No, m'entens què vull dir? No és així. Senzillament, nosaltres estem com estem. Fem el que podem, som dones, intentem encaixar, perquè intentem encaixar en el món, perquè ja és difícil ser dona, ja és difícil.
1: Oh, i tant.
0: Però ser dona trans...
1: És encara
0: més difícil. Vull dir, al final, tot és una complicació, no? Però bé, aquí estem, no ens rendim,
1: I encara queda molt camí per recórrer pels drets, per la visibilitat, sí. Tu ho fas. En quin àmbit creus que la societat té més deures pendents en aquest ambient?
0: Mira, jo tinc que dir que les lleis les tenim. Val? Si no dir això és mentida. Hi ha lleis i que ens protegeixen i que estan en perill, ara.
1: I tant.
0: Però jo crec que hi ha una cosa que s'obliden, que em recorda molt quan van implantar el català a l'escola, que quan van implantar el català a l'escola van dir aquest any tindreu català. I jo, perfecte, m'he dit, igual, jo soc catalana. Però van trigar 3 mesos a portar-nos el mestre. Què vol dir això? Que posen la llei però no posen els recursos.
1: Exacte.
0: Doncs si tu fas una llei i no fas la pedagogia ni la permeabilització a la ciutadania, la gent comença a inventar-se coses, o hi ha gent que aprofita aquest buit d'informació per crear, diguéssim, aquest malestar, no? I ens cal això. Per això faig activisme. Perquè és que si no hi ha permeabilització, la llei no val per res.
1: Aquests dies han estat les festes de l'orgull a Barcelona,
0: sí.
1: I a finals de juny llegíem que han augmentat els delictes d'odi en orientació sexual un 30%.
0: Sí.
1: És una autèntica barbaritat. Són un 30% els que queden per esclarir a Catalunya, aquests delictes d'odi. I han augmentat un 23% a tot Espanya.
0: Sí. Vols que t'expliqui una cosa?
1: Digues.
0: A mi m'han agafat una foto meva i a Twitter la van agafar i m'han començat a escarnir. I m'han fet una compte de l'Aliança Catalana, d'una, diguéssim, seguidora, i jo vaig anar a denunciar-ho. Només em faltava donar-li la talla de les calces d'aquesta noia. Saps què em van dir al cap de 3 mesos? Que no l'havien localitzat, que si passava una altra cosa, que ho tornés a denunciar. O sigui, aquesta és la indefensió que tenim. I jo he parlat de moltes...
1: I més a les xarxes, que pots amagar fàcilment.
0: I jo vaig dir, i totes les noies trans que hi parlen, la majoria que ja no anem a denunciar perquè no val per res. Ara, sí que volen el fet estadístic, que queda molt bé. Hi ha hagut això, però només pel fet estadístic. Però no tenim protecció.
2: Clar, i després no hi ha conseqüències, no?, per a aquestes persones.
0: Jo considero que si agafessin de tant en quant un parell i els fotessin una multa de 3.000 euros, possiblement s'ho començarien a pensar. Però si no ho fan, no val per res. A mi vaig fer una publicació i vaig rebre una llista d'insults llarguíssima d'una persona. Tothom deia, denúncia, denúncia, i digui, per què?
1: No li passarà res.
0: Sí, no li passarà res. I tindré que anar a l'hospitalet a denunciar, perdre tot un dematí...
2: Clar, perdre tu temps teu...
0: No, per què? Perquè no facin res? No, et trobes molt indefensa.
1: I això a les xarxes, però entenc que en persona també hi ha gent.
0: Sí, mira, jo, per exemple, tinc que dir-te que jo a Barcelona, si has vist, he baixat en cotxe. Jo no baixo en tren ni en metro. En metro, precisament el dia que vaig anar a la campana, vaig anar a canviar la... diguéssim, el nom del cotxe i el meu carnet de conduir, el nom i el sexe i tot això, vaig agafar el metro i tenia que anar a l'INE, a baix de tot a Catalunya, perquè si no podia votar, tenien que fer-me un paper. I un tio se'm va posar darrere doncs, fent moviments que no tenia que fer. Ostres. Vull dir, escarós, vaig estar un dia malalta. I un altre dia, a Badalona, sortint d'un curs de formació a Badalona, doncs, un tio em va perseguir.

0: I per amb molt poques males intencions, vull dir, al final ja he agafat i sempre baixo un cotxe. No baixo, i si baixo un tren, baixo o metro, baixo amb les meves amigues o acompanyada, mai baixo sola.
1: És una barbaritat, i per això necessitem aquest activisme, aquesta pedagogia que deies ara, sí. I també has format part d'una exposició que es diu Una segona pell,
0: sí.
1: Que és una mostra molt íntima del teu recorregut. Com va néixer aquesta idea?
0: Doncs mira, és molt senzill. Jo tinc un fill discapacitat, val? I hi havia una noia, que és l'Anna Baella, que és fotoperiodista, i feia el curs de, o sigui, feia el treball de final de curs, o sigui, de carrera, i va decidir fer-ho sobre una família d'un nen discapacitat, entre la meva ex, que és també la seva mare, i també sóc la seva mare, I, però ella no ho sabia, que jo era trans, la meva exparella tampoc, i quan vaig arribar allà i va començar a fer-me les preguntes, li dic, bueno, i també estic en una transició, perquè clar, feia tot un divertit rondes, dic, estàs en una transició? Dic, sí, però li diguis a la meva primera ex, perquè no ho sap encara. I quan al cap de 15 dies em va trucar i em va dir, diu, què et sembla si fem això? I llavors hi ha fotos des de que vaig començar fins ara. Per cert, divendres he de venir a fer-me fotos també. I vam fer les fotos sobre això. I va ser molt interessant perquè no només hi ha les meves fotos, que surten fotos íntimes i així, sinó que vaig poder parlar, precisament al meu poble, vam fer un moment de preguntes, i hi havia molta gent del poble que em va fer preguntes sobre la meva transició, i això em va anar molt bé perquè la gent del meu poble, doncs, també sàpiguen realment el que és una transició. Vaig parlar de sexe, vaig parlar d'hormonació, vaig parlar de mil coses, vull dir, de tot.
1: Quan parles del teu poble, et passa una cosa que a mi també em passa, que és que se t'il·luminen els ulls.
0: Sí, clar.
1: Jo parlo de Caldes molt... i estic molt orgullosa i em veig reflexada amb tu. I que aquesta gent, que diguis només una persona del meu poble... he vist que ha tingut transfòbia cap a mi, també et fa sentir orgullosa, no?, d'on vens.
0: No, perquè al final... Jo sempre dic que tenim... Sempre prejutgem, tothom prejutgem d'alguna manera, no? Jo pensava, ja ho veuràs tu, ja ho veuràs tu, ja ho veuràs tu. Doncs jo he estat voluntari a Càritas i totes són de 80 en amunt i me l'estimen moltíssim. M'entens què vull dir? No. Al final posem l'edat com una espera que no ho entendrà i ho entenem més bé que ningú. Vull dir, i la gent normalment, doncs, diu, vale, doncs és així, doncs mira, i com que et veuen que ho dius i no te n'amagues... Perquè el pitjor que pots fer és ser una cosa i amagar-te. Però ho veuen amb aquesta sinceritat i ho veuen tan clar que diuen, pues, bueno, pues vale, pues ets la mateixa persona que coneixia fa 3 anys enrere, vull dir, no... M'entens?
1: I per tant teniu dues exposicions de la mateixa família, del teu fill i teus.
0: No, el meu fill va ser un treball universitari.
1: Val.
0: I aquesta exposició, segons tinc entès, de l'octubre anirà aquí a Barcelona, amb una galeria d'aquí a Barcelona, després anirà a Reus i a Tarragona. I llavors no sé si n'hi ha també Girona i altres llocs, no?
1: Per tant, podrem veure aquesta, una segona pell, aquesta mostra fotogràfica, que a més també mostra molt de tu. No sé, què és el que esperes que algú s'endugui o pensi?
0: Mira, jo saps què passa? Que a les xarxes tothom fa malditat així i ja ha passat la notícia. Però si tu tens una foto davant i te la mires una estona, doncs tens moments per reflexionar. Si a mi em veuen en calcetes, que estic en calcetes, més que més igual, però vull que entenguin que jo porto calcetes. Clar. I que no passa res perquè sóc una dona, per això porto calcetes.
1: I
0: no?
1: A la teva partida de naixement posa que ets una dona.
0: Exacte, per tant, vull dir, ja surten coses, i surt també amb el meu fill, surt la meva ex també, la meva última ex, surten moments de tota la transició, a la qual jo el que vull és que la gent se n'adoni que és la normalització d'algo que és el més normal del món, que és una persona que fa transició, i n'hi ha molta gent transicionant. El que passa, l'altra cosa, és que es donin a conèixer, que això és una altra.
1: Adel, hi ha una cosa que les persones trans teniu aquesta sort, i és que podeu triar el vostre nom.
0: Exacte. Ui, el meu...
1: Com vas triar el teu nom? Et volia preguntar per acabar aquesta xerrada.
0: Mira, jo he tingut la sort... Mira, jo vaig veure una pel·lícula fa molts anys, que és La vida d'Adele. Tothom em diu, t'has posat la foto, el nom per la cantant? No.
1: Et dius Adele o Adele?
0: Adele.
1: Adele. Jo et dic Adele perquè ho he traduït al francès, però no, sí. Adele.
0: Llavors, què passa? Jo vaig veure aquesta pel·lícula i em va agradar molt la història. La història que hi ha de dues dones que s'enamoren, que fracassen, tot això, no? I tot el desgast i tot el que passa, la història. Però el nom d'Adele se'm va quedar. I quan vaig decidir que te donava el pas, jo em deia Abel abans, Abel. I quan portava 15 dies vaig trucar a la meva amiga, a la Tati, que és la que m'ha acompanyat, i com la meva mare, I li vaig dir, ja sé com me llamo. I me llamo Adele, diu, Diu, i es va espantar, diu, no vayas tan ràpid, no sé què, no.

0: i així vas a fer, ja va passar algo, no sé què, no, no, no. I la seva parella, la seva dona, que es diu Àngel, li va dir, diu, se llama Adele. I s'ha acabat.
1: I fins avui.
0: I fins avui, sí, sí. I és el nom que vaig decidir i és el nom que tinc.
1: I per aquesta pel·lícula que vas veure fa uns anys, quan tu encara no havies fet el pas, però ja sabies que eres una dona trans.
0: Exacte.
1: I és una pel·lícula, per qui no la vegi, que parla de dues dones que s'enamoren, com tu, no?
0: Exacte.
1: I que, a més, té una banda sonora fantàstica i que sona d'aquesta manera. Mira, ara la sentirem.

0: Crec que és una manera fantàstica d'acabar aquesta xerrada amb aquesta cançó, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Adele, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un
1: plaer. Jo que voldria dir una cosa, perquè vaig a l'última lectura de poesia i vaig llegir uns fragments de la mostra de literatura del Maresme. Vaig llegir una poesia que parlava de... No, la seva aquesta va ser a Llavaneres, perdó. I que parlava de la importància de la mare amb les filles trans. Perquè crec que en ocasions moltes mares tenen un rebuig a les filles i volia reivindicar que la figura femenina per a una dona trans és molt important. Jo tinc la meva germana, perquè la meva mare no hi és, però per a una nena o una noia trans la mare és molt important.
0: Adele, ha estat fantàstic parlar amb tu. L'Adele Miravet, que és una dona trans, és activista, és mare també, mare trans no gestant,
1: sí.
0: I translesbiana. Ens vas dir que et presentéssim així?
1: I àvia.
0: I àvia?
1: I àvia.
0: Fantàstic, moltes gràcies. Et seguim a les xarxes. Nosaltres acabem escoltant aquesta cançó, que és fantàstica, d'aquesta pel·lícula, que també la podeu recuperar aquest estiu, i arribem al butlletí informatiu de les 10 del matí.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. La darrera sessió de control del curs polític al Parlament ha estat marcada per la sentència del TJUE que avala l'amnistia. El president de la Generalitat ha tornat a reclamar la seva aplicació immediata davant un independentisme que ha retret als jutges espanyols que dilatin la seva execució. Anem fins a la Cambra Catalana. Lorena Enns, bon dia.
2: Bon dia. Sí, Esquerra Republicana retreu al Constitucional i al Suprem les que tilla de maniobres dilatòries per no aplicar la llei de manera immediata. Josep Maria Jové considera que l'aval del TJUE suposa el reconeixement d'un conflicte polític entre Catalunya i l'Estat i reclama a Illa que afronti la seva resolució mentre el president aposta per la política per consolidar la que titlla la normalització de les relacions.
3: Si vol retrobament, diàleg, convivència i futur d'esperança i lideratge per Catalunya, com ens deia dijous passat, afronti resolució del conflicte polític d'una vegada, donant la veu al poble de Catalunya.
4: I ja sap que no estic d'acord amb

0: Potser, si jo sóc federalista, però n'hem de poder parlar i hem de poder decidir entre tots, clar que sí, dins del marc de la convivència i amb respecte a l'estat de dret.
1: Junts també ha retret als jutges espanyols que no apliquin la norma i ha furgat a les dades d'inversió executades per l'Estat. El president reconeix un problema amb la inversió de l'Estat a Catalunya i reclama als de Puigdemont que abonin suport al Consorci. Mònica Solàs i Salvador Illa.
2: Si aquest estiu torna a anar de vacances amb el seu amic Pedro Sánchez, en lloc de demanar-li fotografies, el que ha de demanar-li és que pague allò que ens deu.
0: Si no tenen millors idees, doni suport a aquest instrument, Consorci d'Inversions. I la pregunta que li faig és, vostès estan per la política útil per ajudar a resoldre les coses o no?
1: Els comuns, a la seva banda, han retret a Illa que no traslladi la Policia Nacional de la comissaria de Via Laietana per convertir-la en un espai de memòria democràtica.
3: El ministre d'Hisenda insta els grups de l'oposició a reflexionar i votar a favor dels objectius d'estabilitat pressupostària, tràmit previ a la presentació dels pressupostos. Àlex Eloi, bon dia.
4: Bon dia. Recordem que el Congrés ja els va rebutjar la setmana passada amb els vots en contra de PP, Junts i Vox, i demà arriben a la cambra per segona vegada en el darrer ple abans de l'estiu. En una entrevista a les Mañanes de Ràdio Nacional, Arcadi Espanya assegura que els grups com el PP hauran de decidir si prefereixen una derrota del govern o, per contra, 5.800 milions d'euros per les seves comunitats.
5: Porque es bueno para los ciudadanos y yo creo que espero que hayan reflexionado algunos grupos parlamentarios, especialmente el Partido Popular, de que 5.849 millones de euros de margen fiscal para las comunidades autónomas es bueno para sus ciudadanos.
4: Sobre el finançament autonòmic, el ministre ha criticat que el PP no digui quin és el seu model i defensa que la proposta del govern no pretén excloure ningú.
3: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, coincidint amb l'exposició davant dels tribunals dels informes de les defenses dels acusats del cas Kitchen, fa balanç aquest migdia del curs polític, on precisament els casos de corrupció que esquitxen al PSOE també centraran la seva compareixença. Abans, d'aquí una hora, la presidenta dels socialistes, Cristina Narbona, compareix al Senat a instàncies dels populars, que són majoria a la cambra alta, per respondre sobre la seva relació amb Leire Díez, tot després que fa una setmana l'Audiència Nacional assegurava com a testimoni que coneixia l'exmilitant socialista, però que no en sabia res de la presumpta xarxa que buscava desmuntar les causes contra el partit. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acompanyat del president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, i visitaran d'aquí una hora el punt de comandament dels bombers que treballen en l'incendi de la Mierla, a Guadalajara, per conèixer de primera mà com s'està treballant per estabilitzar un foc que ha arrasat més de 30.000 hectàrees i que ja és el segon pitjor d'Espanya en superfície cremada des que es tenen registres. A banda, també s'ha afegit un altre incendi a 130 quilòmetres de la Mierla, a Celles, on ja han cremat 2.000 hectàrees, tot i que les temperatures i l'orografia els situen com a potencialment perillós. A Catalunya, els bombers continuaran remullant durant aquest dimecres la nau industrial del polígon del Pont del Príncep a Vilamalla, a l'Alt Empordà, afectada per un incendi. El foc va començar ahir a un quart de vuit del vespre i ha afectat completament l'interior de l'empresa de pintures i aerosols. En un primer moment s'hi van desplaçar fins a 17 dotacions que van treballar per aturar l'avanç de les flames i evitar que es propagués a naus adjacents. En aquests moments hi queden 6 dotacions que treballen per acabar d'apagar piles de brossa de l'interior. I continua el degoteig de reaccions a la mort de l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, ahir als 103 anys. Aquest matí el president Salvador Illa expressava el seu condol a la família i als amics i assenyalava el llegat immens que ha deixat per a les lletres i la cultura catalanes. Des del Parlament, el seu president, Josep Rull, també s'hi ha referit.
6: Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions, dels més infants als adults, sempre amatent a defensar el català, fins i tot en els moments més foscos.
3: Doncs fins aquí aquest bloc de notícies, més a la sintonia de Ràdio 4 a les 11.
7: Ràdio 4. Ràdio 4.
8: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
9: Les 10 i gairebé 6 minuts, moment per la cultura en aquest programa. D'aquí uns moments parlarem amb el Guillem Rius. Ell és director artístic del Festival Camp de Mar de Tarragona. Però abans de tot això hem de parlar d'una cosa que també és cultura, que són les xarxes socials, Carla Villegas.
10: Doncs sí, perquè ara doncs, a Instagram, a TikTok, veiem que cada vegada més estan fent populars persones que potser

0: si no existissin, no, aquestes xarxes,
1: segur,
0: no ho serien perquè no tindrien l'oportunitat.
2: I descobrim coses molt interessants.
0: També.
2: Fa unes setmanes, al Xavi Fornia, us parlàvem d'una persona que s'havia fet molt viral a TikTok amb les seves versions molt particulars de cançons tradicionals catalanes. I atenció, perquè fa unes setmanes és que el fenomen no para de créixer. Mira, és això.
3: Ois, tinc una mala notícia.
4: Què dius? Què ha passat?
3: El cargol ja no té banya.
4: No,
3: ho ha matat un marroquí. Un amic cigarret que ens l'ha aixafat.
2: Qui és aquest noi?
0: Doncs mira, parlem de Naïm SK, el jove català d'origen marroquí que va revolucionar TikTok, com deien, amb aquestes adaptacions humorístiques de cançons populars com Cargol Treu Banya, que estem escoltant ara mateix, també en Patufet o el Joan Petit. Uns vídeos que acumulen ara mateix milions de visualitzacions.
2: I després de tot això, li han demanat tantes vegades que publiqui les seves cançons a Spotify i a la resta de plataformes, i ho ha fet. Ha tret cançons com aquestes, que ja es poden escoltar a les plataformes, i la seva primera cançó original, que ha estat Som joves catalans, però n'hi ha d'altres, de cançons típiques catalanes que s'han fet virals a través del Naïm, que és alguna com, per exemple, el Joan Petit com balla, però el Joan Petit ja no balla.
0: Ja no balla.

0: Ja.
1: Hem de recordar que el que fa el Naïm és agafar humor i capgirar els estereotips que pateixen les persones d'origen marroquí. Ell ha dit que s'apropia de paraules i tòpics que habitualment s'utilitzen de forma despectiva amb les persones d'origen marroquí per convertir-lo en humor, en reivindicació i desactivar aquests prejudicis.
2: M'encanta,
1: no?
2: És el millor que ha pogut fer. Doncs per no callar boques i dir, doncs mira... I la veritat, a mi sí que m'agrada,
1: A mi m'agrada molt, també.
2: Aquesta del cargol ja no treu banya, ho he vist bastant a TikTok, i és que se't queda. Ja no pares de cantar-la tota l'estona.
1: I moltes persones han ballat les seves cançons, també, molta gent. I ara, Carla, la història no s'ha quedat aquí. Ha tret més cançons,
2: Sí, perquè avui mateix s'ha gravat, que ho acostuma a fer, en el seu cotxe, i ha fet una altra adaptació, en aquest cas, és... La masovera, li han robat a la masovera. La masovera.

0: Doncs al Joan Petit ja no balla, la masovera li han robat,
1: està
0: el Carlot ja no treu
1: banya,
0: no?
1: Clar.
0: També n'hi havia una que em sembla que era que les bruixes, quan ballen dembow, quan plou i fa sol, les bruixes ballen dembow, em sembla que era alguna cosa així. I això continua creixent, Carla. Ja l'han convidat artistes als seus concerts.
1: És tot un projecte musical. Hem de recordar que Figaflauas ja el va convidar a pujar a l'escenari del Cabro Rock i grans creadors de contingut amb milions de seguidors, exacte, han ballat ja les seves cançons i els seus vídeos continuen. Avui m'he ficat al seu perfil i encara continuen acumulant milions de reproduccions.
0: Per tant, jo crec que serà un dels fenòmens musicals d'aquest estiu, Carla.
1: Ell ha dit que està obert a contractacions, a festes majors, a festivals en aquest estiu, o sigui que potser algun dia d'aquests us he de dir a l'agenda cultural que actua el Naïm.
0: Intentarem parlar amb ell, perquè jo sé que ha parlat amb alguns mitjans de comunicació i
1: estaria
0: jo
1: molt bé,
0: a veure si podem parlar
1: guai,
0: amb el Naïm i el podem tenir aquí al matí de Ràdio 4 edició estiu, perquè com diem, és que al principi semblava que això quedaria una cosa molt petita, no? No sabíem...
1: Un vídeo viral, no? Clar. Ja està, se m'ha fet viral i punt.
0: Sí, però ho vam explicar al Xaifornia, perquè jo ho vaig veure a les xarxes i vaig dir, escolta, això ho hem d'explicar amb el Xavi. I ho vam explicar amb el Xavi i vam dir, ostres, però és que això està creixent, és que fins i tot ja ho ha penjat a Spotify, ja ha publicat la seva nova cançó original, que parla justament d'això, d'aquests estereotips que pateixen les persones d'origen marroquí, i es diu Som joves catalans, i parla d'això, no? Que diu que són joves catalans amb fama de ser traficants, però el que volen és ser cantants, o almenys ho estan intentant, no? I molta gent també, de persones d'origen marroquí, gent que ve de barris doncs, més humils, també estan dient que són molt importants aquests referents, com ho són també, doncs, no ho sé, la Minyamal, per exemple, també el Morat, no?, que ha reivindicat moltes

0: vegades al seu barri, també el With Problema, que és aquest noi que es va fer famós arrel d'uns vídeos de TikTok que es gravava i deia Josep,
1: saps? Ai, sí.
0: Ah, veus? I ja saps qui és. Si et dic With Problema, potser no saps qui és.
1: Potser no, però, ostres, tia, es va fer molt viral també, sí, sí. Mm. Jo crec que ho estan fent molt bé, i això, el que deies, aquest discurs que té el Naïm, que també he vist alguna entrevista, és molt potent, i a veure si podem parlar amb ells, perquè són catalans, i encara que hi ha persones que no...
0: No,
1: que no, però és el que hi ha. És el
0: Exacte.
1: Que hi ha.
0: Sí, sí, totalment. I a més, aquestes cançons, que va començar gravant-se-les amb un TikTok, gravant-se-les ell mateix, i que no sonaven doncs com volíem que sonessin, però sí que la del Cargol Treu Banya, per exemple, sí que ara ja la podem sentir, i la podem sentir amb una producció ja d'estudi, que sona molt i molt bé. Mira, sona així.
2: Ois, tinc una mala notícia.
3: Què dius? Què ha passat?
2: El Cargol ja no treu banya.
3: No,
2: l'ha matat un marroquí.
3: Papa.
2: Un amic cigarreta que ets l'ha aixafat.
3: L'ha aixafat?
2: L'ha aixafat.
3: L'ha aixafat.
2: L'ha deixat allà plantat pel teu.
3: Un rol.
4: Ara la Xenia ha marxat.
2: Li
3: ha marxat.
2: Per què?
5: Pobre Cargol.

0: Doncs el Naïm, que intentarem contactar amb ell.
1: M'encanta aquesta cançó, de veritat.
0: Ens agrada moltíssim. I hem de parlar també, ja per anar acabant i parlar d'aquest festival Camp de Mar de Tarragona, d'un altre fenomen viral a les xarxes últimament, que malauradament també hem de parlar d'odi. Ens parlava l'Adele fa uns minuts d'aquest odi que ella rebia a les xarxes socials, però és que no és l'única, perquè la parella de la Lamine Yamal ha fet un comunicat en les últimes hores, no?
1: Sí, ahir vaig entrar a X, a l'antic Twitter, i clar, el Mundial ha portat no, que la selecció espanyola es conegui arreu del món i també les parelles dels jugadors. En aquest cas, la Lamine Yamal, òbviament, és el focus, no, de tots els mitjans de comunicació i, clar, en aquest cas, la seva nova parella, la influencer Inés García, doncs ha estat molt criticada a les xarxes. Uh-huh. Recordem que és una noia de tan sols 21 anys, que potser ella ja era influencer, no s'ha fet ara famosa ni molt menys per ser la nòvia de, ella ja tenia una carrera en el món de les xarxes, exacte, i era molt coneguda i feia publicitat, però en aquest cas, clar, estem parlant de molts pocs dies, moltes poques setmanes, en les quals els seus seguidors a Instagram, Maria, han pujat una barbaritat. O sigui, crec que està ara a 3 milions i mig.
0: Sí, exacte, més de 3 milions i mig de seguidors té la Inés.
1: Estem parlant que potser ara té més seguidors que altres influencers molt conegudes, com per exemple la Dulceida o la Maria Pombo.
0: Exacte, i ella ha aclarat, ha fet un comunicat i ha dit que les seves úniques comptes oficials a Instagram són la d'Instagram i la de TikTok, i que la resta són comptes falses, que hi ha molta desinformació, que publiquen coses a X, a l'anterior Twitter, de comptes que no són seves. Ella diu que no en té, de Twitter, i que
1: parlàvem d'això, de si havia deixat una parella de 5 anys per estar amb el Lamin, que si és una interessada,
0: que si s'havien conegut en una hamburgueseria, perquè ell va anar a pagar-li la compta. Tot això no és veritat, ella ho ha deixat clar, eh?
1: És que és bastant, no, ho comentàvem això amb l'Adele, entres a Twitter i la barbaritat de comentaris que pots arribar a rebre d'odi. I li han tret també, doncs, vídeos de quan ella abans... Perquè ella, clar, ella deia que no coneixia el món del futbol i que fins i tot, doncs, no sabia molt bé qui era Lamine Yamal. Doncs també li han criticat per això.
0: O sigui, té 21 anys, la seva parella Lamine en té 19, sisplau, deixeu-los ser feliços, que siguin feliços.
1: Són nens, joves.
0: Són molt joves, són adolescents. I ja està, i que siguin feliços, i sisplau, a les xarxes, doncs aquest odi que també denuncia l'Adele, que denuncia la Inés García, i que també ho fa el Naïm amb aquestes cançons que dèiem ara, i això és el que es parla a les xarxes socials. Carla, moltes gràcies.
1: A tu, Maria.
0: Ens escoltem d'aquí una estona. De moment, el que volem fer és parlar d'un festival, d'un dels festivals de l'estiu a Tarragona. I és que si hi ha una cita que des de fa dècades forma part de l'ADN cultural de Tarragona, és aquest festival Camp de Mart, un festival que transforma un dels espais més emblemàtics de la ciutat en un gran punt de trobada de la música, la dansa, el circ i les arts escèniques. El 26 de juny comença. A veure, un moment, 26 de juny, Maria, estàs a 22 de juliol, sisplau, què estàs dient? Va començar el 26 de juny fins al 14 d'agost, encara s'allarga. El festival presenta una vintena d'espectacles per tots els públics i és una programació fantàstica que combina grans noms com la Luz Casal, el Rodrigo Cuevas o el Yeray Cortés amb propostes de dansa, de circ i activitats familiars. Per parlar-ne ens acompanya el Guillem Rius, que és el director artístic del Festival Camp de Mart. Guillem, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ara ho he dit bé, oi? Del 26 de juny al 14 d'agost.
2: Sí, sí, ara estem una mica a l'equador del festival, però vam començar el 26 de juny amb l'òpera Carmen. Sí, sí.
0: Per tant, el 26 de juliol no, el 26 de juliol potser teniu acte altres propostes. És una cita imprescindible, al Camp de Mart, un dels estius a Tarragona. Quina és la filosofia una mica que ha guiat la programació d'enguany?
2: Bé, el festival del Camp de Mart és un, bueno, festival d'estiu de la ciutat, com si diguéssim. Nosaltres és una programació que impulsem des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament. Per tant, sota la premissa de que el que volem fer és un servei públic, doncs és una programació molt eclèctica, en el sentit de que el que busca és apropar propostes on tothom de la ciutat pugui trobar aquell espectacle que li interessa. Tot això doncs, buscant grans noms, com ja heu dit, però també era apropar propostes doncs, no tan conegudes o d'una escena més underground o indie, com són, per exemple, els concerts que es fan en el cicle Refugi Sonor. I també combinar unes activitats que algunes són de pagament, també amb activitat gratuïta per garantir l'accés a la cultura i, per tant, també hi ha aquestes activitats més de caire familiar, com ara els divendres de circ a l'espai.
0: Teniu un cartell que és bastant eclèctic perquè teniu música, dansa, circ, òpera, espectacles. És una mica la identitat del festival, aquesta barreja?
2: Es podria dir que sí. O sigui, el que volem és apropar-nos a totes les arts escèniques, no només a la música, tot i que la música és una de les fonts que veu més al festival. L'espai s'ho presta molt i també a l'estiu potser ens agrada anar a gaudir més i no pensar i reflexionar i tant. Però tot i així sí que volem que hi hagi també un color diferent. I per això, des de fa anys ja a Tarragona estem apostant fort doncs, perquè la presència de la dansa i el circ contemporani estiguin en totes les nostres programacions i el festival és una programació més que fem i aprofitem també doncs, per poder portar coses més grans que potser no podem fer durant temporada, com ara ha sigut el cas de Companyia amb el Pelo, amb Invention, una producció que són fins a 23 artistes de l'escenari i que el Camp de Mar, per les seves dimensions i el seu entorn i el motiu de la cita, doncs, creiem que era una oportunitat que no podíem deixar perdre.
0: A més dels grans concerts, ara parlaves també de totes aquestes activitats, aposteu molt clar per la dansa, amb companyies com Malpelo. Quin pes té la dansa en el festival?
2: En aquest cas, el que fem sempre és portar una producció de gran format. L'any passat, per exemple, ho vam fer amb la Veronal. Des de Tarragona, com he dit, ja fa temps que estem fent una aposta per la dansa. També som seu de lo que és el mercat estratègic de la dansa de Catalunya, el que és els dos discursos que són l'Especial Dansa i el Catalan Dance. Llavors, trobem que és una, malauradament, una de les arts escèniques que no només a Tarragona, sinó a qualsevol ciutat de Catalunya que no sigui Barcelona, doncs costa que la gent si vulgui descobrir-la, a vegades per por o pel que sigui o per desconeixença. Per tant, sí que hem fet una aposta molt clara sempre que en totes les programacions hi sigui. En aquest cas, doncs el Camp de Mar ens ofereix aquesta oportunitat de poder portar produccions molt grosses. En aquest cas, doncs una coproducció del Festival Grec, una peça que només s'ha vist en el Festival Grec la mateixa setmana que es va veure el festival i que va ser l'última funció doncs, en el Festival Camp de Mar. Són propostes molt impressionants perquè no només hi ha cossos de dansa ballant, sinó que a més també hi ha un cor, uns cantants d'òpera, música en directe amb un quartet de corda. Llavors, cada any volem que això sigui una de les cites que tingui el festival i seguir apostant per la dansa contemporània.
0: La cultura actualment viu un moment de moltíssima oferta, ens ho diuen també persones de festivals, que és complicat una mica doncs definir-se, o si no definir-se, trobar el teu espai en aquest món on hi ha tants i tants festivals. Com ho feu vosaltres?
2: Sí, és veritat que la programació d'estiu, sobretot, està cada cap de setmana, hi ha molta oferta. En aquest sentit, nosaltres no és que ens vulguem diferenciar d'una altra o busquem l'especialitat en alguna cosa en concreta, vull dir, seguim continuant amb aquesta filosofia i vocació de servei públic, per tant, oferint un programa de qualitat que combini noms coneguts i comercials, que és la ciutat, espècie, espera a veure, però que siguin uns noms amb unes produccions i uns espectacles de molta qualitat. Per aquest sentit, no, que la nostra premissa no és que volem, evidentment tothom ho vol, omplir cada dia les seves butaques, però el que preferim és que la qualitat artística de les propostes sigui molt bona i, per tant, que tothom que hi vagi pugui descobrir noms nous, com ara, per exemple, posant el Refugi Sonor, com Bernard Aquiu, o Sara Fontan, vinguin i descobreixin que hi ha un espai on cada setmana poden trobar propostes de gran qualitat. Per tant, que no apostin tant pels títols sinó dels espectacles, sinó per la qualitat de la programació. I, de fet, doncs això ens està funcionant perquè ho veus en el públic, que moltes vegades són gent que realment no coneixen el grup. Potser ho han mirat una mica abans d'anar-hi i tal, però el que fan és descobrir-ho allí i el motiu pel qual repeteixen és l'experiència que tenen quan estan vivint aquest concert.
0: El Camp de Mart, en parlaves també, és més que un escenari, és una zona fantàstica de Tarragona. Què és el que aporta aquest espai tan singular a l'experiència tant dels espectadors com també de les companyies, d'aquells artistes?
2: Sí, correcte. Sí, la veritat és que és un espai bueno, que ja fa molts anys que existeix. En el seu moment es va construir el 1970, tot i que després, el 1995, es va fer una ampliació, modificació, ficant una carpa tensoforme que la cobreix, que és bastant singular, i que a més està al peu de la muralla romana de Tarragona, envoltat per uns jardins i un parc. Per tant, és un escenari que tots els artistes, quan trepitgen l'escenari, de sobte es veuen allí i veuen aquella graderia que gran, però alhora molt propera, tothom queda molt al·lucinat, amb una acústica molt bona també, perquè, per exemple, l'òpera que hi fem, és un espai que és a l'aire lliure, fem l'òpera i les òperes no sonoritzen i té una sonoritat boníssima. I llavors també inclús a vegades gent mateix de Tarragona que coneixen aquest espai, quan entren i pugen les escales del Camp de Mar i de sobte veuen aquell escenari tot vestit amb les llums i tal, la muralla al darrere, i venen a veure aquest concert tan esperat o el que sigui, doncs tenen una experiència molt positiva, perquè ens entengueu, tot i que és un espai que és per 1.800 persones, també hem fet una modificació de l'escenari acostant molt l'escena al públic, i llavors hi ha una sensació molt bona de proximitat. Llavors es viu una experiència bona perquè també estem en aquestes nits d'estiu caloroses, els espectacles ja comencen cap a les 10, que és quan ja ha baixat el sol i que ja no fa tanta calor, la gent doncs té ganes de passar-ho bé, de sortir de casa, i és tota una combinació. Vull dir que els artistes mateixos ho disfruten molt allí, això també ho nota el públic, i bueno, doncs és un win-win.
0: I també teniu espais, l'has comentat abans per sobre, com el Refugi Sonor, que donen protagonisme a artistes emergents. Sí. Quin paper té el Refugi Sonor dins del festival?
2: Sí, bueno, el Refugi Sonor és un cicle que va néixer arran del festival. La voluntat era de crear...

0: ha un article on hi ha propostes més desconegudes, per tant, busquem, no tenim la necessitat de buscar uns aforaments molt grans, sinó que al revés, que els limitem a 150 persones, i això ho fem perquè també aquesta experiència es potenciï, per tant, que hi hagi molta proximitat entre artista i públic, i també una mica reivindicar aquesta gran quantitat de grups emergents i de música no tan coneguda que tenim en aquest país i arreu d'Espanya, i que lamentablement doncs, el circuit de concerts de sala doncs no funciona com hauria de funcionar, no? Ja sigui pels grans festivals o pel que sigui, però en aquest cas doncs, Tarragona sí que tenia com una falta de poder tenir aquesta programació, com deia abans, d'això de no tant de vaig a veure concerts, perquè m'agrada aquest oportunitat, si és de veure música en directe i de qualitat. Llavors això va néixer el 2023 i va funcionar també, que és un cicle que hem anat repetint durant tot l'any, el fem a la tardor, també a la primavera, i el festival d'estiu doncs, també té aquest espai en els dijous a setmana, i que també ens ofereix, ens pot donar una varietat artística i estilística en aquest cartell, no només veure d'aquestes propostes més conegudes o famoses o potser dit comercials, però perquè per mi, ja et dic, no sacrifica això la seva qualitat i el seu interès artístic, però poder portar unes propostes diferents i amb això estem treballant, i la veritat és que estem molt contents del resultat. Això ho fem amb una associació d'aquí del Camp de Tarragona que es diu Anima't, que també programa a altres llocs, com a Reus, amb el cicle RCC, i hi ha molta bona entesa i la veritat estem molt contents.
1: També el públic, esteu molt contents, i el públic també ho està, no? Comentaves, perquè ha evolucionat molt el públic del festival en els últims anys. No sé si ha evolucionat molt, però sí que entenc que heu anat adaptant una mica també la programació, aquelles necessitats, allò que us demanen, i no sé què és el que us estan dient d'aquests concerts que porteu ja des del 26 de juny.
0: Sí, la veritat és que el festival Camp de Mar sí que és veritat que, com deies abans, ja fa anys que es fa. És un festival però que ha canviat molt de format. Penseu que en el seu moment, quan es va crear al principi dels anys 90, a Tarragona, no hi havia un teatre com ara Metropol, el Teatre Tarragona, per tant, era on es feien les temporades de teatre, on es portaven aquelles obres que no es podien portar a la ciutat perquè no hi havia un espai, i després, durant els anys, ha anat evolucionant molt, fins i tot algun any no s'ha arribat a fer o s'ha fet d'una manera més petita, s'han canviat els noms, ara sí que des de fa 5 edicions hem fet una aposta forta per aquest format eclèctic, amb voluntat de servei públic, amb intentar no només fer una oferta de nit i per un tipus de públic, sinó que volem arribar a tothom. Per tant, per això hi ha aquests concerts gratuïts, aquests concerts gratuïts al final de festival, molt dedicats a la gent jove. També hi ha aquestes activitats de circ familiars i per adults, però també de caire gratuït, i la combinació també d'aquest cicle com el refugi sonor o les altres apostes. Llavors, des de que vam començar aquesta nova mirada fins ara, sí que hem notat que aquestes 1.800 butaques que costen molt d'omplir, cada cop ens costen menys i que el públic va responent. I sobretot que tothom que surt d'allí surt amb la sensació de que ha vist un molt bon espectacle i molt content i amb ganes de tornar. Per tant, això també ens alegra molt perquè sí que la resposta del públic és adequada. Per tant, estem contents i seguirem en aquesta línia i amb ganes de millorar i ampliar.
1: Parlaves d'aquests concerts de final, una mica de festival. Això és la nit jove, si no m'equivoco.
0: Correcte.
1: Que hi toquen grups i DJs, com per exemple la Senyora Tomassa, que és un grup d'aquí de Catalunya, molt important, sí. I també diversos DJs. Què és el que espereu també d'aquesta nit, d'aquests concerts gratuïts?
0: Sí, bueno, és com la traca final del festival, no? És un final de festa, com he dit, d'accés lliure. Comencem a les 8 de la tarda. Aquest any obrirà, com pot demanant, que també és un grup que, bueno, que porto anys seguint i que crec que té un directe impressionant, i la senyora Tomassa, que serà l'última gira que faran, per tant creiem també que està

0: festiva, la veritat és una nit molt festiva, on contínuament la gent està entrant i sortint del Camp de Mar, on hi ha un molt bon ambient i és la celebració, la culminació d'aquest festival. Per tant, esperem que enguany encara hi hagi més èxit que les altres edicions, i que tothom s'ho passi molt bé i acabar el festival amb ganes i després a fer vacances.
1: Hem parlat d'alguns noms, ja per acabar, com Rodrigo Cuevas, Lila Downs, Gerai Cortés, o Luz Casal, que la tindreu d'aquí molts poquets dies. Suposo que aquests grans noms també són els que criden a més gent. Això serà aquest dissabte, 25 de juliol, al Teatre Auditori Camp de Mart a les 10, la Luz Casal.
0: Sí, correcte. Tindrem aquest concert de la Luz, que és un concertasso, té un directe impressionant, una producció molt professional i molt bona. Aquests noms també ens ajuden doncs, a fer una mica de reclam de les altres propostes no tan conegudes i a tenir més ressò també als mitjans de comunicació. No? Llavors, és aquesta combinació de grups molt consolidats i amb grans propostes i després aquesta altra més arriscades que crec que és la clau de l'èxit d'aquesta programació. I aquest dissabte doncs, encara queden algunes entrades, el Teatre d'Auditori està bastant ple i crec que serà una nit formidable.
1: Doncs ens l'apuntem a aquest festival Camp de Mart, que és una d'aquestes cites d'aquest estiu, que va començar, com diem, a finals de juny i que encara s'allargarà fins al 14 d'agost, encara tenim uns dies. I si vols aconseguir entrades, ara t'explicarem com fer-ho, perquè és molt fàcil, només has de trucar i respondre una petita pregunta que ara et farem. Guillem, moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon estiu.
1: Bon estiu. I el que has de fer, doncs, per aconseguir dues entrades per anar al Festival Camp de Mart aquest divendres, el proper divendres 31 de juliol, a veure la Maika Makovski, és dir quina és aquesta cançó de l'estiu. Ara et posarem una cançó de l'estiu, però que li hem tret la lletra. Només s'escoltaràs la part instrumental, a veure si la reconeixes.

És una mítica cançó de l'estiu de ja fa uns anys. Si tu saps quina és i ens estàs escoltant ara mateix, només cal que ens truquis al 900-454-455. 900-454-455 és el telèfon de l'estudi de Ràdio 4. Ens truques, ens dius quina és aquesta cançó de l'estiu i pot ser que t'enduguis dues entrades per anar a veure la Maika Makovski el divendres 31 de juliol al Teatre Camp de Mart de Tarragona. 900-454-455. Si ens truques, entraràs a un sorteig per aquestes dues entrades. Quina és aquesta cançó?

454-455 i és molt possible que puguis anar a veure la Maika Makovski el divendres 31 de juliol a les 9 al Teatre d'Auditori Camp de Mar de Tarragona. Entraràs en un sorteig per aquestes dues entrades. Nosaltres ja estem a punt de rebre la nostra col·laboradora, l'Anna Soler. Ella és arquitecta i ens parlarà de la capitalitat de Barcelona com a capital mundial de l'arquitectura. Abans, però, escoltem una de les altres propostes que potser també t'animes a anar a veure al Festival Camp de Mar de Tarragona. És la Luz Casal. Això serà aquest dissabte. La Luz Casal actuarà aquest dissabte al Teatre Auditori de Tarragona. Serà, encara queden unes poquetes entrades, serà el Festival Camp de Mart. Com hem dit, ens quedem escoltant-la amb un dels seus èxits i està a punt d'entrar a l'estudi de Ràdio 4 l'Anna Soler, que si vols que t'expliqui què és la capital mundial de l'arquitectura i per què ho és Barcelona aquest any, queda't aquí a Ràdio 4.

0: Quan són les 10 i 40 minuts del matí, moment per rebre a l'Anna Soler. L'estareu sentint aquest estiu amb nosaltres. Ella és arquitecta i ens parlarà, doncs, de la capital mundial de l'arquitectura, que és Barcelona. Anna, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com estàs?
0: Molt bé. Teníem moltes ganes de rebre't aquí al matí de Ràdio 4 a l'estiu, perquè moltes vegades crec, i tu també ho creus perquè ets arquitecta, que no mirem l'arquitectura com es mereix o la veiem amb uns altres ulls, potser.
1: Sí, bueno, ens han ensenyat a mirar-la d'una manera i crec que, bueno, tenim una visió de l'arquitectura que no acaba de ser, o que és una part molt petita de, millor dit, de tota l'arquitectura.
0: L'Anna potser ho sona, no sé si ho sona la seva veu, segur, perquè l'heu sentit en retransmissions a la 2CAT, per exemple, a la missa, quan va venir el papa, ella hi va ser en aquesta retransmissió, i també en el programa Fonamentals d'aquesta casa, de la 2CAT. Si connecteu la càmera que tenim aquí a l'estudi de Ràdio 4, la podeu veure, i podeu recuperar també els capítols de Fonamentals, no?, al web de la 2CAT.
1: Sí, i t'he de dir que em fa molta il·lusió estrenar-me a la ràdio, però em fa respecte, perquè
0: ostres,
1: jo tiro molt de l'expressió corporal per comunicar-me i la ràdio és tot un repte.
0: Doncs mira, els que venim de la ràdio ens passa una mica al revés, saps? Perquè estem acostumats a que no ens mirin i fem gestos i fem coses que per la tele no es pot fer, però segur, estem segurs que ho faràs molt bé. Avui ens vols parlar de la capital mundial de l'arquitectura, de Barcelona. A veure, explica'ns.
1: Sí, aviam. Bueno, jo, per començar, aquest estiu us parlaré d'arquitectura, però no vull fer una secció que sigui només per arquitectes. De fet, intentaré que sigui tot el contrari.
0: És la idea, no?
1: Sí, i sempre començaré fent-te una pregunta. T'aviso que moltes segurament seran trampa.
0: A veure.
1: I la idea és trencar o reflexionar sobre el que tenim entès per arquitectura, no? Per exemple, Maria, tu què creus que és l'arquitectura o què és per tu l'arquitectura?
0: Home, doncs, clar, és... que difícil m'ho poses.
1: Sí.
0: Doncs jo diria que és una ciència, no? La ciència que fa els edificis, no ho tinc clar, però que pensa també als llocs on vivim, les ciutats, fins i tot, no? No,
1: molt bé. Sí, perquè, bueno, quan sentim la paraula arquitectura, doncs sovint pensem, doncs, en Gaudí, no?
0: Clar.
1: O en edificis espectaculars, o en museus, no? I és veritat, l'arquitectura també és això. Però sobretot és una professió, no?, que treballa perquè tots els llocs on vivim funcionin millor, i no només això, sinó que és una professió tan completa que no només va de construir, sinó de millorar la qualitat de vida de les persones, i això s'explora des de diferents àmbits de la professió, com pot ser la docència, la recerca, l'urbanisme, no?, la comunicació. I va des de la gran escala de la ciutat fins al detall més diminut, com pot ser pensar el pom d'una porta. I, clar, el problema és que moltes vegades ni tan sols sabem que darrere de moltes coses que ens fan viure millor, doncs hi ha l'arquitectura, no?
0: Mira, el DIEC, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, ens diu que l'arquitectura és l'art de construir edificis.
1: Bueno, doncs, no hi estic. Crec que és moltes més coses a part d'això.
0: O la concepció d'espais o conjunts d'espais per a l'ús o l'ambientació de les persones.
1: Sí, bueno, és l'eina que ens permet fer totes aquestes coses, però, clar, jo sempre dic que l'arquitectura és una, ja et dic, és una professió, però, clar, és multidisciplinar, no?, perquè hi ha arquitectes que fins i tot podrien dir-se que són sociòlegs, no?, perquè per poder adaptar o millorar els espais que habitem, doncs necessitem entendre o estudiar el comportament de les persones i els seus hàbits, no? Per tant, crec que no resideix només en construir, sinó en moltes altres coses, no? I de fet, jo sóc arquitecta i una de les coses que més m'entristeix és veure com la nostra professió, doncs, s'ha anat allunyant de la societat. No perquè la gent no valori l'arquitectura, al contrari, però és que tota la vida ens han ensenyat, doncs, això, que l'arquitectura és construir, no?, edificis i grans arquitectes, i en realitat això és potser només una petita part de tot el que significa l'arquitectura o de tota l'arquitectura que es fa, no? I, clar, això ha fet que per la majoria de gent que no és arquitecte, doncs sembla una disciplina que només pertany o només poden entendre, doncs, uns quants, no? I crec que això és normal, perquè crec que part de la culpa també la tenim els mateixos arquitectes, perquè en les últimes dècades crec que ens hem creat, doncs, una imatge, aviam com ho dic, perquè no soni malament.
0: Com una mica allunyada, poder, no?
1: Sí, bueno, com d'uns éssers inaccessibles, no? I potser fins i tot en algun cas, doncs, creguts i marimandons, no? Sí, això ens ha allunyat de la societat i cada vegada, doncs, per exemple, menys gent es planteja contractar un arquitecte per segons quines feines.
2: Clar.
1: No? L'altre dia, mira, per exemple, vaig veure un estudi d'interiorisme, un anunci per Instagram, que, bueno, el típic, no?, que per vendre's, doncs, es feien preguntes i deia, cal que contractem un arquitecte? I la mateixa interiorista deia, depèn, si s'ha de tocar estructura, sí, si no, no cal.
2: Bueno, doncs... Potser sí que cal.
1: Potser sí que cal, i clar, no només és estructura, perquè un arquitecte també pot decidir com pot funcionar un espai segons les teves necessitats, no?
2: Totalment.
1: I clar, aquest 2026 que el món ens mira, perquè Barcelona és capital mundial de l'arquitectura, jo crec que és una oportunitat única per mirar-nos a nosaltres mateixos, no? Sobretot perquè tenim l'excusa perfecta per tornar a parlar d'arquitectura entre tots i, sobretot, crec que hauríem d'aprofitar per baixar l'arquitectura a terra, no? A peu de carrer, perquè tothom la pugui entendre i perquè qualsevol persona pugui descobrir que l'arquitectura va molt més enllà d'aquests edificis icònics i monumentals i que també parla de salut, d'habitatge, d'espai públic, de memòria, de sostenibilitat i això és el que jo intentaré fer aquí amb tu.
2: Que bonic, m'agrada molt.
1: De fet, clar, jo no vull parlar d'edificis, o només d'edificis, gairebé no parlaré d'edificis, però potser parlarem de per què hi ha carrers on ens ve de gust passejar, per què hi ha places que sempre són plenes, o per què l'habitatge ens fa viure d'una manera o d'una altra, i també podem parlar de patrimoni, d'identitat i de memòria col·lectiva. No?
0: És important això que dius de per què ens fa viure d'una manera o d'una altra, i crec que te n'adones quan veus que les coses en una casa estan pensades d'una determinada manera, però fins que no ho vius no te n'adones, no? Perquè les cuines ara fa uns anys que es fan obertes per alguna cosa, perquè antigament les dones es tancaven a la cuina i no tenien aquesta relació perquè eren les dones les que es tancaven a la cuina i no tenien relació amb les altres persones si venien convidats, si estaven a la sala d'estar. Ara les cuines són obertes perquè tu puguis tenir una relació amb la gent que ve, perquè puguis estar cuinant i hi hagi gent allà, o si tu tens una zona on poses els electrodomèstics allà, això et fa, doncs, que potser et facis més cafès perquè tens la cafetera més a la vista. I tot això, crec que no sé si m'ho estic inventant, però crec que va una mica per aquí, que això també ho pensen els arquitectes, no?
1: Sí, sí, clar, i tant. I de fet, un mateix habitatge no serveix o no és igual d'útil per dues famílies diferents.
2: Exacte, totalment.
1: No? Perquè tu potser necessites hàbits, una cosa, i això necessites que hi hagi un arquitecte que et pregunti, que t'escolti, perquè l'arquitectura bàsicament és escoltar i s'adapti a les teves necessitats, bàsicament.
0: Uh-huh. I què trobem a aquesta capital mundial de l'arquitectura? Perquè potser ho hem sentit l'altre dia que estàvem prenent alguna cosa aquí al carrer amb el Xavi Martínez, el Xavi Fornia, també hi havia el Toni Cano, que el podeu sentir, de fet, el Toni Cano, els caps de setmana amb la Leo Garriga, estarà aquí a Ràdio 4. Van veure un grup de gent que passava i el Toni va anar amb el micròfon de Ràdio 4 darrere i els hi va preguntar, escolta, què veniu a visitar? I li van dir que era una gent d'una universitat d'Alemanya que venien perquè Barcelona era capital mundial de l'arquitectura.
1: Sí.
0: Hi ha molta gent visitant la ciutat per aquest fet.
1: Sí, i de fet potser és molt probable que estiguessin aquí també pel Congrés Mundial d'Arquitectes.
0: Ah, tu hi vas ser-hi?
1: Sí, jo hi vaig ser. Jo vaig tenir el plaer de moderar un acte. De fet, que parlava de la crisi de la professió.
0: Uau.
1: No? Perquè crec que és molt important aquesta visió que tenim de l'arquitectura, que potser la fa això tan llunyana i tan elitista, també... doncs dona molts problemes a dins de la professió, no? Hi ha molta gent que ja ho he dit, no considera o no es planteja contractar un arquitecte, doncs per aquesta visió que tenim, no? Clar, jo intentar demostrar que l'arquitectura no és una cosa llunyana, també passa per demostrar que és una cosa massa important per deixar-la només en mans dels arquitectes, no? És quelcom que ens acompanya cada dia i jo sempre dic, és una eina que podem utilitzar igual que les matemàtiques, no? A l'escola ens ensenyen matemàtiques, però no ens ensenyen arquitectura i al llarg de la nostra vida, doncs, hi ha conceptes bàsics que haurem d'aplicar i no em refereixo només a que tothom en algun moment, doncs, haurà de buscar habitatge, no? Sinó que també potser la transferència de coneixement, no? Igual que tu ajudes el teu fill amb les matemàtiques, doncs també pots transmetre coneixements sobre ciutat i no cal ser arquitecte.
0: Perquè vas triar aquesta professió?
1: Doncs, mira, jo hem amat bastant arquitectura i bastanta construcció. El meu pare és arquitecte i, bueno, bàsicament em ve d'aquí, eh? Jo des de petita sempre m'agradava molt dibuixar i al final, clar, doncs, quan estàs buscant i...
2: Ho vas viure a casa.
1: Sí, ho vaig viure a casa i, de fet, sí, sempre m'ha agradat moltíssim. Sí. I ara que... Bueno, jo quan vaig acabar la carrera, doncs hi havia la gran crisi i clar, doncs no he pogut dedicar-me a la construcció, que és com el somni que tenim tots els arquitectes, però bueno, crec que he trobat una manera de fer arquitectura, perquè crec que pel que jo faig s'ha de ser arquitecte, doncs que també m'agrada molt, de fet, ara últimament em dedico a la divulgació, però jo no sóc divulgadora i comunicadora, jo sóc arquitecta, no? I bueno, la meva feina ara és...
0: Doncs... És que se't veu que parles amb molta il·lusió, no?, d'aquesta professió, vull dir que t'agrada molt.
1: Sí,
0: es veu molt.
1: Sí, bueno, jo sóc molt apassionada, amb tots els àmbits de la meva vida, però bueno, sí, sobre el que deies de capitalitat, va, cada setmana us recomanaré tres activitats diferents dins aquest programa de Barcelona, Capital Mundial de l'Arquitectura. Podeu trobar tot el programa i totes les activitats a la web. De fet, jo intentaré que cada setmana doncs, siguin tres activitats diferents, no? Una exposició, una ruta i un taller, doncs, que tinguin alguna cosa en comú o no, però a partir d'una d'elles o de les tres, doncs, desenvolupar algun tema relacionat amb l'arquitectura, doncs, que potser no ens havíem plantejat mai o que no concebem com a arquitectura. No?
0: Mm-hmm. I què tenim aquesta setmana?
1: Doncs, bueno, això t'ho explicaré al final, perquè crec que primer hauríem de començar
0: per... Ara m'has posat la mesura a la boca.
1: Volia explicar què vol dir que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura. No? Doncs primer cal parlar del Congrés Mundial de la UIA, que és la Unió Internacional d'Arquitectes, que és una associació formada per tots els col·legis professionals d'arquitectes del món, i entre tots...

0: Cada 3 anys decideixen quina ciutat ha d'acollir el Congrés, no? Que és com el gran esdeveniment internacional dedicat a la reflexió arquitectònica i serveix de punt de trobada de la professió, no? És com un Primavera Sound, on els arquitectes d'arreu del món doncs, es reuneixen per parlar dels grans reptes que tenim al davant, no? L'habitatge, el canvi climàtic, les ciutats, la sostenibilitat. I cal dir que diverses ciutats presenten candidatura i Barcelona va guanyar a Pequín.
1: Uau.
0: Que no és poca cosa, perquè ja sabem que la Xina, amb temes de tecnologia, sí, innovació i ciutats, doncs són uns fora de sèrie, no? Llavors, doncs, per què Barcelona? Doncs perquè Barcelona és un laboratori urbà. I és una ciutat que al llarg de la història ha anat utilitzant l'arquitectura per respondre als reptes de cada època, no? Tenim l'Eixample com a exemple de planificació urbana igualitària i racional. Tenim la Barcelona del modernisme, no? Que ens ha donat aquesta identitat tan única. També tenim una ciutat que és exemple de regeneració urbana, amb tots els Jocs Olímpics del 92, la recuperació de les platges, ara tot el tema de les superilles, no? I les polítiques de pacificació del trànsit que situen a Barcelona al vell mig del debat global sobre la sostenibilitat i la reducció de l'impacte climàtic, no? I altres coses com doncs, la transformació industrial, la riquesa de l'espai públic, els equipaments. Per exemple, Barcelona és la ciutat amb més mercats públics del món.
1: Wow.
0: En tenim 43. També, molt important, temes de connexió i accessibilitat. La nostra ciutat és una de les ciutats més accessibles d'Europa i del món, no? Barcelona, doncs, al final és un referent en urbanisme i tant és així que hem acollit el Congrés Mundial 2 vegades i això no havia passat mai, que una ciutat en els últims 30 anys hagi acollit 2 vegades aquest Congrés, perquè la primera va ser el 96. Per tant, doncs, tenim una ciutat increïble, crec que tots ho sabem, i bé, bueno, no nosaltres, perquè a la vista està com tenim la ciutat envaïda últimament en qualsevol època de l'any.
1: I tant.
0: Però bueno, això crec que donaria per un altre programa.
1: Sí, sí, sí, 100%.
0: Bueno, doncs,
1: i què hi podem trobar, ara sí, no?
0: Bueno,
1: encara no. Tinc moltes ganes de saber, com pots comprovar, què trobarem aquesta setmana a Barcelona.
0: Vale. Bueno, avui el que us portaré seran 3 activitats com una mica generals, com estem presentant Capitalitat, no? Són unes activitats
1: que es van fent.
0: Que podeu trobar. L'únic que diré és que la UNESCO és qui va decidir que la ciutat que acollia el Congrés era la capital mundial de l'arquitectura, no? I, bueno, doncs, durant tot aquest any doncs, es parla l'arquitectura a tota la ciutat i aquí hi ha doncs, la gran oportunitat de la que parlava abans, no? De que la capitalitat no ha de servir per ensenyar Barcelona al món, sinó perquè els barcelonins doncs, redescobrim la ciutat on vivim i els catalans, o sigui, perquè hi ha activitats per tota Catalunya. I és una invitació, doncs, això, perquè la ciutadania recuperi la curiositat doncs, per entendre l'arquitectura i els espais que habitem. No? I això s'està fent a través de més de 1.500 activitats, de la mà de prop de 200 activitats de tot el nostre territori, que organitzen doncs, exposicions, xerrades, tallers i activitats repartides per tota la ciutat, que aquest crec que és un dels punts forts d'aquesta capitalitat, que no concentra tot el bullici en un punt, sinó que vol explicar i donar valor a tota aquesta diversitat i arquitectura de proximitat de Barcelona a través dels 10 districtes de la ciutat. De fet, hi ha una cosa divertida, que és que s'ha posat en marxa un programa de segells que si vas a 10 activitats,
1: està
0: una
1: bé,
0: a cada
1: això.
0: Districte, si tens tots els 10 segells, doncs et donen un premi, no?
1: I,
0: a més, cada mes està dedicat a un districte. Ara, per exemple, doncs estem al mes de Sant Martí.
1: Que estem aquí al costat, el tenim.
0: Sí,
1: estem
0: bueno,
1: aquí, al districte
0: estem
1: de Sant Martí.
0: Martí. Exacte.
1: No sí. Estem al districte sí, sí, sí. De Sant Martí.
0: Bueno, i ara ja sí, Maria. Va.
1: Ara ja. Què hi podem trobar? Perquè he vist una cosa, que no sé si ens en parlaràs o no. He estat, com diuen els joves, bitxeando, he estat mirant a veure què hi ha. I hi ha un tema d'aparadors. Que això m'ha agradat molt.
0: Sí, hi ha un tema de retail. No te'n puc explicar gaire perquè no...
1: Mira, hi ha una convocatòria oberta d'aparadors d'arquitectura.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: A motiu de la celebració del Dia Mundial de l'Arquitectura es va obrir una convocatòria d'aparadors d'arquitectura. Fins al 15 d'agost els comerços es poden adherir a aquesta convocatòria i és una acció que es durà a terme durant el mes d'octubre, coincidant amb el Dia Mundial de l'Arquitectura, i es transformarà els aparadors de la ciutat en petits espais d'exposició per apropar l'arquitectura a la ciutadania.
0: Sí, ho vaig veure l'altre dia. Trobo que és una iniciativa molt xula. Em sembla que això també ho lidera l'Ajuntament de Barcelona, que de fet és l'entitat que, que lidera tot el projecte amb la Fundació Mies, i que també han posat en marxa les 10 mitgeres, que això també ho parlarem un altre dia. No em vull avançar
1: tenim
0: tot.
1: Tenim 3 minuts. A veure.
0: 3 minuts. Vale, molt ràpid, molt ràpid. Doncs, primer de tot, la que és obligatòria és visitar la maqueta de Barcelona a l'edifici Gustau Gili, que s'ha convertit en la Casa de l'Arquitectura, que crec que és una activitat molt xula per anar amb els nens, per exemple. És una supermaqueta de Barcelona i pots buscar casa teva, la feina. Crec que és una activitat molt, molt, molt divertida i que ens ajuda a veure la ciutat des d'una altra perspectiva, no? Després també les visites guiades de cases singulars, no? On podeu visitar patrimoni de Barcelona, com la Casa Matlleu, la Casa Batlló. I per últim, i molt rapidíssim, em fa molta il·lusió explicar les festes d'arquitectura que organitzo jo, que tinc el plaer
1: de coordinar. Això, doncs explica'ns-ho amb el temps que ens queda, les festes d'arquitectura. Per tant, tens feina i encara vens a la ràdio a explicar-nos-ho. Sí. T'ho agraïm encara més.
0: Coordino des del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Cada primer o segon dissabte de mes són activitats enfocades íntegrament a la ciutadania i sobretot a les famílies, no? Per ensenyar als nens, sobretot, i a la família en general, doncs que l'arquitectura i els arquitectes fem molt més que cases i que és a tot arreu, no? Per exemple, fem tallers de bombolles per explicar l'arquitectura des del sabó i l'aigua. Vam fer un taller de construcció de voltes amb guix. Es fa al recinte Mundet, que és una de les portes a Collserola, i un espai molt desconegut de la ciutat, per això les celebrem allà. I ja fa temps que organitzem aquestes festes, cada any durant la Setmana d'Arquitectura, i aquí és on se'm va a mi despertar aquesta vocació d'apropar l'arquitectura, perquè parlant amb la gent n'adones que és la gran desconeguda, no? Que la gent no sap coses de l'arquitectura més enllà dels edificis, i de fet, mira, jo quan dono la benvinguda als tallers, sempre dic que si aquell dia a l'hora de sopar es comenta, no? Que és quan es comenten els temes importants en família, es parla del que s'ha fet aquell dia i es parla d'arquitectura, doncs jo em dono que més que satisfeta, perquè per mi és molt important, i ara que tinc una filla doncs encara més.
1: Clar, això t'anava a dir, tu tens una nena, com sí, ho viu ella?
0: Sí, a ella li agrada molt venir a fer els tallers a la feina de la mama, i crec que també és important això, no? Que els valors es comencin ensenyant per baix, no? Pels més petits, pels infants, que són el nostre futur i són els que poden canviar aquesta mirada tan equivocada que tenim sobre l'arquitectura.
1: Que bonic, això que ens expliques. Per tant, estarem encantats d'anar a aquestes activitats i també aquesta que l'organitzes tu, en concret.
0: Sí, jo allà us espero, em trobareu.
1: Aquest dissabte ja?
0: No.
1: Quan?
0: La propera és el 12 de setembre, perquè l'última la vam celebrar el juliol.
1: Perfecte.
0: Doncs i ara a l'agost descansem.
1: Tenim uns dies, a l'agost millor perquè fa molta calor aquests dies. Per tant, el 12 de setembre, amb aquestes festes de l'arquitectura, que podeu anar a veure, que podeu visitar, i també totes aquestes activitats que ens anirà portant l'Anna a partir d'avui. La tindrem aquí a Ràdio 4 amb nosaltres els dimecres. Han estat un plaer.
0: Igualment, moltes gràcies.
1: A tu, i no només ens parlarà de la capital mundial de l'arquitectura, que ens anirà repassant totes aquestes activitats, sinó també cada setmana d'un tema en concret.
0: Sí, intentaré buscar però coses que no concebem, no? Coses que no sabem que és arquitectura, com qui posa els arbres al carrer, per exemple.
1: Fantàstic. Butlletí informatiu de les 11, i ara tornem després amb l'última hora del matí de Ràdio 4 edició estiu.
2: Són les 11.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bon dia. L'execució de les inversions continua centrant el darrer ple del Parlament abans de l'estiu. Govern i Junts s'han enganxat pel Consorci d'Inversions i les baixes xifres d'inversió estatal a Catalunya. Junts insisteix en el concert econòmic i la crida a PSC, Esquerra i Comuns a defensar-lo al Congrés. La consellera d'Economia rebutja la confrontació i defensa el finançament, la condonació del FLA i el Consorci com a solucions. Escoltem Antoni Castellà de Junts i Alicia Romero, consellera.
4: La gran proposta per revertir la situació és un consorci. En sèrio? Un consorci. Honorable consellera, amb tots els respectes, Catalunya no necessita un consorci. Catalunya necessita escoles, necessita hospitals, Catalunya necessita carreteres.
5: És que portem 2 anys de govern i tenim un model de finançament sobre la taula que ens aportarà 4.700 milions d'euros més per fer escoles i CAPs, com diu vostè. Sí, una condonació del deute de FLA que ens permetrà reduir el deute i els interessos, i un consorci d'inversions que és una bona proposta, possible, possible.
2: I el ministre d'Hisenda defensa la proposta de reforma del model de finançament autonòmic presentat pel govern a les comunitats i demana al Partit Popular no enfrontar territoris. Àlex Eloi, bon dia.
6: Bon dia. En una entrevista a les Mañanes de Ràdio Nacional, Arcadi Espanya ha criticat que els populars no han volgut pactar ni proposar res. Diu, reitera que no és un model tancat i ha defensat la negociació bilateral amb Catalunya.
7: Yo creo que es lo importante, hablar de los hechos. No es un modelo cerrado. No se ha impuesto a nadie, ni se quiere imponer. Además, ¿de

0: que no se puede ni se debe. Pero hablemos, y lo que digo yo es, ¿por qué es sospechoso? Imagínese que se hubiera sido con otro partido político. ¿No sería sospechoso? ¿O es que si eres catalán eres sospechoso? Entonces, lo que digo es que no enfrentemos a territorios. Hablemos de los hechos. Todo lo que sale de Cataluña es malo.
1: A la pregunta de si hi ha data pel traspàs de la gestió de l'IRPF a Catalunya, el ministre no ha volgut concretar. Espanya assegura que l'acord pactat amb el govern és per millorar l'eficiència de la recaptació amb les agències tributàries autonòmiques.
2: Gràcies, encara. Amb qüestions econòmiques, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest matí una nova línia de 300 milions d'euros destinada a impulsar la innovació de les petites i mitjanes empreses en la lluita contra el canvi climàtic. Segons ha explicat en un missatge a X, la iniciativa pretén fomentar processos productius més nets i eficients, adaptar el teixit empresarial a la nova realitat climàtica i impulsar el desenvolupament de tecnologies capaces de prevenir i combatre els fenòmens meteorològics extrems. Ha recordat que els incendis han arrasat ja més de 100.000 hectàrees aquest any. L'emergència climàtica no admet, diu, negacionismes ni demores. Justament a l'Aragó, Castella-La Manxa o Andalusia es treballa de valent per sufocar els focs que afecten milers d'hectàrees. La superfície cremada es Espanya, en el que portem d'any, dèiem, ja supera les 100.000 hectàrees, en concret 120.000, més del triple que el mateix període de l'any passat, segons dades del Sistema Europeu d'Informació sobre Incendis. Míriam Andreu, bon dia.
3: Bon dia. Un dels pitjors que encara continua actiu és el de la Mierla, a Guadalajara, que ja ha cremat 30.000 hectàrees. Els tècnics comencen a mostrar-se optimistes, encara que amb molta prudència, a causa dels forts vents que s'esperen. El president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, confia en que l'incendi quedi a estabilitzat durant les properes hores.
4: Está en fase de estabilización, no estabilizado del todo, porque nos quedan algunos flecos, pero está en fase de estabilización. Creemos que entre hoy y mañana, si lo podemos dar por estabilizado, ya será simple y llanamente mucha vigilancia e ir acortándolo, e ir restableciendo la normalidad.
3: L'altre foc actiu a Guadalajara és el de Celes, que ha cremat prop de 3.000 hectàrees, encara que ja es troba perimetrat pràcticament per complet. Precisament és previst que a aquesta hora el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acompanyat per Page, visiti el punt de comandament de Tamajón per conèixer com es treballa en la contenció de l'incendi de la Mierla.
2: Doncs justament els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem a 73 municipis de 13 comarques catalanes. I acabem amb una qüestió cultural. El mestre celleré Antoni Falguera serà qui pronunciarà el pregó de les festes de la Mercè 2026, que comptaran amb un cartell obra de Cinta Vidal, artista visual. Montse Soto, bon dia.
5: Bon dia, Anna. Antoni Falguera regenta el celler de Gelida, emblemàtica botiga del barri de Sants, fundada fa 131 anys i que és la quarta generació al capdavant d'aquest establiment, a la botiga del qual va néixer tant ell com el seu pare. Pel mestre celleré català és tot un honor fer de pregoner de les festes de la Mercè 2026 amb la seva filla Meritxell i representar el comerç patrimonial de Barcelona. L'escoltem.
6: Jo crec que avui representem a tot el comerç de Barcelona, que Barcelona s'ha transformat en un gran comerç a cel obert i que el tenim de mantenir. I a més aquestes botigues tradicionals que són úniques, que no n'hi ha enlloc, o sigui que tenim d'apoyar aquest tema i per sort tenim l'Ajuntament que ens apoya força.
5: L'anunci l'ha fet aquest matí l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, des del Palauet Albéniz, en un acte on també han mostrat el cartell de les festes, obra de Cinta Vidal i lligat a la capitalitat internacional de Barcelona de l'arquitectura, i que demà veurà la llum en forma de mural a la Biblioteca Francesc Candel del barri de la Marina. Una altra de les novetats és que la Mercè s'extendrà pels 10 districtes de la ciutat i que el piro musical es farà per primer cop a la platja del Bogatell.
2: I encara un darrer apunt, dol a la música en català. El membre fundador i baixista d'Antònia Font, Joan Roca, ha mort aquest matí als 51 anys. Fins aquí aquest bloc de notícies. Més a la sintonia de Ràdio 4 a les 12.
7: Ràdio 4. Ràdio 4.
8: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.

I encarem aquesta última hora del matí de Ràdio 4 edició estiu. Us donem... Estava pensant que havia agafat la màquina del temps, però també m'agradaria recordar que tenim un sorteig activat. I el que heu de fer per aconseguir una entrada doble per anar a veure la Maika Makovsky el dia 31 de juliol al Camp de Mar de Tarragona és trucar-nos al 900-454-455, 900-454-455, però has d'endevinar quina és aquesta cançó de l'estiu.

Vés a agafar una mica la màquina del temps, eh? Escoltar aquesta cançó, perquè fa uns anyets ja que estava d'actualitat. 900-454-455. Si truques, entraràs en un sorteig per aconseguir dues entrades per anar a veure a la Maika Makovski el 31 de juliol al Festival Camp de Mart de Tarragona. Quina és aquesta mítica cançó a l'estiu?

0: saps, has de trucar 900-454-455. És el telèfon gratuït de Ràdio 4 i entres en un sorteig per aconseguir aquestes entrades. Jordi Vila, tu saps quina és, no ho diguis.
1: Jo la sé, però esclar, si la sé haig de sortir per trucar, no quedaria bé i a més no podria fer aquesta màquina del temps que tant m'agrada.
0: També s'agafa una mica la màquina del temps, aquesta cançó, eh? Vinga, ara sí, ara sí. Agafem la màquina del temps i marxem cap a l'any 1971. I hem de parlar de molts temes, perquè el 1971, per exemple, sonaven cançons com aquesta.

0: Mentre sonava tot això, els documents del Pentàgon es destapaven les mentides sobre la guerra del Vietnam. El juny del 71, The New York Times començava la publicació dels anomenats papers del Pentàgon, anava a dir.
1: No, t'ha quedat bé, això de papers.
0: Saps per què? Perquè ho estava llegint en anglès i he llegit papers del Pentàgon, que papers s'escriu igual en anglès que és papers.
1: Però tens un molt bon accent, eh?
0: Moltes papers. Gràcies. Sí. Això, el dia de donar les gràcies a casa meva, que m'han pagat tantes classes d'anglès, perquè des dels 5 anys he fet anglès, en tinc 29, i la sort és que, mira, les matemàtiques no, però l'anglès i les llengües sí que és una cosa que per sort se'm donen bé. Els papers del Pentàgon, aquest informe secret encarregat pel Departament de Defensa dels Estats Units, que analitzava dècades d'ingerència nord-americana al Vietnam.
1: Sí, els documents filtrats per l'analista Daniel Ellsberg demostraven que diversos governs dels Estats Units havien ocultat informació a la ciutadania sobre l'abast real de la seva implicació al conflicte.
0: I la publicació va provocar una batalla judicial històrica entre el govern del president Richard Nixon i la premsa independent que defensava el seu dret a la informació. Finalment, el Tribunal Suprem va sentenciar a favor dels diaris i va reforçar la llibertat d'expressió als Estats Units. I el 1971, l'Apolo 15 arribava a la Lluna amb el primer vehicle espacial, Carla.
2: Doncs sí, el 26 de juliol s'enlaira la nau Apolo 15, la quarta missió que va aconseguir aterrar astronautes de la NASA a la Lluna.
0: El David Scott i el James Irwin van trepitjar el satèl·lit el 30 de juliol, mentre que el seu company, l'Alfred Worden, es mantenia en òrbita dins la nau. L'endemà, els astronautes utilitzen per primera vegada el Lunar Robin Vehicle, un vehicle elèctric que els permet recórrer gairebé 29 quilòmetres per la superfície lunar i ampliar de forma qualitativa les exploracions científiques.
1: La missió va esdevenir, sens dubte, una de les més importants del programa espacial nord-americà, eh? Mm.
0: I, a més, hi havia concerts, un concert solidari per Bangladesh que canviava la història de la música solidària, Carla.
2: L'1 d'agost, George Harrison i Ravi Shankar organitzen dos concerts al Madison Square Garden de Nova York per recaptar fons destinats a l'assistència humanitària pels refugiats del Pakistan Oriental, l'actual Bangladesh.
0: Sobre l'escenari, qui hi havia? Doncs noms com Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr, Billy Preston, Leon Russell o Badfinger.
1: Quins noms, eh?
0: Home, mare meva.
1: Déu-n'hi-do. Aquella iniciativa es considera el precedent dels grans concerts solidaris que arribarien anys més tard com el Live Aid per Àfrica.

0: Estem escoltant el George Harrison, un altre gran nom que va participar en aquest concert. I abans hem parlat de Richard Nixon, però és que va sacsejar, Carla, l'economia mundial, també.
1: Sí, el 15 d'agost el president nord-americà compareix per televisió per anunciar un canvi dràstic de la seva política econòmica.
0: Entre les mesures més importants hi havia la suspensió de la paritat dòlar-OR, una decisió que passaria a la història com el Nixon Shock i que marcaria l'inici del final del sistema monetari Bretton Woods, vigent a partir de l'any 1944.
2: Aquell mateix discurs també anuncia una congelació temporal de salaris i preus per intentar frenar la inflació que arrossegava el país a la crisi econòmica més greu des de la Gran Depressió.
3: America today has the best opportunity in this century to achieve two of its greatest ideals, to bring about a full generation of peace and to create a new prosperity without war.
0: Això és el que deia Richard Nixon. I l'estiu del 71 feia 32 anys que Espanya vivia sota la dictadura franquista. Franco tenia ja 78 anys i, tot i que encara concentrava tot el poder en les seves mans, com a cap d'estat i com a president del govern, començava a mostrar ja senyals de flaquesa. Carla.
1: Des del règim es volia donar aquesta imatge d'obertura, però les seves accions demostraven tot el contrari.
2: La nit del 24 al 25 de juny del 1971, la policia franquista va fer una gran batuda al passatge Begoña de Torremolinos, a Màlaga, un carreró amb una cinquantena de bars i sales de festa que s'havia convertit en un dels primers espais d'ambient de l'LGTBI de l'Estat.
0: La policia va identificar unes 300 persones, va detenir prop de 120, moltes persones estrangeres, acusades, atenció, d'atemptar contra la moral i els bons costums en l'aplicació de la llei de perillositat i rehabilitació social que castigava l'homosexualitat amb presó. Es tanquen 23 locals i l'episodi es recorda avui com l'Stonewall espanyol. A mi m'estava recordant això, de fet, quan ho estava explicant, aquest Stonewall, que d'aquí ve el que és ara l'orgull LGTBI. Són aquests disturbis que van passar a Nova York i això va passar a Espanya.
1: En un reportatge de RTV sobre aquests fets, l'activista LGTBI Antonio Gutiérrez explica com va afectar la reputació del règim aquella operació.
4: El règim en aquells moments no tiene prudencia, no le importa las repercusiones internacionales que puedan tener este tipo de prácticas policiales, y entonces decide hacer una gran redada en Torremolinos y entonces procede a cerrar totalmente todos los espacios de encuentro. A los homosexuales españoles son detenidos y ingresados en prisión, y los homosexuales extranjeros y los dueños de los negocios y demás son expulsados de España.
0: I a Catalunya, aquell estiu, començava una alegria molt poc habitual per aquella època pels aficionats culers.
5: El último gol lo marca el Fonseda. Es el 4-3 a favor del club catalán que le daría el campeonato. Entusiasmo entre los directivos y partidarios del Barça. Ya no habría más goles pese a los esfuerzos del Valencia, brillante y meritísimo subcampeón.
0: Estem escoltant un tall del Nodo d'aquella època, era l'1 de juliol.
2: Aquesta veu et transporta directament a aquella època.
0: Totalment.
2: És brutal, sí.
0: Era l'1 de juliol del 71 i el Barça guanyava la Copa del Generalísimo al Santiago Bernabéu amb una remuntada, atenció, 4-3 contra el València després de la pròrroga, davant d'aproximadament uns 100.000 espectadors. És un dels pocs títols del Barça aquells anys grisos, abans que el 73 arribés algú que en aquell moment no coneixíem i que seria qui canviaria l'estil de joc del Barça per sempre, un tal Johan Cruyff.
2: I tant, i tant.
0: L'alegria culer a banda, a Catalunya, l'oposició antifranquista preparava el pas que marcaria la tardor d'aquell any. El 7 de novembre del 71 es constituirà clandestinament a l'església de Sant Agustí de Barcelona l'Assemblea de Catalunya, sota el lema Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia.
2: Quantes vegades hem escoltat això,
0: I tant.
2: Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia. Una fundació que arriba després d'anys de teixir complicitats, primer al món obrer, amb el naixement de les comissions obreres clandestines que acabarien configurant la CONC, molt vinculada, això sí, al SUC, després al terreny polític, amb la coordinació progressiva dels partits antifranquistes catalans, que passen de simples contactes puntuals a una plataforma unitària estable.
1: La repressió creixent del règim, estats d'excepció, càrregues policials, judicis contra l'oposició, actua, paradoxalment, com a element cohesionador. Cada embestida empeny sindicats, partits i entitats civils a estrènyer files. L'assemblea de novembre no serà, doncs, un fet espontani, sinó la culminació d'aquest procés de convergència que ve gestant-se des de mitjans dels anys 60.
0: I ho hem dit abans, l'estiu del 71, Espanya encara continuava sota la dictadura de Francisco Franco, però les platges espanyoles registren una nova temporada rècord de turisme amb l'arribada de visitants d'arreu del món. La Costa Brava, la Costa Daurada, la Costa del Sol i les Illes Balears s'omplien de visitants europeus, convertint el turisme en el gran motor de l'economia espanyola del 71.
2: Aquest contrast entre l'obertura al turisme i el tancament diplomàtic i polític defineix bona part de l'Espanya dels primers anys de la dècada del 70.
0: I saltem als esports.
1: Perquè abans parlàvem del Barça, doncs també a l'estiu en esports és sempre... L'estiu és sempre sinònim del Tour de França i el del 1971 és un dels més dramàtics. El ciclista espanyol Luis Ocaña, de l'equip Vic, arriba a distanciar-se en gairebé 9 minuts del gran favorit, el belga Eddy Merckx, després d'una fugida antològica a Orcien Merlet que es va dur a terme el 8 de juliol.
0: Però a la 14a etapa, en un descens sota del tempesta de pluja i calamar-se al Col de Menter, Ocaña va patir una caiguda greu que l'obligava a abandonar i va explicar aquesta caiguda a l'exciclista i comentarista d'aquesta casa de televisió espanyola, Perico Delgado, en el marc del documental de Teledeporte dedicat a Luis Ocaña.
6: A mí me han dicho que fueron 5 veces las veces que se cayó. Y sobre todo esa última, la que él ya no arranca, 3 veces se cayó. O sea, él se cae él solo, se levanta, choca un corredor contra él, que es Agustinho, me parece, se levanta y luego vuelve Joshua Temen y se puede decir le remata, ¿no? O sea, como que a la tercera va la vencida, pero que anteriormente se había caído 2 veces. Yo creo que eso, a nivel de decir que tú no estás para ganar este año el Tour, tuvo que ser muy duro.
0: I parlem de cultura perquè el 30 de juny es va estrenar als Estats Units la primera adaptació cinematogràfica de la mítica novel·la de Roald Dahl, Willy Wonka i la fàbrica de xocolata.
7: ¿Has visto alguna vez entrar a alguien en esa fábrica?
8: Tiene que haber gente trabajando.
9: Lo único que sale de ese sitio son las golosinas. Daría todo cuanto tengo por poder entrar en esa
0: Jim Wilder, protagonista d'altres films inoblidables com El Jovencito Frankenstein, donava vida a aquest excèntric Willy Wonka en una pel·lícula que explicava la història de Charlie Bucket, un infant que visitava la fàbrica de xocolata més màgica del món.
2: Tot i que en un principi no va esdevenir un gran èxit comercial, amb els anys acabaria a convertir-se en una autèntica pel·lícula de culte que va tenir un remake inoblidable protagonitzat per Johnny Depp. I tornem a parlar de Johnny Depp. Ahir parlàvem arran de Pirates del Carib, aquest fantàstic actor que ens brinda amb aquestes actuacions tan estrambòtiques.
0: Sempre està
2: tan
0: present.
2: Tan surrealistes.
0: Eh?
2: M'encanta.
0: Sí, totalment. Sí, sí. I a més, aquell any també es va estrenar una altra pel·lícula impactant, no, Jordi?
2: Sí, una altra estrena impactant d'aquell estiu va ser l'obra Clute, dirigida per Alan J. Pakula. Es tracta d'un thriller psicològic fonamental en la història del cinema dels anys 70.
10: Ree Daniels.
11: One man is missing. 2 girls lie dead and somebody is on the other end of the phone.
0: Tot i que la sentim en anglès, sentim això i ja entenem aquest thriller psicològic, eh? Jo crec.
1: En el film, Jane Fonda interpreta Ree Daniels, una prostituta de luxe que es veu obligada a col·laborar amb un detectiu privat per resoldre una desaparició. La seva aclamada interpretació va ser premiada amb un Oscar.
0: I acabem el repàs de la cartellera cinematogràfica amb l'estrena de Shaft, que va ser una pel·lícula molt aclamada aquell any. Mira què anava això, Jordi.
2: Sí, mira, el detectiu John Shaft es va convertir ràpidament en una icona del cinema nord-americà. A més, la banda sonora, composta per Isaac Hayes, i especialment el tema Theme from Shaft, va fer història en guanyar, atenció, l'Oscar a la millor cançó original interpretada pel mateix Hayes. Black private dick, that's a sex machine to all the chicks.

0: La pel·lícula és considerada una de les grans referències del Blaxploitation. Ui, això no ho sé pronunciar.
1: Blaxploitation.
2: No, he buscat si tenia traducció, però no té.
0: Blaxploitation. Sí. Un subgènere cinematogràfic sorgit a principis dels anys 70 creat per donar protagonisme a la comunitat afroamericana, tant al davant com també al darrere de les càmeres. I si parlem de música, l'hem recordat abans. Carla, una de les grans cançons
2: sí, de l'estiu britànic va ser aquesta de T-Rex.

0: La banda liderada per Mark Bolan va portar el glam rock a la seva estètica provocadora i transgressora fins al número 1 del Regne Unit, un tema que encara avui està considerat un dels grans himnes musicals dels 70.
1: Un tema que també va estar 4 setmanes seguides al número 1 de les llistes britàniques des del 24 de juliol.
0: I als Estats Units, Carole King liderava les llistes d'èxits amb It's Too Late, una de les cançons més emblemàtiques del seu mític àlbum Tapestry.

0: Que bé sona aquest It's Too Late de Carole King, eh? El tema es manté durant setmanes al número 1 i acaba de consolidar King com una de les grans compositores de la seva generació després d'haver signat nombrosos èxits per altres artistes durant els anys 60.
1: Una de les grans composicions de Carole King va ser You've Got a Friend, que en la veu de James Taylor va arribar també al número 1 de les llistes, però en aquest cas dels Estats Units, durant aquell estiu.

0: ens dona la sensació de que són cançons que encara s'escolten avui en dia, no? O que encara estan presents.
1: Sí, aquesta sona molt, és un clàssic.
2: Mm. És un clàssic.
0: Sí, sí. Per això que són cançons que sonaven fa més de 50 anys i que encara sonen avui en dia.
3: Que molt recordades.
0: No sé si passarà amb les d'ara, que això sempre ens ho preguntem, no?
1: Sí, la meva tieta sempre diu que no.
0: Ah! La meva mare també ho diu. Per això t'ho preguntava. Que tu, Jordi, no havies nascut al 71 encara.
1: No, mira, és una de les coses que volia comentar i ara que ho has tret. Me faltaven 2 anys per néixer. Jo vaig néixer, soc del 73.
3: La meva mare va néixer al 71.
0: El meu tiet també. Mira. Que ets un gran home de la meva vida, és el meu tiet, és la persona que m'ha criat, que m'ha fet de pare, que em va portar a l'altar el dia del meu casament i va néixer l'any 1971 també. Per tant, només coses bones.
3: Coses aquella. Bones.
0: També, com diem, és una de les balades més emblemàtiques del 70, aquesta que escoltem. I parlem d'una de les melodies més enganxoses i festives de l'estil arreu d'Europa, que és aquesta que també sonava aquell any.

Això és el grup escocès Middle of the Road i va aconseguir el número 1 al Regne Unit. Va convertir aquest Chip en un dels grans èxits del 71, malgrat el contrast entre el seu ritme alegre i festiu i la història melancòlica que amaga darrere la lletra.

0: Sí, a casa nostra el mataroní Peret, el més famós de Mataró, molt abans que hi arribés la Milla Mal, va triomfar amb aquest borriquito. Què soni, que soni aquest borriquito? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Doncs aquest borriquito el va convertir en una de les cançons més emblemàtiques de la rumba catalana.
1: Amb aquest ventilador.
0: Amb aquest ventilador, marca de la casa Peret. Vaja, va ser el gran ambaixador internacional de la rumba catalana i, per extensió, doncs això, de Catalunya.
1: I aquesta casa, Ràdio 4, Televisió Espanyola, té un documental fantàstic sobre la rumba catalana, dirigit per Xavi Collado, presentador també d'aquesta casa del Metrópoli, que podeu trobar a totes les plataformes a RTV Play, perquè s'ha fet també molta pedagogia sobre aquest tema i és molt important el tema de la rumba catalana
0: recordem
1: a casa nostra.
0: Recordem la marató de rumba catalana, la primera marató de rumba catalana organitzada també pel Xavi Collado, que es va fer al Molino, recordo, doncs, abans de les acaballes del 2025, eh? Mm-hmm. Sí, sí. Que, vaja, que ens ho vam passar pipa, eh? Tots els de Ràdio 4 i molta gent que va venir que no s'ho va voler perdre.
1: Totalment. Sí. Per molts, encara és un dels grans himnes de l'estiu del 71 i, com deies, el primer gran èxit internacional de la rumba catalana, però hi ha més protagonistes, Jordi.
0: Sí, tenim tres protagonistes més. Fin de semana de los Diablos.

us ho sembli, això va ser número 1 a la llista dels 40 principals el 26 de juliol. Va competir amb altres cançons com Help, Ajuda-me,

0: El Jordi sempre acaba cada secció, m'encanta.
1: No, la veritat és que la música dona molta vida i escolta, aquest clàssic de Tony Ronald que tantes vegades ens ha acompanyat. Ara és veritat que feia temps que no l'escoltava, eh?
0: Sí. Mira, em diuen oients que estan cantant, també.
1: Veus?
0: Ens envien missatges, ens diuen que estan cantant. Tot el que penseu ens ho podeu explicar també a les xarxes socials, @radio4/RNE. Estem a Instagram, estem a X també, @radio4RNE. Ens fan arribar missatges i ens diuen que estan recordant aquestes cançons, que se'n recorden com si fos ahir d'aquests anys. Molta gent que ens
2: temps.
0: Escolta, eh?
2: Està volant el temps.
0: No, és increïble. I que aquestes cançons, això, per això ho fem també, perquè la gent record i aquests estius, no?
1: Les cançons ens connecten de forma molt ràpida amb un temps, amb una època. Les olors també ho fan, eh?
0: Això sí, però per la ràdio és complicat.
1: Però per la ràdio és complicat, és veritat. És veritat, és millor fer-ho
2: amb
1: les cançons. És millor fer-ho amb les cançons, sí.
0: I això va ser número 1, el 23 d'agost del 71. Es considera una gran cançó estiuenca d'aquell any, però, Carla, també ho eren altres cançons internacionals.
2: També. Va ser l'any on es va publicar el disc de Rolling Stones, Sticky Fingers, i la seva mítica cançó, Brown Sugar.

0: El que dèiem, que alguns oients ens diuen que recorden aquest estiu com si fos ahir. Potser també el recorda el Santi Mayfriend, que ja el tenim aquí a l'altra banda de l'estudi, que d'aquí uns moments el tindrem aquí amb nosaltres.
1: Gran Santi Mayfriend, un dels referents en el món del periodisme, sobre les celebrities, la premsa del cor, vaja, content de que col·labori en aquest gran programa d'estiu.
0: El tindrem aquí, durant tot l'estiu.
1: Com ens l'estimem, el Santi Mayfriend.
0: I tant, el tenim aquí durant tot l'estiu, ara d'aquí uns minuts. Hem recordat aquest estiu del 1970, que va ser un hit, aquest Brown Sugar dels Rolling Stones, i la tornarem a escoltar des del principi. Ja està preparat el Santi, eh? Si vols saber tot el que es publica avui a les portades de les revistes del cor, no t'ho pots perdre, acabarem amb ell al programa. I també ens parlarà d'un fet històric de la premsa del cor.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí. Què passava avui fa uns quants anys a la premsa del cor? Doncs un fet molt, molt rellevant de la història de la crònica social d'aquest país.
1: Em deixes intrigat, eh?
0: Ah, per això faig aquest...
2: T'has de quedar.
0: Sí, sí, sí.
1: No, molt bé, molt ben tirat, eh?
0: Tot seguit ho sabrem. Tirat.

0: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: I encara en la recta final del programa d'avui, quan són les 11:35 del matí, i ho fem encantats de rebre el Santi Mayfriend. Santi,
2: què
1: bon
2: tal,
1: dia.
2: Bon dia. Molt feliç d'acompanyar-te en aquesta aventura al matí de Ràdio 4 d'estiu i tornar a casa meva. Justament en el 50è aniversari de la Pública en Català, Ràdio 4. Estic content, però anem per feina perquè tenim moltes coses
1: tenim
2: per explicar.
1: Sí, tenim moltes coses per explicar. Avui, pràcticament, les portades del Cor. Tu vindràs cada dimecres a parlar-nos de què publiquen les portades de les revistes del Cor. Avui és monogràfic, ara m'ho deies.
2: Encara estem de ressaca emocional i pràcticament totes, perquè d'alguna manera la premsa del Cor és un reflex del que passa a la societat.
1: I tant.
2: I encara continuem parlant de la celebració del segon mundial de la selecció espanyola. Comencem, si et sembla. Després també hi ha és a dir, temes més estiuencs. Mm-hmm. Parlem també del biquini de la Aitana.
1: El dilluns tinc el Marc Leirado, que em parla de les vacances dels famosos. Ens fa una mica un spoiler, de tots els posados, de totes aquestes coses, però sí que hi ha molts temes d'estiu, també.
2: Posado robado, perquè segur que ella no sabia ni el seu company sentimental, el plex, que eren fotografiats. Mm-hmm. I aquest matí segur que algú de la família o del seu entorn us heu vist a la revista. Bé, comencem per Hola, on la portada és els Reis amb les seves filles agafant la copa. Va haver un moment determinat que la infanta Sofia no sabia què fer i li va dir al seu pare on la porto, no? I després a la recepció oficial, un dels protagonistes és el que va marcar el gol de la victòria, el Ferran Torres, li va preguntar, va saludar a la princesa Eleonor i ella li va dir, reparàs el cabell finalment? Això ho reprodueix al web Vanitatis i ell li va dir no en absolut. Ell va fer una promesa si guanyava la selecció espanyola, però sembla ser que no serà així d'aquesta manera.
1: Que s'ha fet viral aquesta imatge perquè molta gent ha especulat que no és cert que la Eleonor li preguntava, li deia que estava molt guapo, he vist jo a les xarxes.
2: Això realment...
1: Però finalment s'ha dit que no.

0: El que li està dient és si reparar el cabell o no.
1: Sí,
0: però sí que
1: és...
0: molta gent ha especulat que li deia «Oye, estàs muy guapo», i ell deia «Bueno, bueno», no és així, no ha
1: no
0: dit
1: és
0: això.
1: Així. Expliquem el que realment va passar, no? També a la portada de la revista Hola tenim la posa «Emoción, sueños y amor, así son las, los héroes de la selección española», una fotografia de la Minyamal amb la seva companya sentimental, la Inés García. Uh-huh. Ha sortit una informació dient que ella havia fet un comunicat... Uh-huh. Estava com embogida, estava com molt trista perquè li havien dit absolutament de tot, uh-huh, i estava també una mica dolguda. Uh-huh. El representant d'aquesta noia, que té més de 2 milions de seguidors a les, uh-huh, xarxes socials, sí, ha dit que no és cert, uh-huh, que a més la, en principi el comunicat era a la xarxa X, uh-huh, que ella no té cap perfil, amb la qual cosa diem que això no és cert i no és veritat. No? Uh-huh. I l'altra fotografia, l'altra finestreta, que sota la portada de la revista Hola, la gent, els famosos que van anar a veure aquest partit a New Jersey. Veiem el Javier Bardem, no anava acompanyat de Penélope Cruz, sí que ho havia fet en anteriors ocasions, quan va jugar l'equip espanyol a Los Angeles, aquesta vegada es va quedar a casa seva, i també tenim el Richard Gere amb la seva dona, que és Alejandra, sabeu que l'Alejandra Silva és espanyola.
0: I viuen a La Moraleja, si no m'equivoco.
1: Es va traslladar, és a dir, per temes logístics van marxar de... ell va fugir d'alguna manera del tram, perquè sembla ser que no és... vaja, no li agrada la política que segueix.
0: No, gens, ho ha dit moltes vegades
1: però
0: públicament.
1: Però per tema logístic, pel tema de la seva feina, prefereixen viure als Estats Units, crec que viuen a prop de Nova York, no? Mm-hmm. Doncs l'Alejandra Silva treballava en un hotel Positano a Itàlia i ja es van conèixer. Mm. Que per ser per anar a concerts, per anar a festivals, que tu estàs explicant moltes coses de festivals, s'ha de portar un calçat còmode, no?
0: Exacte, sí.
1: Doncs
0: sí,
1: ella
0: sí.
1: Portava unes sabatilles amb cunya de 10 centímetres d'una marca espanyola.
0: Ostres.
1: D'una marca catalana. Uh-huh. Puc dir el nom de la marca?
0: És Castanyer?
1: No, és Toni Pons.
0: Ah,
1: és
0: no
1: de Girona
0: coneixia.
1: I fa aquests dies els 90 anys.
0: Ostres,
1: és a dir,
0: sí,
1: que era la sabatilla que portava còmoda per resistir tot el que va passar aquell dia.
0: Ostres, doncs mira, important, 10 centímetres de cunya i d'una marca de Girona i que, a més, li va anar bé anar a l'Alejandra, per tant...
1: Bé, doncs no va patir de fascitis plantar.
0: Exacte.
1: Jo tinc un tema de fascitis també important. Vaja, parlem ara de la revista Semana. Veiem les millors imatges de les celebracions dels campions, aquesta és la fotografia, i després una altra instantània de la parella del moment, Lamine i Inés García, i de la festa que es va celebrar després, veiem el seleccionador oficial de la selecció, el senyor de la Fuente. Aleshores, et puc dir-te que es va celebrar després de la rua per tot Madrid, va anar a una discoteca que està molt de moda a la capital espanyola, que està dirigida per un català, que es diu Alberto Hidalgo.
0: Ostres.
1: Es diu Fitz, que està molt a prop de Plaça Espanya, i allà el Cucurella va cantar, lògicament.
0: Home.
1: No podia ser d'una altra manera, no?
0: Sí.
1: I també tenim una fotografia de la infanta i de la princesa amb la reina Sofia, que saps que portava anar una mica ad hoc. També com els colors nostres d'aquí de Ràdio 4,
0: sí,
1: vermell.
0: Sí, sí, vermell.
1: Saps de qui era el vestit?
0: No.
1: Era d'Adolfo Domínguez, que justament, com Ràdio 4, està d'aniversari, 50
0: Ostres.
1: Anys, i va fer una desfilada importantíssima, molt carismàtica, a la passarel·la catalana, que és la passarel·la 080. Uh-huh. Aquesta última edició, és la passarel·la de la Generalitat de Catalunya, va fer una desfilada commemorativa a Adolfo Domínguez, que ell mateix hi va ser present. No? Passem ara a la revista Lectures. Veiem el Ferran... d'alguna manera...
0: És l'home del moment, no, el Ferran Torres?
1: El Ferran Torres és l'home del moment, no? Agafant l'estatueta, la copa, amb el llambit de mal, i el Ferran és una persona que és una mica formigueta. Ell ho va passar molt malament, ha parlat del tema de la salut mental,
0: sí,
1: arran de la separació dels seus pares, quan tenia 13 anys, i va haver d'anar al psicòleg. El que sabem és que, segons la revista Forbes, no una revista qualsevol, té un patrimoni que es calcula més de 6 milions d'euros i té propietats immobiliàries, més de 20 propietats, juntament amb la seva germana, que és d'alguna manera 6 anys més gran que ell, d'alguna manera és la seva millor amiga. Ara sabem que està solter, havia sortit amb una influencer i també amb la filla de l'exsalvador espanyol i jugador
0: amb
1: del Barça.
0: Amb la Sira Martínez.
1: Luis Enrique, val? I també té un vessant també molt solidari perquè ha construït un centre per acollir nens amb exclusió, amb risc d'exclusió, a prop d'on ell va néixer, a València. Foia, em sembla que es diu...
0: Sí, crec que sí, que el poble es diu Foia. Sí,
1: exactament,
0: sí, exacte.
1: No? I després, la notícia que t'avançava abans, la més estiuenca de totes, la reflecteix 10 minutos, val? l'Aitana, van llogar... És la segona vegada que els enxampen. Ja l'estiu passat van estar a Eivissa. Ell es coneix com Plex, però es diu Daniel. Sí. I és d'un poble de Zamora. Val? Aleshores, ella va amb un mini biquini. I que tu em preguntaràs, Santi, saps de quina marca és?
0: Bé, jo veient-la, és un biquini rosa?
1: Sí, un mini biquini.
0: Mini biquini, sí que és molt petit, és veritat. Un mini biquini rosa, segur que saps de quina marca és, perquè
1: crec,
0: tu estàs al dia de totes les marques i saps tot.
1: Coneixes tu a Jessica Goicoechea?
0: Sí, i tant.
1: Doncs ella acostuma a portar peces d'aquesta influencer, que també és dissenyadora, i aquest matí, m'he llevat a primera hora, he començat a mirar el web de la dissenyadora i he trobat una peça que era molt semblant.
0: Pot ser que sigui de Goi, que és la marca de Jessica Goicoechea.
1: Exacte. Ell no porta dissenyador tipus slip, porta bermuda, que és altíssim, que fa gairebé 2 metres.
0: Sí.
1: El vaixell, el iot, té capacitat per 5 persones i els ha costat, en principi, 200.000 euros de lloguer.
0: Uau! Val? Per quants dies estem parlant?
1: Jo no ho sé, perquè ho va tenir justet. Saps que ella, quan Espanya va jugar contra Bèlgica,
0: sí,
1: va estar a punt d'anul·lar un concert a Saragossa, finalment
0: sí,
1: no ho va fer.
0: O canviar l'hora, però al final no es va poder.
1: Al final no es va fer, i sí que ella, l'altre dia posava la música per
0: sí,
1: la significativa
0: de la victòria de la selecció.
1: De la
0: ella
1: selecció,
0: va anar
1: no?
0: a cantar-la també allà amb els jugadors, no?
1: Doncs portava uns pantalons, uns texans. Tu els portes curts, no?
0: Sí.
1: Ella els portava llargs i costaven 1.200 euros.
0: Uau!
1: No és una marca, no t'hi fixis, eh?
0: No, ja m'imagino que...
1: És una marca italiana.
0: Sí, sí, sí, que no deu ser de qualsevol lloc, eh?
1: A veure, jo crec que aquest mes no me'ls poder comprar, aquests texans.
0: Home, ho tenim complicat, les persones normals, diguéssim.
1: Per cert...
0: Se'ls veu molt enamorats, el Plex i l'Aitana, no?
1: Se'ls veu molt enamorats, fan cara, diguéssim, escolta'm, som aquí la parella del moment,
0: de
1: no?
0: De fet, el Plex, ara aquest cap de setmana... participa a la velada de l'any.
1: Sí, el divendres.
0: El dissabte.
1: El dissabte és.
0: Sí,
1: a Sevilla.
0: Exacte.
1: Juntament amb aquest comentarista periodista que es diu Edu Aguirre.
0: Sí.
1: I això ho patrocina també un youtuber, perquè ell, és a dir, el seu nom comercial és Jo Soy Plex.
0: Sí.
1: Perquè Plex ja estava registrat a les xarxes, no? Sí que hi ha una informació que ha sortit a la premsa groga anglesa, el Daily Mail, que en la cerimònia del final, al final de l'intermig de la Copa del Món, va haver-hi una guerra d'egos entre Madonna i Justin Bieber.
0: Ai.
1: Això ho publica la premsa anglesa, no? Tothom no volia tenir, Madonna i Justin Bieber no volien tenir un paper secundari, no? I el creador d'aquest show, que era el Chris Martin, el líder de Coldplay, va haver de posar una mica de pau entre ells. A veure, les actuacions no tenien res a veure. Ell era com un acústic,
0: sí,
1: em va encantar.
0: És molt bé. Molta gent l'ha criticat, deien que s'esperava una altra cosa. A mi també em va agradar molt.
1: I ella, doncs, a veure, té 67 anys.
0: Sí, està estupenda, està fantàstica.
1: Envoltada dos exjugadors.
0: Ai, sí.
1: Que entren al gimnàs, han de fer una mica de dieta.
0: El Ronaldinho.
1: Estic parlant del Ronaldinho i del Ronaldo.
0: I el Ronaldo.
1: Que, per cert, també les xarxes socials ens expliquen que, bueno, la Madonna portava una caçadora i la part del darrere estava plena de cristalls de Swarovski.
0: Uau.
1: I la Shakira, que si ens dona temps, després podem parlar una mica d'ella, portava un vestit de Roberto Cavalli i també incrustats 200.000 cristalls amb una feina de 120 hores de feina. No sé si és jornada completa o jornada partida.
0: Sí, no, han d'haver començat fa temps, eh?
1: Déu-n'hi-do,
0: Déu-n'hi-do.
1: No, també els... No sé si t'agrada a tu la música, tot el que fa referència a Corea,
0: sí,
1: a les pel·lícules.
0: Sí, BTS, no?
1: Els BTS portaven unes prendes d'una marca anglesa que es diu GK, val? I després també et volia comentar que la selecció espanyola ha estrenat nou outfit.
0: Ai, mira, me l'acaba de passar el Joel Sevilla, de producció. He vist una samarreta que és preciosa.
1: Bé, tenen moltes prendes. Bàsicament és un polo, és una jaqueta i un pantaló. Ara no es porta la roba tan apretada, val? Aleshores, la gent l'ha criticat molt. És d'una firma que és catalana, o va néixer a Catalunya, és una firma espanyola, però que la primera botiga la van tenir a Barcelona, que es pronuncia, que tu ets molt primirada amb aquestes coses, jo també, es pronuncia... O es diu Loewe, no Loef.
0: Exacte, Loewe, que és una marca d'aquí, de casa.
1: Sí, i el preu de les prendes, perquè sembla ser que es poden comprar, el conjunt són 4.730 euros, la jaqueta 2.200, i el pantaló, que és de llana, 1.100 euros.
0: Mare de Déu.
1: Hi ha un petit detall a la mànega esquerra, hi ha com un doblec i es veu com el folre, i això no ha acabat d'agradar massa, però vaja, de fet, les revistes especialitzades en tema de moda concretament Esquire, que és la més antiga, va néixer l'any 1933 als Estats Units, treu aquests dies un reportatge a primera plana justament d'un altre dels, dels herois de la...
0: De la selecció,
1: Pau Corbací.
0: Home, Pau Corbací,
1: i també del seleccionador espanyol, amb aquestes prendes d'aquesta firma que és l'OEB, no? Mm-hmm. És a dir, que les crítiques sempre és normal, no? Vull dir, que la gent doncs, no hi estigui massa d'acord, però vaja, que estem doncs, situats en una finestra pública i tothom pot dir la seva, no?
0: I tant.
1: Aleshores, hi ha una notícia d'última hora abans de parlar d'aquesta efemèride.
0: Ai, sí.
1: Que acaba, ha sortit i que a mi m'ha sobtat moltíssim. Suposo que tu també, el cantant Julio Iglesias.
0: Julio Iglesias? No, no conec cap informació de Julio Iglesias. Mica m'agrada a mi, Julio Iglesias.
1: Ha demandat a Yolanda Díaz...
0: Ostres!
1: Li reclama 50.000 euros per vulnerar el seu honor. Aquesta batalla judicial va néixer quan el cantant ha portat al Tribunal Suprem les declaracions de la vicepresidenta sobre la denúncia de dues exempleades d'ell, que això, diguéssim, no va tirar endavant, arxivada per la Fiscalia, com deia, i també es querella contra diversos periodistes, en aquest cas del diari Punto.es,
0: sí,
1: perquè van defensar el fet que retirés aquesta demanda perquè semblava que no eren certes les versions o les declaracions que feien aquestes dues ex-treballadores.
0: Sí, finalment es va dir això, que semblava que no eren certes i, doncs mira, ara Julio Iglesias ha fet aquesta demanda, que no coneixia aquesta informació, ha sortit fa poques hores i, per tant, volíem donar-la també.
1: Que, per cert, saps que el Ferran Torres porta una gorra.
0: Sí, que posava Make Spain Great Again, que va haver-hi també una mica de polèmica.
1: Doncs sí, la Casa Blanca diu que això, clar, és un, d'alguna manera s'ho ha copiat de la campanya del Donald Trump i ha dit todo el mundo quiere subirse a la ola.
0: Oi.
1: Ell passa de tot, eh?
0: Sí, no, li és absolutament igual.
1: Et sembla que fem una mica túnel del temps?
0: Home, sí, ens
1: mira,
0: agrada
1: molt. Mira,
0: t'he
1: portat molt aquí aquest sobre. Obre el sobre.
0: Ai, m'encanta això. Obro el sobre. Hi ha unes fotografies aquí dins. Uau. És que com que el Santi és històric, és un mític de la premsa del Cori...
1: M'has dit Santi o Dorian?
0: Perquè ell diu que és Dorian Gray.
1: Sí, Dorian Gray. Espero que quan s'acabi la temporada no em caï la careta.
0: Home. I ell és
1: mira
0: un històric.
1: Mira com riuen el Jaume i el Gorka.
0: Ell ha estat, bueno, pràcticament tots els esdeveniments socials històrics de la premsa del cor d'aquest país i m'acaba de portar unes fotografies que, clar, hi ha una dona... Bueno, hi ha dues dones i un home, però una dona fantàstica, meravellosa, guapíssima, que és Carmina Ordóñez.
1: Sí. L'altra dona és una vella amiga nostra, meva en aquest cas, Doni Fontano, en grans relacions públiques. Fa poc me la vaig trobar justament a l'aniversari, el 40 aniversari de la firma Guillermina Baeza, i ella durant molt de temps va portar les rendes de la discoteca Up and Down. I va reunir a Carmina Ordóñez i una altra persona que ara comentarem, no? Doncs justament demà, parlant d'efemèride, s'acompleixen 22 anys de la mort en estranyes circumstàncies de Carmina Ordóñez. El motiu oficial, diguéssim, de la seva desaparició va ser una aturada cardiorrespiratòria, no? Per desig exprés de la família, no es va saber el resultat de l'autòpsia, ho trobo molt normal, i el cos d'aquesta icona de la premsa del cor va ser trobat per la senyora Fefeines i la seva secretària al voltant de les 8 del matí a la banyera de casa seva. Aquella data era un divendres, el 23 de juliol, amb un llavi partit, i a la tassa del vàter hi havia restes d'estupefaents, no? Ella treballava aleshores, perquè havia fet de relacions públiques, vivia de la premsa del cor, de les exclusives, no? Però en aquell moment era comentarista en un programa de televisió. No sé exactament què va passar aquella tarda vespre, que després a casa seva va parlar amb molts companys. No sé si algú es va acostar fins a casa seva, però el cert és que l'endemà al matí el va trobar la seva secretària, la dona de Fefeines, no?
0: Tu això ho vas viure de prop?
1: Sí. T'explico per què ho vaig viure de prop. Jo estava treballant en aquells moments a Televisió Espanyola. Estàvem fent el programa Por la Mañana amb Inés Ballester i justament havíem començat a l'espai i truquen per telèfon a Inés. Tenia un telèfon al costat del seient on estava presentant, no? Tenia la càmera davant, jo tenia la meva, i em va dir, continua, estàvem fent un comentari sobre un vídeo, aleshores em vaig entretenir una miqueta, em va fer sembla amb la mà atura't, i vam donar en exclusiva la mort de Carmen Ordóñez. Vam fer un especial de gairebé 2 hores i mitja, va ser un tour de force increïble, però Televisió Espanyola va donar precisament aquesta exclusiva de la mort dissortadament de la Carmina Ordóñez, no? En aquestes fotografies que t'hi dut estava la Carmina i també l'Alessandro Lecchio, no? A veure, per què els hi he enfrontat? Bàsicament perquè la Carmina Ordóñez va ser la primera dona que públicament va dir que havia sigut maltractada.
0: Uau.
1: Ho va denunciar a programes de televisió, però el que s'ha de fer és anar als jutjats.
0: Exacte.
1: El més fort del cas és que el jutge, en aquell moment encara no hi havia la llei que emparava les dones, que es va aprovar per Consell de Ministres l'any 2004.
0: Encara
1: quedava
0: molts anys.
1: Quedaven molts anys. Aleshores, el jutge va dir que no tenia el perfil de dona maltractada.
0: Mare de Déu.
1: És a dir, a veure, un error descomunal, i hem recuperat dels arxius de televisió aquesta declaració on Carmina Ordóñez no acaba d'entendre què significa tenir
0: el perfil,
1: no la podem escoltar.
0: Mira.
2: El perfil que jo doy pues no és el de la mujer que aguanta que el marido la lleve pa acá y pa allá y que la diga esto y lo otro.
0: Cosa que vol dir que, com que no dona el perfil, doncs clar, segons el jutge no l'ha maltractat, no? Mare de Déu.
1: La maltractava el seu tercer marit, Ernesto Neira. Aleshores, sí que és important saber això, que aquesta llei empara la dona justament des de l'any 2005. Sí. I justament el Consell de Ministres la setmana passada va aprovar una llei sobre la violència vicària, una normativa que és pionera a Europa, que entre altres mesures retira automàticament la pàtria potestat un pare condemnat per agredir a la seva parella o els seus fills. Això és una cosa important.
0: I tant, i tant.
1: Abans parlàveu dels drets del col·lectiu, també els drets de la dona han millorat moltíssim en democràcia.
0: 100%.
1: No? Ara em diràs per què en aquesta fotografia per mi ha sigut significativa que surt Alessandro Lecchio, no? Doncs resulta que, com deia, va ser la primera dona que públicament va dir que era maltractada, doncs Alessandro Lecchio va ser acusat per la seva primera dona, Antonia Delate, de maltractaments. Van passar 20 anys, Antonia Delate sí que va retirar la demanda, però va tornar a explicar fa uns mesos el terror que va patir, ho va explicar al País, i també ho va explicar a Televisió Espanyola en una entrevista llarguíssima amb Marta Flix. Podem escoltar...
0: Són declaracions molt fortes,
1: Són declaracions molt fortes, prepareu-vos, però hem d'escoltar a Antonia Delate.
3: Porque él me decía, karate, subivo arriba e empiezo a maltratarme.
4: ¿Qué hace?
3: Te voy a partir la nariz, nunca más serás guapa.
4: ¿Y qué te decía?
3: De todo. Ahí digo, ¿cómo voy a decir a mi familia que me he casado con un maltratador?
1: Heavy, ¿eh?
0: És molt fort.
1: Què passa? Que degut a això, ja fa uns quants anys, Alessandro Lecchio li va posar una demanda per atentar l'honor, per difamació, i la jutge no el va condemnar per maltratador, però hi havia un terme judicial, que no sé si tu el coneixes, que es diu excepció de la veritat, una figura que permet a una persona acusada de difamació quedar exempta de pena.
0: No
1: això
0: el coneixia.
1: Va fer que l'Antonia Delate tingués aquesta sentència i després dels anys, els seus serveis jurídics el van portar a el grup de comunicació on treballava Alessandro Lecchio, i després de mirar-s'ho, i quan ja feia 20 anys, dues dècades que treballava en aquest grup, el van aixecar de la cadira i li van rescindir el contracte. Arran d'aquesta sentència, que ells no l'havien vist i que l'Antonia Delate... Jo li vaig preguntar un dia, per què ho has fet ara? Ell tenia una batalla en contra d'aquest senyor i finalment, al principi, la va aconseguir. És a dir, t'hi ha enfrontat en aquesta fotografia una dona maltractada i un home que, en principi, va maltractar la seva dona, però que mai ha tingut una sentència d'aquestes característiques.
0: Clar, no? que tu tinguis aquestes fotografies és fantàstic, perquè és que, a més, les tenim en paper i ens agrada molt això de poder tenir les fotos en paper, que és una cosa que ja no es veu, que és una cosa que
1: perquè
0: gairebé no es porta.
1: Perquè a més aquí a dins, Maria, et portava el que són els negatius. Et donaven els negatius i si tu volies fer còpies havies de tirar d'això, val?
0: Clar, una cosa increïble. Santi, té't allà un moment perquè estem sortejant dues entrades per anar a veure el dia 31 de juliol al Festival Camp de Mart de Tarragona a la Maika Makovsky, que és una artista fantàstica, i nosaltres li hem preguntat a la nostra audiència, hem preguntat als oients si sabien quina era aquesta cançó a l'estiu. A veure si la saps, mira.

0: Josep, no m'ho diguis, eh?
1: Em sona moltíssim perquè jo més d'una festa major l'he ballada, però ara no sabria dir-te exactament el cantant o el grup.
0: Doncs mira, hi ha un oient, una oient que ens ha trucat i ens ha dit quina és aquesta cançó.

0: Hola, bon dia. Hola, bon dia. Sí? No sé si podem tenir aquesta persona en directe.
1: Ah,
0: hola, hola. Hola, hola. Bon dia, com et dius?
1: Bon dia. Sí, jo sóc Nani, que sóc l'àvia de la Violeta.
0: L'àvia de la Violeta, que la teva neta és la que ha trucat.
1: Sí, sí.
0: Ah, i ara mateix no pot estar aquí la Violeta.
1: Ara mateix no pot perquè ha baixat a les oliveres amb el seu avi.
0: Cap problema. Com es diu? Saps quina és aquesta cançó que t'ho ha dit, la Violeta?
1: Sí, perquè estàvem aquí parlant i ella me diu... Va, és la danza Coduro,
0: sí.
1: Que ja no ho sabia.
0: Sí, sí, molt bé. És la danza Coduro, doncs mira. I tu com et dius?
1: Sí, jo em dic Nani.
0: Nani, doncs sí. La Violeta o tu podeu anar juntes a aquest festival Camp de Mar de Tarragona a veure la Maika Makovski, que esteu contentes?
1: Sí, molt bé, perquè és que justament quan l'estàveu parlant, ella m'ha dit que li agradava molt.
0: Ai, doncs...
1: I m'ha dit la cançó que jo no ho sabia, però sí... Que podrem anar juntes,
0: Que bé, que bé, quina il·lusió. Doncs moltes gràcies per trucar, moltes gràcies per escoltar Ràdio 4. Us hem tocat aquestes entrades i ens fa molta il·lusió que hi pugueu anar. Una abraçada. No pensis que t'agafarem les dades, que la gent de producció t'agafarà les dades. Moltes gràcies, Nani.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Santi, això era la danza Coduro.
2: Bé, no?
0: Sí.
2: M'ho ha recordat, perquè de tant en tant la memòria...
0: Home, però la memòria...
2: Falla,
0: amb tot el que expliques i tot el que tens al cap i tots els esdeveniments històrics del cor
2: que saps que jo sóc de l'època de Madonna, no?
0: Ets de l'època de Madonna. Doncs estàs estupendo, com ella. Santi, moltes gràcies.
2: Fins la setmana vinent.
0: Fins la setmana vinent. Nosaltres tornarem demà. El Santi tornarà la setmana vinent, però nosaltres tornarem demà, que serà dijous. Acabem aquí aquest matí de Ràdio 4 edició estiu. Us deixem amb el butlletí informatiu de les 12 i després, a partir de les 4 de la tarda, Estiu XL amb el Joan Barutel, el nostre company de les tardes. Una abraçada. Fins demà. Que estigueu molt feliços.

0: Són les 12.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Continuem pendents de l'incendi que ha cremat més de 30.000 hectàrees a la Mierla, a Guadalajara. És el segon foc més greu de l'estat des que hi ha registres. Míriam Andreu, bon dia.
2: Bon dia. I el primer a Castella-La Manxa. Amb tot, la situació convida a un cert optimisme. El govern autonòmic aixecarà l'evacuació de 5 pobles a la serra nord de Guadalajara. El president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, creu que podria quedar estabilitzat aquest incendi com a molt tard demà.
3: Se nos ha reducido, digamos, los frentes y sin descuidar nada, estamos ya atacando frentes muy selectivos. Por tanto, vemos la situación con una perspectiva más esperanzadora, pero también con mucha cautela.
2: Declaracions que arriben des del punt de comandament de Tamajón, on també hi és el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui ha fet èmfasi en l'evolució negativa dels incendis a l'estat durant els darrers anys.
4: Llevamos sufridos 22 grandes incendios. 22 grandes incendios. Para que nos hagamos una idea, en comparación con el año pasado, estamos hablando de 4 veces más.
2: Sánchez també ha aprofitat la seva intervenció per agrair la feina de tot el personal que participa en les tasques d'extinció i protecció de la ciutadania.
0: I els Mossos i els agents rurals han detingut aquest dissabte un home de 37 anys com a presumpte autor de 3 incendis forestals al Prat del Llobregat. El foc va afectar terreny forestal amb vegetació urbana i en alguns moments va posar en perill diversos habitatges. Després que els agents rurals trobessin indicis de la intencionalitat dels incendis, la investigació va permetre identificar com a responsable un veí de la zona amb antecedents i pendent de judici per provocar altres focs a la zona. La investigació continua oberta i no es descarta la pràctica de noves diligències. A aquesta hora, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, compareix per fer balanç del curs polític. Ho fa des de la seu nacional del partit a Gènova, a la vigília del tercer aniversari de les últimes eleccions nacionals. Fons dels populars avancen que serà un balanç d'una legislatura que consideren que mai hauria d'haver començat.

0: sostenen que Pedro Sánchez va ser investit per cessions als seus socis i que el seu govern està marcat per la corrupció. En paral·lel, en marxa al Senat aquesta hora la compareixença de Cristina Narbona en comissió d'investigació. L'absentisme li ha costat més d'11.000 milions d'euros a l'economia catalana el 2025, la xifra més elevada de totes les comunitats autònomes, segons l'informe de l'empresa d'ocupació Adecco. Climent Sabater.
1: El cost de l'absentisme s'ha disparat per sobre del 10% el 2025 i s'ha doblat des de 2019. A Catalunya, l'últim any, el valor econòmic que han assumit les empreses i l'administració supera els 11.500 milions d'euros, el cost més elevat entre totes les comunitats autònomes. I l'impacte és el més gran perquè l'activitat econòmica a Catalunya també és superior a la resta de territoris, com detalla la directora regional a Catalunya del grup Adecco, Pilar Jové.
2: Això ens suposa, pues, efectivament, que hi hagi un increment en el que és el cost d'absentisme, no pel número de baixes, sinó per si perquè el cost, perquè al final l'activitat econòmica és molt més elevada.
1: De fet, el 2025 l'absentisme s'ha situat a Catalunya en el 7%, igual que la mitjana estatal, i molt per sota del 9% de les comunitats autònomes amb més baixes laborals, que són el País Basc, Canàries, Cantàbria i Galícia.
0: Doncs en l'àmbit econòmic som en setmana de presentació de resultats empresarials. El Santander celebra un 30% als guanys fins a un nou màxim històric que frega els 9.000 milions d'euros al primer semestre per la plusvàlua de la venda de la seva filial a Polònia. En el sector energètic, Naturgy obté un benefici rècord que supera els 1.200 milions la primera meitat de l'any, impulsat per l'alça en el preu del gas. I Iberdrola ha disparat els guanys per sobre del 20% fins als 4.300 milions per la venda del seu negoci a Mèxic. La defensa del principal investigat per l'assassinat de l'Helena Jubany l'any 2001 torna a retardar la celebració del judici. La defensa de Sant i la Iglesia ha demanat una contrapericial biològica d'ADN per rebatre la principal prova que hi ha contra ell, restes genètiques seves al jersei de la víctima. Aquesta petició ha retardat la celebració d'una audiència preliminar prevista per aquest dimarts, el que suposava el pas previ a l'obertura de judici oral. La defensa de la família Jubany ha remès un escrit a la jutgessa criticant el que considera una maniobra dilatòria de la Iglesia per mantenir aturat el procediment. Exigeix que l'audiència preliminar se celebri la primera quinzena de setembre i, tot i així, els perits responsables de la nova prova d'ADN han dit que els resultats podria retardar-se fins l'octubre. I en esports, darrera hora, el Barça de bàsquet ja té nou entrenador. El club blaugrana ha confirmat l'eslové Alexander Sekulić com a successor de Xavi Pascual a la banqueta culer. Sekulić és l'actual seleccionador del seu país. Els darrers mesos ha estat tècnic del Dubai i signarà contracte per les dues properes temporades. D'aquesta manera, el nou projecte del Barcelona continua prenent forma després del fitxatge de fins a 6 jugadors en els darrers dies. Fins aquí aquest bloc de notícies. Més a la sintonia de Ràdio 4 a la 1.
3: Ràdio 4. Radio 4.

0: algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
1: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
2: Què hi vols dir?
3: No sé res de tu.
4: Ho descobriràs.
5: Els bons llibres us han d'incomodar.
1: A tu què et sembla, això?
6: No ho sé, no sé què pensar.
7: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
8: Sota sospit, amb Laura González.
9: Hola, què tal? Comença la coartada d'entreteniment cultural i social aquí a Ràdio 4. Benvinguda, benvingut al Sota Sospita, edició estiu. Un espai de conversa, de complicitat i aprenentatge. Som Esther Bages i Laura González i en els propers minuts comptem amb la sessió d'Història i Biografies del Jordi Corominas. Parlem del fenomen urbanístic i social que va marcar la història dels nostres avis, el barraquisme. Completarem coartada amb el Consell Lingüístic en català, l'entrevista més surrealista que et puguis imaginar. Què diria el servei de Rodalies si fos una persona? Quina mena de persona seria? Ho descobrim en una estona. També tenim una mica de filosofia i reflexió per acabar. I ara una efemèride que ens porta a una pel·lícula i a una tragèdia. Moltes gràcies per ser-hi. Comencem.
0: Coneixeu el concepte d'evolució?
8: Sota sospita.
0: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes. Podien volar, com ho fan les àguiles. Podien parlar a través dels oceans.
8: Amb Laura González.
10: Impossible. Per què la volen capturar?
0: És més intel·ligent que la majoria.
11: A Ràdio 4.
9: Vinga, va, primer de tot et vull parlar de el dia 22 de juliol, el dia en el que ens trobem avui, perquè ens traslladarem a Noruega, on va tenir lloc un dels episodis més colpidors de l'Europa recent, els atacs de Noruega de 2011. T'explico, tot va començar a la tarda, segur que ho recordes, segur que avui ho veuràs en algun moment a les notícies. Al centre d'Oslo, una furgoneta bomba va explotar davant d'edificis governamentals, causant diverses morts i destrucció. Mentre el país encara intentava entendre què estava passant, l'atacant, de nom Anders Behring Breivik, es va desplaçar a l'illa d'Utøya. I allà s'hi celebrava un campament d'estiu de joves del Partit Laborista. Breivik, disfressat de policia, va aconseguir accedir-hi i va començar a disparar de manera sistemàtica contra adolescents i monitors. Durant més d'una hora, moltes víctimes van intentar amagar-se, fugir nedant fins i tot, però el resultat final va ser devastador. 77 persones assassinades, la majoria joves. Breivik va ser detingut aquell mateix dia. En el judici va justificar els atacs amb una ideologia d'extrema dreta islamòfoba conspirativa. Acabaria sent condemnat a 21 anys de presó, que és la pena màxima a Noruega, ampliable si es continua aquella persona, doncs un cop complerta continua sent un perill. I el que va impactar molt més enllà de la brutalitat va ser la resposta del país, no? En lloc de reaccionar amb venjança, el primer ministre va parlar de més democràcia, de més obertura, de més humanitat, i a nivell social va haver-hi una mobilització emocional molt forta, però canalitzada de manera molt pacífica. Les marxes de les Roses, que van reunir desenes de milers de persones a Oslo i altres ciutats, amb un missatge col·lectiu que no va ser d'odi ni de venjança, sinó de defensa dels valors democràtics. I tot això va ajudar a construir una narrativa compartida. L'atemptat no faria aturar el país. És veritat que en l'àmbit polític sí que va haver-hi molt de debat, no? Sobretot centrat en les errades institucionals concretes, no? Però no en la reacció ideològica. I bé, més enllà de la tragèdia del que va succeir, va cridar molt l'atenció i va culpar molt aquesta reacció social. Com et pots imaginar, doncs existeixen molts documents, documentals, etc. I fins i tot pots veure a Netflix la pel·lícula titulada justament 22 juliol.
12: Un ejercicio al que he llamado si yo fuera primer ministro. Villar, ¿quieres empezar tú?
13: Sí, claro. Bueno, en Svalbard, de donde soy yo, todo el mundo es bienvenido. Independientemente de su nacionalidad. Y si yo fuera primer ministro, eso es lo que defendería.

0: Vinga, va, tenim classe d'història amb el Jordi Corominas. Què tal, com estàs?
1: Bé.
0: Seguim explorant en aquestes sessions la nostra història. Estem encara ubicats a la postguerra.
1: Encara estem ubicats, com dius tu, als anys 50.
0: En els anys 50, que portem un munt de setmanes.
1: Sí,
0: ja,
1: prometo sortir-ne aviat, eh?
0: Mira, si tens un fill o filla en edat de fer la Selec, no?, d'aquestes coses, com es diuen, bueno, les Pau o com es diguin.
1: Les Pau sempre queda bé.
0: Sí, doncs aquestes sessions jo crec que l'ajudaran molt a provar història, per exemple.
1: He de dir per això que alguns oients que són grans agraeixen molt els programes perquè diuen, clar, això tampoc ens ho van explicar a nosaltres a classe.
0: Home, però hi ha molta gent que ho va viure, eh?
1: Sí,
0: també
1: però
0: dic.
1: És la forma de, a veure, com dir-ho, de treure-ho de, del factor individual
0: sí.
1: per generar un relat col·lectiu.
0: Correcte. Molt bé, molt bé.
1: Aquesta seria la idea.
0: Servei públic, Ràdio 4, el sota
1: totalment,
0: sospita.
1: Totalment, totalment.
0: Avui anem al barraquisme.
1: Yes.
0: El barraquisme, que no és un fenomen exclusiu del franquisme, perquè, per exemple, el Somorrostro, que segurament barri de barraques més emblemàtic, ja s'havia creat el 1875, si no vaig errada.
1: Sí, no, i el tema del barraquisme, a veure, anirem també al present, perquè ara,
0: sí.
1: ara hi ha una nova... A veure, anava a dir, la paraula no és correcta, anava a dir passa, no és una passa, directament sabem que hi ha un problema amb la vivenda en aquest país.
0: És una
1: al·lucinant.
0: Xacra.
1: I sí, sí, una xacra tal qual.
0: En tot cas, sí que és cert que amb l'arribada massiva de la immigració... doncs el barraquisme es va estendre i el Somorrostro, com et deia, que s'havia creat en els finals del segle XIX, es va convertir
1: sí.
0: no, en un barri absolutament carregat. Això implicava les condicions de salubritat que ja sabem també i que detallarem.
1: Barracòpolis.
0: Sí, vull dir, unes condicions de vida, la veritat, bastant lamentables, bastant difícils, de gent que no tenia altra manera no, d'aconseguir un sostre, que era un sostre com de llauna i de cartró i poca cosa més.
1: Hi ha aquell mite que justament surt, si no em falla la memòria, la pel·lícula el 47,
0: sí.
1: de construir la casa durant la nit i si tu posaves el sostre
0: sí,
1: abans
0: ja
1: de tenc d'alba, era legal, no? Això passava a tota Europa, però amb el que em deies del Somorrostro, jo alguna vegada ho he explicat a alumnes de passejades, el que és molt bèstia és que cap als anys 60 van ficar blocs de pisos, finalment, enormes, que em va dir una veïna que els deien Yakolev, és a dir, com una cosa mig soviètica, i es va passar de barraquisme a blocs de pisos. Aquests blocs de pisos ara, a veure si ho endevineu, a què es destinen, Airbnb.
0: Ah, fixa't. Sí, sí, sí.
1: És el progrés i
0: l'evolució. No ens oblidem, però, que també hi havia barraquisme a Tarragona, també hi havia barraquisme a Girona, vull dir, no és un fenomen exclusiu de la capital, però sí que és on més s'acumulen aquests barris fets de barraques que són ocupats, en el bon sentit de la paraula, a més, per gent de classe treballadora, de classe obrera, que arriba a la ciutat, que no té un altre lloc on anar, i que es construeixen no? doncs a les faldes de les muntanyes que envolten
1: sí.
0: la ciutat, als marges, a la platja, doncs es construeixen la seva petita cabana, com aquell qui diu, en llocs que, doncs, evidentment, no hi ha asfalt,
1: clar.
0: no hi ha clavegram, no hi ha condicions...
1: I l'espai de la ciutat és molt gran.
0: Sí.
1: Per això també propicia... A veure, en el cas de Girona i Tarragona, jo ja he de cercar informació i m'ha costat més trobar-la, imagino que també hi hauria barraquisme. En el cas de Girona i Tarragona es parla d'un 4% de la població a barraques. En el cas de Barcelona, jo això ho recordava d'abans de preparar, diguem, la xerrada d'avui, un 10%. Un 10% que és una barbaritat perquè sí. doncs, ja ho vam veure com el moviment migratori va créixer molt durant els anys 50, de l'any 50 fins l'any 70, Catalunya va créixer de 3 a 5 milions d'habitants, venia molta gent de fora i malgrat el franquisme durant els anys 40 havia construït bastant, perquè hi havia la obra nacional de la vivienda, l'Institut Nacional de la Vivienda, etc, etc. Doncs a veure, hi havia una allau. No hi havia una planificació de vivenda, que crec que també passa ara, per desgràcia. Aleshores, si cerqueu a internet tranquil·lament, trobareu mapes on es veu, sense anar més lluny, la ciutat de Barcelona, com deia la Laura, als seus marges, i no només als marges,
0: a tota la perifèria.
1: Sí, sí, envoltada de punts com negres, que serien les barraques, i anirien, doncs, efectivament, front
0: condicions
1: marítim...
0: precàries, gent que tenia ingressos insuficients, evidentment, per cobrir les seves necessitats bàsiques. Mm-hmm. També vam parlar aquí de la construcció de vivendes massives que arribaria després, sí, precisament per, diguéssim, treure, no, aquests barris de barraques, no? I és una mica també la imatge urbanística que tenim avui dia a tota la perifèria.
1: Vam parlar, de fet, del Congrés Eucarístic, però el Congrés, sí, Eucarístic no té res a veure amb el tema de les barraques. No. És a dir, es planifica per una espècie de classe mitja franquista que es vol crear amb gent que ja té feina. Per tant, diguem que es donen a persones que en aquella època deien de bien. Però, clar, amb el barraquisme, què passa? Que quan facin noves vivendes, tiraran cap amunt. Tiraran a fer edificis cada cop més alts. Sí. Perquè és la forma de densificar amb menys espai.
0: Això mateix.
1: I hi havia molta gent, no?
0: I de la mateixa manera que en els anys 40 i 50 hi havia hagut un desenvolupament industrial, és a dir, els esforços es van destinar a tot l'àmbit econòmic, no?
1: Sí,
0: a fàbriques,
1: sí, sí,
0: etcètera, no es van destinar a la vivenda, de manera que, doncs, van venir aquestes onades d'immigració, fonamentalment espanyola, i, clar, aquestes persones treballaven en aquestes indústries, afavorien l'economia, però ningú afavoria de moment les seves condicions de vida, i són els que van anar ocupant i fent aquestes barraques que van suposar, diguéssim,
1: sí,
0: bé, una part de l'imaginari, de l'estructura social de la ciutat, de la...
1: Sí, sí.
0: Bueno, un gruix de la població, evidentment, que avui ha quedat completament integrat, que avui estem parlant d'una altra cosa,
1: sí,
0: per sort, no?
1: A veure, el problema d'avui... Per exemple, perquè us feu una idea, ja havíem parlat l'any passat com a finals dels anys 20, amb l'exposició del 29, es creen polígons de vivenda, en queda un a Nou Barris, que és Can Peguera, no? Hi havia Bon Pastor, també.
0: Sí.
1: El Bon Pastor l'han arrasat ja directament, si aneu a caminar, però el franquisme no va fer això en primera instància per aquesta gent que arribava als anys 50. Aleshores, la comparació amb els que estan a barraques avui en dia... que és, doncs, que si als anys 50 eren immigrants que venien sobretot del sud d'Espanya, ara el que tenim són estrangers, però que no són, atenció, perquè ara hi ha matisos de migració, no? No són expats, òbviament.
0: No, són, clar, és una altra cosa, un altre nivell social.
1: És una... A veure, encaixarien amb què? En què en alguns casos es situen a llocs que ja situaven també aquests espanyols dels anys 50? Estic pensant a la part on es construeix l'estació de la Sagrera, que ara hi ha campaments de barraca salvatges, i també que eren mà d'obra barata. Tal qual.
0: Aquest és el tema.
1: Clar, clar, és que era mà d'obra barata, i aleshores, a veure, per aquesta gent que directament estem explotant, perquè els hem de fer un programa de vivenda. Això és un problema molt greu a nivell estatal i a nivell de consciència social.
0: El programa de vivenda arribaria després, en Porcioles, no?
1: Sí, sí, perquè, a veure...
0: El de los huevos, vull dir, perdoneu,
1: eh? Les pelotes de Porcioles, sí.
0: Exacte, les pelotes, que estaven allà a Collserola.
1: Una cosa molt bèstia, los,
0: sí,
1: huevos de Porcioles.
0: Home, jo ho veia, eh? Des del meu barri, des d'allà es veia, veies allà jo quan anava al col·le.
1: Ho crec.
0: A més, sempre teníem com una mena de por, perquè sempre pensàvem, i si un dia esclata això?
1: O que
0: s'explota.
1: O que anessin rodolant, no?
0: O sigui, ens afectarà, arribarà fins aquí? Coi, arribarà fins aquí.
1: Clar, a veure, no era tan llunyà, ni molt menys.
0: No, perdona, però des de Nou Barris es veia perfectament, i veies allà aquelles dues rodones grans.
1: Sí, les pelotes de Porcioles.
0: Sí.
1: Jo ara quan agafo, sóc així de temerari, encara que ho sembli increïble, el Rodalies, a determinades zones de la R2 es veuen una espècie de boles que deuen contenir gas. I clar, el meu imaginari són les pelotes de Porcioles, i les veig i penso,
0: sí,
1: en allò. A veure, atenció, anem a ordenar, perquè ja ho tenim endreçadet, però de moment anem a escoltar...
0: Deixa'm dir només
1: una cosa,
0: i és que la població de Barcelona es va doblar en aquells,
1: sí,
0: anys.
1: Sí, no, una barbaritat, exacte.
0: Es va doblar, va passar de, no sé si era just abans de la guerra o durant la guerra o alguna cosa així, de mig milió, o just
1: no,
0: després...
1: No, un milió.
0: De mig a un milió.
1: Sí,
0: o sigui,
1: no, la...
0: es va doblar la població.
1: Abans de la guerra hi havia un milió. Aquí, el que estàs dient, ho estàs dient bé, anem a 1.700.000.
0: Ah,
1: sí,
0: mira, sí que
1: més o menys ens trobem en aquesta xifra ara.
0: Ja.
1: Però ara està creixent d'una altra manera.
0: Ara som 2 milions i pico, eh?
1: L'àrea metropolitana.
0: Sí, exacte.
1: L'àrea metropolitana, no sé si són 4 milions i mig. Anem a mirar-ho ara mentre sona.
0: Vinga,
1: mil
0: va, anem a corroborar-ho.
1: Vamos.

0: Mira, estan mirant les dades ara que parlàvem de la població de Barcelona i sí que és veritat que la primera part del segle hi havia 500.000, quan en el 39 ja som 1 milió a Barcelona. A l'any 60 ja són 1.558.000 habitants. I a l'actualitat, el que és la ciutat de Barcelona... La ciutat de Barcelona, 1.700.000 i a tota l'àrea metropolitana 3,4 milions d'habitants.
1: A més, a Barcelona, tant ara com abans, hi ha un problema que el franquisme accentua i que els mateixos ajuntaments democràtics no han resolt, i és molt preocupant, i la gent no hi pensa, que és la densitat de població.
0: Som una de les àrees més denses de tota Europa.
1: És una salvatjada.
0: Sí.
1: I a vegades...
0: Precisament per aquest estrató, diguéssim, no? Per aquest créixer cap a dalt i no, sí, no créixer cap als costats, perquè tampoc no tenim gaire opció per la geografia, per les ciutats que envolten... Vull dir,
1: la comparació
0: som
1: és...
0: el que som.
1: La comparació, si aneu a Madrid, per exemple, jo ara estic recordant un viatge en taxi des de no sé on a un altre punt de la capital d'Espanya, sí, que jo què sé, si m'hi vaig estar 40 minuts, i deia, però quan llegamos? I
0: no,
1: però estamos en Madrid. I tu, no, tranquilo, que és Madrid, no? Hi ha una extensió brutal, i aquí estem a xampinyonats, per dir-ho d'alguna manera. El problema quin era als anys 50? Que directament... Hi havia molts solars, però en aquells solars el tema de la construcció es feia d'una altra manera, i aquells que arribaven no tenien mitjans en primera instància, i jo crec que en segona tampoc, per tenir un pis de lloguer, i encara menys en propietat, que era el model franquista. Perquè recordeu que aquí tenim un règim de propietat molt superior al de la resta d'Europa.
0: Mira, pensa que al final dels anys 50, només a Barcelona, hi havia 100.000 persones vivint...
1: És que és una barbaritat.
0: A barraca.
1: Ah, 100.000.
0: 100.000 persones vivint a barraques. Aquesta cara ve de Barcelona, aquests altres catalans...
1: Sí, ja en parlarem.
0: Que va dir en Paco Candel, ja en parlarem, no?, també.
1: I tant.
0: Formaven aquest teixit industrial nou...
1: Mà d'obra barata, esclavista.
0: Mà d'obra barata, sí. Així és.
1: De fet, podien aparèixer els jocs més insospitats perquè, a veure, perquè us fa una idea, què sé jo, ara, amb camí de la perifèria, a veure, ja és perifèria, però un dels camins que junten centres amb perifèria són les rondes. A la ronda del Guinardó, als anys 50-60, hi havia barraques. Si anem una mica més amunt, aquestes són sabudes, Can Baró, el Carmel.
0: Sí.
1: El Carmel ens parlaria...
0: A Sarrià Munt també n'hi havia, eh?
1: Sí, n'hi havia, sí, exacte. Ah. Clar, a veure, zona on hi ha buits, zona on, com deies tu, no hi ha llum, gas, electricitat, directament tu allà pots muntar un campament. I clar, i si després anem en aquell gran desconegut de Barcelona, que és el districte de Nou Barris, doncs ens trobaríem com, efectivament, els darrers anys s'ha mitificat tot aquest tema, a partir de pel·lícules com el 47, no?
0: Sí. Jo crec que d'alguna... Sí, una mica romantitzat.
1: Sí.
0: Vull dir, el 47 a mi és una pel·lícula que em va agradar molt.
1: No, a mi m'agrada, també,
0: a més,
1: clar que sí, és necessària.
0: Clar, vull dir, jo tenia família en aquesta situació, clar. a més, saps?
1: Sí, sí.
0: Vull dir, reconec...
1: Part afectada, sí.
0: Reconec l'entorn, el barri, perfectament,
1: sí, sí.
0: Com era impossible arribar fins allà, vull dir, quan havies de visitar la tieta de no sé qui, saps? La tieta de la meva mare, o el que fos... Però també crec que hi ha una part una mica romantitzada,
1: sí,
0: d'aquesta realitat.
1: A veure, perquè, i perdoneu-la l'expressió, passar les putes, es passaven putes.
0: Sí, absolutament.
1: Jo de fet, si en algun moment, perquè això la premsa també ho va fomentar quan va sortir la pel·lícula, i no crec que funcionés, però va haver una voluntat de fer una espècie de turisme intern entorn a Torre Baró.
0: Mira, quan va sortir la pel·lícula hi havia encara moltíssima gent que no sabia què era allò.
1: Bueno, és que la gent no sap distingir entre Torre Baró i Can Baró a Barcelona,
0: bueno,
1: no? Perquè
0: cert,
1: ens feu
0: també
1: una idea. Però, per exemple, al mètode de Roquetes, que és la línia 3, doncs hi ha unes escales mecàniques i et porten a un carrer que es diu de Briquets, no? Aquest carrer de Briquets és per on suposadament no podia passar aquest autobús. Què passa? Que encara avui en dia, quan hi vas, si vas caminant, t'impressiona molt pensar que per allà, efectivament, es va passar. Finalment. I com estava construït tot? Perquè, efectivament, ara veiem asfalt, però era sorra, era pols...
0: Clar, què passava si hi havia unes pluges intenses com les que hem tingut? Doncs fatal.
1: Torrenteres? És zona de torrents?
0: Clar, una riuada. qualsevol tipus de... o una... no sé, si posaven els cables de qualsevol manera per aconseguir que un generador de no sé o una bateria d'un cotxe il·luminés sí. no sé què i de sobte allò saltava i... vull dir, era complicat.
1: Bé, després es van
0: era
1: ficar...
0: complicat. I és que n'hi havia 100 nuclis, eh?
1: Sí, 100 nuclis de barraques.
0: 100 nuclis de barraques.
1: A més, amb el que has dit de les inundacions, que podem tenir recent per temporals, etc, heu de pensar que... quan arriba 1962, que també ho comentarem, hi ha les grans riuades...
0: Ja, arribarem aquí també.
1: Si tota aquesta perifèria, efectivament, es desborda. Uh-huh. Es desborda i en molts casos, sobretot a la part Besòs, hi ha tragèdies. Més a Sant Adrià, més a...
0: I altres poblacions fora de Barcelona, que són les que pateixen més.
1: Bueno, el nucli que anteriorment era de la indústria tèxtil,
0: sí.
1: Terrassa, Sabadell, allà moriran 800 persones.
0: Això mateix.
1: I començarà a plantejar-se el que deies tu, que clar, ei... amb les barraques tenim un problema greu, per tant, aquesta gent els hem d'anar col·locant a construccions, per molt precàries que siguin, que tinguin cara i ulls.
0: Hem de dir que aquest intent d'enderrocar el que es deien com a les xaboles,
1: sí.
0: perquè es deien xaboles, i reubicar la gent, vull dir, és un projecte que ja s'havia intentat en altres ocasions.
1: Sí.
0: Vull dir, si diem que hi havia moltes barraques des del segle XIX... Quan la ciutat, diguéssim, no, tenia un altre aspecte completament diferent, ja en els anys de la República ja es fan alguns intents de que baixi el nombre de barraques, que baixi el nombre de gent que viuen en aquestes condicions i que es reubiquin en vivendes dignes, no, a les diferents ciutats, vivendes assequibles, hi havia projectes d'educació social, vull dir, tot això ja existia.
1: Sí, sí,
0: què
1: sí.
0: passa? Que després de la guerra, quan comença la postguerra, amb aquesta situació límit de pobresa, de doncs tots els estralls que ha deixat la situació bèl·lica, la invasió,
1: sí,
0: la dominació...
1: Sí.
0: la dictadura, etc, etc, doncs és un retorn anys enrere en aquest sentit, no? A nivell econòmic, a nivell social. I aquesta immigració massiva, perquè, doncs no sé, la gent que ve dels pobles de Còrdoba havien quedat completament arrasats,
1: sí.
0: havien estat refugiats on podien, decideixen que volen una vida millor, evidentment, i venen amb aquelles maletes de cartró a Barcelona...
1: Correcte.
0: S'instal·len els que tenen sort a casa d'un cosí que ha arribat abans, però segurament aquest cosí s'ha fet simplement una barraca i llavors allà és que s'hi instal·len i això es converteix en un fenomen massiu que efectivament quan arriben als finals dels 50 ja preocupa també a les institucions i al govern del senyor Franco.
1: I també crea que això és important, i ja ho vam explicar amb Últimes Tardes con Teresa, sense anar més lluny, no? Quan tractàvem el personatge del Pijo Aparte, genera, com és comprensible, més desigualtat social,
0: sí.
1: però també... I, això
0: i conflictes.
1: Conflicte que ara va dir que té relació amb quelcom que ara s'està abonant, per desgràcia, molt, que crea una espècie de racisme.
0: Bueno, en el fons no és racisme, jo sempre crec que és classisme, perquè...
1: Però el classisme,
0: o sigui, és molt
1: és
0: més fàcil,
1: racisme,
0: evidentment.
1: No?
0: Clar, és molt més fàcil que tu acabis, no sé, venent droga, si vius...

0: vius en la pobresa que si vius a l'Eixample, entén-me el que vull dir, eh?
1: Això està més probable,
0: dir, llavors,
1: sí.
0: Clar, els conflictes que tenen a veure amb la delinqüència, amb robar, tenen a veure amb la pobresa, tenen a veure amb les condicions dures de vida. Si tu tens opcions, si tu estudies, si els teus pares tenen diners, si tal qual, és molt

0: sí, correcte, no?
1: Això, o sigui, sí.
0: Estava pensant que, clar, quan parlàvem de Torre Baró al 47, parlem dels anys 70, perquè us feu una idea, nosaltres ens trobem als 50, però què passa? Jo ara estava pensant com boig amb el Carmel i en d'altres barris on quin era el problema, que és que no hi havia transport públic. Mm-hmm. Si no hi ha transport públic, que es genera més enllà de la marginació econòmica, perquè no pots arribar als llocs i has de moure't per una espècie d'economia ultrainterna. També hi ha, a veure, hi ha marginació econòmica, hi ha marginació social, i el fet de que tu formes part d'una ciutat que, això ho deia per exemple Pasolini, és totalment invisible. Mm. Per què? Doncs perquè el centre de la ciutat no vol que se't vegi.
1: No. Després, una altra cosa, no? Tu abans que deies d'això de la construcció de la barraca de nit, mm-hmm, això és veritat.
0: Sí, sí.
1: Però no només això, sinó que la construïen de nit, sinó que quan arribaven els picos, els havia de semblar que aquella barraca ja portava temps allà. Llavors, a banda de construir-la, la fotien palla, li fotien un parell de broxazos allò malament, perquè la idea era que tingués aspecte de que ja portava temps,
0: clar,
1: saps? De que no s'acabava de fer.
0: Sí, que estigués curtida.
1: I això també era molt important. I després, clar, com eren a lo millor estances d'una sola habitació, la vida es feia fora.
0: Clar.
1: Llavors, en aquells carrers de fang se celebraven doncs les comunions,
0: sí,
1: els sopars multitudinaris...
0: Hi havia un teixit comunitari especial.
1: Això. Els Nadals, vull dir, la barraca era per dormir.
0: El podeu veure, per ser aquest teixit a diverses novel·les, no només a Candel, que en parlarem, sí, la setmana vinent, Mercè, la Rodoreda, no és a mirall trencat, al carrer de les Camèlies parla de les barraques de Montjuïc, perquè la protagonista hi va, i ho descriu força bé. Barraques a Montjuïc, atenció, que si cerqueu imatges, veureu que estaven a la base de l'Estadi Olímpic, tal qual, i eren campaments impressionants, que a més tenien noms, era el barri de Can Valero. Jo me'n recordo alguna vegada haver cercat informació per qüestions criminals. Hi havia un carrer d'Holanda, aquest carrer d'Holanda ja no existeix, i bé, si et sembla, com que estem parlant molt dels 50s i 60s, després, sí, de la cançó anem a fer una comparació amb el present, que és important.
1: Va,
0: perquè estan canviant els termes, però és que es manté i està tornant el fenomen Blur Ultranol.

0: Avui parlant aquí al Sota Sospita amb el Jordi Coromines del fenomen del barraquisme en aquesta època de la postguerra, anys 50, bueno, 40 encara també, sí, després arriba al 57 el Porcioles, no? Sí. I canvia la cosa, perquè llavors, clar, el boom de construcció de vivenda és el negoci més rentable, llavors jo crec que hi ha dues Barcelones que encara es conserven, que una és la que va des de la plaça de les Glòries fins a Besòs, diguéssim, no? Que allò comencen a fer-se vivendes de mala qualitat, però a punta pala, i llavors es comença a portar la gent de les barraques però poc a poc en aquestes vivendes.
1: Però tu dius això i després hauríem d'anar a la part damunt, és a dir, hauríem d'anar als nostres barris, a Guinardós, a Nou Barris, etcètera, etcètera,
0: bueno, perquè tot això considero, sí, exacte,
1: construint intensivament, no?
0: Nou Barris encara queda cap a la dreta,
1: sí,
0: diguéssim, no? Més enllà de l'alçada,
1: si
0: eh?
1: Sí,
0: però bueno, després també hi ha el Polvorí.
1: Sí, clar. Bueno, tota la part de Montjuïc, que és un gran Cristo.
0: Sí. Que també, i llavors, en canvi, tota la construcció que es fa a la zona de l'Eixample, etc., doncs la part alta de la Diagonal tenen unes altres qualitats. Tenen unes altres qualitats i això encara avui es pot observar, sí, la diferència. Vull dir, no només a l'estil urbanístic, no?, dels edificis a una i altra banda, bueno, sinó sí, també sí, bé, com ha estat atapeït...
1: A més,
0: una altra cosa, perdona,
1: sí,
0: quan
1: sí,
0: es van fer aquestes construccions, no?, tu parlaves abans del Congrés Eucarístic,
1: yes,
0: i de la formació del barri del Congrés, però és igual, vull dir, a l'Hospitalet, tots aquests edificis, perquè l'Hospitalet també va ser un altre centre de...

0: anem a fer pisos.
1: En un hospitalet, és festa major.
0: Anem a fer pisos alts, allà tenia també el Porcioles, un despatxet que anava signant hipoteques, que sí que és veritat que eren econòmiques, però ell feia el negoci, però clar, es feien barris de pisos alts, però no n'hi havia ni escoles, ni hospitals.
1: Correcte.
0: Ni cap tipus de servei social, que després, gràcies a les reclamacions veïnals i a l'associacionisme,
1: acaba sortint,
0: acabaria allò, doncs, sent
1: però
0: una lluita
1: des de les associacions de veïns d'aquest tipus de barris.
0: Sí.
1: És a dir,
0: de la mateixa manera que el 47 l'autobús arriba perquè el veí s'hi posa seriós. Sí, sí. Doncs així és com s'han aconseguit totes les coses.
1: Ara que estaves parlant de l'Hospitalet i que deies de la manca d'equipaments, el paradigma és Bellvitge.
0: Sí,
1: perquè Bellvitge, jo de fet he vist anuncis a La Vanguardia dels anys 50, tipus vendo palmo de terreno en Bellvitge, preus tiradíssims, i de cop i volta sorgeixen aquells blocs horrorosos, però quin és el problema? Llegiu que aquí alguna vegada ja l'hem mencionat, los mares del sur, del Vázquez Montalbán, perquè què passa? Que una de les protes, la Ana Maria Briongos, em sembla que es deia, directament agafa un autobús allà per anar de casa a la feina i de la feina a casa, però és que el barri no té res. El barri no té res, només té una vivenda. Llavors, clar, soluciones el problema, però no pots crear comunitat. Per què? Doncs perquè rarament hi ha església, rarament hi ha escola,
0: no hi ha
1: hospitals menys... Bueno, Bellvitge és hospital, finalment.
0: Sí, clar.
1: Però trobaràs el mateix a d'altres indrets de
0: Mira,
1: de Barcelona.
0: Mira, les barraques, crec, de cada Montjuïc, a més a més, es van desallotjar, va ser quan es van crear els estudis de RTV a Miramar.
1: Sí.
0: Per exemple.
1: Es van anar desallotjant.
0: Es van anar desallotjant, i després per la creació del parc d'atraccions, també.
1: Sí.
0: Tot el que era de Maricel.
1: El que passa que allò de, per exemple, barraques de Montjuïc, hi ha fotos de la Corita...
0: No hi ha fotos. La germana gran de la meva iaia vivia allà.
1: No, és que recordar una foto d'una nena molt, molt pobra, molt, molt pobra, amb les tres xemeneies, que no sé si és una foto de la Corita o del català Roca, però
0: sí.
1: Molt... I després estava pensant, per qui li agrada llegir, que està molt mitificada, eh? Per mi no és tan bona com es diu, però és molt bona, al principi del dia del Watusi del Casavella...
0: Sí.
1: Allà el prota també viu en aquelles barraques. Uh-huh. És a dir, sí que hi ha un testimoni i la ciutat, a partir, em sembla, de les legislatures de l'Ada Colau, sí que va ficar algunes plaques de memòria, però ho tenim molt, molt desdibuixat, perquè encara avui en dia, que és el que estàvem dient, està tornant això. Però com torna? Torna de manera completament diferent, o no tant?
0: I una altra cosa, vull dir, que és que a veure, les barraques n'hi ha hagut fins fa 4 dies, eh? O sigui, ara torna d'una altra manera.
1: Sí.
0: Però jo recordo de petita veure barraques,
1: sí,
0: encara,
1: també,
0: eh? Vull dir,
1: jo
0: ho recordo perfectament, perquè és veritat que quan arriba la democràcia, doncs es despleguen també més recursos d'ajuda assistencial, no? I s'intenta que els assentaments d'aquest tipus doncs, passin a ocupar o passin a traslladar-se a vivendes considerades dignes, però bueno, ja sabem què és el que dèiem, no? Només és gràcies a la pressió veïnal que s'aconsegueixen moltes vegades serveis bàsics i, no sé, al Carmel, a Canyelles,
1: el Carmel, fins als anys 90.
0: A Can Carreres, a Nou Barris, vull dir, fins als 90.
1: 90, sí, sí. El Maragall, per exemple, em sembla que tira a terra la darrera barraca del Carmel l'any 91.
0: Sí.
1: I el que passa que, clar, després és això s'ha acabat. No s'ha acabat,
0: no.
1: Perquè, per exemple, com estava dient, ara de cop i volta, però no interessa gaire que surti, però bé, aquí cerquem de donar informacions dins d'allò que jo parlo de la invisibilitat, no? Allò que no es veu no existeix, doncs hem de fer que existeixi per parlar-ne.
0: Uh-huh.
1: Si aneu, els que sou i els que no sou de la capital de Catalunya, per la part de Gran de la Sagrera fins al pont del Treball Digne, allà hi ha un gran campament de barraques.
0: Sí, sí.
1: Que pot recordar directament.
0: El barraquisme persisteix.
1: Sí. També hi ha tendes de campanya, que serveixen com a barraquisme.
0: Ui.
1: Però això és barraquisme individual.
0: Sí, però això hi és en el meu barri, per exemple.
1: Hi ha la història aquesta, són aquestes tendes d'una coneguda marca que tothom pot fer servir per festivals de música o per acampar, que directament la gent ara està emprant per dormir.
0: Malauradament, tenint en compte que actualment doncs, a la capital hi ha més de 2.000 persones que sense sostre...
1: És que jo crec que són més, però...
0: Bueno, jo he dit més de 2.000, o sigui,
1: sí,
0: és el que diuen. Vull dir, és veritat que tots hem observat com hi ha més gent que viu al carrer... Vull dir,
1: és
0: una evidència,
1: és evident,
0: que qualsevol persona que tingui dos ulls i que passegi per la ciutat se n'adona. Després, els serveis socials que tenen aquestes persones estan bastant minvats. Vull dir, hi ha un alberg, per exemple, al meu barri, que hi queben els que hi queben. Llavors fan cua, entren els que entren, no

0: sé si poden entrar tots a dutxar-se o no o el què, però hi ha molta gent que acaba dormint fora. Mm. I llavors doncs, tenen aquestes tendes, no? I hi ha una part, per exemple, actualment estan, que després, lògicament, també els veïns doncs, no ho volen mm. per als problemes que els hi pot generar, sí. però on està la Canyelles, aquella rotonda sí, que sí, separa sí. Horta de Canyelles, etcètera, que passa la ronda per sí, sota, sí, sí. doncs allà acaba el Parc Central de Nou Barris.
1: Sí, correcte.
0: I llavors allà baix, just... hi ha moltes persones dormint en tendes.
1: No, sí, a més es van formant aquests nuclis de manera força espontània. Hi ha una problemàtica que jo crec que se n'ha de parlar, i a vegades es fa des d'una espècie d'oportunisme, en quin sentit? En què es comenta un dia i després, apa, ja ho hem fet, no? Mm-hmm. I no, i d'aquest tema s'ha de comentar, perquè a més és cert, jo ho vaig preguntar, l'Ajuntament es veu que per donar, diguem, un llit i un sostre a aquestes persones, destina a any 83 milions d'euros.
0: Què dius?
1: Sí, sí, no ho sembla, però 83 milions d'euros. Quin és el problema? Que passa en aquest sentit, i no fem comparacions, que sempre són odioses, com a la dictadura. No hi ha una planificació prèvia, de cop i volta volem solucionar tot de pressa i corrents, i no es pot fer. Per què? Doncs perquè diguem, els problemes s'han de treballar al llarg dels anys.
0: Sí.
1: És com un altre problema que tenim ara, no?, amb determinat transport públic. No podem posar-nos així, vinga, ja està, pim. No, les coses es treballen de mica en mica, i més quan són problemes que poden ser sistèmics.
0: Ha d'haver-hi polítiques públiques a llarg termini, clar. A més, no?
1: A mi quan em diuen hem construït i gairebé acabem 2.000 vivendes, que és mentida, aquests darrers 4 anys...
0: No, clar, sempre fan aquests anuncis de construcció de vivendes que no...
1: Sí, però hem construït tal... A veure, no, heu construït 2.000 vivendes, d'acord, si ho heu fet, fantàstic, però heu de pensar què passa a Holanda, què passa al País Basc, on es destina el 30%, no?, per poder construir vivenda, i a partir d'aquí, doncs, valorar-ho i entendre que és una necessitat
0: que quan s'aborda el repte de la migració, que s'ha d'abordar, no només s'ha d'abordar l'arribada, no s'ha d'abordar només la legalització de les persones ni la consecució de feina, sinó en quines condicions els has d'integrar, en quines condicions viuran, etc. Vull dir, és una planificació integral en tots els sentits, no només en una part, de cara a l'electoralisme. No,
1: totalment d'acord. No? I a part, a veure, hi ha una qüestió, i amb això tancarem perquè feu un pensament tots, que és la qüestió de que tot això que hem estat parlant, sigui els anys 50, sigui el 2025, està relacionat amb un factor clau que hauria d'estar sempre sobre la taula i que no es menciona prou, que és la redistribució de la riquesa.
0: Mhm.
1: És a dir, perquè si parlem de que hi ha molta gent que no té, que no opta a un sostre,
0: sí.
1: és que hi ha un problema de com es reparteixen els diners en aquesta societat.
0: Evidentment.
1: I aleshores hem d'intentar minvar això i fer que tots siguem...
0: Sí, a veure, ja ho deien, no ho podem minvar, nosaltres només podem lamentar-nos.
1: Ja deia la rebel·lió a la granja de que uns són més iguals que uns altres,
0: sí, exacte.
1: Però almenys cerquem que sigui així de bo,
0: sí.
1: I que no hi hagin uns que tinguin molt i altres molt poc. En fi...
0: Vinga, marxem.
1: Ens n'anem amb Esperança.
0: Jo em quedo una estona més, eh?
1: Sí, tu sí, ja ho sé. Ens n'anem amb Andrea Laszlo de Simone, i perquè tot
0: gràcies,
1: sigui alegria,
0: Jordi.
1: I felicitat, la guerra de Ibachi.
0: Adéu.
1: Ciao.

0: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
1: Sota sospita. Amb Laura González.

0: A veure què triaries. Renta o renda? Rentable o rendible? Rentabilitat o rendibilitat? Rentabilitzar o rendibilitzar? Avui t'aclarim l'ús d'aquests conceptes. En l'àmbit de l'economia, el terme renda designa el profit periòdic, especialment en diners, que ret un actiu material o financer. El verb corresponent és rendir, amb el significat de produir un benefici o utilitat. Així, per exemple, cal dir en Marc viu de renda, hem de fer la declaració de la renda, o és un dels països amb les rendes per càpita més altes del món. La confusió parteix de l'error d'utilitzar el terme econòmic renta del castellà. Hi ha gent que diu, he de fer la declaració de la renta, però no és correcte. Llavors, què passa si dius rentable? Doncs que, tot i que la paraula és correcta, no correspon a aquest significat. Allò rentable és allò que es pot rentar. La roba, per exemple, o les mans. És veritat que potser n'hi pots treure profit a, no sé, al teu outfit, al teu cos, però el que faràs per netejar-los és rentar-los, que és d'on es deriva aquest adjectiu. Per tant, direm que un negoci és rendible, que un producte financer dona rendibilitat, que cal rendibilitzar, no sé, l'ús de les tecnologies. Té a veure amb el treure en profit, en fer quelcom rendible. Així que ja no faràs mai més la declaració de la renta, ni els teus estalvis seran rentables, a no ser que vinguin del diner negre. Oi que no? Fins aquí el Consell de Català.
1: Sota sospita, amb Laura González.
0: Què tal, Aina? Hola de nou.
2: Hola, què
0: avui
2: tal?
0: Avui tenim un convidat molt especial, eh? És un vell conegut, podríem dir. És company de viatge de milers de catalans. No sé si a tothom li cau molt bé. És un senyor, perquè per nosaltres és un senyor, fem aquesta secció, et recordo, ajudades de la intel·ligència artificial, amb molta història, amb molts retards. Té el costum arribar tard, sí. I amb moltes excuses, oi?
2: I tant, un senyor de casa nostra, conegut a totes les comarques i, malgrat els seus anys, encara protagonista de cada conversa a les andanes.
0: I com és aquest senyor?
2: Murri, rondinaire, però alhora entranyable. D'aquests que et fan perdre la paciència i potser ens costaria viure sense ell.
0: Ai, senyores i senyors, estimats oients de Ràdio 4, avui ens acompanya l'únic, el vell, incansable senyor Rodalies. Què tal, com està?
3: Bona tarda, arribo tard, ja ho sabeu. Si no us faig esperar, no seria jo.
0: Ja ho deia jo, que no podíem començar puntual. Estàvem aquí nosaltres extenent-nos amb la introducció. Senyor Rodalies, com es troba?
3: Buf, amb les vies rovellades, les articulacions plenes d'òxid i la panxa feta un garbuix d'obres. Cada cop que em prometen millores, jo tremolo. Millores vol dir que m'obren en canal i em deixen fet un desastre 3 anys més.
0: Ai.
2: I tot això mentre li posen rivals nous al costat, com l'AVE, els aeroports...
0: És veritat.
3: Exacte. Els meus cosins de l'alta velocitat van com avions i jo sóc aquí amb crosses, que em costa pujar un esglaó. Però compte, quan arriba una tempesta o un fil de coure es despentina, tothom se'n recorda de mi.
0: A veure, però és que els usuaris es queixen molt de vostè, eh? Que si retards, que si avaries, que si trens plens...
3: I amb raó. Però també els he de dir una cosa. La gent ha de venir dutxada de casa, eh?
0: Oh.
3: Que jo tinc vagons, no perfumeries. A vegades sembla que viatgi amb una cova de formatges curats.
2: O sigui que vostè també té queixes dels usuaris.
3: I tant. Primer, el mòbil. Senyora, senyor, no cal cridar com si parlés amb Mart, que tots ens assabentem del divorci, de l'herència i de la recepta de canelons. Segon, la música. No em feu de discoteca a les 7 del matí, que jo sóc vell i tinc el cor delicat. I tercer, deixeu de menjar pipes com si fóssiu coloms, que després semblo un galliner.
0: És veritat que rondinaire, però l'entenc, eh? Vull dir, la gent dutxadeta de casa, que si no, allò tenir al costat algú que no ha passat per l'aigua, doncs encara fa més difícil el viatge. Però vaja, tot i així, vostè sap, senyor Rodalies, que la gent el necessita.
3: Ho sé. Sóc com aquell avi pesat que tothom critica, però sense mi no podeu anar a la feina, ni a la uni, ni a veure la tieta a Terrassa. Sóc necessari, però també sóc un patiment.
2: Què diria, senyor Rodalies, als polítics i gestors que l'han tingut en aquest estat?
3: Que deixin de fer-me promeses. Que si milers de milions invertits, que si nous convois... Mentida. Són anys de dir-m'ho i després res. Em posen pagats. Una via nova aquí, una estació repintada allà. Però jo necessito una operació a cor obert.
0: Ai.
4: Tren amb destinació Barcelona. Arriba amb retard, com no.
0: Ai.
3: Mira,
0: com
3: fins
0: no.
3: I tot la meva veueta de megafonia ja fa broma amb vosaltres.
0: Mira, la veritat és que aquesta veueta és una mica com desesperant, eh? És un malson.
3: Ja ho sé. Sembla que parli un extraterrestre menjant polvorons. Però això és part del meu encant. Sóc vell, sóc caòtic i sóc incomprensible.
2: I què? Quines propostes té vostè per l'any nou, que ja ens hi acostem?
3: Un tren puntual, discret, que no faci soroll a les notícies. Que la gent em recordi per arribar bé, no per fotre la guitza. Però em sembla que això ja no ho veuré.
0: Home, és veritat que sembla una mica una utopia, eh? Però vostè no ha de ser tan cínic i tan rondinaire. Podria ser, no sé, no tan pessimista, en definitiva.
3: Jo sóc realista, nano.
0: Ja. Yeah.
3: Però també tinc orgull. Malgrat tot, encara porto cada dia centenars de milers de persones. Amb retards, amb males olors, amb discussions i amb memes a Twitter. Però hi sóc. Encara tiro endavant.
2: Doncs moltíssimes gràcies, senyor Rodalies, per la visita. Malgrat tot, continua sent part de la nostra vida quotidiana.
3: Sí, ja ho sé. Sóc com aquell parent que no vols veure, però que et ve a buscar sempre. Això sí, si us plau, dutxeu-vos abans de pujar, que jo sóc molt gran i el nas ja no em funciona tan bé.
0: Doncs en algunes coses li hem de donar la raó a Rodalies. Vull dir, s'entén per què aquest senyor és tan rondinaire, per què es queixa tant. De fet, jo crec que resumeix i reuneix les queixes dels milers i milers de catalans i catalanes que es veuen afectats, no?, per tots aquests problemes diàriament. Però mira, ens volíem agafar una mica amb humor. Arribem a la una amb No Rain, No Flowers, The Black Keys. Que vagi bé continuar l'entreteniment i la informació aquí a Ràdio 4, al Sota Sospita. Torna demà. Adéu-siau.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Aquest migdia s'han fet minuts de silenci a Antequera, a Màlaga i a l'Alameda de la Sagra, a Toledo, per les dues últimes víctimes de violència masclista, la Maria, de 29 anys, i la Rosana, de 45. A l'Alameda de la Sagra, membres del consistori han dedicat unes paraules a tota la població.
2: Exigimos una respuesta firme y sin paliativos de la justicia y de todas las instituciones. Y exigimos, por encima de todo, un futuro en el que ninguna mujer tenga que temer por su vida. Alameda de la Sagra condena rotundamente la violencia machista.
0: Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a la violència masclista. Són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. L'incendi de la Mierla a Guadalajara és el foc forestal més greu de Castella-La Manxa i el segon a tot l'estat des que hi ha registres. Ja ha cremat 32.000 hectàrees. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha traslladat aquest matí al punt de comandament de Tamajón per conèixer com es treballa en la contenció del foc. Des d'allà ha tornat a demanar un pacte d'estat contra l'emergència climàtica.
3: Espanya necessita un gran acuerdo, un gran pacto de estado contra la emergencia climática. Porque no podemos acordarnos de los incendios o de las emergencias climáticas que derivan en emergencias de protección civil cuando se producen, sino que tenemos que hacerlo previamente.
0: D'altra banda, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, està fent balanç dels 3 anys de legislatura de Pedro Sánchez. Sosté que el PSOE està atacat de casos de corrupció, debilitat parlamentària i mala gestió. Feijóo es postula com a alternativa d'un govern que considera caduc. Clara Ontanyón, bona tarda.
4: Bona tarda. El líder del Partit Popular considera que la presidència de Sánchez ha conduït a Espanya a la decadència i sosté que el seu mandat està esgotat. L'escoltem.
5: Este curso ha sido algo más que un año político difícil, algo más que una mala racha. Ha sido la confirmación de que esta etapa está acabada. Por tres razones. El gobierno está políticamente agotado, parlamentariamente bloqueado y éticamente inhabilitado por completo.
4: Prova d'això, diu, són els governs populars de gran part de les autonomies d'Espanya. Feijóo ha fet una crida a la convocatòria d'eleccions i ha exposat algunes de les seves propostes, com la baixada d'impostos, l'enduriment de les polítiques de migració, augmentar un 15% la plantilla de metges i una inversió milmilionària en infraestructures.
0: Gràcies. En paral·lel, judici del cas Kitchen per presumpte espionatge a l'extresorer popular Bárcenas, que hauria organitzat el Ministeri de l'Interior del govern de Mariano Rajoy el 2013. La Fiscalia Anticorrupció parla d'operatiu per a

0: policial criminal, el departament que dirigia el ministre Jorge Fernández Díaz d'Operació Legal d'Intel·ligència. Aquest matí, les defenses en l'exposició dels informes finals, l'advocat de Fernández Díaz ha demanat una sentència absolutòria per l'exministre en assegurar que durant el judici no ha quedat acreditada l'operació il·legal per espiar Bárcenas. I el Tribunal Suprem aixeca les mesures cautelars a l'empresari Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i mig pel cas Coldo. El magistrat entén que, tot i que encara no s'ha executat la sentència, la conseqüència lògica és que se suprimeixin les ordres de retirada de passaport, compareixences periòdiques i la prohibició de sortir de territori nacional perquè la sentència és ferma. Recordem que l'alt tribunal va reconèixer l'especial col·laboració d'Aldama en la investigació per dimensionar l'abast de l'organització criminal integrada per l'exministre Ábalos i el seu assessor Coldo García. D'altra banda, el Suprem s'hi manté les cautelars per Aldama en un altre cas on està imputat la trama d'hidrocarburs que investiga el presumpte frau massiu d'IVA en la comercialització de combustibles. I la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha negat que conegués la suposada trama del cas Leire durant la seva compareixença al Senat a la comissió del cas Coldo. Narbona ha insistit que després que l'exmilitant socialista Leire Díaz li oferís informació, la va derivar al llavors secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. Pensava que aquesta informació es tractava de fets desconeguts.
1: Cuando ella hablaba de información, yo pensaba que se refería a hechos que no se conocieran, pero a hechos, desde luego, nada que ver con aquello que está siendo objeto de investigación.
0: I expliquem que els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic d'armes i munició. Hi ha 9 persones detingudes i el líder de l'organització estava reclòs a la presó de Quatre Camins per un delicte d'homicidi. Marga Esparza.
2: Des de la presó, el líder utilitzava dispositius mòbils per atendre les peticions i els preus. La seva dona s'encarregava de la venda i ho feia a plena llum del dia. Tenia l'armament al maleter del seu vehicle i les vendes es feien a pàrquings de supermercats o centres comercials. La filla gran feia els vídeos per mostrar als compradors les armes i les seves característiques. El sergent de la Divisió d'Investigació Criminal destaca la importància d'aquesta operació policial.
3: No només hem detingut a uns traficants d'armes, sinó que hem interromput una cadena de subministrament que alimentava altres estructures criminals i que de ben segur aquestes armes i aquesta munició s'hagués acabat fent servir doncs, per cometre fets violents, sens dubte, lesions o homicidis amb arma de foc.
2: Entre les armes decomissades hi havia pistoles, escopetes, molta munició, dispositius d'armaments, un llençacoets i una granada. Els preus per cada arma podria arribar a un preu de mercat entre 5.000 i 8.000 euros.
0: Doncs fins aquí aquest bloc d'informació, més a la sintonia de Ràdio 4 a les 2.
4: Ràdio 4. Radio 4.

0: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
1: Amb Xavi Martínez.
0: Són ja 20 anys de trajectòria, la pegatina, no semblen disposats a viure de la nostàlgia, sinó a demostrar que encara saben fer créixer el seu propi incendi. Oh, no, nois? Sí o no?
2: Què tal?
0: Bona tarda, benvinguts.
2: Bona tarda. Què tal?
0: Com esteu?
2: Molt
0: doncs l'Adrià, el Rubén, l'Ovidi, que són aquí amb nosaltres avui. Què? Sensacions?
2: Ui, la gent està supercontenta amb el disc.
0: Sí, sí, no?
2: I, sí, sí, jo, és com que hem tornat a això, a buscar una mica el que deies, no? Els orígens, una mica l'essència al principi, d'allò de treure la guitarra al carrer o a una sobretaula i posar-se a tocar i fer, vinga, anem a fer unes rumbetes, tot
0: com
2: això.
0: Com us agrada això, eh?
2: Això, i després de viatjar per tot el món, no? És com, bueno, tornem una mica a casa.
0: Sí.
2: I també això, hem tornat al barri, estem més a... Aquest any d'aturada també ens ha servit per estar més amb la família, amb les parelles, tal, com viure una mica més això el dia a dia de la perifèria on vivim. I res, molt contents, ha sortit això.

0: tenim gira, també. De fet, a Madrid feu dues... Sí. La Riviera, sí. I una ja, és, ja està soldat?
1: Les dues, ja.
0: Ah, ja està,
2: les dues,
0: eh?
2: Les dues.
1: Sí. Sí, sí.
0: Enhorabona.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
0: Que guai. Quan, clar, quan passen aquestes coses, diguéssim, fora de Catalunya, com us arriba?
1: Bueno, nosaltres, al final, tocar Catalunya fora o a Europa o a Llatinoamèrica, per nosaltres és algo

0: quotidià, no?
1: Sí, no, ja porteu temps. Però...
0: Des de 2007, que vam sortir la primera vegada, no parem de girar per arreu del món, ja som més de 30 països, però bueno, però estem molt contents, no?, de que després de 23 anys de projecte encara omplim sales, omplim concerts, i aquí a Barcelona farem el 29 de maig el Festival Emprentes al Poble Espanyol. Encara queden algunes entrades, així que s'apanyen.
1: Planazo, Rubén.
0: Sí.
1: Com és para un any? O sigui, tu has dit, hem estat amb la família... Sí. Què heu fet? Què heu fet? Expliqueu-nos una miqueta.
2: Bueno, hem viatjat també.
3: Sí, hem viatjat, hem gaudit de la família. Jo he corregut una marató, perquè
1: ah, sí?
3: Si no em pujava per les parets...
1: Sí, o sigui, tu has d'estar fent coses tota l'estona.
3: Clar, clar, clar. Havia d'aprofitar perquè era l'única vegada que podia com preparar, perquè de gira no pots preparar una fita així. I això, hem gaudit molt també d'estar per casa una mica, que ens agrada viatjar, eh? I ja portàvem això un any i mig sense viatjar i ja teníem ganes. O sigui, fins i tot hem començat la gira que ja hem fet Estats Units i Mèxic.
1: És que això és molt gros.
0: Sí.
1: I què, allà què feu quan arribeu a aquests països?
2: Ui, va estar molt guai, perquè no havíem estat mai als Estats Units.
1: Mai, eh? Mai. Ni de viatge, ni...
2: Bueno, sí, de viatge alguna vegada, però jo cosa a Nova York... Tal, però,
1: el típic.
2: Però, sí, clar, allò vols barats, no?
1: Cada, sí, sí, sí.
2: Tothom m'ha fet alguna vegada. I aleshores, hem estat a Miami i Orlando i anàvem amb una banda veneçolana i anàvem de taloners. I aleshores va ser molt guai perquè realment era tot la comunitat veneçolana ens estava descobrint allà als Estats Units i vam fer un parell de bolos molt guais en llocs molt cool, saps? D'Orlando i de Miami,
1: oh,
2: amb tot ple, a més. I a més, és que vam tenir la xorra, perquè no es pot dir d'una altra manera, que vam anar als dos programes de televisió més top d'allà d'aquella zona, no? Bueno, per tota la comunitat llatina.
1: Sí, sí,
2: el Despierta
1: sí.
2: América, aquest, que és una cosa... Vam tocar allà i vam estar en un altre que és de veneçolans, un podcast que ens va donar no sé quants seguidors, una barbaritat. I clar, pues ja tot això va... O sigui, vam estar a Telemundo, a Univision... O sigui, vam fer tot allà en dos dies.
1: Sí,
2: vam estar,
1: sí,
2: després
1: sí.
2: Vam anar a Mèxic i anàvem de taloners de Guns N' Roses.
1: Hostia.
2: I vull dir que hem començat aquesta gira que, bueno, no veus.
0: Porto lo alto.
1: Estáis en vuestro prime?
2: Sí, sí, sí, moment, sí, sí.
1: Impressionant. No, no, no, és brutal. A més, el que heu dit, vull dir, segurament molta gent no serà conscient, però és molt complicat.
2: Sí, sí, sí.
1: Apareixer en aquests programes i tenir aquest ressò.
2: Sí, sí.
1: Us quedaríeu a viure a Miami? Us agradaria?
2: No, no, no.
1: No, no, eh?
2: No, no, no.
0: Al final jo crec que és una ciutat d'oci, és una ciutat de pas moltes vegades, i crec que nosaltres anem allà, toquem, coneixem gent i tornem.
2: És molt de negoci.
0: Sí.
2: I a més, bueno... Clar, allà tothom vota Trump. I llavors, no,
1: és veritat,
2: crec que no podria...
1: Eleccions...
2: Perquè se'ns escapaven comentaris
1: yeah.
2: I la gent ens mirava malament. I clar, com...
1: clar, acostumats aquí, que,
2: clar,
1: que aquí raja constantment de Trump.
2: La visió és una altra, clar,
1: sí,
2: i allà
1: sí,
2: ells tenen...
1: Sí.
2: Però dic, clar, tots són... O sigui, allà no parles anglès amb ningú. Tots són, yeah. Sí, sobretot, veneçolans, cubans... I
0: colombians, sí.
2: Colombians també, no? Sí. Però vull dir que no hi ha possibilitats de parlar en anglès, en cap moment vam tenir.
1: Que
0: I, sí, a Orlando i, sí, però a Miami...
2: Clar, i sent tots migrants i tots dient no, Trump, perquè així no venen més gent de
1: clar,
2: fora. I dic,
1: aquest és el raonament, nosaltres ja estem dins...
2: Clar,
1: que no...
2: i els que venen darrere, doncs pues que...
3: Clar, clar, va dir, deien, no, a mi m'ha costat 8 anys tindre els papers i, clar, en Biden ho obria i era molt ràpid.
1: Sí, sí.
2: O sigui... És una bogeria.
1: Bueno, us heu mossegat la llengua, llavors, no?
0: Sí,
2: sí, sí, sí. Bueno, és que a mi se'm va ocórrer en un moment a la noia que ens portava a la premsa, no?, que m'està explicant tot això de... Bueno, és que aquí... És que és molt guai, perquè...
1: Ovidi s'està portant les mans al cap.
2: Sí, no, perquè, clar, jo... Perquè deia... aquí pues, hi ha gent de Colòmbia, de no sé què, d'aquí, d'allà, tal. Dic, mira, el sueño de Simón Bolívar. I clar...
1: No!
2: Em va mirar amb una cara i jo era estar fent un acudit, però clar...
1: Va estar a punt de treure l'espasa de Simón Bolívar per tallar-te el cap, eh?
2: Hòstia. Ostres.
1: Bé, tornant a la música, heu estat... bé, tot això ho heu fet convivint un mes a la Casa Murada, no?
2: Sí.
1: Casa Murada.
2: Sí, allà a Banyeres del Penedès.
1: Que és una preciositat.
2: Sí, sí.
1: L'heu buscat abans per Google.
2: És preciós. I vam estar amb el Camilo Lara, que a més
1: sí.
2: És presentador també d'aquesta casa, bueno, a Radio 3,
1: sí,
2: però té
1: sí,
2: el
1: sí,
2: Dilo
1: sí.
2: Camilo, i ens el vam portar des de Mèxic i va ser molt divertit. I clar, d'això també vam gravar un documental que s'ha fet només per la gent que va fer la precompra del disc i així, com explicar una mica, i per tenir nosaltres imatges també d'aquests dies amb ell, no?, que sempre està guai, perquè dius, home, un

0: Amb els Cachi Porros, aquí, estem escoltant Rompela.
1: Cachi Porros és una banda de Paraguai. Una banda de Paraguai que coneixem de moltes vegades que hem coincidit amb ells a Mèxic. Havia de sortir aquesta col·laboració perquè som grans amics. Ara vindran d'aquí poquet aquí a Barcelona, a Madrid, per tota Espanya.
2: I hem quedat per fer una paella i totes aquestes coses.
0: Que guai!
1: Molt bona gent, molt bona gent.
0: Mola molt perquè tinc la sensació que vosaltres genereu vincles més enllà de l'estudi de gravació o de les gires o de ser taloners d'algú. O sigui, que us agrada després que la vida que compartiu els escenaris també pugui tenir recorregut fora.
2: I al revés, vull dir que al final coneixes algú i et caus bé i no sé què, i dius, no vam fer una cançó junts.
0: També.
2: Però sí, és veritat que al final estàs com super... passa la vida superràpid i ens... estem tocant per aquí per allà i ves a la gent de passada, no? I al final mai tens temps una mica d'això, de conèixer aquelles persones. Que a més comparteixes el món de la música i tot això, que no és tan fàcil trobar gent amb la que puguis parlar, i a més que siguin grups que visquin el mateix que tu però a l'altra punta del món, no? I aleshores és molt guai quan et trobes i xerres i a vegades també et descobreixen música i t'expliquen les seves vivències i dius, ah, doncs jo també em passa el mateix aquí o tal, bueno, no sé.
0: És molt guai barrejar, al final em sent que s'assembla a tu, no? Que tens la teva mirada.
2: Sí.
0: Perquè jo a vegades em plantejo, per vosaltres seria difícil formar una família, tenir compromisos personals, diguéssim, més elevats. Al final jo penso, ara que tinc una filla petita, dic, ostres, com ho faria jo, això?
3: O sigui, jo la tinc...
0: Bueno, Vidi, tu...
3: Jo la tinc, però... Sí que passa que quan estem fora, ara viatjant a Mèxic i Estats Units, sí que hem faltat 15 dies, però ara aquí ja anem més per feina i jo quan estic a casa estic més estona que algú que va a l'oficina i arriba a les 7 de la tarda. Avui l'he anat a deixar el cole.
0: Clar, tens aquesta llibertat.
3: Clar, quan estem entre setmana estem molt més. Després sí que faltes caps de setmana, però la vivim molt.
2: Mira.
0: I què?
2: No, jo no tinc res.
0: Algun dia arribarà o teniu en ment, us agradaria?
2: Aviam, a mi no m'importaria, la veritat. Sí, com que és que jo crec que hi ha un moment a la vida que ja ho has fet tot i que ja has començat a repetir tot el que has fet, però d'una altra manera és una repetició. I crec que l'únic que et pot fer que no es repeteixi és tenir canalla.
0: Buah!
2: Com és un upgrade cap a una altra cosa, no?
0: És espectacular, és increïble.
2: Et canvia tot, però clar, és que si no, sento que potser em moro amb 80 anys o abans i és com he anat repetint el mateix d'una altra manera tota la vida i penso, bueno, pues, escolta, anem a provar altres coses.
3: O sigui, jo ara estic visquent la pegatina també des del ulls d'ella, o sigui, ara està aprenent les cançons, les canta millor que jo, ja.
0: Això ha de ser increïble, si es pot saber quina edat té ara.
3: 5 anys.
0: 5 anys, és una edat preciosa.
3: Sí. Està per menjar-se-la i no. I ella l'altre dia ens va acompanyar al Sant Jordi, va signar un disc i estava contentíssima.
0: Bonic.
3: No, és molt guai.
0: Sí, i et baixa molt a terra tenir fills, eh? Et posa els peus a terra de cop. O sigui, si estaves una mica flotant, et diu no, guapo.
2: I això ens va bé, jo crec, també en el mundillo nostre, perquè després et passa el dia volant i d'aquí cap allà i, bueno, llavors està bé una mica de casa.
0: Com porteu el tema de les xarxes? Que aquí sempre ho preguntem, ens agrada molt saber també l'opinió dels artistes de com estan portant tanta obligació, no? De pujar constantment contingut, vídeos, no sé si...
1: Al final, sobretot, és pujar molts vídeos, perquè ara hi ha fotos, quasi res. Bueno, al final ens encarreguem nosaltres mateixos de fer això i intentar sempre mantenir-les actualitzades i sobretot el contacte amb el teu públic, no? És una forma de veure constantment de com està la gent rebent les notícies, els discos... Bueno, és una forma també d'estar en contacte de qualsevol cosa que passa, no? Jo què sé, entrades, concerts, quan anem a Mèxic, quan anem a... tenir aquestes comunitats també, no? de seguidors, de fans, de cuidar-los. Bueno, és una miqueta enrevessat tot el tema de les xarxes i dur perquè és molt cansat, però a la vegada és molt gratificant perquè està en contacte amb la teva gent.
2: Però sí que hi ha moltes obligacions, o sigui, clar, tots els festivals et diuen has de fer aquest post, aquest no sé què, tal, tot això, i clar, al final penses, ostres, inverteixo molt de temps en això, molt... Sí, hi ha temps i energia, I, però penso, aviam, com hem arribat a aquest punt, no? D'haver de fer vídeos i fer vídeos virals, a més, no? I totes aquestes
0: clar,
2: coses, que no és només fer vídeos, és que fer vídeos que funcionin i què tal. Penso, ostres, això és perquè hi ha un munt de gent jove, emergent, que està fent música, però no té lloc on tocar, no té plataformes, i l'únic que té és les xarxes, no? I aleshores, aquesta necessitat d'ensenyar la seva música. I ells s'han hagut de buscar la vida i fer aquests vídeos tan ben fets i virals i no sé què, i a la que això funciona, la resta els hem de seguir.
0: Clar, clar, és que estan marcant un precedent.
2: Clar, clar, perquè són els que marquen l'algoritme, en realitat. Sí. És la necessitat de la precarietat dels músics que no poden tocar.
0: Fixa't, eh? Tot ve de la precarietat.
2: És com dir, entre cometes, l'escenari dels pobres.
0: Sí, sí, sí, sí. I ja que estem parlant d'això, com veieu ara mateix la indústria musical catalana a dia d'avui? L'escena musical catalana.
2: L'escena, la indústria
0: és una altra cosa. La indústria deixarem de...
2: La indústria li va molt bé, la indústria.
0: La indústria li va bé, no?
2: Perquè la matèria primera, que som nosaltres, també va bé.
0: Ja, ja.
2: Clar, clar.
0: Queixes?
2: No, cap ni una. O sigui, al final, doncs, per alguns és un negoci, per als altres és una vocació i les ganes de pujar a l'escenari i fer música, no? Però, clar, són coses diferenciades i aquí sempre hi ha aquesta dicotomia. Però jo crec que l'escena està increïble. O sigui, hi ha més música que mai. Bueno, de fet, clar, diuen que es pugen 150.000 cançons al dia a les plataformes. Però aquí sí que sento que a Catalunya hi ha molta cosa nova en els últims anys i que reflexa molt com és la joventut actual. I llavors està molt bé. I molt nosaltres bé. Ja estem fora d'això.
0: No, clar, és que esteu...
1: Som clàssics.
0: Estats Units, Mèxic, França i Països Baixos també,
2: sí,
0: no?
2: Anireu en aquesta gira. Tenim molta pública ja, sí, sí.
0: Això m'ha sobtat molt. I com és el públic? És més fred? Als Països Baixos?
3: No,
0: més...
3: no creguis. Als Països Baixos portem 16 anys anant. O sigui, nosaltres hem omplert sales de més de 2.000 persones amb només holandesos. O sigui,
0: mora
3: i molt
0: meva.
3: Pocs d'aquí. I tenen unes ganes bolles de festa. O sigui, són increïbles els holandesos.
0: Me'ls imaginava una mica més tranquils. No sé per què.
2: És que la que surt el sol, bueno, es tornen bojos.
3: Que sempre diuen que els hi portem com el sol d'Espanya, cap allà i se senten de
0: sí,
3: festa.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: I tenen un nivell de producció de festivals i unes sales increïbles.
0: Bons, eh?
2: Sí, sí.
0: Són bons.
2: És increïble.
0: Està passant també. A més, a la capital catalana ho veiem molt, no? Bé, els hi diuen expats.
2: Sí, sí, sí.
0: Venen de Suècia, de Dinamarca, dels Països Baixos, del Regne Unit també molta gent, a fer família aquí ja, eh?
2: Mm-hmm.
0: Amb sous d'allà, però els encanta viure aquí.
2: Clar.
0: De fet, veuen els lloguers com barats. Sí, és molt bèstia.
2: I el menjar i tot, però clar, els d'aquí després... Però això de la gentrificació és una cosa mundial, perquè parles amb els mexicans i els he passat el mateix a Ciutat de Mèxic,
0: sí?
2: Que clar, allà són els gringos, que venen allà a viure, clar, s'està millor, és molt més barat. Bueno, i això, doncs, van cap allà tots, i a tota la Roma, la Condesa, tot això, està ple de gent d'Estats Units, que va allà a viure i va crear la seva família i tot això, perquè es viu millor.
0: Què tal anar per Mèxic? Perquè bé, fa uns anys a mi m'explicava... Era la Laura Pausini, que em deia que havia de portar dos o tres cotxes de seguretat.
3: Clar, però ella és molt, molt coneguda. Nosaltres hem anat allà, hem estat una setmana, i com ja tenim... O sigui, jo ja sé els llocs de... Aquí anirà a comprar això, aquí l'altre, i me'n vaig sol, tranquil·lament.
0: Però sí que saps els llocs. O sigui...
3: Sí, no, saps... Jo crec que és anar amb compte per la nit,

0: Sí, i també saps que hi ha un parell de barris que no cal, però com tornant d'allà hi havia uns mexicans preguntant per Barcelona que els hi havien dit que era perillós.
1: Ui, sí, sí, és al contrari. La imatge que té tothom de Barcelona és que és ultra perillós. Sí.
2: Que bèstia,
1: ultra perillós.
2: Que bèstia.
1: I dius, bueno, però tu ets de Ciutat de Mèxic, saps?
3: És que clar, vull dir...
1: La imatge, bueno, són coses també... que es diuen per benefici d'algú, no?
2: Sí, bueno. Sí. I també hi ha prejudicis moltes vegades, no? Que, a veure, clar, és que el meu cap Mèxic és un lloc on t'has d'anar preparat. Has d'anar preparat i amb seguretat. Que m'ha dit tothom, però...
4: És molt gran.
0: Nosaltres només hem tingut un cop un problema i va ser perquè ens vam equivocar amb la furgoneta i ens vam ficar on no tocava.
2: I què us va passar?
1: Bueno,
2: si es pot saber.
1: Sí, sí. Bueno, ens va assaltar un noi amb un machete en una autovia, diguéssim.
4: Sí, volia entrar a la furgoneta, estava tancada i volia trencar el vidre amb un machete. I al final el conductor
1: va decidir anar-lo a atropellar.
2: No, però què dius?
1: Però no va poder fugir. No el vam atropellar.
0: Ens va tirar una pedra. Nosaltres tot això ho estàvem fent marxa enrere perquè no podíem passar per aquella autovia perquè la furgo era massa alta. És d'aquest...
1: Era motivat el conductor i es pensava que per aquells ponts que posava 2.10 i nosaltres medíem 2.30, ell passava. I va passar el primer, però el segon noi vam haver de fer marxa enrere, llavors uns nanos ho van veure, i teníem els vidres tintats, que no es veia que a dintre hi havia molta gent, i el tio va veure i va anar pel conductor, i va dir, jo m'emporto això.
2: I quina por, no, allà dins?
4: Pues sí, aquell moment va ser de paralitzar-te, no?
3: L'Adrià diu que no.
1: No, jo vaig veure com algú...
4: Una pel·li.
1: No, ni em vaig enterar. No, com, o sigui, sí, perquè estava allà, estàvem a la porta, però va ser com, bueno, no està passant res, realment.
4: Sí,
1: no pot entrar la furgó.
4: Sí, va ser algo molt ràpid que després sí que pensant sí que t'anodaves que...
0: Un de nosaltres estava fora guiant-la a la furgó. És que aquell... Sí, sí.
2: Ostres, i l'altre amb el machete.
0: Clar. Va ser una situació de 3 minuts que ens vam quedar tots callats a la furgoneta durant 5 minuts. Però és això,
1: L'Ovidi va dir que no tornava a Mèxic.
0: No, amb la nena jo no... no però sí que després volem...
2: Ja,
0: o sigui, l'any passat me'n vaig anar sol de viatge a Mèxic.
2: Què dius? Això és abraçar l'ombra, realment.
0: Sí,
2: això
0: sí,
2: és...
0: sí.
2: Uau. Doncs va, repetim gira, que estareu el 29 de maig al Poble Espanyol.
4: Sí.
2: I també, bé, és que clar, és que sí. Si comencem aquí...
1: Bueno, a Catalunya fem 4 concerts, una cada província. Llavors fem aquest a Barcelona, després fem el Pau Paterres a Targa. Fem a l'Empordà Music Festival a la Bisbal i fem el Festiuet a Salou. Aquestes són les 4...
2: Que guai.
1: Que fem aquest any.
2: Doncs a veure si em puc escapar a Salou, perquè la família de meva dona és de Cambrils i ens agrada escapar-nos a l'estiu cap allà.
1: Doncs és un gran plan.
2: Podria ser molt divertit.
1: Sí.
2: Que guai. Doncs jo és que m'estaria amb vosaltres tot el dia, perquè sou família. Només us volíem donar l'enhorabona per aquest Fuegos del Barrio, per tot el que està per venir. I sobretot, moltes gràcies per venir a l'estudi i compartir-ho avui amb nosaltres.
1: Gràcies a tu.
2: Que sou fantàstics.
1: Olé,
2: la pegatina, tota la sort amb el que ve. I a disfrutar molt. I ja ens explicareu la propera vegada a Mèxic, que jo m'he quedat amb ganes.
0: Hem viscut,
1: que no passi res.
0: Clar,
1: no,
0: hem viscut moltes més coses bolles i xules que aquesta,
2: Però no em deixis així, ara he d'allargar el programa. Una més, va. Una que diguis, ostres, més boja que aquesta. Que un tio amb un machete, enmig d'una autopista.
1: No, mira, vam tocar un dia a... Crec que era a Monterrey, un bar, i ens diuen, bueno, si hi ha algun assalt o no sé què, i ens ensenyen que al camerino hi ha un arbre que puja pel sostre, travessa el sostre, i ens diu, l'escaleu, i puja, i us esperem al terrat de l'altre.
2: No me lo puedo creer. Però què dius? Però això és la pel·lícula.
1: Bueno, t'ho expliquen així, com si...
2: És natural. Uau, i després surts a cantar tan tranquil, no?
1: Clar, i vas mirant, com que hi hagi algun sospitós, potser hi ha algun noi que està una mica més begut del compte i ja estàs com mirant-lo amb...
2: Sí, o algú que es fica la mà a la jaqueta i...
1: Per treure la petaca.
2: I és la petaca i no és una pistola, en fi. La pegatina amb nosaltres, que són fantàstics. Doncs que és casa vostra. Us esperem en setmana, si voleu.
1: Moltes gràcies.
2: Bravo! I bé, seguim en directe a Ràdio 4, aquí al Xavi Fornia.

0: l'estiu, també Xavi Fornia. Maria, algun dels millors moments de la temporada, com aquest.
1: I ara els escoltarem.
2: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, activa el compte enrere per guanyar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez, a qui acusa d'haver conduït a Espanya a la decadència. Clara Untañón.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha postulat com a alternativa d'un govern que considera caduc pels casos de corrupció que l'envolten, el bloqueig al Parlament i la manca de suport social.
3: Para el gobierno lo peor aún está por llegar y que a España le espera lo mejor. El cambio que pondrá fin de una vez a una legislatura que nunca debió empezar.
2: L'avalen, diu, les victòries del PP a gran part de les comunitats autònomes, tot i que no concreta futures aliances amb Vox i la legalitat de la prioritat nacional, que avui, per cert, s'ha introduït per primera vegada a la llei de pressupostos de València. Entre les propostes de Feijóo per la presidència, baixar impostos, prorrogar la vida a les centrals nuclears, endurir les polítiques de migració i les penes als agressors sexuals reincidents, a més d'augmentar la plantilla de metges un 15% i grans inversions en infraestructures.
0: Doncs, mentretant, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en la necessitat d'un pacte d'estat contra l'emergència climàtica, ha demanat a totes les forces polítiques que deixin de banda la lluita partidista i impulsin mesures estables de prevenció, conscienciació i adaptació.
4: España necesita un gran acuerdo, un gran pacto de Estado contra la emergencia climática. Porque no podemos acordarnos de los incendios o de las emergencias climáticas que derivan en emergencias de protección civil cuando se producen, sino que tenemos que hacerlo previamente.
0: Abans, el president espanyol també ha anunciat una nova línia de 300 milions d'euros destinada a impulsar la innovació de les petites i mitjanes empreses en la lluita contra el canvi climàtic. I precisament Sánchez ha acompanyat avui el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, al punt de comandament de Tamajón, a Guadalajara. Des d'allà coordina les tasques d'extinció del pitjor incendi de la temporada. Míriam Andreu, bona tarda.
5: Bona tarda. És el de la Mierla, que ha cremat ja 32.000 hectàrees. Encara que ho fan amb cautela, els tècnics comencen a mostrar-se optimistas. Page confía que el foc podría quedar estabilizado como a molt tard demà.
6: Se nos ha reducido, digamos, los frentes y sin descuidar nada, estamos ya atacando frentes muy selectivos. Por tanto, vemos la situación con una perspectiva más esperanzadora, pero también con mucha cautela.
5: Veïns a 5 municipis de Guadalajara ja podran tornar a casa seva avui i no es descarta que també ho puguin fer els de la Mierla. També és favorable l'evolució de l'incendi de Julbe a Terol, on els veïns ja han pogut tornar a les seves llars durant aquest matí, com els afectats pel foc de Brieva a Segòvia. Preocupa, però, el de Plana a Osca, un incendi de difícil extinció per la complexitat de l'orografia que obliga a treballar només amb helicòpters i fent descàrregues molt precises.
0: El govern tornarà a portar demà al Congrés els objectius d'estabilitat pressupostària, tràmit previ a la presentació dels pressupostos, i tot apunta que seran novament rebutjats. Per intentar evitar-ho, el ministre d'Hisenda fa una crida a la reflexió als grups de l'oposició. Àlex Eloi.
7: Sí, previsiblement, com ja va passar la setmana passada, el Congrés descartarà per segona vegada els objectius de dèficit i deute.

0: serà en el darrer ple abans de l'estiu. De moment, PP, Junts i Vox es mantenen en el no i no hi ha canvi de posicions. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, insta a reconsiderar-ho i assegura que grups com el Partit Popular hauran de decidir si prefereixen una derrota del govern o 5.800 milions d'euros de marge fiscal per les seves comunitats. Són declaracions a Ràdio Nacional.
1: Yo lo que traslado es que pensemos en las medidas que se proponen. Pensemos en lo que significa ese margen fiscal de 5.800 millones de euros y que luego decidan como tengan que decidir. Pero me parece que no lo piensan así, que el Partido Popular lo piensa de otra forma. Piensa cómo puedo erosionar al gobierno cuando debería de ser cómo puedo mejorar la vida de mis ciudadanos en mis territorios.
0: Sobre la reforma del model de finançament autonòmic, Espanya ha retret al Partit Popular no tenir cap proposta, diu, i reitera que no és un model tancat. En aquest sentit, demana no enfrontar territoris i ha defensat la negociació bilateral amb Catalunya.
2: Obrim ara plana judicial, parlem del cas Kitchen per presumpte espionatge a l'extresorer popular Bárcenas que hauria organitzat el Ministeri de l'Interior del govern de Mariano Rajoy el 2013. En el torn dels informes finals de les defenses, l'advocat de Fernández Díaz ha demanat una sentència absolutòria per l'exministre de l'Interior en assegurar que durant el judici no ha quedat acreditada l'operació il·legal per espiar Bárcenas. Una de les claus de la seva imputació eren uns missatges que va protocolitzar davant de notari el seu número 2, Francisco Martínez, en el que es llegia com l'informava del bolcat dels dispositius de Bárcenas. El lletrat ha insistit que els pèrits no van poder comprovar que els missatges fossin de l'exministre i que el mateix Francisco Martínez, durant el judici, ha evitat parlar-ne.
3: La impugnación de los mensajes y de las actas notariales se realizó por esta defensa en fase de instrucción. Tales mensajes han sido negados tajantemente por don Jorge Fernández Díaz en todas sus declaraciones judiciales. Tales mensajes no han aparecido en ningún sitio más allá de en las actas notariales. Y tales mensajes no han sido ratificados por el interesado, que era el señor Martínez, en el plenario.
2: El Tribunal Suprem ha aixecat les mesures cautelars que va imposar l'empresari Víctor de Aldama en el marc del cas Mascaretes després de la sentència que el va condemnar juntament amb l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Coldo García. La sala ha decidit retornar Aldama al seu passaport i aixecar la prohibició de sortir del país. Recordem que l'empresari va ser condemnat a 4 anys de presó per organització criminal i suborn, però el Suprem li va aplicar l'atenuant de col·laboració amb la justícia i van suspendre el seu ingrés a presó. Per contra, Ábalos i Coldo van ser condemnats a 24 i 19 anys, respectivament, i estan pendents que resolgui els seus recursos contra la sentència. I la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha negat haver afavorit Leire Díez ni haver estat la seva madrina durant la seva compareixença a la comissió del cas Coldo al Senat. Toni Conde.
4: Narbona ha insistit que després que l'exmilitant socialista Leire Díez li oferís informació, la va derivar a l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. Pensava que la informació es tractava de fets desconeguts i no tenia res a veure amb els fets investigats al cas Leire. La presidenta socialista ha reconegut tenir una relació professional amb Leire Díez des de 2017, però ha negat haver estat la seva madrina.
5: Yo soy amable e intento, en la medida de lo posible, que una relación, no solo, por supuesto, con personas afiliadas, también con personas que no lo son y de otros partidos políticos incluso. Y puede ser que se interpreten las cosas de una forma absolutamente fuera de lugar. Yo no he sido su madrina para nada.
4: Narbona també ha negat conèixer les reunions entre Díez i Cerdán per a, presumptament, desestabilitzar causes judicials contra el PSOE i el govern.
2: Antequera, Màlaga, minut de silenci per Maria, de 29 anys, mare de dos fills, assassinada presumptament pel seu exmarit que es va treure la vida. Tots dos estaven al sistema Biogen, hi havia un ordre d'allunyament contra ell, però es va anul·lar per un acord mutu. Així mateix també s'ha retut homenatge a Rosana, la dona de 45 anys, mare de tres fills, assassinada a Alameda de la Sagra, a Toledo, i qui hauria apunyalat la seva parella. Recordin, el 016 i el 900-900-120 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere. És gratuït, no deixa rastre la factura del telèfon, però sí que l'esborrar del registre de trucades. I el rei Felip VI ha concedit el Toisón d'Or, màxima condecoració de la corona, a l'expresident portuguès Marcelo Rebelo de Sousa, com a la mostra del seu apreci per la tradicional amistat entre Espanya i Portugal. De fet, el primer viatge internacional de la princesa Eleonor va ser al País Veí i el president Rebelo va ser l'anfitrió en tot moment. Amb aquesta informació expliquem ara altres notícies de l'exterior en format breu. Laura Hurtado, bona tarda. Els Estats Units arriben a un acord amb l'Aràbia Saudita que permetrà al país àrab tenir un programa nuclear civil i l'obrirà la porta a l'enriquiment d'urani.
6: L'acord busca enfortir les relacions dels dos països en un context marcat per la tensió de la guerra a l'Iran.
2: I precisament en el marc d'aquest conflicte, l'Iran ha bombardejat instal·lacions estatunidenques a Kuwait i atacat un centre de dades d'Amazon a Bahrain.
6: El país també ha executat un altre home detingut durant les protestes antigovernamentals del gener, condemnat per suposadament col·laborar amb un grup terrorista contrarrevolucionari.

0: Aquests ja són 24 els manifestants executats per les seves vinculacions amb les mobilitzacions.
1: I parlem ara d'esports. Comencem parlant de ciclisme en directe. Marga Lluc, bona tarda.
2: Perquè tenim en marxa aquesta hora la 17a etapa del Tour de França entre Chambéry i Boiron. Enviat especial Jorge Agüero, bona tarda. Hola, Jorge, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Sí, t'escoltem. Digues.
3: Hola, bona tarda. Sí, deia, 150 quilòmetres per arribada a la línia de meta a Boiron. De moment, el pilot és qui marxa al capdavant de la cursa. Tres ports de quarta categoria i un de tercera en els primers 60 quilòmetres, ideals per escapades. De moment no s'ha produït cap i veurem què és el que passa quan acabi aquesta etapa. No s'haurem de produir, però, grans canvis en la general. Recordem que segueix encapçalada pel maillot groc Tadej Pogačar.
2: Gràcies. En futbol, el Barça ha anunciat l'arribada de la central neerlandesa René Van Nasten, de 19 anys, procedent de l'Ajax. D'altra banda, l'Arsenal ha anunciat el fitxatge de la portera canària Misa Rodríguez, procedent del Real Madrid, que ha arribat a un acord amb la Juventus de Turú pel traspàs de la davantera Alba Redondo. I en waterpolo, Espanya s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Món femenina.
1: Gràcies, Marga. I avui acabem amb Chanel, que juntament amb Ramoncín, Luis Pastor, Maria del Mar Bonet i Maguara formaran part d'un ampli programa organitzat per la Universitat Autònoma de Madrid en el que es commemora els 50 anys del que es diu Vox Toca Espanyol. Gràcies, bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
1: Bona tarda, darrera sessió de control al president de la Generalitat abans de les vacances d'estiu. Un final de curs polític marcat, entre d'altres qüestions, per l'aval del TJUE a la llei d'amnistia. El bloc independentista assegura que el conflicte polític no està resolt, mentre que el president emplaça a dialogar dins del marc legal. Josep Maria Jové, d'Esquerra, i Salvador Illa.
2: Afronti resolució del conflicte polític d'una vegada, donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar.
3: Jo sap que no estic d'acord amb la independència, jo sóc federalista, però anem de poder parlar. I hem de poder decidir entre tots, clar que sí. Dins del marc de convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, el que jo defenso.
1: I tot plegat quan el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea per no aplicar la llei d'amnistia. De seguida ho explicarem abans els serveis. Comencem per les carreteres. Situació a aquesta hora, Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
4: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, parlarem d'un tram d'uns 2 quilòmetres de lentitud, alguna aturada puntual, intermitent, a l'autopista P7, al tram de Llinars del Vallès i en sentit Tarragona. A causa d'un accident, els vehicles per hoja estan retirats al voral. A banda d'aquest punt de l'autopista AP7, també destaca la ronda de dalt, que s'hi registra aturades en els dos sentits de la marxa, des de Sant Gervasi fins a Horta, en sentit Trinitat, i també de Valldaura a Vall d'Hebron, en sentit Llobregat. En el cas de la ronda litoral, aquí també trànsit lent entre Zona Franca i Montjuïc en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies. I el temps, Emet, Juan Carlos Piña.
5: Durant les pròximes hores creixeran núvols d'evolució sense descartar ruixats i ratxes molt fortes de vent al sud de Tarragona. Les temperatures diurnes avui baixen excepte al Pirineu i al litoral central, on es mantenen sense canvis. Màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona, 32 a Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a tot l'interior, sent de nivell taronja perill important al Pirineu lleidatà.
0: Edició migdia. Mireia Moreno.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha protagonitzat avui la darrera sessió del curs polític al Parlament. Una setmana després de l'aval del TJUE a l'amnistia, el cap de l'executiu s'ha obert a debatre l'encaix de Catalunya a Espanya dins, això sí, del marc legal. Anem cap al Parlament. Lorena Enns, bona tarda.
6: Bona tarda. Si l'independentisme ha alçat la veu per recordar que el conflicte polític entre Catalunya i Espanya no està resolt per més que els socialistes el vulguin donar per tancat, Esquerra reclama a Illa que afronti la resolució del conflicte donant la paraula als catalans. El president accepta abordar-la, això sí, dins el marc legal. Josep Maria Jové i Salvador Illa.
2: Afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar.
3: Jo sap que no estic d'acord amb la independència, jo sóc federalista, però hem de poder parlar i hem de poder decidir entre tots, clar que sí, dins del marc de convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso.
6: Davant la pressió de Junts per les dades d'inversió executades per l'estat, el president

0: ho ha reconegut, hi ha un problema. Per resoldre'l, ha instat a Junts a donar suport al Consorci d'Inversions davant el concert econòmic que proposen els de Puigdemont. Mònica Sales i Benou, Salvador Illa.
1: Si aquest estiu torna a anar de vacances amb el seu amic Pedro Sánchez, en lloc de demanar-li fotografies, el que ha de demanar-li és que pague allò que ens deu.
2: I la pregunta que li faig és, vostès estan per la política útil per ajudar a resoldre les coses o no?
0: El president també s'ha negat a traslladar la Policia Nacional de la Via Laietana per convertir l'edifici en un espai integral de memòria democràtica, com reclamen els comuns.
3: Tot plegat quan el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea per no aplicar la llei d'amnistia. En l'escrit elaborat pel seu advocat, Gonzalo Boye, es mostren contraris a l'obertura d'un nou termini de 10 dies perquè les parts presentin al·legacions, una decisió que consideren innecessària, i per això sol·liciten al Tribunal de Comptes que apliqui la norma de manera immediata. Així ho ha explicat Boye en declaracions a Ràdio Nacional.
4: No solo es innecesario, sino que es directamente contrario a lo que el jueves pasado dictaminó el TJUE. Es decir, el Tribunal de Cuentas no es que se esté inventando un trámite, es que está actuando justo en sentido contrario a lo que literalmente dice el TJUE que ha de ser-se.
3: Un segon, si serà un quart de 3 de la tarda, a aquesta hora tornem al Parlament, on s'admet el desgavell de la Digaia, assenyalada per escàndols d'abusos i disfuncions en el sistema de protecció dels menors tutelats, i es fracturen dos en proposar reformes després d'un any d'investigació en un debat ple de retrets. Elena García.
5: Tan tens com el sistema. Bona tarda. El Parlament reconeix el desgavell dels recursos en l'antiga DGAIA, ara DGPIA, reformada per Illa, en esclatar els escàndols de gestió. Lucre opac de les entitats concertades investigades per antifrau i proposa contramesures en un hemicicle fracturat. Vots de PSC, Esquerra i Comuns i el rebuig frontal de Junts, PP, Vox, CUP i Aliança.
6: S'ha utilitzat per amagar les vergonyes.
7: No hemos sacado el agua clara.
8: Corrupció institucional continuada.
9: Són unes conclusions infectes.
10: Ningú sembla disposat a entomar un mea culpa.
11: Un dictamen plural.
12: 167 de 10.000 milions, dels quals 9 no han estat retornats i els altres continua la seva tramitació.
13: No és beneficència, ni és caritat, ni és una simple gestió de places.
5: El Parlament demana reduir a 10 les places als centres assistencials de menors tutelats. I a un any, la fiscalització de les entitats concertades, dos dies després del relleu d'Illa a Drets Socials.
3: El 2025 l'absentisme li ha costat 11.000 milions d'euros a l'economia catalana. És l'impacte més alt entre totes les comunitats autònomes. Segons l'informe de DECO, les patologies de salut mental són ja la segona causa d'incapacitat temporal. Explica'ns Climent Sabater.
14: La salut mental és la segona causa de baixa laboral en nombre i la primera en durada d'aquestes incapacitats temporals. De fet, les absències a la feina per patologies de salut mental s'han disparat per sobre del 110% els últims 5 anys, alerta la responsable Catalunya de DECO, Pilar Jové.
15: Ara mateix és la segona causa per nombre de casos, però és la primera en la durada. Pues això ens indica, no, que hem de reforçar molt més el que és la prevenció i el benestar emocional dins les organitzacions.
14: El cost de l'absentisme ha crescut per sobre del 10% el 2025 i s'ha doblat des de 2019. A Catalunya, l'últim any, el valor econòmic que han assumit les empreses i l'administració supera els 11.500 milions d'euros, el més elevat entre totes les comunitats autònomes, malgrat que el nombre de baixes no és el més alt. De fet, el 2025 l'absentisme a Catalunya ha sigut del 7%, igual que la mitjana estatal, i molt per sota del 9% de les comunitats autònomes amb més baixes, que són el País Basc, Canàries, Cantàbria, Galícia, Astúries i Múrcia.
3: Canviem de qüestió. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic d'armes i munició. En l'operació s'han detingut 9 persones i el líder de l'entramat es troba reclòs a la presó de Quatre Camins per un delicte d'homicidi i des d'allà negociava les vendes en col·laboració des de l'exterior de la seva dona i la seva filla gran, Marga Esparza.
16: El líder negociava les demandes d'armes i els preus i la venda des de la presó amb uns telèfons mòbils que ara investiguen com els podia aconseguir. La dona era la que s'encarregava de fer la compra i venda i ho feia a pàrquings de centres comercials o de grans supermercats a plena llum del dia. La filla gran era la que feia els vídeos de les armes que tenien en estoc per poder reservar els possibles compradors. Les armes decomissades es van localitzar a un pis d'Horta Guinardó i les que tenia la dona estaven al maletet del cotxe familiar a ple carrer. Tenien armes curtes, una granada, diversos dispositius d'armament, munició, escopetes i un llençacoets. I amb aquesta operació, la policia considera que s'ha contribuït a disminuir els delictes d'armes de foc, com explica el sergent de la Divisió d'Investigació Criminal.
17: No només hem detingut a uns traficants d'armes, sinó que hem interromput una cadena de subministrament que
11: alimentava altres estructures criminals i que de ben segur aquestes armes i aquesta munició s'hagués acabat fent servir doncs, per cometre fets violents, sens dubte, lesions o homicidis amb arma de foc.
16: El valor d'aquest armament al mercat podria oscil·lar entre els 5.000 i els 8.000 euros per arma.
3: De l'àmbit dels tribunals, els expliquem que la defensa del principal sospitós de l'assassinat de l'Helena Jubany l'any 2001 torna a retardar la celebració del judici. La defensa de Santi La Iglesia ha demanat una contrapericial biològica d'ADN per rebatre la principal prova que hi ha contra ell, les restes genètiques seves al jersei de la víctima. Aquesta petició ha retardat la celebració d'una audiència per preliminar prevista per aquest dimarts, el que suposava el pas previ a l'obertura de judici oral. La defensa de la família Jubany exigeix que l'audiència preliminar se celebri a la primera quinzena de setembre. Tot i així, els perits responsables de la nova prova d'ADN han dit que els resultats podrien retardar-se fins a l'octubre. I les multes per l'aplicació de la nova ordenança de civisme a Barcelona baixen un 33% en el primer període comparable, el del 15 de febrer al 30 de juny. Per categories, la xifra més baixa té relació amb el consum de begudes alcohòliques, on la reducció Maite Boada és del 62%.
17: La baixada de més de la meitat de les sancions per consum d'alcohol a la via pública a Barcelona, l'epígraf més nombrós en xifres absolutes, ha comportat de retruc que en els primers 4 mesos de l'any, amb la nova ordenança, les multes hagin baixat en el seu conjunt. Montserrat Sorroca, comissionada de l'ordenança de civisme.
18: Se sanciona amb multes més elevades aquell consum de l'espai d'alcohol a l'espai públic que provoca més molèsties als veïns, quan pertorba greument la convivència. I això és el que ha motivat que precisament hi hagi hagut aquest descens important de les denúncies globals.
17: En general, baixen les multes per ocupació de l'espai per mendicitat, les imposades a platges i zones de bany o per grafitis. En canvi, augmenten les relacionades a embrutar la via pública, fer necessitats fisiològiques o per venda ambulant. Per districte, Ciutat Vella, amb més de 7.000 infraccions notificades, s'endú gairebé la meitat de les imposades.
3: Això a Barcelona, a Tarragona, per primera vegada diversos municipis de la zona posen en marxa de forma compartida una aplicació mòbil de seguretat ciutadana. Pilar Ribàs.
19: Es tracta de Tarragona, Reus, Cambrils, Montroig, el Catllà, la Canonja i Constantí. Ara s'ha adjudicat la licitació a càrrec de l'empresa vendrellenca Goil Security per un import de 630.000 euros. Al llarg d'un any s'anirà implantant. Consta d'un botó d'emergència amb geolocalització i identificador de l'usuari que permetrà enviar l'alerta de forma ràpida a la policia local. Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona.
20: La majoria de vegades quan truques a la policia per una emergència el que perds més temps és en dir qui ets i on estàs. Amb això s'ha acabat, amb un botó.
19: Sandra Guaita, alcaldessa de Reus, destaca la importància de la col·laboració dels municipis en matèria de seguretat.
21: A vegades passen incidents que passen a Reus, però les persones que generen l'incident se'n van cap a Tarragona i, per tant, la comunicació entre els diferents cossos és absolutament important per tots i totes nosaltres.
19: També permetrà activar la transmissió de vídeo i so en temps real. Els ajuntaments destaquen que el servei està pensat principalment per a col·lectius com ara gent vulnerable, les persones grans i també el comerç.
3: Edició migdia. En el marc del Dia Mundial del Cervell, un estudi internacional participat per la Fundació AC Alzheimer Center Barcelona obre una nova via terapèutica en demostrar que actuar sobre la proteïna tau, una de les principals responsables de l'evolució de l'Alzheimer, alenteix la progressió de la malaltia en fases inicials. Ens ho explica l'Anna Banyeres.
22: Fins ara, tots els estudis i medicaments per l'Alzheimer s'havien centrat a la placa beta-amiloide que s'acumula al cervell entre les neurones, però ara un nou assaig clínic ha observat que amb la teràpia experimental d'Erinarsen redueix significativament la proteïna tau, que s'acumula a l'interior de les neurones i que és una de les alteracions cerebrals més relacionades amb els símptomes i la progressió de la malaltia. Doctor Xavier Morato.
23: Utilitzant aquesta nova estratègia, funciona, diguem-ne, silenciant les instruccions de les neurones, no? I produeixen menys proteïna tau, per tant, redueix tota la proteïna tau de la neurona i, per tant, hi ha menys proteïna tau per fosforilar-se, no? I tindrà aquestes modificacions que fan que s'acumuli dins de la neurona.
22: Així mateix, i també com a innovadors, s'administra com una punció lumbar i confirma que té un efecte més directe a diferència d'altres fórmules orals o intravenoses.
23: I això fa que el fàrmac s'administri directament, no? Aquest líquid que envolta el cervell, per tant, sabem que arriba on volem que actuï, no?
22: Aquest tractament no curatiu ha demostrat en 18 mesos el mateix benefici clínic que el que porten el lecanemab i donanemab, que són els fàrmacs dirigits a remoure la placa beta-amiloide del cervell.
3: El mestre celleré Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla sommelier Meritxell Falgueres, serà qui pronunciarà el pregó de les festes de la Mercè 2026. Així ho ha avançat aquest matí l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, des del Palauet Albéniz, en un any on Xangai serà la ciutat convidada amb més d'un centenar d'artistes participants, una programació que s'escamparà pels 10 districtes de la ciutat.
0: Per primera vegada

0: hi haurà mercè als 10 districtes de la ciutat de Barcelona. Això, en part, és gràcies també doncs, al volum no? i la quantitat d'espectacles que s'oferirà a la ciutadania gràcies a la presència de la nostra ciutat germana convidada de Xangai, que ve amb 110 artistes, amb un avió ple.
1: Una festa grossa que comptarà amb un cartell obra de l'artista visual Cinta Vidal. Moment ara pels esports. Marc Galluc, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Esports.
2: I pendents d'aquesta hora que el Barça faci oficial el fitxatge de Adeyemi, de moment n'ha fet un per l'equip femení, Josep Capel.
3: De Adeyemi sense novetats, seguim a l'espera de l'oficialitat del fitxatge que hauria de fer-se avui per ser presentat demà i entrenar-se amb el primer equip per fi divendres. Qui ja ha anunciat la seva primera incorporació és el femení, la jove central neerlandesa René Van Asten, de 19 anys, la volien la majoria dels grans equips europeus, i ha decidit apostar pel Barça. Ha estat la jugadora revelació als Països Baixos en la seva primera temporada al primer equip de l'Ajax. Ha firmat contracte com a blaugrana per 4 anys fins al 30 de juny del 2030.
2: Mentretant, l'Espanyol ha fet aquest matí el darrer entrenament a Navata, on avui finalitza l'estada després de golejar ahir el Pau de la segona divisió francesa per 4-0 en el segon partit de pretemporada, on va tornar a marcar el jove Rafa Bouzá, i també ho van fer Quique García, Cabrera i Marcos Fernández. Dissabte l'equip blanquiblau s'enfrontarà al Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Qui juga avui un amistós contra l'Olot és el Girona, Josep Guardiola.
4: El partit d'aquest vespre s'ha convertit ja en un dels clàssics de les últimes pretemporades del Girona i serà la segona oportunitat de veure els tres fitxatges fets per l'equip gironí, Pixur, Izan González i Morante. I qui sap també si la primera aparició de Sigankov, que després de les vacances s'ha incorporat aquests últims dies. L'encontre davant de l'Olot a l'estadi municipal a partir de les 8 del vespre.
2: Encara en futbol, el president de la Federació Italiana, Giovanni Malagò, ha confirmat que manté converses amb el català Pep Guardiola perquè es faci càrrec de la selecció italiana, tot i que també ha admès que no és segur que l'operació arribi a bon port. En bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge del tècnic eslové Aleksandar Sekulić com a nou entrenador en substitució de Xavi Pascual i que signa per dues temporades. Sekulić és també el seleccionador d'Eslovènia i va dirigir el Dubai, equip que ara entrenarà precisament Xavi Pascual. En ciclisme, en marxa la 17a etapa del Tour de França entre Chambéry i Boiron, amb un perfil apte per velocistes però també per les escapades. Abans de l'inici de l'etapa, el català Albert al Balderstone li deia al Jorge Agüero que intentaria entrar-ne.
5: Serà complicada, ja és l'últim dia que potser els sprinters poden arribar, llavors no se sap si la podrà arribar a la fuga, llavors, bueno, intentar nosaltres ser protagonistes a l'escapada i veurem.
2: I la selecció espanyola femenina de waterpolo s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Món.
1: Gràcies, Marga. El món de la cultura plora la mort de l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, pare de Rovelló, el clàssic de la literatura infantil de finals dels anys 60. Vallverdú ha mort aquest dimecres amb 103 anys. Joana Cendra.
6: Referent de la literatura infantil i juvenil en català, Josep Vallverdú deixa més de 300 títols publicats, entre novel·les, memòries, viatges, contes, traduccions, poesia i fins i tot teatre. L'any 2023 es va celebrar el centenari del seu naixement i fa tot just un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet tota una icona de la literatura catalana. Avui les mostres de condol s'han succeït arreu del territori. Sentim l'alcalde de Lleida, la rectora de la Universitat de Lleida i el president de la Diputació.
7: Era un buit extraordinari, no només en el món cultural, sinó que desapareix un referent.
8: Per la Universitat de Lleida ha estat un referent acadèmic i humà. Tal i com el vam reconèixer amb el doctorat honoris causa a l'any 2004.
9: A vegades aquest valor que ha tingut com a configurador de la nació, de tota la nació, nació plena, els Països Catalans, a vegades no es té en compte.
6: Vallverdú va rebre nombrosos premis al llarg de la seva carrera, entre els quals destaca el Crític Serrador de Literatura Infantil i Juvenil, el Premi Nacional del Ministeri de Cultura o la Creu de Sant Jordi. L'any 1983 es crea a Lleida el Premi d'Assaig que porta el seu nom.
1: I l'Experimental Photo Festival celebra des d'avui a Barcelona la seva 7a edició. Marta Orquín.
10: L'Experimental Photo Fest és com un campament d'estiu.
11: Cada verano, poco a poco, algo empieza a tomar forma.
10: Un punt de trobada internacional pels amants de l'experimentació fotogràfica que poden explorar les seves múltiples tècniques i maneres de mirar el món.
12: Generar noves narratives, noves maneres de veure la fotografia, també de posar-hi el cos, de treballar amb les mans i d'intervenir la imatge. Hi ha una necessitat social molt important en l'àmbit de la fotografia de poder recuperar aquest punt més artístic, més personal. sortir de la bidimensionalitat i sortir de lo digital.
10: Pablo Ghiori és el codirector del festival que durant 5 dies concentra al Barri Gòtic de Barcelona conferències a càrrec de convidades com Laia Abril, Premi Nacional de Fotografia del Ministeri el 2023, i prop de 70 tallers per

0: construir càmeres senzilles, crear negatius digitals, aprendre tècniques artesanals d'impressió com la cianotípia o experimentar amb el film sub, un laboratori per investigar el present i el futur de la imatge.
1: La fotografia té futur perquè serà experimental, perquè serà més humana, cada vegada més complexa i cada vegada més diversa.
0: També es programen una vintena d'exposicions d'artistes com la catalana Maria Solaguren Beascoa Negra, que treballa amb una nova tècnica sostenible, la cianotípia tricolor.
2: Te lo vas a perder.
3: I avui marxem amb la música d'Antònia Font. Jo tant

El seu baixista i un dels fundadors del grup, Joan Roca, ha mort la matinada d'aquest dimecres als 54 anys d'edat. Amb aquest tema volem recordar una figura destacada d'una de les bandes més influents i estimades en les darreres dècades a l'escena musical catalana.

0: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
1: Amb Xavi Martínez.
2: És bona, eh?
3: A mi m'agrada molt.
2: El Joan Dausas.
3: Segur que la cantarà.
2: I tant, i tant. Avui ens visita aquí al Xavifòrnia, ho hem dit abans, el Joan Ramon Rodríguez, el director del Festival Terra Mar de Sitges. És un dels projectes que millor ha entès que un festival ja no és només un escenari i un cartell, eh? Penso. Això va del 31 de juliol al 12 d'agost. Als Jardins de Terra Mar, que és un lloc espectacular, és preciós gaudir de la música allà. I que aquests jardins tornen a convertir-se en un espai on la música conviu amb el paisatge, amb la gastronomia. I Maria, amb aquella idea tan nostra, tan mediterrània, no?, de viure l'estiu sense pressa.
3: El festival que arriba ja a la seva novena edició, amb noms com la Sílvia Pérez Cruz, el Sergio Dalma, el Joan Dausà, que ara el sentíem, Lara Malikian, la Rosario, el Sopa de Cabra, o l'Earth, Wind & Fire Experience, entre d'altres.
2: Però el que fa interessant aquest Terramar és la seva aposta, perquè vol créixer sense convertir-se en un macrofestival. Vol preservar aquesta proximitat que té i vol defensar que la cultura també pot ser comoditat, identitat i territori. Estarà mañana
3: cuando yo muera, amado mío, no me mande. Amb el Joan Ramon Rodríguez volem parlar de música, de Sitges, de festivals, del negoci de la cultura i de què ha de tenir un festival, un concert, perquè sigui una experiència.
2: Aquí el tenim, què tal? Com estàs, jefe? Bona tarda.
4: L'ho he explicat molt bé, no sé...
2: Ah, sí?
4: No sé què tinc que dir, ja.
2: Doncs mira, escolta, si ens diu això el director del festival...
4: Sí, no, a crec que esteu, a més que coneixes molt bé, perquè has vingut i el coneixes.
2: I
4: la veritat que sí, nosaltres des del principi i tenim una idea d'experiència, encara que és veritat que avui en dia ja comença a estar una mica amanida la paraula
2: experiència, no?
4: Tothom està ahí con la paraula experiència, no? I nosaltres sí que des del 2017 estem treballant en aquesta idea. I a poc a poc hem anat quadrant l'espai, cada dia està més maco. La veritat que hem aconseguit amb l'Ajuntament té un espai que està espectacular a nivell de cuidado, de la fauna, la flora, i després, com ho diu molt bé, busquem una mica l'artista també que quadra en aquest ecosistema que tenim, no? Tan maco, no? Que és Sitges, que és la platja al costat, que és l'hotel, que això sí que és una de les grans ingredients que tenim, no? L'oferta hotelera que tenim molt a prop de l'espai, que sí. Saps molt bé que hi ha festivals també, que, que tens que anar a 50 quilòmetres a millor agafar un hotel, no?
2: Una mandra...
4: I aquí tenim uns hotels a 50 metres, no? Que això també per nosaltres també és una possibilitat important per a l'hora de contractar artistes, que les encanta.
2: Quan... Clar, estan a la glòria.
4: Estan en la glòria, hòstia, tinc un hotel aquí que baixo amb la bata, amb el barnús, i passa al backstage, actuo i torno a l'hotel, i això per ells, realment, amb artistes que cada dia estan actuant, per ells una facilitar la possibilitat de no fer quilòmetres d'un hotel

0: estan a l'hotel del costat i amb això per ells és impressionant.
1: Que guai.
0: No,
2: ara sentíem el Joan Dausà, que ens deies que ja queden molt poques entrades, ja en queden?
0: M'han dit ara des de l'oficina, queden 7 entrades.
1: Ah,
0: justament, vull dir que la idea és que entre avui, demà passat, ja estigui tot venut, així que serà el primer sold out, i després caeran, perquè tenim molt bona venda de la Sílvia Pérez Cuba, molt bé, el Sergio Dalma, el Sir Win and Fire, vull dir, jo crec que serà el Joan el primer, i arrel d'aquí ja començarà a tindre. La veritat que estem molt contents aquest any del cartell, que sense buscar-ho, pues han trobat un cartell molt del país i la gent ho està sentant molt bé i estan anant molt bé les vendes.
1: Quan comenceu a preparar el festival? Quina és la previsió? Perquè entenc que els artistes potser les agendes no les tenen disponibles amb, no sé, un any vista, no?
0: Estàs en roda sempre, no?, quan tens el festival. Però és veritat que nosaltres sempre treballem una llista de 100 artistes. I amb aquesta llista, 100 artistes, tenim com 4 o 5 plantilles. I a partir d'ahí comences a treballar. I llavors és un any que no estan, però ja els agafes perquè tu saps molt bé, no? Pues no gira, treu disco nou l'any que ve, aquest any fa gira per Amèrica, i bueno, saps que hi ha moltes temes, hi ha molts punts a l'hora de la contractació, i com estàs en la roda, però realment al setembre és quan ja comences una mica amb la llista d'aquests 100 artistes, entre 90 i 100 treballem nosaltres cada any.
1: Heu viscut alguna cancel·lació inesperada? A última hora, algun problema?
0: No, a última hora no, la veritat que no, però sí que ens ha costat algun any tancar algun artista. Per exemple, l'any passat van tancar el mes d'abril, quasi a final, crec que va ser el 30 d'abril o de maig, van tancar Camilo.
1: Ostres, Camilo.
0: Que va ser l'últim l'any passat, i va ser, a mi ho portàvem des d'octubre, novembre.
1: Què dius?
0: Amb això, sí, de tira i arronsa, sí, vengo, no vengo, vengo antes, no sé, bueno, típico, quadrant les gires, i al final jo crec que és l'artista que més tard hem tancat, va ser com un 30 d'abril, 1 de maig, me'n recordo, vull dir, ja va ser, hòstia, ens queden 3 mesos justos pel festival, esperem, i va anar bé, però va ser d'aquests dir, hòstia, estem aquí jugant amb foc, eh?
1: Home, tancar-ho al maig.
0: Al maig, no? Així que, però bueno, aquest any ha anat molt bé tot, molt rodat i molt content de la programació. La veritat que aquest any estem aconseguint que les ventes vagin en línia molt bé i no, esperant que la gent gaudeixi aquest any amb la calor que fa, que vinguin a Sitges a gaudir.
1: Exacte, que és meravellós.
0: La platja i dels hotels i de l'experiència.
1: I els jardinets, que s'està molt fresquet.
0: S'està molt fresquet, és veritat.
1: S'està molt fresquet i ajuda molt això.
0: Molt, molt, molt.
1: Quin públic teniu majoritàriament? Entenc que hi haurà gent que vindrà de moltes parts diferents, no?, del territori, però hi ha un públic concret? És a dir, són molts catalans, moltes catalanes, o bé de tot Espanya, molt estranger.
0: El nostre desig seria que vingués gent de Barcelona, per suposat, i al principi sí que tenien com un 80% de l'àrea metropolitana a Barcelona. Ara ha crescut en altres zones, per exemple, ha crescut molt el que és la zona de Garraf, Penedès, Anoia, el que és la zona de Vilafranca, Sant Sadurní d'Anoia, Igualada, Manresa, han guanyat molt públic d'aquesta zona, i de Barcelona ha anat baixant, i després tenim la nostra zona d'influència, depèn de Tarragona, vull dir, hem tingut... Del públic internacional, depèn també el cartell cada any, però estem sobre un 15 o un 18% de públic internacional, que és gent que estiueix allà, preferentment. L'any passat va anar molt bé, per exemple, a Zaz, van tindre l'artista francesa.
1: Zaz és una meravella.
0: Fantàstica. I Sitges és el públic estranger de França, el francès és el públic més majoritari, per exemple, a Sitges. No? Bueno, ja treballem sobre aquestes dades que ens passen, no?, que arxiven a l'Ajuntament, no? I, per exemple, el tema del Win and Fire també té un públic anglès també bastant potent i alemany que els agrada molt aquesta mena de públic. Bueno, anem intentant sempre jugar amb aquestes dades una mica per a l'hora de portar els artistes, no? Però és veritat que ens agradaria créixer més a nivell de... Sobretot d'Espanya ens agradaria créixer més, però bueno, la veritat que anem poc a poc. Tenim gent d'Aragó, tenim gent de Navarra, molts bascos que també tenen una residència a Sitges, però la veritat que no ens podem queixar, ja tenim gairebé un 80% del públic a català, per dir alguna cosa, no? Sobretot Barcelona, Tarragona i Lleida. Girona, per exemple, com ho tenen, està lluny, entre comilles, i tenen molta oferta.
1: És veritat, que Girona imagino, hi ha molts festivals.
0: Molts festivals, doncs m'imagino que tiran més a la seva zona més propera, no? Però contents, intentem sempre jugar amb les dades, com tots.
2: Clar, programeu artistes molt diferents, però tots en si tenen molt sentit, no? No sé si busqueu que cada nit tingui el seu públic o que el festival acabi com educant al públic perquè vagi a veure propostes que també li sorprenguin.
0: Sí, i tenen anys que hem portat gent jove. L'any passat vam portar Trueno, per exemple, que hi ha gent molt jove, que va ser un èxit, no?
1: Sí.
0: I hem portat el Manuel Turizo, també, que el van agafar just abans de l'eclosió, perquè si no era impossible. Acabo de 3 mesos i era impossible a nivell de...
1: Tenia un caché, no?
0: Un caché, i van agafar-ho en el moment que treia el single, va ser també, bueno, després saps que portem molts anys en el negoci i tenim algú de nas amb aquestes coses i van escoltar i van explicar i van arribar per 5 minuts abans de que això en vez de dos

0: el que és set, no?
1: Que fort, eh?
2: Wow.
0: I, va anar, i va ser un èxit, i el Trueno, pues, lo mateix, no? I, bueno, sempre fem aquests guinyos de la gent jove, que ens agrada tindre gent jove, però que el gros de la nostra gent estem en 35-60 anys, no? Seria una mica el nostre públic, és una mica el que també a nivell del menjar, la gastronomia, amb la gent de Cal Blai, tenim un restaurant, hi ha un bufet lliure, bueno, tenim una sèrie d'oferta gastronòmica que va una mica dirigida a aquesta mena de públic, sí, una mica, sí, més, sí, pues, això que vol amb la parella, tranquil, el grup d'amics...
1: És que és una miqueta més pla tancat, no? Jo crec que el, sí, festival de Terramar és més sensitiu, és de dir, escolta, sí, anem a passar un parell de dies bons aquí, sí, o una jornada sencera,
0: sí,
1: sí, que toquin tots els pals.
0: Sí, fem també una mica també les ofertes d'hotels, també, vull dir, treballem molt amb aquesta experiència de Terramar a l'hora que la gent que, clar, vingui no solo vingui aquell dia al concert, no?, sinó que vingui, i per què no, dormir una nit o diverses a Sitges, no? Sí, sí. I treballem molt de la mà dels hotels, que hi ha diversos hotels molt, molt macos a Sitges, i treballem de la mà d'ells per fer aquestes ofertes d'entrada a Mas Hotel... Sí, una mica, sí, sí, bueno, aquesta experiència realment fer-la de 360, no? Que no arribis a les 8 només, sinó que vinguis pel dia a Sitges i gaudeixis de... Que la veritat que està estupendo el poble.
2: Estem en un moment on la cultura en directe s'ha encarit moltíssim, com gairebé, sí, tot. No sé com es fa un festival i que sigui viable, que hi hagi seguretat, que hi hagi tot el personal, que tingueu tot aquest encant que deies ara, sí, sense posar un preu desorbitat perquè el públic no s'espanti, no?
0: Sí, és complicat i cada dia més. Això. Suposo que heu vist molta informació últimament, no?, que està corrent, no?, per les xarxes, i els mitjans també generalistes estan parlant molt de la suspensió de molts festivals i molts... La veritat que està en un moment complicat el sector per aquest augment tan bèstia dels caixers i dels costos en general, no? Nosaltres, per sort, tenim la sort, després d'anys, de tindre uns patrocinadors que ens ajuden molt, que creuen en el projecte, i les ventes són relatives, vull dir, no són números molt importants, però sí que és un projecte que a dia d'avui és viable, però amb molt d'esforç, molt de coneixement, molt de barallar els caixers, les condicions, vull dir, és un treball bastant d'esforç per aconseguir que els números quadrin, però cada dia és més complicat, no? I un dels motius per a fer una mica obrir el meló seria realment l'entrada des de la pandèmia dels fons d'inversió. Ahir va haver un clic en el sector,
1: ah, sí,
0: que va ser una mica la eclosió d'aquests d'entrada de fons, pues, van fer que hagués molt més diners per comprar, i els artistes, bueno, i les oficines, que no són tontes, van veure l'opció de poder demanar el que abans valia 3, ara val 7, no?
1: No, això sembla l'entrada de l'euro, no?
0: Exacte, bueno, ha hagut una època on van entrar a la immobiliària, no?, los fondos, van entrar a una sèrie de sectors, i arrel de la pandèmia van començar per Estats Units, entrar en grans festivals i tal, i van entrar a Europa molt fort, i aquí han començat i ja porten 2, 3, 4 anyets amb molta força comprant empreses i entrant en festivals molt potents, i això fa que la classe mitja, no?, del sector de la música estiguem patint perquè no podem arribar a vegades als caixers i als costos que representen, com ho diu molt bé la Maria, avui en dia fer un festival. Avui dia és molt d'esforç i molt de treballar i molt ser... Aquí ser molt català, com ho diem,
1: sí, sí,
0: mirar,
1: sí,
0: molt la pela i treballar molt qualsevol cost de producció, hay que batallar-lo molt bé perquè... Però és veritat que ara mateix el sector està molt preocupat perquè costa molt que un festival pugui sortir per si mateix, eh?
1: Saps, Joan Ramon, no sabia jo que estava tan malament el sector, sí que havia llegit moltes coses i algun, sí, amic m'havia explicat, no? Sí.
2: Però... Fa molt pocs dies vam comentar el tema del Reggaeton Beach Festival, sí, que es va haver d'anul·lar,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí. Vull dir, bueno, hi ha grans empreses que estan en mans de multinacionals, que tenen els grans poders, els grans artistes, i després hi havia una classe mitja,
1: sí, sí,
0: que
1: no, és la que realment estem ahí.
0: Estem
1: jo lluitant. No coneixia aquest, sí, aquest problema,
0: estem,
1: no?,
0: lluitant amb aquesta, i bueno, realment tenim un problema que esperem que es vagi solucionant, no? Però està... Sempre ha sigut difícil el món de la música, té molt de glamour,
1: sí,
0: i per a molts, sí, i la gent sobretot que viu per fora, no? Hosti, tinc un amic que treballa la música, guai, tot això. Sí. Però realment és una feina molt que tens que dedicar-li molt de temps i molt d'esforç, i perquè sigui rentable tens que fer molt mànigues, eh?
1: I que moltes vegades te la jugues.
0: Sí, sí, primer, la guanyes i otra vegada perds. Sí, sí, és un negoci, sí, sí, complicat amb això. Però cada dia està més complicat. La veritat que ara mateix me dices, on està el futur ara mateix del directe? No sabria dir-te ara mateix.
1: No, eh?
0: D'aquí 2 o 3 anys, no, d'aquí 3 anys com et veus? Pues no te podria dir ara mateix.
1: Carai.
2: I això que són guanyen diners els artistes al directe, eh? Que ells sempre, sí, ho diuen, encara hi ha en venda de discos, no?
0: Sí.
2: Que en reproduccions a les plataformes molt poc, que són, sí, guanyen diners és els, sí, concerts.
0: Obro melons, aquest any...
1: Sí,
0: obro,
1: sí,
0: més,
1: sí,
0: melons.
1: Sí, sí. No, no paris d'obrir-los.
0: Llavors, bueno, fins fa 3 o 4 anys havia una competència que nosaltres als festivals boutique, per dir-li un nom, eh? Perquè la gent entengui una mica que festival de 2.000,
1: sí, no,
0: persones,
1: no, no, no,
0: 2.200, 2.500... bueno, tenia

0: Teníem una sèrie d'artistes que estaven dintre el nostre nínxol, no? I llavors els festivals estaven sobretot en artistes que eren indis i latinos, per dir, per posar urbanos, no?
1: Sí.
0: I llavors l'artista mainstream no entrava en aquest sector dels multiartistes o festivals, no? Des de fa 3 anys cap aquí han entrat, o han volgut, perquè han vist més diners fàcils, perquè és menys cost de parells de producció, perquè ja està apuntat tot, i perquè el risc d'imatge és molt petit. Tu estàs en un festival amb 30.000 artistes, o amb 30.000, amb 30 artistes, si venen o venen tíquets, no, tu no t'afecta a tu la imatge del festival, no? Si tu no vens, a tu no t'afecta, no? Sí. Si vas tu sol, ahí tu és...
1: La tanto, teva gira...
0: Tanto vendes, tanto vales, que dicen, no? Saps? Sí, vull dir que és el tema, no? I en aquesta dinàmica han començat a assistir pues, festivals on te trobes, per exemple, Viva Suecia i de segon highliner un David Bisbal, per dir-te algú, no?
2: Wow. Mira.
0: Vull dir que això, llavors, amb els nostres festivals ens hem trobat, amb els nostres cicles, ens hem trobat ara una altra competència molt forta, que són los multifestivales amb molta pasta, com en aquest cas, pues, fondos d'inversió que tenen aquests festivals, no?
1: Ostres, ara té molt més mèrit pensar que el Terramar tira endavant, de veritat, eh?
0: Sí, el nostre, i Cap Roig, i les Nits, i tots els que hi ha al Barça ara mateix, vull dir, sí, ara mateix los que hi ha per a l'estat espanyol, que serem així en aquest fons, hi haurà 20, 25, 30 festivals d'aquest de sistema, pues sí, estem parlant molt i estem patint perquè veiem que és cada any més complicat el poder accedir. Vull dir, una Luz Casal te la trobes també en un festival multiartista,
1: sí.
0: O a Torroja, artistes que abans no t'imaginaries que anirien a festivals d'aquests, no?
1: Sí, o Rosana.
0: O Rosana. Per això. Que melons he obert avui, no?
1: No, m'encanta. A més, la idea era obrir melons, clar. Perquè evidentment estem gaudint dels artistes, sonant els artistes a la ràdio que sonaran en directe a Terramar, i parlant de la indústria, que crec que és molt interessant, perquè poques vegades es coneix com funciona un festival des de dins. Hem parlat aquí també, que és veritat que des de fora sembla molt romàntic, no? Dirigir un festival des de dins segurament és el que tu comentaves, una batalla contra calendaris, pressupostos, meteorologia, per exemple,
0: tot,
1: no?
0: Sí, clar.
1: Imprevistos, egos. Quants egos t'has trobat tu en aquest camí?
0: Milions d'euros.
1: Està ple, no?
0: Està ple. Sí, però, bueno, al final això és l'últim, però sí que el tema de los riders, per exemple, que trobes ahí gent que demana per fer un...
1: Expliqueu, riders és... Un artista demana, no?
0: Sí, entre habitacions també, habitacions d'hotel, transfers... A nosaltres han demanat un cotxe com blindados. Per recogerlos en aeropuerto, ¿sabes? Per exemple, dius, hòstia, pues aquí estem en un país entre comillas segur, vull dir, aquí no tenim cotxes blindats.
1: Sense dir noms, així coses excèntriques que t'han demanat artistes o equips d'artistes?
0: Bueno, sobretot hi ha el tema de menjars, a millor t'han demanat ampolles de vi molt estranyes que no podes trobar en Espanya i que de sobte llavors tens que trucar a l'empresa, no? al patrocinador que tenim, que té bodegues per tot el món, i llavors diu, mira, no tinc d'aquest país, que m'han demanat d'Austràlia, però jo tinc unes bodegues a Xile que a mi jo li fa gràcia perquè és el mateix, el vi va con la mateix, no?
1: Sí,
0: garnatxa,
1: sí.
0: I tot això, i diu, bueno, va, pues provarem, i de sobte t'ha dit l'artista, després d'estar ahí, perquè a més te diuen que si no està el vi, a mi jo el tio no surt a l'escenari.
1: No, això ens passava a los 40 Music Awards. Ens ha passat, eh?
2: Em sembla una cosa, això.
1: Sí, més de 10 artistes, diria.
0: Sí. I buscar-ho i estar allí, passar-li un mail amb diverses opcions de vins de la Terra primer, també de Xile i de Califòrnia, i al final dir el tio que sí, o el tour manager, clar, l'artista directament no parles amb ell, parles amb el tour manager.
1: Sí.
0: Però sí, et trobes això, habitacions també demanen rares, també amb coses rares, i sí, hem trobat de tot ja. I la veritat que estem curats d'espanto ja. Però és això, jo crec que això són proves que ens posen, també. Són una mica, en aquest sentit, una mica cabronetes. Perquè al final millor el vini se'l prenen.
1: És que això passa. Això passa després, ho s'obliden.
0: I això, però hem passat, me'n recordo, hem passat, hòstia, coses durilles de patir fins a l'últim moment, eh?
1: Com són, no? Maria, és una prova el que deia el Joan Ramon, no? Si són capaços d'aconseguir aquest vi... Doncs serà que aquests paios ho faran això bé. Això del festival es farà
0: sí,
1: bé.
0: Sí, bueno, però bueno, així estem cada dia, Quan t'aixeques pel matí, a veure què passa avui, no?
1: Ja. Apagar focs.
0: Apagar focs sempre, però bé. No news, good news, que dicen los vídeos,
1: sí, por favor.
0: Hòstia, no news, good news, eso es interesante. I això és una mica el nostre trenar dia a dia, però bueno, contents, la gent respon, estem unes vendes, lo important és això, que la gent està contenta, les vendes corresponen a aquest any i molt més. La veritat que no podem dir aquest any, igual que altres anys hem patit més, aquest any la veritat que jo crec que hem quadrat molt bé el cartell, la gent li està agradant molt.

0: molt els artistes i l'espai jo crec que cada any la gent l'agrada més, lo tenim ja molt, molt bé, molt cuidadet, ja tenim més quadrat i la gent ja ve, per exemple tenim lo del bufet lliure que se pot comprar abans de... és un detall, no? Un bufet de 45 euros tens allà i per a 100 persones només i cada any i tenim 2.000 entrades en total de tot el festival i vaig veure ahir unes dades i ja estaven 1.300 i pico venuts en total, vull dir que farem entre comilles també del restaurant soldat segurament, sí, quan sí, falta sí, un mes per arrencar, no? Vull dir que la gent ja coneix el festival i quan compra els tickets també fa lo del bufet lliure, que és una zona molt xula, amb música també privada, el teu espai, cambrers, te serveixen, tens el mellà molt xulo de la gent de Cal Blai, que fa una gastronomia espectacular del territori, i amb això que anem coneixent la gent i ja pues, cada any ja entra directament la gent a comprar.
1: Quines ganes,
0: a comprar.
1: Maria.
2: I aquesta edició no només música, també teniu el Quim Masferrer.
0: Sí.
2: Humor.
0: Ens agrada fer aquestes coses. Fa 3 anys vam fer el Carles Sanz també, i hem fet coses de pel·lícules, vam fer el primer any, me'n recordo, La La Land amb l'Orquestra Sinfònica del Vallès, hem fet el Carbacho amb el Janer, també vam fer Lolo Love You també, que era un musical, vull dir, hem fet cada vegada que podem fer coses diferents, i amb el Quim, que som molt, molt fans, li van dir al mànager, escolta, si feu una mica de barbecho i no trepitgeu, que treballeu molt, si no feu molt el Garraf Penedès i tal, i ho deixeu una mica, faríem això perquè ens agradaria que ho fessis, no? I em va dir, he parlat amb el Quim, va dir el mànager, sí, no treballarem la zona uns mesos i li fa molta il·lusió tindre aquests artistes en el cartell, no? Va dir, hòstia, estava amb el Sergio Dalma, amb el Joan Dausà, vull dir que ell li feia patxó que també estaré en un cartell amb tots aquests artistes, no? I la veritat que va força bé, la veritat que estem molt contents i bueno, jo l'he vist diverses vegades, que és molt cachondo i jo crec que serà una tardanit molt maca.
1: I presència catalana molt forta en aquesta edició,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Sense és una declaració d'intencions també, i un reflex també, jo crec, no? Sí. De que l'escena catalana viu un dels seus moments més potents.
0: I que els artistes són en la onda de lo que el nostre públic vol i nosaltres el públic que volem tindre, no? I aquest any ha coincidit, pues, això, discos nous, aniversaris, ha coincidit, i la veritat que sí, de 13 artistes són 7 catalans.
1: Fixa't.
0: Així que, per això, no ha sigut buscat, vull dir, ha anat sortint, allò que te van dir, hòstia, que traiem disco, que tal, que el 40 aniversari, que el Joan Dausà, i vas fotent ahí el puzzle, no?, famoso,
1: i
0: al final ha sortit un cartell molt interessant, amb alguna cosa internacional, que és
1: Erwin and Fire.
0: Erwin and Fire, l'any passat van tindre School and the Gang, que va ser un exitàs, i aquest any jo van anar de cara a Sold Out, i amb el famoso September, que hem ballat moltes vegades.
1: Home.
0: Encara queden diversos membres originals, que venen, són 3 membres originals encara de la banda, que és una banda funky dels 70, que ja són grans, però bueno, diuen que encara toquen i que fan molt bé, així que ahí estarem movent la cadera aquell dia.
1: Que guai.
0: I em puc dir moltes coses més.
2: Esperem que vingui. El tribut a Michael Jackson, no?, també, que més o menys amb la pel·lícula està molt d'actualitat.
0: Sí. Això va sortir perquè es van xivar això fa 2 anys.
2: Ostres.
0: Es van xivar que s'estava preparant un biopic.
1: Fixa't, deies abans de
0: clar,
1: és la dia escora
0: que a l'abril del 2026 s'estrena un biopic, además és un agent i es van convidar justament fa 2 anys van actuar al Teatre Tívoli, van estar com 2 setmanes de dilluns a diumenge. Llavors van convidar a veure'l i es van xivar que aquest any 26 seria un any Michael Jackson, no? Llavors van veure el show, estava molt bé, era un musical molt xulo, molt ben fet, i van dir, és el moment, jo creia, i bueno, i les ventes és que estem en gairebé 1.400 entrades de 2.000. Vull dir que està molt bé.
1: A més, està guai perquè ja ha acabat el Mundial.
2: Exacte.
1: No hi haurà problemes de dir, escolta, que juga Argentina o que juga Espanya, no?
0: Exacte. El dia 31 arrenquem.
1: 31 de juliol, el 12 d'agost, podeu buscar el cartell.
0: Festival terramarcaixabank.com, sobretot, sisplau.
1: Que... Joan Ramon, que vagi superbé a Sitges.
0: Gràcies.
1: A veure si ens podem escapar i ens veiem per allà una nit d'aquestes.
0: Allà estarem, de sol a sol estem.
1: Sí, a veure, amb la nena petita és més complicat, tu saps ara, és més difícil tot, però bé, a veure
0: si
1: podem.
0: Bueno, aquí buscar un canguro
1: i els avis sempre estan allà.
0: Estan allà ajudant. Així pots escapar-te i veure en persona.
1: Algun moment de Rodríguez amb la Clàudia, així de nòvio, sí que hauríem de buscar per anar al Terramar. Tu aniràs al Terramar, que t'encanta.
3: Maria, quins moments aquesta temporada,
2: I per això creiem que ara l'estiu és molt bon moment per recordar-los.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Una desena de passatgers han rebut assistència mèdica a causa de l'accident d'un autobús aquest migdia a Blanes. Tots han patit lesions lleus. Joan Sisquella.
2: El vehicle, un bus interurbà que feia el trajecte entre Lloret de Mar i l'estació de tren de Blanes, ha topat contra la tanca d'una empresa després que el xòfer perdés el control del vehicle, aparentment a causa d'una indisposició. A causa de la topada, alguns dels 38 passatgers han patit cops lleus i també rascades. A 5 els han traslladat als centres d'atenció primària de Blanes i a un 6è a l'Hospital Comarcal de la Selva, també a Blanes. 4 persones més han rebut assistència mèdica al mateix lloc dels fets. Els viatgers que no han patit danys han pogut continuar el trajecte amb un altre bus.
0: De la seva banda, la circulació entre Montcada i Reixac i Sant Andreu està interrompuda per una incidència a la infraestructura, afectant les línies R2, R2 Nord, de Rodalies i trens de mitja distància de la R11. En un missatge a les xarxes socials, Renfe recomana als usuaris que facin transbordament a Montcada per continuar el seu viatge. Adif informa que s'està treballant per solucionar la incidència el més aviat possible. I Ajuntament i Generalitat reorganitza les parades de busos a Barcelona, en afegeixen de noves a la sortida de la Diagonal cap a destinacions com Igualada, de Manresa o Sant Feliu de Llobregat. Laia Bonet, tinenta d'alcaldia de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
3: El que hem fet és generar 10 punts de parada addicionals, per tant passarem de 13 a 23 punts de parada en els tres àmbits que em referia, a zona universitària, a Palau Reial i Maria Cristina. Passarem a 23 i també amb una voluntat de reduir a un màxim de 20 línies en cada una de les parades.
0: Els nous punts de parada entraran en funcionament a partir de dilluns vinent i estaran organitzats segons l'àrea de destinació. Els serveis d'emergència continuen treballant en diversos incendis forestals actius a Espanya en una nova jornada marcada per l'onada de calor i les temperatures superiors als 40 graus. El foc que més amoïna és el de la Mierla, a la Serra Nord de Guadalajara, que ja ha arrasat 32.000 hectàrees. Els esforços se centren en impedir que les flames arribin a Castella i Lleó després d'un gir aquest matí. En tots els serveis assenyalen que el foc es troba en fase d'estabilització i ja han començat a reallotjar els veïns de 5 municipis. Des del punt de comandament del foc de Guadalajara, el president Pedro Sánchez ha reclamat un pacte d'estat en matèria de prevenció d'incendis.
4: España necesita un gran acuerdo, un gran pacto de Estado contra la emergencia climática. Porque no podemos acordarnos de los incendios o de las emergencias climáticas que derivan en emergencias de protección civil cuando se producen, sino que tenemos que hacerlo previamente.
0: Respecte d'altres incendis importants, la situació també evoluciona favorablement a Brieva, Segòvia. Tots els veïns evacuats han pogut tornar a casa després que els equips d'extinció hagin estabilitzat els punts més complicats del perímetre. A Ejulbe, a Terol, també s'ha rebaixat el nivell d'emergència i s'ha iniciat la retirada progressiva de la UME. En canvi, continua actiu el foc de plan al Pirineu Aragonès, on l'extinció és complicada pel relleu de l'alta muntanya i preocupa també un nou incendi declarat aquesta nit al Cerro de Andévalo, a Olva. La policia busca un intern que s'ha escapat de la presó de Quatre Camins, que no ha tornat al centre després d'una sortida programada autoritzada. Es tracta de l'home condemnat per matar el seu company de pis, esquarterar-ne el cos i amagar-lo dins d'una maleta. Els Mossos han activat un ordre de detenció per localitzar-lo. Si és arrestat o decideix tornar voluntàriament a la presó, haurà d'afrontar noves responsabilitats penals. L'home complia una condemna de 10 anys i 3 mesos de presó per homicidi i profanació de cadàver. I el monitor de 23 anys del a l'esportiu del Gwin Tortosa, detingut pels Mossos per una presumpta agressió sexual a dos menors, ha passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia. Segons fonts policials, s'hauria produït una agressió consumada i una altra en grau de temptativa. Tortosa Port ha activat el protocol de prevenció

0: menció d'abusos sexuals i d'altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure després de les denúncies de dues famílies i apartat de les seves funcions a l'arrestat com a mesura per a garantir la protecció dels menors. I canviem de qüestió. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, en el balanç del curs polític ha donat la legislatura per acabada, assegura que la debilitat del govern de Sánchez al Congrés i els casos de corrupció que l'esquitxen impedeix l'aprovació de lleis al Congrés.
1: El canvi està més cerca. Per la corrupció, per l'ausència de majoria, per la falta de respaldo social, per el entreguisme a sus socios, per la vivienda, per la sanitat, per la seguretat, per no tenir ni pressupostos. Per tot això urge canviar al govern d'Espanya. I la cuenta atrás ja ha empezado.
0: Doncs recta final en la causa del cas Kitchen sobre el suposat espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, que hauria organitzat el Ministeri de l'Interior durant el govern de Rajoy. Les defenses dels 8 acusats estan presentant els informes finals. L'advocat de l'exministre, Fernández Díaz, n'ha demanat la seva absolució. Fins aquí aquest bloc de notícies. Més a la sintonia de Ràdio 4 a les 4.
2: Ràdio 4.
3: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia aviso amb el 02076 o entra a comitèemergència.org.
2: Ràdio 4.
4: M'encanta aquest transistor que has portat, Isabel.
5: Doncs sí, i no és un objecte qualsevol, ja veus
4: no,
5: tu, que és
4: no.
5: Ben senzillet,
4: sí.
5: Un puntet vintage,
4: sí.
5: Amb piles.
4: Amb piles,
5: molt important,
4: clar, molt
5: amb
4: útil,
5: piles
4: molt
5: i molt útil.
4: Útil. Si hi ha una apagada,
5: no, no, mira, a casa meva pot faltar tot menys piles, encara que et sembli mentida,
4: sí.
5: I òbviament existeixen altres reproductors,
4: i
5: la ràdio i
4: sí,
5: altres coses.
4: Sí,
5: però mira,
4: sí.
5: De debò et dic que, però més de tota la vida, no només fins ara, ja els meus pares i a casa meva hi havia ràdios per tot arreu, per totes les peces de la casa, la cuina, el bany,
4: sí.
5: Amb naturalment les habitacions... I jo mateixa, pues, no tinc cap mena d'inconvenient d'estudiar, treballar, cuinar...
4: Amb la ràdio de fons.
5: Anar-me'n a dormir,
4: sí.
5: Llevar-me... És que és imprescindible. O sigui, aquest programa és irrepetible. Doncs per mi la ràdio és imprescindible. I a més, com a mitjà, sóc una entusiasta de la ràdio, tota la vida ho he estat,
4: sí.
5: I a més també m'agrada molt el mitjà, o sigui, també he tingut en alguna ocasió...
4: Has fet ràdio,
5: Sí, de tant en tant, però vull dir, em sento molt a gust, molt còmode i trobo que és una, no sé, un tet-a-tet molt, molt xulo, la veritat és que sí.
4: Avui la nostra irrepetible és la periodista i historiadora Isabel Margarit.

0: amb Carles Mesa.
1: Isabel Margarit, benvinguda a Irrepetibles.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Com dic, historiadora i periodista, de fet, doctora en història, amb una trajectòria vinculada sobretot a la revista Història i Vida. Allà has estat 40 anys de la teva vida.
2: Sí,
1: déu-n'hi-do. De fet, et vas jubilar, entre cometes jubilar, el desembre passat. I dic entre cometes perquè un no deixa de ser curiós, malgrat que no treballi, no?
2: I bàsicament, un no pot deixar de ser mai historiador.
1: Clar, clar.
2: I si també tens una inquietud per moltes coses, però sobretot doncs, també per escriure, per, en fi, per totes les inquietuds, i torno a repetir, que ens han mogut al llarg de tota la vida,
1: clar.
2: Això...
1: Clar.
2: Neix i mor amb nosaltres. Per tant, tenim la gran sort de ser, d'haver pogut fer doncs, una tasca vocacional que, en el fons, continua amb nosaltres. Simplement són canvis d'etapes a la vida.
1: Mm-hmm. Ho aprofito, doncs, com a periodista, com a historiadora. Com observes el món en què vivim?
2: Ai, mira, com a periodista et diria, i ara com que ja estic en aquesta altra etapa, a l'altre lado de la barrera, puc dir que cada dia veig menys notícies, per no deprimir-me. No,
1: ja.
2: I a més, i ara parlant seriosament, sí. Soc una persona que soc molt emocional i arriba un moment que fins i tot em podia somatitzar, o sigui, no m'agrada aquest món per on està derivant. No, doncs justament quan jo era joveneta i quan doncs tots teníem la idea del món, vaig néixer crec que en un bon moment de la història.
1: Uh-huh.
2: I aleshores teníem un món realment, com et diria jo, doncs esperançador. Semblava que les coses cada cop anirien a millor i en tots els termes tant d'Espanya com d'Europa com del món. I clar, jo vas veient en què s'està reduint tot, totes aquestes esperances, aquests ideals i tot. I la veritat, però bueno, tampoc vull dir que sigui pessimista. Penso que d'alguna manera penso i crec molt en l'individu, en el ser humà, un per un. I crec que, en fi, els bons sentiments han de tornar a sorgir, s'han d'unir d'alguna manera per una mica remuntar aquesta
1: etapa. Aquesta és la clau, perquè som cada cop més individualistes.
2: Sí, però després et vas trobant... Vas parlant i vas veient, mira, jo des de fa realment 3-4 mesos, que és el temps que estic jubilada,
1: sí.
2: És molt curiós perquè potser no és que hagi perdut ni molt menys a la vista de la història, de l'estudi, de tot això, però tinc més oportunitat de tenir més contacte amb la gent, amb tothom. Gent de les botigues, ara mateix doncs, el taxista que he vingut, en fi, d'això. I vas veient coses tan maques en la gent que penses, tot això ha de sorgir, no ens podem deixar vèncer per aquest pessimisme. Hem de lluitar contra tot això.
1: Tot i que les guerres, per exemple, semblaven ja una qüestió d'una altra època, i són aquí una altra vegada.
2: I són aquí, i a més...
1: Bé, mai han marxat,
2: mai
1: tampoc,
2: Mai han marxat, però sobretot aquest abús, aquest... En fi, tampoc sé ni quin qualificatiu fer servir perquè tot això ens supera, perquè fins ara, almenys les nostres generacions, tampoc hem conegut tant aquest nivell de traspassar determinades...
1: Sí, sí. Sí.
2: Lleis, determinades fronteres i tot això, doncs, com et deia abans, a mi hi ha moments que és que em sobrepassa, no sé, em supera i... però bueno, has de reaccionar i cal reaccionar i en aquesta vida jo crec que sí que he estat lluitadora, malgrat que la meva tendència natural en un primer moment dir stop, però després has de sortir, has de lluitar i has de creure i torno a repetir els bons sentiments.
1: Acostumada a explicar la història compartida, la història en majúscules, la història de la humanitat, avui expliquem la teva.
2: Gràcies.

0: Isabel Margarit Vélez, vas néixer a Barcelona el 1959, per tant, situem la teva infantesa als anys 60.
1: Sí.
0: Com la recordes?
1: Ai, mira, la recordo pues, una infantesa dins d'una família normal en tots els sentits, ni poc ni molt. Afortunadament, els meus pares em van donar tot, fonamentalment, amor, estima. I una cosa que jo, quan aquests dies pensava, crec que és molt important. Em vaig sentir molt estimada i molt emparada. Emparada no vol dir sobreprotegida, que igual també, que no ho sé, però bé, després ja t'espaviles a la vida, tampoc està de més.
0: Sí.
1: Però sobretot emparada pels pares, pels tiets, pels padrins, o sigui, després pels amics. No sé, m'he sentit sempre, com et diria jo, que crec que és un sentiment que a vegades no es reivindica prou.
0: És veritat.
1: Però sentir, trobar que hi ha gent que et fa costat en moments importants de la vida, els bons i els dolents.
0: Sí.
1: Els bons també, que tant, també és important.
0: Sí, sí,
1: que també, si de tant en tant hi ha algun, val la pena també compartir-ho i que estiguin amb tu. I els dolents, doncs clar, evidentment no cal dir-ho. I a casa meva crec que sí, va haver-hi en aquest sentit molta complicitat, moltes bones estones, naturalment, com a tot arreu, pujades i baixades, altibaixos, en tots els ordres, però que, bueno, la memòria sempre pues, es queda sempre amb tot el bo i, en fi, pues, ja et dic, una infantesa maca.
0: La teva mare historiadora?
1: La meva mare, a veure, historiadora. La meva mare era una persona que va fer magisteri, es va dedicar a ser professora de geografia i història,
0: i
1: d'una, a més, entusiasta vocacional. Què passa? Que quan es va casar, ella venia d'una família bastant tradicional, i el meu pare era molt modern amb determinades coses, però
0: això no.
1: Vestit, no tant. Però, mira, la meva mare és meravellós, i bueno, és que si parlo amb ella em puc arribar a emocionar, fa pocs anys que falta, i per mi ha estat el puntal de la vida, potser, probablement. Però és molt curiós, perquè la meva mare, una de les coses que més admiro d'ella és que podia haver-se frustrat i amargat profundament, i això, clar, naturalment és expansiu, amb una família. Què va? O sigui, tota aquesta capacitat que tenia pedagògica, de coneixement universal, perquè ella sí, bueno, geografia, història, però li interessava tot. Jo no, no sé si no va fer física quàntica, perquè bueno, aquí potser això no arribava, però era tot. O sigui, jo no, jo sóc molt més selectiva. Hi ha coses que m'encanten, hi ha coses que, mira, moriré.
0: O sigui, que sabia de tot.
1: No, més que saber l'interès, curiositat universal. Va morir amb 93 anys. Jo encara recollia un paper a casa que dels últims anys de la seva vida anava apuntant els països del món i les seves capitals, uns països que jo no sabia ni que existien, no hi ha les capitals dels països, increïble, però tot. I després una capacitat també d'empatia molt gran amb la gent. Per exemple, hi havia una cosa que m'ha quedat molt, molt marcada. No va exercir com a professora, va fer després molts cursos i moltes coses més com a alumna de diferents àrees, però el que sí que em va semblar impressionant és l'altruisme que tenia, o sigui, la importància que li donava l'educació. No només per les seves filles, sinó en general. Si una veïna sabia que tenia un nen, una nena que tenia certs problemes doncs perquè el curs no li anava així, no es preocupi, que jo que vingui a casa i que... I res, sense donar cap mena d'importància, i li donava un cop de mà i el nen o la nena vinga endavant. I una de les coses que més m'ha impressionat en la meva vida i que més he valorat a posteriori, ella tenia, va tenir un moment que tenia l'esquena molt delicada i a més... I teníem una senyora a casa que venia un cop a la setmana, cada 4 hores, un cop a la setmana. I ella va veure, va esbrinar, que aquesta senyora, doncs, tindria uns 50 i pico d'anys, no sabia escriure ni llegir. Clar, fins aleshores, aquesta senyora s'havia pogut espavilar la vida per intuïció. Havia d'agafar un autobús i... Ai, és que, perdone, m'he dejado les gafes, ¿me puede decir qué número es este?
0: Claro.
1: O no, al mercat, o, bueno, en fi, les coses bàsiques de la vida on és imprescindible almenys sumar i restar, fins tot multiplicar. I, bueno, i orientar-te en una ciutat com Barcelona. Quan ella ho va veure, li va dir, tal, senyora, tal, mire, cada dia que venga usted, si le parece bien, vamos a coger cada dia, pues, media horita, una hora o lo que sea, i va comprar 4 cosetes d'aquestes carpetes, llibretes d'aquestes d'escriure i unes coses molt senzilletes, li va ensenyar de ser-ho, i al cap de 2 o 3 mesos aquesta senyora sabia moure's pel món. I sobretot una cosa molt, molt important, crec que li va tornar la dignitat. Perquè aquesta senyora ja havia arribat un moment que en la seva pròpia família, els seus fills i els seus nets, ja començava a sentir certa burla. Ah, és que clar, és que no sabes leer, és que no sabes escribir. I això, clar, quan ho va veure la meva mare, va dir, prou. I això crec que és el millor exemple de que una persona pugui recuperar. No hi ha una educació, una cultura, dignitat.
0: Per mi és meravellós.
1: Són exemples que de debò, bueno, pues no sé.
0: I el teu pare a què es va dedicar? També,
1: doncs mira,
0: molt aficionat a la història.
1: Per descomptat, la meva mare era entusiasta de la literatura, de la història en general. I el meu pare, mira, també, clar, va tenir la guerra entremig, evidentment, ell anava aquí al Col·legi Sant Miquel, que encara existeix, al carrer Montaner, però, bueno, la guerra, després l'home pues, va estudiar a l'escola industrial, una espècie, bueno, una matèria, una especialitat de química, però, bueno, després, francament, l'home pues, es va posar a treballar més o menys on va poder. Un home molt inquiet, molt format i llegit. I, bueno, va entrar en una empresa de màquina àrea química, agrícola, etcètera, etcètera, i en un moment donat van fer una gestió amb l'amo i es va quedar amb l'empresa, perquè aquell senyor ja era gran, li va vendre, i bueno, la va desenvolupar una empresa que va ser importanteta, diguéssim, bueno, de la importància, no estem parlant de en fi, no, però bueno,
0: d'una multinacional,
1: local, no, però bueno, feia importació, exportació, i bueno, va haver una època bona, després vam tenir de tot, a casa, o sigui, van haver-hi alts i baixos importants,
0: com però, a totes les cases,
1: però durant un temps bé, però li encantava la història, molt.
0: I m'imagino, doncs, la teva casa plena de llibres.
1: Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. De llibres que a poc a poc, o sigui, que a poc a poc les llibreries cada cop eren més grans. Em refereixo fins i tot al moble físic. Sí. Llibres i després una cosa fantàstica, que clar, allò que diuen de Castellevin el Galgo, o sigui, a la meva mare li agradava molt llegir. I també. Sí. El meu pare comprava entre 2 i 3 diaris al dia. Uh-huh. Brutal. O sigui, La Vanguardia sempre. I després, pues, quan va sortir El País, i a vegades El Periódico, o a vegades allò, El Noticiero, bueno, quan sortia El Noticiero, jo el recordo per casa. Això, normalment 2 o 3. Després, la meva mare tenia sempre la tasca, a més de llegir els diaris, de mirar-los bé, sempre retallava, pues, què et diré jo, articles del Néstor Luján, d'en Permanyer, de no sé què, i els posaven en carpetes.
0: I els anaven guardant.
1: Sí, bueno, els que els interessava,
0: clar, sí,
1: el
0: sí.
1: Diari el llançaven, però jo quedava arxivat, que encara tinc jo, tenim per casa, bueno, carpetes d'aquestes increïbles, bueno, i d'això. I després el meu pare, el que et deia jo ara, això sí que era molt particular, deia, era un amant, però amant, de les revistes. O sigui, els quioscos no haurien tancat mai per ell, perquè era devorador de revistes.
0: I tant és així que el 1968 van comprar el primer número de la revista Història i Vida.
1: Sí. Mira,
0: com és la vida, eh?
1: Com és la vida.
0: Com és la vida.
1: Mira, no he pogut incloure, com que el límit de cançons està determinant, no he pogut incloure una cançó que em sembla meravellosa, la de Capritxoso l'Azar, de Serrat,
0: clar,
1: que em sembla una de les cançons més maques que s'han escrit mai. Però realment és Capritxoso l'Azar, perquè, clar, quan va sortir el primer número de Història i Vida, jo tenia 8-9 anys, bueno, més o menys, o sigui, evidentment, en aquests moments un no es planteja normalment què farà a la seva vida.
0: Com una mica, no?
1: Uai, no sé, no, que veuràs que jo anava per altre camí,
0: Ja ho sé,
1: sí,
0: ja.
1: No. Total, que, bueno, pues que sí, i clar, pues Història i Vida, sí, des del número 1 el tenim a casa, cada mes, i això sí que puc dir-te que des de ben petita a mi em feia molta gràcia aquesta revista. Molta. No em preguntis per què. Home, a veure, sempre m'han agradat més les lletres teòricament.
0: Que les ciències.
1: La història... Mm-hmm. En fi, el tarannà d'Història i Vida, la filosofia d'Història i Vida, que penso que els que van concebre aquesta revista el tenien molt clar, i en aquell moment era molt novedós, doncs sempre el vaig trobar... O des de ben petita m'atreia. Mm-hmm. Jo recordo els estius, per exemple, que anava follejant la revista i ja tenia els meus... els meus articulistes preferits, però no sabia ni el que era la paraula articulista, però ja m'entens.
0: Clar, sí,
1: que em feia molta gràcia. Però després també comprava el Life, comprava l'Express, o sigui, quan dic boig, o sigui, t'ho imagina't quan... Bueno, no vull dir noms, però aquestes botigues grans que hi ha quioscos de revistes magnífics...
0: Doncs això era casa teva.
1: O a París, per exemple, que tu vas allà i sembla que et tornes absolutament boja perquè no saps ni per on començar, encara, pues això era una mica casa meva. I ja dic, per mi era una meravella.
0: A veure, i quines anades i vingudes hi havia a les teves vocacions, si és que en vas tenir unes quantes, per acabar estudiant després a la Universitat de Barcelona Història.
1: Doncs mira, perquè en aquests camins així intermitjos de l'adolescència, que un no sap molt bé i et deixes orientar i ja, pues, perquè la primera pel·lícula que veus, el primer comentari que t'han fet... Jo volia estudiar medicina, o sigui, tu, calcula. No hi vaig fer ciències, o sigui, fins a arribar a cou que alguna ment meravellosa, algun professor meravellós em va dir... M'he dit, recordo una professora que vaig tenir l'últim any del col·le, que em va dir que creia, bueno, com que són paraules seves, les dic, que tenia predisposició per escriure. I allò em va quedar, el subconscient. I clar, com que a mi realment les mates, física i química, home, em costaven, i no m'agradaven gens.
0: Entre no t'agradaven?
1: No, ja. Bueno, perquè igual, bueno, el que diem sempre, igual una cosa no és que no t'agradi, és que puguis tenir més aptitud o també te les puguin fer arribar d'una manera pertinent, que tampoc vull jutjar, vull dir, pues toca com toca i ja està. El cas és que jo, en el cas contrari, sí que vaig tenir molt bon professorat i, a més, òbviament, estava més predisposada.
0: I acabes estudiant història, anys 80. Com recordes aquells anys?
1: Mira, a la universitat, què et diré jo? És que jo vaig... si no recordo malament, el primer curs d'història el vaig fer a la facultat que abans estava aquí al costat del camp del Barça, la Diagonal.
0: Bueno,
1: total. I va ser, si no recordo malament, vam inaugurar la facultat. Però va ser el primer any va ser un desastre. O sigui, vam anar 19 dies lectius.
0: I això, o sigui, per què? Què
1: doncs perquè eren moments bastant turbulents, hi havia moltes vagues d'entrar a professorat, vagues socials, o sigui, hi havia bastanta efervescència, home, estem pensant anys 79-90,
0: Transició.
1: Ai, 80. Sí. Molta turbulència. Uh-huh. El primer any, que a més era un any genèric, d'assignatures genèriques, i francament, allò que penses, mare de Déu, vols dir que encertat. Bueno, vaig continuar.
0: I no sé si eres de les que s'adonaven que la història l'havien escrit els homes.

0: en aquell moment tampoc et plantejaves tant això, eh? També no. T'ho dic, eh? No, no, no sé, en aquell moment, sincerament, si t'haig de dir la veritat, sí. Poc després... A més, vaig tenir, també et dic una cosa, eh? Proporcionalment, en la facultat vaig tenir unes quantes professores i esplèndides. Esplèndides, professores femenines, em refereixo. Sí. La Marina Picasso, Maria Luisa Rincón, que jo me'n recordo, vaig estar a punt de fer prehistòria i història antiga, que no sé què hauria estat fent ara, però per la meravella de professora que va ser aquella senyora. Una meravella. Maria Ángeles Pérez-Samper, que no sé si l'he citat ja. En fi, molt bon professorat femení. O sigui, en aquest sentit, des d'un punt de vista de docència, no ho notava tant. Home, òbviament, després, quan comences amb la bibliografia i amb la vida real i amb tot, te n'adones, evidentment, te n'adones, en fi, i de la necessitat de recerca, en aquest sentit.
1: Mira, justament sobre això, vull que escoltis el que ens deia la setmana passada la també historiadora Mary Nash, a l'Irrepetibles de Radio 5, quan ens explicava què va passar quan va descobrir, perquè ella va ser una pionera en el seu estudi, la importància de les dones durant la Guerra Civil Espanyola.
2: Algo que yo notaba, pero no tenía palabras para expresar, ni de manera consciente estaba tan claro esta, clara esta ausencia, que era que las mujeres habían hecho historia, que las mujeres estaban presentes y que protagonizaban, en este caso, muchos de los acontecimientos de la Guerra Civil.
1: Que no eran secundarias.
2: Que no eran secundarias. Yo había leído a Virginia Woolf que decía que las mujeres tenían que tener historia propia, como una habitación propia, sí, sí, sí. Una historia propia. Pero hasta aquel momento no la había visto de manera tan clara. Y aquí, claro, como historiadora, a diferencia de una escritora, no puedes inventar cosas. Son las fuentes, la documentación, que te permite alegar y documentar y argumentar la presencia, el protagonismo, las mujeres como, diríamos en lenguaje actual, sujetos históricos activos.
1: ¿Y te costó que te hicieran caso?
2: Realmente sí. Claro, es que
1: dijeron,
2: nadie...
1: te lo estás inventando.
2: No, exacto, esto. Lo estaba inventando. En aquel momento no existía historia de las mujeres en absoluto. No solo esto, sino incluso entre los historiadores más progresistas del momento, en absoluto se daba importancia a las mujeres en la historia. Entonces, no solamente era una tradición conservadora, sino también toda la historiografía del momento negaba que las mujeres tuvieran una historia propia.
1: Afortunadament, la visió del passat ha canviat molt respecte a les dones.
0: Molt, molt. I jo també vull comentar això. Jo, precisament, quan era estudiant, la Mary Nash era professora, i jo la mirava moltíssim, ja teníem un referent en aquest sentit, no? O sigui, ja, per això et deia, d'alguna manera... No com ara, òbviament, però d'alguna manera començava a parlar-se.
1: Clar.
0: Des d'aquests referents, també des del mateix professorat, i després ja doncs, entre els propis companys i tot això. I evidentment, de seguida, clar, jo mateixa vaig ser conscient a l'hora d'investigar, de fer recerca i de tot això, que naturalment hi havia molts camps d'estudi, però evidentment entre els camps que s'havien de prioritzar era aquest. I jo mateixa, amb la meva pròpia recerca ja personal, privada, evidentment amb la revista també, però amb la personal i privada, seguia i segueixo en aquest terreny perquè em sembla absolutament necessari, imprescindible.

0: Barcelona, 21 d'abril de 1981. Concert del Bosch. Situa'ns allà.
1: Uau.
0: Què?
1: Bueno. El meu primer concert del Bosch. És que això hem de dir-ho tot. I jo, pues, mira,
0: quants hi ha hagut?
1: 80... Ui, tots els que he pogut. No, només a Barcelona, eh? No,
0: els de Barcelona,
1: no, sí,
0: almenys. Només.
1: Però bueno, sí. Els de Barcelona, haig de confessar que els darrers ja no he anat, perquè cada cop és més complicat trobar-les més, però bueno, això ja és una altra història, però vamos, els apoteòsics tots. Aquest no va ser apoteòsic, perquè aquest, en el fons, bueno, donen les magnituds actuals dels darrers, en fi, de l'estadi olímpic...
0: Ja, sí,
1: en fi, que etcètera,
0: ara tot
1: etcètera,
0: és molt espectacular.
1: Tot això és més... El del Palau dels Esports era petit,
0: sí.
1: I unes

0: en certa mesura encara una miqueta, et diria jo, que per iniciats. Jo vaig anar amb una colla d'amics que som íntims, amics encara de tota la vida, que a més, en fi, ens vam conèixer allà al col·le amb dues de les noies, i són les meves millors amigues, també amb l'Elvira, bueno, en fi, etcètera, i amb els seus germans, que eren més grans, i ells tenien a més molta cultura musical i estaven molt, molt, molt al dia, i clar, ens passaven tot el que sortia, i jo vaig anar allà pensant, bueno, pues bé, ja està, mare de Déu, o sigui, bueno, catàrtic, absolutament catàrtic, o sigui, una experiència, i sense prendre res ni coses rares, eh? La força del força del bosc, t'asseguro que, bueno, és la plenitud, bueno, una meravella, o sigui, una mena de comunió entre el públic i ell, i més en aquell moment, que era tan jove, i l'Istvan i tot el que vulguis, bueno, meravella pura. I d'aquest fet és molt curiós, perquè després jo vaig estar, clar, com que quan vaig mirar quan era aquest concert, perquè sí que recordava que era el 81, però no sabia exactament la data. I aleshores, la deformació professional de cop i volta, i dic, ui, si això va ser 2 mesos després del cop d'estat.
1: És veritat.
0: O sigui, clar.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, jo m'imagino la gent, que en el fons quan passa una experiència col·lectiva com aquella, que, en fi, va ser com va ser, doncs clar, jo m'imagino allà, tot de gent jove, amb un
1: estall més o menys, que tothom necessitava aquesta catarsi.
0: Desfogar-se, i això, un fet catàrtic com aquest. I bueno, doncs mira, o sigui, pues, perquè tants anys després et segueixen recordant d'aquesta emoció, pues és que va ser important.
1: Com deia al principi, 40 anys vinculada a la revista Història i Vida, sí. Aquella revista que compraven els teus pares.
0: Sí, sí, sí.
1: No sé si recordes com vas arribar-hi.
0: Sí, per suposat.
1: Com?
0: Mira, jo vaig... com et deia, evidentment no era molt familiar per mi des d'un punt de vista de revista, de publicació.
1: Sí.
0: Jo ja havia acabat la carrera, sí, jo havia acabat la carrera, i aleshores no he comentat un fet que crec que és interessant. Els meus pares, com et comentaven, van estimar i em van, això que deia abans, protegir i emparar molt, però tant la meva germana com a mi ens van donar un tipus d'educació que a mi m'agrada molt així, a posteriori. Una mica saber, com et diria jo, estudiar està molt bé, però sigues conscient també de lo important que és treballar des de ben joveneta. O sigui, això de que tu acabis al col·le, comencis cou i estudis i de... No. I aleshores, tant ella com jo, primer la meva germana, i com que jo sempre és més gran ella, i sempre la he volgut una mica, bueno, sobretot quan era joveneta, emular, jo vaig seguir les seves passes. Vam començar a treballar a les tardes amb el meu pare. I fent feina, pues res, administrativa, bueno, pues sí. Agafa el telèfon, fer una factura, bueno, com a mi tot allò no m'agradava gens perquè no era, bueno, ni en tenia moltes coses de les que feia, les que feia, si no les hauria fet, però ja m'entens, d'aquell món.
1: Sí, sí.
0: Però tu no pots imaginar-te lo important que va ser això per la meva vida, el que em va arribar a espavilar. Jo, com dic jo no sabia agafar un telèfon més que per parlar amb les meves amigues.
1: Clar,
0: si tu agafes un telèfon i havies de parlar amb un client, ni que sigui per passar el telèfon al teu pare o a una altra persona de l'empresa, ja t'entrava de tot. Bueno, pues això va ser importantíssim. I a més, també això, a valorar que la vida, bueno, compatibilitzar una mica el món intel·lectual, però amb un altre món més laboral, més... també és molt òptim, eh? És molt bo. I, bueno, com et deia, tornant a Història i Vida, estava jo en aquesta etapa, havia acabat això, havia fet molts anys, a l'Institut Francès vaig fer tots els cursos que hi havia, ni més, no d'idioma, de civilització, d'art, de perfeccionament, perquè m'entusiasmava i m'entusiasma el francès com a idioma, com a literatura i com tot. I, bueno, anava fent això, vaig començar també a l'Institut Goethe, alemany, bueno, en fi, anava fent coses, però... treballava amb el meu pare. I aleshores amb aquestes... jo deia, és que a mi m'agrada molt escriure, com podria jo començar a fer alguna cosa? I se'm va ocórrer enviar un article a Història i Vida.
1: Què dius?
0: De debò, o sigui, jo vaig començar primer, vaig fer un parell d'articles i me'ls van publicar, però vamos, com després en el futur jo he fet amb tantes altres persones que han enviat coses i s'han publicat, però cadascú segueix la seva vida, no? I aleshores, pues sí, va ser així. I en un moment donat, l'any 87, malauradament, a la revista va haver-hi un equip, que està a Carrer Tallers, per cert, que està tota una història.
1: Sí.
0: Una persona de l'equip, desgraciadament, que jo no la vaig arribar a conèixer, pobreta, va faltar, va morir, i aleshores van haver de necessitar una altra persona per l'equip. I, bueno, jo pues ja tenia 20 i pocs anys, havia acabat la carrera, tot com et deia, aquesta situació, tenia altres coses. M'han dit que...

0: una tècnica, és una professió pura i dura,
1: una especialització, sí, sí.
0: Però de la resta, el mateix, és d'agafar el telèfon i vendre números, sí, a Història Vida quan se n'anaven de vacances, pues al moment
1: donat... De mica en mica, conèixer des del principi tot. T'ho proposen i què sents?
0: Pues el primer dia vaig sortir al carrer i em vaig posar a plorar directament, sí, clar...
1: Perquè no. Sabies que diries que sí.
0: Home, no, és que no ho vaig dubtar ni un sol moment. I, a més, és que, esclar, tu no... Quan, en aquell moment que hi havia Història de Vida, Néstor Luján,
1: clar,
0: Josep Maria Inó de la Sarte i Josep Tomàs Cabot, que és el
1: és
0: gran...
1: És que imagina tractar amb tota aquesta
0: bueno,
1: gent.
0: Bueno, i el tu,
1: amb aquestes firmes.
0: O sigui, el Josep Tomàs Cabot, que va morir fa un any, poc més d'un any, a més, després que ens vam convertir, ja un cop ell també ja es va jubilar i tot...
1: Amics.
0: La persona més, no sé, ja no sé ni quin qualificatiu, més generosa en tots els ordres, intel·lectual, personal, meravellosa, que més ha cregut en mi. Bueno, una meravella de persona, o sigui, el meu referent intel·lectual en aquesta vida, Josep Tomàs Cabot, un gran desconegut, malauradament, amb la seva vàlua, amb la vàlua que tenia. Però bueno, més enllà de tot això... Clar, entrar en aquell món, i després amb unes companyes fantàstiques, la Pili, etcètera, etcètera, perquè Història i Vida, clar que fèiem una revista cada mes, però també fèiem aperitius, fèiem... Home, estan al Néstor Luján, estan al Néstor Luján...
1: Unes bones taules,
0: no, allà tot es celebrava, sants aniversaris, sí. Pues van ser 10 anys meravellosos.
1: Clar.
0: Només treballàvem els matins, molt cèntrics, i clar, jo aleshores em vaig poder començar a treballar seriosament amb una tesi doctoral. Amb aquell, com et diria jo, amb aquell escenari tan favorable d'actuacions intel·lectuals, doncs clar, em va retroalimentar la meva inquietud. I vaig dir, aquest és el moment, endavant. I bueno, vaig sentir també el que dèiem. Mira, la paraula que dèiem abans, emparada. O sigui, emparada vol dir protegida en el sentit de comprensió. O sigui, que tu estàs fent alguna cosa en determinats moments de la teva vida, quan ets nen, quan ets jove, quan ets adolescent, quan comences professionalment i et sents que no et sents sola, que no et sents una mena de... No, que et sents que algú creu en tu, ni que sigui una sola persona. Mm-hmm. Això és meravellós.
1: Com a la família.
0: I he tingut aquest privilegi a la vida.
1: Jo no sé si aquell juliol de 1987 vas arribar a pensar que estaries tant de temps a Història i Vida.
0: Bueno, i clar, com et diria jo, les coordenades en un moment així no tens ni idea. A més, Història i Vida sempre ha estat aquest producte meravellós que crec que a més ha de durar molt temps, i durarà molt temps, però que sempre, clar, són sectors que a vegades és difícil, el continuisme, tot això, els canvis que es van produir en moments determinats, i tothom hi havia de tant en tant, ja veien com globus onda, de que a veure si durava, si no durava, si això no... Però jo sempre estava... Jo sempre he estat optimista. Ui, tant! I a més, veia, endavant, o sigui, endavant, o sigui... I mira, i a més, pues també, mira, l'últim equip que he tingut, home, evidentment, no tots han estat flors i violes, evidentment,
1: com a tot arreu,
0: o sigui,
1: sí.
0: Molts moments a la vida professional de tota mena, vull dir, d'angoixes, d'això, de l'altre, però mira, per exemple, amb l'últim equip,
1: que
0: està actualment aquí deixat, i sí, estic encantada, portem encara per l'ombra sempre, per mi és present, 25 anys junts. A veure,
1: és molt de temps.
0: Molt de temps, o sigui, aleshores és que no sé com explicar-te, és creure i una mica transmetre aquesta filosofia que jo vaig rebre i que em vas fer sentir tan còmoda, també, tan impulsada, perquè quan un creu en tu, t'impulsa a fer. No sé, t'impulsa, si fracasses, doncs ja tornaràs a... Però saps que tens al darrere, no sé...
1: Una xarxa.
0: Almenys d'amics. Ja no dic sí, doncs mira, sí, però bueno, hauria sortit i jo què sé, m'hauria tornat a reinventar. Però jo veia que creien i que malgrat tot creien. I en aquest sentit, i ara estic encantada, vull dir, com ha quedat, com està la revista, els projectes que s'estan fent i que s'intueixen, i que tot això té llarga vida. Molta història, però llarga vida.

0: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles. T'agrada, eh?
1: Oh, wow,
0: t'agrada
1: sí, Pat
0: Morrison. Per què l'has escollit, aquesta?
1: Bueno, mira, em cau una llagrimeta perquè sí. Pat Morrison és el meu pare. És el meu pare. És el record més gran que tinc del meu pare, que tenim tots del meu pare, perquè era veritable. El meu pare, a més, és que era una persona molt, si tu vols, d'una manera racional, però amb la música era molt visceral, si et diria. Jo la sentia sí. molt de dintre. I aleshores, quan li agradava a algú, li agradava. I necessitava que tothom participés d'aquesta emoció. O sigui, no sé,
0: o sigui, l'escoltava sempre.
1: Molt. Bueno, home, no sempre, perquè també li encantava Bruce, i el meu pare anava, és el que portava els discos a casa, se n'anava al carrer Tallers, també, no dic noms, però tothom coneixem les botigues.
0: Sí, sí, clar.
1: Un altre que hi havia al carrer Balmes, que també era boníssima de música, tampoc dic noms, però és un clàssic. I vinc, sempre portava revistes i discos, però clar, el Bruce, totes les grans, tota la discografia fantàstica que hi ha a casa de pes, diguéssim, o de, bueno, de CD, tots els formats, fins als actuals, Spotify ja no va arribar a cobrar. Però bueno, ja m'entens, tot això era el meu pare. I la meva mare, evidentment, compartia, la meva mare també era molt de clàssica, eh? Li encantava la música clàssica i tot el dia estava, amb ràdio, no? Amb sentir música clàssica. Però un pare, una meravella. Ara, després, Van Morrison a mi també, no només aquesta cançó, que a més aquesta cançó per mi és també des d'un punt de vista, ara ja posem en un pla més, més abstracte, més així, però és com l'amor, és com la consecució de l'amor, de la plenitud, de la recerca vital, de l'amor. És una meravella, o sigui, que és aquest amor que sempre esperes a la vida, que arribarà, no arribarà, però que sempre, una mica com la cançó d'en Jack que començava,
0: sí.
1: Pues és això, que al llarg de la vida hi ha coses que estan per fer, aventures, coneixences, aquesta filosofia vital, de que les coses no pots pensar que d'avui per demà arribaran. Calma, tranquil·litat. Si arriben, arribaran.
0: Però paraula d'historiadora.
1: Amb tranquil·litat.
0: Paraula d'historiadora. Com dic, som a Ràdio 4 Irrepetibles conversant amb la historiadora i també periodista Isabel Margarit, que ara fa només uns mesos ha dit adéu a la seva activitat laboral, quasi 3 dècades com a directora de la revista Història i Vida. I quan la revista complia 45 anys, això és l'any 2013, et vam entrevistar aquí a Ràdio Nacional al programa El Ojo Crítico i explicaves moltes coses.
2: Esta revista apostó por hablar abiertamente de temas que hasta entonces estaban vedados, como era, por ejemplo, pues hablar simplemente con naturalidad y con objetividad o con la mayor objetividad posible de hechos pues acontecidos, pues por ejemplo, durante la época de la República, durante la Guerra Civil, de un bando y de otro. Lo que hoy en día, pues habitual, normal, en aquel año 68 aquí todavía era realmente muy complejo y muy complicado. Pero afortunadamente, pues la astucia, la habilidad y la capacidad del equipo fundador de esta publicación pues logró llevar a término, bueno, con muchos obstáculos, pero llevar adelante esta idea hasta que, bueno, pues las cosas se fueron normalizando y ya ves, pues hasta entonces y hasta ahora, pues la publicación ha seguido haciendo su camino, tratando siempre pues de ser lo más ecuánime, lo más abierta, lo más plural y sobre todo, pues eso, tratar de acercar al lector esa historia con una agilidad, con una amenidad, con un atractivo, que eso no tiene, no va en contra del rigor. Eso hay que tenerlo muy claro. El rigor se tiene que mantener siempre, pero la amenidad, la forma de transmitir, tiene que presidir este tipo de publicaciones.
0: Clar, deies, entre d'altres coses, que al principi la revista no podia expressar-se com volia. És a dir, no podia parlar amb naturalitat. I, per tant, aquella revista que es compraven els teus pares potser no era com havia de ser,
1: sí,
0: no? D'alguna
1: sí,
0: manera.
1: Sí, sí, exacte. Havien de trampejar, diguéssim.
0: Clar.
1: Havien d'anar amb molta habilitat, perquè moltes vegades he anat, naturalment, doncs, amb tants anys, necessites moltes vegades doncs, fer recorreguts, sí, històries, sí, sí. presentacions i coses, i fas repàs, no?, de tot el que s'havia publicat. I déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Però, clar, naturalment, òbviament, al llarg de la vida, al llarg de la trajectòria de la publicació, aquesta sensació de, bueno, pues que hauríem, és que a més en una sensació no era inventada per mi o especulada, era real, o sigui, fins a l'any 75. Tots els números d'Història i Vida, tots els números mensuals d'Història i Vida havien de passar per un censor. Jo, els que tenim a casa, fins i tot hi ha el segell de la censura.
0: Ah, sí?
1: Oh,
0: també?
1: I tant, i tant. O sigui que no, no són bromes. Però jugaven amb temes que potser, home, vull dir, m'imagino que tot el que

0: hem estat traient durant, no sé, molts anys, afortunadament des de fa molt temps, doncs això hauria estat molt més complicat,
1: ja,
0: o directament impossible.
1: Sí.
0: Però sí, però de totes maneres jo penso que sí que va ser una porta oberta per iniciar un camí, no només per articles d'història, sinó pel concepte de la divulgació de la història, que és importantíssim. Cosa que a vegades, quan jo estudiava, per exemple, era un concepte que, segons com, en el món acadèmic no estava molt ben vist.
1: Ja.
0: Semblava que divulgar era...
1: simplificar.
0: Podia arribar a fer banalització de la història.
1: Clar.
0: I és tot el contrari.
1: Però jo t'ho preguntava sobretot perquè no sé si una de les grans dificultats o una de les grans virtuts també és que la revista no tingui ideologia. Tot i que vosaltres, els col·laboradors, els redactors, tots la teniu com la tenim tots,
0: evidentment.
1: No?
0: És el que sempre pretenem.
1: Clar.
0: És, a veure, mantenir-se total.
1: O sigui, explicar les coses d'una forma
0: total i absolutament
1: escèptic. El més objectiva possible.
0: Sí.
1: No?
0: Mira, mantenir-se total i absolutament escèptic és...
1: impossible.
0: És una quimera, vaja.
1: Sí.
0: Però el que està molt clar és que ens exigim, ens autoexigim, i això, i parlo en nom de tot l'equip que hi ha avui en dia, ja, del que ja no soc responsable, però sé que continua igual, però des de sempre, hem intentat sempre de jugar amb uns fets objectius que això sí que crec que garanteixen aquesta objectivitat,
1: sí.
0: Que és sempre contrastar fonts, importantíssim, que aquestes fonts siguin plurals, i després sempre pensar que la història es renova, s'investiga. No quedar-nos amb un manual que es va escriure l'any que pot ser de referència, però que la història, afortunadament, hi ha arxius, fonts orals, el que comento, fonts arxivístiques, que poden donar amb un article un pes suficient d'objectivitat, com perquè, bueno, i després, clar, tots aquests articles passaven per les nostres mans, per editar, i naturalment, si arribava un que veia que es passava de... Doncs es retornava i ja està. O sigui, el que mai hem volgut fer és apologia de res, a ser possible. Perquè, en fi, els lectors són molts i més per la pròpia ètica.
1: Ets de les romàntiques del paper?
0: Mira, sí.
1: Sí.
0: Clarament, sí. O sigui, què vols que et digui? Amb altres coses, no, però això sí. Sí, sí, sí. I em costarà molt, eh? O sigui, el dia que...
1: Però sembla que el futur és el format digital.
0: Mira, això, precisament en el teu programa he vist que hi havia discussions bastant favorables
1: sí.
0: en aquest sentit. Bueno,
1: hi ha visions de tot tipus sobre això.
0: Hi ha visions de tot tipus.
1: I adaptant-se als nous temps, Història i Vida també ha fet el salt al podcast. Escoltem un fragment del capítol dedicat a l'art robat per Hitler.
2: En 1938, Alemania se anexiona a Àustria, confisca sus tesoros artísticos y los deposita en un almacén del Palacio Imperial de Hofburg.
3: Hitler quedó tan encantado con esta fórmula que decidió aplicarla en todo el Reich. A finales de ese año, la llamada tasa de propiedad judía obligaba a los coleccionistas judíos a vender más piezas de valor.
2: Más tarde, ya con el inicio de las deportaciones a los campos de concentración y exterminio, este trámite ya no será necesario, por desgracia. Los bienes que los prisioneros dejan atrás se decomisan y subastan sin más contemplaciones.
3: Ya no hacía falta disimular ni buscar pretextos para confiscar cuadros, joyas o antigüedades. Y estos mismos principios acabarían aplicándose...
1: Codirigit per tu i per Anna Echevarria,
0: sí.
1: Vau aconseguir posicionar-vos com un referent de la divulgació sobre història, i això que és molt complicat en un mare magnum de podcast que hi ha ara mateix.
0: Ui, sí. Mira, amb els anys que hem fet el podcast, realment això ha estat un...
1: dels més escoltats.
0: No, però més és que ha estat, o sigui, un boom, o sigui, una cosa d'aquelles que cada dia sortia un podcast
1: de tota mena.
0: Però, vamos, en el món de la història, en el terreny de la història, sí. Sí, sí, no, jo, la veritat, és una experiència per mi molt maca, perquè, com et deia, em sento a gust, em sembla una altra forma d'explicar la història.
1: Clar.
0: En el fons de...
1: complicat, eh?
0: Molt.
1: Per no ser simplista. Perquè
0: bueno,
1: tot requereix context, no? Sobretot en el món de la història.
0: La feinada que significava un podcast, t'asseguro jo que era quasi com un número, o sigui, una barbaritat. Però, bueno, la veritat que molt contenta d'aquesta experiència i molt contenta de cara a l'Anna, precisament,
1: sí.
0: Així, bueno, formi part ja era, o sigui, ja ho era de la revista, però externa, des de feia molts anys, però ara ja és realment forma part de l'equip d'Història i Vida i estic encantada, perquè aquí que millor que ella, que l'Empar, el Paco i la Mercedes, o sigui, jo no sé quantos mosqueteros, però vamos, o mosqueteres, bueno, en plural, perquè són, el Paco és super Paco també, o sigui que com veus els tinc una estima immensa i crec que també és recíproc.

0: Ara parlarem dels llibres que has escrit, Isabel, però sona zaz, perquè m'agradaria parlar de la teva vinculació amb París. La primera vegada als 18 anys.
1: Sí.
0: Des de llavors és la teva ciutat preferida.
1: Bueno, ara bueno. Diríem, a veure, ja en aquest punt de la vida prefereixo no posar el qualificatiu
0: ja,
1: preferit.
0: Ja. A més, quedar-se amb una
1: sí,
0: complicat.
1: És una ciutat que m'ha atrapat per sempre.
0: Sí.
1: Em va atrapar als 18 anys i suposo que ja venia amb herència familiar,
0: sí,
1: que els meus pares, mira, jo que comentàvem al principi que el negoci i la feina del meu pare havien d'anar cada any a una fira que es feia a París i normalment anaven sempre la meva mare i ell. Quan vaig fer els 18 anys van dir, va, portem a la nena, portem a la nena també. Total, que vaig anar amb ells i, mare de Déu, o sigui, va ser un bateig parisenc que, vamos, o sigui, meravellós, meravellós, perquè, bueno, pues, ja, en fi, vaig poder veure... Bueno, no sé, hi ha moments, hi ha llocs al món que saps que són una mica el teu lloc al món, i probablement París és un dels meus llocs al món. No m'agradaria viure, no viure ni parlar.
0: Només de visita.
1: No, no, de visita, però llarga, eh? I sí que ha estat un lloc que des dels 18 anys, en tinc uns quants més, com és evident, pues, quasi he pogut anar, quasi diria que cada any.
0: Ah,
1: i amb estadetes, allò que dius, vas veient com evoluciona la ciutat. I ara ja és una mica, sense que sembli pretensió, perquè a més tampoc conec molt món, eh? O sigui, jo soc, quan m'agrada un lloc, vaig moltes vegades, però
0: sí,
1: tampoc conec molt món. Però ja tinc el meu París, i aleshores m'hi trobo, saps allò, els meus carrers, no sé, tal, qual, les llibreries, els quioscos, això, l'altre, la posta de sol des del Pont Neuf, bueno, doncs jo què sé, o sigui, tot allò que és, forma part del teu univers personal, i bueno, doncs és meravellós, i a més, punt d'inspiració també, històric i literari. Mm-hmm.
0: Perquè hem de dir que t'has especialitzat en biografies de grans personatges, especialment de dones influents, tot i que també has escrit, per exemple, de l'urbanista Ildefons Cerdà. I el 2010 vas publicar el llibre París era Mísia, amb l'esfera de los libros, que és la història de la pianista Mísia Godevska, una figura fonamental per entendre la vida cultural del París de la Belle Époque fins als anomenats feliços anys 20.

0: Aquesta és una de les seves composicions. És un personatge absolutament atractiu, Isabel, en tots els sentits, musa dels impressionistes i, per exemple, també a ella li deu molt la dissenyadora Coco Chanel. Mm-hmm.
1: Mira, és una època... jo, així, ja una mica et diria off the record, jo sí. Vaig arribar a Missia per París, la veritat, per clar. Aquella època de París. Necessito tenir un lloc meravellós que m'inspiri i després trobar el personatge i redescobrir la vida del personatge a partir d'un context. Mm-hmm. I aleshores allà lligava tot. Aquell París de fi de segle fantàstic i creatiu, inspirador, conflictiu, en fi, de tot... I aquest personatge que de cop i volta va arribar a la meva vida i quan va arribar a la meva vida dic, és que no se'n pot escapar, perquè ho té tot.
0: El coneixies?
1: El personatge sí. El que passa és que no havia, jo de dir, no havia caigut mai que podia ser objecte, però sí, ja era un personatge que ja feia molt temps que el perseguia. Però bueno, el moment de dir la quadratura del círculo per poder veure clar que jo tenia llibre, pues, que tenia un llibre, vaja, pues va ser en un moment donat i sí, realment em vaig volcar, vaig anar moltes vegades també a París, vaig recrear molt i em va semblar pues, això, un personatge enormement fàcil per articular tota aquesta vida d'aquell París i tots uns personatges que, clar, des de Proust, Coco Chanel, com deies tu, tots els pintors que la van envoltar, que la van admirar, els seus marits, en fi, era una història
0: entre
1: d'aquelles que
0: Maria
1: dius...
0: Cert,
1: per suposat, bueno, una història truculenta, eh? O sigui, tremenda, tremenda.
0: Tots dos eren grans seductors, he llegit,
1: home,
0: eh?
1: No. Tots els escenaris on van viure, tant a París com també, bueno, tota la història d'aquí, de la Costa Brava, que va acabar com el Rosari de l'Aurora. Bueno,
0: sí.
1: És molt interessant, la veritat és que sí. Però sempre, qualsevol llibre... i partit, diguéssim, d'una ciutat de referència, perquè a mi el món urbà com a escenari d'història i d'històries és sempre el que m'ha arribat, podríem dir, a, si tu vols dir
0: d'aquí la paraula, teva tesi,
1: inspirar
0: per exemple.
1: O parlar, sí. O sigui, em parla. Els escenaris urbans o determinats escenaris urbans em parlen. Mm-hmm. I quan es produeix aquesta connexió, ja estem perduts.
0: Perquè... Més llibres, Isabel. Sí. El 1994 vas publicar Alma Mahler, La gran dama de la seducció.

0: I clar, Alma Mahler ens porta a Viena i, oh sorpresa, quan es va casar amb Gustav Mahler, li va prohibir que continués composant.
1: Mm-hmm. Allò que dèiem.
0: Sorpresa.
1: Sorpresa, sí, sí. Oh, i aquesta relació també és... I clar, aquí sí que tinc un punt de joc personal, perquè la vida de l'Alma Mahler ha estat moltes vegades una mica injustament tractada. L'han considerat simplement això, pues, una musa, una, què et diré jo, una mecenes, una seductora, una devora hombres, una no sé què. I, vamos, realment era bastant més que tot això. I sincerament ho puc dir.
0: Molt
1: perquè,
0: invisibilitzada.
1: Perquè l'he treballat bastant i la segueixo treballant. I, per altra banda, Mahler és Mahler, o sigui, Mahler, l'univers Mahler fa molt temps que també em va atrapar i no m'ha deixat mai. O sigui, és probablement el compositor que més em commou, que més m'emociona. Sí. Bueno, no sé, és, per mi és això, és un món a part. I clar, aleshores em costa molt això, però bueno, en qualsevol cas era una història que, clar, era molt, molt, molt... molt llaminera per tractar-la, per aprofundir-la, per tractar-la d'estudiar i per reflectir-la d'alguna manera, doncs, en fi, en un llibre.
0: Més llibres. La vida i l'època d'Alfonso XII, el 1998, amb l'editorial Planeta, o Eugenia de Montijo i Napoleón III, el 1999, amb Plaza i Janés. Ara que tens més temps... ¿Escriuràs?
1: Estoy en ello.
0: Ajá.
1: Estoy
0: ho
1: en
0: sabia.
1: Ello, hombre. Ja se'm veu, ja se'm veu la cara d'il·lusió quan parlo d'això.
0: Sí. Alguna pista?
1: Sí. Bueno,
0: no.
1: Mira, no, només puc dir-te que com és natural i per deducció lògica, he tornat a un dels dos espais, en aquest cas a Viena.
0: A Viena.
1: A Viena. Però el punt de vista serà diferent. Mm-hmm. Serà diferent, bueno, diferent o enfocat o amb una perspectiva... que he intentat, mira, jo Viena la vaig conèixer a primers dels anys 80, pràcticament com París, però l'aventura de Viena, París és com et diria jo, és, ho associo més a la frescura de Saas, o sigui, al plaer, a la dispersió, al romanticisme, als estudis, al carnavalet, al museu carnavalet, al museu d'història, que és el meu lloc preferit del món, tot el que tu vulguis, però és més com per disfrutar de la ciutat. Viena, des de fa molts anys, s'ha convertit en un objectiu d'estudi. I no sé per què ni com m'ha arribat a seduir de tal manera i sempre, sempre, sempre, sempre vaig a més. I clar, contra més estudies un tema, més voltes li dones. Mm-hmm. I aleshores, part d'aquesta conversa que hem tingut abans i que reivindicàvem abans a l'inici de la conversa, de tractar d'extreure el paper que les dones han jugat a la història, doncs va una miqueta per aquí la cosa. Però bueno, en un altre context i en una altra situació...
0: O sigui que el proper viatge serà també a Viena.
1: Sí, home, jo espero que sí, que sí, perquè, en fi, és, ja dic, sempre és això el que et deia, quan les ciutats et parlen, tu has de sentir-les, has de saber que d'alguna manera o altra pots aprendre molt.
0: Isabel Margarit, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Irrepetibles, a Ràdio 4. Ha estat un plaer compartir aquest temps amb tu. I marxem amb l'adagietto de la cinquena de Mahler. Ja ho deies tu, que és important i fonamental per tu. Moltes gràcies.
1: Una carta d'amor commovedora, Alma, precisament.
0: Moltes gràcies,
1: gràcies,
0: Isabel.
1: Gràcies.
0: I nosaltres tornem demà amb més Irrepetibles. Bona tarda.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Els bombers treballen amb 30 dotacions terrestres i 8 d'aèries en un incendi de vegetació forestal a la zona de la Vall del Sol, a Cervelló, a la comarca del Baix Llobregat, declarat aquest migdia. Preocupa que les flames es troben molt a prop d'una zona urbanitzada. Per aquest motiu s'ha demanat el confinament dels veïns de les urbanitzacions de Can Paulet i les Rovires. Protecció Civil ha enviat un SALERT als 300 veïns afectats. Per cert que els Mossos han denunciat penalment un noi de 19 anys per causar un incendi forestal al nucli disseminat de Sant Climenç a Pinell del Solsonès. Va passar el 2 de juliol i va afectar més de 2 hectàrees d'alzinar, principalment camp agrícola. En aquest sentit, demà dijous serà el dia màxim de risc d'incendi a Catalunya per la combinació d'elevades temperatures i vegetació molt seca. Protecció Civil manté activat el pla Infocat i demana extremar la prudència. Els bombers han reforçat el dispositiu a tot el país, atès que, tot i la baixada dels termòmetres a partir del divendres, l'arribada del vent farà que el risc d'incendi continuï sent molt elevat aquest cap de setmana. Mentrestant, pel que fa als incendis arreu d'Espanya, milloren les previsions, tot i l'arribada de l'onada de calor. Maria Huguet, bona tarda.
2: Bona tarda. A la Mierla, a la Serra Nord de Guadalajara, el foc ha arrasat més de 32.000 hectàrees. Amb tot, els serveis d'emergència assenyalen que el foc es troba en fase d'estabilització i ja han començat a reallotjar els veïns de 5 municipis. A Guadalajara preocupa també l'evolució de l'incendi declarat ahir a Celes, amb més de 2.000 hectàrees cremades. També millora la situació de l'incendi a Ejulbe, a Terol, on els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa.
3: Mucha felicidad y una emoción tremenda.
4: Estamos encantados de llegar a casa, ¿eh? Nadie sabe lo duro que es esto, ¿eh?
2: Continua actiu el foc de Plan al Pirineu Aragonès, on l'extinció és complicada pel relleu de l'alta muntanya i preocupa també un nou incendi declarat aquesta nit al Cerro de Andévalo, a Huelva.
0: Sumar arriba a un acord amb el PSOE per incloure una pròrroga dels lloguers durant 2 anys en el nou Reial Decret d'Habitatge que aprovarà el govern. Laura Hurtado, bona tarda.
5: Bona tarda. Si el Congrés dona llum verda als llogaters amb contractes que finalitzin entre març d'aquest any i juny de 2028, podran sol·licitar una pròrroga del lloguer. Segons Sumar, 4 milions de ciutadans i un milió i mig de llars podrien beneficiar-se d'aquesta mesura tombada al Congrés fa uns mesos pel rebuig de Junts, que tornarà a ser necessari per aprovar el text. Aquest reial decret inclou també regular el lloguer de temporada i d'habitacions, augmentar la tributació dels pisos turístics i mesures per protegir famílies vulnerables i evitar així que en cas de desnonament quedin sense alternativa residencial. S'espera que l'executiu aprovi el document el pròxim dimarts 28 al Consell de Ministres i després es presenti al Congrés.
0: Gràcies, Laura. I mentrestant, pel que fa a la política catalana, el Partit Popular de Catalunya ha materialitzat el seu veto a la limitació de la compra especulativa d'habitatge amb un recurs ja registrat al Consell de Garanties Estatutàries. Els populars impugnen que la Generalitat no té competències per regular els contractes d'habitatge a través de la legislació urbanística i que la llei dels comuns, diuen, genera inseguretat jurídica i va contra la propietat privada, vulnera el dret a la llibertat d'empresa i no respecte a la igualtat que exigeix la Unió Europea. Junts té fins aquesta tarda per sol·licitar dictamen. El processat per atacar a cops de pedra un home a Sant Martí de Llémena haurà d'afrontar el càrrec d'assassinat en un judici amb jurat popular. La víctima va morir un mes després de l'agressió, però el dictamen forense apunta que la defunció té relació amb aquest atac. Girona, Joan Sisquella.
6: Els fets van passar el gener del 2025 arran de la discussió per la presència d'un gos. El processat va colpejar la víctima, la va fer caure a terra i després va agafar una pedra i el va tornar a colpejar diverses vegades. L'home va ingressar a l'hospital semi-inconscient i en estat crític i va estar diversos dies a la UCI. Va estar hospitalitzat gairebé un mes i 4 dies després de rebre l'alta mèdica va morir per un tromboembolisme pulmonar. Un informe preliminar no establia cap lligam entre l'agressió i la mort, però ara el dictamen forense ha considerat que la causa de la defunció té relació amb l'enllitament hospitalari provocat per l'atac. Per això el jutjat instructor ha obert un procediment perquè el cas s'acabi jutjant amb jurat popular i pel delicte d'assassinat.
0: Gràcies, Joan. I pel que fa al temps, creixeran núvols d'evolució diurna durant les pròximes hores sense descartar ruixats i

0: ratxes molt fortes de vent al sud de Tarragona. Les temperatures avui baixen una mica, però les màximes se situen als 38 graus a Lleida, als 35 a Girona, als 33 a Barcelona i als 32 a Tarragona. Això és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
2: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries de què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
3: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
4: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons, aquest estiu, es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2. T'espero!
1: Ràdio 4.

0: Les 4 i 6 minuts, què tal, com esteu a tots? Benvinguts, benvingudes a una edició més d'Estiu XL aquí a Ràdio 4. En aquest dimecres, una data important anomenada 22 de juliol de 2026, una data important perquè mai més es tornarà a repetir, i molt menys en companyia de tota la gent que fem possible aquest programa. L'equip, la Natàlia Sánchez, l'Aitor Caminero, la Marina Fernández, el Julio Leal, el Gerard Travé, el Marc García, a la producció el Tomàs Gómez, la Judit Medina, la Sònia Rodríguez Justícia, el So, avui el Martín Noia i el Genís Sabater, i jo estic amb vosaltres, que és un plaer acompanyar-vos, sóc en Joan Barutel. Arrenquem aquí l'Estiu XL d'avui dimecres.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Avui tenim un programa carregadet amb un munt de coses. Farem un repàs per l'agenda, per saber què podem fer avui a molts jocs de Catalunya. També parlarem d'una mica de temes laborals per poder trobar feina. Marc Cabena, bona tarda, com estàs?
2: Encantat. Joan Barutel, un amic.
0: Un amic.
2: Això? Podem, si us plau, baixar la temperatura d'aquest estudi?
0: Sí, baixar-la
2: no
0: més encara.
2: No paro de suar i suar i suar.
0: Clar, sí, baixar-la i aquí ens congelem tots i acabarem sent els pingüins de la
2: ràdio. Jo sé que un membre de l'equip d'aquest programa, Estiu XL, m'ha fet una foto, estan fent stickers, estan fent gifs, perquè suo molt i taco la samarreta. Si us plau, jo no puc suar així d'aquesta manera, no puc anar així pel món.
0: Hi ha una solució molt fàcil.
2: Quina?
0: Marxava l'estudi, o sigui, ja és fàcil la solució.
2: M'està fent fora.
0: Home, si tens un programa de temperatura a l'estudi, doncs crec que és...
2: Puc marxar?
0: Si vols, jo no tinc...
2: Soc lliure.
0: És a dir, ets lliure, ets una persona lliure. Aquí ningú t'està lligant a la taula, ni a la cadira, ni res per l'estil, saps? O sigui, si tu vols sortir a l'estudi, ets molt lliure de sortir, prendre la fresca, tornar a entrar quan la temperatura t'aclimati, perquè hi ha zones de la casa que fan més fred que d'altres.
2: Ho faria encantat, però sé que la teva gola, la teva salut està un pèl tocada, és a dir, que jo t'acompanyo pel que pugui passar.
0: Pel que pugui passar. No, també et volia dir una cosa, és que potser pots agafar directament un micròfon d'aquests que tenim inalàmbric.
2: Sí.
0: Te'n vas a l'entrada de la ràdio, que la temperatura està brutal.
2: No.
0: Allà, i el fas des d'allà, el programa.
2: Estic molt bé aquí.
0: I connectem amb tu i el que vulguis.
2: Estic perfecte.
0: Bueno, jo t'aviso.
2: Temperatura ambient ideal ara mateix aquí.
0: Perfecte. Així m'agrada, que la temperatura s'aclimati al que necessita el teu cos. Comencem el programa d'avui i, com sempre, a aquesta hora, el que volem recordar és que, si voleu, ens podeu trucar. Tenim un telèfon d'antena que és el 900-454-455, 900-454-455.
1: Truca'ns al 900-454-455.
0: I és un telèfon que està obert perquè, si en qualsevol moment voleu participar o dir la vostra, doncs aquí el programa el fem entre tots, els que estem aquí i els que esteu escoltant la ràdio des de qualsevol indret. Perquè, si no, per què fem un programa? El fem per la gent que ens escolta. Això està més que claríssim. Julio Leal, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, bona vesprada.
0: Bona vesprada. Per cert, que avui el Julio ens porta tot el que podem fer a Catalunya, que tenim un munt d'històries, perquè tenim dies de molt moviment.
3: Sí, n'hi ha molt bona música per a gaudir en estos dies, especialment en este dimecres, com bé deies, 22 de juliol, que no es tornarà a repetir mai més.
0: I no tornaràs a estar un altre 22 de juliol del 2026?
3: No. I fent l'agenda, tampoc.
0: Tampoc. O sigui, són coses que passen, són úniques.
2: Això mai se sap, eh?
0: No.
2: Potser el Julio és un viatger en el temps.
0: Ja, i viu a la doble...
2: No seria el primer,
0: realitat.
2: Ni la primera.
0: Bé, a lo millor no ho sabem
3: metavers,
0: mai. Al metavers, exacte. Però vinga, deixem el metavers i anem al que tenim aquí. Parlem d'un concert que avui és importantíssim a Barcelona, on també hi serem aquesta tarda en directe amb la nostra companya, amb la Marina, després, però anem a posar-lo en escena per saber que avui actua un dels grans mites de la música llatina aquí, a Barcelona.
3: Comencem amb el concert de Chayanne, que actua aquest vespre, concretament a les 9 de la nit, i serà al Palau Sant Jordi.

0: Abans de proseguir amb la secció, una pregunta al nostre expert de música llatina, Martín. ¿Qué nota le das a Chayanne, por favor?
1: Ah, compte el que acaba de dir.
0: Una dada importantíssima. És el seu primer casset, li dona un 10. Molt bé, eh?
1: Atado a tu amor, àlbum sensacional de Chayanne, que va ser el primer casset de l'home que està a les vies de so ara mateix.
0: Escolta, Martín, i avui no vas al concert de Chayanne? Si va ser el teu primer casset? Haver demanat festa, home, haver demanat festa, si no pots anar... Home, és que era el meu enviat especial, això ho havia de... No sabia, jo.
1: Acaba de dir, si queden entrades, anem cap allà.
0: Ui, pues encara l'enviarem al concert de Chayanne.
2: Encara queden entrades.
0: Ah, mira, pues encara haurem d'anar a veure el Chayanne aquesta nit.
2: Martín, estàs a temps, a les 9 de la nit.
1: És més, el Joan t'hi convida.
2: Doncs bé, sabem que el cantant portorriqueny, com bé deies, Joan, és un dels artistes del pop llatí més influents de la història. El concert d'avui al Palau Sant Jordi forma part de la seva gira mundial Bailemos Otra Vez Tour 2026. I com bé saben saber, també al llarg del nostre programa farem connexions amb la cua per a conèixer quin és l'ambient que es respira en les hores prèvies a este gran espectacle, que segur que ho serà. Alguns dels títols més coneguts de Chayanne, jo pense que no cal tindre una presentació, no? Dejaría todo, Bailando Bachata, Torero, Y tú te vas, Un siglo sin ti o Salomé. Qui no recorda aquestes cançons?
0: No, molta gent, perquè les hem ballat moltíssim, no només a discoteques, sinó també típiques cançons que toquen les orquestres, perquè són cançons que són molt conegudes de Chayanne.
3: Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi palabra, jo mi religión.
0: Mar, jo crec que la gent prefereix sentir aquesta nit de Chayanne que tu, eh?
1: Molt bé, si no normal.
0: Normal. Bé, doncs ja sabeu, aquesta nit el Chayanne el veurem, qui vagi, però també escoltarem com està l'ambient, perquè farem una volta per allà per saber què s'està coent abans de començar aquesta actuació aquesta nit. I parlem de més artistes que avui també actuen.
2: Sí, perquè continuem amb l'artista argentina Maria Becerra, qui diumenge vam veure a la final del Mundial, que va ser reencarregada d'interpretar l'himne del seu país i que avui podem veure-la en el marc del BARTS, el Festival del Poble Espanyol, a 2:15 de la nit.

0: Sens dubte és una de les artistes urbanes més importants del seu país i d'Amèrica Llatina, pop urbà, reggaeton, trap i dance pop. De fet, és coneguda popularment com la nena d'Argentina.
1: Ah, per això va cantar l'himne. Si és la nena d'Argentina, per això va cantar l'himne el diumenge.
2: Joan, tot això va començar amb el Papi Chulo o no?
1: Doncs diuen que les primeres cançons de reggaeton eren Daddy Yankee i La Lorna, amb el
2: Chombo
1: Papi
2: Loco.
1: Chulo. Sí, el Chombo Loco, sí, sí. Nosaltres, en aquell moment, quan vam escoltar el Papi Chulo, va ser la primera vegada que vam escoltar un tema de reggaeton, jo crec.
2: Algun dia aquesta Estiu XL la podem posar, no?
1: I tant que sí. Sí.
2: Apuntat.
1: La Lorna, i tant que sí.
0: Prenem nota. Podem dir també que ella va començar al YouTube, no?, creant contingut allà pel 2015. I al llarg de la seva carrera ha col·laborat amb artistes com J Balvin, Tini, Camila Cabello, Enrique Iglesias o Raúl Alejandro. Automático, que estem escoltant, no? Miénteme o Corazón Vacío són algunes de les seves cançons més conegudes. I també podem dir que encara estem a temps de veure-la esta nit perquè queden entrades, eh?
1: Ah, doncs si queden entrades és una oportunitat perfecta per anar a aquells plans improvisats que moltes vegades no tenim previstos i que són els millors.
0: Com tu dius, no? Els millors a voltes són aquests plans que sorgissen del no res, no?
1: Exacte.
0: Què fem?
1: No sabem què fer, veus? Martín, no sabem què fer. Anar a veure el Chayanne. Tu no t'esperaves i avui el Chayanne. Amb una horeta et poses malalt i no vamos a veure el Chayanne. Seguim.
0: Sí, perquè del poble espanyol se n'anem a una discoteca, concretament a l'Opium, on avui actua Bob Sinclair.

0: vinga a suar, i vinga a suar ballant aquesta cançó.
1: Aquesta cançó és que m'encanta, també, de Bob Sinclair, eh? A més, va ser molt comercial, va sonar moltíssim.
0: Tamacle.
1: És un tamacle, és un tamacle, i tant que sí. I el podem veure aquesta nit, com comentaves, no?
2: Exacte, a partir de les 11, punxa Bob Sinclair a Barcelona, una llegenda de la música electrònica comercial. És considerat com un dels grans referents mundials del moviment conegut com French Touch, un subgènere de la música house nascut a França. Habitual dels estius a Eivissa, és el representant responsable d'èxits com Love Generation, Rock This Party o World Hold On. O sigui que...

0: realment costa molt xiurar, però reconec que la gent que ho fa així de bé, escolta, meravellós, eh? Jo aquesta gent que té aquesta capacitat no l'he tingut mai, però, escolta, aquesta cançó té un xiulet molt maco i que s'enganxa moltíssim. Bob Sinclair aquesta nit actuant, però tenim més música per aquesta propera nit.
1: Sí, tenim una quarta proposta per a ficar-ho més complicat a la nostra audiència, perquè anem a acabar amb la cantant, compositora i productora mallorquina Maria Hein, que avui actua a les nits d'estiu al Museu d'Història de Catalunya. La cita a les 22 hores.

0: Doncs, Julio, meravellós, no?, aquestes sí. propostes per avui.
1: Sí, perquè hem de dir que Maria és una de les veus emergents més destacades de la música en català, destaca per la fusió que fa del pop o folk amb música electrònica i urbana. I també tenim oportunitat encara de veure-la perquè també tenim entrades.
0: Vaja, eh? Tothom avui que vulgui decidir-se en el darrer moment té oportunitat de fer-ho perquè queden entraves i aquesta vegada no són de revenda, que és meravellós. Que aquesta és...
1: A taquilla.
0: A taquilla.
2: Joan, Julio, soc jo o tot és urban?
0: Sí.
2: Ara per ara tot és urban.
0: Sí.
2: Chayanne avui en dia és urban també o no?
0: No, home.
2: Podria ser.
0: Té urban, però també té música molt popera i música molt romàntica. Això ho sabem tots.
2: Urban i palante.
0: I palante. Doncs, Julio, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres i després ens trobem.
0: Ens trobem ara a retropar després, perquè ara el que volem parlar, a la bona música hi ha molt bones notícies, com per exemple doncs que tenim un munt d'actuacions, però també hi ha notícies no tan bones. Oi que sí, Marc García?
3: Sí, sí. Avui la música en català s'ha despertat amb una notícia molt trista.

0: es diu... XLA, amb Joan Barutel.
1: Doncs hem escoltat la música dels nostres padrins, Silverland, que van portar, que van inaugurar aquest programa i que ahir van estrenar aquesta versió amb Paula Cops del tema Tu, Tururu. I ara mateix estàvem parlant abans d'aquest break de que avui ens ha baixat una de les grans figures dins de la música catalana, Antònia Font, una notícia trista perquè ha sigut als 53 anys, el seu baixista, oi que sí, Marc?
2: Sí. Amb el seu baix, Joan Roca va contribuir a construir l'univers tan particular de la banda, no? d'Antònia Font, ple de poesia quotidiana, humor subtil, paisatges mediterranis i melodies que han fet d'Antònia Font un dels grups més estimats de les Illes Balears. Roca va entrar en aquesta formació per gravar el segon disc de la banda a Rússia a principis dels 2000 i des d'aleshores va ser una peça essencial del grup, ajudant a la seva consolidació i a construir el so d'un dels seus himnes més emblemàtics, Alegria.

La mort del baixista ha produït una forta commoció dins el món de la música en català i les mostres de condol no s'han fet esperar. Joan Miquel Oliver, cantant i compositor d'Antònia Font, ha compartit un missatge a les seves xarxes on ha recordat les vivències compartides i la seva fortalesa en la lluita contra la malaltia durant els últims anys. També han volgut fer pública la seva tristesa la presidenta del govern balear, Marga Proens, i la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol. El grup tenia previst actuar aquest cap de setmana al festival Movofest, a Mallorca, però encara no ha anunciat si mantindrà el concert. Per acomiadar Joan Roca, ens quedem amb una última cançó, segurament una de les més introspectives i profundes de la banda. Una composició que aboca un lloc de protecció davant d'un entorn que pot ser hostil i caòtic, dins d'aquest iglú.

0: Es diu XL. Amb Joan Barutel.
1: Esmorzarem pan, mor i sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
2: Com m'agrada aquesta cançó, eh? Perquè aquesta cançó és una cançó d'un senyor que sona els Blaumut i està amb aquesta banda, sabeu que l'Iber és Xavier de la Iglesia i va ser un dels col·laboradors del nostre programa en l'anterior etapa aquí a Ràdio 4.
3: I el que diré ara no és cap notícia, però és tan bon paio,
2: és tan bona persona,
3: és tan bon company.
2: Sí, això és veritat.
3: I és un talent musical infinit.
2: I avui, jo saps què passa? Sí, hi ha molts bons companys, però hi ha d'altres que avui s'han escaquejat una miqueta i jo, clar, trobo a faltar a la Marina Fernández, que no sé per on és...

0: jo crec que hauria d'estar aquí, però no hi és. Marina?
1: M'he escapat. M'he escapat avui perquè és que dic, mira, fa molta calor a la redacció, jo ja no puc treballar amb aquestes temperatures, marxo a la platja. He marxat a la platja, però de sobte se m'ha encès la bombeta i dic, ostres, però jo em vull quedar fins la nit, no? M'hauré de portar alguna cosa de menjar, no? I dic, mira, doncs em passo per casa de la Mireia Carbó, que és la nostra cuinera de confiança de l'estiu XL, perquè em doni algunes idees per jo fer-me algun tàper així de platja i que em duri tota la tarda i que quan me'l mengi estigui encara en condicions per menjar-me'l. I mira, m'ha fet dues idees aquí, molt estiuenques, la Mireia. Hola, Mireia, què tal?
2: Hola, què tal? Bones.
1: Aviam, explica'ns, què ens portes avui?
2: A veure, us he triat dues cosetes perquè us en pugueu emportar a la platja d'una manera relativament decent, saps? Que no, per exemple, us he portat un wrap, saps? Wrap, no sé si és
3: wrap. Wrap, wrap, wrap.
2: Sabeu les típiques tortilles mexicanes, aquelles rodonetes de blat?
0: Sí, sí.
2: Val, doncs això va molt bé, si us ho voleu endur a la platja, perquè si ho sabeu tancar com Déu mana, que és doblegant les puntes cap a dins, t'ho pots menjar al mig de la platja sense que se t'embruti el banyador, el biquini o el triquini.
1: Però és que és un misteri, això de doblegar el wrap. Jo ho he intentat molts cops i se m'acaba sortint per totes les bandes.
2: No,
1: eh?
2: Perquè tu fas com si cargolessis, saps? A la següent volta li doblegues com la cantonada, com el culet cap a dins, l'altre culet cap a dins i segueixes cargolant, de manera que s'enganxa. Aleshores, podríeu fer, per exemple, doncs, pollastre cuit a la planxa o llomillo o jo què sé, o si sou vegetarians, doncs agafeu seitan o tofu, el que vulgueu, una miqueta d'humus, albocat, enciam, pastanaga ratllada, el que tingueu per la nevera, val? Està bé si li poseu alguna cosa que enganxi, haig de dir, com per exemple, en aquest cas, l'humus o una mica de guacamole o simplement l'albocat xafat, perquè allà se t'enganxarà el pollastre, se t'enganxarà
1: una mena de pasta, no? Hem de fer
2: exacte.
1: Una mica.
2: Va bé, perquè així no regalimarà. I aleshores, simplement, doncs, farciu les vostres tortilles amb el que us vingui de gust, la tanques com t'he ensenyat, és que ella li ha ensenyat aquí amb les mans.
0: Ah, veus? Va amb avantatge,
2: Sí, la ara quan arribi l'estudi us ho pot ensenyar.
3: Marina, fes un vídeo, sisplau.
2: Això, com, ho he fet amb un paper, però s'entén, no? És així, en plan...
3: Com es
2: I,
3: diu
2: i aquest... allà dins va de conya.
3: Aquest invent, com es diu?
2: Es diu rap.
3: Rap.
2: Li posaré el meu fill. WRAP.
3: Si mai tinc un fill, es dirà rap.
2: Rap de pollastre, es dirà. Si en tens diversos, pots anar canviant de pollastre, de peix.
0: Ah, també es pot fer de peix? Sí, no?
2: Sí, clar. Per què no? Tu podries fer lluç a la planxa i posar-lo allà dins, o tonyina de llauna, que és més ràpid.
0: I alguna salseta?
1: Per portar-me a la platja?
0: Alguna salseta?
2: Sí. I salseta, el que us deia, heu de posar alguna cosa humit. Per tant, jo posaria, perquè sigui més agradable de menjar, o humus i trossos d'albocat, o alguna fruita. Home, no li posaria meló ni síndria, eh? Però, no sé, li posaria algo que sigui una miqueta melós. Saps què vull dir? Podríeu posar-li una maionesa de pot. Podríeu posar-li, jo què sé, segur que...
1: Teriyaki?
2: Teriyaki em serveix, sí. Segur que si obriu la nevera, la porta de la nevera, no teniu 40.000 potets oberts que no sabeu què fer-ne?
0: Doncs
2: és el dia de posar-los aquí dins, per exemple. Uh-huh. Una altra idea, que ara se m'acaba d'acudir, que això m'ho explicava una amiga meva, si agafeu una baguet i la talleu a trossos, la podeu buidar, saps allò com rotllo escarbant amb el dit i després t'ajudes amb una cullera o una forquilla?
3: Sí.
2: I en comptes d'obrir-la com un entrepà, t'imagines, ho faríeu rotllo...
3: Hot dog.
2: Com dir, com si fos un entrepà sense obrir, buidat, i allà dins podeu posar-hi... Exacte,
1: no?
2: Traient la molla però sense arribar-lo a obrir.
1: Sí. Per fora el pa.
2: Exacte, i això també va molt bé per portar-lo a la platja perquè ho pots omplir, jo què sé, amb escalivada i mozzarella i aleshores quan mossegueu tampoc us embrutareu i és molt fàcil de transportar. Seria com una clotxa, saps el que fan els catalans que fem amb el pa de pagès que es buida i es farceix? Doncs rotllo barra perquè us sigui més fàcil de menjar.
1: Més pràctic.
2: Més pràctic,
0: a mi és una
2: totalment.
0: Cosa que m'encanta, però clar, tu em dius aquest exemple, per exemple, quan ens estem menjant un wrap o quan estem buidant una barra de pa, però és que això també ens passa moltes vegades quan ens fan aquestes actualment hamburgueses, que comencen a posar plantes de coses, pisos, i pretens menjar-te l'hamburguesa i s'acaba sortint tot per tots els llocs, perquè porta un ou ferrat, perquè porta l'hamburguesa,
2: totalment
0: perquè més és doble, perquè més porta
2: pebrot... Et falta boca.
0: Et falta boca, és a dir, qui ha pensat que això es pot menjar amb una mossegada? No ho entenc.
3: Mireia, la pregunta seria, la bombolla de l'hamburguesa està a punt d'esclatar?
2: Tu creus? No, jo crec que no.
3: No?
2: No.
3: Bé.
0: Sí, és que,
2: no,
0: és, que no, és veritat que ara és molt fort, perquè per qualsevol hamburguesa que vas a qualsevol lloc a prendre li posen 4 cosetes, 14 pavos, i t'estàs menjant una hamburguesa.
3: Home, mínim.
0: O més, sí. Perquè li han posat... A veure, el dia que li posen una miqueta de trufa o li posen una miqueta de formatge amb no sé què, i de sobte l'hamburguesa costa una

0: Hauria de ser una mesura que càpiga a la boca, que puguem,
1: sí, de
0: veritat, degustar tots els sabors que es pretén que nosaltres mengem, sí, quan fem una mossegada o una hamburguesa.
1: Sí. Jo sempre que puc, ara les demano smash.
0: Perquè, smash.
1: Per una qüestió de boca, saps?
0: Clar, clar.
1: De poder... això, que cada mossegada ho notis tot.
0: És que si al final
1: i una altra opció és aixecar-te una mica, incorporar-te i aixafar-la.
0: Aixafar-la. Ah, veus? Això no havia caigut jo. Però clar, si al final t'has de menjar una hamburguesa traient capes de l'hamburguesa, no és l'hamburguesa que realment has demanat, perquè s'estan traient capes. No té gràcia, no?
1: Totalment d'acord.
0: Vinga, seguim amb més propostes que la Marina de cuina avui.
2: Mira, una altra proposta que ens dona la Mireia és una amanida, una amanida especial per això.
1: Sí, una miqueta diferent. Us proposava una amanida de préssec amb tomàquet i mozzarella, saps? Com si fos la típica amanida caprese, sabeu, la de tomàquet i mozzarella,
0: sí,
1: a la que li afegirem doncs, uns préssecs pelats i tallats amb una miqueta d'alfàbrega, uns pinyons torrats o unes nous o alguna fruita seca perquè aporti doncs, aquesta part més cruixent, no? Ho faig així amb els dits entre cometes perquè... Una cosa que us recomano, per exemple, quan aneu a la platja i us vulgueu endur una amanida, és que, si pot ser, porteu l'amaniment dins d'un pot petit. O jo ho faig molt dins d'una ampolleta d'aigua. Sabeu aquestes ampolletes d'aigua que tenen com un pitxurri que s'estira i és per beure? Saps,
0: sí,
1: el que vull dir? La típica,
0: sí, sí,
1: ampolleta. Doncs allà dins podeu posar-hi oli, vinagre de Mòdena o no, vinagre normal, sal, pebre, una punteta de mostassa, una cullerada de mel... I això t'ho poses a la bossa amb les tovalloles, que no li passarà res, i quan us vulgueu menjar l'amanida, doncs la sacsegeu enèrgicament i us barregeu l'amanida que us vingui de gust. Jo us he proposat aquesta, però una mica la que vulgueu. Llavors, si decidiu posar-li, per exemple, doncs, mozzarella, saps que venen aquelles boletes petitones, les mini mozzarelles? Doncs per endur a la platja estan prou bé perquè no cal tanta parafernàlia, saps? De que ho talles, de que...
2: Ah, sí, que et queda... Ho hem de ficar fàcil.
1: Ah, exacte. O tomàquets o tomàquet xerri, alfàbrega fresca i si no seca... Bueno, és una idea i és supercòmode, això, eh? I a més, aquesta, si no li poseu fulles verdes, saps? Que no poseu enciam, doncs no se t'estova, no et queda allò... Evidentment, ho haureu de dur amb una nevareta, eh? Sempre amb una nevareta, però vaja, jo entenc que si vols menjar a la platja t'emportes una nevareta. Si no, feu el wrap aquest, que no cal dur res.
0: I escolta una cosa, Mireia, tenim un company aquí, el meu company Marc Avena,
3: sí,
0: que no suporta, sí, el formatge.
3: Tot en formatge, tu. Tot en formatge.
0: I tot és en formatge. Llavors, quina cosa podria menjar que no portés formatge? Perquè és que
3: si
0: no
3: us plau, demano, si us plau, demano, Mireia. Fes-me feliç.
1: Ja ho sé, que existiu, ho sé.
0: Sí, sí.
1: I no estàs sol, eh? A molta gent li passa.
3: Anava a dir exactament això. No estic sol.
1: Sí. No està sol. Pots substituir-lo, evidentment. Li treus, no li posis, i pots fer una amanida amb tomàquets, préssecs, i li pots posar el bocat, que està super de moda, per exemple. O li pots posar, per exemple, un llegum, i tindries doncs, una amanida amb la proteïna vegetal ja aquí inclosa.
3: Unes llenties d'aquestes que venen cuitejades.
1: Sí, sí, sí, per què no, saps? Segur que a casa teniu un pot de llegums bones, doncs aneu al mercat, no? Però vull dir, sí, que sí, al final és afegir l'amanida i tindreu una amanida supercomplerta i ja està, i te la pots endur perfectament, no...
3: I no és que
1: sí,
3: no m'agradi,
1: sí, sí,
3: el formatge, no m'agrada, no.
1: Com?
3: És l'expressió, és que sento una mena de repulsió.
0: Bé.
1: Ah, bueno, això passa, no pateixis, a mi em passa amb les olives negres, la gent em diu, estan tan bones, bueno, doncs per tu que t'agraden.
3: I amb algunes persones també, amb algunes persones també passa.
1: Jo no puc amb elles, és insuportable per mi. De fet, quan a l'amanida les posen, que jo sempre pregunto, porta olives negres? I les treuen, noto el gust, saps? Per tant, t'entenc. Si no agrada, no agrada, així que te'l carregues, i adéu, ja està, no...
0: I ara parlem de les postres, no? Què podem,
1: sí,
0: fer quan marxem a la platja per poder menjar alguna cosa que ens vingui de gust de postre?
1: Home, jo m'emportaria fruita. Ximpo.
2: Jo havia pensat en això,
1: sí,
2: fruiteta, però suposo que no totes són ideals per portar a la platja. Hi ha algunes que es fan més malbé ràpid,
1: sí,
2: altres que aguanten més...
1: Jo m'emportaria el típic, síndria o meló, la veritat. Què vols que et digui? Ve com un degust quan està allà ben fresqueta, saps? T'emportes uns escuradents o una forquilleta i allò és una... Jo me l'enduc... A veure, no m'enduc la síndria sencera, eh? Agafem un... Ja, bueno, jo per si de cas...
2: Si ets forta, endavant, no?
1: No, però vull dir que, saps, residus també zero a la platja, si us plau. Aleshores, jo a casa doncs, la tallo a quadradets o a trossets i aleshores la poso dins d'una carmanyola ben freda de la nevera i m'ho enduc. No, sense més. Poso els pans de gel aquells, sabeu, allò que refreda força.
0: Exacte, sí.
1: I està. No, sense més. Jo m'enduria això, síndria, meló, cireres... però la cirera té pinyol i ja a veure què fareu del pinyol. Però, bueno... Síndria o meló, va. Síndria o meló. O, bueno, uns préssecs talladets, també, molt bons. O unes nectarines. Uns paraguais, no sé. Sí, la fruita ara d'estiu ve molt de gust. I si la talleu una estoneta abans que estigui ben freda de la nevera, és que ve tant de gust quan estàs sota el sol.

0: no? És...
1: Jo el que faig és la tallo. El dia abans d'anar, meló o síndria, la deixo al congelador i així m'aguanta molt fresca a l'hora de dinar. Jo no sé si estic fent bé o estic fent malament.
0: No, estàs fent una mica malament.
2: Ai, ai.
3: I per què?
2: I per què?
4: Perquè si la congeles després et fa com aigüeta, et queda així com tubeta, perds el cruixent.
1: Ja sabia jo.
4: Sí.
1: Però no estava fent bé.
4: Bueno, ja està, ja t'he ensenyat alguna cosa, avui ha valgut la pena venir.
1: Clar que sí.
4: Escolta, queda... Digue'm.
2: Mireia, i si tot això ho volem regar amb alguna cosa, és a dir, que volem prendre alguna cosa per beure, de què ho acompanyem? Si no volem beure aigua, per exemple.
4: No voleu beure aigua?
2: No.
4: És el que heu de beure a la platja, eh? Ja, perquè el sol i l'alcohol fa mal, eh?
2: Ja,
4: fa mal de cap.
2: Un vinet o alguna cosa que estigui bé, eh?
4: Sí, ho podeu fer, us podeu endur un vinet i bueno, el vi no es congela, però l'aigua sí, per exemple. Jo buido una miqueta l'aigua, sabeu? L'ampolla, no la deixo plena fins dalt i la deixo al congelador. I això, a més de que t'ajuda a refredar les coses que tingueu a la nevera, a la nevereta de la platja, saps? En comptes d'endur-te glaçons que ocupen molt de lloc i que acabes llançant-los, doncs la pròpia ampolla et fa de glaçó gegant, no? Uh-huh. Això, una. Després us podeu endur, evidentment, un vinet, unes cervesetes, unes begudes refrescants, evidentment, sí. Clar, l'amanida, a mi, doncs, què vols que et digui, me la beuria amb aigua i és cert que el wrap, doncs, l'acompanyaria potser, doncs sí, amb una cerveseta o amb una... Però amb seny, eh? Amb seny.
1: Com i tant.
2: Val, i jo, l'altre dia quan vaig parlar amb tu, em vas comentar que estàvem a punt d'arribar a l'època dels tomàquets, i jo volia preguntar-te, a mi m'agrada molt el suc de tomàquet, saps? Però jo he provat sempre el suc de tomàquet. Sí, m'agrada molt el suc de tomàquet i sobretot m'agrada molt a l'estiu. Però clar, sempre l'acabo comprant d'aquests que estan a la botiga, no? Que són els típics que també et posen quan voles a l'avió, que jo vaig descobrir el suc de tomàquet a l'avió, saps? O sigui, llavors, com s'ha de preparar un bon suc de tomàquet a casa, que sigui casolà i que tingui un bon sabor ara que ve l'època dels tomàquets?
4: Jo ho faria quan els tomàquets ja no me'ls puc menjar. És a dir, no compraria tomàquets boníssims per triturar-los, Joan, perquè és una pena. És una pena. Llavors, si tu compres tomàquets i dius, hosti, tu, se m'estan quedant així una miqueta tubets o se m'estan fent lletjos i no sé què fer-ne, aleshores sí. Aleshores els peles, jo els hi trauria la llavor si és per beure-me'l, trauria la llavor, el trituraria i seria una cosa que em prendria freda però no feta de 3 dies. Saps què vull dir? Doncs el tritures amb una miqueta de sal d'api o d'all, all d'aquest en pols, jo diguem vaga, però per fer una beguda potser massa heavy, si no. Li posaria un polsim d'all en pols, un polsim de ceba, si vols aquí li escau, saps, una miqueta de licor, si volguessis, un palet, sal, pebre... I boníssim, ja està. Això, si el tomàquet és bo, al final estarà bo, eh? Però repeteixo, no ho faria amb un tomàquet d'aquells bons que dius això, obert amb una bona sal i un bon oli d'oliva, no necessita res més. De vegades, quan més volem complicar les coses, més malbé, també ho dic entre cometes, les fem. Saps què vull dir? Quan un tomàquet és bo i iau, no li faria res.
2: Sempre diem que a vegades menys és més. I possiblement a la cuina també, no? Perquè a vegades quan fem aquells experiments de començar a posar coses d'un lloc i a l'altre, mira, em sobra tot això, pot sortir l'experiment molt bé o pot sortir l'experiment fatal. O sigui...
4: Fatal.
2: Per tant,
4: tota la raó. I això passa molt quan teniu convidats. Que això jo aquí a les classes de cuina sempre ho dic, no... Quin dia et vols, saps? El dia que et vols lluir és el dia que estàs provant plats que no has fet mai a la vida i és el dia que esperes convidats. No és el dia per fer aquestes coses. Primer ho proveu a casa, saps? I després ja et tires a la piscina el dia que ve gent. Però primer les coses s'han de provar per si de cas. Que no la liéssim.
2: Jo és que soc més bàsic. Com no sé gaire cuinar, el que faig directament quan ve gent a sopar a casa és una taula bona d'embotits bons, pa amb tomàquet de tota la vida. Escolta, i quedo com un rei, eh?
4: Totalment d'acord.
2: O sigui,
4: ja està, doncs això ho tens dominat?
2: Ho
4: perfecte.
2: Domino,
4: ja
2: a la perfecció. D'aquesta manera sé que no m'equivoco, que a la cuina no la liaré i que acabaré bé. I la gent se'n va encantada de casa, tu.
4: És que em sembla una molt bona convidada, eh?
2: T'ho dic
4: sincerament, o sigui, em sembla una molt bona convidada. Compres quatre cosetes bones, ben posadet a la taula, tot ben recollidet i ben net, i al final és així de fàcil, eh? Però clar, has de comprar una coseta bé. No? Jo m'imagino que ho fas.
2: Sí, exacte. No compro... No, el pernil és bo... Bé...
4: Un bon pa, uns bons tomàquets, un bon oli... Ja està. Si és que al final...
2: Una bona
4: beguda...
2: Sí, quan fas trobades així, són així. Ben fetes.
4: I no feu que cadascú porti una coseta i t'ajudin?
2: No, aquell dia que convido jo, no. Tampoc, és que tampoc faig gaire sopars a casa, també t'haig de dir, eh? O sigui, són familiars així bastant breus. Però sí, sí, és el que faig és això. Una altra cosa és quedar, la típica quedada amb amics, que acabes comportant una cosa, llavors fem allà el poti-poti. El problema és que quan a vegades el poti-poti, cadascú és el seu pare o la seva mare, saps?
4: Ja,
2: o sigui,
4: ja,
2: hi ha coses,
4: ja, ja, ja.
2: Moltes barreges. Per això em sembla molt de seny que la Marina planifiqui quin menjar es porta quan se'n va a la platja, perquè si va amb amics o amb amigues, doncs bé, ella ja sap el que porta i compartirà, suposo, amb la gent que va a la platja. Marina, es fa molt bé els deures i la feina.
1: Exacte, perquè normalment sóc jo la que porta el menjar i la que cuina de les meves amigues, o sigui que sempre m'encarrego jo.
2: Molt bé. Doncs, Marina, Mireia Carbó, gràcies per haver-nos avançat i apropat algunes receptes refrescants, una altra paraula que no podem dir, segons diu el nostre company d'Aguip Balaguer, però que jo la veré molt, i, per aquest estiu 2026 i per poder, doncs bé, anar a la platja i menjar, menjar saludable, amb bon sabor i que a més ens refresqui a la platja, perquè és el que ve de gust amb aquesta calda que està caient. Gràcies,
4: doncs sí,
2: les dues, Mireia.
4: Gràcies a vosaltres.
2: I a la Marina.
1: A
2: vinga, les són 3:15 i un minut de 5 de la tarda aquí a Ràdio 4 i ara una miqueta de música de pel·lícula.

0: Manca ara mateix, doncs mira, així com uns 9 minuts perquè sigui la 5 de la tarda a Ràdio 4, estàvem escoltant la música de Justin Timberlake, un guaperes dels 90 amb la seva banda NSYNC i dels 2000. Digues.
1: Justin, ets molt mala persona.
0: Per què?
1: Justin Timberlake.
0: Per què? Què li passa?
1: Tot el que ha de fer patir a la Britney, què?
0: Bueno, però és que saps què passa? Que jo moltes vegades, quan passen coses com aquesta,
1: sí,
0: no sabem mai quina versió és la bona. Perquè les parelles sempre s'ha d'escoltar les dues versions. I jo per això mai em posiciono.
1: Totalment d'acord. Vostè sap què s'ha dit de mi?
0: Sí, clar.
1: De tot menys guapo.
0: Exacte, sí.
1: I ben bé tampoc seria això.
0: No, per això s'ha d'escoltar sempre les dues versions.
1: Però jo no sé per què entre Britney i Justin sé perfectament amb qui em quedo, eh?
0: Molt bé, doncs jo no em mullo. Jo amb això sempre dic que mai saps el que passa quan tanques la porta de casa d'una parella.
1: Sí.
0: Això només ho saben ells.
1: Sí.
0: I cadascú explica la seva versió. I quan quedes amb el teu amic, que és el teu amic, t'explica la seva veritat. I quan de sobte un altre dia... I això passa molt. Els amics dels amics són els amics d'un i els amics de l'altra persona són amics de les altres persones.
1: Que és un amic, no? Que és l'amistat. El documental aquest de Sopa de Cabra, el Quintana, el deia, bé, què és l'amistat?
0: Exacte, ho he de definir. Escoltar realment el que vols que et diguin o que algú digui la veritat del que està passant.
1: Podem, si us plau, baixar la temperatura de l'estudi, pujar l'aire condicionat, si us plau, demano.
0: Sisplau. Bé, ja sentim bé que, per cert, aquesta cançó la va presentar a un festival d'Eurovisió, que va ser meravellosa aquella actuació que va fer, i arran d'això, l'any vinent, l'any següent, va decidir que haguessin actuat en directe de grups de pop internacionals, i va ser quan va anar Madonna, va desafinar com una boja i van decidir no fer-ho mai més, perquè no feia falta liar-la així.
1: Hem de buscar aquest moment.
0: No, per això l'altre dia quan havia d'actuar a la final de la Mundial, vaig pensar, com ho faci igual que el Festival d'Eurovisió, i apaga bonos. O sigui, no sé què dir-te, però realment no m'ho esperava així. Però bé, va ser brutal. Anem a seguir escoltant una miqueta més de música. Estiu XL aquí a Ràdio 4. Ara volem recordar una de les grans cançons del rei del pop, del seu àlbum Bad, aquesta que es diu The Way You Make Me Feel, Michael Jackson.

0: de fer-me sentir The Way You Make Me Feel, una de les grans cançons de Michael Jackson, cadena.
1: Amb un videoclip que era impressionant.
0: Ah, sí?
1: Era una minipel·lícula.
0: Sí.
1: I on apareixia una noia que va ser el meu primer crush. És època de rock-pop, de sí. Beatriz Pecker,
0: sí.
1: Que cada dissabte estàvem allà enganxadíssims a la tele per veure videoclips com aquest. I saps com es deia aquesta noia? El meu no. primer crush?
0: No.
1: Tatiana Thompson.
0: Molt bé, eh?
1: Oh, Déu Tatiana.
0: Meu. Com te saps el nom?
1: Tenia escolta, 10 anys, només, eh?
0: Déu meu, però sí que començaves però aviat amb els crush.
1: Jo, no la Tatiana, eh?
0: Ah, tu, no, tu. No, ah, la Tatiana era la nena que tenia 10 anys.
1: No, la Tatiana... La Tatiana és la del videoclip de Michael Jackson. Clar, jo tenia 10 anys quan em vaig enamorar de la Tatiana.
0: Per t'estic dient que tu vas començar molt aviat a tenir crush.
1: No, jo vaig començar a Pàrvols.
0: O sigui, clar. I aquesta és la cançó que ens ajuda a acabar l'hora. És la meva cançó hortera d'avui.
1: No.
0: Sí.
1: No, no, no, no, no.

0: Doncs sí, de tant en tant em prendré alguna llicència de posar alguna cançó d'aquelles horteres, perquè jo sóc una persona una mica hortera i vintage. I aquesta va ser una cançó dance i taló dels 80 que va sonar moltíssim, de Scotch amb aquest Mirage. Arriba la informació a les 5 de la tarda de Ràdio 4 i després, nova hora de l'estiu, XL. Fins ara.
1: Són les 5.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. Confinats 300 veïns de dues urbanitzacions de Cervelló, al Baix Llobregat, per un incendi de vegetació forestal declarat a la zona de la Vall del Sol. Maria Huguet, bona tarda.
3: Bona tarda. Els bombers hi continuen treballant amb 38 dotacions terrestres i 10 d'aèries. Preocupa que hi ha moltes cases a la vora de les flames. Per aquest motiu, Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de les urbanitzacions de Can Paulet i Les Rovires. Cal tancar les portes i les finestres, no sortir al carrer i seguir les indicacions de les autoritats. Els bombers prioritzen el flanc esquerra per evitar que les flames entrin al fons d'un barranc, i els mitjans aeris fan descàrregues amb retardant els dos flancs del foc per evitar que s'obrin. Per aquest incendi, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 300 trucades.
1: Gràcies, Maria. I un treballador de Renfe ha mort i altres dos han resultat ferits en un accident laboral als tallers de la companyia a Villaverde, a Madrid. Toni Conde, bona tarda.
4: Bona tarda. El treballador, que pertanyia a una empresa contractista, ha mort aquest dimecres aixafat per maquinària a la base de manteniment integral de Renfe, ubicada del districte madrileny de Villaverde. L'accident s'ha produït poc abans de 2:15 en el transcurs d'uns treballs de manteniment que estan sent investigats, segons ha informat Renfe en un comunicat.
1: Brussel·les no entrarà de moment en el xoc entre la defensa de l'expresident Carles Puigdemont i el Tribunal de Comptes per l'aplicació de l'amnistia. Andreu Vinyes, bona tarda.
5: Bona tarda. Així és, la Comissió Europea ha confirmat aquest dimecres que ha rebut la denúncia dels advocats de l'expresident català que acusen Espanya d'incomplir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va avalar la llei d'amnistia. La defensa demana que Brussel·les obri un procediment contra Espanya perquè el Tribunal de Comptes ha ajornat la decisió sobre si amnistiar una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, entre ells Carles Puigdemont. La comissió recorda que són els tribunals espanyols que van plantejar les preguntes al TJUE els que han d'aplicar ara la sentència.
1: Gràcies, Andreu, i ho acabem de conèixer. Junts i Partit Popular oficialitzen el seu veto a la limitació de la compra especulativa d'habitatge de la majoria d'esquerres amb sengles recursos al Consell de Garanties Estatutàries contra la llei dels comuns, que salta de l'ordre del dia del ple i aboca la majoria d'esquerres a desbloquejar la fórmula a la tardor. Cambra Catalana, Elena García, bona tarda.
6: L'oposició ha apurat termini. Bona tarda. Junts entén improcedent la tramitació exprés de la llei dels comuns per restringir l'adquisició de pisos a Catalunya i la impugna garanties per vulneració essencial del dret a la propietat, manca de competències per alterar els contractes de compra-venda, així com per vulneració del dret a la llibertat d'empresa i del tractat de funcionament de la Unió en no respectar adreça al recurs la igualtat. Mateixos principis amb el d'inseguretat jurídica impugnats pel PP fa unes hores, que forcen que la llei dels comuns salti del ple aquesta setmana i govern i socis esperen validar a la tardor, tenint en compte que encara busquen desllorigar la fórmula per limitar la compra especulativa d'habitatge, quan PSC i Esquerra posen el tall en els grans tenidors i la CUP veta que quedi en mans dels ajuntaments.
1: Gràcies, Helena. Obrim plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha advertit que l'Iran pagarà molt cara la mort de soldats nord-americans en els atacs de la setmana passada a Jordània i l'Iraq. Trump també ha assegurat que els Estats Units continuaran pressionant l'Iran i ha tornat a amenaçar amb nous atacs contra objectius vinculats al programa nuclear iranià. A més, ha advertit que destruirà instal·lacions a Teheran si l'Iran continua atacant vaixells nord-americans a l'estret d'Hormuz. Mentrestant, l'exèrcit dels Estats Units encadena 11 nits consecutives de bombardejos contra objectius militars iranians. I encara de l'exterior, França va registrar prop de 5.800 morts més de les habituals durant l'onada de calor de finals de juny. Entre el 17 de juny i el 2 de juliol les defuncions van augmentar un 36% respecte al que és habitual en el pitjor episodi des de l'estiu del 2003. La majoria de les víctimes tenien més de 75 anys i les morts es van concentrar en els dies de temperatures més extremes. Això sí, de moment no es poden atribuir directament a la calor, però les autoritats sanitàries alerten de l'impacte d'aquests episodis sobre la població. Així que ens interessem a aquesta hora per la previsió del temps. Emet, Juan Carlos Piña, bona tarda.
7: Bona tarda, què tal? Durant les pròximes hores creixeran núvols d'evolució sense descartar ruixats i ratxes molt fortes de vent al sud de Tarragona. Les temperatures diurnes avui baixen excepte al Pirineu i al litoral central, on es mantenen sense canvis. Màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona, 32 a Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a tot l'interior, sent de nivell taronja perill important al Pirineu lleidatà. És una informació d'EMET.
1: Això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4.
8: Atura un moment.

0: el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries de què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
1: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
2: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons, aquest estiu, es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2. T'espero!
3: Ràdio 4.

0: Les 5 i 6 minuts, comencem aquí a Ràdio 4, la segona hora d'avui, de l'estiu XL. Tenim moltíssimes coses pel davant, per tant, no canvieu, no marxeu, quedeu-vos aquí amb nosaltres, perquè tenim, parlarem ara de feina, però de bona manera, ja us diré per què. També jugarem una miqueta a saber què va passar l'any avui, l'any que toca el déjà vu és el 2018, i parlarem d'una vaca que ahir es va escapar per algun lloc. Tot això a la propera hora d'estiu XL aquí a Ràdio 4, que tot just arrenquem ara mateix.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: I quan dic que volem parlar de feina és perquè a vegades, quan arriba el mes d'agost, que estem de vacances, arriba un moment que pensem i diem, home, una bona forma de fer un canvi de vida, perquè setembre són nous propòsits, no?, és buscar una nova feina. I per això cada setmana en aquest tema ens ajudarà la Mireia Garrallo. Ella és orientadora laboral, formadora i consultora especialitzada en ocupació, desenvolupament professional i intel·ligència artificial aplicada a l'orientació laboral. És la creadora també de Orientadora d'Orientadores, és un projecte des del qual forma i acompanya professionals i entitats per innovar en els processos d'orientació i inserció laboral. Mireia, bona tarda, benvinguda, com estàs?
2: Hola, molt bona tarda.
0: Benvinguda, eh?
2: Moltes gràcies. Estava pensant en la forma dolenta de parlar de feina.
0: No, perquè dic...
2: Que és insultant o...
0: No, que com hi ha gent de vacances, si li dius la paraula feina, igual diu, no, ara no parles de feina, que estic de vacances,
2: ara
0: no?
2: Ara han apagat tots la ràdio i ja no ens estan escoltant.
0: Clar.
3: Però has fet un comentari que crec que és així de totes, la Mireia ho confirmarà o no, veritablement l'any comença al setembre, no la nit de Cap d'Any o el primer de gener.
2: Bueno, sé per qui, però bueno, sí, normalment pels que busquen feina s'activa de nou, sí.
3: És una bona època, un bon moment per buscar feina si és el que vols o el que necessites.
2: No, el bon moment seria ara, pel setembre.
3: Molt bé.
0: I per això volem parlar d'aquest tema, no? Perquè una situació que segurament ha viscut molta gent, que està buscant feina, és que veu una oferta, prepara el currículum, l'envia, i al cap de molt poc temps reps un correu que diu «Hem decidit continuar amb altres candidatures» o el famós «Has estat descartat, descartada». És possible que ningú hagi mirat aquest mail, Mireia?
2: Doncs sí, la veritat és que és molt possible que no se l'hagi llegit cap persona humana, tal com entenem ara, encara la humanitat, no sé, dintre d'un temps, no? Però també pot haver altres explicacions. Hem de tenir en compte que de vegades rebem una resposta automàtica perquè no complim algun dels requisits que hauríem de tenir dintre de l'oferta o perquè hem respost negativament en una pregunta que se'ns ha llançat, que se'ls diuen killer questions, preguntes assassines, tenen uns noms molt bonics, o perquè el procés s'ha tancat, no? També podria ser un dels motius, no té per què ser que hi hagi allà darrere un ente.
0: Clar, això que veies tu, que a vegades hem contestat una pregunta d'una manera que no hauríem, això és molt sovint també de vaig intentar colar, a veure si per aquí passo posant una petita mentideta d'aquestes que van per sobre.
2: Sí.
0: Però llavors, si enviem aquest correu, rebem això, qui hi ha darrere d'aquest correu, realment?
2: Doncs normalment hi ha un ATS. Això no vol dir que sigui una infermera.
0: Tothom
2: pensa en les infermeres. Quan parlem d'ATS, no? L'ATS és una Applicant Tracking System, val? El que se'n diria un sistema de seguiment de candidats, que és un software que està en un servidor. Normalment no és el de l'empresa, depèn si l'empresa ha comprat un propi sí, però dit d'una manera fàcil, és una eina que ajuda a les empreses a rebre, a ordenar i a gestionar tots els currículums que van arribant. És a dir, no és un descartador de currículums, sinó que entren les ofertes i les ordena doncs, pel percentatge de la similitud amb el que estan buscant. Llavors, abans podien tenir 200 correus electrònics per poder fer llegir de la safata, que ja pots imaginar-te que cada dia 200 correus no te'ls pots llegir, però ara el que poden és tenir totes les candidatures dintre d'una plataforma i les classificant doncs, per oferta, per classes, per fase del procés, en quina fase estan, o de vegades també en funció de si compleixen o no amb determinats requisits.
3: És a dir, Mireia, que aquesta ATS seria una mena d'IA o no és el cas?
2: No necessàriament. És a dir, les ATS tenen, bueno, aquí hi ha un mite també, no? És intel·ligència artificial que ens elimina. L'ATS pot ser simplement una eina que emmagatzemi candidatures o que permeti que l'empresa pugui gestionar aquestes candidatures, i no només quan envies el currículum, sinó durant tot el teu procés. És a dir, tu envies el currículum, si estàs seleccionat o entre les persones que queden, jo què sé, pel sobre del 75% que ha decidit l'empresa, doncs segueixes en el procés, t'apareix aquell missatget, i a més, doncs tu pots anar seguint, doncs després igual t'entrevista un robot, que això també podríem parlar un dia, si voleu. Segueixes en el procés i tens l'entrevista ja amb la persona, o et fan una dinàmica de grup o alguna cosa d'aquestes, i tu van avaluant dintre d'aquesta ATS. Llavors, alguns sistemes també incorporen algunes funcions més avançades que tenen IA, val? O llegeixen camps del currículum molt concrets, o permeten cercar paraules, que és això una de les coses amb les que també hi ha molta por, ordenen la informació o integren algunes eines d'intel·ligència artificial, però no totes. És a dir, que no tot és IA i no totes fan el mateix, ni totes les empreses la configuren de la mateixa manera.
0: És a dir, que no hi ha un algoritme de currículums, allò que...
2: Exactament, o sigui, no existeix un algoritme de currículums, no hi ha una màquina universal davant de la qual hi hagin d'aprovar un examen secret o una cosa d'aquestes.
3: De moment.
2: Però de vegades sí que sentim, o no sé si haureu sentit aquests consells de per superar l'ATS has de posar aquesta paraula 7 vegades, no? Dius, home, tampoc no cal, no? I el currículum, per exemple, ha de tenir exactament una pàgina. Tampoc és una de les coses que descarta un ATS. O si utilitzes una plantilla de Canva, et descartaran. Aquí, compte. Hi ha plantilles de Canva que sí, hi ha plantilles de Canva que no, i això no depèn, o sigui, són afirmacions massa rotundes també, i hi ha molts sistemes, moltes empreses, moltes maneres de seleccionar, i el que sí que podem fer és preparar un currículum clar, que sigui fàcil d'interpretar i que s'adapti a cada oferta, de forma, a veure, no sempre cal adaptar exactament tots els currículums, però sí mirar que realment compleixi amb els requisits d'aquella oferta.
3: Entesos, és a dir que, i si m'equivoco, m'ho dius, entenc que la pregunta no seria com enganyo l'ATS, sinó com facilito que entenguin el que m'interessa a mi, és a dir, la meva candidatura.
2: Aquesta és la idea, amb això ens hauríem de quedar. A més, jo desconfio molt d'aquesta expressió d'enganyar l'ATS, perquè hi ha gent que intenta doncs, copiar l'oferta dintre del currículum, bueno, hi ha trucos varios, que no els diré, perquè millor no els feu perquè us descartarà l'empresa i després no trobareu més oportunitats d'entrar en aquella empresa, em marcaran amb una creu d'enganyifes, no? Llavors aquest no, perquè és pinotxo, no? Llavors encara que aconseguíssiu enganyar l'eina, després d'això ve un reclutador. És a dir, què t'inventaràs davant del reclutador i què sabràs demostrar realment allò que tu tens en el teu currículum escrit?
0: A veure, fem una prova, eh? Et sembla bé?
2: Vinga,
0: jo llegeixo
3: una pràctica.
0: És una pràctica. Anem a fer classe pràctica ara mateix. Vinga, va. Jo ara mateix llegeixo una frase molt habitual als currículums, per exemple, que faig realització de tasques administratives. Això què passa? M'enganxen o no m'enganxen aquí?
2: Aquesta és que és molt típica i la veritat és que si tu em dius que fas tasques administratives, la meva pregunta és quines?
0: Sí, clar. Clar.
2: És molt ampli, no és el mateix grapar amb un foli o arxivar que fer macros amb un Excel, que són molt més complexes, no? Llavors, hi ha des de gestionar factures, comandes, clar, les paraules massa genèriques no ens ajuden per res, ni com a eina, ni vamos, molt curteta. Aquesta frase no seria bona.
0: Llavors, això com ho milloro? Perquè, clar, ara a vegades és que tu no vols posar més del compte i a vegades no vols posar... ho fas més curt pensant que si ho fas molt llarg no ho llegiran, no ho miraran... Llavors, exactament com ho hauria de posar? Perquè aquest és el tema.
2: Clar, per començar, estem anomenant una tasca. Realització de tasques administratives és genèric i és una tasca. Podríem dir... Ara bé, jo ara estaré dient a la continuació d'una tasca i ja us dic que les empreses estan buscant que parlem d'evidències o d'assoliments, que també podem fer un dia de com puc aconseguir canviar les meves tasques del currículum en evidències i assoliments, nos lo podemos apuntar.
3: Si us plau.
2: Vale. Llavors, per exemple, aquest canvi d'aquesta realització de tasques administratives es podria quedar amb una cosa més evident com, jo què sé, si tu fas factures, és a dir, no t'inventis coses a dintre del currículum, important. Pues gestió de factures i albarans, atenció telefònica, actualització de bases de dades o i arxiu de documentació. Ara bé, ja us dic, això seguiria sent una llista de tasques, que no són evidències de que tu realment sàpigues fer això.
3: En tinc una de molt bona, Joan, Mireia. A més, m'afecta a mi, personalment, perquè així com la diré ara, està el meu currículum. Atenció al client.
2: Clar, és, això és igual que atenció telefònica. Què demostra atenció telefònica o atenció al client? Ja. No? Què demostra? Que, per exemple, atenció telefònica, que tu tens un telèfon a davant, que l'aixeques, pots insultar, pots fer el que vulguis al telèfon i torna, o li tornes a penjar sense ni contestar tampoc, no? Llavors, no dona informació, no hi ha prou informació aquí. Llavors, aquí, per exemple, doncs podrien concretar més en si l'atenció que tu dius, no? Atenció al client, si és presencial, si és telefònica, si fas gestió de consultes, si et dediques a resoldre incidències, si tramites canvis, si devolucions, etc. No? Llavors, no es tracta d'inventar-nos paraules perquè li agradin a la màquina més, a la ATS o no, sinó que el que posem són tasques que estàs fent dintre d'aquest gran compendi que són les tasques administratives o l'atenció al client, no? Però s'ha de concretar més.
3: No posar el concepte genèric, sinó detallar què fas, què et diferencia d'un altre candidat.
2: Exacte, correcte.
0: El que passa que moltes vegades treballem fent alguna cosa i no sabem explicar ben bé allò que hem fet en el nostre currículum, i inclús que a vegades saps que en algunes empreses acabes fent coses que inclús no són del teu perfil ni de les coses que tu hauries de fer habitualment, però que també les saps fer. Llavors, tot això com ho podem reflexar? Perquè potser és una forma de que també nosaltres ens guanyem punts, no? Perquè sabem fer moltes més coses. És a dir, hem de disparar a una cosa concreta o d'alguna manera també podem expressar, mira, jo sóc expert en això, però és que també he fet, saps? Perquè si no t'ho deixes i dius, és que també sé fer altres coses, no només això que t'estic dient.
2: Clar, això depèn també de l'oferta de feina a la que tu et presentes, perquè imagina't que tenim a Leonardo da Vinci i ens posa que hi ha un vídeo molt xulo a YouTube, si el veieu, busqueu currículum Leonardo da Vinci, veureu que posa tot el que fa i presenta la seva candidatura a totes les empreses, a diverses empreses, i clar, com que et posa que va fer trajes de buzo, saps? O sigui que, també tota la vestimenta per teatre o coses, saps? Llavors que et posa unes coses que tu dius, bueno, des de fer edificis a fer no? coses, representacions, escriure obres de teatre, etc. Doncs dius, realment això calia. És a dir, que hauríem de pensar en què necessita l'empresa i si està realment alineat amb això que estan buscant, estaria correcte posar-ho. Ara bé, si és una cosa que em dona una competència molt bona, que mostra algo que, per exemple, iniciativa, tot i que jo no ho estigui fent com a una cosa, diguem, que no serà una tasca de la meva feina, però demostra la iniciativa, doncs estaria bé afegir-la. Llavors, clar, passa molt, no?, en les feines, això, no?, les persones que consideren feines no, normals, no?, diuen, doncs jo només era recepcionista, i aquí es queden com que només que fa un recepcionista, depèn, doncs, ostres, si és una multinacional, un recepcionista és un superheroi, perquè és el
3: la
2: filtre,
3: primera cara que veus.
2: Clar, és el filtre de tot el que entra per l'empresa, per telèfon, per la porta, etc. Llavors, clar, aquí hi ha moltíssimes coses que fan. Si li fem moltes preguntes a aquesta persona, és capaç de fer un llistat de tot el que feia, i clar, després, evidentment, no ho hem pas de posar tot en el currículum, sinó de pensar en quines són les coses que puc destacar més que necessita aquesta oferta en concret, per exemple. Llavors, el problema no és, per exemple, doncs no s'explica què he fet, sinó el fet de centrar-te o concentrar-te en el que demana l'empresa i, a més, arreglar-ho, no? Doncs no limitar-te a minimitzar-ho tu, perquè ja, per això ja està l'empresa, no cal que ens animem nosaltres també.
3: Mireia Gargallo, sisplau, digue'm que un currículum no hi ha paraules clau. Digue'm que no.
2: Pues no puc.
3: També?
2: Clar que hi són, i a més les necessites. Les paraules clau serien paraules que necessitem que estiguin relacionades amb la recerca de feina que tu estiguis fent. És a dir, en funció de la professió, de les funcions que tu fas, dels coneixements, els programes que es necessiten per treballar en aquella empresa en concret, o les titulacions que t'estan demanant, o competències també, val? Fins i tot els anys que portes treballant en aquella empresa també els llegeix, i llavors si una empresa està buscant una persona administrativa i a l'oferta apareix utilitzen, per exemple, paraules com facturació, Excel, atenció a proveïdors, doncs estaria bé que al teu currículum apareguessin aquestes paraules o similars. Llavors, en aquest sentit, no cal de vegades calcar totes les frases que posa en l'oferta, però sí que realment necessitem i ens convé que apareguin d'una manera que es puguin reconèixer dintre del currículum.
0: I fem un corte pega, llavors, o què?
2: No, millor que no, perquè si enganxem i posem, el que passarà és que estaria molt semblant a anar a un examen i copiar les preguntes i les respostes, no? Dels apunts, agafar-te i dedicar-te a copiar. Llavors, el que faria falta és que fem servir el llenguatge similar a l'oferta, que aquestes paraules apareguin, però explicant-lo, aplicant-la a la nostra experiència en realitat. Llavors, si una oferta et demana una gestió d'incidències, doncs nosaltres parlem de que hem gestionat no, incidències, que apareixerien paraules molt similars, però no exactament igual, la mateixa gestió d'incidències tal qual, i llavors nosaltres utilitzaríem l'expressió, i si no ho hem fet mai, evidentment, doncs no ho posarem, perquè no cal.
3: Jo no sé, Joan, si em cabré o no em cabré aquesta ATS,
0: Bé, anem a veure què passa.
3: Bé, sí que ho sé.
0: Ja ho sé. Ja.
3: No em cau gens bé.
0: Ja ho veig, ja.
3: Perquè, aviam, un truc pot ser copiar o fer servir moltes vegades una paraula en concret.
2: Clar.
3: Gestió, i així l'enganyo o no?
2: No necessàriament. A veure, posar-les més vegades fa que, diguem, que l'ATS la vegi com més evident, no? Però, clar, si posem Excel, facturació tota l'estona, la paraula que apareix ha de tenir context també. O sigui, necessitem context perquè després vindrà el reclutador. Tu t'imagines que tens una línia Excel, i arriba el reclutador i diu Excel, se li va quedar enganxada la tecla en el... No? Llavors, necessitem que aporti més informació. És a dir, que si poso Excel, doncs puc posar la paraula Excel diverses vegades al currículum, però, per exemple, a l'apartat d'informàtica, Excel, nivell avançat, per exemple, però també la puc posar en una tasca, ús de l'Excel, fent servir macros per poder generar informes de final de no sé què.
0: Per tant, adaptar no és que ens inventem les coses, no? Això que a vegades fem amb els currículums de dir coses que no hem fet.
2: Pues jo recomano que millor no ens les inventem, perquè adaptar seria seleccionar i poder també destacar la part de la nostra trajectòria que és més rellevant per aquest lloc de feina. Millor, això.
0: Uh-huh. A veure, anem a fer, si et sembla, un joc?
2: Vinga.
0: A veure, un segon joc en aquesta secció, que és que ho entén una màquina i no ho entén una persona. A veure com ho fem, Jo proposo un joc ràpid. Mira, hi ha alguns elements d'un currículum i tu em dius si ajuden o dificulten o depèn. Per exemple, primerament, una barra que indica que tinc un 80% de nivell de lideratge. Això què vol dir?
2: Això vol dir que ho tens fotut.
0: Ah, molt bé.
2: Sí.
3: Jo ho he fet, això.
2: Ah. Perquè aquestes barres, o sigui, les coses que són imatges, a les ATS no les llegeixen.
0: Ah.
2: Llavors, que tu posaries allà que tens un 80% de nivell de lideratge, la màquina només llegiria lideratge a davant, la barra aquesta no la sabria interpretar, i tampoc sabria interpretar qui ha decidit que tu tens el 80% de lideratge. És a dir, això qui ho diu? Ho dius tu perquè has decidit que aquell dia quan t'has aixecat que era un 80%, perquè un 76%? O no, posar una altra cosa. Què significa realment aquest percentatge? I llavors, què és important? Doncs que posem lideratge i llavors posem una explicació de com desenvolupo aquest lideratge.
3: Tot això és molt complicat.
2: Ai, bueno.
3: Molts conceptes.
2: Pot semblar.
3: Massa coses a tenir en compte.
0: No, és important, això.
3: I passaria el mateix de la que has comentat pel que fa a la barra, però amb les icones per posar el telèfon, el mail, l'adreça postal...
2: Pues, en aquest cas depèn, en aquest cas dependria, perquè visualment són molt bonics, queden molt bé, molt atractiu, però aquesta informació important que tu necessites hauria d'aparèixer d'una forma molt clara. Llavors, no hem d'obligar a que s'interpreti el dibuix, i com dèiem, com les ATS no interpreten dibuixos, aquests dibuixos poden obstaculitzar o no, depèn.
0: Per algú que s'acaba d'incorporar, estem parlant de com fer un currículum i del que és una ATS, que és Radio 4 Estiu XL. És a dir, que és una, en teoria, una aplicació que tenen les empreses per poder fer el primer cribatge perquè accepti el teu currículum i vagi passant fases en el procés de selecció. Per tant, és important que ho tingueu en compte, perquè tot això que estem donant és important. Per exemple, el currículum, posar dues columnes. Què passa amb això?
2: Clar, principalment, o ara inicialment, a l'any 2018 m'ho hauries preguntat i t'hauria dit, pues, es veu que no ens ho deien i hi havia una columna que no llegien, no? Però ara ja avui en dia estan millorades els sistemes i gairebé totes les ATS són capaces de llegir les dues columnes, però depèn. Això depèn de l'estructura de l'eina que hem fet servir. És a dir, jo puc agafar una plantilla i aquella plantilla tingui una estructura que dificulta la lectura de l'ATS en línia recta, per exemple. Llavors, aquesta columna pot fer que salti una línia, pot fer, llavors, clar, estructuralment, doncs, si és un disseny més dificultós, doncs pot fer que no s'acabi de poder llegir de forma correcta la línia i que barregi les coses, com que el que fa és passar tot el que tu li has posat en allà en funció de l'empresa, pues, ho trasllada amb un altre document, pues, igual trasllada una línia sí i una altra no. Llavors, no és per les dues columnes, sinó per l'estructura que pugui tenir aquell currículum que ho està dificultant.
3: Jo ho lamento molt, ho sento moltíssim, estimada ATS, però aviam, fas de tot però no saps interpretar dibuixets. Què passa aquí?
0: Sí, passem ja a l'altre punt que m'interessa molt, que és el de la fotografia enorme d'aquesta gent que posa al currículum una fotografia de mitja plana. Això, hem de posar una foto tan gran, una foto petita? Com hem de fer això?
2: No, la veritat és que una foto tan gran no la necessitem. Necessitem una fotografia d'un tamany amb una cantonada dreta, esquerra, dalt, normalment.
0: I cal foto?
2: O no és necessària, no és obligatòria, si no és que l'oferta expressament t'ho demana. Si aquesta oferta t'està demanant expressament una fotografia, llavors sí que hauríem de posar-la. També tingues en compte que aquí estaran avaluant el teu aspecte físic i decideix tu si t'interessa participar o no en això.
0: I ara parlem de si fem un currículum en Word, en PDF, com l'hem d'adjuntar al currículum?
3: PDF interpreto, no? O no?
2: Lo ideal sempre és un PDF, perquè és la manera en què no es mouen les dades que nosaltres tenim. Però també és important que fem servir lletres que no obstaculitzin o que no variïn. Per exemple, jo agafo una lletra que m'encanta dintre del meu ordinador, però si el reclutador quan obre el PDF no la té, doncs és probable que es moguin les dades igualment. És a dir, que el PDF ens ajuda a que no hi hagi moviment, no? Llavors, en aquest cas, sobretot, és important tenir en compte que l'oferta també, o la plataforma en concret, doncs com ens demana aquesta informació. Si aquesta informació ens la demanen en PDF, doncs la passarem en PDF. L'ideal és posar-la en PDF perquè és el que funciona més millor, sempre. Val? Llavors, carregar les dades doncs, en un Word, si ho poséssim, podria passar que la persona que obre tingui una versió diferent de pagament, etc. I això pot també fer... llavors, si agafem un format, el que es tracta és de defensar-ho bé, com si fos una religió, i això ja tiraríem, però el PDF sempre suporta millor els canvis.
3: Entenc, Mireia, que bé, hem de renunciar d'alguna manera que el currículum, el document, tingui un aspecte visual atractiu o sigui bonic.
2: No necessàriament, o sigui, si és atractiu a més, la persona que pugui després llegir-ho, després de venir la màquina, perquè a la màquina li és igual com sigui el currículum, realment, perquè està llegint dades, però després ve la persona. Llavors, la persona, si pot veure una cosa una mica atractiva, doncs això també pot ser bo per a aquesta persona que està agafant el currículum. Llavors, el tema és que el currículum estigui ben dissenyat per poder suportar o per poder passar per un sistema ATS. Ara bé, si agafem el currículum i l'enviem per correu electrònic, aquí l'ideal és que destaqui com tu vols. És a dir, que aquest currículum també hauria de portar paraules clau, està ben explicat, etc. Però va directament a l'humà, fins que no ens posin l'ATS al final del correu electrònic.
0: I una cosa, quan estem una mica neguitosos perquè no ens contesten, perquè l'estàs buscant feina i no et diuen res. Això és que ens han descartat o què passa aquí?
3: Hem de preguntar o no? Quedo malament si pregunto?
2: No quedem malament que si preguntem, perquè potser, o sigui, demostrem interès. És a dir, jo quan no m'estan trucant, quan no sé res, puc trucar, fent-me una mica el tonto, ara estarem tots trucant, fent-nos els tontos, no? Escolta, mira, és que igual no em funciona molt bé el correu electrònic o

0: o l'aplicació no ha funcionat bé, però no m'ha arribat un missatge conforme que m'he inscrit, no sé si la meva candidatura està dintre, si estic en el procés, i seria una excusa també per posar-nos en contacte amb l'empresa. És una bona manera de seguir en contacte amb l'empresa, en aquest cas.
1: Apuntat.
2: Molt bé, doncs escolta, anem a parlar una mica dels 5 passos que hauríem de tenir presents en compte, perquè imaginem que una persona que està escoltant i vol revisar aquesta tarda el seu currículum, quines són les 5 coses que hauria de fer?
0: Doncs en aquest cas hauria de tenir en compte diferents temes, no? I el currículum hem de fer, per exemple, la primera podria ser escollir una oferta concreta primer, triar l'oferta. Una vegada que tenim l'oferta, revisem el currículum per comparar si té a veure amb el lloc de feina que estem buscant, si hi ha paraules en aquesta oferta que nosaltres estem veient i que, no, quines són les funcions que estan demanant. Les subratllem, agafem el fosforito, subratllem-les des de l'oferta, o mentalment, perquè ara ho fem tot en digital, no? Mentalment també. Funcions, coneixement, requisits més importants d'aquesta oferta. Després comprovar que quins complim nosaltres d'aquests requisits i on apareixen dintre del currículum, però apareixen com a evidència, és a dir, el que dèiem abans, atenció al client no em serveix, és a dir, que estic fent aquelles tasques concretes, no atendre clients només així en difuso. Llavors, substituir les expressions que pensem que no compleixen per tasques concretes i, el que dèiem, no? En lloc de funcions de magatzem, doncs explicar recepció de mercaderies, preparació de comandes, etc. I com a cinquena, doncs pujar l'arxiu a la plataforma, revisar bé les dades i donar-li a enviar, però no abans de comprovar que la informació s'assembla en el que, o sigui, que quadra i que realment aquesta oferta i això que jo estic enviant porta o aporta no el 100% de les coses, no cal el 100%, de vegades tenim el 85% o el 75% i som la persona que té més coses en comú. Per tant, no cal afegir coses que
2: ni
0: realment
2: ni posar de més,
0: que no són veritat.
2: I hi ha coses que penso que també s'han de revisar els currículums. Una d'elles és, per exemple, com li posem el nom al currículum, a l'arxiu que posem adjunt, i l'altra és la gent que es va fer un correu electrònic fa 25 anys i el correu encara continua sent princesita27@no sé què i envia això a un currículum.
3: Jo
2: crec que això ho hem de mirar, això ho hauríem de mirar, no? Mireia?
0: Sí, és important. El nom del correu és important. Jo m'he trobat merengue@, i imagina't que és del Barça el que t'obre d'això i supermalament, clar, hem d'anar en compte. O fins i tot correus electrònics que no tenen el teu nom. A mi m'ha passat, jo què sé, marquimaria@, no? I dius, o el nom d'un home quan és una dona, i dius que és el del seu home, el del seu fill, el de qui és, no té correu propi, no? Llavors això pot donar una informació que no volem a l'empresa.
2: Estem a punt d'acabar, però abans volem fer unes preguntes ràpides de mite o realitat, ok? Anem, Mireia, estàs preparada?
0: Vamos al lío.
2: Vinga, tots els currículums són rebutjats primer per un robot.
0: Mite.
2: És un mite, no és real. Convé adaptar el currículum a cada tipus d'oferta.
0: Realitat, perquè no cal necessàriament refer-lo des de zero, però sí seleccionar o destacar allò que és més rellevant per l'oferta.
2: Cal omplir el document sempre de paraules clau.
0: Un mite, perquè cal utilitzar paraules clau, però pertinents, les veritables, les que acompanyen el context.
2: Un currículum senzill pot funcionar millor que un d'espectacular.
0: Realitat, especialment si l'espectacular no s'entén res.
2: Superar l'ATS garanteix una entrevista de feina.
0: Un mite absolut. L'objectiu no és vèncer la màquina, sinó presentar una candidatura que tingui sentit pel lloc de feina, el que tu et presentes.
2: I ara, per concloure, com podríem resumir el que m'ha explicat avui?
0: Pues no, que no et preparis el teu currículum per enganyar un algoritme, si us plau, sinó que preparis per preparar-lo per una eina i per una persona que ve darrere, val? Que pugui entendre realment què saps fer i que pugui, en pocs segons, que tingui sentit respecte a l'oferta que està buscant.
2: Molt bé. Doncs Mireia Gargallo, orientadora d'orientadors. Imagina't tu si és això, orientadora d'orientadors, eh? Avui hem descobert que potser el problema no és que una màquina no ens vulgui, sinó que encara no li hem explicat prou bé el que sabem fer aquesta màquina i això ho hem de millorar. T'esperem la propera setmana, que vagi tot molt bé. Gràcies, Mireia, eh?
0: Moltes gràcies.
2: Ha sigut una bona lliçó per fer un bon currículum. Són 4:05 de la tarda. Seguim aquí a Ràdio 4, des de l'estiu, XL. Julio, què ha passat amb una vaca? Explica'm.
4: Ah, bueno.
1: A veure, hem de contar moltes coses. És que avui se n'anem a viatjar, no? Anem fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, se n'anem cap al Pirineu, fins a Ribes de Freser, perquè aquesta comarca del Ripollès, ja

0: experiència. O sigui que de seguida parlarem amb ell, perquè jo no sé, jo pense que estic assegut
1: fent un tallat
0: a l'aula d'un bar, prenent un tallat i entra un bou.
2: Mira, jo tinc uns amics que han fet un intercanvi cultural al Canadà i a classe els hi fan un simulacre. I jo els vaig preguntar, de què, d'incendis? Diu, no, de si entra un os a classe.
1: Ai, ai, ai.
2: Imagina't, eh? I això en una escola, eh? Imagineu-vos com és de divertit. Anem a parlar.
0: Doncs donem la benvinguda a David Torrecillas. Bona vesprada, David.
3: Hola, bona tarda.
0: Doncs bé, com deien, això va ocórrer este dilluns al matí. Això, m'ho imagino que mai havia passat fins ara a l'establiment.
3: Mai, mai. No, no, la primera vegada i espero que l'última, vaja.
2: No, home, l'última, jo crec que això també ha sigut una bona campanya de màrqueting, David?
3: Sí, sí, de màrqueting sí, però el sostú també el portem a dintre.
1: Encara dura, eh?
3: Sí, encara dura, perquè, clar, és imprevisible un animal d'aquestes dimensions i tancat a dintre d'un recinte tancat, pues, pot passar qualsevol cosa, saps?
2: Però estava molt tranquil.
3: Bueno, l'animal potser sí, però si s'arriba a esverar, jo no estava tan tranquil.
0: Perquè, David, més o menys, quantes persones hi havia a l'establiment en el moment que va ocórrer aquest succés?
3: Pues unes 20 persones, o sigui, aproximadament.
2: Escolta, i això com es va solucionar? És a dir, qui va prendre la decisió de fer alguna cosa? Això com es fa,
3: bueno,
2: que es mogui?
3: Doncs no, va ser tot tal que ni penses. Vull dir, simplement vas reaccionant i que tothom va quedar com paralitzat, el pastor va entrar darrere del toro i va fer una tasca de contenció allà amb els clients del menjador de davant i ens va fer anar un cambrer per la part de darrere, que és cap on havia anat el toro, i el cambrer va fer una actuació brillant, jo diria que brillant, perquè sense esverar-se es van anar encarant amb l'animal, no sé si heu vist ja les imatges i tal.
1: Sí, sí, sí.
3: I quan va arribar allà ben a la vora, l'animal es va girar i després el va anar acompanyant fins que el va treure del local una altra vegada i l'actuació va ser molt bona, perquè ja et dic, no va posar nerviós a l'animal, que llavors sigués ser un problema greu.
1: Podríem dir que aquest home mereix un augment de sou o no?
3: Bueno, sí, sí, sí.
1: La seva sang freda.
3: Sí, sí, el comportament va ser exemplar, la veritat és que sí.
0: Però, David, com va entrar el bou al bar?
3: Pues com entren tots els clients.
1: A la porta. Què va demanar?
3: Va anar vinguent. Jo estava a la porta de la cafeteria i jo no m'imaginava que arribés a entrar. Dic que en algun moment girarà i tornarà a encaminar-se i marxarà. Però no, va anar vinguent, jo li vaig fer així amb les mans perquè s'espantés això, però el tio, pues no sé, es va desorientar i va entrar directe. Va ser una cosa...
2: Home, hem d'estar, sobretot, a veure, el més important és l'anècdota, entenc que passéssiu por, però la bona notícia és que no hi ha cap dany material ni personal, i això seria una cosa importantíssima, no? O sigui, que no ha passat, que no ha hagut cap desgràcia, no?
3: No, a veure, ni material ni personal. Clar, el material, dintre de tot, dius, doncs mira, ho repares o ho reposes i ja està, però sobretot el tema personal de que no fes mal a cap client ni a cap... que no fes mal a cap persona era el més important.
2: Mm-hmm.
3: Clar. I gràcies a Déu, pues, no va anar tot bé.
0: Clar, les imatges s'han viralitzat i les podem veure a internet i veient-les, no? És molt sorprenent com el bou es dona la volta i torna a eixir, però és que sí, no sí. Va tocar res pràcticament.
3: Res, pràcticament res. Ja et dic que l'actuació del cambrer va ser excel·lent perquè no el va excitar en cap moment. Vull dir, va anar amb una pausa i amb una tranquil·litat que no el va esverar en cap moment i l'animal, pues, bueno, es va anar girant a poc, no va tocar cap taula, no. Va ser una cosa, pues, bueno,
2: escolta,
3: va fer la visita i va marxar.
2: I una vegada acabat tot això, suposo que va començar a venir clientela, perquè li expliquessis l'aventura, això segur.
3: Bueno, sí, sempre, això sempre, en els pobles petits sobretot, doncs tots, quan es van enterant la gent, doncs van passant a...
2: És la notícia del dia. Quan t'han vist
3: sí,
2: les televisions, notícia... els diaris, els virals d'internet, la gent deu estar venint tot el dia...
3: Sí, sí.
2: Ja has signat algun autògraf, tu, o no? Has signat algun autògraf?
3: No, això no.
2: Això encara no.
3: Això no, però sí que és cert que els mitjans de comunicació n'han fet un ressò bastant important. Mm-hmm. Han set unes imatges, pues, bueno, dintre de tot còmiques i que han agradat i, bueno, pues, són curioses, no?
1: És un vídeo de vídeos de primera.
2: Sí, sí.
1: Si sí, l'Alfons Arús sí, sí, encara presentés aquí a aquesta casa, a la U, vídeos de primera, aquest vídeo guanyaria el jackpot.
2: El jackpot. Seria sí, un premi sí, brutal. Doncs,

0: Víctor Recillas, propietari del bar Gussi, a Ribes de Freser. Escolta, una anècdota fantàstica, fenomenal, que no ha tingut cap problema, que vagi molt bé, i esperem que el proper dia doncs, no entri de cop un altre bou o un altre animal, i que, en tot cas, un gatet o un gosset, que segurament és més fàcil de que surti de l'estatiment.
1: Sempre que s'han acostumat al pas de vaques per allí, del
0: clar, ramat. Clar, per això. Julio, gràcies també, eh?
1: A tu.
0: Seguim aquí a Estiu XL a Ràdio 4.
2: Estiu XL a Ràdio 4.
0: I com sempre a aquesta hora, Marc Avena, volem recuperar cançons i coses que van passar en un any en concret. I ara mateix, cap a on anem?
3: 19 i les 6, és hora d'anar directes cap a l'any 2018. Un any, Joan, en el que la joventut va escollir a Instagram per sobre o abans de Facebook. Netflix va canviar la manera de consumir sèries i pel·lis. A Espanya, un tal M. Rajoy no va superar una moció de censura, i també és un any, com no, de Mundial de Futbol. Són les paraules més repetides des que vam començar la temporada d'estiu aquí a Ràdio 4. Aviam, 2018, un any en el que també va ser protagonista una de les que van ser protagonistes al sopar que vam fer ahir.
0: Ah.
3: No és Alexia Putellas.
0: Ah, no?
3: No és Alexia Putellas. Si vols saber el seu nom, t'hauràs de quedar escoltant aquesta nova edició d'això que s'anomena Déjà Vu. Era un xico...

0: Això es va convertir en una cançó de l'estiu, eh? Va ser un bombazo, la combinació brutal d'Aitana i d'Ana Guerra, després de sortir d'OT, d'aquella visió d'OT.
1: OT 2017 va començar aquell any, l'any anterior al que estem comentant avui, però bé, que durant el 2018 va ser un veritable fenomen de masses. I no només per Aitana i Ana, les veus que escoltem ara, sinó també per Cepeda, per Alfred Amaya,
0: que estaven junts en aquell moment.
1: No Alfred Amaya, no és el seu cognom, sinó Alfred i Amaya, que van xipejar.
0: Exacte, xipejar, que maco això, eh?
1: M'ho ha dit la Judit.
0: Clar, ens hem
1: d'adaptar. Fan servir aquesta paraula.
0: Ens hem d'adaptar, sí.
1: Jo, xipequer, xipejar. Jo, molt bé, apunta...
0: Doncs aquesta cançó aquí, a mi realment em va enganxar moltíssim, però hi havia més cançons que enganxaven, com per exemple aquesta. Sí.

0: pijama.
1: Què? Quina meravella aquesta cançó, eh?
2: Sin pijama o amb pijama, ara que fa tanta calor?
1: Jo sense pijama sempre.
2: Sempre?
1: Sempre.
2: A qualsevol estació de l'any?
1: A l'estació de l'any d'estiu, roba interior i una samarreta, però jo no em poso pijama mai.
2: I a l'hivern?
1: També. O sigui, jo l'estiu amb roba interior i a l'hivern amb roba interior i una samarreta. Jo pijama no utilitzo mai.
2: Pijama està desfasat, aleshores?
1: Jo no me'l poso mai.
2: No?
1: Els tinc al calaix. O sigui, no es veu mai. Sí, sí.
2: Bé, seguim amb música amb la banda sonora d'aquell any, 2018, ni més ni menys. Anem a escoltar una cançó d'Ed Sheeran, que ara vostè s'enfadarà amb mi, perquè és molt lenta, perquè quina bajona, perquè no pot ser, que si és estiu...
1: Vale, ja no m'enfado.

0: A veure, cadena, jo vaig dir-te quan vam fer aquest programa sí. que volia que totes les cançons fossin up-tempo.
1: Up-tempo.
0: Sí, quina part de l'up-tempo no has entès?
1: Primer, no sé què significa up-tempo, i segon, bé, així li toco una mica el que no sona. Sabia que s'enfadaria.
0: És que,
1: ho
0: més,
1: tenia claríssim, Joan.
0: Acabo de llegir aquí. Entra Perfect Ed Sheeran sencera. I m'he dado de todo. Dic, no, home, no. Que una cançó sencera lenta, no.
1: A mi el que m'ha sobtat és que no ho veiessis abans.
0: No, m'he mirat l'escaleta, no m'ho he adonat. I dic, jo no pot ser.
1: Mira com sona de bé. Mira com sona de
0: bé. No, sí, sí.
1: Hem d'agafar aire, hem de respirar. Respira, Joan.
0: No, ja respiro, ja.
1: Que després, ahir no tinc veu, li dic que vibes.
0: Ja respiro, ja respiro, ja respiro. Vinga, va, que seguim.
1: 2018, l'any que va esclatar aquest fenomen.

0: Jo tinc la sensació que aquesta cançó és una mica Paquito el Chocolatero.
1: Doncs no va per aquí la cosa,
0: no,
1: eh?
0: No.
1: Però va ser una de les cançons típiques d'una de les grans sèries del 2018, que va ser La Casa de Papel.
0: Boníssima! Qui era la seva preferida, La Casa de Papel? Tòquio?
1: Sí. Sí, possiblement Tòquio.
0: La meva era Nairobi. Alba Flores.
2: A ver, quiero las máquinas funcionando las 24 horas. Como si esto fuera una red de pocholos, ¿sabéis, no? Chiquipum, chiquipum, chiquipum, chiquipum. Cada vez que paramos perdemos medio millón, así que no vamos a parar. Vamos a hacer las correcciones técnicas cada 3 horas, tanto de tinta como de offset. Así que ya sabéis, alegría, fiesta e ilusión.
0: Què et sembla, Joan? Xiquipum, xiquipum, xiquipum, xiquipum.
1: És brutal, la sèrie és brutal, la veritat. Que per cert, que estem una mica tristos perquè no haurà següent part de Berlín, que ha sigut la continuació, però s'estan inventant coses noves per seguir amb l'esperit de La Casa de Papel.
0: Hi haurà un spin-off de l'espin-off?
1: No sabem de qui serà l'espin-off, però sí que sembla que continuarà la història.
0: Serà per versions, històries...
1: Sí, sí, això és una caixa de fer diners,
0: també. Poden allargar com vulguin i més. Bé, fem el salt de la petita pantalla a la gran pantalla, Joan. El 2018 va ser l'any... Atenció a la paraula. De guixetacles com ara aquests. Déjala que baile. Guixetacles. Guixetacles és una paraula que jo m'he inventat.
1: Ah.
0: Per què? Perquè no es pot dir taquillazo.
1: No.
0: Seria taquillacle.
1: Ja.
0: Ara bé, taquilla en català és guixeta.
1: Sí.
0: Per tant, taquillazo en català és guixetacle.
1: Déu meu, quina complicació.
0: Pel·lícules que van destacar el 2018. Bohemian Rhapsody. La història de Freddie Mercury, la història de Queen, per extensió, una pel·lícula que al cap i a la fi va donar un Òscar a l'actor Rami Malek. Atenció, a mi m'encanten les pel·lis de Marvel. Sí, visca Marvel. I aquell any, el 2018, es va estrenar la

0: millor pel·lícula de l'univers Marvel. Bé, ara hi ha 25.000 universos, ara estan ficats de ple amb el tema del multivers, però el 2018 es va estrenar una pel·lícula anomenada Infinity War, The Avengers, Los Vengadores, Els Vengadors?
1: Sí, molt ja. Molt bé. La conec.
0: A Star is Born. Ahir el Joan em va dir, a mi no me preguntes tantes coses de pel·lícules perquè no tinc ni idea he oblidat totes.
1: No vaig dir això, vaig dir que jo tinc una cosa que no sé per què em passa, i és que jo veig una pel·lícula, m'agrada, i després no me'n recordo de la pel·lícula. Que em passa amb les sèries, que jo veig una temporada d'una sèrie i quan surt la segona temporada vaig veure la primera per poder veure la segona perquè no me'n recordo.
0: Però si jo et dic Joan, Star is Born?
1: Sí, home, sí.
0: Ha nascut una estrella.
1: Clar, Lady Gaga.
0: Lady Gaga, eh?
1: Clar que sí.
0: Com vostè que té Lady Gaga vibes.
1: Amb aquella gran cançó de Bradley Cooper.
0: Yeah. La seva parella van xipejar, també.
1: També hi van xipejar, sí,
0: durant aquesta pel·lícula, durant la gravació o rodatge, van xipejar.
1: El roce fa el cariño. Va, més pel·lícules.
0: Aquesta m'encanta. Jurassic Park, Fallen Kingdom, de la nissaga de Jurassic Park i dirigida pel català J. Bayona. J. Bayona, que és el director de la meva pel·li preferida. I crec que va ser la seva primera pel·li, la seva òpera prima, El Orfanato. Uh-huh. Si no l'has vista, recomanació màxima imprescindible, El Orfanato de J. Bayona. El 2018... Bé, Jurassic Park, Fallen Kingdom, com comentàvem. I atenció a aquesta cançó que està sonant de fons, perquè no és que sigui gran com J. Bayona, és que és enorme.

0: és una combinació espectacular de Melendi, també amb una mica de Tom Compan de fons, és cert, amb, la, amb el rap fantàstic d'Arcano i Alejandro Sanz.
1: Atenció, pregunta, com es diu aquesta cançó, Joan?
0: Déjala que baile.
1: Gallifante pel baro.
0: Com, per què?
1: S'ha encertat el títol d'aquesta cançó, Gallifante pel baro.
0: És cert, és cert.
1: Més banda sonora del passat any 2018?
0: Vinga.
1: Sí?
0: Anem-hi.
1: Està preparat pel que ve?
0: Estic preparat.
1: Jo crec que no. Uf!
0: Aquesta cançó va ser brutal, però es va posar moltíssim.

0: Panic at the Disco, una cançó que vam escoltar moltíssim l'any 2018, i més coses que van passar, per exemple. Parlem de xarxes.
1: Fa 8 anys TikTok començava a funcionar, tot i que aquesta xarxa social encara era tota una desconeguda al nostre país. També el videojoc de moda, el videojoc del moment era Fortnite, és a dir, Fortnite.
0: Sí.
1: I es van popularitzar els auriculars sense cable, el pitjor invent que s'ha fet en tota la història de la humanitat.
0: Ja s'acaben de l'orella.
1: Auriculars sense cables, efectivament. Sí. Mai he aconseguit que uns auriculars encaixin perfectament als meus pavellons auditius.
0: Exacte.
1: Pèssim invent. Segur que ho va fer una ATS, que comentàvem abans. Ai, tothom feia stories a Instagram. Va ser l'any que van començar els stories, no es deien així, però vaja, com avui es coneixen, els stories a Instagram. I més música, sisplau, abans d'acabar l'hora, abans dels serveis informatius, més música, cançons com aquesta.

0: Va ser una de les cançons també d'aquell estiu, aquesta cançó d'Álvaro Soler, La Cintura, eh?
1: Com es diu?
0: La Cintura.
1: La cintura,
0: sí, sí, exacte.
2: La teva, la meva, la de tots.
0: La de tots, perquè és el que has de moure quan escoltes la cançó d'Álvaro Soler. Però també van haver més cançons, com per exemple aquesta.
3: Y no te voy a negar. Estamos claros y ya.
2: Va ser un any molt prolífic pel que fa a temacles.
0: Sí, sí, hi havia molts temes importantíssims i podies ballar moltíssim aquell estiu i cançons que s'enganxaven moltíssim perquè encara en queden algunes que van ser pelotazos.
2: I aquesta té nom de xarxa social. Es va avançar el seu temps, eh? X.
0: Sí, exacte. X, mira, va ser a lo millor d'aquí va treure la idea...
2: L'Il·luminat.
0: L'Il·luminat, quan li va treure el Twitter.
2: Nicky Jam i J Balvin en temps d'estiu XL aquí a Ràdio Nacional d'Espanya, en Catalunya, i seguim comentant les parelles que eren les més calentes
0: d'aquella època. Estàvem enamorades d'aquell moment, sí.
2: Enamorades i estaven molt calentes, sí, sí. Jo crec que aquesta seria la paraula més que enamorades. Parlem de parelles com Harry i Meghan. No sé qui són.
0: Home, que es van casar.
2: No sé qui són. Harry i Meghan?
0: Sí.
2: No sé, tenen noms d'X-Men.
0: D'X-Men, no, home. Família reial britànica.
2: Ah,
0: clar,
2: però
0: home,
2: ja no ho són.
0: Ja no ho són.
2: Si però, són els que em penso, ja
0: però,
2: no ho són.
0: Però en aquell moment sí que ho eren, clar.
2: Sí, sí. O sigui... Doncs es van casar aquell any 2018 i sap vostè qui era també parella l'any 2018, Joan?
0: Home, Shakira i Piqué.
2: Gallifante pel barú! Gallifante pel barú!

0: aquesta va ser també una de les cançons de l'estiu. Ella va participar al Festival d'Eurovisió d'aquell any, però finalment no va guanyar, però sí que va ser... No va guanyar el festival, però sí que va guanyar amb popularitat i amb èxit Elena Fureira amb aquest fuego.
1: Perquè, I calés.
0: Déu meu, i molts calés. Molts
1: aquí hi ha caix.
0: I la que va començar a guanyar calés en aquell moment i els continueu guanyant a dia d'avui és la persona que acomiada, l'artista que acomiada la secció d'avui.
1: Aquest espai d'avui l'acabarem amb una cançó que té ni més ni menys que 170 milions de reproduccions a YouTube i 341 milions de reproduccions a Spotify. Només una paraula. Tra. I un bis. Tra, tra.
0: I amb aquesta cançó de Rosalía arribem amb la informació a les 6 de la tarda aquí a Ràdio 4.
2: Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo. Va.

0: malamente.
1: Són les 6.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. L'incendi de Cervelló, al Baix Llobregat, afecta una superfície aproximada d'unes 10 hectàrees de terreny forestal, segons les dades provisionals dels agents rurals. Continua el confinament dels 300 veïns de dues urbanitzacions. Maria Huguet, bona tarda.
3: Bona tarda. Els bombers asseguren que, de moment, l'incendi evoluciona favorablement i continuen treballant amb 38 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris. Els mitjans aeris fan descàrregues amb retardant els dos flancs del foc per evitar que s'obrin. Els veïns confinats a les urbanitzacions de Can Paulet i les Rovires han rebut un SALERT de protecció civil per avisar-los que havien de tancar portes i finestres, no sortir al carrer i seguir les indicacions de les autoritats. Amb tot, Protecció Civil reitera precaució pel màxim risc d'incendi forestal, que es preveu que s'allargui fins al cap de setmana. Les temperatures aniran baixant, però el risc d'incendi es manté elevat.
1: Gràcies, Maria. També continuem molt pendents als incendis simultanis arreu d'Espanya. Huelva, el foc al Cerro de Andévalo obliga aquesta hora a evacuar de manera preventiva uns 350 veïns d'un municipi proper. Sobre el terreny hi treballen més de 100 efectius i una desena de mitjans aeris. Ja es troba estabilitzat, però, l'incendi de Terol, el Jube. Segons ha explicat a Ràdio Nacional Jorge Crespo, cap del Servei de Seguretat i Protecció Civil de l'Aragó.
4: Hay un perímetro todavía no consolidado, pero que permite que el incendio ya no avance. Y luego todavía quedaría una fase de control, controlado, y por último la de extinguido, que es muchas veces pues se nos olvida que desde la fase de control hasta la extinción hay muchos días en las que sigue teniendo que haber vigilancia, incluso focos que se pueden reactivar, y sigue habiendo mucho trabajo en estos incendios tan grandes.
1: Els bombers també lluiten contra les flames a dos punts de Guadalajara, Castella-La Manxa, el de la Serra Nord, a la Mierla, ha arrasat més de 32.000 hectàrees i, tot i que evoluciona favorablement, i els serveis d'emergències confien poder-lo estabilitzar les properes hores. El de Celes, amb més de 2.000 hectàrees cremades, també presenta bones previsions. Canviem de qüestió. Decretada presó provisional comunicada i sense fiança pel presumpte autor de l'assassinat masclista de la Rosana a l'Alameda de la Sagra, a Toledo. Míriam Andreu, bona tarda.
5: Bona tarda. L'home de 48 anys que hauria assassinat la seva dona aquest dimarts no podrà comunicar-se amb els tres fills que tenia en comú amb la víctima. En paral·lel, Alameda de la Segre ha decretat 3 dies de dol oficial. Aquest migdia s'ha dut a terme un minut de silenci en memòria de la Rosana. Sara Simón, consellera d'Igualtat de Castella-La Manxa, assegura que s'està donant suport a la família.
6: Ponemos a disposición todos los recursos que tenemos a disposición de la familia. Ya estamos trabajando con sus familiares para poder gestionar y atender esa ayuda para ese hijo que se ha quedado huérfano siendo menor de edad.
5: En les darreres 24 hores, el Ministeri d'Igualtat ha confirmat 2 casos de violència masclista. Aquest 2026 ja han estat assassinades 31 dones en mans de les seves parelles o exparelles.
1: Gràcies, Míriam. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista. Són gratuïts, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. En esports, acaba de finalitzar la 17a etapa del Tour de França i la classificació general. Tadej Pogačar manté el lideratge. Enviat especial, Jorge Agüero, bona tarda.
7: Bona tarda. Avui l'escapada sí que ha tingut èxit i la victòria ha estat pel ciclista belga de l'equip Alpecin, Jasper Philipsen, que se l'ha endut a l'esprint. És la primera victòria per ell en l'actual Tour de França 2026. Amb 8 minuts de diferència ha arribat el pilot amb els favorits. No es produeixen canvis en la general. Segueix Tadej Pogačar amb el maillot groc i una diferència de 4:32 amb Remco Evenepoel. El segon classificat, l'alacantí de l'equip Lidl Trek, Juan Ayuso, es manté cinquè a 9 minuts de Tadej Pogačar.
1: Gràcies, Jorge. I en relació a la informació de serveis, ho acabem de conèixer. Hi ha hagut un esfondrament sense ferits a les obres de soterrament de la línia R2 de Rodalies a Vallbona. Els tècnics de DIF estan avaluant la situació que ha afectat un tram de la via del tren i està causant incidències a Rodalies. De fet, afecta els trens a les línies R2 i R2 Nord, així com de la R11 i la RG11. I ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
8: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments
0: hem de comentar que hi ha dues vies tallades, un camió que ha quedat atrevessat a la C-51Z a la zona de Lió, obligat a tallar la via, i per tant cal tenir-ho en compte, això és a la demarcació de Tarragona, i un incendi de Rostolls a la TV-baixa 3022 al Parelló, també obligat a tallar la via. Pel que fa a l'àrea metropolitana, destacar en aquests moments alguns punts de lentitud a la P7, a Granollers en sentit Girona per un camió al voral hi ha 2 quilòmetres, a Barberà en dos sentits de la marxa hi ha aturades, com al seu lateral, la B30, i també, per exemple, aturades a la C-17 a Mollet o la C-33 i la C-58 en el recorregut habitual entre Montcada i Trinitat. Afegint també retencions a la C-60 a Argentona, i a les rondes també presenten força mobilitat, especialment la ronda del litoral. Això és tot.
1: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4. Un gran nombre

0: De persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
1: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries de què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
2: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
3: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons aquest estiu es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges de 12 a 2 quarts de 2. T'espero!
4: Ràdio 4.

0: Són les 6 i 7 minuts i comencem ara mateix el que és l'última hora d'avui de l'estiu Gisela aquí a Ràdio 4. Tenim moltíssimes coses per compartir i una d'elles és que ara mateix marxem de concert. Comencem, arrenquem aquesta nova hora.
1: Estiu Gisela a Ràdio 4 amb Joan Barutel.

0: No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero.
1: ¡Ole!
0: Me juego la vida por ti, si hay que ser torero.
2: Molt bé, moltes gràcies. Ha estat espectacular, eh? Us estan aplaudint, eh? L'estudi s'estan aplaudiendo.
3: Figura! Cruza la passarel·la!
4: Doncs, Marina, moltíssimes gràcies per apropar-nos al que està passant ara mateix al Palau Sant Jordi, perquè aquesta nit actua allà xallant, i també moltíssima sort a ella perquè puja a l'escenari i ho aconsegueixi, eh? Gràcies.
0: Gràcies a ti, un gusto.
4: A ver, mucha suerte. Són les 6 de la tarda i 11 minuts.
5: Es diu... A Ràdio 4, amb Joan Barutel.
4: Doncs aquí seguim, Estiu XL a Ràdio 4, i l'altre dia ens vam quedar una mica a mitges, eh? Aurea Calvo, bona tarda, com estàs?
6: A mitges no, ens vam quedar ni en els començaments.
4: Exacte, vam fer uns preliminars molt curts. Ben trobada,
6: a mi m'ho va semblar, Joan. Tu saps que sóc molt agraïda, però m'ho va semblar.
4: Sí, benvinguts i ben trobats. Una alegria que siguis aquí a Ràdio 4 de nou amb nosaltres. Ho faràs cada setmana per apropar-nos quins són les prediccions dels horòscops per aquests propers dies, d'una manera... bé, ets la veu de la nostra senyora que sap d'això, que és la Mari Brizard, però cada setmana sí. ens ho aproparàs tu. Que estic avui que m'atranco, a veure, emoció, fíjate. Sí, no sé què em passa.
7: És el que passa quan tenim el programa, l'estiu XL, la veu del futur.
4: Sí, la veu del futur. Comencem, Aurea, anem per feina? Et sembla?
6: Anem per feina. Anem per feina i comencem per tu, si et sembla.
4: Per això, és que sabia que em tocava a mi. Per això volia començar.
6: Per això estaves frisós.
4: Exacte, estava esperant, a veure què em dius. Vinga, comencem. Àries.
6: Mira, en quant a l'amor, els que tinguin parella, que deixin, sisplau, que l'altre també tingui raó de tant en tant. Els que estiguin solters quedaran ben sorpresos perquè aquesta setmana tindran una conversa inesperada que acabarà millor del que et pots imaginar.
4: Ep, ara resulta que estaré analitzant cada conversa que tinc, que mira que aquests dies estic coneixent a molta gent, per veure si allà puc rascar alguna cosa, eh? O sigui, m'estic començant a preocupar una mica, a veure si em torno una mica psicòtic. Què més? Seguim.
6: Sexe. Parlem de sexe.
4: Vinga, va.
6: Sí. Hi haurà més... molta química i moltes ganes de jugar. Però recordeu, Àries, que les nits d'estiu no tenen pressa. Són molt llargues.
4: Molt llargues.
7: Piano.
4: Piano. Bé, no està gens malament.
6: Exacte.
4: Si es compleix, t'ho compro. Seguim, què més?
6: A la feina, tant si estàs treballant com si portes uns dies... com si estàs comptant els dies per marxar de vacances... et tocarà demostrar el que vals. Fes la teva feina, però no la de tota l'oficina, diguéssim.
4: Vale.
6: Enfoca't en lo teu.
4: Sí.
6: Amb això ja aniríem bé.
4: Perfecte. Seguim. No diré sempre seguim. Tu pots continuar, eh? A veure que sempre dic seguim, i sembla que has de seguir dient vámonos. Fes el que vulguis i diguis.
6: Els que estan de vacances, aquesta setmana els convé improvisar els plans. Si encara no esteu de vacances, aneu fent la maleta ni que sigui de cap.
4: Estic d'acord que...
6: aneu preparant tot el que necessiteu.
4: Estic d'acord que els plans improvisats moltes vegades són els millors. Això t'ho compro.
6: Aquesta és la setmana, diguéssim. I la frase de la setmana és: no cal controlar-ho tot. Deixem una mica que respirin les coses, que vagin a poc a poc.
4: Bé, farem el possible.
7: Apunta, sisplau.
4: Farem el possible.
7: Apunta.
4: Farem el possible. Ja m'apunto. Vinga, que aquest m'està donant ordres, però ara ve el seu.
7: El millor de tot l'horòscop.
4: El Tauro.
6: Doncs, la veritat, molt bona setmana pels Taura.
7: Sí, senyora.
6: Els que tinguin parella, aquesta setmana és un bon moment per parlar d'aquelles coses que heu estat deixant i que demanen una mica d'ordre. Els que siguin solters, algú del teu entorn habitual pot començar a mirar-te amb uns altres ulls.
7: Ep.
6: I això et donarà una molt grata sorpresa.
4: Cadena, eh?
7: Habitual.
6: En quant al sexe, És una setmana de connexió, però més pausada. Ah. Intensa, però a nivell de sensacions. I per això tampoc s'ha de tenir pressa. Ni els Àries, ni els Tauros, ni ningú.
7: Què és el sexe sense sensacions? I què són les sensacions sense sexe?
4: Bé, no estem ara per fer filosofia.
7: Avanti, avanti, més tard.
6: O el sexe sense sensacions.
4: Exacte.
6: Però parlem de feina, que ja sé que us interessa molt més parlar d'amor i sexe. Aquesta setmana és molt estable, però molt important. No és moment de canvis, però sí d'endreçar les coses. Tot allò que tens entre mans, posa-li el número 1, el número 2 i el número 3. Poc a poc.
7: M'apunto. Passa que és una llista, és una llista que té 45 punts, eh? Però bé, m'apunto. Et faré cas.
4: Fes els deures.
6: Els que esteu de vacances, si encara no t'han arribat les vacances, toca tenir una miqueta de paciència perquè ja es veuen a prop. I els que ja esteu de vacances, us convindria gaudir d'aquells plaers senzills del dia a dia, d'aquell dolce far niente que tant ens recupera les energies. I la frase de la setmana seria: no forceu les coses i aneu a poc i gaudir sense pressa.
7: Molt bé, ja sabia el meu cas també, sí.
4: Passem als bessons.
6: Doncs els bessons, en quant a l'amor, aquesta setmana serà una setmana de molts missatges, trucades inesperades, converses que et poden descol·locar una mica, més del que voldries tu admetre. En el sexe, el joc és mental més que d'intensitat física. La provocació subtil, les ganes d'experimentar situacions noves marcaran aquesta setmana. A la feina, molta activitat i molt moviment. Sobretot, important, no dispersar-te. I aquesta setmana serà una setmana de canvis, d'improvisacions, però que seran molt divertides. Així és que, sense aturar-te, no perdis el fil amb tanta disbauxa. Aquest non-stop, gaudeix-lo.
4: Molt bé. I ara passem als cranc, que és el teu signe, no? Si no m'equivoco.
6: Sí, aquesta setmana estarem, els crancs estarem, en quant a l'amor, una mica intensitos. Estarem molt sensibles, ens prendrem les coses amb més intensitat emocional del que tocaria i això farà que interpretis algunes situacions una mica fora de mare, diguéssim. Uh-huh. Estarem intensitos, intensitos. Heu de tenir paciència amb nosaltres. En quant al sexe, necessitarem aquesta setmana connexió i confiança per deixar-nos anar del tot. Si no, no et sentiràs ni segur ni comprès, i això els crancs no ho portem bé. En quant a la feina, tindrem tant pressió externa com emocional. I és important no carregar-te de responsabilitat que no et corresponen. Els que esteu de vacances, quina sort, desconnecteu, que el descans només funciona si també desconnectes el cap. I la frase de la setmana seria: no et protegeixis tant, perquè a vegades et perds el millor del moment.
4: Doncs a viure el moment, eh? Àuria, que tinguis un bon mes, una bona setmana. I anem ara a les persones que són leonines, els Lleó.
6: Ui, els Lleó. Aquests que lluiran cua aquesta setmana.
4: Ah, sí, eh?
6: Tant amb l'amor com en el sexe. Molta intensitat emocional, ganes de protagonisme, que això tampoc seria una novedat novedosa.
4: No gaire.
6: S'ho han de prendre amb una mica de calma. Tenen el magnetisme sexual a tope, amb molta energia, així és que lluireu la cua, remenareu cua i lluireu cua. En quant a la feina, aquesta setmana és una setmana per brillar, però tampoc cal que forcis els papers, que tu ja de normal ja brilles, tampoc vulguis ser el protagonista d'absolutament tot. Els que estiguin de vacances tenen necessitats aquesta setmana de molt moviment, de molts plans socials i activitats. Doncs vinga, al carrer, ens sembla bé. I la frase de la setmana: brilleu, però tampoc cal que il·luminis

0: Il·lumineu tota la ciutat. Brilleu com per no matar-vos, diguéssim. Però tampoc us entusiasmeu massa.
1: Que a més és el signe que està vigent ara mateix. Per tant, els Lleó, aquesta predicció és per la gent que és d'aquesta època, que és fantàstic.
0: A més, els lleons són molt d'estiu. Vull dir, són molt de gaudir l'estiu.
1: Home, jo també, i no sóc lleó.
0: Sí, sí, els àries també. Però el lleó, bueno, és un signe d'estiu. I se li nota, el gaudeix.
1: Anem als verge.
0: En quant a l'amor, aquesta setmana tindreu tendència a analitzar massa el que passa i a voler entendre totes les coses. I a vegades això us restarà espontaneïtat. No controles. Com deia la cançó.
2: Ni forma de vestir.
1: Ni forma de vestir, perquè és genial.
0: Exacte. Ni de vestir, ni de pensar, ni de res.
2: Molt bé.
0: Sigueu una miqueta, el consell seria sigueu una mica més espontanis que ja ho són, els verge. Però aquesta setmana estan com una mica així garratibadets. En quant a la feina, eficaços, responsables i amb tendència també a carregar-te més feina de la que realment toca o és necessària. Els que estiguin de vacances, que relaxin, que costa molt baixar el ritme mental, i la frase de la setmana seria relaxar-se també és una manera de fer-ho bé. No cal que tot siguin flors i violes.
1: Perfecte, anem als balança.
0: Els balança, en quant a l'amor, hauran de prendre decisions emocionals que porten temps ajornant. Aquesta setmana seria la de prendre decisions.
1: Això és complicat, Això és complicat, prendre decisions quan estem sentimentals.
0: Sí, però en algun moment has de dir, fins aquí, parlem-ne.
1: Sí, sí, sí.
0: En quant al sexe, recuperareu la connexió. Estau una mica desconnectats, doncs amb aquesta calor, com que tornarà aquesta connexió. A la feina, tendència a voler agradar a tothom. I això no sempre és possible ni necessari. Vull dir, a la feina tampoc anem a fer amics, millor si tothom es du bé, òbviament, però no cal agradar a tothom.
2: Però qui no vol agradar a tothom, A mi m'encanta agradar a tothom, és el meu somni.
0: Sí, però a vegades t'esforces tant que perds una mica els valors, la teva essència, i no caldria, tampoc.
1: Sí, que no cal ser tot el dia on bien queda. Que quan s'ha de dir que no, s'ha de dir que no. S'ha d'aprendre a saber dir no.
0: Exacte. Doncs aquesta seria una de les setmanes on us hauríeu d'aplicar aquesta recepta. Els que estiguin de vacances necessiten desconnectar i deixar-se d'escoltar l'opinió dels altres, que està molt bé, però massa soroll extern et pot esgotar. Pots arribar molt cansat al final de la setmana.
1: Molt bé.
0: I com a frase de la setmana, decidir també és una manera de trobar la pau. És a dir, setmana de decisions, balança, va.
1: Estic d'acord amb el que acabes de dir, molt d'acord, perquè quan tu finalment prens una decisió és quan és perquè alguna cosa et preocupa i la tens al cap, i quan prens una decisió i ja l'afrontes és la millor manera de trencar amb allò i canviar coses. O sigui que estic d'acord amb aquesta frase 100%, siguis del signe que siguis.
2: I si ho fas, la motxilla una mica més buida.
1: Exacte. Anem cap als escorpins.
0: Els escorpió, en català és escorpió, perquè l'escorpí és l'animal, escorpió és la constel·lació.
1: Ah, bona,
2: bona aquesta.
0: Es pot dir de les dues maneres, però seria més correcte dir escorpió.
1: Ah, fantàstic.
0: Bé, en quant a l'amor, tindran molta intensitat emocional, mira que ells són carnals, Doncs estaran molt emotius, amb una tendència a la gelosia que mai porta a bon port. Hi ha molta atracció sexual, molta energia, una mica descontrolada. És una setmana molt magnètica pels escorpions i les situacions se'n poden anar una mica de mare, es poden desbordar una mica. Bé, això també pot ser divertit. Això ja no ho diu la Mari Brisart, ho dic jo. Si us desbordeu...

0: Doncs gaudiu-ne, que de tant en tant també va bé, que l'estiu tota cuca viu. En quant a la feina, et guardes masses coses i això pot generar una tensió, pot acumular una tensió que tard o d'hora pot sortir de manera explosiva. Controla una miqueta això i no et guardis tantes coses. Ves comentant el que passa en el dia a dia. Els que estan de vacances, hi ha una distància emocional i mental, la necessiten per ordenar una mica les seves idees i aquesta intensitat que marcarà interna, que marcarà aquesta setmana. La frase de la setmana seria: no cal controlar-ho tot, has de tenir el control, però també has de gaudir.
1: La Maria està com molt de que ens alliberem, no? Com que no controlem res, com que
0: sí,
1: deixem tot
0: sí,
1: que...
0: Sí,
1: no?
0: Ella s'ha jubilat,
1: ja veig,
0: això ens ho fa perquè ens estima.
1: Clar,
0: i llavors està com suelta.
1: Sí, sí, jo com suelta del pelo, saps?
0: Està ella molt alliberada.
1: Sí, ja ho veig,
0: ja. A més, quan li vaig plantejar, de seguida em va dir que sí, i em va dir: escolta, parlem d'amor, però parlem explícitament de sexe. I dic: sí, noia, sí.
1: No, que ella
0: això
1: vulgui.
0: Això a la gent li interessa.
1: És el que ella vulgui.
2: És una anem guru, al... és una guru.
1: Anem al Sagitari.
0: El Sagitari, l'amor, aquesta setmana algú entra amb molta energia nova i trenca la teva rutina emocional. Sortiràs d'aquella zona de confort i això sempre és estimulant. En quant al sexe, serà una setmana molt espontània, molt directa, molt sense filtres. Bé, protecció, això ja també ho dic jo, protecció sobretot. Està molt bé, que ser espontani, però posem una mica de cap.
1: Sí, això
0: en
1: està clar, eh?
0: En quant a la feina, bé, ens hi va la salut. Uh-huh. No sé si t'has fixat que aquest any no parlem de salut.
1: No.
0: Perquè parlant d'amor, sexe, feina, vacances, ja diríem que ho tindríem tot.
1: Sí, si això ho endrecem, ja la salut serà bona. La salut es complica quan no endrecem la vida en general.
0: Exacte.
2: Està totalment desfogada, la Maria.
1: Sí, està totalment
0: descabellada. Sí, s'ha alliberat. Escolta,
2: molt fan d'ella.
0: Saps què passa? Que jo crec que ara està relaxada. I llavors mira més les estrelles, no sé.
1: Bueno.
0: Li surt com més divertit, com més centradet.
1: El que ella digui.
0: Sí.
1: La frase de la setmana per als Sagitari?
0: No hem parlat de la feina, no estaran molt concentrats aquesta setmana i els convé, si no les vacances, planificar escapades d'aquestes pim-pam. Un pim-pam per fer una mica de reset. I la frase de la setmana seria: no t'aturis gaire, però tampoc perdis el rumb.
1: M'encanta aquesta gent que fa un pim-pam. Anem cap als Capricorn.
0: Vinga, som-hi. L'amor, aquesta setmana no estaran molt expressius, però es nota, però se'ls veurà venir. D'alguna manera, les seves accions parlaran més que les seves paraules. Per com es comporten podrem llegir què és el que pensen o què és el que voldrien dir, i aquesta setmana no els hi sortirà. El sexe, més profund, més pausat, molt connectat, pinta bé pels Capricorn. A la feina, molta responsabilitat, molta pressió, però déu-n'hi-do, els hi sortirà prou bé, perquè tenen molta capacitat per tirar endavant primer una cosa i després l'altra. Aquesta setmana ho tenen magre per desconnectar. Només els hi podem dir que necessiten aquesta desconnexió per poder estar a totes.
1: Uh-huh. I la frase de la setmana és...
0: La frase no ho pots... Aquesta és la frase de molts signes aquesta setmana. No ho pots controlar tot, però tampoc ho necessites.
1: Ah, mira, això també està bé, eh? Si no cal que ho necessitis, és una bona proposta. Anem cap als Aquari.
0: Els Aquari aquesta setmana tenen connexions inesperades i converses fora del que és habitual en les seves relacions. Això els hi pot donar més d'una sorpresa. El sexe serà més mental que físic i estaran molt oberts a noves situacions, a persones noves, estaran molt oberts, molt oberts. La feina, tenen molt bones idees aquesta setmana i caldria que es fixessin en el dia a dia. Apunteu idees perquè esteu enfilats, esteu molt inspirats. En quant a les vacances, haureu d'improvisar perquè no parareu de tenir canvis constants en els vostres plans. I la frase de la setmana és: fes cas a la intuïció. Estàs molt creatiu i molt intuïtiu aquesta setmana.
3: Com la cançó de Shakira.
1: I tanquem amb el darrer signe del taulell, de l'astrologia, el Piscis, els peixos.
0: Els peixitos.
1: Els peixitos.
0: A veure, en quant a l'amor, tindran tendència a idealitzar situacions o a persones més del que toca. Això a vegades ens dona una visió una mica distorsionada. Ells tindran un sexe més emocional que físic, però tindran molta intensitat interna. A la feina es distrauran amb una mosca. Poseu-vos una miqueta d'atenció amb el que aneu fent perquè us podeu equivocar. Aquesta setmana us distraureu amb molta facilitat. Necessiten, si no estan de vacances, necessiten unes vacances, això és així, i tornar una mica a la terra. És la frase de la setmana.
1: Doncs, Aurea, és que se m'està entrant un atac de tos. Mira com estic. Ui!
3: Què passa, Joan? Beu una mica d'aigua. Aurea, l'acomiado jo? Aurea.
0: Estem...
3: Que molt
0: estem
3: content.
0: Tots encara?
3: No, estem tu i jo només. El Joan ja no hi és. Ha passat més enllà. Que gràcies per passar aquí en directe a les 10XL, que fins a la propera setmana hi ha un petó enorme.
0: Igualment, ganes d'abraçar-te, Marc.
1: Bona setmana, Aurea. Gràcies.
4: Es diu XL.
5: A Ràdio 4.
6: Baila que ritmo te sobra. Baila que baila tú. Acércate un poquito.
1: Ai, Déu meu, que una mica més aquí em quedo sense veu, eh? Déu meu, aquesta tos és bé.
3: No estàs bé, tu no estàs bé.
1: El que passa que jo escolto a Chayanne i m'animo. 2:15 i 7 de la tarda. Marina, com està l'ambient aquí al Palau Sant Jordi?
7: Doncs mira, aquí segueixo jo fent la cua, igual que les persones que estan venint a aquesta gira de Bailamos Otra Vez, de Chayanne. Cada cop hi ha més genteta, segueixen venint una mica comptagotes, com deia abans, però ara ja sembla que ja comença a haver-hi més ambient i més gent. Jo, per sort, m'he tornat a trobar, hi ha gent molt eixerida, us haig de dir aquí, hi ha gent molt agradable i amb moltes ganes de parlar. I jo m'he trobat justament dues noies catalanes, tarragonines, no han vingut de tan lluny com els anteriors. Tenim aquí la Rosa i la Laura. La Laura, de fet, m'està gravant perquè segurament això ho penjaran a xarxes, que és un dia inèdit, no?, per vosaltres. Rosa, què tal? Com estàs? Tens ganes d'aquest concert?
8: Doncs sí, portem molts mesos. Vam comprar l'entrada a l'octubre, crec, i portem molts mesos esperant, sí.
7: Esteu a pista, eh?
8: No, estem a grades.
7: A grades?
8: Sí, ja tenim una edat, ja... Yeah. Ja no.
7: Però ballareu a tope, no?
8: Home, i tant. Aquestes coses s'han d'aprofitar.
7: I veig que l'heu aprofitat bé perquè és que veniu a vestides per l'ocasió. Sí. Mira, és que no ho veieu, però les dues van ben engalonades, eh? Amb dues samarretes personalitzades de Chayanne, que he ficat Chayanne, Bailemos Otra Vez Tour 2025, que imagino que és de l'anterior gira, de l'any passat, que l'haureu reutilitzat,
8: sí.
7: Oi?
8: Sí.
7: Molt bé, i què veig més? Que les cançons, no? Les lletres de totes les cançons d'aquest disc? O...
8: Sí, estan totes les cançons que en principi són del tour.
7: Del tour.
8: No sabem quines cantarà, però bueno, aquí estan.
7: L'any passat amb quina es va sorprendre? Amb quina playlist es va sorprendre?
8: L'any passat naltros jo no vaig venir.
7: Vale. I teniu la samarreta per què, de l'any passat?
8: Sí, perquè l'hem fet així aquest any. L'hem fet així.
7: Vale, molt bé. I perquè ens fem una idea, quina és la vostra cançó preferida de Chayanne? Si haguéssiu d'escollir una, que no fos Torero, perquè ja l'hem cantat abans.
9: Salomé. La meva infància és la Salomé. Sí.
7: Salomé.
3: La meva també.
8: És la que més van ballar a les fiestes del pueblo, no?
9: Sí.
8: La orquestra toca sempre Salomé, el Torero...
9: A mi la meva infància, al final és...
7: I pels que no coneixen a Chayanne, que són ja de la generació millennial, Gen Z, com fa Salomé?
8: Ostres,
3: ara que escoltar. Cantin.
7: Una micona.
8: No, venga.
9: Báilame como quieras, báilame.
8: Que tu ritmo me sea loco, Salomé.
7: Ja està, ja està. Són tímides, són tímides. Però molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Moltes gràcies, noies, de debò, de debò. Ha estat un plaer escoltar-vos i parlar amb vosaltres. Doncs bé, ja veieu, molt d'ambient, moltes

0: El Martín Noia, que és un fan de Chayanne, segurament el trobes en una estona cap allà perquè té moltes ganes de veure Chayanne en directe. Que vagi bé la tornada. Fins ara mateix.
1: Adéu, adéu.
0: Gràcies.
2: Estiu XL.
3: A Ràdio 4.

0: Dos quarts i set minuts de 7 de la tarda aquí a Ràdio 4, Estiu XL, i parlem de retrozapping, perquè sabeu que fa molts anys, actualment els virals sempre són a les xarxes, però fa molts anys els virals sortien de la televisió. I per això volem recordar els virals de la tele. I qui sap més de virals de la tele fa tants anys? No perquè sigui una persona molt adulta, molt gran, sinó perquè va començar molt jove. Doncs ell, el Toni Braseras. Toni, benvingut, com estàs?
1: Què tal? Bona tarda, Marc. Bona tarda, Joan, com esteu?
0: Doncs mira, aquí preparats, encantats de rebre't. No estem tan morenos com tu.
1: Que no estic moreno, que sóc així.
0: Que no.
2: És el seu to de pell.
0: Que no m'ho crec. Que estàs més moreno
1: que... Que jo vaig als Estats Units i no em deixen passar.
3: És l'enveja. Li fot l'enveja. Aquest home li supera l'enveja.
0: És que aquí no tenim sol i no... Calo sí, però sol no ens dona gaire, tot sigui dit. Avui què volem fer? Què repassem, Toni? Sorprèn-nos.
1: A veure, tu saps que a través dels tests de televisió podem repassar moltes coses i podem analitzar com ha canviat la gent, com ha canviat la història.
0: Sí.
1: Per exemple, tu al 2002 on eres?
0: Jo, doncs...
1: Què feies?
0: Mira, estava fent un programa a Ràdio 4, precisament, el 2002.
1: Ostres, sí?
3: El mateix, jo el mateix, amb ell.
1: Tu també?
0: Sí,
1: també.
0: Sí. Estàvem fent un programa aquí, sí.
1: Doncs mira, parlarem de l'euro.
0: Ah.
1: Com va canviar la societat a l'euro? I ho podem repassar ahir. Per exemple, vosaltres fèieu la conversió de l'euro, no?
0: Sí. La vam fer ahir.
1: Quan era? Un euro en pessetes?
0: 1,66.
1: No. Perquè els cèntims també en compten.
0: Sí, tant que
1: molts cèntims fan molts calés.
0: Exacte, sí, efectivament. I tothom redondejava cap a l'alça, mai cap a la baixa.
3: Clar, és que en qüestió d'hores, és a dir, nit de Cap d'Any, dia 1 de gener,
0: sí.
3: I en aquell moment una cosa que costava 100 pessetes va passar a valer un euro. I un euro és igual a 166 pessetes.
0: Exacte, que això és molt retro, però és la realitat.
1: Bueno, doncs això és el que repassarem avui. Com va arribar l'euro a Televisió Espanyola? Escolteu.
4: El euro

0: A veure, l'euro nos da estabilitat.
1: Home, jo no ho tinc tan clar, eh?
0: L'euro ja és nostra moneda, nos va beneficiar.
2: Comencem bé, sí, sí.
1: I encara recordo els primers dies que anàvem amb euros i amb pessetes.
0: Sí.
1: I de segons a quins llocs anaves pagant d'una manera o de l'altra.
2: Diré més, vam començar l'any fent un especial Cap d'Any,
1: sí,
2: en directe a Ràdio 4, amb tu com a conductor del programa.
1: Sí, sí.
2: I quan van sonar les campanades, que és el primer que va fer aquest home, deixar l'antena, perquè sí, baixar el caixer, un caixer que ja havia tocant a l'entrada de l'edifici on estàvem, i va treure els seus primers bitllets, sus primeros euros, i va pujar com un nen petit. Mira, mira, mira, ja tinc els meus primers euros.
1: Home, era normal, feia il·lusió.
0: Però clar, t'explicant lo de l'euro, tu deies, bueno, què és l'euro? Què passarà?
2: Ens van vendre una moto...
0: No, que no, per exemple.
2: Ah.
0: No, no, perquè ja informaven bé. Donaven píndoles informatives perquè la gent estigués tranquil·la, per exemple. A l'any 2002 hi havia una periodista molt jove que es deia Letícia Ortiz,
1: sí,
0: et sona?
1: Sí.
0: Actual reina d'Espanya.
2: Va ser veïna meva.
0: Però què dius?
2: Sí, sí, sí.
0: Va ser veïna teva.
2: Endavant.
0: Ah, sí? Continuo?
2: T'explicaré més endavant, sí.
0: Doncs
2: sí,
0: això explicava la reina, doña Letícia, què esperaven de l'euro.
3: Hoy quiero insistir en la importancia de los comercios con la llegada del euro. Son importantes a la hora de transmitir confianza y seguridad al consumidor, que en algunas ocasiones puede ser decisiva. Es importante que recuerde esto. Los precios no cambian, solo cambia la moneda. Y es importante también que en los comercios den confianza a sus clientes.
2: Aquest tall és molt bo, eh?
0: Clar, no canvia nada.
2: Los precios no cambian.
0: No, no. No, no canvia res, no canvia res.
1: Se van canviar, i les famoses botigues de los 20 duros van passar a ser les botigues de tot un euro.
2: De tota escena, tot un euro, efectivament.
0: I de presentadora de televisió, a reina d'Espanya.
1: Això també
0: va canviar, també va canviar.
1: Això també va canviar,
0: sí. Però una cosa puc assegurar, és que la gent no estava segura de l'euro.
1: Ah, no?
0: No, no, no, no.

0: tenía clan, no tenía clan.
1: Normal.
2: El Hermo no lo conozco todavía. Cuando lo conozca, vamos a ver cómo lo puedo emplear. ¿De qué y qué forma?
3: No lo puedo ni ver, estoy hasta nerviosa de que llegue el día y que me tenga que defender yo con ese euro. Yo estoy muy contenta con la peseta. Sí la entiendo, pero no mucho, es un poquillo difícil.
4: Yo no sé lo que es eso. No, los centimillos y todo eso, ¿dónde están? Que yo los vea. ¿Cuánto me cuesta el periódico mañana cuando lo compre?
0: Es que es importante, surto al carrer, ¿cuán han costado las cosas?
1: ¿Y al café?
0: Una llauna.
1: Sí, sí.
0: Una llauna de Coca-Cola que costaba 50 céntims.
1: Es que
0: ha costado un euro.
1: ¿A qué toma podía ser yo perfectamente, Joan, Toni? ¿Y los centimillos dónde están? Que no los veo, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Quién se los queda?
5: No, home, i es van sortir aquelles famoses calculadores que podies portar a sobre per calcular com passaves de pesseta a euro. Jo me'n recordo d'això, també.
0: I una targeteta que et donaven, que era com hologràfic, es diu, no?, que feies així i veies en euros i pessetes.
1: Però això fa ja 25 anys, quasi.
0: 20 anys.
1: Ah.
0: 20 anys, no?
5: Sí, sí.
0: 24.
5: Hem dit
0: 23.
1: 2002, 2023.
5: 24 anys. No sabem comptar, eh?
0: No, a veure, del 2002, si va començar el 2002, si estem al 26, 24.
1: Totalment d'acord. Té quasi 25 anys, sí, sí.
5: O sigui, quina meravella.
0: Bueno, i la conversió, què? La conversió era fàcil o no era fàcil?
5: No era fàcil.
0: No era fàcil.
5: Per mi no era fàcil.
1: Jo no m'entero encara avui en dia.
0: Ni per tu ni per ningú.
6: Un euro 166, y si tengo que pagar 154, ¿cómo es la cosa? ¿Me lo puedes enseñar una vez de eso, eh?
7: ¿Un euro? ¿1000 pesetas? Ay, no lo sé.
8: Bueno, prudencia.
7: Y ahora sí que me he bloqueado totalmente.
8: 166
7: pesetas. Ay, sí, por Dios, sí, no, 166. No. Pues lo tengo aquí de sobra. Qué gracia.
9: Ay. Por ejemplo, ¿te cuesta 2 millones de pesetas el coche? Pues sabes que son 6.000 euros.
10: 2 millones de euros, no, 2 millones de pesetas. Más o menos, me hago un poco lío todavía, sí.
11: Hago mis cuentas en pesetas y en euros, en la calculadora.
5: Aquest era el llest, el de la calculadora. Sí, aquest sí que sabia com anava la cosa, perquè l'altre ha dit que 2 milions eren 6.000 euros i són 12.000 euros, 2 milions. O sigui, això...
0: No sortien les comptes. No
5: havia manera de que
0: tenien compte. Però bueno, tenien que vendre la moto, de que això era important, que era bo per l'Espanya,
5: sí,
0: però que no funcionava.
1: I la vam comprar, la moto, eh?
5: No, i tant. O sigui, la vam comprar...
0: Bueno, hi ha coses bones, eh?
5: Sí.
0: Hi ha coses molt bones. Home, podem treballar amb tota Europa amb tranquil·litat.
5: Exacte.
0: Abans no... Abans no, és tot més senzill, podem viatjar sense problemes, sense fronteres,
1: hi ha
0: coses molt bones, dolentes, però bueno, es tenien que vendre la moto que això era important i van arribar les campanades. I era un moment perfecte per dir que l'euro era bo. Va arribar les campanades del 2002 amb Paloma Lago i Ramonxo García i donaven així la benvinguda a l'euro.
12: Estamos a punto de dar la bienvenida en medio de una magnífica fiesta al 2002 y también a la llegada del euro, el esperado euro.
13: Hombre, el euro que por supuesto va a ser la noticia importante de este cambio de año al 2002.
12: Fijaos toda la gente cómo está disfrutando. Ahí está el euro.
13: Ahí está la sintonía que todos conocemos como la sintonía de Eurovisión y que se ha hecho todavía más famosa con la llegada de esta nueva moneda, el euro, llega a toda Europa.
0: No és veritat, a mi em sona Eurovisió, això. No em sona Europa. A mi em posen aquesta cançó i ser Eurovisió.
1: No estàs sol, Toni, no estàs sol.
5: Estic d'acord. Jo aquí m'espero que sorti després, en aquella època, Rosa d'Espanya cantant Eurovisió Living a la Celebration. No m'espero que sorti l'euro.
1: La cançó d'Eurovisió més coneguda des que ha llegat l'euro.
5: Sí, sí. Era un hit per ell.
0: I després, Marc, has donat en el clau, perquè jo li anava a preguntar al Joan: què vas fer tu al primer minut del 2002? Què vas fer?
1: El primer segon.
5: Anar a treure diners? Sí, cert.
0: No vas ser l'únic.
1: Així estava ell.
14: Ciudadanos colapsa los cajeros automáticos en la madrugada del 1 de enero. Los nuevos billetes parecen un regalo de Navidad.
15: Parecen cromos.
0: Parecen cromos. Clar, era una moneda nova. Clar, un bitllet de pesseta, sí, però un bitllet d'euro, què és això? Parecen cromos.
5: M'imagino algú al caixer automàtic traient diferents tipus de bitllets per veure cada tipus de bitllet. Un de 50,
0: quan vas treure,
5: un de 20...
0: Tu?
5: No me'n recordo. Un de 10...
1: 150 euros.
0: Ah, tu te'n recordes?
1: Sí, sí. 150 euros. I crec que vas treure diners un parell de cops precisament perquè el caixer et donés diversos tipus de bitllet.
0: Ets un friqui.
5: Bueno, a veure, és que fa il·lusió, també, no?
0: Sí, sí.
5: Hi ha gent que col·lecciona monedes.
0: Sí, sí. Mira, però hi ha un problema. La moneda és diferent.
5: Sí?
1: Però el precio no canvia, eh?
0: No canvia, però un euro...

0: a Espanya no és el mateix que a França.
1: Ah? Ah?
0: Que no, que no.
2: Si esto valía 200.000 pesetas, haberme puesto aquí en español era la rebaja.
3: Yo me considero español, no francés ni nada. Yo me considero con mi moneda.
4: ¿Tiene la misma moneda que ellos?
3: Y, no, pero con diferente escudo.
0: La moneda no es la misma, con ahí, diferente escudo.
5: Ahí no sale el escudo de España, ¿eh?
0: No.
1: Home, també és veritat que quan viatges a altres llocs agafes euros d'altres llocs, que també fa gràcia tenir-los.
6: Sí.
1: És una forma de col·leccionar la mateixa moneda, però en diferents formats.
0: I Andorra per què té l'euro? Té una moneda d'euro. Tens la moneda d'euro.
6: Però no és Eurovision.
0: No.
1: Això no.
0: No, Eurovision. No, però tens. Treballant en la moneda d'euro.
1: Ah. Sí, això sí.
0: Bueno, tenies raó tu també, abans, que hi havia, al principi, la gent podia pagar amb euros i amb pessetes.
6: Sí.
0: I la gent no ho tenia ben clar.
4: ¿Y por qué no lleva euros?
7: Sí, porque no los entiendo y no los veo.
8: Son muy pequeñitos.
7: Claro, no los veo el número de la pieza.
9: Hay días que me cuesta trabajo el euro y hay días que estoy muy ágil. Hoy tengo la cabeza muy atascada, será en pesetas. Pero ayer, ¿verdad? Manejaba el euro estupendamente.
10: Sí, porque es el primer año del euro y a mí el euro no me está mal.
0: Leiro no me está mal.
1: Leiro. Te nom de cantante
0: tonight.
1: De flamenco.
0: el Leiro a mi no està mal. No.
11: Quan em fa mal al cap, amb pessetes. Però si tinc un dia inspirat, me manejo muy bien con los euros.
0: Bueno, el problema va ser que la gent no tenia ben clar què costava un euro respecte a les pessetes.
11: 166.
0: No, la gent va començar a gastar i va passar això.
12: ¿Qué este dinero se gasta más? Yo no sé qué.
4: ¿En serio?
13: Y es que se me van 2 euros, que es una maravilla.
14: Se creen que 5.000 pesetas son 50 euros y van gastando y no llegan a final de mes.
0: ¿Ves?
11: Això passa encara avui en dia.
1: Això passa avui en dia, eh? Jo estic totalment d'acord, eh?
0: Joan, va arribar la crisi.
1: Sí, no, però...
0: A tu et va passar.
1: No, però ja...
0: Traient calés dels caixers tots els dies per tenir tots els bitllets d'euro.
11: Col·lapsen els caixers automàtics. Va ser un col·lapsador.
1: No, però
11: col·lapsador d'euros.
1: Que va haver gent que tu pagaves per un menú 900 pessetes i després, el dia següent, eren 9 euros.
11: Clar.
1: I 9 euros eren 1.500 pessetes.
11: Sí, atenció, sí.
1: Que algunos a l'alça, però d'altres l'alça s'ho van prendre molt seriosament, eh?
0: Però tu pots pensar, mira, això li passava a la gent del carrer, però també a les empreses.
15: El dinero a veces cae del cielo. ¿No lo creen? Pues ha ocurrido. De golpe se convirtieron en millonarios. Toda la plantilla de una empresa madrileña ha tenido en su nómina la no despreciable cantidad de 33 millones de pesetas.
16: Fue un error del banco y entonces nos ingresaron el equivalente a nuestra nómina, pero en euros. Es decir, lo que te corresponde de sueldo, pero multiplicado por 166.
15: Eso pasa por confundir pesetas con euros, churras con merinas.
1: Home, és un moment fantàstic per estar feliç. Una estona dura la felicitat, eh?
0: Tu després... tornes als calés o tu quedes?
1: Home, quin remei, els tornes, perquè què creus, que no vindran a buscar-los?
0: Oh, si estan al teu compte...
1: Ja, sí. El que tu vulguis, però venen a buscar, eh? T'asseguro que venen a buscar.
0: Bueno, la culpa va ser de què? Del redondeo.
1: Ara.
0: Del redondeo.
1: Paraula clau.
17: El euro es carísimo, porque antes con la peseta comprabas mucho más que con el euro. El euro con el redondeo... Nos están sacando todo el dinero.
18: La gente desconfía del redondeo que podrían aplicar los comercios a pesar del código de buenas prácticas que establece las normas que se deben utilizar.
19: Ya sé que el redondeo va a funcionar muy bien y sé que las pequeñas y medianas empresas van a ayudarme y me van a informar. Después las grandes entidades bancarias pues no tienen ningún problema en resolverlo, ¿no?
0: ¿Lo he escuchado?
1: Sí, a veure, jo també soc conscient, si ets un botiguer, tu el redondeo va cap a l'alça, sempre.
11: Sempre,
1: o sigui,
11: sempre.
1: Això és així, perquè clar, després d'arte 2 centimillos, doncs com que no te'ls donen.
11: I la meva pregunta és què va passar, què coi va passar amb el código de buenas prácticas.
1: Exacte.
0: Mira, doncs ho analitzem amb el següent tall. Un telediari de fa 10 anys després, del 2012, què deien del redondeo?
11: Som-hi.
20: Hace hoy 10 años cambiamos la peseta por el euro, una moneda que nos integró en Europa, pero que también ha tenido sus inconvenientes. El principal, la subida de precio.
21: Un supermercado en 2001. Si comparamos sus precios con los actuales, descubrimos que la cesta de la compra nos sale ahora un 48% más cara.
22: Se ha subido la vida, ha subido mucho.
2: Económicamente hemos perdido.
21: En estos 10 años de euro, el pan ha subido un 49%, la leche un 40%.

0: 38. Los huevos y las patatas cuestan ahora más del doble. Unas subidas que comenzaron con el temido redondeo.
1: Un 48%, eh?
2: La mare que els va parir.
3: O sigui... No, i per què no analitzem ara? Perquè si no ja...
2: No. 48%, però en 10 anys!
1: En 10 anys, doncs imagina't ara que portem 24.
2: Millor que no fem els càlculs.
3: No, però també la culpa no va ser del redondeo del tot, eh?
1: Ah, no?
3: No, teníem un problema. Eren com cromos. No. Veies un bitllet i no sabies si era real o fals.
4: Miles y miles de euros falsos. Así hasta más de 1,5 billones. Esto es lo que se ha encontrado la Policía Nacional tras desarticular la mayor red de falsificación de billetes detectada en España y una de las más importantes de Europa. Un billete tan perfecto con diferencia solo a la vista de expertos.
2: Clar, és que, a veure, si te la cuelen, te la cuelen.
3: Però tu què fas per veure si un bitllet és fals o no?
2: Jo no sé què fer, sincerament. No, hi ha gent que el ratlla, que fa això i el ratlla. Jo he vist que això, algunes botigues...
3: Amb una tinta, no?
2: Que no tenen
5: el tacte,
2: màquina.
5: El tacte és diferent. Així. El tacte és diferent. Sembla com paper de fumar.
3: No, però un bitllet dolent. Tacte has de tocar molts bitllets, eh? Tu toques molta pasta.
5: Manejo cash.
3: Perquè tu saps pel tacte...
5: Toni, manejo cash.
2: Clar.
5: Les coses com són.
3: En compte, eh? Perquè ara tot es té que pagar amb el mòbil, eh?
2: Exacte.
3: Perquè si tens molts calés...
5: El diner ha de circular perquè no perdi valor.
2: Clar.
5: Per això jo sóc molt pro-cash.
3: Mira, tinc una pregunta ara digna de Quarta Milenio. Sóc Quarto Milenio del programa d'Iker Jiménez.
5: Tito-tatim-totim.
3: Què va passar amb els bitllets de pesseta i les monedes de pesseta? Què va passar? Què van fer amb ells?
2: Home, jo crec que això van cremar, no?
3: A cremar? I què fas? I per què ho cremes?
2: I per què ho guardes?
3: No sé.
5: Ets un piròman, eh?
3: Tens que reciclar, no?
2: Home, suposo que sí, però que no sé, ho has de destruir.
5: Allò va al Banc d'Espanya, es fa el canvi a euro i ja està, no?
3: No, però... mira, tinc la resposta.
2: Ah.
6: Las monedas van a ser destruidas y vueltas a fundir.
3: ¡Oh!
2: Ah.
6: Y los billetes tienen quizá un destino más humilde, pero también más humano. Regresarán a la tierra y se mezclarán con ella para retener la humedad y servir así al crecimiento de las plantas.
3: Van a enterrar milions i milions de pessetes.
2: Sí, sí. Ja podia haver nascut milions i milions d'euros.
5: Això feia Pablo Escobar.
2: Escolta, t'imagines? Tu plantes allà les pessetes i el dia següent neixen euros. Això hauria estat molt bé,
5: com a idea.
2: La reconversió de la terra.
3: No, els arbres no donen fulles, donen bitllets.
2: Exacte, Això hauria estat brutal. Jo, per mi, hauria estat una...
3: Reciclatge.
2: Reciclatge per econòmic.
5: El futur és la botànica.
2: La botànica.
3: Bueno... Què? I fins aquí el repàs d'avui.
2: El repàs d'avui, fins aquí el retrozapping.
5: Pas malament, Toni.
2: Quina meravella, Toni. Ens has portat moltíssimes coses per repassar i per escoltar. Escolta, la propera setmana t'esperem per escoltar més coses de la història dels virals. Com, per exemple... No vull avançar res, va, ho deixem així que em sorpresa, però repassarem els virals de la tele de fa un munt d'anys. I ara una mica de música per arribar fins a les 7 de la tarda.
5: ¿Los centimillos dónde están?
2: Búscalo.
5: Que no los veo.
3: Leiro.
5: Que los vea yo.
2: Vale, gracias.

0: Una cançó que dona molt bon rotllo de Phil Collins, aquesta que es diu Susudio. I abans d'acabar, cadena, la frase del dia.
1: Una cosa que mai no s'ha fet en un programa, en un show, no. Estiuent com aquest que es diu Estiuet XLA. La frase del dia l'ha pronunciat fa una estona una fan de Chayanne, que té amablement a la nostra companya Marina i que a tu t'ha dit gràcies per tu, bona vibra. Gavi, enhorabona, teva és la frase del dia d'avui.
0: Quina meravella, que maca aquesta frase. Doncs fins aquí la visió d'avui de l'Estiu XLA. Marc Cadena, gràcies, fins demà.
1: A tu sempre, fins demà, si no neva.
0: Si no neva, exacte. Home, no crec que nevi amb les temperatures que tenim. I gràcies també a l'equip que ha fet possible aquest programa, a Natàlia Sánchez, l'Aitor Caminero, la Marina Fernández, el Julio Leal, el Gerard Travé, el Marc García, la producció, el Tomàs Gómez, la Judit Mavina, la Sònia Rodríguez Justícia i el so, el Martín Noia i el Genís Sabater. Demà, a partir de les 4, jo sóc en Joan Barutel, tornem aquí a les 4 a Ràdio 4. Ara, les notícies i després al pla B. Adeu!
2: Són les 7.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bona tarda, comencem actualitzant la situació de l'incendi de Cervelló, al Baix Llobregat, que ja afecta una superfície aproximada de 16 hectàrees de terreny forestal i té potencial per cremar-ne 400, segons han confirmat fa tot just uns minuts els bombers de la Generalitat. Continua, de moment, el confinament dels 300 veïns de dues urbanitzacions i també continuen les tasques d'extinció de les flames. Miquel Villa, cap d'intervenció dels bombers, ha parlat de la previsió a partir d'ara.
4: De moment, l'evolució que tenim és acabar de contenir bé aquests flancs. Tenim alguna dificultat per la pròpia orografia del terreny, per tal de poder limitar bé aquest flanc, aquest perímetre, amb línies d'aigua, d'acord? Però, de moment, fins que la llum del dia ens permeti, doncs, amb mitjans aeris, continuem, diguem-ne, treballant, i, òbviament, també per terra, per tal de delimitar tot aquest perímetre i descartar qualsevol altra afectació a l'organització, que, insistim, només ha estat en aquestes parcel·les més properes al CAP i que, en tot cas, no hi ha hagut una afectació significativa a la urbanització.
2: D'altra banda, en marxa al Parlament la compareixença a petició pròpia del president de la Generalitat per informar del relleu al capdavant de la Conselleria de Drets Socials. Salvador Illa ha defensat que es tracta d'un canvi per proporcionar estabilitat al seu govern. Cambra Catalana, Lorena Enns, bona tarda.
5: Bona tarda. Si el president de la Generalitat ha assegurat que el nomenament de Moreno com a conseqüència de la baixa del govern de Martínez Bravo per motius personals es basa en la trajectòria professional

0: del nou conseller, sobretot amb l'objectiu de continuar proporcionant estabilitat al govern. Salvador
1: Això
0: Illa
1: vol dir...
0: reitera, no és un canvi de rumb. L'escoltem.
1: Això no vol dir ser rígid, no. Hi ha circumstàncies personals, hi ha circumstàncies de context que poden obligar amb flexibilitat a adaptar-se. Però una cosa és ser flexible i una altra cosa és donar batzegades. Batzegades al meu govern, poques. Hi ha un rumb clar, hi ha una direcció clara i per tant he apostat, sí, per l'estabilitat. Dos equips.
0: Junts i Esquerra retreuen al cap de l'executiu que no hagi aprofitat aquest canvi per fer una remodelació profunda. Mònica Sales assegura que Moreno és corresponsable de la mala gestió del departament i Josep Maria Jové exigeix al president que reendreci el seu executiu.
2: Vostè representa la continuïtat d'aquest fracàs de gestió durant aquest temps. No és un canvi de rumb.
3: Miri, president, per nosaltres calen aquests canvis perquè el seu govern no funciona. És un govern sense ànima, sense ambició nacional ni social. Un govern que va fent i que no està a l'alçada dels problemes i reptes del país.
0: En aquests moments, torn pels populars.
4: Gràcies, Lorena. I també aquesta tarda s'ha produït un esfondrament sense ferits a les obres de soterrament de la línia R2 de Rodalies al barri de Vallbona, a Barcelona. Els tècnics de DIF estan avaluant la situació que ha afectat un tram de la via del tren i està causant retards a Rodalies. Clara Antanyón.
5: Cap a les dues del migdia ha cedit una de les parets del pou de les obres de soterrament de les vies de tren de Rodalies al pas per Montcada i Reixac. Tècnics de DIF estan avaluant l'abast de la incidència i l'estabilitat del terreny. Com a mesura preventiva, des de les dues s'ha suspès la circulació entre Montcada i Reixac i Sant Andreu a les línies R2, R2 Nord i R11 que inicien i finalitzen el trajecte a l'estació de Granollers Centre.
4: Gràcies, Clara. I un treballador de Renfe ha mort i altres dos han resultat ferits en un accident laboral als tallers de la companyia a Villaverde, a Madrid. El treballador, que pertanyia a una empresa contractista, ha mort aquest dimecres aixafat per maquinària a la base de manteniment integral de Renfe. Carlos Azafra, portaveu del SUMA 112 de Madrid.
6: Se ha producido una caída de una pieza de maquinaria sobre un trabajador. A la nuestra llegada del equipo sanitario avanzado, el paciente se encontraba en parada cardiorrespiratoria y lamentablemente no ha sido posible revertir la parada, por lo que se ha producido afirmar el parte de fallecimiento.
4: Renfe ha informat en un comunicat que ha obert una investigació. I en clau de successos, els Mossos han confirmat la detenció d'un home per la seva presumpta relació amb l'agressió a dues persones el 12 de juliol a l'estació de metro de Passeig de Gràcia, a Barcelona. En les imatges que es van difondre àmpliament a xarxes socials, es veu a l'ara detingut portant un cotxet de nadó enfrontant-se amb dos homes més. Les càmeres de seguretat de TMB han estat clau per identificar-lo. I ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
7: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit seguim parlant de dues vies tallades, la C51Z a la Lió, on la via està totalment tallada perquè ha quedat creuat un camió i s'està retirant, i també per un incendi de rostolls a la TV-3022 al Perelló, a Tarragona, on s'ha obert fa poca estona pas alternatiu. A l'àrea metropolitana descartem la P7 amb 2 quilòmetres a Granollers i 2 a Barberà, el primer en sentit Girona i el segon en sentit Tarragona. Al seu lateral, a la B30, problemes a Badia, sobretot en aquest municipi en sentit Tarragona per un accident on els vehicles estan al voral. I ara mateix també aturades a l'àrea metropolitana a la part sud, a la C32, a Viladecans, i en el tram nord, a Argentona, i a la part nord també a la C58 i la C33 de Montcada cap a Trinitat. Rondes amb força mobilitat i demanar-vos, com sempre, molta cautela. Bona tarda.
4: Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
8: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
9: Què tal? Com estan? Molt bona tarda, molt bon vespre. Moltes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos aquí al Pla B de Ràdio 4 en aquesta edició especial d'estiu que els acompanya tots els dies des de les 7 i fins a les 9 de la nit. Un moment en el qual ens dediquem a recordar bons moments que hem tingut ocasió de compartir aquí al Pla B al llarg de tota la temporada. Va ser una entrevista magnífica, i ja els dic ara, que tenim ganes de reescoltar-la el dia que ens va acompanyar la que fora consellera, la que ha estat un referent del socialisme català, Montserrat Tura. Amb ella començarem avui el nostre programa per després donar pas a l'home

0: Home de la cultura en aquest espai, el Pepe Ribas, avui amb una entrevista curiosíssima que ens va apropar a un món meravellós, que és el món del moble. Després de les 8 del vespre, ens rebrem a un clàssic, a un home que ha escrit, o de fet ha reescrit, la nit de Barcelona i sobretot el gust dels còctels de la nit de Barcelona. Parlem, segur que ho han encertat, de Javier de las Muelas. I acabarem amb una secció que ens aporta una mica de nostàlgia, que és exactament el tema que va escollir la Eva Santolària per omplir la seva secció aquell 24 de novembre, que hi ha plogut una miqueta. En fi, això és el que passarà des d'ara fins a les 9 aquí a Ràdio 4. Si s'ho volen compartir amb nosaltres, si volen compartir amb nosaltres, els hi ben asseguro que ens ho passarem tots plegats molt bé.
1: El Pla B, amb Toni Marí.
0: Montserrat Tura, què tal? Bona nit.
2: Bona nit.
0: Què tal?
2: Bé, m'he adonat que el dia s'està escurçant terriblement. Sí. És una cosa que em sap greu.
0: S'ha acabat l'estiu,
2: sí,
0: eh?
2: Venint ara aquí, en aquesta invitació que agraeixo.
0: Que bé, que bé, que bé, que bé.
2: Perquè sempre està bé tenir plans bé.
0: Sempre està bé tenir plans.
2: I m'agrada molt el títol. He pensat, que trist.
0: No tenir un pla B, sinó que s'està acabant.
2: Els dies se'ns estan fent curts, acaba l'estiu.
0: Mira, em fa gràcia perquè, de fet, portes dies escrivint sobre el final de l'estiu i el que ve a partir del final de l'estiu, no? He llegit uns quants articles teus.
2: Jo, escriure, sempre escric. Bueno, sempre escric, no és veritat, faig altres coses també.
0: Què fa Montserrat Tura? La veiem a la tele, l'escoltem a la ràdio, la llegim als diaris, però una dona que ha fet tantes coses com ha fet Montserrat Tura, no? Ha estat consellera d'Interior, consellera de Justícia, ha estat metgessa, alcaldessa... Què fa en l'actualitat Montserrat Tura?
2: Jo soc metgessa, de professió. He exercit abans d'incorporar-me a qualsevol responsabilitat política i institucional i després d'haver-hi estat durant anys, vaig retornar a la meva plaça i he exercit de metge. A vegades faig broma, però és una cosa massa sèria, i em van muntar una pandèmia perquè no m'avorrís.
0: Sí.
2: Jo estava allà fent de metgessa. Però ara fa uns mesos vaig deixar l'activitat assistencial en l'hospital, on tenia la plaça, i ara faig de una altra cosa. Faig d'analista de dades a EuropeDates, que és un anàlisi sobre la fortalesa dels sistemes de detecció de malalties infeccioses precisament en zones de conflicte en el món. O sigui, aquesta és la cosa que faig. A més, això, escric articles d'opinió, articles d'història local, estic a punt de que surti un llibre properament en què explica la deportació catalana és a dir, l'exili republicà i els que van acabar en deportació als camps d'extermini. Faig coses, moltes. Gaudeixo de la meva família, que no n'he pogut gaudir gaire per les feines que he tingut.
0: Vaig explicar una anècdota. Jo recordaré tota la vida, quan Montserrat Tura era consellera d'Interior, que jo coneixia a un dels seus guardaespatlles. I em deia, sempre em deia, com sabia que ens coneixíem, em deia, no se t'ocorreixi dir-li, eh? Però em deia, Montserrat Tura dorm molt poc, aprofita el cotxe oficial a vegades per dormir una estona, perquè és una persona que està sempre pendent de tot el que passa. I jo recordava ara, quan ha començat l'entrevista, quan ha entrat, de fet, Montserrat Tura a l'estudi, un dia en el que vam coincidir a les antigues instal·lacions de Ràdio Nacional, quan aquesta emissora estava al passeig de Gràcia número 1, que mirava des del balcó, perquè des d'allà podia observar perfectament la comissaria que hi havia als Mossos d'Esquadra. No? Una dona que sempre s'ha entregat molt al que han estat les seves obligacions, les seves tasques, no?
2: És que jo entenc el compromís públic així. I a vegades necessito veure les coses molt de prop per entendre-les. És a dir, s'han de prendre grans decisions. La funció de les persones que arriben a responsabilitats governamentals del tipus que he arribat jo, tampoc no poden estar tot el dia dedicant-se a les petites coses. Han de ser capaços d'organitzar un equip que li resolgui amb un determinat criteri que marques, però algunes d'aquestes coses les has d'anar a veure, perquè si no, no entens la dificultat d'aplicar-ho, o no entens la complexitat de regular-ho. Per tant, no sé, em ve de mena, em ve per la professió que tinc, em ve perquè he estat alcaldessa, i això els alcaldes ho tenim, que anem sempre in situ i coneixem a les persones amb problemes amb el seu nom i cognom. No ho sé, vull dir que cadascú té la seva manera de governar, de manar. És veritat que he dormit molt poc. Ara, una de les coses que he fet en aquests darrers 8 mesos és silenciar del tot el mòbil. No és vibra, molt, no vibra, sa, no sona. Té, això sí, un to especial pels propers a mi, i ara just quan estava entrant, posats a explicar, ha sonat, perquè era una filla meva que me volia dir una cosa important, però no, només sonen aquests casos, la resta no tinc, és a dir, ja no hi ha cap urgència que depengui de la meva actuació, el fet de que es resolgui més aviat o més tard. I això m'ha acompanyat des de que tenia 20 anys, dels 20 als 70.
0: I per una persona que està fent un exercici de fugir del soroll, aquesta societat en la que el soroll cada vegada té més presència, això l'amoïna molt, no? Ho dic perquè he llegit els teus darrers articles i critiques molt el soroll. És a dir, no el soroll com a tal, sinó aquest ambient que s'ha instal·lat en el món de la política i a la culpabilització, d'alguna manera, de la política, com si no fos la solució, sinó com fos el problema, no? I això cada vegada ho estem veient amb més coses. Avui estàvem parlant de França, per exemple, de la possibilitat de que si Macron avança unes eleccions, doncs arribi el partit de Marine Le Pen al poder. Per què aquest desprestigi de la política, des del teu punt de vista, Montserrat?
2: Perquè el món s'ha tornat superficial. A veure, estem parlant de la política de les democràcies, no? I si us hi fixeu, apareixen... És a dir, estem visquent en els últims anys un canvi global del món. Hi ha moltes coses que es mouen i l'eix del món es mou cap a donar papers importants a autarquies, fins i tot a democràcies que, sent democràcies, es comporten com a autarquies, que seria el cas de Trump, no? O el cas de, no sé, Milei a Argentina. L'únic espai on hi ha democràcies parlamentàries plurals és Europa. Abans, bueno, Europa. Austràlia. Austràlia i Nova Zelanda, com que només són dos estats, doncs també ho podem dir. Però abans podíem dir Nord-Amèrica, Mèxic, Estats Units, Canadà.
0: Bueno, ara ja no.
2: Sí. Mèxic té uns problemes molt seriosos de penetració del narcotràfic en afers públics. Estats Units, ho sento, però està perdent els valors democràtics i s'està utilitzant la Guàrdia Nacional, que no deixa de ser un cos militaritzat, encara que tampoc no sigui exactament l'exèrcit, sinó els veterans. Però a perseguir el que feien els instituts civils, no els militars. És a dir, les policies estan declarades en les constitucions com instituts civils, no com instituts militars. I, per tant, ens queda Canadà. Ens queda Canadà i ens queda Europa. I llavors, les democràcies són molt interessants, però alhora també són fràgils. És a dir, les democràcies estan obligades a ser transparents en tota l'actuació que fan, a donar accés a informació que, evidentment, en les autarquies i en les dictadures no hi tens accés. És a dir, són molt interessants perquè preserven drets, però, si em permets, en un món que s'està tornant com s'està tornant, amb una certa fragilitat. I aleshores, amb el discurs de no podem mantenir el bipartidisme per sempre, ens hem oblidat de que la majoria de lleis electorals d'Europa estaven fetes pensades amb el bipartidisme, i en el moment en què ha entrat en joc moltes altres formacions, per cert, algunes d'aquestes formacions enamorades dels autarquits que estan aquí entre nosaltres, que aprofiten tot l'espai que els dona la democràcia per penetrar dintre de les institucions, i que quan estan a dintre intenten destruir-les, perquè la democràcia és generosa fins i tot amb aquells que la volen destruir, aleshores se'ns produeixen problemes molt seriosos, i en aquests moments hi ha problemes seriosos a moltes democràcies europees. Jo ho expreso en els meus articles, a vegades parlo de França, a vegades parlo d'Estats Units, a vegades parlo d'Espanya, perquè també passa alguna cosa. Llavors, una de dues: o adoptem els sistemes electorals a l'existència de múltiples forces polítiques, o, com que això no serà possible, perquè no hi ha manera de posar d'acord a un percentatge important dels parlaments, no aquí, enlloc, aleshores haurem de convertir les constitucions en quelcom de més valor que una simple llista de recomanacions, perquè hi ha alguns que creuen que això és una simple llista de recomanacions.
0: T'amoïna la situació a Catalunya? Ho dic perquè has fet referència al món, a Europa, a Espanya. Hem parlat de Catalunya, però a Catalunya també estem veient, ho diu el CEO, ho diuen tots els estudis, com hi ha una traslació de vots cap a formacions cada vegada més extremistes, no?
2: Bueno, cap a formacions que busquen donar-li la culpa al més feble.
0: Al pobre.
2: En aquesta baula, que sempre ha sigut el pobre.
0: Clar.
2: No? I per altra banda, el pobre a casa nostra ha parlat català, ha parlat castellà, ara parla molts idiomes, ha anat variant el pobre, continuament hi ha pobres que parlen català, pobres que parlen castellà, però hi ha pobres que parlen molts altres idiomes, i són els forasters, i llavors donar-li la culpa als forasters és una cosa que sempre està bé. És veritat que si volem preservar les democràcies, que jo acabo de dir que en aquest canvi que s'està produint al món sencer esdevenen més fràgils, hem de transmetre valors democràtics a totes les persones que provenen de llocs que no hi ha tradició democràtica, perquè clar, seran els veladors d'aquí uns anys i els transmissors, no?
0: El que passa és que tot va molt ràpid, no? És a dir, perquè...
2: Llavors tot va molt ràpid, i a més ho volem arreglar-ho amb un tuit o amb una frase a sota d'una fotografia a Instagram.
0: Hem estat superficials,
2: o TikTok, no? O aquestes altres xarxes amb què jo ja en alguns casos he decidit no entrar-hi.
0: M'ha fet molta gràcia perquè abans, si em permets, a la tertúlia Núria González ha dit una cosa molt interessant, no? Quan deia que l'estat del benestar, realment el seu objectiu, era permetre que la gent pensés. És a dir, que no s'hagués d'amoïnar ni per pagar l'escola dels nens, ni o per tenir un sou per comprar menjar, sinó que justament aquest benestar possibilités que la gent pensés en grans coses, no? Però no ho fem gaire. És a dir, segurament ens hem entregat en el tuit curt, amb els missatges fàcils, i en entendre que és un rotllo tot allò que va més enllà d'un determinat nombre de caràcters, no?
2: Però això fa molt temps. Mireu, jo provinc d'una família molt polititzada. Segurament el transmissor d'una generació i l'altra, és a dir, de la República a l'actual democràcia, va ser el meu pare, fill d'alcalde republicà, pare d'alcaldessa de la democràcia actual, i ell no va tenir mai cap càrrec. Però una vegada que havíem vingut per raons mèdiques a Barcelona, ens vam abocar aquí al centre de les Glòries, i li vaig dir: mira, això és l'Hispano-Olivetti.
0: I tant.
2: L'Hispano-Olivetti, que havia tingut grans moviments sindicals en el seu dia, i llavors hi havia aquell formiguer de gent que es movia, no?, d'una botiga a l'altra, ja era un centre comercial, d'una botiga a l'altra, i em diu: tant que ens va costar allò de la jornada de 8 hores, i se suposava que eren 8 hores per descansar, 8 hores per treballar, 8 hores per conreuar-se. No? Aquest és un llenguatge antic, però per conreuar-se vol dir per consumir cultura, per anar al teatre, per llegir...
0: Clar, clar.
2: I ara hem canviat la condició, ja no som ciutadans, sinó consumidors. Això també pesa molt, a l'hora de... Per tant, jo crec que l'estat del benestar és una manera de salari social. Els que tenen un salari més baix, si tenen accés a l'escola, si tenen accés a la sanitat, si tenen accés a la piscina pública, si tenen accés a serveis públics de tota mena, a la biblioteca, si tenen accés a moltes coses, s'estalvien molts diners, no? I a vegades, quan parlem de redistribució de rendes, aquesta és una de les maneres, perquè tu estàs donant a tothom, perquè hi pot anar-hi tothom, a la piscina pública, però aquells que tenen piscina privada potser no hi aniran, però els que no tenen piscina privada, perquè no tenen cap possibilitat de tenir-la, perquè viuen en un piset que amb prou feines hi caben i que estan molt males condicions, com a mínim tenen una piscina pública que poden anar-hi. Per tant, és una redistribució i una manera d'incrementar el salari amb serveis socials, i té una importància extraordinària. Deixeu-me que digui la meva concepció és els serveis públics són el patrimoni dels que no tenen patrimoni.
0: Que bo. És una gran manera d'explicar-ho, Canviem de tema. Estem a 9 de setembre. 9 de setembre. Mm. Pràcticament no se'n parla de l'11, no? Mm. Quin canvi ha fet Catalunya en els últims anys, no? Com estava veient Montserrat Tura aquest moment polític a casa nostra? La Catalunya de Salvador Illa, dit d'una altra manera. Com l'està vivint?
2: Bueno, la Catalunya de Salvador Illa, i com diu l'eslògan que fan servir, la de tothom, no?
0: La de tothom, clar.
2: Mireu, tornem a estar una mica amb això de la fortalesa de les democràcies, no? I jo crec que un govern en minoria i un govern en el qual la composició del Parlament continua tenint molta importància, les formacions que reclamen com anhel de futur que algun dia Catalunya sigui un estat independent, el govern actual hauria de brillar en les polítiques públiques i, per tant, ser capaç de trobar una solució perquè la satisfacció en el sistema sanitari, en el sistema educatiu, en els serveis socials, en la prestació de la llei de la dependència, en mil coses que la veritat és que les tenim, en el manteniment de carreteres, en la gestió dels boscos, en el model d'agricultura de futur, que serà diferent del que hem concebut fins ara. Hauria de brillar amb totes aquestes coses i mostrar resultats al final de la legislatura. Ho pot fer amb 42 diputats? Ho pot fer sense aprovar pressupostos, que és una altra cosa que s'ha posat de moda? És una obligació constitucional.
0: Sí,
2: que
0: sí, sí.
2: D'aquella manera, amb una sabata i una espardenya, que diuen, o a tranques i barranques, de manera popular, jo crec que aquesta és la gran dificultat. És dir, potser no té un discurs èpic pel que fa a ampliar l'horitzó nacional, com ha tingut altres moments el Partit Socialista, al qual jo vaig pertànyer, sí, sí. I em mostro sempre que puc orgullosa d'haver estat part d'aquell PSC en el que ampliar l'horitzó nacional era tan important com el patriotisme social de l'escola endreçada al barri... És a dir, el barri endreçat, l'escola lluminosa, són paraules literals del president Maragall. Però no pot fer-ho si no aprova pressupostos. I aquí, tant uns com els altres haurien de fer aquesta reflexió que a mi em preocupa, i em preocupa molt, de dir, sí, la tàctica, que és allò de dir, aquesta tarda t'ho faré passar malament perquè perdràs dues votacions, no? Això és tacticisme, però a la llarga és l'estratègia que realment volem, que no es puguin fer polítiques sòlides i que no arrelin les solucions proposades perquè el tacticisme ens ho impedeix. Doncs jo crec que fa molts anys que estem instal·lats en el tacticisme. També l'independentisme era tacticisme, és a dir, quan Mas va decidir aixecar la bandera de la independència era perquè li va caure al damunt una societat molt complexa,

0: una crisi molt difícil, una situació social...
1: I uns assessors que també li deien resoldre, el que li deien.
0: Sí, però, no? Llavors és molt més fàcil cridar a independència que arreglar els greus problemes mediambientals de tota mena. No? I jo crec que governar vol dir solucionar coses. Governar vol dir mostrar que després de 4 anys d'estar en aquella institució has sabut canalitzar i resoldre moltes coses. No és només... no? I per tant, jo li tinc molt respecte a les institucions i confio en que el govern aconsegueixi mostrar això que estic dient, però ja ha passat un any, eh? Passen ràpid les legislatures.
1: Passen ràpides, sí. Una pregunta que li he fet pràcticament a tots els polítics i polítiques que han passat per aquí al programa i que heu tingut responsabilitats molt potents, no? Trucant de tant en tant per preguntar-te la teva opinió.
0: No sé què vol dir de tant en tant, però jo he parlat amb diferents membres de l'actual govern perquè em van demanar parlar amb mi, sobretot a l'inici de la legislatura. Ho havia fet també amb consellers d'altres formacions polítiques que m'ho havien demanat en anteriors. Per tant, jo parlo, els dono la meva opinió i els dono la més sincera que tinc, que no sempre els agrada.
1: T'enyores, a vegades?
0: Enyorar això de les nits sense dormir, no exactament. Però jo m'he sentit molt útil, en els anys que he estat al capdavant de les institucions. No em pertoca a mi valorar la meva tasca perquè em sembla una pedanteria, però crec que vaig tenir l'oportunitat de fer moltes coses i aleshores jo no estic raonablement satisfeta, no sé, però això ho han de valorar els ciutadans. Llavors el que enyoro és aquesta capacitat de poder solucionar coses.
1: Clar.
0: És a dir, ara, quan camino per Mollet i em trobo una parella que m'aturen i em diu, per cert, escolta'm, aquell talús o aquell parc li passa no sé què, jo no els hi puc dir.
1: Ja.
0: Demà vindran a mirar-s'ho.
1: O sigui, enyores més l'alcaldia que no pas la
0: conselleria. No, he posat aquest exemple, però podria posar exemples que tenen a veure amb el govern de Catalunya. El que no tens és la capacitat de dir-li al ciutadà que t'està plantejant una cosa, doncs aquesta cosa que m'està plantejant em sembla molt interessant i li agafo la idea i veurem a veure què en surt d'això, no? O això que m'està dient no té raó, però de totes maneres deixi'm que m'ho miri i li contestaré. No tinc en aquests moments... La gent em continua aturant, jo parlo amb ells com he parlat sempre, perquè a més m'agrada molt parlar, però no tinc capacitat per resoldre-ho. Llavors, enyoro aquesta capacitat per resoldre-ho, que no vol dir enyorar el càrrec, eh? Jo estic bé com estic.
1: Ja m'imagino. Jordi Merca.
2: Què tal?
1: T'agradaria fer-li alguna pregunta a Montserrat Tura?
2: He estat escoltant molt atentament. Jo tinc dues preguntes. Puc fer dues preguntes?
1: Pots fer dues preguntes,
2: vale.
1: I tant.
2: Clar, ha dit que,
0: és que li has dit una i...
2: Clar,
0: i
2: m'havia apuntat dues.
1: Ha dit alguna pregunta.
2: Ah, una, vale. Que ha dit que havia sigut metgessa, no?
1: Sí.
2: Llavors, pel mal de cap, què és millor? Ibuprofeno o paracetamol?
0: Hauria de començar...
2: Clar, perquè aquí hi ha molta guerra, eh? Hi ha gent que té guerra per això. Pel mal de cap, què és millor?
0: Hauríem de començar a preguntar quin tipus de mal de cap, a quina hora, quan es produeix... És
2: abans
0: dir,
2: de veure,
0: ara,
2: després de veure...
0: Ara una bateria de preguntes, eh?
2: Clar.
0: Si m'estàs dient...
2: El típic mal de cap.
0: Què cal prendre?
2: Sí.
0: Doncs provem amb un paracetamol,
2: vale.
0: Perquè té menys efectes secundaris.
2: Ara.
0: I si amb el paracetamol es resol, no tens per què passar
2: al
0: graó superior.
2: Perfecte.
1: He sentit que és l'última pregunta que pensava que li faria a Montserrat Tura.
2: La segona és pitjor, La segona és pitjor,
0: Els metges ens agrada saber per què tens mal de cap.
2: Vale. I després, clar, vostè ha sigut alcaldessa de Mollet del Vallès. Quants anys va ser alcaldessa?
0: 16.
2: 16 anys. Jo vaig pels pobles del món fent xistes i fent bromes, llavors moltes vegades els alcaldes i les alcaldesses estan, i sempre els hi faig aquesta pregunta, llavors puc fer-li...
1: Fots bons, sí? I tant.
2: Quantes rotondes va fer vostè en 16 anys? Allà, a Mollet. Quantes rotondes va dir? Mira, aquí farem una rotonda.
1: Odies les rotondes.
2: Molt.
1: Ja.
2: I m'encanten quan vaig a un poble i que no té rotondes. Em sembla una meravella.
1: Ja.
0: 8.
2: 8 rotondes en 16 anys? Home, una rotonda cada dos anys,
1: Déu-n'hi-do,
2: Molt bé, eh?
1: Déu-n'hi-do.
2: Molt bé, m'agrada. Bon, mira, a partir d'ara faré una llista d'alcaldes i alcaldesses i farem un rànquing de rotondes.
0: Menys del...
2: De les que voldria, no?
0: No. És que, realment, és un sistema de seguretat que funciona perquè el xoc dels vehicles no es produeix perpendicular, sinó que es produeix tangencial.
2: Ah, mira, això no ho sabia
0: jo. I com que es produeix tangencial, la possibilitat de que l'accident sigui greu baixa. Baixa molt.
2: Mira, veus?
0: I per tant, hi ha cruïlles en què està permès el gir a l'esquerra, que són més perilloses perquè un gira a l'esquerra, l'altre ve de pressa per l'altre costat, i aleshores els xocs que són perpendiculars són més greus. I llavors, des del punt de vista de la seguretat, els tècnics de seguretat viària sempre venen i diuen, escolta'm, aquí això
2: una rotondeta que hauria bé,
0: però
2: amb gires pel mig.
0: Jo estic d'acord amb que les avingudes han de semblar-se a un bulevard i no una carretera.
1: Hem d'anar acabant, Montserrat. Ara que el Jordi Merck preguntava això de les rotondes del poble, li demano un record del que han estat les seves tres accions de govern clares. Qui recorda com a alcaldessa de Mollet? Quin record li ve com a alcaldessa de Mollet?
0: De l'època de l'alcaldessa.
1: Sí, clar, de l'època de l'alcaldessa. Hi ha un record?
0: N'hi ha de bons, n'hi ha de dolents, n'hi ha de petits, n'hi ha de grans. No? Vull dir... A vegades valoro més una parella d'avis amb la motxilla amb el logo del centre esportiu del barri, centre esportiu del barri, i dius, mira, els aquests van al gimnàs i tal, que això en el Mollet que jo vaig heretar era impensable. O asseguts en un banc, perquè l'espai públic d'un poble com Mollet és el balcó, és el pati, és que no tenen els habitatges, sobretot dels barris construïts en el segle passat, a la dècada dels 60 o 70. No? Aquestes són les petites coses. Després recordo les grans coses, les grans transformacions, els grans acords, les grans obres, que costen molt d'aconseguir, i una en especial, que només té Mollet en l'àrea metropolitana, que és que vam aconseguir protegir més de la meitat del terme municipal, que és un parc agrícola i rural magnífic, on hi ha una superfície molt important d'agricultura ecològica. Això un no s'ho imagina, Mollet. També recordo coses molt dolentes.
1: Jo li he fet moltes entrevistes a Montserrat.
0: Molt dolentes.
1: Moltes entrevistes, moltes, des de fa molts anys. I en totes tenen una cosa en comú. Totes, que sempre em quedo amb ganes de més. Montserrat Tura, ha estat de veritat un plaer tenir-te avui amb nosaltres. A més, crec que és la primera vegada que en una entrevista et tutejo. Crec que és la primera vegada.
0: Bueno, està bé. M'han costat uns quants anys.
1: Uns quants anys. De veritat, gràcies per venir.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes
1: Bona tarda.
0: Gràcies.
3: Ràdio 4.
1: Saludem Mònica Piera. Mònica, què tal? Bona nit.
4: Bona nit, gràcies per convidar-me.
1: Faltaria més, és un plaer. El seu currículum, deixi'm dir, que impressiona una mica, no? Ha estat anomenada acadèmica de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 2021, ha rebut el Guardó Confrere d'Honor 2019, en fi, que realment aquesta és una activitat meravellosa i alhora molt desconeguda, no té vostè la sensació?
4: Sí, a veure, allò que ja no volem dir dels majors i els menors, sembla que encara és vigent. En principi això estava...

0: quasi autodidacta.
1: Ja. Deia el Pepe que ell és fill, nets i besnet de banistes i que, per tant, té mobles bons a casa seva. No m'ho imaginar com és la casa de vostè, no?
0: No, que va, que va. Tinc una barreja de tot el meu. És aquí com un... Vaig agafant, veig coses al carrer que m'agraden i les agafo, eh? Imagina't.
1: Jo també ho faig,
0: que...
1: això, sí.
0: M'agrada la peça, m'enamora i l'agafo i després ja forma part del meu entorn. Després potser la regalo, potser la canvio, vull dir...
1: Deixi'm fer-li una pregunta sí. més i ara li passo al Pepe que em mira com dient, què fas parlant
2: no,
1: tant?
2: No, està molt bé. No?
1: Com ha de ser una peça, un moble en aquest cas, per enamorar-la?
0: Bueno, a mi la fusta m'agrada molt. Vaig entrar en aquest sector realment per un estiu a Florència, un curs d'antiquariat, i una professora em va ensenyar moble italià de fusta massissa de Noguera. Wow. I era jo que tocar aquella fusta vaig dir, uau, quina calidesa, quina meravella, quina força que té això. I fa, des d'aquell dia que era una jove estudiant fins avui no he parat.
1: Pepe, sí.
2: Bueno, fa 20 anys que va muntar l'associació de l'estudi del moble. Explica una mica com ho vas crear.
0: Mira, justament per això que deia abans, que aquests sectors de l'objecte funcionen molt per una persona que fa el que pot ella sola, jo vaig pensar que això s'havia de canviar i que jo, perquè el moble pogués avançar en el coneixement, perquè poguéssim avançar, necessitava el coneixement de l'historiador, del fuster o ebenista, de l'antiquari, del restaurador, de la persona que té peces a casa, del col·leccionista, que havíem de sumar coneixements. I per això vam decidir amb un grup, jo era profe, amb estudiants, vam decidir muntar això amb la suma dels coneixements de cada una d'aquestes persones, no? De les diferents mirades del moble. I ha estat fantàstic. No hem volgut mai que fos una associació professional només, perquè perdem el privat que té peces a casa. No hem volgut que fos una associació d'artesans, no, perquè perdem el coneixement de la universitat. No? Vull dir, hem intentat sumar i així ho fem i realment és superagradable perquè s'aprèn moltíssim d'aquesta manera.
1: Mm-hmm. Déu-n'hi-do.
2: I esteu al Museu del Disseny, que ara és a Llup. I allí creen cursos, creen activitats, viatges... O sigui, intenten que no es perdi aquesta cultura, no? Sinó tot el contrari.
0: Sí, organitzem... Clar, el fet de tenir socis, que uns són historiadors, els altres antiquaris, col·leccionistes i la senyora de casa que li agrada el tema, fa que hagis de fer moltes coses diferents pensant en els interessos, no?, de cada un d'ells. I això ho fem des de recerques, exposicions, llibres, publicacions, fins ahir vam fer una sessió a partir d'una cadira de ferrocolor, perquè també fem coses del segle XX, XXI fins avui. Eh? Mm-hmm. Vull dir, el moble de qualsevol època, qualsevol mirada, parlem de vida quotidiana, parlem de materials, de restauració, de reutilitzacions, de... Bueno, no sé... Vull dir, anem fent moltes coses, de vegades massa coses, però es divertim, hi ha molt bon ambient i tothom vol, hi ha molt voluntari. És increïble aquest sector, com la gent dona tot el que sap, donen això, arxius com el teu, Pepe, també, no? Vull dir, la gent, el coneixement que té, el vol compartir, perquè també es troba molt sol, el que treballa en el taller, la persona que té coses però que ningú li mira ni li valora i va a un museu i li costa trobar alguna cosa similar, no? Arriba allà i pot explicar, la gent li escolta i és molt enriquidor i fa, jo crec, que puguem saber més i conservar millor aquest patrimoni, perquè no oblidem que forma part del nostre patrimoni cultural i històric.
1: I a dia d'avui com incrementem aquest patrimoni? Ho dic perquè, clar, vist des de fora, si em permet, quan jo el PP em va parlar d'aquesta qüestió i vaig rebre el seu dossier, ho vaig trobar interessantíssim, el que fan vostès, vaig pensar que justament a dia d'avui la societat va en una altra línia, no? Que un pot entrar en una casa de Londres, de Tel Aviv, de Barcelona o de Chicago, bueno, a Chicago potser m'he anat massa lluny, i són iguals.

0: És a dir, llocs com, no sé, estic pensant IKEA, fan que la gent decori casa seva amb mobles iguals a tot arreu, no? Aquesta valoració del bon moble, a dia d'avui, com s'alimenta aquest patrimoni?
1: A veure, la primera cosa és que jo diria que sempre a totes les èpoques hi ha hagut modes.
0: Ja.
1: I aquesta idea de que s'ha decorat igual ha passat
0: sempre.
1: No? En el segle XVIII, tota la gent de París volia tenir els millors mobles innovadors d'aquell moment. Uh-huh. Vale? Bueno, el que sí que hi havia, vull dir, jo crec que ara tenim molts temes que fan molt difícil aquesta conservació, i per això hem de ser més imaginatius i que hem de parlar més del tema. Tenim un problema d'habitatge, la gent no té cases, si les té petites, i si ha de gastar molt en el lloguer, el que no farà és comprar mobles.
0: Clar.
1: Ara, la cosa és, el moble antic ha perdut tant l'actualitat que ara és econòmic. Llancem el moble antic al carrer. Vale? Per què no el volem? Perquè, uf, això de l'àvia, uf, això sona a vell, sona a pols fora. És a dir, que ara, si un vol, té l'oportunitat de poder tenir coses, i ha de saber seleccionar, però pot tenir coses que estiguin bé a un preu que seria igual que l'empresa que vostè ha citat.
0: Yeah.
1: Vale? Per tant, la cosa és més, és que he de dedicar més temps, és que potser hauré de restaurar, és que potser té corc, vull dir, sí que té molts problemes, o és que potser és incòmode. La cadira, la manera de seure en el segle XIX no és la manera de seure ara, que estem allà al sofà estirats. Vale? Vull dir que sí que hi ha mobles que potser és impossible que entren en una casa actual, però hi ha altres que jo diria que podrien entrar. I diria que podrien entrar molt millor els mobles populars i els mobles d'èpoques anteriors al segle XIX, perquè el segle XIX és l'època de la burgesia, de les grans cases muntades, que llavors tot això se'ns fa difícil en ocasions. Buscant trobaríem igualment la tauleta, la coseta, el tamboret, coses petites que entrarien. Però en èpoques anteriors realment hi havia molt moble auxiliar, petit de doble funció, de triple funció, vull dir, coses igual que les que necessitem ara. Vale? I això els dissenyadors actuals miren al passat per trobar referències de coses que puguin fer ells, també.
2: Clar. Però jo penso que aquí, a Catalunya, hi ha un problema amb això. Vull dir, perquè s'estan llançant moltíssimes mobles i, en canvi, hi ha molt poca cultura del moble, o de la decoració, o del metall. O sigui, tu vas, per exemple, ja t'ho vaig dir l'altre dia al Rijksmuseum, i tu veus que al costat dels quadres hi ha mobles de l'època dels quadres que tu veus. En canvi, aquí no passa això.
0: Yeah.
2: O sigui, vas a un museu i solament hi ha quadres. Però per què no? Per exemple, si hi ha un quadre que surten mobles, no, al costat no hi ha mobles. O sigui, no es valora. I, en canvi, a Catalunya hi ha hagut artesans boníssims i constructors de mobles amb un disseny brutal, i no es coneixen. Vull dir, perquè a mi m'ha passat amb la meva família, per exemple, però passa a molts llocs. I no sé, vull dir, i tampoc no hi ha... Per exemple, hi ha molt poques cases que es conservin del segle XVIII, del segle XVII, del segle XV. Tot és molt artificial.
0: Yeah.
2: Si s'ha reconstruït molt, però falsament, no? Perquè s'ha intentat crear un relat que no és real, sinó que és necessari per als polítics o per explicar la història. Però falta molta investigació real. Hi ha molt poca investigació aquí. I, en canvi, tu vas a París i veus quantitat de cases com eren al segle XVIII, XIX, XX, o sigui, modernes, modernistes, neoclàssiques, gòtiques, vull dir, i, en canvi, aquí tot això és molt...
1: No pesa això.
2: I llavors jo penso que la tasca de Mònica i de tota la seva organització i de tot el món que l'envolta està posant una mica... l'atenció sobre aquesta carència.
0: Sí, Mònica.
1: Sí, jo diria que sí, certament en països freds, països nòrdics, països Sí, no, i d'Europa en general, la gent es fa les coses més a la seva manera. Jo recordo que anava de petita a Alemanya, que totes les noies sabien cosir, es feien la faldilla, pintaven les coses, no sé, jo deia, ostres, jo no sé fer res amb les meves mans. A mi, al col·le, no m'han ensenyat a estudiar, però la manualitat no forma part del meu dia a dia. I allà era una cosa supernatural, igual que anàvem amb la flauta o el violí, la música i les manualitats, era el dia a dia de l'escola. I això fa que després tu pues, realment trobes un moble pel carrer i ells fàcilment el poden restaurar, arreglar, pintar, divertir. Nosaltres, aquest bagatge ens falta i també ens falta un bagatge de... Bueno, la casa abans sí que es rebia, actualment poc, però tenim poc bagatge la història dels interiors i de les arts aplicades. Tenim poca tradició. Quan hi havia hagut molt col·leccionista, hi havia hagut aquí, realment, com diu el Pepe, una qualitat de treball molt bo, que és el que nosaltres intentem estudiar. En el moment actual, això estem en un moment crític, perquè penseu que hem perdut les poques fires d'antiguitats que hi havia, ja no hi ha, antiquaris, amb una mà quasi acabo amb els antiquaris que hi ha a la ciutat de Barcelona, em sobren dits amb una mà, vull dir que ja aquest sector, com no hi ha negoci, ja han desaparegut. Yeah. I això vol dir que els mobles desapareixeran, si no els salvem d'alguna manera, entre ells els museus haurien de ser els principals interessats a mostrar això, aquest passat, i explicar-ho.
2: Sí, perquè és la quotidianitat, és com vivien, no els reis o els polítics, sinó com vivia la gent.
0: Sí, sí.
2: O sigui, i llavors la història no està enfocada, o sigui, t'expliquen la gent que sortia als diaris, però no la que no sortia, com vivia.
0: Yeah.
2: O sigui, què és l'hàbitat? És... I a més, vull dir, altra cosa, vull dir, perquè, per exemple, jo vaig conèixer per una casualitat el coordinador, que encara no era l'amo absolut d'IKEA, llavors em va explicar que ell treballava amb 300-400 fusters ebenistes de tots els països nòrdics, que tenen molta tradició d'això, no? I que precisament les solucions per muntar, desmuntar i tot això sortien dels fusters. Amb la qual cosa, si tu vols crear una indústria, necessites l'artesà.
0: Lògic.
2: I això és el que, d'alguna forma, quan veus les solucions que van trobar tota una sèrie d'ebenistes aquí a Catalunya i que tot això s'ha perdut, és que penses, estem bojos i comprem coses als xinos. O sigui, quan nosaltres podríem haver mantindre tot això, el del ferro, per exemple, o el del bronze, no existiria Gaudí sense aquests artesans. Clar. Vull dir, ni existiria el que ara és el gran negoci de Barcelona.
0: Clar, clar. Jo tinc una sensació...
2: És el turisme que ve a veure l'Eixample, les cases, el gòtic, vull dir...
0: Vol dir alguna cosa, Mònica, sobre això?
1: Vull dir sobre... Sí, vull dir... Falta això, però ara ja el que deia és que estem en un punt en què nosaltres, per poder parlar a la gent jove, ja li diem... ja parlem del llenguatge ecològic. Vull dir, jo ja no pretenc que... intentar que ells s'apropin al moble com un objecte de memòria del nostre passat, penso que això és demanar massa, i ja dic per un tema d'ecologia. Aquests mobles, alguns són de fustes exòtiques, d'arbres que estan protegits, que ja no podrem talar mai més a la nostra vida, perquè a l'Amazones estan protegits i a tot el món amb els CITES, i en canvi tenim la caoba, el palissandro o el pal rosa, a mobles que estem llançant. Llavors, aquella cadira de l'àvia de caoba massissa, és l'última caoba que podrem tenir a prop nostre.
0: Jo tinc la sensació, perquè mentre l'escolto vostè i també mentre escoltava el Pepe, he estat afanejant una mica la seva pàgina web. La pàgina web que es diu estudidelmoble.com, per ser més exactes. Tinc la sensació, vostè em pot corregir, o el Pepe també, de que quan, potser el que costa és que un tregui el cap per aquí, però que un cop el treu, és molt fàcil que s'hi enganxi, no? És a dir, estic veient aquest curs que posen en marxa

0: El dia 6 de novembre, sobre el moble popular català, l'art de fer mobles amb mans i memòria, que jo crec que ha de ser preciós aquest curs, per exemple, sí, no?
1: Sí, això que has dit és totalment és la raó. Vull dir, costa molt apropar-te perquè ho veus com un món que no va amb tu, però una vegada un entra, no ho deixa. I per això en aquests 20 anys els socis, la majoria, es queden. Vull dir, els del primer dia segueixen sent socis perquè sí, perquè realment fem coses que amb mirades diverses i és un tema molt, molt interessant, sí.
0: No,
1: aquest que dius, aquest curs és molt interessant perquè el dona una persona que ve del món, del sector, d'una tradició, d'un taller familiar que en els anys 50 encara feia moble català com es havia fet en els segles anteriors. O també tenim el del moble del segle XX, amb Paolo Sustersi, que és del segle XX. I vull dir que realment sí que fem coses ben diverses i sí, per apropar.
2: I a més estic pensant... Al Milà hi ha dissenyadors nous i molta gent jove que són dissenyadors.
0: I a més estic pensant en una altra cosa, si em permeten la broma els dos. Jo crec que són molts els que, quan pensem en la jubilació, pensem en dedicar-nos a la restauració de mobles, que és una cosa preciosa. Significa que tenim una tirada cap a això, de per si, no?
1: Mira, no saps la quantitat de persones que deixen la banca i venen a fer cursos amb nosaltres.
0: Ah, sí?
1: De persones que han estat en oficines tota la vida i venen aquí com bojos.
0: Jo ho entenc perfectament.
1: Gent, sí, i això que dius, la restauració, moltíssima gent ho fa, perquè llavors vol una cosa això manual, vull dir, d'aprendre, de tenir una cosa que et dona sensació que pots començar a acabar i gaudir després. Sí, sí, sí, hi ha molta gent així.
2: I ara explica com heu celebrat o hem celebrat els 20 anys de l'associació.
1: Bueno, pues fèiem 20 anys, teníem ganes sí, de celebrar-ho amb la nostra gent, amb tots els que ens han recolzat. Vam fer una festa i un curs sobre el moble en els escenaris i parlàvem del moble en l'escenari, en el teatre, també com més un element més, un protagonista més. I vam fer un curs molt interessant, que ara presentem el llibre, que va participar gent boníssima, i el regal, volíem un obsequi, i llavors Ingrid Picanyol, una dissenyadora jove, ens ha fet una cosa elegant, maca, i conceptualment jo crec que defineix molt bé l'associació, que és una falca feta de paper manual, feta a partir de mobles que hem rebutjat i just abans que entrés el camió de les escombraries doncs vam agafar trossos de moble destrossats, això ho vam convertir en paper al Museu Paperer de Capellades i això s'ha convertit en una falca, és a dir, un paper que tu pots doblegar i fer utilitzar-ho perquè altres mobles que estan així, que es mouen les potes, puguin durar molt més. Vull dir, de trossos de moble desperdiciats, fem un element que ajuda que altres mobles durin més temps.
0: Que bonica, eh? És que és molt bonica, això.
1: Sí, conceptualment es va semblar que ella no es coneixia de res i li vam explicar l'associació i aquesta preocupació per com llancem tanta matèria primera i tanta fusta i va fer la pregunta aquesta d'un moble o d'un tros de moble perdut es pot fer un paper, i vam dir, bueno, doncs anem a provar, i a partir d'aquí va sortir molt bonic.
2: Jo penso que a Catalunya fa falta un museu d'arts i oficis. Jo penso que és essencial que estigui la ceràmica, el vidre, el metall, la fusta... O sigui, això va existir i penso que tindria que tornar a existir. Perquè penso que el Museu del Disseny és una cosa actual i és el disseny d'ara i del futur. Però jo penso que fa falta un museu històric dels arts i oficis que tanta vida i tanta gent ha pogut viure d'això durant segles.
0: Saben el que m'agrada molt dels divendres a la nit, a mi? A banda d'aquest divendres a la nit, que això ja de per si és un bon titular, no ens enganyarem. Però és el dia que la gent del meu barri, jo visc a prop de Sagrada Família, baixen els mobles vells al carrer. I no hi ha res que sigui més... Bueno, a mi m'encanta, el d'anar a fer un tomb i mirar les coses que la gent deixa allà per si algú se les vol endur. I veus de tot. Veus quadres, veus... Jo he de confessar...

0: Mònica, que també m'hi han portat alguna vegada alguna cosa cap a casa. És molt bonic, això, no? Perquè sí, és donar-hi una segona vida a les coses, no?
1: Sí, i en realitat jo crec que hauria la ciutat, l'Ajuntament hauria de deixar que la gent pogués treure... Quan buides una casa, haurien de deixar que el diumenge al matí tu puguis a la cera deixar les coses i que altra gent haga fet. Vull dir que hauria de ser una cosa no tant com que estic buscant allà quan ja està l'escombraria, yeah, que també, sinó la idea de per què no, no posar-ho a baix i poder intercanviar i vendre si es ven o regalar o donar, però que estigués molt més proper a tots la cosa de reutilitzar, de recuperar, i jo te la dono a tu i clar, tu l'agafes, no? Clar. També és molt bonic aquesta idea de traspassar les coses i que segueixin tenint vida. I crec que això ho hauríem de treballar i l'Ajuntament en si mateix hauria de buscar maneres de crear com aquests mercats oberts i de facilitar que les coses no es destrueixin, sinó que segueixin el caminet i la vida de persona a persona.
0: Déu-n'hi-do. Hi ha més vides. No només hi ha una vida, en definitiva, no? Mònica Piera, ha estat un luxe tenir-la avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies i enhorabona, perquè de veritat ha estat una xerrada interessantíssima d'un tema que d'entrada sorprèn i que després dius, caram, jo crec que m'aficionaria un dels cursos en qüestió, m'apuntaré ràpid. Gràcies, de veritat.
1: Moltes gràcies a vosaltres,
2: Una abraçada, vinga, gràcies a tots.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. L'incendi forestal de Cervelló continua actiu, però evoluciona de manera favorable. Des de les dues del migdia ha cremat unes 16 hectàrees i els bombers treballen per estabilitzar-ne els flancs i evitar que les flames es puguin estendre. Miquel Villa, cap d'intervenció dels bombers.
2: El mantenim com actiu, malgrat que l'evolució és força favorable. Com dèiem abans, ha començat amb molta intensitat i el que ens hem centrat, els nostres objectius, és delimitar aquest perímetre perquè no s'enxamplés, afectés més a aquest urbanització. Per tant, el mantenim actiu a una situació més favorable, a més en les hores del dia que la humitat, no?, i la temperatura va baixant, però en tot cas, de moment, la situació és d'incendi actiu.
0: El foc ha afectat 3 vehicles i 2 parcel·les, una d'elles amb una caseta de fusta, però no hi ha cap persona ferida. En el dispositiu d'extinció d'aquest incendi al Baix Llobregat hi participen 170 efectius, 47 vehicles terrestres i 10 mitjans aeris. Protecció Civil manté el confinament preventiu de les urbanitzacions de Can Paulet i les Rovires, que afecta unes 300 persones. D'altra banda, els bombers també treballen en un incendi agrícola i forestal a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. El foc evoluciona favorablement i ja s'ha aconseguit aturar l'avanç de les flames cap a la zona forestal. Ara els esforços se centren a tancar els dos flancs de l'incendi. En les tasques d'extinció hi participen 14 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. Doncs de cara a demà, els agents rurals ampliaran les restriccions d'accés a espais naturals per l'elevat risc d'incendi i passaran de 5 a 7. S'incorporen al Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant. Maria Huguet.
3: Aquest dijous es preveu el major risc d'incendi forestal dels darrers dies per la combinació de calor i baixa humitat. 156 municipis de 20 comarques estan en perill extrem i 442 municipis en perill molt alt. Les temperatures aniran baixant els propers dies, però el risc d'incendi es manté fins al cap de setmana amb una entrada del vent que dificultarà la situació. Es manté en alerta el pla Infocat.

0: el risc d'incendi forestal, principalment a l'interior de Terres de l'Ebre i a la Franja del Bages, Solsonès i Noguera. Al Segrià i a la Ribera d'Ebre poden arribar als 43 graus. Els episodis de calor nocturna no seran tan importants i afectaran aquesta matinada al Baix Ebre i Montsià. I la matinada de divendres s'ampliarà a Ribera d'Ebre, Segrià, Noguera i Pla d'Urgell.
1: Gràcies, Maria. I en clau de tribunals, ho acabem de conèixer, llibertat amb mesures cautelars pel monitor de 23 anys al casal esportiu del Guin Tortosa, que va ser detingut pels Mossos d'Esquadra acusat d'una presumpta agressió sexual a dos menors. La jutgessa li prohibeix apropar-se o comunicar-se amb els dos menors i també acudir al centre esportiu durant els propers 3 mesos. A més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que li sigui requerit. La causa continua oberta per un presumpte delicte d'agressió sexual sense penetració a menors de 16 anys. Tortosa Esport, recordem, va activar el protocol de prevenció d'abusos mentre l'Ajuntament de Tortosa reitera el seu suport i acompanyament a les famílies afectades. Nicolás Maduro ha comparegut aquest dimecres davant un tribunal federal de Nova York en una nova vista del procés en què està acusat de narcotràfic i narcoterrorisme, juntament amb la seva esposa, Cilia Flores. Tots dos es declaren no culpables. El jutge ha fixat provisionalment el juny del 2027 com a data d'inici del judici. Mentrestant, la defensa intentarà presentar recursos perquè reconegui la immunitat de Maduro pel fet de ser cap d'estat en el moment de la detenció. Si finalment fossin condemnats, tots dos s'enfrontarien a una possible pena de cadena perpètua. I a aquesta hora ens interessem per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. La situació viària ha millorat i ara només hi ha 4 incidències. Tenim encara tallada la C-57 a Lió, a la demarcació de Tarragona. Un camió ha quedat totalment atrevessat, ocupant tota la via i està tallada encara. Una avaria d'un vehicle de P7 a Granollers, en sentit Girona, talla un carril i provoca encara 3 quilòmetres de lentitud. Una avaria a Cervera, en sentit Barcelona, també un carril tallat i una mica d'aturades. I a la ronda del litoral encara algun punt de lentitud a la zona de Sant Adrià, cap al nus del Llobregat, però la resta de dies, com dèiem, ha tornat a la normalitat. Com sempre, demanar-vos que us mantingueu informats i no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
1: I la previsió del temps, emet Juan Carlos Piña, bona tarda.
3: Bona tarda, què tal? Demà dijous a Catalunya tindrem temps estable, presència de pols en suspensió i unes temperatures diurnes que es mantindran sense canvis al litoral i pujaran a la resta de la comunitat. Arribarem a màximes de 42 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET mantindrà activat l'avís per calor a l'interior de Girona, de Barcelona, a l'interior sud de Tarragona i a tota la província de Lleida, sent de nivell taronja a perill important a la província de Lleida. Per altra banda, bufarà vent fluix variable tendint al migdia a llevant al litoral, a la component sud a l'interior de la meitat oriental i a ponent moderat a l'occidental. És una informació d'EMET.
1: Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bon vespre.
4: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
5: Bona nit, Javier.
6: Bona nit, molt bona nit.
5: Estic tan content que estiguis aquí, també. Tant fa
6: jo
5: molta
6: també,
5: il·lusió.
6: Jo
5: eh?
6: També.
5: Eh? Molta il·lusió. Quan explicava l'Anna Losa ahir, l'absent amb cervesa, que dius, com algú se li pot acudir, barrejar una cosa amb l'altra, i em deia l'Anna que és impressionant.
6: Sí, bueno, això és un costum molt, molt francesa, eh?
5: Sí?
6: Sí, sí, sí. A ells els agrada barrejar molts licors, molts de diversos tipus, i l'absenta, sí, amb cervesa, bueno, tens que anar amb cura, eh, per això.
5: Perquè... Ja, ja.
6: Sí, sí.
5: Que sàpigues que hem preparat una excursió al Dri Martini un dia d'aquests amb l'Alós, l'Ignasi, tu pots venir, Jordi,
7: també. Jo vinc, jo vinc.
5: Vens,
7: si
5: no?
7: És gratis, vinc.
5: Home, qui ha dit que és gratis?
7: No, però si no és gratis, potser aquell dia tinc algú a fer.
6: No, home,
5: bueno, ja
6: esteu convidats.
7: Convides tu?
5: Home, ell és el... Bueno, és que ara al·lucinaràs molt.
7: Clar.
5: Amb aquest senyor d'aquí.
7: Vale.
5: Javier de las Muelas, l'home que efectivament ha fet del còctel doncs una part més de la gran gastronomia, és a dir, perquè hi ha una història al voltant de la teva persona de sempre, perquè tu vas començar molt jove amb tot això, no?
6: Bueno.

0: Jo vaig començar jove, sí, sí. Jo vaig començar amb una bodega de davant de casa. Jo sóc de Sant Andreu del Palomar.
1: Sí.
0: I n'hi havia una bodega davant i a mi m'encantava. O sigui, l'olor, la gent que anava a buscar patricons de vi, gel, barres de gel. La meva dona diu, per què era el gel? Dic, pues per les neveres. Les neveres? Jo les neveres... Sempre per mi han anat amb un cable, no?
1: Clar.
0: Amb un endoll i ja està, no? Jo crec que això em va agafar molt. Jo tenia 6 o 7 anys i em va agradar molt. I a partir d'aquí, bueno, vaig estudiar, vaig arribar al clínic, vaig començar a estudiar medicina.
1: Estudiar medicina, que sí. És una cosa molta gent no
0: sí,
1: sap.
0: Sí, sí. Però, bueno, em va agradar el que era la moguda de Barcelona... Estic parlant de l'any 73-74.
1: Sí, però la moguda que anava més enllà dels còctels, eh?
0: Perquè sí, no, els còctels van arribar després, però jo vaig començar pues, bueno, a vendre els primers còmics underground que es van fer a Espanya, no? Amb el Mariscal, els germans Farriol, i després vaig començar a treballar pues, amb promotores de concerts de música rock, no? Sobretot amb el Gai Mercader, que va ser la promotora, va ser el promotor que va portar els grans cracs, no?
1: Jo pagaria ara mateix, no sé, però força, per veure determinades fotografies.
0: Bueno,
1: perquè
0: sí,
1: estan llegint algunes definicions de com l'has vestit en aquell moment.
0: Sí, el gabardines.
1: Sí, el gabardines, et deien?
0: Sí, perquè era una gabardina, sí, habitualment.
1: I pantalons molt ajustats.
0: Molt ajustats, sí. Comprava la roba dels pantalons en botiga de senyores, sí.
1: Sí, eh? I melena, allò...
0: Bueno, tenia melena, sí. Sí, era una mica especial, sí, veure'm... La veritat que sí. Després em posava la... Perquè jo aleshores estava fent pràctiques al Departament de Psiquiatria, al Clínic.
1: Sí.
0: I, clar, la gent, quan em veia, pues, sí, es quedava una mica... No? No espantada, però bueno...
1: Aquella Barcelona, mica... fixa't que l'altre dia, perquè aquí els dijous ve el Pepe Ribas, saps?
0: El Pepe Ribas, el Pepe és un... de la Jo Blanco...
1: Exacte, i... sí, sí. Que ara es torna a fer, no sé, sí, no sé si sí. Ho sabies.
0: No, no, no ho sabia.
1: S'està tornant
0: no.
1: A fer. Està,
0: tot... A més, el despatx del Pepe és, el va tenir molts anys al mateix edifici del Drey.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí.
1: Ara el té una mica més avall. Ara
0: sí,
1: el té una
0: sí,
1: mica
0: sí.
1: Més avall. Escolta'm, doncs, ell ho explica molt, aquella Barcelona, aquell punt gamberro de sortir de la dictadura, lògicament. Ell sempre parla de que aquells anys, just després de la dictadura, van ser els anys on es va viure la gran llibertat de Barcelona, que després ja van començar a passar altres coses. Ho recordes així, tu?
0: Home, total, total. Era una època que molt joves, no?, tenien 19 o 20 anys i la vida és una altra cosa, no? I jo, doncs, bueno, convivia molt, rambleixàvem amb l'Ocaña, amb la Camila...
1: Nazario.
0: Tot el tema del Nazario, tots els còmics, i, bueno, en un món per escriure, o sigui, era una meravella, no? Després, doncs, bueno, vaig entrar en el món també, em vaig integrar molt al món del teatre, i vaig estar a l'Institut del Teatre, però vaig estar tres mesos a Pantomima i Mimo i era massa fort el treball que es tenia que fer. I vam crear una empresa que es deia Difusió Cartell Blau i vam començar a embrutar, a enganxar cartells a tota Barcelona i sortien de gira. I vam començar amb els teatres, el Teatre Grec, el Lliure, la Villarroel...
1: Ja ho veus.
0: Jo era molt del Saló Diana, que
1: ah, sí,
0: eren
1: eh?
0: més anarcos.
1: El Saló Diana, ja
0: Saló Diana, que era la gent més... Sense diguem, una patina comunista, no?
1: Està molt bé.
0: Més creatius.
1: Sí, t'ha agradat el rotllo o...?
0: Sí, que sí, bé. Sí. I vas tindre molta sort, perquè va ser una època pues, molt, molt difícil amb el tema de...
1: Les drogues,
0: no? Sí, sí, sí. Això va ser terrible, no? Tot el que va suposar l'heroïna... Va ser molt fort.
1: És una cosa curiosa, tinc la sensació, perquè he llegit moltes coses avui de tu, perquè et conec, però he descobert moltes coses. Dius que a vegades has tingut la sensació que tenies com una mena d'àngel,
0: sí,
1: que havia fet que no caiguessis amb les
0: sí, sí.
1: Drogues, però també amb el tema de l'alcohol.
0: Sí.
1: És a dir, perquè tu, sí. Jo no sé ara, però tu o no veus o veus molt poc,
0: molt
1: no?
0: Molt poc, molt poc, sí.
1: El qual no deixa de ser curiós.
0: Sí, sí, és una mica curiós, però en canvi sempre m'ha interessat molt el món... tot el que és l'art, tot el que són els artistes, la part creativa, tot el que comporta, no? I aquest món també molt underground, no? Tot això sempre ha sigut un interès. El que passa que va molt, va molt associat, doncs clar, al món de les drogues, i això té un component negatiu, no? Clar, ja. Quan tu veies amb Lou Reed, un David Bowie i tota aquesta gent, doncs, hòstia, amb 22 anys, doncs la gent deia, clar, escolta, jo puc en l'heroïna i vaig de Lou Reed, no? Clar, per la vida.
1: Clar,
0: clar. I clar, Walk on the Wall Side és una mica perillós, no?
1: Saps quin és el primer còctel que em vaig prendre jo a la meva vida, conscient com a tal, i qui me'l va preparar? És que crec que t'agradarà saber-ho. Va ser un whisky sour i me'l va fer la Maria Dolors Boadas.
0: Oh, oh.
1: Que gran, la Maria Dolors Boadas, i el José Luis Maruenda, el seu marit, no?
0: Sí, sí, però la Maria Dolors era la realment...
1: Sí, sí.
0: En un moment que no n'hi havia dones treballant al món del bar. O sigui, era un cas molt únic. I jo vaig descobrir el món de la cocteleria i aleshores tenia relació amb un grup que eren els Perutxos. Eren Perutxos perquè un dels membres del grup, el seu pare era el Perutxo, l'escriptor, que tenia davant del Zurich un quiosquet de diaris i revistes, i, bueno, pretenia ser una mica com el Velvet Underground, però no tenien aquesta qualitat.
1: Yeah.
0: I el punt de trobada era Boadas. I quan vaig descobrir Boadas vaig dir, hòstia, això, o sigui, amb tot el soroll del carrer, les rambles, els cotxes i tal, i entraves en allà, era...
1: Era la pau, era una altra cosa.
0: Era, no? Era la pau, no? Era el líquid amniòtic, no? Jo suposava. I Maria Dolors era una... Bueno, ha sigut única, única.
1: Allà vas decidir, eh? Que... No sé si
0: sí,
1: vas decidir...
0: Em va treure molt mal. I, bueno, jo sempre he fet una semblança de... Per mi els bars són esglésies, no? N'hi ha, d'aquí ve el de parroquians, no? Els
1: Clar.
0: Clients de botigues. N'hi ha parròquies, n'hi ha esglésies, n'hi ha catedrals i després n'hi ha vaticans, no? I jo vaig veure el Boadas tot petitó, però vaig dir, això és una catedral. I quan vaig descobrir al cap d'uns mesos el Dre Martini, vaig dir, bueno, això és el Vaticà, no?
1: Això va ser, saps, quina pel·li era aquella de Cid? No, aquella que un s'enamora però no surt en un primer moment, no? És una història molt anunciada, allò del Dre Martini. Després arribem, perquè, home, hem de començar pel Gimlet.
0: Sí, el Gimlet, bueno, és que la gent em coneix bastant per el Dre Martini, perquè
1: ho sé.
0: Hem crescut molt, vam créixer en molts països, però realment, si vam fer alguna cosa important, revolucionari, va ser el Gimlet, no? Perquè, clar, un grup de quatre nois, 22, 23 anys,
1: ja
0: amb
1: veus.
0: Una jaquetilla blanca, els botons daurats, no? I fer, no? Posar-se en un món que era únicament masculí i amb bars d'hotels de luxe, no? I nosaltres, bueno, en un moment que la música, clar, era... A mi sempre m'ha encantat tot el que és la movida de Madrid, no? Los Secretos, Paraíso, Radio Futura, tot això... Bueno, era un món per a mi molt, molt proper, no? I, clar...
1: La gent va flipar. Amb el Gimlet la gent va flipar.
0: Sí,
1: jo recordo
0: la primera
1: vegada, jo que sóc un noi de poble i vaig venir a Barcelona, jo sóc de Premià de Dalt, i al poc d'estar a Barcelona, algú em va emportar el Gimlet i jo estava allà flipant.
0: Bueno, era tot el barri, era
1: sí, sí.
0: El Born, no?
1: Sí, el Born.
0: El passeig del Born, tenies els del Zócalo, el Miramelindo, el Berimbau, la Lola,
1: sí.
0: El Rodri,
1: ja
0: el Rodri. Celeste...
1: Ostres.
0: El Celeste va ser també impressionant.
1: És que jo he dit ara fa una estona, jo crec que no ho has escoltat perquè encara estàvem amb la tertúlia, que la història de Barcelona, sense tu, s'escriu d'una altra manera. Per molts, home, no. Tu dius, a mi se'm coneix molt pel Dre Martini. D'acord, és evident.
0: Sí.
1: I sobretot
0: però el Gimlet va ser...
1: I el Nick Cavana.
0: Bueno, el Nick Cavana va ser...
1: Perdona, el Nick Cavana. Sí. O sigui, el Nick Cavana... Tu no sabes la de viernes y sábados por la noche que jo he fet allò barra al Nick Cavana. Eh?
0: Sí, la veritat és que, clar, ara des de la plataforma de l'edat jo tinc un 7 i un 0-0, pues, clar, mires cap enrere, no?, i veus que dius, hòstia, pues, perquè per mi el més important, o sigui, el còctel m'ha permès parlar de coses que per mi són més importants, no? Però sempre dic que els bars, sobretot els bars, són el punt de moltes de les escenes de la vida de les persones, no?
1: Clar.
0: I sobretot de les històries d'amor. I tan important per mi és aquest bar d'un poble, no? Que tu tens el bar del centre, que a Sant Pol de Mar, que quan desapareix, hòstia, s'ha perdut molta cosa, no? I que un gran bar d'un gran hotel de luxe, no? Per què? Perquè a Espanya tenim una cosa molt important, que és que és la socialització del món del bar, no? De que la gent pugui enraonar, que arribes a les 7 del matí a prendre un cafè, trobes a la Maria, que estan allà, li preguntes què tal la teva filla, ja al final ha pogut trobar feina que vas comentar l'altre dia. O sigui, moltes vegades és l'excusa, perquè estem en un nivell que en aquest moment la solitud és molt preocupant, no? Jo crec que tot el que està al voltant d'internet, ara com tota la història de la intel·ligència artificial, que sembla que si no estàs ficat i tal, jo penso que la gent no s'assabenta del perill que és tot això, no? Perquè per mi internet és un cavall de Troia, vull dir, n'hi ha un control total de totes les activitats, de tot el que són les relacions entre persones. La gent es dedica a fotografiar, però no viu la vida moltes vegades de veritat. Es queda a casa perquè ens sedueixen amb unes sèries de televisió, amb uns guions i unes actrius i actors fenomenals, fantàstics, amb la qual cosa ja no sortim al carrer, amb la qual cosa ja no n'hi ha problemes al carrer.
1: L'altre dia algú, en aquest programa, mira, jo et dic sincerament, jo estic molt content amb aquest programa perquè em permet fer entrevistes tranquil·les amb gent molt interessant. En el teu cas, tu et pot entrevistar qualsevol en qualsevol programa perquè, vaja, perquè tens tota una trajectòria i, a més, després hi ha persones que potser van a públics una mica més tancats, no? I que són interessantíssimes d'escoltar. I algú l'altre dia deia en aquest programa, Javier, que internet s'està convertint en el lloc de vacances de la gent pobra. Que deixa de sortir al carrer perquè es queda enganxada a la sèrie i que es pot, i que no passa res que un dia et quedis enganxat en una sèrie, si és de manera esporàdica, però que efectivament no parlem d'enganxar la sèrie, és d'enganxar la sèrie i després connectar-ho amb el TikTok i després al Facebook i després al no sé què. Efectivament, o sigui, el tema de no saber controlar. Mira, jo com la majoria de les coses, estic pensant.
0: Sí, no? Jo soc bastant multiuso, multifuncional, i vaig fer un treball per a una entitat bancària de les més importants que n'hi ha, i parlant amb directors d'agències em parlaven de que n'hi ha persones, sobretot senyores que són viudes, que li demanaven al director, li demanaven a veure si podien seure i vindre gairebé cada dia i estar una estona allà, perquè era l'únic moment que tenien contacte, que veien a la gent, no?
1: Que fort.
0: I per això la gent, quan anava abans i volia actualitzar la seva llibreta d'estalvis, no era tant per saber el que tenia, era per tindre una interacció, perquè n'hi ha gent que es passa dies i setmanes sense parlar. I jo crec que tot aquest món, amb la gent gran, la gent jove, aquests dos extrems, estem en un moment a nivell social molt dolent, perquè la classe mitjana desapareix, els joves no poden gaudir d'una vida normal, tenen que compartir una habitació en un pis, tot és molt car, la gent gran amb internet moltes vegades no s'aclareix per fer un tràmit. Molta gent es queda a casa i mor sense poder connectar perquè les vinguin a ajudar, i això no surt als mitjans, però és una realitat, no?
1: Parlem del Rei Martini una mica, va. Parlem del Rei Martini, perquè jo deia...
0: Però això és el que m'interessa, en realitat, eh?
1: Ho sé, se't deu, però home, però deixa'm que parli el Rei Martini. Que era un lloc al que tu anaves,
0: sí.
1: I jo el que no sabia és que tu un dia busques a l'amo, sí, i li dius, escolta'm, si un dia decide retirar-se,
0: sí,
1: jo seria un bon candidat per seguir,
0: sí,
1: amb,
0: sí,
1: això.
0: Sí, sí.
1: I un any després...
0: Em vaig atrevir, em vaig prendre dos martinis, perquè jo sempre he sigut molt tímid, continuo, i em vaig atrevir a dir-li, perquè és una història bastant de pel·lícula americana, i ell era un home bueno, molt especial, molt singular, i al cap d'un any vaig entrar al Drai, perquè jo anava molt freqüentment, i el mateix camarer que li vaig demanar poder parlar amb el creador del Drai Martini em va dir, mira, el senyor Carbonell quiere hablar contigo i tal, i m'ho va dir, mira, Javier, tu ets la persona que tens que portar el Drai Martini més a dalt, i si em dius que no vull que ningú més continuï. Era una persona que tenia molts mitjans molts mitjans econòmics, molta inquietud. Era una persona que tenia la carrera de piano, la seva dona era cantant d'òpera i la va conèixer al Liceo. Bueno, era una persona molt singular, no?
1: El Dani Martini, jo crec que ho saben tots vostès, però per si de cas hi ha algú perdut, jo diria que és un dels millors bars que hi ha a Barcelona, si no el millor bar que hi ha...
0: Bueno, cadascú en la seva...
1: Però no? Un dels millors, sí. Clarament, és a dir, sí. Això... Encara que, efectivament, cadascú tingui l'oceu, el Dani Martini no és que ho digui jo, se diu les guies internacionals, és que surt, sí, com un dels grans referents a nivell internacional, i de fet s'ha internacionalitzat gràcies, efectivament, al que abans deies, no? Perquè has aconseguit el que segurament era un somni fent realitat, que és que el Dani Martini ara mateix estigui en moltes ciutats.
0: Sí, vam créixer molt. Hi va haver una parada una mica... amb tot el tema del Covid, no? Amb tantes coses, però vam créixer i estem actualment, no? A Àsia vam començar sempre amb un model de negoci en companyies hoteleres de luxe, no? I Àsia amb Four Seasons, vam començar a Bali, que és un país que m'encanta, després vam continuar a Singapur, a Tailàndia, i quan vam arribar a Xina, a Hangzhou, que és la seu d'Alibaba, d'aquesta corporació tan bèstia, doncs, bueno, va arribar al cap de poc temps el Covid, no? I bueno, per Europa, tot el que era Berlín, Múnich, Praga, a Mèxico, estem a Sorrento... Però, bueno, això també veus que la vida, moltes vegades, hi va haver una època que la gent volia anar a Àsia perquè semblava que era el Dorado, no? I, clar, la gent també està en un moment que li costa molt treballar, no? És un tema complicat de parlar, i la gent, quan arribava a Àsia a treballar, a restaurants, a bars, a hotels, treballaven 14 hores.
1: Yeah.
0: I una vida molt més cara, vull dir, o sigui que a vegades n'hi ha unes referències... De dius, no, és que ja et guanyaràs molt bé la vida, no, tens que lluitar molt.
1: Home, no sé si has vist aquests dies que s'ha cremat aquells incendis brutals a Hong Kong, i veus com viu la gent, i dius, ostres.
0: Sí, sí.
1: A mi el que m'al·lucina de tu, i t'ho dic de debò, és que avui ho pensava, no? Mires els diferents negocis que has fet, i són negocis molt diferents.
0: Sí,
1: és a dir, tots tenen un segell en comú, que és el segell Javier de las Molas, però el Gimlet i el Nicabana no tenien res a veure.
0: Sí, Nicabana va ser brutal, eh?
1: Oh.
0: És que l'època era brutal.
1: L'època era brutal.
0: Clar, un dimarts n'hi havia 2.000 persones.
1: Sí, ho sé, ho sé.
0: I un divendres i un dissabte 5.000. I els camarers anaven... Jo vaig fer un concurs entre quatre equips d'arquitectes, i una selecció també, d'un altre concurs de vestuari, i els nois anaven completament amb unes jaquetes, amb unes faldilles, va ser quan va sortir el Miguel Bosé.
1: Eren negres, noies, sembla, les faldilles.
0: I en la porta tenia una noia per rebre la gent.
1: Déu-n'hi-do. Sí, això sí. Sempre ho has tingut tu, eh? Tots els teus locals, també el Dani Martini.
0: Sí,
1: vas allà
0: sí,
1: i cuiner, tothom va vestit, cuidós, impecable.
0: Vaig tindre un cuiner de sushi 2 anys, que aleshores, l'any 86, parlar de sushi era i tal. Però sí que he fet moltes coses. Vaig ser productor, tu te'n recordaràs del programa el 2000 per 1000.
1: I tant.
0: El 1000 per 1000.
1: Sí, sí.
0: Amb el Jordi Estadell i el
1: Radio Mundo. Sí, senyor.
0: I després vaig ser productor el 2000 per 1000.
1: Ja ho veus.
0: Vaig ser també manager d'un senyor que va estar aquí, perquè vaig fer un projecte que es deia Gente en la que creo, i em vaig trobar de repente amb 30-40 periodistes que volia que li... Bueno, fer el management, no? El que passa, jo aportava tot el tema de fiscal, comptabilitat, legal, que aquest món era... I vaig estar, bueno, vaig portar durant 8 anys tots els temes de Jordi González, de Jordi Estadella... I...
1: Clar, seria una bona definició dir que ets un home que disfrutes complicant de la vida?
0: No, saps què passa? Que a mi, l'altre dia ho deien, no?, amb un acte que va vindre el José Andrés, va presentar un llibre a l'Espiquís, el restaurant del Dani Martini, no?, el cuiner, i deies que Javier... I és veritat, quan li vas a comentar alguna cosa, que tens una idea, et diu, espera un moment, ja et dono la resposta, no? Sí. O sigui, a mi m'agrada solventar les coses amb l'aperitiu, no quan arriben els petits furs o el cafè, no? I sempre penso que tot el que sigui una activitat on la gent s'esforça i es juga els seus diners. Amb l'Ajo Blanco, que parlaven abans del Pepe Ríos, doncs vam celebrar el PP el 50 aniversari. Oye, no tenemos presupuesto. No et preocupes, si no te va a costar nada. Bueno, són petites coses de poder i que depenen d'un, no? Perquè són decisions que són...
1: Quan a un li agrada fer negocis amb l'aperitiu i no esperar el postre o el cafè, significa que no li agrada perdre el temps, no?
0: No m'agrada. I a més, no sóc de... Jo sóc molt... No surto per la nit, però és que no, ja no sortia abans, a part de quan treballava al Nicabana, per exemple, arribava a casa a les 6 del matí, tenia dos fills, i a les 9 m'aixecava. O quan vaig passar molts anys fent maratons i tot això, em llevava a les 6, o sigui... Però no m'agrada perdre el temps. O sigui, jo crec que el que es pugui solventar en una taula a les 9 del matí, únicament comparto els moments de taula amb un grup d'amics molt restringits i que no tenen res a veure amb l'hostaleria. O sigui, diguem-ne que d'alguna manera parlar d'hostaleria per mi és la part social que m'interessa molt.
1: Clar.
0: Però parlar de còctels ho trobo una mica avorrit. M'agrada parlar d'altres coses, de la pintura, d'internet, d'aquestes coses, no?, que tenen...
1: Li diré al Pepe i torna un dia d'aquests. Amb el Pepe Ribas i parlem d'aquestes coses, perquè amb ell
0: ho
1: passem bomba cada setmana. Dues coses em falten per parlar amb tu, crec. Dues, almenys, són les dues que tinc al cap. La primera, un home que diu sí de manera tan ràpida, per què li va dir no a muntar un restaurant a les Torres Bessones?
0: Bueno, això, hòstia, ho estaret, però que... Sàpiga dir que no és molt important per poder dir que sí, no? Mira, això ha sigut el gran pecat de la meva vida, perquè la meva dona, a Lourdes, em va dir... Nosaltres teníem aleshores dos fills, tenim tres, em va dir endavant. Sí, em van vindre a buscar quan jo vaig obrir el Casa Fernández, que va ser el primer establiment amb una cuina... amb un vidre i horari interromput i tot el tema de les tapes, em van vindre a buscar dos vegades. I jo no entenia res perquè aleshores hi havia experiències anteriors, l'Internacional, el Dorado Petit...
1: Ui, el
0: Dorado
1: Petit.
0: Sí, el Dorado Petit que va obrir.
1: Ostres.
0: I no van funcionar perquè els sindicats... Bueno, és un món molt complex. I em van oferir traslladar el concepte amb la cobertura del port autònom, que és el govern, i muntar un projecte de 5 anys. Però, a més, em van proposar fins i tot portar el restaurant de dalt, que era giratori.
1: No sé què
0: van. I vaig dir que no, i sempre m'he quedat amb aquesta història, perquè a mi els Estats Units sempre m'han agradat molt. I molt probablement...
1: T'hauries
0: quedat. Jo, per qüestions de família i tal, no tenia massa família. Sí, m'hagués convertit en un americà espanyol, no?
1: Déu-n'hi-do. I me'n vaig a la primera frase. Quan t'he dit... he llegit un titular, Jordi, he llegit un titular que deia: Javier de las Muelas, el hombre que venderá 1 millón de còctels este año. De fet, segurament seran més. Aquesta empresa, jo no tenia ni idea fins avui de que havies muntat aquesta empresa. Explica'm una mica què és.
0: Bueno, això va néixer fa uns 15 anys. Nosaltres, quan jo vaig decidir, tenia la inquietud de sortir de Barcelona perquè m'ofegava una mica, i aleshores un amic meu, jo volia tornar a estudiar dret, i un amic assessor em va dir: oye, a ti, Javier, que tanto te gusta el mundo del marketing, negocio, ¿por qué no haces un curso en el IES? I fui a l'IES. Vaig anar a l'IES i em van fer una selecció, suposada selecció. Si tens 24.000 euros, entres i s'acaba la història, no?
1: Yeah.
0: I vaig decidir obrir el món del Dry Martini i buscant un partner que eren hotels de luxe. I aleshores vaig començar ja a elaborar còctels preparats, perquè no volia que m'agafessin tot el know-how, no? I una manera d'enviar fora tot això. I va començar d'aquesta manera. Fins que un dia un amic, que és el Roman Forner, que és un cuiner i operador, estàvem a la gabina a S'Agaró, operant també en allà, em va dir: escolta, Javier, això que fas tu m'ho podries servir als meus establiments? Vaig trigar un segon, li vaig dir que sí, vaig arribar a casa, em vaig mirar al mirall i dic: tu eres tonto.
1: Clar.
0: Perquè tens aquí una via i tal. I vam començar, no? Vam començar i bueno, molt contents. És una nova... no, una nova via de... perquè avui en dia el còctel s'ha posat molt de moda i, bueno, i tenim a més un producte amb un nivell de qualitat que és una passada, perquè treballem en congelació, amb fruites naturals, les begudes espirituoses totes són orgàniques, i em fa molta il·lusió perquè s'ha incorporat el segon fill meu, el Borja, i bueno, ell té també unes altres vies per donar-li més impuls.
1: Que bé.
0: L'important és tindre activitat i no jubilar-se.
1: No, sí, anava a dir... avorrir-te no t'avorreixes.
0: No.
1: Està clar que no. Em diuen que hi ha un oient que et vol fer una pregunta? Sí, encantat. És això, sí? No sé.
0: Encantat.
1: La veritat és que no és massa habitual, però em diuen que sí. Doncs vinga, faltaria més. No sé com es diu aquesta persona... Vaja, hauríem de saber com es diu aquesta persona. Hola, bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit, què tal?
1: Amb qui parlo, sisplau?
2: Amb el Josep.
1: Josep, per què ha decidit, vale, en un programa en el que normalment la gent no entra per telèfon, trucar per telèfon per fer-li una pregunta a Javier de las Muelas?
2: Bueno, perquè el Javier de las Muelas, jo he sigut proveïdor seu, i li volia fer una pregunta que ell no ha comentat, que és molt important.
1: A veure.
2: Vale, la pregunta és, el comptador que té de drais,
0: sí,
2: de tots els drais que té un comptador digital, voldria saber quin número porta allà.
0: Pues mira,
2: André Martini,
0: tampoc em fixo massa amb exactitud, però vinc aquesta nit d'allà del drai. Estem amb 1.180.000. Sí, ja portem... I la gent pregunta, i com saps això? Bueno, perquè el Pere Carbonell, que era molt ordenat...
2: I tant.
0: Comptabilitzava tot. Després van arribar ja i a les registradores i ja sortia, no?
1: Que bé.
0: Però sí.
1: Josep, ha estat magnífic, que ens truquis, perquè realment és una anècdota boníssima. De veritat,
2: sí, gràcies. Bueno, com que no va ser Xavi, fixa't amb el comptador,
1: perquè
2: el comptador cada vegada que fan un drive, doncs va sumant.
1: És boníssim, és boníssim. M'encanta que ens hagis explicat això, de veritat.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, Josep, de veritat.
0: Una abraçada.
2: Javier, moltes gràcies a tu.
0: A tu.
2: I a tu, Xavi.
0: Salut.
2: Una abraçada.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Bona nit. Gràcies i gràcies pel programa, que és parcial.
1: Molt amable, moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Javier...
0: Bueno... La ràdio, ja saps que per mi és una passió, la ràdio. A més, ho parlaven abans, que vam coincidir al Passeig de Gràcia quan va començar
1: Antena 3
0: Ràdio, no? I feien connexions els del Tiridabo.
1: Ja veus. Sí, sí. En fi,
0: però bueno,
1: farem una cosa, que és... Jo demà parlo amb el Pepe... I això significa que en 2-3 setmanes tornem a tenir aquí, si tot dona.
0: Estaré encantat.
1: De veritat, ha estat un plaer.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta estona.
1: Gràcies, eh? No, gràcies a tu.
3: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Porto tot el cap de setmana allò amb refredat, constipat, no sé què, i aleshores ell diu, ai, no, és que jo tinc el... Un conversa deia, avui em fa mal això.
4: Ja.
1: No, això passa.
4: Sí, passa.
1: No, i aleshores va passant, i clar, vas tenint nostàlgia de coses.
4: De quan no passava.
1: De quan no et passava, per exemple, no? O què?
4: No sé, jo crec que... Bueno, primer, que crec que no és només pel tema de l'edat, sinó crec que hi ha una època, que estem passant una època, que segurament per sentir-nos més segurs tirem la vista enrere.
1: De records, no?
4: Sí, jo crec que estem buscant una mica de refugi en èpoques una mica millors i sí, jo ho veig a la ficció, per exemple, no? I també doncs, això amb la música i tal, no? I després també crec que, perquè hi ha vegades que dius, no, perquè no s'ha de mirar enrere, no? I jo penso, però com que no? Vull dir, mirar cap al futur, que no saps què passarà, és molt guai, no? Clar. Perquè és l'aventura, no? És, bueno, això, no saber què passarà demà, no saber d'aquí un any a on estaràs, no? Com, jo què sé, però poden passar moltes coses, no?, a la vida. Però mirar enrere, jo crec que és... són les arrels, són els records, són... o sigui, és com que et dona... et diu qui ets.
1: És divertit, perquè estàs parlant del futur amb una connotació una mica negativa.
4: No, en positiu, eh?
1: En positiu, eh?
4: Jo és en positiu. O sigui, a mi el no saber què passarà demà em sembla positiu. O sigui, jo crec que la vida, el que tot està per escriure, el que tot depèn de tu, que tu decideixes cada dia que què passarà a la teva vida? Vull dir, si sempre continues fent el mateix, doncs igual passaran les mateixes coses, però si fas petites modificacions, poden passar coses completament diferents.
1: Un amic que deia una cosa que m'agradava molt, deia, el present és el lloc més deshabitat de tot el planeta. Estem tan pendents del que passarà i ens en recordem tant del que va passar que potser ens oblidem. O sigui, el present necessita ser passat perquè li doni

0: importància. Saps una mica?
1: És fort, això, és veritat. És totalment seriós. A més, això passa molt quan estàs... O sigui, jo ara, per exemple, això ho dic molt, una mica rotllo a volar cebolleta, no? Però quan estàs fent un projecte...
0: Sí.
1: Jo penso, els hi dic, o sigui, que la gent jove que està...

0: però també crec que de vegades estàs en el present i no estàs bé o no estàs... no tens foco. I per tenir aquest foco, crec que a vegades hem de tirar enrere una mica.
1: Jo també crec, bueno, m'agraden molt aquestes discussions, que està molt bé deixar anar. O sigui, jo crec que està molt bé. Està molt bé tenir records. Està molt bé en un moment donat. Doncs, lògicament, nosaltres som una conseqüència de tot allò que hem viscut, és evident. Però ja ho hem viscut. És a dir, i jo crec que una de les coses grans de la vida és que estic en un moment molt així, jo. És justament el deixar anar. És a dir, que aquelles coses que han sigut molt importants, que t'han fet molt feliç, allò que has passat molts anys... Bueno, si s'ha acabat, és que s'ha acabat. Per tant, aquell punt d'enyorança, de, oi, quan érem no sé què... Doncs ja està, doncs no, ja no som així.
0: És com... A veure...
1: Jo penso, el Nadal, que guai, Nochebuena, libritos i botella de vino. Meravellós.
0: Com
1: no?
0: Que, libritos?
1: És que, a veure... No t'ho he explicat, no, mai? És una tradició meva personal.
0: Vale, molt bé. Jo, tu això és com quan estàs malalt, estàs així...
1: És que aquestes converses que les acabes tenint, no a la ràdio, no? Que és com si estiguis sopant, potser no tocava. Però sí, és un costum, mira.
0: No, però que a mi amb els libritos. Libritos,
1: no, i sol, eh? A mi la nit de Nadal m'agrada passar-la sol mirant una peli amb libritos i una ampolla de vi. Bon vi i bons libritos.
0: Doncs jo, saps què? Cuino la nit de Nadal.
1: Què?
0: Cuino tot el menjar que puc que cuinaven els meus avis.
1: Ah, això és
0: les
1: maco.
0: Meves àvies.
1: Ah, això és molt maco.
0: Perquè, pels meus pares.
1: Ah,
0: perquè
1: que guai.
0: Tinguin... el,
1: sí.
0: Doncs això, el gust, el record emocional d'aquells plats que ells prenien quan ells eren, quan estaven els meus avis vius, i jo també, perquè jo tinc aquest record emocional vinculat als meus avis.
1: Clar,
0: i a mi això em sembla que és fer hogar.
1: Mira,
0: una mica
1: jo crec que és molt interessant perquè estem dient una mica al contrari, però va per al mateix punt. Deixa'm que saludi la Silvi Pérez. Hola, Silvi, què tal? Bona nit.
2: Hola, ja bona nit, bona nit als dos.
1: Bona nit, ja veus que t'hem descobert, estem explotant, perquè ens va agradar molt l'altre dia. Sí, la Silvia és psicòloga i és professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. És possible que hi hagi nostàlgia bona i nostàlgia no tan bona? És a dir, perquè a mi això que estava explicant ara mateix la Eva, és evident que el que fa ella reproduint el menú que feien els seus avis de cara que els seus pares es retrobin amb aquells gustos, és una nostàlgia meravellosa. És una nostàlgia molt bonica. Però que, en canvi, també tenim una altra de nostàlgia que ens fa més mal que no pas bé, no?
2: Sí. Anem per parts. La nostàlgia que explica l'Eva també és una... Tot i que ja ho digui que ho fa per al present, també ho fa pel futur. És a dir, hi ha moltes nostàlgies que el que fan és ens donen esperança i motivació. Vull dir, jo també faig el que feia la meva mare per Nadal. La meva mare no hi és. I no ho faig només pel meu pare, ho faig també pel meu fill.
0: Clar,
2: és a dir,
0: clar.
2: Vull que el meu fill també sàpiga quins eren els sabors que menjava la seva àvia, saps? Vull dir, però no és només mirant enrere des d'un punt de vista d'abuelo cebolleta, saps?
1: Yeah.
2: Et donen com pertinença, t'ajuda a crear la teva història... Vull dir,
0: construeixes
2: en aquest sentit...
0: futur.
1: A la Silvi, com a tu, tampoc no li agrada el Nadal, veig, no? No t'agrada gens el Nadal a tu, no?
2: Bueno, no et pensis, eh? He passat èpoques de librito,
1: però...
2: Sí.
1: Èpoques de librito és un concepte no científic que m'agrada molt.
0: No, a mi també, m'està agradant.
1: Les èpoques de librito, m'agrada molt. Digues.
2: Me lo voy a guardar. Et citaré, però me lo voy a guardar.
1: Molt bé.
2: No, però vull dir que... per tu, de totes maneres, també té una funció nostàlgica, Toni? Perquè és la teva història.
1: Clar.
2: És a dir, tu també tens una nostàlgia amb el teu librito i tu librito també té construir tu futuro, saps?
1: No, això estic segur. O sigui, que els libritos construeixen el futur i de quina manera, i molt bons.
0: Ai, quan comparteixis el librito.
1: No, però sí, no és una decisió de... No, compte que... A veure, a mi no em desagrada el Nadal, I no és que no puguis compartir-lo, és que és una opció personal. És a dir, que un dia vaig dir... Jo no vaig a tot arreu que m'han dit que m'han convidat. I m'havien convidat com a 4 o 5 llocs. I jo a tothom li deia que no tenia res a fer. Ai, que feia una altra cosa. I per què? Perquè em venia de gust quedar-me a casa meva, jo sol, i és una...

0: Una tradició, jo trobo que és xulíssima, no?
1: Però també
0: no?
1: Sí,
0: és raro.
1: Venga, la psicòloga te dice que no està mal.
0: Ah, bueno, està bé.
1: Està bé. Ara, també és veritat el que dius, és a dir, hi ha aquella sensació nostàlgica de comparació, de dir, estem mirant enrere des del punt de vista de era millor abans que ara. No? És això el que entenc que vols dir, que dolenta.
0: Jo... Sí, bueno, clar, és a dir, el que et sàpiga greu, no? El anar a buscar la nostàlgia com una porta a la tristesa, no?
1: Bueno, és que la nostàlgia, la melancolia, té ja aquella cosa romàntica, no? També és... Normalment, quan anem a buscar aquesta nostàlgia, quan anem a buscar aquesta melancolia, és perquè la necessitem. Si no, no la vas a buscar. A dir, si tu ja estàs bé, tranquil, content, alegre i de més, no vas a buscar aquesta nostàlgia. Si la vas a buscar és perquè la necessites per regular-te. Yeah. És molt teòric, eh? Però...
0: No, està bé. Què penses, Eva?
2: Que jo mirem el passat per construir futur. És exactament això. Llavors, jo crec que, igual que... O sigui, jo crec que la mirada al passat... a mi em... O sigui, em reconforta...
1: Et reforça.
2: Sí, perquè sóc qui sóc i com sóc per totes i cada una de les coses que he viscut. Llavors, hi ha èpoques, que hi ha èpoques, evidentment, que m'estresso més, doncs, o sigui, si vaig enrere, doncs, són èpoques molt més convulses, que no em ve de gust quedar-me allà, perquè... però també aprenc d'això. I jo ara me n'adono que, suposo que el ser mare, o sigui, per mi és important els records que tindran els meus fills de lo que estan vivint. Perquè, i això també serà nostàlgia per ells.
0: Sí, sí. No, i segur que és així. Jo el que dic és que segurament no tothom utilitza la nostàlgia de la mateixa manera. I que hi ha moltes maneres de tenir nostàlgia segurament també. És a dir, tu dius, i em sembla que tenint en compte el que dèieu tant la Silvi com tu, no toco ni una coma, segur que és així, no? Que és construir, i m'agrada molt com ho he explicat, no? El futur a base del passat, també, de basar-vos en aquella nostàlgia del passat. Però hi ha gent que viu el seu passat com l'única cosa, i que allò nostre... Clar, és a dir, que segurament és una qüestió, també, probablement de dosi, de saber combinar, de tenir els estris, els elements, és a dir, si tu a casa resulta que ve tothom a sopar, els teus pares, tens els nens, tens el no sé què, no sé... Segurament, doncs, hi ha aquesta base més positiva. Hi ha molta gent sola, per exemple, que basa la seva nostàlgia amb el record, i que això no és per muntar un futur, sinó per suportar el present, moltes vegades, no?
1: Exacte, ho has explicat molt bé, Toni. És a dir, moltes vegades anem a buscar aquesta nostàlgia per reconfortar-nos, per sostenir el present. És a dir, no tant per construir el futur, que és la part com bonica, sinó com una qüestió reactiva. Yeah. És a dir, la inestabilitat social, les crisis que puguis tenir, com tot flueix tan ràpid. Anar a buscar el que és més antic ens dona com un moment de pausa, com un moment d'aturar-se. Ara, també us diré una cosa, Tinc la sensació que hi ha com el màrqueting de la nostàlgia.
0: Clar.
2: Si tu creus.
0: I tant.
1: Sí, ja lo vintage.
0: Vuelve a casa, vuelve por Navidad.
2: Ai, no, a mi em fa plorar això, eh? Bé.
0: Bueno, perquè és això, clar.
2: No, totalment.
1: Però hi ha aquella cosa vintage, hi ha aquella cosa... Perquè ho sabem, perquè està estudiat, és a dir, l'activar records nostàlgics normalment dona sensació de confort, d'identitat, tot allò que dèiem de la part positiva. I jo crec que hi ha cert màrqueting d'aquesta nostàlgia. Ven, la nostàlgia ven. La música retro, les sèries ambientades en èpoques passades, la roba dels 70, els pentines dels 60... No? La festa vuitantera, el no sé... No?
0: És que la festa vuitantera és insuportable.
2: Què dius?
0: És insuportable. Veus? És
2: no,
0: el mateix.
2: És que, mira,
0: és que és el mateix. A mi em portes de festa, me'n portes a veure com aquest dissabte els Too Many DJs. A mi no em portis a veure una banda de fa 30 anys, perquè ella era música fa 30 anys, no d'ara.
2: Pues jo tinc entrades per veure l'Oreja de Bangkok.
0: Veus?
2: Em fa molta
0: sí, il·lusió. Segur. Però l'Oreja de Bangkok amb la nova que era l'antiga. Veus, això és nostàlgia.
2: No, home, evidentment. O sigui, jo vaig trigar 0, perquè de sobte era com... Ala! O sigui, fa...
1: Jo també.
0: Tu veus? També, eh?
2: Molta il·lusió. Però és que jo, de veritat, o sigui, crec que, si no sé si ven, però segurament sí, però és que jo ho entenc que vengui, perquè, perquè hi ha una part de coixí, és com el record que tens quan estàs malalt, de que venia la mama amb una sopa calenteta i et posaven al sofà amb la manta i tal, i tu podies morir-te perquè algú t'estava cuidant, que tu quan et fas gran al final t'has de cuidar tu mateix,
0: tu
2: i a vegades estàs allà fent
0: amb la sopa i tot,
2: amb la sopa i tot, i vas, bueno, exacte, doncs
1: de sobre.
2: Tires enrere.
0: Home, no, de sobre no, perdona, Silvi, no. O
2: sigui, de sobre no.
0: De tant en tant un fa un caldo
2: amb una olla gran,
0: el deixes en congelador.
1: És cert. Que, si fas libritos, fas caldo, perdó.
0: Home, no, faltaria més. Diu, una sopa de sobre. Vale. Silvi, sisplau, molt bona psicòloga.
2: Bueno, també,
0: però
2: també t'he de dir que les sopes de sobre s'han de tenir a l'armari, perquè a vegades passen coses, accidents.
0: I menja sopa de sobre?
2: Menjo fabada litoral i el guacamole.
0: En sèrio?
2: Home.
0: I està bona? Sempre havia pensat, està bona o no?
2: La fabada litoral estava molt bona.
1: Sí, perquè li activa un record nostàlgic.
0: Clar.
2: Sí,
0: tu,
2: Sí,
0: fem una cosa. La primera vegada vine a l'estudi, sisplau. Jo et vull conèixer. No, però jo crec que vosaltres sou una mica allò. Les dues orelles de Bangkok, comiendo fabada litoral. Quina llàstima, no?
2: I els entrepans de la Piara.
0: De Mina.
2: La Mina.
0: Mina. Allò sí que era boníssim. Boníssim. Aquí sí que aplico la nostàlgia.
2: Ah,
0: i les natilles.
1: També hi ha una cosa, que és que la nostàlgia, jo que comentava abans de viu el present, aprofita cada cosa que sents, no? Que li diem al jovent, és que la interpretació que fas del passat la fas des del teu present. Vull dir que ja està filtrat, és subjectiva. Ja t'han passat coses després. Per tant, interpretes el passat des del punt de vista del present.
0: Clar.
1: I això és el que li dona valor o li treu.
2: Clar. Però a mi això em sembla fantàstic, em sembla terapèutic, perquè és veritat, si tu quan vius les coses, moltes vegades, bueno, hi ha coses que són traumàtiques i que les, en el present, vull dir que tu passes moments difícils a la vida, coses que, bueno, pues que et fan mal, que pateixes, no? Però després quan tu recordes, quan tu tires enrere, moltes vegades ja no tens el record del mal que vas patir, sinó que ets capaç d'extreure aprenentatges.
0: La cosa bona, sí, sí.
2: Clar, i llavors, per això dic que al final t'acabes construint, ets qui, tu, som qui som gràcies a totes les coses que hem viscut, i tenir la capacitat de poder mirar enrere i revisar allò que vam fer, allò que vam viure, també em sembla que està bé. Que és...
0: No, sí, sí, està bé, sí, és que està bé, no?
1: Està bé, el que passa que és cert que socialment, una cosa és el que sempre dic, una cosa a nivell individual, no? Que cadascuna de nosaltres com ho fem, com ho gestionem, com això ens ajuda a construir-nos cap al futur, com ens reconforta en moments de, no? de malestar, i una altra cosa és que com a societat ens instal·lem permanentment en la sensació de que abans ho fèiem millor, que abans la situació era més calmada, que les coses eren més clares. No sé, aquesta sensació constant de lo que hi havia abans era més tranquil, més segur i més bo, no ens ajuda tampoc.
0: Clar,
1: com a societat
0: però
1: avançar.
0: Això s'està definit. Cualquier tiempo pasado fue mejor. És a dir, tots tendim a fer Disney una mica al passat.
2: Sí.
0: I, evidentment, ens oblidem de les parts negatives. Mireu, fa un moment estava dient justament la nostra col·laboradora Eva Santolària i també la Silvia han coincidit amb el tema de les sèries dels grups de música, no?, que triomfen fent allò que diríem els tributs. I hi ha gent que quan sent aquesta cançó que anem a posar ara es torna absolutament boja. Mira.

0: Aquest senyor que canta no és el Freddie Mercury. És el Francesc López. Hola, Francesc, bona nit.
1: Bona nit.
0: Déu-n'hi-do quina veu tens, no?
1: Bueno, sí, me vaig venir amb aquesta veu posada.
0: No, no, doncs déu-n'hi-do el bé que has sàpigut utilitzar-la. En Francesc López és el cantant de Bulsara, és una banda tribut a Queen, oi?
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, com neix aquesta història, Francesc?
1: Bueno, neix... Nosaltres vam començar treballant per una tercera persona. Uh-huh. Ens portava a hotels, ens aconseguia hotels, ens aconseguia càmpings... I vam anar creixent a poc, ens vam posar després pel nostre compte i, bueno, mica en mica, pues, hem anat pujant.
0: Déu-n'hi-do, eh? I on actueu? Ara mateix esteu, teniu una agenda bastant potent, no?
1: Bueno, sí, aquest any, déu-n'hi-do. Mira, per exemple, aquest cap de setmana, el dissabte, estem a Hospitalet, de Llobregat, a el que és a l'amfiteatre del Parc de Can Boixeres.
0: Sí.
1: I toquem a partir de les 9.
0: Déu-n'hi-do. Però mireu com canta, eh? Mira, puja una miqueta, mira. Quin és el consumidor de la vostra música? M'imagino gent ja em torna als 45, 50, 55, no?
1: Sí, ronden per aquí. Les edats ronden per aquest barem. El que passa que també és veritat que hi ha molta gent jove que també ve a veure'ns.
0: Clar, clar. Sí, sí.
1: El que passa és que, clar, no és el tipus de públic majoritari, però déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do als joves com els agrada també la música del 80 i dels 90.
0: Déu-n'hi-do. Sona, Francesc, un dia d'aquests has de venir a l'estudi, parlarem amb molta més calma del tema un divendres, que jo crec que seria ideal. Et vens i comentem jugada i posem les teves cançons i ens expliques una mica. Avui t'agraeixo moltíssim, que hagis tret el cap per aquest fragment del nostre programa. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Veus? El que dèiem? 45, 50, 55... Pues eso.
2: Claro.
0: No, sí, Lluís?
2: Avui, que fa anys que... Avui fa anys que va morir el Freddie Mercury.
0: Ah, sí? Em va fer molta pena a mi, la
2: avui no és 24 de novembre, avui?
0: Sí.
2: Sí, sí.
0: Bueno, doncs se m'havia passat.
2: Sembla que estic controlats, però que...
3: I què ha passat? Ha sonat la cançó i què hem fet tots?
0: Sí, però si no...
3: No?
0: Clar.
3: T'aixeques.
0: Sí, però jo insisteixo que l'altre dia ho explicava, hi ha un munt de bandes que és dedicades a Supertramp. I un dia jo li vaig preguntar a un nano, però tu saps qui és Supertramp? I em va dir, home, clar, el president dels Estats Units. M'entens una mica? És a dir, que allò que per nosaltres és molt d'aquesta manera, la gent jove, doncs, bueno, la gent, clar, de 20 anys, estan amb altres coses.
2: Sí, però et diré que els grans clàssics, diguéssim, els grans clàssics nostres, jo que també tinc 48, tinc un fill de 19 i de tant en tant el sento amb cançons o música de la meva època.
0: Perquè té una mare pesada que li posa...
2: També,
0: veus? Pobra. Segur, li posa la musiqueta, clar, normal, no? No, i està molt bé
2: també,
0: que sigui així.
2: També.
0: Sí, està molt
2: però
0: bé que
2: sigui
0: així.
2: Però de tant en tant sí que sento... Sí, i penso, veus? No està tot tan perdut.
0: No, però sí, jo crec que això, si voleu que us digui de veritat, es repeteix. És igual que abans.
2: Constantment.
0: O sigui, nosaltres, quan teníem 20 anys, era el mateix. També coneixíem... O sigui, a mi els Beatles no m'ha tocat viure'ls de prop, ni els Rolling Stones tampoc. Però això no trec que els conegués, no?
3: No ho sé. Jo no sé si...
0: Abans era millor, no? Abans era millor.
3: No, però de veritat, o sigui, jo no sé si quan els meus pares... O sigui, jo tinc 50, no? Doncs quan els meus pares tenien pues 40 o 50 anys, va haver-hi un moment de com de tirar enrere a nivell, saps, de cultural, potser, sí, en general.
0: Potser no. També perquè no hi havia tant lloc al que anar, saps? Nosaltres som d'una generació...
2: No era tan compartit, és a dir, jo la sensació que tinc és que tot està molt més compartit a nivell social, eh?
0: Clar.
2: Més fàcil, més divulgat, més... tothom veu lo mateix, saps?
0: Sí, hi ha molt de màrqueting. Torna a l'oreja de Van Gogh. I aneu tots com a locos. No, jo amb altres coses igual, eh? O sigui, a comprar l'oreja de Van Gogh. O això que ha passat ara amb Oques Grasses.
2: Bueno,
0: lo mateix. Oi, que se'n van i de sobte quatre estadis olímpics, que diu.
2: Sí, però aquí hi ha un altre fenomen que ara també es parla molt, del FOMO, que és com la por a perdre't el que està passant, el Jordi Merck, desconnectar...
0: El Jordi Merck ens ho va explicar l'altre dia, que ell es va posar per tafaneig a mirar la pàgina i va acabar gastant-se 220 euros comprant 4 entrades.
3: Però per què?
0: Perquè no es volia quedar fora sense...
3: O sigui, és no voler-te perdre una cosa que està passant,
0: sí,
3: quedar-te fora del...
0: La necessitat d'estar tot arreu, saps? Si ets guai, has d'estar allà. Perquè això és el que fem tots. Déu-n'hi-do. En fi, res, Silvia, hauràs de venir un dia, ja t'ho dic ara, val?
2: M'encantada.
0: Vale. Doncs no portis sopa, ja la posarem nosaltres, val?
2: No.
0: Val.
2: Escolta, que faig uns caldos boníssims, eh?
0: Sí, ja ho he vist. Ja. Ho he vist, sí, sí. La gallina et queda una mica blanca, però tret d'això està bé, no?
2: Ja t'ho explicaré un altre dia.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, de veritat, molt amable.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Els Mossos investiguen un nou presumpte cas de violència masclista al Tarragonès. Andreu Vinyes.
2: Així és, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres a la Canonja, al Tarragonès, un home de 44 anys acusat d'apunyalar la seva parella. Segons Mossos d'Esquadra, Ràdio 4, la dona ha patit ferides d'extrema gravetat, està ingressada a la unitat de cures intensives, tot i que en principi no estem per la seva vida. Els fets han passat cap a les 10 del matí al domicili de la parella, al carrer Escultor Martorell, de la localitat del Tarragonès. Els vigilants municipals han retingut el presumpte agressor fins a l'arribada dels Mossos. L'home, que té 14 antecedents, està acusat d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa.
0: Gràcies, Andreu. D'altra banda, hem de recordar que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a la violència masclista. Són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. Un esfondrament en les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac ha obligat a interrompre la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 entre Montcada i Sant Andreu. L'incident no ha causat ferits, però ha obert un gran esvoranc que s'ha empassat una grua de grans dimensions. Tècnics de DIF treballen per determinar les causes de l'esfondrament i comprovar l'estabilitat del terreny. Arturo Pastor, subdirector de construcció de DIF.
3: Estamos todavía evaluando las causas que han podido motivar el incidente que hemos tenido.
0: De moment no hi ha previsió de restablir la circulació i la zona continua acordonada. Cada 24 hores l'operadora controlarà si hi ha moviments a la zona de l'esfondrament. Clara Latorre, cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
4: L'empresa que s'ha encarregat de l'auscultació ens anirà transmetent aquest report cada 24 hores sobre si hi ha moviment o no hi ha moviment. En cas que no hi hagi moviment, continuarem amb la nostra activitat normal. En cas que sí que es detecti algun moviment, es vindrà a fer els reconeixements de possibles patologies que hagin ocorregut.
0: Més qüestions. Els bombers han donat per estabilitzat cap a 8:45 del vespre l'incendi agrícola i forestal de Cabra del Camp. A l'Alt Camp, el foc havia obligat a mobilitzar 14 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. Pel que fa a l'incendi de Cervelló, continua actiu, però evoluciona favorablement. El cap de les flames ha arribat fins a l'urbanització de les Rovires, on s'han vist afectats 3 vehicles i diverses parcel·les. Els bombers mantenen un ampli dispositiu amb 170 efectius, 43 vehicles terrestres i 10 mitjans aeris, mentre els agents rurals investiguen les causes del foc. Protecció Civil manté el confinament de 300 veïns de dues urbanitzacions. I pel que fa a la política catalana, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat un govern estable mentre l'oposició li ha reclamat més canvis rere el relleu puntual a drets socials. Cambra Catalana, Helena García, bona nit.
5: Illa tanca la porta a la remodelació del govern que li reclamen els socis Esquerra i Comuns i l'oposició en bloc.
6: 12 vegades el meu govern, poques. Hi ha un rumb que va, hi ha una direcció que va ara, i per tant he apostat, sí, per l'estabilitat.
5: El president referma que el canvi a drets socials no és de polítiques. I a la reforma de la DGAIA, residències, dependència, ingrés mínim vital i sensellarisme, Illa assuma que espera que la Generalitat assumeixi les competències en immigració que bandera Junts. Esquerra i Comuns donen per fet que farà més relleus els propers mesos. Apunten a Salut Pané i Territori Paneque, Sala Jové i Albià.
7: No és un canvi de rumb.
8: Ha deixat perdre l'ocasió de fer de la necessitat virtut.
9: La crisi de govern que el país necessita és dividir habitatge, energia i mobilitat.
5: PP, Vox i Aliança insisteixen en la crisi de la DGAIA i retreuen a Martínez Bravo que hagi deixat el govern sense donar la cara avui al Parlament.
0: Gràcies, Helena, i ens fixem en la previsió del temps. Emet, Juan Carlos Piña, bona nit.
10: Bona nit, què tal? Demà dijous a Catalunya tindrem temps estable, presència de pols en suspensió i unes temperatures diurnes que es mantindran sense canvis al litoral i pujaran a la resta de la comunitat. Arribarem a màximes de 42 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET mantindrà activat l'avís per calor a l'interior de Girona, de Barcelona, a l'interior sud de Tarragona i a tota la província de Lleida, sent de nivell taronja a perill important a la província de Lleida. Per altra banda, bufarà vent fluix variable tendint al migdia a llevant al litoral, a la component sud a l'interior de la meitat oriental i a ponent moderat a l'occidental. És una informació d'EMET.
0: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4. Ara comença Metròpoli, amb Xavi Collado.
7: Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metròpoli de Ràdio 4.

0: Aquesta nit ens acompanya un dels impulsors de la música en català. És Joan Carles Doval. Ell, a banda de ser Creu de Sant Jordi 2022, és fundador d'una companyia discogràfica que ha fet molt per la música a casa nostra. És la discogràfica Pickup. Joan Carles, benvingut, bona nit.
1: Hola, bona nit. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Com estàs?
1: Doncs bé, feliç i content d'estar per aquí amb tots vosaltres.
0: Un documental molt important per conèixer la història de Picac i la música en català. Un documental que podem veure a la plataforma d'aquesta casa de televisió espanyola i també a 3CAT. No? 40 anys són molt de música en català. Com va néixer la idea de fundar Picac?
1: Doncs fixa't, jo estava treballant a Edixa. Edixa tanca el desembre de 1983, tanquen perquè hi havia una crisi enorme a l'empresa, es devien molts diners a Hisenda, la Seguretat Social, etc, etc. Tanquen el desembre i el gener obren una nova companyia, els mateixos propietaris d'Edixa, que era PDI, Produccions Discogràfiques Independents. Però aquí hi ha un canvi de criteri, un canvi d'estil, una nova manera d'enfocar el tema de la música enregistrada. I amb tot això jo ja feia temps que tenia al cap crear un segell propi. I vaig pensar, doncs, que era el moment oportú. De fet, jo vaig entrar a treballar a PDI igualment, o sigui, tanquem... Surto el 31 de desembre d'Edixa i a l'1 de gener doncs, entro a PDI, que era el que vam fer tots els treballadors, però hi vaig ser-hi únicament un mes. A finals de gener vaig plegar, me'n vaig anar, i durant el mes de març, febrer i març, vaig anar madurant la idea com ho feia, i el dia 2 d'abril doncs, obrí un despatxet petit al carrer Consell de Cent, doncs, despatx ben petit, dues taules, un telèfon, i així es vaig començar des de zero, i jo sol, i com vaig poder, vaig tenir una companya que és la Cristina Colebres, que ens va ajudar i va ser la primera treballadora de Pickup i vam anar creixent.
0: 42 anys ja, no?
1: 42 ja són, sí.
0: 26, 42 anys de música en català. I com arriba el primer fitxatge?
1: Doncs, quan jo ja portava un bagatge musical, de música enregistrada, vull dir, des d'Edixa, ja tenia diverses coses pensades. Una d'elles era l'Héctor Vila, que jo el volia treure a Edixa, i Edixa no em van deixar en aquell moment, perquè creien que podia fer ombra el Santi Vendrell, que era un altre que tenia un target semblant de gent adolescent, d'una visió de la cançó d'autor moderna, més electrònica i aquestes coses, no? I aleshores, doncs, quan no el vaig poder editar a Edixa, va ser un dels primers discos que es van editar a Pickup. I l'altre també va ser, doncs, l'Eugeni, que això és tot una altra cosa. Jo l'Eugeni el coneixia de feia molts anys, de quan jo treballava a Ràdio Sabadell, i ell venia per allà i aquestes coses... Quan estava a Edixa vaig intentar fitxar-lo i no va voler. Va tenir una molt mala experiència amb la seva primera discogràfica i els seus tres primers discos. Sempre es va sentir estafat i deia que mai més a la vida volia tornar a enregistrar amb cap companyia discogràfica. I quan li vaig oferir venir a Edixa, tampoc va voler. A l'obrir Pickup és ell que em truca, que em telefona, em pregunta qui hi ha al darrere... Jo li dic a ningú, que estic jo solet, i llavors em diu que si estic jo sol, doncs que confia en mi i que vol tornar a enregistrar. I aquí comencem una llarga carrera amb l'Eugeni que dura fins al dia que es mor i que va ser doncs, un artista importantíssim per nosaltres per poder començar a créixer i moltes més coses. L'Eugeni ha estat una persona molt important a Pickup.
0: Aquell any, el 84, teníem de president el Jordi Pujol. Tenia una política important lingüística i cultural. També tenia una bona política cultural en aquell moment per impulsar el que era la música en català?
1: No, en absolut. El primer govern de Jordi Pujol no tenia cap mena d'interès en tot aquest tema. El que sí que tenia interès era en el tema de la llengua. En el tema de la llengua hi tenia interès. Però el seu enfoc no era precisament el nostre, amb la qüestió musical. Max Kanner, que va ser el primer conseller de Cultura, es va dedicar a reconstruir una mica el país a nivell d'edificis. Quan parlava de música, doncs, li interessava el tema de Liceu, li interessava construir coses, però el de la música més o menys popular no li interessava gens. A més, veníem del món dels cantautors, que els polítics, de dretes i d'esquerres, tots, els donaven per amortitzats. És a dir, els van utilitzar durant el final del franquisme i durant la transició, però un cop recuperat el govern de la Generalitat van considerar que estaven amortitzats i no els interessava per res. És a dir, els hi feia més aviat nosa. Quan vam voler començar amb tot el tema del rock, ho veien amb millors ulls, però tampoc els hi feia massa il·lusió. És a dir, que no els vam tenir sempre en contra. I mira, i recordaré sempre un debat que vam tenir amb el Joan Granados, que era el primer president de la corporació. Això va ser a través de l'altaveu de Sant Boi i es va transmetre per aquesta casa, per Ràdio 4, i que en Joan Granados i jo no ens vam entendre absolutament amb res, perquè jo li deia que, clar, que com era possible que tenint una ràdio pública i una televisió pública no es donés el més mínim suport a la música en català. I ell em deia que el suport era a la llengua en català, i pel suport a la llengua en català el que els interessava era transmetre els partits del Barça i passar al Dallas, que això era lo important, i que la música popular, la que nosaltres produïem, no tenia cap mena d'interès. Era el criteri del senyor Joan Granados en aquell moment. I clar, jo quedava realment esparverat, perquè teníem infinitament més suport per part de Ràdio 4 i per part del canalet de la Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya, que sempre, i durant aquells anys, havia donat suport a la música en català, cosa que ara i el Doscat no fa. Però en aquell moment sí. I clar, nosaltres esperàvem que si les desconnexions de Ràdio Televisió Espanyola es donaven suport, seria molt més ampli el que tindríem amb una televisió nacional de Catalunya. I va ser tot el contrari. Tot el contrari, però és que no ho veien, no ho creien. Vam tenir que picar

0: Com arriba el rock català a picar?
1: Doncs mira, també al principi, en el mateix any 84, agafem un grup de rock dur de Figueres que es diuen Rockson, que fan un rock dur que està molt bé. Els promocionem molt fort, surten en el programa Aplauso de l'Uribarri, quan en aquella època havien dos canals de televisió. Fem moltes coses. Teníem un pacte amb el Gai Mercader amb el tema editorial, i el pacte era que els posava de taloners dels Scorpions amb el seu concert a Barcelona. La nit abans del concert amb els Scorpions es van barallar entre ells i el grup es va dissoldre. I jo vaig agafar realment un anuig important, em vaig enfadar. I jo vaig estar bastant temps que deia que no volia més grups perquè es barallaven i que preferia treballar amb solistes que només es barallaven entre ells. Però al cap d'un temps, al cap d'uns anys, se'm presenta en el despatx el Martín Rodríguez, que era el bateria de Rockson, i em diu que està treballant un nou projecte. I jo li dic que no vull saber res de cap nou projecte de rock. I, home, és un projecte nou que estem fent, que et pot interessar i tal. Total, que al final va venir al despatx ell i una noia que es deia Lupe Villar, i em van portar un caset, una cinta de caset amb dues cançons. Una era El senyor de les pedres, l'altra era El vol de l'home ocell, i quan les vaig escoltar vaig quedar garrat i bat i vaig dir, a veure, quan podeu entrar a l'estudi, no? I Sang Traït, doncs, van entrar a picar a través del Martín Rodríguez, que era el bateria, i d'aquesta manera que us estic explicant, ells al cap d'uns dies feien un concert a Empúria Brava, allà a l'Octopus, i vaig anar, encara no havíem tret el disc, allò estava ple, la gent se sabia les cançons de memòria, em vaig donar compte que allò podia tenir molt èxit, i a partir d'aquí vam tornar a començar a treballar el rock, i a partir d'aquí doncs van entrar el Sau i van entrar allà amb Trencat per Defunció i molts altres grups, i vam treballar d'una manera bastant intensa tot el rock que es feia a Catalunya a finals dels 80 i primers 90.

0: Joan Carles, i en Gato Pérez també va ser important a Pickup.
1: Molt, en Gato Pérez me l'estimo molt. Vam ser molt amics, vam treballar junts a Edixa. A Edixa, tota la campanya de promoció del seu disc Romesco li vaig fer jo, i vam agafar molta amistat, a més que a mi m'agradava molt, i era un personatge que jo reivindico molt. Va arribar de l'Argentina quan tenia 18 anys. Es va enamorar d'aquesta ciutat. Coneixia tots els racons. Em ensenyava racons de Barcelona que jo no coneixia. Era un home molt culte. Era corredor de cotxes. Era un gran gastrònom. Sabia escriure molt bé. Les seves lletres són precioses. I era un home doncs, que tenia un nivell intel·lectual molt alt. Edixa se'n va anar a l'AMI i quan vàrem començar a Pickup va venir a Pickup i en Pickup vàrem fer 3 o 4 discos i vaja, fins quasi al final. La veritat és que amb el Gato teníem èpoques bones i dolentes perquè també ens barallàvem bastant, eh? Perquè el Gato també tenia el seu caràcter. Jo sempre deia que era com un gat, no? que quan em necessitava venia a remenar la cua i quan les coses anaven molt bé m'esgarrapava. Em feia una miqueta això. I pocs dies abans de morir ens havíem enfadat i em va deixar un missatge de veu en el telèfon fixe que teníem a l'empresa perquè li havien donat un premi pel disc Gato por Gato. I dient, fixa, tal i qual, tu que t'emprenyes tant, ens acaben de donar aquest premi per aquest disc, que és un disc sensacional. El Gato por Gato és un disc sensacional. En fi, que aquesta Gato, és una miqueta la història amb el Gato.
0: Tothom pensa que va tenir una carrera molt llarga i en Gato no va tenir una carrera llarga.
1: Si va morir 39 anys, el
0: 39 pobre. Anys.
1: Si va morir molt jove.
0: Sí, sí.
1: Bueno, la va tenir llarga d'alguna manera, sí, perquè pensa que ell era dels grans de Celeste. Ell tenia el grup Secta Sònica, sí, que era un dels grups importants de la música de Celeste. I és més, quan jo entro a treballar a Edixa tenia un segell que era Celeste, que és un segell que el Claudi Martí va fer conjuntament amb el Víctor Jou per promocionar tota la música que es feia Celeste. I qui dirigia el segell Celeste dins d'Edixa era el Gato Pérez.

0: Aquell 84 eren importants les havaneres?
1: Les havaneres, l'any 84, sí. Sí, les havaneres han tingut un crescendo, però això ve de lluny. Això sempre han tingut bastant èxit. Clar que quan la cantada de Palafrugell agafa tot l'èxit del món és quan Televisió comença a retransmetre les cantades. Però també s'ha de dir que si Televisió comença a transmetre les cantades és perquè ja se'n parla molt i perquè es va omplint. Però llavors es popularitza moltíssim més. Però l'havanera és important des de finals dels 60, eh? L'havanera és important de fa moltíssims anys.
0: Molts d'èxits amb aquests 42 anys de pick-up, però hi ha hagut moments durs? Hi ha hagut moments durs?
1: Molt. La història de pick-up és unes muntanyes russes total i absolutes. L'any 2004, quan vam celebrar el 20è aniversari, no teníem clar si celebrar el 20è aniversari o si tancar portes. Vam tenir problemes enormes. Vam tenir un gran problema. Era un moment que ja començava a canviar la manera de consumir la música enregistrada. I que hi havia també una gran pirateria. Hi havia aquest canvi d'hàbit de consum. Però, per una altra banda, nosaltres vam tenir un gran problema amb una inspecció d'Hisenda per un tema d'exportacions i amb un tema de Cuba. Nosaltres havíem obert als anys 90 una línia de música cubana, vam treballar molt amb la música cubana als anys 90. Nosaltres teníem per tot Europa tots els segells de la música cubana, tota. A part de que fèiem moltes produccions pròpies. Quan això ho vàrem començar a fer, que a Espanya governaven els socialistes, teníem facilitats per fer-ho. El 96 crec que és que l'Aznar arriba al poder i posa uns arancels duríssims perquè les empreses espanyoles no puguin treballar amb Cuba. Nosaltres vam fer un cas relatiu en aquests arancels per dos motius, perquè si hem d'aplicar aquest 25% que ens va posar l'Aznar, o Cuba no es pot vendre els discos perquè no surt a compte, s'arruïnen, o nosaltres no en podem vendre ni un perquè els preus haurien de ser el doble dels discos d'aquí i, per tant, tampoc en vendríem cap, no?

0: el Federico, que vivia a l'Havana casat amb una cubana i l'empresa tenia la seu a Panamà. Jo li havia fet una compra de discos, Picap fem la transferència, la Caixa d'Estalvis de Sabadell em fa la transferència, però cometen el greu error de fer la transferència amb dòlars i posant l'adreça de Panamà, posant l'adreça de l'Havana, una adreça de l'Havana que sortia per allà, em van aplicar la llei de l'embargament dels americans a Cuba, les 150.000 pessetes que havien fet la transferència van desaparèixer, se la van apropiar els americans, no me la van tornar mai a la vida. Nosaltres vam tenir que tornar a repetir la transferència perquè el proveïdor no tenia la culpa i vam pagar les 150.000 pessetes per segona vegada i Hisenda, quan veu que paguem això per segona vegada, diuen dues transferències a Panamà d'una mateixa factura, van aixecar sospites com si estiguessin blanquejant diner. Aquí ens fan la inspecció d'Hisenda Internacional i ens enganxen amb els aranzels de tot el que havíem comprat. Això va ser un desastre, vam tenir que pagar 60.000 euros, que era 60...
1: 10 milions de pessetes,
0: sí,
1: no?
0: Sí, 10 milions de pessetes, era en aquella època, que és això, exactament, que per nosaltres, això no molt tradicional, és un constipat, per nosaltres era una pulmonia doble, i això ens va agafar, doncs, al mateix moment que comencen a tancar els grans majoristes, tanca Yelmo, que era un gran majorista de Barcelona, ens enganxa un pilot de diners que no ens els paga, tanca Discos Castelló,
1: sí,
0: que ens fa també una enganxada de 60.000 euros, i nosaltres aquí sí que quedem que ja no sabem què fer perquè ja no tenim més crèdit.
1: Clar.
0: I aquí vam estar quasi a punt de tancar. Per sort, doncs, el Banc de Sabadell en aquell moment ens va fer confiança posant tot el meu patrimoni a mans del banc perquè em donessin crèdit i poder intentar tornar a renéixer i ho vàrem poder fer. I quan el que no volíem era donar la imatge de que estàvem a les últimes, el que vam fer, doncs va ser celebrar el 20è aniversari.
1: Clar.
0: I va anar molt bé.
1: No, clar que sí, clar que sí. Hi ha artistes com en Diango, que també han passat per Picap.
0: Sí, en Diango tenia un contracte també amb l'EMI, però el tenia únicament per cantar en castellà. I com que ell volia fer un disc en català, doncs en vam estar parlant i el vam fer un disc preciós. A més, hi ha una cançó que la canta amb el Jaume Aragall, que és una autèntica meravella. Una cançó que la va fer el seu fill, el Marc Llunes, i que el Diango la canta amb el Jaume Aragall. És una cançó preciosa. No.

0: Com neix la idea d'aquest documental?
1: Doncs una trobada amb en Siegfried Grass, que també ens coneixem de fa molts anys, perquè fixa't, quan el Siegfried era estudiant de periodisme, ell treballava a l'oficina del Joan Moles i Núria Batalla i feia de road manager de Lluís Llach, de la Maria del Mar Bonet, etc. Aquella època, jo estic parlant dels anys 70, eh?
0: Sí.
1: Aquella època jo organitzava pràcticament tots els concerts que es feien a Sabadell, especialment els cantautors. I quan feia venir el Lluís o feia venir la Maria del Mar, doncs venia el Siegfried de road manager i ens coneixíem de sempre. Després, ell, quan va acabar la carrera i va entrar a treballar a TV3, va estar molts anys de delegat a Madrid.
0: Sí.
1: I era una època que jo anava sovint a Madrid. I ens veiem i aquestes coses. Total, que amb en Siegfried, durant la direcció de Vicent Sánchez, que Vicent Sánchez i jo som amics de tota la vida, el seu segon era el Siegfried. És a dir, que hi ha hagut relació sempre. Jo m'ho trobava el Siegfried i jo li vaig dir, fem 40 anys, estaria molt bé que poguéssim fer un documental. I li va fer gràcia, em va parlar de seguida amb el Trepat, amb el Cristian Trepat, que és el cap de programes. Els hi va agradar l'idea i ens hi vam posar a treballar. I amb això, doncs, mira, el Pau Guixà i l'Àlex Gómez Font van dirigir el documental i s'ha estat bastant temps per fer-lo, però jo estic content del resultat, sí, ha sortit bé.
0: I per quin motiu els nostres oients han de veure aquest documental?
1: Home, jo crec que és interessant de veure perquè no és purament la història de Pick-up, és una miqueta la història dels darrers 40 anys, musicalment parlant, dels darrers 40 anys d'aquest país, no? I el documental és molt transversal, pot interessar a la gent més jove i a la gent més gran, perquè Pick-up ha sigut, és i serà una empresa molt transversal amb tots els gèneres musicals, i ho hem treballat pràcticament tot. Jo les úniques directrius que els hi vaig passar en els directors del documental és, sobretot, que no fos nostàlgic i que fos molt transversal. I crec que això s'ha aconseguit. Doncs es comença una miqueta amb els inicis, amb totes les músiques aquelles dels inicis, però acaba amb tots aquests grups joves de músiques urbanes i de més, també amb el relleu generacional que hem fet a Pick-up, deixant jo la direcció general i assumint la Bert López. És transversal, tot tipus de músics, surt la vostra companya Sílvia Tarragona, que coneix molt bé també, perquè ella ha treballat molt també en programes musicals.
0: Molt, molt.
1: I coneix

0: és la trajectòria. Jo estic content del resultat.
1: Aquest documental porta per títol Pick-up 40 anys creant espai musical català. De quina manera, Joan Carles, han canviat les companyies discogràfiques en els darrers anys?
0: Molt.
1: Molt, no?
0: Molt. Tenen un altre sentit i em sap greu dir-ho, però no han canviat per bé, eh? Han canviat... Entre companyies sempre, i com qualsevol altre negoci, hi ha competència. Però amb les companyies clàssiques de tota la vida, la competència sempre ha sigut molt lleial. Ara, amb les noves companyies, hi ha una competència bastant deslleial.
1: Caram.
0: Bastant deslleial. Petits grups quasi mafiosos que veten que hi ha altres companyies o altres empreses puguin entrar... Això passa en el món discogràfic, està passant en el món del management, està passant en el món dels festivals.
1: Sí.
0: Nosaltres, sí. Per exemple, els artistes que treballen en Pick-up no entren en els grans festivals. Estan vetats per uns nuclis mafiosos que existeixen entre aquest món empresarial. És a dir, que són formes d'entendre el negoci que saben greu perquè no és el que havia sigut dècades enrere. Que ja dic, competència n'hi ha hagut sempre. I sempre hi ha hagut discrepàncies potents, però com les actuals jo no havia vist mai.

0: Què va significar rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2022?
1: Doncs em va fer molta il·lusió perquè, a més, no ho sabia. Bé, jo el que sabia és que l'ha pecat, ho havia demanat feia anys, però feia anys el 18, quan em vaig jubilar, però que no es va considerar i em va semblar normal i lògic que no es considerés, i per tant m'havia oblidat total i absolutament. I un bon dia al matí estava a casa meva i em truquen i em diuen que la consellera de Cultura vol parlar amb mi. I en aquell moment vaig pensar, quina hauré fet jo ara, en quin jardí m'he posat? I vaig pensar, potser me l'he carregada amb algun tuit o alguna cosa, bueno, a veure què et diu. Francament vaig pensar això.
0: I no esperaves, no?
1: No, i se'm va posar la consellera i em va dir que és que se'm concedia la Creu de Sant Jordi. Jo, francament, vaig quedar garratibat, no ho podia entendre. No m'ho esperava de cap, però de cap de les maneres.
0: Joan Carles, i ara mateix cap a on va la política discogràfica de Pick Up?

Doncs mira, va pel mateix camí que tota la vida. O sigui, amb la intenció de ser transversals i de donar suport a la música, als creadors, als intèrprets dels països catalans i posant èmfasi en la llengua catalana. Aquesta és la idea fundacional i és la idea actual que, a més, està treballant l'Albert López. Naturalment, quan l'empresa ha de ser rendible i hem de poder pagar nòmines a final de mes, doncs publiquem més quantitat de música d'aquella que més demanda musical hi ha per part del públic, com és natural. Però sense descuidar les músiques minoritàries, sense descuidar les músiques de qualitat més minoritàries, que també atenen el seu públic, encara que sigui petit. Això és el que estem fent. I ho fem a través de diferents segells. Hi ha el segell de Pickup, hi ha el segell de The Lyrics, que és per a les músiques noves, alternatives i de més. Hi ha un segell que es diu Legend. Hi ha diversos segells dins de l'empresa per poder diferenciar una miqueta amb cada una de les músiques.

0: Des de l'any 84, donant suport a la música en català. Un documental, el podeu veure a aquesta casa i també a 3CAT. Picap, 40 anys creant espai musical català. I aquesta nit amb nosaltres el Joan Carles Doval, un dels impulsors de la música en català. Sense ell, la música en català actual no seria el que és. Joan Carles, gràcies per venir a Ràdio 4.
1: Moltes gràcies a vosaltres per l'empatia i pel suport que ens heu donat tota la vida, des de la Fundació.

0: Ràdio 4.
1: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública, aquells que escolten Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya. Mirin, aquesta temporada, el de nit, ha estat no només un programa de ràdio, ha estat una manera d'entendre la informació, el periodisme i la vida. Al llarg de tots aquests mesos han estat molts els personatges, les persones anònimes, aquells que tenien coses a dir-nos que han passat per l'estudi de Roc Boronat 127. Així doncs que al llarg d'aquest estiu, ara que estem tots molt més descansats, ara que tenim temps, ara que tenim forces i ganes, hem escollit, hem seleccionat els millors moments perquè vostès es facin una idea del que ha estat el de nit. Espero que ho disfrutin. Escoltin.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: La Societat d'Endocrins i Nutricionistes proposa eliminar els envasos de plàstic amb el fi de prevenir deficiències hormonals. Els especialistes recomanen evitar els empaquetats i comprar bé com feien les àvies, no? Allò, batzegades. Optar pels productes frescos com fruites i verdures en lloc dels ultraprocessats. Anava a dir Gustavo Alegret, també, segur que també menja amb tàper, perquè tots mengem amb tàper més tard o més d'ara. Però en Gerard Travé té tota la informació. Gerard Travé, bona nit.
2: Bona nit. Doncs coincidint amb el Dia Mundial de les Hormones, que es va celebrar el passat 24 d'abril, la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició va alertar que més de 2.000 substàncies poden alterar el sistema hormonal i va insistir en la necessitat de reduir l'exposició als anomenats disruptors endocrins. Entre les principals recomanacions, els especialistes proposen evitar els envasos de plàstic i substituir-los per alternatives com el vidre o l'acer inoxidable. També aconsellen prioritzar aliments frescos com fruites i verdures, comprar a granel i reduir el consum de productes ultraprocessats. Pel que fa al peix, recomanen escollir espècies de temporada, de pesca artesanal i de mida petita per disminuir l'exposició al mercuri i altres contaminants persistents. A més, alerten sobre alguns cosmètics que poden contenir ftalats, parabens o triclosan, que són substàncies que també poden interferir en el sistema endocrí.
1: Doncs ja ho veuen, no és només el que mengem, sinó on és, on es troba allò que mengem. El doctor Nicolás Olea és coordinador del grup d'endocrinologia i medi ambient de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició. Doctor Olea, bona nit.
3: Buenas noches, encantado de escucharlos.
1: Igualmente, doctor Olea, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, no sé si he hecho bien con este resumen igual tan básico, ¿no?
3: De que no es solo... No es nada básico,
1: perdón,
3: ha sido muy completo.
1: No somos solo lo que comemos, sino...

0: És un problema de perquè aquestes aspiracions poques vegades s'aconsegueixen, fins i tot amb el suport dels pares. Llavors, clar, això que està creant, doncs, unes dificultats creixents dels joves a emancipar-se.
1: Clar, unes dificultats creixent per emancipar-se i sobretot una frustració, com vostè explica molt bé, Jofre, en aquest informe, no? Perquè són la generació més preparada, la majoria d'ells han tingut accés a la universitat, la majoria d'ells parlen perfectament dos idiomes, la majoria d'ells han fet un màster, la majoria d'ells han treballat per pagar-se els estudis i han treballat molt, han estudiat a la universitat pública i ara han de veure amb 30 anys com han de viure amb els pares.
0: Sí, han de viure amb els pares i fins i tot tenir una parella que la seva parella està en la mateixa situació que ells, o sigui, que estan treballant, que té un nivell d'estudi, o sigui, ja no és només que depenguin del seu salari, sinó que fins i tot comptant amb el salari d'una altra persona també ho tenen molt complicat. O sigui, fins i tot amb la idea de que tu estic vulguis viure, crear una llar pròpia amb una altra persona, aquest ideal col·lectiu, fins i tot les persones comptant ingressos, és molt complicat. I de fet també volia comentar que quan es parla d'emancipació, clar, es parla d'emancipació i de fet és un concepte que és molt polidièdric, perquè normalment es parla del fet de marxar a casa dels pares, però fins i tot hi ha gent jove que quan aconsegueix marxar a casa dels pares ho fa en una situació de dependència. Ja sigui perquè els pares paguen el lloguer, ja sigui perquè paguen el pis on estan compartint l'habitatge, ja sigui perquè els ajuden a les tasques del dia a dia, vull dir que fins i tot el fet de viure fora a casa dels pares no necessàriament significa que siguin plenament els autònoms en un sentit complet de la vida, diguem.
1: Clar, és que si posem damunt de la taula aquestes xifres, Jofre, són brutals, no? L'accés al mercat residencial. La meitat dels joves de 26 a 34 anys que viu amb els pares no pot pagar-se un pis. El 44% d'aquests convivia amb algun dels seus progenitors el 2025. El nivell de renta és clau en l'emancipació. Els que tenen sort ja em permetrà poden, bé, heretar un pis, però no tothom té aquesta sort. De fet, l'altre dia també el diari El País explicava com cada vegada més són els pares que en vida cedeixen un pis perquè veuen que, si no, els fills no podran tirar endavant, no?
0: Exacte, i de fet això és un fenomen clàssic de reproducció de desigualtats socials, perquè, com bé deies, no tots els joves tenen pares que els hi puguin cedir un pis, encara que sigui pagant fins i tot els impostos o la fórmula jurídica que sigui. És clar. De fet, hi ha hagut estudis darrerament en els darrers anys que estan dient que és cert que augmenten les donacions i les herències, però això es produeix només, la majoria de vegades, en certs col·lectius socials. Hi ha molta gent jove que no pot aconseguir-ho. Llavors, clar, quan mirem les dades agregades de joves que s'emancipen i no sé què, no sé quantos, sí que veus que hi ha un percentatge de joves que va creixent, que viuen habitatges cedits, em sembla que era un 12 o alguna cosa així %, però si miréssim el col·lectiu d'aquestes persones joves, segurament el seu origen familiar seria molt específic, molt determinat. Per tant, no és una opció que estigui a l'abast de tothom.
1: Els joves tenen un greu problema de condicions laborals, tant en salari com en temporalitat. Però, clar, vostè, que també és un especialista en joventut, treball i pobresa, posem-nos en l'escenari més real i més trist, no? Ja sap vostè que aquí al programa tenim la sort de comptar amb la col·laboració del Pablo Feu, que és l'advocat en habitatge més important d'Espanya, diria jo, i que ell un dia, tot dinant, em va explicar: Sílvia, és que una persona que guanyi 2.000 euros al mes ja és pobra. No? Jo em vaig quedar molt astorada. 2.000 euros al mes no és qualsevol cosa, Jofre, però una persona que cobri només 2.000 euros al mes pot estar en una situació d'indefensió perquè no pot arribar a pagar el lloguer, o perquè si paga el lloguer ha de triar què fa. És a dir, ha de triar com menja, ha de triar si paga el gas, ha de triar, per exemple, si a l'estiu pot posar, no hi ha l'aire condicionat, el ventilador o no. La situació de la pobresa amb els joves, perquè sabem que hi ha 3 milions de nens pobres en aquest país, és cada vegada més esfereïdora, Jofre?
0: Sí, perquè a més, amb aquests 2.000 euros, que estem parlant de 2.000 euros, potser que en el millor dels casos, ja seria un gran quec una persona jove que és 2.000 euros, és el seu inici de l'etapa laboral. Aleshores, el que està passant al mercat de l'habitatge és que requereix molts anys d'estalvi per, o sigui, molts anys cobrant aquests 2.000 euros, si en el millor dels casos, per poder pagar l'entrada o la hipoteca del pis. Esclar, això és el que dèiem abans, que no tots els joves aconsegueixen això. I el fet que comentaves tu, que augmenti la pobresa, és cert, i a més el que és més preocupant és que la pobresa està augmentant sobretot en la població infantil. Per tant, com que ja sabem que la pobresa es transmet al llarg de la vida, si tu en els teus inicis has patit en condicions de pobresa, és molt probable que al llarg de la teva vida adulta arrosseguis part de les conseqüències d'haver estat en pobresa en la teva infància. Vol dir que aquests menors d'edat, que ara són pobres, segurament quan arribin a ser joves o adults, probablement seguiran recorreguts de precarietat.
1: I evidentment...
0: És un fenomen que no és només dels joves actuals, sinó els futurs joves que vindran, pues tindran molts problemes també de

0: d'estabilitat en els seus ingressos i les seves condicions de vida.
1: Clar, segons el que vostè explica, senyor López Uller, aquests joves no seran joves tota la vida. És a dir, si tenen precarietat als 35, als 40, vol dir que quan arribin a la vellesa en ve baixa, també seran pobres.
0: Sí. De fet, ara, per exemple, ja ho estem vivint ara, el gran problema que té la gent gran és la gent gran que està vivint de lloguer. La gent gran que viu actualment, que som d'això, que no tenen l'habitatge pagat, ara, per exemple, amb canvis en la relació dels lloguers o dels canvis en les condicions dels seus habitatges, què fa una persona gran, encara que hagi una pensió bona, quan ha de buscar-se un nou pis de lloguer? Clar, no pot hipotecar-se, perquè també ja és molt gran. Pues imagina't això, quan molta més aquesta gent jove precària arribi a ser gran, en quines condicions es trobarà? Perquè segurament molts no hauran pogut accedir a un habitatge en prioritat, estaran de lloguer, i això generarà problemes de què passarà amb les seves condicions residencials. Ja sabem que l'habitatge és el pal de paller de moltes altres coses, de pobresa, etcètera, etcètera. Vull dir que no és només el fet de tenir un habitatge, sinó que l'habitatge és segurament l'eix que protegeix o en aquest cas dificulta altres situacions que pugui tenir les persones.
1: Clar, i a més, això també provoca una angoixa no només des d'un punt de vista emocional, Jofre, sinó també i sobretot a tota la família, no? Avui que llegim a La Vanguardia que el problema pels gent jove i pels nens no és ja l'habitatge, sinó aquesta tecnoferència, no? Suècia demana als pares que no utilitzin el mòbil en presència dels nens. L'Agència de Salut Pública Sueca ha emès directrius perquè els pares i mares facin un ús saludable en zones lliures de pantalles a casa, no? Bé, doncs, si hem de deixar el telèfon quan som amb els nostres fills i no s'acaba d'entendre i costa, imagini vostè ja escenaris més complicats.
0: També és cert que en el cas hi ha una diferència important en el cas de Suècia, que és el tipus d'estat de benestar que tenim allà. Té un estat de benestar molt potent en el qual segurament una persona jove que vol emancipar-se té més opcions sense passar pel mercat lliure. En canvi, aquí estem en un model d'estat de benestar que bàsicament la protecció de les persones, siguin els infants, els joves, els grans, passa sobretot pel paper de la família. Aleshores, aquest paper protector de la família, que fins ara, més o menys, havia pogut anar sortejant, almenys per les classes mitjanes, doncs la majoria de problemes que tenien els integrants de les seves generacions, ara es troben que realment estan molt limitades.
1: Clar, no hi ha possibilitat de fer res, clar. Però fixi's, nosaltres que estàvem analitzant aquest article de La Vanguardia que a mi em va frapar tantíssim i que parlava també d'aquestes herències i donacions en vida, la transferència de capital de pares a fills està exercint una mica de paracaigudes de tota una generació en decriment de la pròpia necessitat d'aquestes persones que estan fent-se grans. Atenció, que no és poca cosa. Però clar, és que tots els especialistes que formaven part d'aquest informe parlaven d'això que deia en Pablo Feu, no? De llindar dels 2.131,6 euros mensuals. Ja amb això ja una persona pot tenir problemes. Però no problemes per poder viure en un pis petit. No, no. És que no arriben al pis petit. I aleshores és quan un jove, si vol emancipar-se, ha de viure en una habitació, a vegades en una condició una mica, per no dir, molt preocupant. Jofre.
0: Sí, de fet, el fet de compartir pis sempre ha existit. O sigui, és una cosa que ha fet tothom quan ha estat en època d'estudiant, que ha buscat un primer habitatge. El problema és que ara és una fórmula, o segurament l'única fórmula que troben tant joves com gent que ja no ho és, per continuar vivint en un habitatge, diguéssim, mínimament. O sigui, és clar, s'està produint un fenomen que s'està generalitzant com una forma alternativa de tinença, que fins ara era una cosa molt residual o molt temporal, s'està cronificant. Aleshores, per exemple, ens trobem famílies monoparentals compartint pis amb altres persones, gent treballadora que no és jove també compartint pis, evidentment joves que no només són estudiants que estan compartint pis, i no només per un semestre o un any, sinó com de manera permanent, i amb una rotació important amb la població que comparteix l'habitatge. Aleshores, aquests 2.000 euros, sobretot és el que deia abans, no és el fet de cobrar 2.000 euros, sinó quin estalvi pots haver generat o pot aportar a la teva família, i també quin tipus de treball estàs tenint, perquè clar, estem veient que actualment les condicions de treball, especialment amb la gent jove, estan molt, molt marcades pel tipus de feina que tens. O sigui, sí que hi ha una part de la gent jove que aconsegueix una feina, diguéssim, a l'antiga, amb promoció, amb capacitats de promoció, amb un itinerari laboral ascendent, estabilitat, però en canvi hi ha una gran majoria que fins i tot malgrat la reducció de la temporalitat que va suposar la reforma laboral del 22, encara estan en condicions molt precàries, no?
1: Absolut.
0: O molta gent que treballa a temps parcial de manera involuntària. És un fenomen que està emergent i que no se'n parla gaire, tampoc.
1: I què podem fer, Jofre? El senyor Feu ha estat l'advocat

0: que ha escrit aquesta proposta que té damunt de la taula el govern espanyol i abans el govern de la Generalitat de Catalunya, però el temps va passant, el comptador ja no el tenim a zero, el tenim molt endavant. Què podem fer, Jofre? Què li podem dir als joves que ens estan escoltant en aquests moments?
1: A veure, si hem de confiar en que les coses polítiques canvien a curt termini, difícilment ho serà, perquè de fet el problema dels joves i l'habitatge, si tiressin de maroteca, ja trobem que se'n parlava als anys 80. O sigui, una cosa que no és una cosa actual, sinó que és una cosa que s'ha anat agreujant temps a temps. Aleshores, la solució quina seria? Doncs segurament seria realment per realment fixar unes bases de com ha de ser la política d'habitatges per joves. Tenir molt clar que no tots els joves són iguals, per tant, sí que pots donar, per exemple, uns préstecs a l'emancipació, que és el que està fent ara el govern de Generalitat, pels joves que només l'únic problema que tenen, entre cometes, és pagar l'estalvi de l'entrada d'un pis, però hi ha gent jove que fins i tot treballant o no treballant, aquesta gent no sabem, no hi ha pròpiament moltes mesures adreçades amb ells, i fins i tot encara que hi són, segurament hi ha gent que no sap ni que existeixen. Aleshores, cal una part d'estabilitat política i després també de universalització o transparència de tots els ajuts que hi ha. Perquè al final s'acaba ara arribant a totes les mesures a un col·lectiu molt específic de persones joves.
0: Un col·lectiu molt específic de persones joves que, com dèiem, poden tenir la sort de tenir uns pares que potser poden ajudar-los econòmicament, però, atenció, si hi ha un ensurt, aleshores són els fills els que hauran d'ajudar econòmicament els pares. Un peix que es menja contínuament la cua. Jofre López Uller, sociòleg en habitatge, joventut, treball i pobresa, moltes gràcies per atendre'ns a aquesta hora, perquè és molt tard, però li agraeixo molt que ens hagi fet llum en aquest tema en un dia en el que el Sant Pare també ha volgut parlar amb els joves, aquests joves que els miraven i el miraven embadalit i que, desgraciadament per ells, tenen aquest problema, no? Que és què faran, com es poden emancipar i com poden començar una vida en solitari independentment dels seus pares. Moltíssimes gràcies, Jofre.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vostè, bona nit, adéu-siau, gràcies. Quan el mestre Víctor Amela va tenir la generositat d'oferir-nos en Pep Burgori i a servidora de vostès un espai a la Contra de l'Avantguàrdia per parlar del podcast Escolta Poblet, que per cert l'han de sentir, ja saben que el poden localitzar a través d'aquesta casa de Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, de Ràdio 4, jo vaig dir amb molta naturalitat mare de Suri, perquè per mi Suri no era una Golden Retriever, no. Suri era la meva filla. I així serà fins al final de la meva vida. Suri em va acompanyar en els moments més difícils de la meva existència i també en els més dolços. I a vegades, quan estic a una reunió de feina o que estic en un moment complicat, penso com reaccionaria ella i sobretot com miraria ella, perquè la mirada de Suri parlava més que moltes mirades de moltes persones humanes que conec. Així doncs, que m'ha emocionat molt Tu perro habla, aprende a entenderlo, comunicació i solucions pràctiques per a una vida juntos, que han escrit Olfateando por el mundo, o Olfateando el mundo en aquest cas, Alba Fernández i Víctor Padilla, amb un llibre que jo els hi recomano. Anem a pams perquè els tenim els dos en línia, així doncs que anirem fent preguntes a l'una i l'altra perquè ens ho vagin explicant. Alba Fernández, buenas noches, bona nit.
2: Hola, bona nit. Gràcies per estar aquí.
0: Gràcies, Alba, i gràcies, Víctor. Gràcies per ser amb nosaltres. Heu entès perfectament el que dèiem, no? Per mi va ser la meva Golden Retriever una filla, i hi ha algunes persones que quan ho dic s'emocionen, la majoria en un 99%, però hi ha un 1% que ho critica, que els hi sembla molt inhumà que parli d'ella com una filla. Alba.
2: Sí, realment crec que encara no acabem de ser conscients del que és un gos i del que aporta a les nostres vides, sobretot si no hem tingut la sort de compartir una part de la nostra vida amb algun d'ells. I al final els gossos ens acompanyen pràcticament 24 hores, a vegades si treballem a casa, doncs realment 24 hores, i passem molt més temps amb ells que amb molta part de la nostra família. Així que per nosaltres és completament normal que siguin part de la nostra família, i amb els mateixos drets que qualsevol altre membre.
0: I tant, sobretot amb els mateixos drets, sense cap mena de dubte. A la introducció, l'Alba i el Víctor parlen de dues meravelles, Pantera i Lupita, dos bulldogs, diuen que jovenetes i grassonetes, que van arribar a les seves vides sense avisar. En aquell moment, l'Alba i en Víctor es dedicaven a cuidar persones no humanes mentre les seves famílies o viatjaven o tenien feina, no? El tutor de Pantera i Lupieta treballava moltes hores i quan Víctor us arriben aquestes dues meravelles, aquestes dues bulldogs, us n'adoneu de que no estan bé física i sobretot emocionalment, veritat?
3: Mm-hmm. Sí, bueno, nosaltres vam compartir gran part de la nostra vida amb gossos i quan van arribar no teníem ni idea de la comunicació, de les emocions dels gossos i les tractàvem com s'ha tractat tota la vida, amb correccions, amb xutxes, amb menjar, però Pantera va començar a tindre molts comportaments no naturals, com va començar a ladejar el cap, a deixar de veure, a deixar de caminar, deixar de voler sortir a passejar quan ella sempre estava disposada. I el seu tutor, per llavors, va sentir que això no era físic, sinó que era totalment emocional. I bueno, d'un dia per l'altre nosaltres vam decidir adoptar-les perquè el seu tutor no volia, no se sentia que no era el seu moment per convivir amb elles, que no li estava fent bé al seu comportament i a la seva vida. I vam decidir que, bueno, si convivíem durant diverses setmanes amb elles cuidant-les, hauríem de ser nosaltres, no? Llavors vam contactar amb una educadora canina presencial amable i amb quatre pautes de simplement respectar els seus processos als seus temps, va començar a tornar a veure, va començar a tornar a voler sortir, a passejar, a ser la gossa que en aquell moment era, i ens vam donar compte de que no tenim ni idea generalment de gossos, simplement convivim amb ells durant un temps de la nostra vida i creiem que ja els coneixem pel simple fet de conviure, no? I des d'aquell moment vam sentir que era moment de compartir tot això amb tantíssimes famílies que cada vegada més convivim amb gossos i fins al dia d'avui, 8 anys després.
0: Que bé, aquestes dues bulldogs precioses, Pantera, ho va passar tan malament que fins i tot es va quedar cega. I quan en Víctor i l'Alba van començar a posar en pràctica els consells d'aquesta ensinistradora canina, Pantera va recuperar la vista, no? És a dir que, com dieu en el llibre, Alba, quan el gos té un comportament més irregular és quan pitjor ho està passant i quan més necessita que el seu tutor l'acompanyi, oi?
2: Sí, moltes vegades quan les famílies arriben a nosaltres, arriben perquè realment hi ha un gos que d'alguna manera els està complicant la vida, no? Els està posant una mica difícil, però hem de pensar que quan un gos ens està complicant la vida és perquè per ell tampoc està sent fàcil i ho està fent amb les eines que té en aquell moment, fa el bé que ho sap amb les eines que té, no? Llavors, nosaltres realment no creiem tampoc en els bons o mals comportaments, simplement creiem en gossos que estan demanant ajuda, però sobretot això, no? Que quan a nivell social i humà pitjor, entre cometes, es porta un gos, és quan més ajuda necessita per part nostra.
0: Fixi'ns que en aquest llibre tan interessant i que jo recomano a totes les persones que tenen gossos a casa, que cada vegada són més, afortunadament, allò que us deia al principi de la conversa, no? Quan jo comparo a Suri amb un nen o una nena, hi ha moltes persones que ho entenen, però moltes altres en critiquen a les xarxes i em diuen de tot, us asseguro. Però a mi m'ha tranquil·litzat molt i m'ha donat molta pau llegir aquest capítol que heu titulat No somos tan distintos, Víctor, quan feu aquesta diferència entre el comportament d'un gos i un comportament d'un nen. Per exemple, si trenques alguna cosa a casa mentre estàs sol, no reps el meu afecte quan arribo, això, per part d'un gos, no? O un nen seria, si no et menges la verdura, no hi haurà el postre que més t'agradi. És a dir, no estem parlant de maltractar ni un nen ni un gos, sinó de donar-li pautes de comportament perquè ell també estigui més còmode. Perquè jo entenc que quan un gos està sol i destrossa, per exemple, llibres o destrossa un sofà, ell tampoc ho està passant bé en el moment que està fent aquesta acció. És a dir, desmitifiquem d'una vegada per totes que un perro que se porta mal lo está disfrutando cuando se porta mal. En absolut.
3: Mm-hmm. Totalment. Quan diem que no som tan diferents, és sobretot amb això, no? Que sempre s'ha tractat els nens i els gossos amb premis i càstigs i va molt més enllà, no? És quan un nen es porta malament, quan un gos, entre cometes, es porta malament perquè no existeix el bé o el mal, són simplement interpretacions subjectives, és perquè té una necessitat que està tractant de sortir de la manera que ell o ella sap, no? I des d'aquí és on

0: Perquè hi ha moltes persones que quan tenen un fill fan el que és correcte i és mostrar-li a aquest gos que un nou membre de la família ha arribat, no? Hi ha altres que no, els altres que tenen una espècie com de pànic escènic de que el gos pugui fer alguna malifeta quan no la farà mai amb un bebè.
1: Sí, totalment. Realment, quan hi ha nens a casa i sobretot quan es comencen a moure més, hi ha més soroll i més moviment, aquí més en cas hem de posar límits és als nens, precisament, no als gossos. Normalment ens ho posen la majoria de vegades bastant fàcil quan arriba un bebè humà, però sí que és veritat que alguns gossos a vegades mai arribaran a intensificar la comunicació lo suficient, no? Com per grunyir o bordar inclús els nens quan estan incòmodes, però sí que per nosaltres és molt important mediar correctament perquè les interaccions que tinguin siguin realment positives i quan veiem que el gos no està podent gestionar o està molt incòmode, posar límits perquè sempre tinguin llocs segurs i puguin estar còmodes, inclús amb la convivència amb nens petits.
0: Que es puguin sentir còmodes i que, a més, puguin formar part d'aquesta família que som tots nosaltres, no? Vosaltres feu una tasca de divulgació molt important sobre, per exemple, els passejos, no? Les passejades. Jo recordo que quan la Suri era viva, el moment en el que jo arribava de la ràdio, deixava la bossa i m'anava amb ella a passejar, era un dels moments de més plaer de la meva vida i el trobo molt a faltar, no? Vosaltres teniu clara que la passejada ideal no existeix, com diu Jarabe de Palo, todo depende, dieu, però que no totes les races tenen les mateixes necessitats, no? És a dir, un gos gran, com era la Suri, un Golden Retriever, ha de caminar més, però un gos petit, un Pomerania, per exemple, no?, que tenen les potetes més curtes, no podem entendre que un Pomerania farà el mateix que un Golden Retriever perquè no tenen la mateixa fisiologia ni tampoc la mateixa força. Víctor, no hem d'entendre el gos que tenim a casa, no?
2: Sí, i vaig a fer una petita matització perquè els retrievers són una tipologia molt amb famílies, no? Es pensa molt en nens, en un pis i tal, però els retrievers són, al final, gossos de casa, de cobro, que porten la presa a la persona i fan quilòmetres. Llavors, per això també hi ha molts labradors grassos, perquè no es fan el suficient exercici, no? I, evidentment, per exemple, un tekel, per exemple, que és un gos molt petit, per ell fer 3 quilòmetres no serà el mateix que un pastor alemany, que un border collie, i més enllà de la raça, del tamany, és molt important també tindre en compte l'estat emocional que està el gos al passeig, perquè per un gos normal, a lo millor una hora de passeig és més que suficient, i per un altre que ho passa relativament malament al passeig perquè està sobreestimulat a la ciutat, a lo millor 20 minuts és més que suficient. Llavors s'han de tindre diferents factors en compte per escollir el passeig ideal per al gos que tinc, no? I si tinc més d'un, doncs ja s'ha de buscar l'equilibri entre tots els gossos que tinc, per suposat.
0: Som amb Alba Fernández i Víctor Padilla, Tu perro habla, aprende a entenderlo, comunicación y soluciones prácticas para una vida juntos. És un llibre que heu de llegir i han de llegir vostès que tenen gossos i que estimen les persones no humanes. Parlaves, Víctor, de les emocions. Hi ha un capítol que també m'ha interessat molt de com en una família estressada, ara no és fàcil la vida, hi ha preocupacions, la feina, l'habitatge, l'educació, els gossets, els gossos, també reben aquest estrès. És a dir, si estan vivint en una família en la que hi ha molts crits, per exemple, o hi ha molts nervis, molta tensió, ells també això ho pateixen, no? Ho expliqueu al llibre.
1: Sí, realment sempre diem a les famílies que arriben a nosaltres que, per sort o per desgràcia, no els podem mentir. Ells saben perfectament com ens sentim. De fet, l'altre dia una persona em preguntava: jo sóc una persona aparentment tranquil·la, treballo a casa, sentada, a l'ordinador, però les persones que em coneixen saben que el nervi el porto dins. I em preguntava: això ho pot notar el meu gos? I sí, totalment sí. Encara que per fora estem aparentment tranquils, ells saben perfectament l'estat d'ànim que tenim i les emocions que estem sentint. I el que sempre diem a les famílies és que d'alguna manera els gossos que arriben a la nostra vida també venen a fer-nos una mica de mirall, no? I a vegades mirant com es comporta el meu gos, quines dificultats té, puc preguntar-me

0: quines coses potser em costen a mi o quines coses he de treballar, perquè d'alguna manera el gos me les està confrontant, no? Llavors crec que també és molt interessant poder créixer nosaltres a nivell personal a través dels nostres gossos, més enllà d'ajudar-los, evidentment.
1: Evidentment. Fixa't que hi ha alguna cosa que també m'interessa molt en el llibre, Víctor, que vosaltres parleu de les diverses etapes d'un gos, no? Quan és un cadell, quan està adolescent, dels 6 mesos als 2 anys, quan està a l'etapa adulta, de 2 anys a 7 anys, però l'etapa sènior és preciosa. És preciosa, és molt tendra. Jo que vaig tenir la sort de que la Suri va viure 17 anys, que va ser, vaja, gairebé un miracle.
2: Una sort.
1: Sí, va ser una sort, sí. va ser una sort. Perdó. L'etapa sènior és meravellosa, perquè estan tan tranquils i a més tenen aquesta capacitat per mirar-te, t'entenen, els abraces, saps perfectament que aquella abraçada per ells és el món. Jo penso que hauríem d'explicar més el que significa l'etapa sènior i sobretot hauríem d'animar molt els oients que ens estan escoltant i volen adoptar un gos, que també hi adoptin un gos sènior a partir dels 7 anys, perquè és el millor que es pot fer, és molt agraït i estàs fent un bé molt gran, Víctor. Vaja, crec jo, eh?
2: Sí, nosaltres tenim dos sèniors, una de 10 i una d'11, ara. I, bueno, crec que el motiu principal per el que no s'adopta a gossos sèniors és pel por a l'amor que tenim, al dol, a sofrir una mica, no? Una mica bastant, de vegades. I, realment, bueno, repeteixo totes les paraules que has dit, perquè realment és, i sobretot quan ja portes temps convivint, és una mirada que ja saps el que sent, els passejos van una mica més lents, però et coneixes perfectament i si adaptes el que has d'adaptar del dia a dia, dels passejos, del joc, del menjar, realment disfrutes igual o més de la vida amb ells. I bueno, crec que principalment és per aquest motiu, no? Perquè no s'adopten i no es conviu amb més sèniors. I crec que és molt necessari. Nosaltres l'any passat vam perdre dos gossos i ara tenim dos sèniors i crec que és molt important aquest tema del dol animal que també es faci veure més.
1: Jo penso que sí, que el dol animal s'ha de tenir en compte i no ens podem no podem enriure'ns-en, no? No, hi ha persones que et diuen home, nena, per tant és un gos, no, és que aquest gos és tota la meva vida, no? I penso que la persona que no entén que un gos pot ser la vida d'una altra persona s'està equivocant molt i s'està perdent alguna cosa bàsica i fonamental que és la tendresa, no? Quan parlem dels gossos sèniors, si em permeteu, ja que vosaltres en teniu dos, Alba, un de 10 i un de 11, s'han d'estimular molt cerebralment, és a dir, a la meva li posava música, que ballàvem, li parlava tot el dia. Jo penso que a vegades ella ja no podia més i quan tornava de la ràdio li posava el cap com un bombo, se n'anava directament a l'habitació i bufava, volguem dir, no, ara no estic en el mood perquè m'expliquis com t'ha anat el dia, no? Però no sé si estava massa sobreestimulada, però el seu veterinari sempre em deia, parla-li molt, perquè quan són grans necessiten escoltar les veus, no?
0: I és molt interessant també que ho comentis, no? I que en aquell moment hi posem consciència, no? El que deia el Víctor, de saber que l'etapa canvia, les necessitats canvien i poder adaptar-nos a això realment és tot el que necessiten per poder jubilar-se, no? D'una bona, de la millor manera possible i que nosaltres també ho podem viure de la millor manera. I sí, realment crec que és important que sapiguem entendre'ls també en aquesta etapa, no? Saber quan ella et deia, bueno, fins aquí, ara no estic en aquest mood o ara necessito descansar, no? És superinteressant. Però crec que també aquesta part de seguir fent-los presents, no? Perquè a vegades quan són sèniors, doncs evidentment juguen menys, tenen menys energia, és com que es fan notar menys, diguem, no? Que en altres moments de la nostra vida. Llavors crec que és molt important seguir tenint-los presents, seguir parlant amb ells, seguir explicant-los, seguir compartint moments que seran una mica diferents a altres moments de la vida, però igual d'enriquidors pels dos.
1: Si em permeteu, el títol del vostre llibre, Víctor, és Tu perro habla, aprende a entenderlo, parlant molt, eh? És a dir, que jo quan escolto algú, algun ésser no viu que diu, és que mi perro no me habla, no diu fent nada, escolti, perdoni, què diu? Els gossos parlen molt, parlen amb la mirada, parlen amb la manera com et miren a vegades de no em ve de gust el que m'estàs dient, tenen una dignitat brutal, tenen un caràcter fortíssim, a vegades tenen el seu punt de no faig això perquè no vull, és a dir, que ells parlen contínuament. Víctor, com algú pot dir que un gos no parla?
2: Bueno, perquè no pensem que potser el problema som nosaltres, no? Que no fem per entendre'ls i simplement estem pensant en com em pot fer cas al meu gos, no? I ensenyar-li obediència i això, però realment si posem una mica més l'ull en què em vol dir el meu gos i no tant en com em pot fer més cas, tot canvia radicalment. És simplement canviar la perspectiva i realment al cap de res comencen a haver-hi canvis radicals.
1: Absolutament radicals, perquè si tu estàs damunt d'ells i escoltes i tens la consciència de que hi són, tot és molt més senzill. Eh? Vosaltres també parleu d'alguna cosa que m'agrada molt, que és l'EPS, no? Com si haguéssim de parlar de l'EPS, d'explicar-ho als oients, que és l'angoixa per separació, com hauríem d'explicar-ho, Alba?
0: Bueno, sí que és veritat que crec que és important que tinguem en compte que l'ansietat per separació és un calaix de sastre que a vegades hi posem tot, però al final és un gos que li costa gestionar quan es queda sol, la soledat, però sí que és veritat que s'engloben a vegades molts problemes, es diuen de la mateixa manera i no venen del mateix origen. A vegades és falta d'estimulació, a vegades són gossos que s'avorreixen, a vegades hi ha ansietat real per la soledat, a vegades són gossos que tenen por a sorolls exteriors i quan estan sols no ho poden gestionar bé. A vegades realment és ansietat per separació del propi guia, però és important saber per què realment el nostre gos ho passa malament i poder ajudar-lo de la forma concreta que ell necessiti. Però bàsicament és això, la dificultat per gestionar el quedar-se sol a casa.
1: I sobretot, quan es queden sols a casa, no els renyis perquè després es trobin malament, que això és molt, algunes coses que algunes persones fan i malament rai, no? Vosaltres parleu dels bons tutors. Jo sempre vaig intentar ser una bona mare per la Suri i crec que ho vaig aconseguir perquè per mi era i continua sent la meva màxima prioritat. Però fixa't que vosaltres parleu d'una cosa que m'agrada molt, que és realitzar massatges relaxants, jo els hi feia molts, realitza passejos relaxats i sobretot dona-li tendresa, companyia, estimulació i que quan hi siguis, no? És a dir, jo quan passejava amb ella deixava el telèfon mòbil, primer que feia, arribava a casa, deixava la bossa, el telèfon mòbil i sortia amb ella i jo i fèiem la nostra aventura diària d'una hora passejant i li explicava el meu dia a dia i ella a vegades, com us deia abans, s'enfadava o no s'enfadava, depenia del dia que havia tingut, en feia més cas o menys, però en qualsevol cas jo era i vaig intentar ser sempre una presència física i emocional constant. I vosaltres parleu molt d'això, perquè un gos no és un joguet, com es deia en aquell moment, ni un gos és un estri social per lligar o per quedar bé. Un gos és la nostra responsabilitat, són indefensos i només ens tenen a nosaltres, Víctor.
2: Sí, a més de tot això, afegiria que, bueno, decidim quasi tot del dia a dia dels nostres gossos, no? Quan surten, on surten, quan temps passegen, què mengen, quan mengen, quina quantitat, on dormen, quant temps passen sol, tot, podem fer la llista molt llarga. I, per contra, molts cops no decideixen ni quins carrers volen passejar, ni quant temps es poden parar a olfatejar, però realment afegiria aquest punt, no?, de que quan compartim la vida amb un gos, pensem que prenguin la gran majoria de decisions que puguin, evidentment. Per exemple, quant temps vol passejar, per on vol passejar, quant temps vol estar parat a una farola, a qualsevol lloc. I sobretot, això, no? La pregunta ha de ser com puc fer que el meu gos, dins de que conviu amb mi i jo decideixo moltes coses de la seva vida, com puc fer que sigui el més lliure possible dins d'aquest món d'humans que estem una mica bojos tots.
1: Doncs sí, per exemple, el pipicant. Alba, parlem d'aquest moment, no? Perquè dieu, el vostre gos no ha de conèixer tots els gossos tots els dies, cada dia. O sigui, no té per què socialitzar. No t'obsessionis, el més ideal és que relacioni amb un gos adult, amb unes habilitats socials, que respecti els espais i temps que el nostre gos demani i sàpiga establir límits, no? Això també

0: més important, com si fos un nen.
1: Totalment, és importantíssim. I realment, avui en dia sí que és veritat que els pipicans i els parcs de gossos no és un espai on acostumem a recomanar que els nostres gossos socialitzin, i no perquè en si siguin males idees o males espais, hi ha pipicans supergrans que estan superbé. El problema per nosaltres és una mica com els utilitzem a nivell humà, no? Perquè moltes vegades els utilitzem precisament quan tenim gossos joves, en els que no confiem que tinguin la nostra... quan els cridem, no? Llavors, el fet d'estar ballat doncs, aporta una seguretat de que no s'escaparan. Això a vegades fa que s'ajuntin gossos normalment molt joves, amb casualitats, amb molta intensitat, amb molta energia. I després que els humans moltes vegades estem mirant les interaccions, però realment no estem entenent la comunicació que està ben de veritat. Quasi sempre ho expliquem tot com a joc. Estem al pipicant i ja, mira, estan jugant, ja, mira, estan jugant. I com realment no estem analitzant el que passa, de cop comencen a, ostres, que es mosseguen, ostres, què passa? I ens dona la sensació de que les coses passen de sobte. I realment no passen de sobte, sinó que l'anterior que estàvem qualificant com a joc realment no era joc. No? Llavors, clar, portar un gos a un pipicant en el que potser em trobo a 5, 6, 7 gossos a la vegada, sobretot per un gos jove que està començant a desenvolupar les seves habilitats socials, és massa. I normalment el que es troba allà són males experiències que fa que molts problemes futurs precisament surtin en aquest tipus d'espai.
0: Alguna cosa que també penso que hem de parlar-ne, vosaltres no preveu en el llibre, però ja que estic en antena, Alba i Víctor, quan arriba el moment més difícil de tots, el més complicat, el que ningú vol, el que ningú té ganes d'assumir, en aquell moment no els podem deixar sols. Jo és que tinc una relació molt propera amb la persona que va ser el veterinari de la nena durant tot el temps, que ella va estar en aquests 17 anys de vida, I clar, no puc entendre com algú es queda fora. No puc entendre com algú no pot abraçar aquell ésser que t'ha acompanyat i que necessita més que mai la teva mirada. I penso que és important, Víctor, explicar-ho, això.
2: Bueno, va, jo crec, una mica lligat amb l'evitació del dolor i de sofriment que tendim a fer cada vegada més a la nostra societat. I això passa per sobre de pensar que ell és el que necessita a l'últim moment. Nosaltres amb una sí que vam estar a l'últim moment, l'altra no, perquè estàvem fora i va decidir anar-se en un moment que no estaven.
0: Déu-n'hi-do, perdona.
2: Sí, però una d'elles sí que va ser doncs, fins l'últim segon. I realment, en aquest moment sents un crac a tot el cos i ho passes fatal, però és el mínim que podem fer per ells després de tota la vida compartida junts. I crec que en aquell moment s'ha de pensar una mica més en el teu gos i totes les persones ho fan des de l'amor. No crec que ningú ho faci des de amb mala fe, però... ho fem d'un punt egoista i pensant únicament en que no volem sofrir i realment després sofrirem igual i inclús ens arrepentirem tard o d'hora d'aquesta decisió.
0: Sí, perquè sí, allà és una qüestió de tenir consciència tranquil·la per sempre. Tu perro habla, aprende a entenderlo. Comunicació i solucions pràctiques per a una vida juntos. Si vostès han de tenir un cos, han de tenir aquest llibre de capçalera, a casa, per anar llegint i per anar sent una cosa que és meravellosa, no? Que és anar creixent al costat del teu gos. Alba Fernández, Víctor Padilla, moltíssimes gràcies, abraçada fortíssima.
2: Moltes gràcies a tu. Ha sigut un plaer.
1: Moltes gràcies.
0: A vosaltres, bona nit.

0: ets tu, amb Mohamed El Amrani.
1: Molt bona tarda, què tal? Com esteu? Obrim una nova edició, però de fet és l'última d'aquesta temporada del D'on ets tu, el programa que sempre el que fem és explorar els marges. Avui, en aquesta última edició d'aquesta temporada, abans de l'estiu, el que farem serà viatjar fins a Badalona, on coneixerem la història de UTCAT B9, que és un col·lectiu de treballadors del reciclatge de la Ferraia que tenen un projecte molt interessant que voldrem conèixer. De fet, aquest projecte, UTCAT, significa buscador, que és un concepte que ve de la llengua Wolof. I, per tant, serà interessant conèixer aquest projecte. I acabarem la temporada amb Laia Teruel, Ana Lucía Olivos, Laila Zawi i Adrià Badiola, els nostres col·laboradors habituals, a qui hem volgut convidar per poder reflexionar amb ells i elles sobre l'estiu i sobre com han vist aquesta temporada. Per tant, una tarda tranquil·la, una tarda de sobre taula. De fet, no se m'ha acut millor pla que aquesta estona a Ràdio 4. Benvinguts a Ràdio 4, a la ràdio pública.

0: d'elles.
1: Doncs aquesta tarda, amb Cafè Quijano, Laia Teruel, bona tarda. A veure, escolta, a veure ara, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Ara, és que no et sentíem, no et sentíem. Què, Cafè Quijano t'agrada o què?
2: M'ha sorprès la tria.
1: Sí, ja saps que sempre intento sorprendre't. I sabia que amb Cafè Quijano et sorprendria.
2: Home, em sona aquella primera cançó, que ara tampoc et sabria dir, però no seria un grup...
1: La Lola, crec que era.
2: Crec que era algú de la Lola.
1: Una cosa de la Lola. No es diu Lola, però es diu Ana Lucía, que també ens acompanya aquesta tarda.
3: No em pega Lola, no?
1: Que, una mica sí, eh? Lola sí que...
3: Tu creus?
1: Sí, sí, jo crec que sí. Una mica Lola sí.
2: Bueno,
1: però no,
2: vale.
1: Ana Lucía.
2: Ana Lucía millor, clar.
1: Ah, sí.
2: El meu.
1: Jo crec que sí. I la Zawi, què tal? Bona tarda.
4: Mira, m'encanta que comencem amb Cafè Quijano perquè tinc una anècdota.
1: Amb Cafè Quijano.
4: Va ser la primera cançó que jo em vaig aprendre amb 3 anys. Era molt fan de Cafè Quijano. Recordeu la cançó Nada de Nada?
1: No, no,
2: la
4: més famosa.
2: Cantar-la una mica.
4: No, cantar-la no, però aquella que diu nada de nada, ni mucho ni poco, te quedas esperando la
1: em
4: vida
1: passar. Em vols sonar una
4: sí,
1: mica.
4: Sí. Pues la cantava amb 3 anys, era molt fan de Cafè Quijano.
1: Em vols sonar que també un dels teus amors platònics va ser el cantant de Cafè Quijano?
4: Això sí, tens aquesta informació?
1: Em sona una...
4: És a dir... Perquè tens aquesta informació?
1: Sí? M'equivoco o què?
4: Sí, sí, sí.
3: Jo crec
4: sí.
3: que t'has estat equivocant. Sí, sí.
1: No, jo ho sé perfectament, això.
4: No sé com ho saps.
1: El teu amor platònic va ser el cantant de Cafè Quijano, que no sé com es diu, però sí. Es deu dir Cafè i de cognom
4: sí,
1: Quijano.
4: Sí, sí, sí.
1: Però...
4: Jo amb 3 anys vaig descobrir la meva sexualitat i va ser amb Cafè Quijano.
1: Perfecte, doncs escolta, allà queda... Potser a vegades hi ha informació que no cal compartir-la tota, però aquesta jo crec que amb el titular fèiem. Molt bé, doncs a veure, abans de continuar amb vosaltres, de preguntar-vos com va aquest estiu, vull presentar-vos un projecte interessantíssim perquè és un projecte que neix d'un drama social, neix d'una situació que segurament recordareu molts, que és el desallotjament de la B9 a

0: a Badalona, i d'aquí sorgeix un projecte molt interessant que es diu UTCAT B9. Per això volem parlar aquesta tarda amb l'Ibra. Hola, Ibra. Què tal, com estàs? Escolta, explica'ns, el vostre projecte com sorgeix?
1: El projecte d'UTCAT Ferralla va sorgir de l'antiga nou, de l'antic institut del B9 de Badalona. Ens ocupaven allà i recollien ferralla al carrer, i ells mateixos fabricaven els seus carros per a recollir la ferralla. I bueno, quan van arribar a fabricar molts carros i veien que eren molts que treballaven d'això, llavors van pensar de fer una associació de recollides de ferralla. I fins que van pensar de fer-lo com una cooperativa. Llavors van parlar entre ells i van dir, hòstia, estaria molt bé que féssim una associació, perquè això ja és que tots estan treballant d'això, llavors molaria donar-li una mica de força. I d'allà vam juntar la gent que es treballaven d'això, que tenien aquests carros, i amb també l'ajuda de gent de Badalona, per exemple, el Jaume de Barcelona Cuit, que també apoyava molt aquest projecte, i al final van decidir fer-lo una associació. Clar, que l'associació que feia, bueno, una feina de recollida de ferralla al domicili, allà pues, al barri de Badalona, fins a altres llocs de Barcelona. Sí, actives.
0: De fet, el vostre projecte és, jo crec que és molt interessant, perquè moltes vegades quan sentim l'actualitat ens quedem amb una part del que passa, no? El desallotjament a Badalona del B9 va ser molt polèmic, perquè van haver-hi moltes persones amb unes realitats molt dures, on vau haver de sobreviure sota un pont, en plena intempèrie. De fet, ara, clar, és estiu i se'ns haurà esborrat de la memòria aquells moments on els veïns, la solidaritat de molts veïns es va organitzar per portar mantes, per portar roba, i clar, de tot això sorgeix un projecte que és UTCAT B9, que com ens expliques ara, Ibra, el que feu és això, persones que us dediqueu a recollir ferralla pel carrer, us n'adoneu que el cooperativisme és una solució molt interessant per donar-hi resposta. Aquesta cooperativa ara, UTCAT B9, que s'està donant a conèixer a Catalunya, és a dir, en formeu part persones que viviu al B9? Com us organitzeu a la cooperativa? És a dir, per conèixer una miqueta més el projecte.
1: Sí, el projecte va sorgir i vam fer una associació que al final no vam poder registrar-lo, perquè la gent que portaven aquest projecte, la majoritat doncs, no tenien papers. I, bueno, i també després del desallotjament, que va ser molt dur per tot allò, pues, la cosa es va quedar una mica congelada, no? Però després vam tenir una bona ajuda d'una gent de Mas Nou, que és l'associació La Cotorra, que està en una nau industrial que està allà a Ocata. I bueno, pues, llavors la gent que formaven de l'UTCAT, molts se van juntar i van anar a viure en aquesta nau. I d'allà, pues, intentant d'anar desenvolupant el projecte, i encara pues, estan amb això, però clar, com eren gent que no tenien paper, i gràcies a aquesta legalització ara pues, molts d'ells han aconseguit el NIE i això, i llavors la idea és de continuar el projecte. Però jo, està arribant una mica dur d'aquest moment, és bueno, com lo dolent que va passar d'aquí uns mesos del desallotjament del B9, del B9 a Badalona, que va ser molt dur i la gent se va quedar al carrer a baix del pont, i ara pues, aquests nois de l'UTCAT que fan aquesta feina de recollida de ferralla pues, estan pues, també trobant-se de la mateixa situació. Pues, que, bueno, que és un altre rotllo de desallotjament que vindrà pues, allà on estan refugiats, a la nau d'Ocata, i aquest desallotjament pues, passarà el dia el 14 de setembre.
0: Ah, llavors, que l'està programat aquest desallotjament d'aquesta nau que ens expliques, i vosaltres ja esteu anticipant-vos i creieu que aquest projecte el que pot fer és oferir una alternativa laboral per a aquestes persones, però també és interessant el que ens expliques, en el sentit que us agafa amb aquesta regularització a moltes persones, podreu crear i consolidar aquest projecte cooperatiu, i crec que no hi ha millor exemple que el que ens esteu explicant sobre la importància de què vol dir regularitzar, no? Per què és tan important un procés de regularització? Doncs persones que estan en una situació de desemparament, en aquest cas desemparament legal, pugueu regularitzar-vos per treballar, no? Al final la importància de treballar i de crear un model cooperatiu que és tan interessant, no? Al final la vostra cooperativa el que vol fer és això, no? Crear llocs de treball i dignificar aquestes persones.
1: Sí, totalment, és el que el nostre projecte és el que vol fer. Legalitzar

0: aquest projecte i fer-lo com una feina que pot dignificar la feina i portar feina que pot ajudar altra gent de poder treballar i fins que puguem treure les treballs, això, i fer un projecte. Uh-huh. La idea és això, arribar a fer
1: cooperativa. Per què vau triar el model cooperatiu? Per què una cooperativa?
0: Bueno, perquè hem pensat una mica una cooperativa, per exemple, tindria una més de possibilitat que una associació, perquè, clar, una cooperativa ja és com una cosa empresarial.
1: Uh-huh.
0: Sí, que amb molta gestió i tot això, i que també, si funciona del tot, pues, podria donar paper i fins a arribar i a generar una feina. I, uh-huh, a més, bueno, pensem que també... Per què una cooperativa? Perquè és una feina que ja existeix aquí. El que passa, pues, a vegades no està molt visualitzat, però que realment que està fent cada dia. I hi ha molta gent que l'estan fent. Pues, llavors, si tota aquesta gent podrien juntar-se i fer una cooperativa, que tots poden guanyar una miqueta amb això i poder donar feina per als altres que venen, pues, seria la seu. Per això la idea d'arribar a fer una cooperativa.
1: Volia posar de manifest, no? Tu ens explicaves aquest model cooperatiu. Ibra, tu, si no m'equivoco, tu vas formar part d'aquest projecte. Vosaltres, les persones que formeu part d'aquesta iniciativa, se us identifica amb uns carros, aquests carros tan identificatius de les persones que recolliu Ferraia. Heu dignificat també aquests carros. I tu ara mateix, si no m'equivoco, vius a Granollers, tens feina estable... i has pogut reconduir la situació.
0: Sí, jo visc a Granollers i, bueno, tinc una feina estable. Sí, el que passa, doncs, he tingut tot el temps d'aquest moviment perquè estava de baixa i bueno, amb això, i llavors anava allà, doncs, veia que realment que la gent que recollia en Ferraia, doncs, necessitaven una mica d'ajuda, perquè molts d'ells, doncs, llavors no parlen el castellà ni el català i no saben llegir. Llavors necessitàvem una mica d'orientació. Mm. I jo estava en aquesta posició que, bueno, podia fer-lo i em vaig oferir de fer-lo i, bueno, a poc tot va lligar. Mm-hmm. Entre l'ajuda, pues, entre la llengua i això, i també, bueno, de moltes informacions, pues, llavors em vaig posar al 100% en el projecte del CAT.
1: Mm-hmm. Clar, de fet, aquest exemple és claríssim. És a dir, un projecte cooperatiu, si hi ha un procés de regularització paral·lel, hi ha oportunitats, persones que volen treballar, volen dignificar el seu projecte de vida, i a més, algú que, doncs, com tu, és a dir, una persona que forma part d'aquest propi col·lectiu i que, com tu dius, tu, a través de l'aprenentatge del català, a través de com a soldador, d'ajudar altres companys a poder fer el seu carro, de dignificar la seva feina, doncs de poder crear llocs de treball. És que crec que desmunta totalment els relats, és a dir, escoltar la teva història, i abans comentava, no?, la importància de que quan hi ha una notícia, és a dir, quan va haver el desallotjament del B9, de fer seguiment, d'interessar-nos de quins moviments socials sorgeixen, de buscar també la part positiva dins del drama, evidentment, d'aquesta resiliència i d'aquest esforç. Ibra, volia, per acabar, preguntar-te, crec que esteu serigrafiant unes samarretes, que també unes dessuadores, un merchandising que esteu ara mateix, doncs, oferint a totes les persones a través de les vostres xarxes socials, i que convidem a la gent que ens estigui escoltant, doncs, que compri aquestes samarretes, aquestes dessuadores, que ajudaran a consolidar el vostre projecte cooperatiu.
0: Sí, sí. Sí, sí, estem produint samarretes, serigrafies amb el logo de l'UCAT Ferraia i amb un dibuix molt maco que ens han fet una activista que en porta, que és la Júlia, que treballa, pues, a La Paz. I, bueno, sí, amb aquestes samarretes, és, bueno, la idea és fer el logo de l'UCAT allí, que les diguin que realment que allò que estic pensant existeix, i a més, si es pot vendre perquè puguem guanyar algun calés per anar cobrint alguns gastos, pues, també... seria molt bé. Per això tota aquesta idea de fer les samarretes, la serigrafia, i bueno, fer-nos conèixer, i també a través d'això, pues, poder guanyar-se un caler per anar tapant alguns forrats.
1: Uh-huh. Molt bé. Doncs escolta, Ibra, ha estat un plaer conèixer-te. Et vull proposar de poder fer aquesta entrevista en persona, que no sigui per telèfon. Ens encantaria començar la temporada amb vosaltres, així que ens emplacem al setembre, de, si és possible, doncs, que vingueu aquí i ens expliqueu com ha anat evolucionant el projecte.
0: Sí, vale, fantàstic. I jo el que demanaria més és que a tots els que estan escoltant això, que sapiguen, pues, després del desallotjament tan dur que vam rebre allà al B9, i ara pues, un desallotjament com aquest tip, pues, n'estan venint, i clar, i la nau ara on estan refugiats, les de Woodcar, que són 40 persones, pues, tenen una data de desallotjament que serà el 14 de setembre. I bueno, el que demanem, no? que la gent fessin veu i que intenten evitar aquest desallotjament, o si no, allargar-la.
1: O buscar una situació habitacional digna, també. És a dir, emplaçar a les administracions per evitar les imatges que vam veure a Badalona i que es pugui trobar i reconduir una situació habitacional digna per tots vosaltres.
0: Sí, és el que estem...
1: Doncs, Ibra, moltíssimes gràcies per atendre'ns i t'esperem aviat a l'estudi.
0: Igualment. Moltíssimes gràcies.
1: Fins molt aviat.

0: resistència.
1: Doncs d'això va aquest programa. Al final, això és una finestra oberta a la ràdio pública per conèixer altres realitats. Doncs, escolta, s'ha incorporat a l'Adrià Badiola. Adrià, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Ara, espera que no et sentíem. Ara,
2: què tal? Ara, hola, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Escolta, estic molt content perquè aquesta tarda a l'estudi normalment, a cada programa ve una o dues col·laboradores. Avui sou tots, totes. És a dir, ara mateix no ho veieu, però tenim l'Adrià, la Laia, la Laila i l'Anna Lucía i algun convidat que també tenim per aquí. El públic, el Sergi, que el tenim per aquí. Avui li direm públic.
3: Però tu aniràs... I li direm Sergi.
1: I li direm Sergi. Si et va bé, també direm Sergi. No, escolta, hem volgut acabar la temporada aquesta setmana preguntant als col·laboradors i col·laboradores del programa dues preguntes. Una és, quina notícia creieu que hauria de ser notícia, però que no ho és, com per exemple la que acabem de sentir fa una estona, i també us preguntaré per les vostres cançons de l'estiu. És a dir, estic molt interessat en conèixer aquest estiu, què fareu, quina música escoltareu. Però abans de tot, tenim aquí una experta en l'Anna Lucía.
4: Experta en què?
1: Experta en moltes coses, però com a experta en cooperativisme, com a experta en inclusió laboral, la història que acabem d'escoltar ara mateix de la B9 d'aquest projecte, què t'ha semblat?
4: Em sembla un èxit, realment, i és cap on hauríem d'anar, no? Quan es dissenyen doncs, polítiques públiques, sobretot d'inserció també laboral, no? Tu també ho has comentat. Sembla que hi ha com aquestes fases, no? Hi ha una situació, doncs, malauradament, molt de crisi, no? A partir d'allà, la gent es pot, doncs, posar en comunitat i crear coses positives, sobretot per la inserció laboral, no? I és una manera de trencar també els estereotips, que moltes vegades on sempre hi parlem també.
1: És que no hi ha millor manera per trencar el relat, no? El relat dominant que escolta històries. Molt bé, doncs escolta, anem a fer un canvi de narrativa ara mateix. Us vull preguntar quina... Vull començar, és a dir, hem llançat un repte avui. Em fa molta gràcia perquè esteu com molt ordenadetes, és a dir, és tot el contrari del que és el programa, perquè esteu com esperant que us doni torn.
4: Però hola.
1: Sí, clar. Hola.
2: Com hauria de ser.
1: Com hauria de ser, sí, no. Però bueno, escolta, no sé si heu pensat a la vostra cançó de l'estiu, perquè us he preguntat per la vostra cançó de l'estiu.
4: Sí.
1: Sí? La sabeu?
4: Jo la tinc.
1: Jo...
3: Profe, jo la tinc.
1: Tu la tens, val, però ara la pregunto.
2: Has fet els deures.
1: La meva sense
3: dubte... Positiu.
1: La meva sense dubte és aquesta.

0: És Antonella, de Flaca, i és que l'autor d'aquesta cançó, que jo considero que serà la cançó de l'estiu, és d'un amic d'aquest programa. En Flaca, el que ha fet ha estat agafar la seva guitarra, és de Barcelona, i està fent una ruta circular per Europa, on el que s'ha proposat és viure de la música o del que la música li pugui donar a través de la seva guitarra per poder conèixer noves realitats a Europa. Flaca, molt bona tarda.
1: Bona tarda, moja. Què tal, com estem?
0: Molt bé. Tu, què? Com estàs? Com va tot? Que l'última vegada que vam

0: parlar, crec que estaves a Dubrovnik, o crec, ara no recordo. I ara què? Sí, com va l'experiència?
1: Pues molt bé. Hòstia, ha passat temps des que vam parlar, però sí. Molt bé, ara estic per Alemanya. I res, pues vaig fer, de Dubrovnik vaig baixar cap a Albània, vaig fer Bòsnia, Grècia, he estat bastant de temps entre Grècia i Turquia. Hòstia, he disfrutat molt aquests països, tocant molt la guitarra, coneixent un munt de penya, intentant integrar-me a la seva cultura. I després he pujat cap a Polònia, he fet també Romania, he fet Bulgària. Bueno, i ara estem per aquí. He fet República Txeca, vull dir, he fet un munt de països des que vam parlar.
0: Mm-hmm. Clar, al final el que tu feies era que marxaves només amb la teva guitarra. El repte era sobreviure a través de la música que tu feies al carrer, tocar al carrer, doncs el que et doni la gent, amb això anar tirant. I sembla que ha anat bé, no? La gent li agrada la música que fas, has tingut bones experiències, de fet a les xarxes socials t'està seguint molta gent, està anant bé, no? Una experiència diferent.
1: Jo estic molt content, la veritat. Més enllà de lo que pugui haver anat bé a xarxes o tal, jo això ho tinc molt com una experiència molt, molt personal. Uh-huh. O sigui, he crescut un munt, també a l'hora de cantar al carrer, sembla que no, però jo diria que és més difícil encara que cantar davant de 500 persones a dalt d'un escenari. Vull dir, al final estàs en un ambient que la gent... Pues no està allà per escoltar música, és un ambient que a vegades és dur i m'ha curtit molt també com a artista. Uh-huh. Llavors, hòstia, ho agafo molt com a experiència vital i experiència personal.
0: Uh-huh. Escolta, no li teniu una mica d'enveja, en Flaca?
2: Home, sí. Perquè viatja tant...
0: Agafar la guitarra i anar pel món i...
2: Sí, això, bueno, m'encanta que ho faci. Sí. És una experiència bona.
3: Imagina't, no?, deixar de treballar ja i anar-nos en uns mesos i experimentar també, no?, des de...
4: Uh-huh. Enveja, però és una feina dura, eh? O sigui, és posar-te allà a un públic que no coneixes, a un ambient que no coneixes, o sigui, ja viatja de per si a un lloc que no coneixes és dur, posar-te allà a cantar, déu-n'hi-do,
3: eh? Però tenim mil aventures. Clar, no? Deus poder escriure...
0: Sí, totalment. A veure, anècdotes que t'hagin passat durant aquests dies, et ve al cap alguna, Flaca?
1: Un munt. A veure, et puc dir que, per exemple, mm-hmm. Bueno, moltes vegades he hagut de lluitar contra... No lluitar, però... En molts llocs no es pot cantar, i a la majoria de llocs necessites permís.
0: Yeah.
1: Llavors, bueno, barallar-me una mica pues, amb la policia local, de que em deixin cantar, de que estic fent una mica pues, aquesta experiència, de camalar-me'ls una mica. També, pues, penya, que igual... ja et dic, és que el carrer és molt dur, i llavors molta penya que potser no vol escoltar-te i et fa fora. Però, bueno, jo sempre amb bona energia... Mm. I alguna anècdota així bona és que a Turquia vaig acabar a casa d'uns turcs a la ciutat d'Izmir. Vaig acabar a casa d'uns turcs i vaig poder fer una experiència super, super des de dins, sopant amb ells, cantant cançons amb ells, intentant aprendre la seva llengua. Va estar molt, molt top. Molt top.

0: I què? Quan tornaràs? Perquè jo pensava que aquesta entrevista la faríem aquí a l'estudi, perquè crec que vam parlar fa un mes, un parell de mesos o així, i vaig dir, va, doncs, quan acabi la temporada ja el trucarem que passi per aquí, però em sembla que passaràs l'estiu per Europa, eh?
1: Bueno, a veure, s'està acabant ja, això.
0: Sí?
1: Pensa que és el que et vaig dir, que la ruta és circular, llavors ja m'estic apropant a Barcelona. A part, també et dic, o sigui, jo vaig començar aquest viatge sense una data de tornada, però sí que és veritat que ja, com que tinc ganeta, saps, de tornar, ja el cos em demana a Barcelona, em demana tornar per les festes del barri, també.
0: El barri, llavors, de fet, el barri que tu tant t'inspira en les teves cançons.
1: El meu barri, vamos, és la meva pàtria. Jo, el meu barri, vamos, ja t'ho dic, és... Sí, vull dir, m'agrada parlar d'ell perquè és el barri on m'he criat, on m'he educat i és el barri que a mi em representa.
0: El barri de Sants, si no m'equivoco.
1: El barri de Sants, ja t'ho saps.
0: Home, clar.
1: Que s'enteri tota Barcelona.
2: Hòsties.

0: Doncs escolta, flaca, moltíssimes gràcies. Esperem que sí, que el setembre ja estiguis per aquí i poder-te saludar en persona.
1: Sí, sí, moja, 100%. Al setembre segur que tinc projectes nous i podem xerrar i ens coneixem en persona, que ja tinc ganes.
0: Exacte, exacte. Aquí t'estarem esperant. A més, que sóc molt fan de la música que fas. Per tant, flaca, amb dos cas que et poden seguir tant a xarxes socials com a Spotify, que poden anar escoltant la teva música. Doncs, flaca, moltíssimes gràcies.
1: Vale, una abraçada forta.
0: Fins molt aviat.
1: Vinga, adéu. No tengas duda de que si pudiera te
0: bajaría la luna. Más que bella, ella pura. Doncs no sé si té guitarra, però està aquí tocant les palmes i és la Laia Teruel. Laia, teníem un...
2: Les palmes.
0: Les palmes. T'heu estat així tocant les palmes encara que siguin mentals. Laia, aquí ens hem proposat un repte aquesta última temporada, que és que ens expliquis una notícia que ha de ser notícia i que no ho és. És la pregunta que ens estem fent aquesta tarda. Quina seria la teva opció?
2: Doncs mira, jo es porto una notícia, sé que s'estiu, que em vas dir una cosa que no sigui molt densa.
0: Sí,
2: però és una mica dens. No, jo volia parlar, perquè és una cosa que no ha sortit als mitjans, i la vam comentar amb tu, Moja, just, i és l'augment de la violència masclista durant els mundials,
0: sí,
2: i els grans esdeveniments.
0: Molt interessant aquest tema.
2: Esportius, ostres, en aquest cas de futbol, no? I tenim dades que corroboren això, perquè tenim ONU, Dones de Mèxic, que diu que les agressions poden créixer entre un 26 i un 38%, segons el resultat del partit i de l'estat emocional de l'agressor. I si aquí entra en joc el consum d'alcohol, l'augment pot arribar al 40%. O sigui que estem parlant de dades, un 40% més de violència quan hi ha mundials. Que hi ha una cara molt amable, no?, que és les celebracions que fem, que tots, no?, la comunitat que es fa en una competició com aquesta esportiva, però després hi ha una altra cara, que és tota la violència que hi ha darrere i que hi ha molts elements que s'han estudiat també, que aquí, des de doncs, la masculinitat competitiva, des d'aquest estat emocional, no?, que ens té a totes, no?, i a tots, no?, que ens té com més exaltats, també l'alcohol, també les apostes, també és un dels elements que s'ha estudiat, que fan que siguin un element de risc. Uh-huh. I per tant el que es demana és que hi hagi més prevenció, que hi hagi més serveis i que s'estigui més a la guait. Van pujar un 50% les trucades les primeres setmanes del Mundial a telèfons de suport a dones en situació de violència masclista. És molt, un 50%.
0: Uh-huh. Jo crec que és una dada molt interessant, perquè qui ens pugui escoltar dirà, ah, doncs ja està, un altre cop. Però jo crec que tot el contrari. És a dir, i a més hi ha molts joves molt conscients, perquè TikTok, aquesta xifra està circulant bastant. És a dir, aquesta realitat, molta gent explica que durant el Mundial la gent es deixa portar per la passió i, evidentment, la passió no justifica mai.
2: Clar, una agressió.
0: Una agressió, només sí. Faltaria que justifiqués.
2: Ja sigui fora de desconeguts, però sobretot, ja ho sabem, les violències sobretot són amb gent coneguda. Als domicilis, a cases i amb gent coneguda.
0: Mm-hmm. O sigui, molt bé.
2: Està
0: doncs...
2: bé tenir aquesta doble mirada i que no surt als mitjans generals, no? I que no ens
0: fantàstic,
2: arriba.
0: Fantàstic. Doncs escolta, molt interessant, aquesta notícia, que no és notícia, però que la Laia Teruel posa sobre la taula. Doncs, i de la Laia Teruel, marxo ara fins a una altra persona, que és la Leila Zawi.
3: M'encanta, perquè portem com dues temporades i sempre t'has de pensar abans del meu nom.
0: Leila! Mira, ho farem encara millor. Diré el teu nom i posaré una cançó. La Leila Zawi.
4: Opa, jo vull fer un corra.
0: Perquè la Leila Zawi té un hort.
3: Tinc un
0: és a dir, no has parat abans d'entrar al programa d'ensenyar les albergínies, d'ensenyar les teves, la teva collita.
3: Home, la meva collita s'ha de
0: mostrar. Sí. No, al sí. Final tu estàs contenta amb l'hort. Et dedicaràs tot l'estiu a cuidar l'hort o què?
3: Home, és que no vas un dia i hi ha la merda, la collita.
0: Sí.
3: I sobretot amb aquesta calor que se'ns està cremant tot. Ara jo també
0: climàtic.
3: Sóc una afectada. Se'ns està cremant tot, per favor, Catalunya.
0: Sí. No. Entenc el teu d'això. Doncs, a part del teu hort, quina seria la notícia, que no és notícia, però tu penses que hem de posar sobre la taula.
3: Doncs mira, estava scrollejant per Instagram i vaig veure un post de Rocío Quillahuaman i deia així...
0: Et va bé que mentre expliques això el senyor d'Opa continuï cantant?
3: Bueno, potser és una mica dramàtic el que explicaré ara, però doncs, no seré
0: el senyor...
3: jo qui li posi portes al
0: ara,
3: camp.
0: Ara, explica'ns.
3: Vale, doncs hi havia un post que ella deia...
0: Això qui?
3: Rocío Quillahuaman és una...
0: Ah, sí, la del il·lustradora.
2: Que és peruana.
0: Peruana, il·lustradora.
2: Hauria de venir un dia, Moja.
0: Hauríem d'aconseguir que vingui.
2: Sí.
3: Doncs en aquest post ella deia, quan vaig arribar a Barcelona amb 11 anys, el primer carnet d'identitat que vaig tenir, abans del DNI o el de

0: Salut va ser el carnet de la biblioteca. Ah. Aquí parla una mica de com aquests espais doncs, havien moldejat la persona qui és, que eren els seus algoritmes d'abans, els bibliotecaris, les recomanacions, tot això la van formar com a persona. I clar, amb això jo em vaig sentir molt representada. Al final les biblioteques públiques són i han sigut un refugi climàtic, social, cultural, per moltíssima gent. No només és un lloc on et presten llibres, sinó que t'ofereixen un espai segur, un lloc on connectar-se a internet, que és una cosa que donem molt per sentat, però no tothom ho té, i és un espai on descobrir històries o senzillament sentir-se acompanyat. Ella també deia, les biblioteques no només m'oferien cultura, sinó que em sentia... quan em sentia agobia, atabalada al col·le o a casa, doncs trobava calma en elles. Llavors jo aprofito aquest espai que ens has donat per parlar, doncs això, de les biblioteques com un refugi cultural i emocional, i que les estem trobant a faltar perquè justament aquestes setmanes estan de vaga.
1: És veritat, exacte. De fet, estan amb aquesta reivindicació que ha passat desapercebuda, sobre el paper imprescindible de les biblioteques públiques. Molt bé, doncs gràcies, Laila, per posar-se a la taula.
0: No,
1: sí, ara m'ha costat pensar, m'ha costat pensar.
0: I ara de cop estem a 2010.
1: Estem a 2010.
0: Estem a la infància del Moja.
1: No, perquè us aneu situant a l'estiu. Perquè després
2: els seus estius, no? Estem
1: és
2: tota la vida del Moja pels seus estius.
0: I el look també és una mica... També,
2: és no, que no el veieu, oientes, no el veieu, però avui ha vingut.
1: Vaig una mica 2010 avui. Sí. A veure, no em desconcentreu. No em desconcentreu perquè ara vull escoltar l'Anna Lucía.
3: També s'ha oblidat el meu nom.
1: Aquest senyor, aquesta cançó, sí que el coneixes, no?
3: Sí, aquesta cançó la conec.
1: Home, va ser mítica del 2000, sí. No sé, 2010.
4: Era el David, com es deia això?
1: Diego. El Diego, que va ser un ídol juntament amb molts altres durant Euro Junior, però aquesta cançó forma part d'una generació.
0: I tu segueixes vivint allà.
1: Jo segueixo vivint al 2010, com podeu observar. Sí. Anna Lucía, tu t'hem preguntat el mateix. T'hem preguntat quina notícia o quin tema vols posar sobre la taula que no ho és.
3: Vale, el tema que he portat jo, i tenint en compte que queda un estiu llarg, no?, encara. I és més que res perquè en els vostres barris, molt segurament, veureu que durant aquests propers mesos hi haurà una festivitat de diferents països, no? Per què? Perquè celebrem les festes pàtries. Què són les festes pàtries? Cada país de Llatinoamèrica celebra doncs, el seu dia d'independència de les colònies espanyoles que van començar allà en el segle XIX. Llavors, doncs, bueno, són unes dates doncs, molt maques de celebrar perquè no només no, celebrem i és un moment de connexió i d'estar entre totes les persones, la nostra comunitat, no? Sinó també perquè és una part també de reivindicació i d'en recordar, no?, aquesta lluita d'aquesta independència. Llavors, doncs, bueno, Nou Barris, per exemple, Badalona, el Fòrum, acolliran diferents... com festes, vale? I podreu gaudir doncs, de gastronomia, de danses també folklòriques i bueno, de moltes coses molt interessants.
1: Això quan tindrà lloc?
3: Mira, comencem amb la festa del Perú, que és el 25 de juliol. O sigui, la data és el 28 de juliol, però com que en altra setmana doncs es fa el 25 de juliol al Can Dragó, vale, que és una entitat que es diu FEPERCAT, que ja comença doncs, a promocionar, diguem-ne, aquesta festa. I després, l'endemà, està la Festa Colòmbia, el Fòrum. Llavors, doncs, bueno, que sapigueu que hi ha aquestes festes i que tindreu... Doncs, més que res perquè si us sentiu, no?, i veieu doncs, de cop, no?, moltíssimes comunitats d'amunt i avall, doncs, que sapigueu d'on ve això, que no és
1: interessant.
3: De forma gratuïta.
1: Fixa't, mai m'ho havia preguntat. Llavors, els estius, el que feu és celebrar precisament aquesta identitat pròpia més enllà del colonialisme.
3: Sí,
1: no?
3: Sí.
1: Què significa pel Perú la identitat peruana? No? Què significa per altres comunitats?
3: Sí. De fet, ja es va començar, però no van fer alguna cosa com grandiós. Va ser a Argentina, 9 de juliol, després també a Bolívia, no? Són aquests països que també... Venezuela, també. Llavors, llavors, doncs, bueno, és interessant perquè és una manera també d'apropar-se, si tu no coneixes aquesta cultura, doncs, d'anar i preguntar, no?
1: Per tant, si durant aquests dies per Catalunya veieu pels barris,
3: exacte,
1: o per Barcelona o per on sigui, persones que estan
3: celebrant
1: la seva identitat, sí, que sapigueu que estan celebrant les seves fiestes pàtries.
3: Fiestes pàtries es diu, sí, sí, les fiestes pàtries, mm-hmm, es diu així.

0: Laila, té una explicació, perquè la Laila m'està preguntant per què aquesta música.
1: Clar.
0: Perquè estem aquest programa avui, a part de parlar de coses molt importants i molt serioses, volem parlar dels estius, dels nostres estius.
1: I del teu estiu.
0: Jo estic personalitzant-ho. És un homenatge al meu estiu.
1: Sí. És que em dóna la sensació que estic com en un lloc massa privat que no hauria d'estar. Eh?
2: Estic envaïnt l'espai del Mofa.
0: Sí, una mica el meu espai, tranquil·les, jo els deixo passar. Però jo recordo els mesos d'agost, perquè el meu pare era paleta, llavors es dedicava a la construcció, i a l'agost estaves obligat sí o sí a anar de vacances. Llavors ens aparcaven al Marroc, allà, i llavors havia d'estar escoltant un canal que estava reproduint-se 24 hores al Marroc, que era un canal de música que crec que es deia Masica, i llavors tenies aquesta senyora, que és la Nancy Ageram, que seria, perquè m'entengueu, en términos pop, no seria la Mònica Naranjo, seria l'Aitana.
1: És veritat.
0: Per tant, aquesta seria l'Aitana Àrab, que em va acompanyar molts estius a mi. Llavors, escolto aquesta cançó...
1: A mi,
0: crec que... A tu també, tu m'estàs aquí criticant, però tu saps de què estic parlant.
1: No, jo no t'he criticat. M'ha sorprès que posis ara aquesta cançó.
0: No, perquè, al final, un programa dinàmic, no volies un programa dinàmic.
3: Com veníem de parlar d'identitat, doncs ell ha sentit...
1: Doncs parlem de mi.
0: Doncs... Parlem d'un altre que és molt dinàmic, que és l'Adrià Badiola.
3: Un altre, és dinàmic.
0: Sí, exacte. Sí, perdoneu. Però vosaltres com ho faríeu? Com presentaríeu l'Adrià?
2: Fes-ho una rima amb el cognom. Sí, Badiola, sí. Badiadeu...
0: No, que això ho hem fet ja 30.000 vegades. Vosaltres, que us veig que no us ha agradat gens la meva transició, com presentaríeu l'Adrià Badiola?
1: Hola, Badiola!
0: Sí, exacte. Algú original...
3: Una original... veu fresca que ens apropa.
0: Ara.
3: Una cosa així que t'agrada.
0: Digues.
2: Una veu... Que t'agrada tu aquí per, per fer jove el programa.
0: Exacte. El frigopié, el calipo de la ràdio.
3: El frigopié, t'ha dit. Jo diria el colàgeno, directament. Exacte. És el colàgeno.
0: El colàgeno de la ràdio.
1: Sí, perquè aquesta samarreta no fa gaire, eh?
3: Ai, pa.
0: La meva, diràs. Home, estic xulíssim.
3: Ens hauríem de fer una foto per penjar-la a les xarxes i fer
1: és
3: una pregunta.
1: És que volem de fer, que és el darrer programa.
0: Tot el programa criticant la meva samarreta.
2: És que jo no la veig tan lletja.
0: No, està fantàstica.
3: És que jo li he dit que està molt guapo.
0: Sí, és enveja, és enveja. No passa res, eh? Hauré de dur amb enveja.
3: Farem una foto i posarem una enquesta.
2: Això te'n vas. Te'n vas al mercat dels encants i te la revenen caríssima.
0: Sí, ja ho sé, ja. Després d'aquest body shaming, anem que...
1: La samarreta trenca amb el que tenim, estem acostumades, segur que a xarxes us passarà, a veure.
0: A veure què, a mi?
1: Però
0: jo soc molt jovent i dinàmic.
1: Bueno, això t'ho acabes d'inventar i donem la benvinguda al que sí que és jovial i divertit, Badiola.
3: Bona introducció.
0: Aquí estic d'acord. Anem a parlar amb algú que encara és jovial i dinàmic, no com vosaltres.
2: Bé, no porto notícies molt jovials, molt maques, però...
3: Vaja,
2: he tallat el rotllo ara mateix. Bé, porto una notícia que jo penso que sí que serà notícia, he fet una miqueta de trampa, que és que d'aquí 12 dies, el 30 de juliol, és el Dia Mundial contra el Tràfic d'Éssers Humans. I jo penso que és la típica notícia que s'explica al final dels telenotícies. Ja. I hoy les recordamos que hoy es el Dia Mundial de... I es queda com molt diluïda, no? També allà al costat de les ofertes culturals que tuven al final del telediario. I penso que és un tema seriós que parlar i que personalment em va tocar molt la setmana passada quan vaig anar a veure la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, que explica la història de l'Usman Omar. I bé, vaig veure que ell, en el seu camí fins a arribar a Barcelona, s'hi va trobar amb aquestes situacions. Aleshores, és del que més em va impactar, que es produeixin aquestes coses i que només les parlem durant un sol dia o que ens haguem... aquí, crítica a mi mateix, que ens haguem d'adonar veient una pel·lícula. Saps?
0: Totalment. De fet, tot el que té a veure amb l'esclavatge... Si fóssim conscients de l'esclavatge modern que encara existeix als nostres carrers, és a dir, no en som ni conscients perquè potser ens sembla com a altres èpoques, però encara és com molt present. No? Mm-hmm. Persones internes que cuiden gent gran, que en la majoria de les vegades és gent migrada.
2: Totalment.
0: És el que té.
2: Això mateix t'anava a dir, i la pel·lícula la recomano moltíssim perquè a més t'explica situacions de persones que molts cops la gent del primer món ni es planteja, com quan passes pel passeig marítim i trobes la gent al top manta, l'anomenat top manta, no, explicant el rerefons que va viure ell mateix. Està molt bé. I a més em va agradar molt perquè surt l'Emma Vilarasau.
0: Ah, ets fan de l'Emma.
2: Soc molt fan de l'Emma Vilarasau. Sí.

0: A l'últim programa tot surt a la llum.
1: Voleu,
0: Radio Verite.
1: A l'últim programa voleu com recriminar tot el que recriminat, no? També us entenc, també us entenc. No passa res.
2: Tot el que ens dius fora d'antena.
1: Ara aprofito per
0: posar-ho. M'encanta, eh? El programa de la ira.
1: Sí. Exacte. En lloc de d'on ets tu, què et passa a tu? Li direm al programa. A veure, una altra cosa que us he preguntat, ja anem a acabar el programa, perquè queden ja molts pocs minuts. Curiós, el temps passa molt ràpid quan tu passes bé, eh?
0: Ah, t'estàs passant bé?
1: No, ho dic per vosaltres, que us veig tan divertides, criticant-me. Exacte, us veig tan passant
0: tu... Tu t'has posat una mica vermell, eh? Ja està.
1: Sí,
0: mira que li costa, perquè,
1: sí, exacte, a mi em costa.
0: Ens costa, sí.
1: Sí, sí. Us he preguntat quina és la vostra cançó de l'estiu. Us he demanat que no feu... que feu recomanacions una mica originals. Laia, ara busquem la teva, perquè crec que és la que no... però la trobarem.
0: Sí,
1: li direm al company que la busqui a YouTube. Mira, fem una cosa.
3: La Laia porta una estona ofesa per lo de la cançó.
1: No, però el company...
2: No, perquè no és el primer cop que passa. Avui és el dia que surt tot.
1: Sí, però el company, mentre tu ens dius la teva, la buscarà, mentre les companyes...
2: Fem. Que segueixi el show.
0: Escolta, últim programa, però hem de donar-li un aplaudiment al tècnic.
1: Sí, ara li aplaudim.
2: Que està aguantant,
1: vols que aplaudim?
2: De veritat.
0: Que aplaudeixi també al públic.
1: Ara li preguntem
4: si s'ho està passant bé al públic o no. Si recomanaria o no,
1: Santi. Sí, ara li preguntarem. Tu ves te mentalitzant.
4: Sí, està preparant la frase en català.
1: Una mica d'ordre. Llavors, ara el que anem a fer és... Quin és el nom de la teva cançó, Laia Teruel?
2: Al·lèrgiques al polen, Apocalipsis Now.
1: Al·lèrgiques al polen, Apocalipsis Now. Ara l'anem a escoltar.
2: Perfecte.
1: Però, mentrestant, vull preguntar a l'Anna Lucía quina és la cançó de l'estiu. Clar, ara el tema és que mentre el company busca la cançó no pot disparar la teva. Mira, ja el tenim. Val, Anna Lucía, quina és la teva cançó de l'estiu?
4: La meva cançó de l'estiu es diu... Ai, és que avui tinc problemes amb el micro, no sé què m'està passant. Perquè t'estic admirant tota l'estona.
1: Normal.
4: Per la teva samarreta que portes.
3: Ha tornat a sortir la samarreta.
4: T'he dit, quan t'he vist, que m'agrada veure't així, de veritat que sí.
1: Gràcies, home.
0: Quan arribi a casa la cremarà, ja veuràs.
4: No, que quan jo el vaig conèixer, que també em recordo d'aquest moment, portava polo, anava sempre tot ben posat, molt elegant sempre.
1: Això ho tenia.
4: Llavors, doncs, veure't així...
1: Una altra cosa no, però això sí. Sí, sí.
4: L'elegància sempre.
1: Vala, sí.
0: Menys avui.
4: Perquè era l'últim dia.
0: I mira la que t'ha caigut, guapa.
1: Molt bé, quina és la teva cançó d'estiu?
4: La meva cançó es diu Ditxàbate.
1: Ditxàbate, doncs, a veure, Ditxàbate de qui és?
4: És d'una agrupació cubana que ara mateix sonarà i que us agradarà molt, segurament. Anoche oscurita en el terror. Ángelo,

0: Aquesta és la teva cançó a l'estiu, eh?
1: M'encanta. Dichávate significa atrévete, eh? El que passa és que és d'una agrupació cubana que les seves cançons doncs, tenen aquest punt, no, de la jerga, no, del rap més urbà de Cuba.

0: Dichávate. Molt
1: Dichávate.
0: Bé, doncs, va cap a la playlist de música de l'estiu.
1: Sí, sí, a més que té coreografia i tot, eh?
2: Ojo, ah, sí?
1: És fàcil per aprendre-la.
2: És molt d'estiu.
1: És molt d'estiu, aquesta això. Cançó. I, clar,
0: creus
1: TikTok
0: que l'Adrià pot gravar un TikTok
1: sí,
0: d'acabar el programa ballant...
3: Sí, home.
0: Ballant, no,
3: a ballar ara.
0: Ballar qui vulgui aquesta coreografia?
1: Jo crec que és va, fàcil. Doncs és fàcil.
3: Tens coreografia, Anna?
1: Sí, sí, la tinc, la tinc.
0: Perfecte, doncs després la balles. Ara passem amb la Laia Teruel. Laia, anem a escoltar la teva cançó.

0: Al·lèrgica al pol·len. Per què és la teva cançó a l'estiu?
1: Mira, perquè barreja, és una cançó ballable, que ara també té, ara l'estem escoltant de fons, i alhora és crítica, perquè també parla una mica de tot el turisme, i crec que és un bon punx. És un grup de 6 noies.

0: que van començar quan la Covid, llavors els hi ha costat una mica, però ara estan petant-ho, han tret moltes cançons, molts discos, i jo crec que és molt interessant. No vull ser la Eli, vull ser la filla
1: del prota, no vull resistir ni que se'n recordin... I quina és la cançó de l'estiu de l'Adrià Badiola?
2: L'he dit.
1: Sí, clar.
2: És Another Sunny Day, de Bella and Sebastian, de l'any 2006.

0: d'una coneguda marca de cervesa.
1: Això t'anava a dir.
0: Que es va popularitzar en un dels seus anuncis, no?
1: Això t'anava a dir. És precisament la meva cançó preferida de l'estiu, perquè... Hòstia, m'ha caigut l'aigua. Perdó.
0: Tranquil.
1: La vaig conèixer l'any passat amb la coneguda marca de cervesa. Dic, no sé si puc dir el nom.
0: No pots.
1: No puc dir el nom de la famosa marca de cervesa. Però per mi, quan comença l'estiu, és quan la famosa marca de cervesa treu aquest anunci amb el Tamacla a l'estiu.
0: I de la famosa marca de cervesa passem a la famosa col·laboradora Laila. Quina és la teva cançó de l'estiu?
2: Doncs mira, jo... És una pena que ja no hi hagi com una cançó d'estiu col·lectiva.
0: No.
2: Ara cadascú estaria...
0: Bueno, sí, Superestrella, jo crec que és bastant de l'estiu.
2: Això t'agrada tu, Moja, però...
0: Però si quan marquen el Mundial avui, quan, aquesta nit... No, és demà diumenge. Quan guanyin el...
2: Quan
0: guanyi Espanya, Argentina... Pues a la Superestrella, ja veuràs.
2: Bueno,
0: serà la cançó
2: però col·lectiva. S'està perdent, ja no sí, tenim això tan col·lectiu, però la meva personal és La Maldició, que és com em sento quan vinc aquí i comparteixo micròfons amb tu, de Santi Muc.

0: Doncs per ser una maldició, sempre tornes. No serà, tan, no serà tan de maldició.
1: Es diu el síndrome de l'Estocolm.
0: També. Per què aquesta cançó? Per què aquesta cançó és la teva cançó a l'estiu?
1: Mira, perquè comença així a la platgeta, et dona ganes de ballar, no sóc gaire de batxata, però amb aquesta cançó, mira, sí, sí, m'arrencaria a ballar.

0: Molt bé, fantàstic. Doncs amb aquestes cançons, amb aquestes recomanacions de l'estiu, acabem el programa.
1: I tu, Moja?
0: Jo he posat la flaca, la l'Antonella.
1: Ah, és veritat. Sí,
0: sí, sí, del nostre amic. Entre altres. Que l'hem saludat. Però jo, superestrella, evidentment, seria la que defensaria.
2: És que és un superestrella, ell, Marc.
3: Clar, sí. T'hi sents identificat, no?
0: Tinc dies.
3: Et sents allà al bar, no? Que ell explica lo veo.
4: Estan intentant.
3: No, la cançó va explicant, no? És una narració.
0: Clar. Exacte, sí, sí. Sí.
4: Que estan intentant compensar-ho de la samarreta.
0: Igual. Escolta, anem a fer una cosa que en aquest programa ens agrada, que és la Metaràdio. Per tant, durant el programa ens ha estat escoltant una persona, que és en Sergi, que és el públic d'avui del programa. El nostre públic és una persona, avui. Sergi, com tu que has entrat...
4: Es diu Sergio, però...
0: Ai, Sergio, perdona. Sergio del País Basc.
2: Com ens agrada, traduir els noms.
0: Perdona, Sergio. Sergio, com t'ha semblat el programa? El recomanaries la propera temporada, el d'on ets tu?
5: Por supuesto, sí, sí. No puede perdérselo nada y esto ha sido buenísimo.
0: Sí?
3: Jo ho podeu posar. Heu vist el to, doncs la cara també està ben sèrio, eh?
2: Pobre, sí.
3: Sembla que li haguéssim pagat per dir
5: això. Me ponen un polígrafo y no tiemblo. Sí, lo puedo repetir.
0: Pues estás muy serio, ¿no? ¿O para que te guste tanto?
5: Es que la encerrona me ha pillado por sorpresa.
0: No, ya. ¿Cómo describirías lo que has escuchado con una palabra?
5: Intenso, sí
0: que som sí. Pues Sergio, moltes gràcies per ser un oient des de dins, per ser el representant dels oients en el programa.
5: Gràcies a vosaltres. M'encanta que ha fet servir adjectius que es poden interpretar moltes maneres, no? Intenso, saps?
0: Ah, sí.
5: No és ni bo ni dolent.
0: No, bueno, de fet estava com molt seriós. Llavors, representa una mica.

0: Fiques amb el públic.
1: No, perdona, és veritat. El públic és el, té sempre la veritat.
0: Avui només ens podem ficar amb la teva samarreta.
1: Exacte. Doncs, Sergio, moltes gràcies. Que tinguis bon estiu, per cert.
2: Igualmente.
1: Vagi bé. Molt bé, doncs acabem el programa amb Battiato. Què us sona, aquest senyor, Battiato?
3: No, em sona com un nom italià.
1: Em sap greu que no soni.
0: Em
1: sap greu que no soni.
3: Sempre com a macchiato
1: No, Battiato és italià, és un artista.
4: La pera limonera.
1: Sí, la pera limonera, creador d'aquesta banda sonora fantàstica d'una pel·lícula que es diu El sol del futuro. Us recomano una escena. El protagonista d'aquesta escena...
4: No mireu tota la pel·lícula. Busqueu-la a YouTube.
1: Aquesta escena. Minut és el protagonista 3. Que de cop i volta es troba enmig d'una gravació i comença a girar en si mateix. Llavors comença a girar i la gent que està pel carrer veu que comença a girar ballant i ell també balla i comença a girar, girar, girar. I això provoca un moviment col·lectiu de totes les persones que està al seu voltant. I és El sol del futuro. Hauríeu de conèixer aquesta cançó. El sol del futuro és la pel·lícula. Quiero verte danzar,
3: Que estic, ti voglio bene danzare.
1: Exacte.
3: Escolta, és que a mi si no em parles en italià,
1: perdona, sí.
4: Aquí ja n'hi veia.
1: Sí, és que en italià no sé com es diu. Vull veure't ballar, que és aquesta cançó.
3: Bueno, és que jo la conec com ti voglio verti danzare.
1: Sí, sí, correcte.
3: Que bé que ho has dit.
1: I quan es posa a girar, sona això tota l'estona. Teniu deures. Escoltar totes les cançons que ens heu portat sí, i recuperar El sol del futuro, que és una pel·lícula de culte fantàstica italiana. I aquesta escena concreta d'aquest senyor dansant i ballant, perquè al final el que proposa és com aquest moviment col·lectiu, a poc a poc, es poden anar canviant les coses, que és el que, en definitiva, busquem en aquest programa. Laia Teruel, moltes gràcies per aquesta temporada, per acompanyar-nos.
3: A tu, i que bonic aquest final.
1: Has vist? Ana Lucía, moltes gràcies.
3: A vosaltres. Bueno, a tu, especialment.
1: Gràcies. Laila Zawi, moltes gràcies. Gràcies.
0: A tu.
1: I Adrià Badiola, gràcies també.
4: Gràcies a tu també.
1: Fins la propera temporada. I a vostès ha estat un plaer compartir aquesta temporada. El món és una mica boig, el món a vegades és gris, és un lloc fosc, però si ens posem tots d'acord, si trobem aquelles coses positives, si podem contemplar una mica la llum i donar una volta a les històries i a les coses, als relats compartits, que en definitiva és el que busca aquest programa, les coses van millor. Que tinguin un molt bon estiu, els esperem la propera temporada.

Radio Quadra. Els imprescindibles de Radio 4.

0: paradise. Close your eyes, find paradise.
1: Radio 4.

Sí, l'aigua subterrània, descoberta en època industrial per refrigerar els seus motors i facilitar la producció. Però, i si són realment les indústries les que comencen a posar en valor la necessitat de preservar-la? Avui, en clau d'emergència climàtica, economia circular com a camí per a la indústria cap a la sostenibilitat.